0: impactes. Per ara no es tenen notícies de possibles víctimes, però els bombers intenten apagar l'incendi que les explosions han provocat en un edifici d'apartaments en ple centre de Kiev. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts.
1: Veneçuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes mortals frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme.
0: Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i maquetes de les primeres cases de l'arquitecte, una recerca que reescriu la seva biografia i documenta que és a la capital del Maresme on va començar la trajectòria professional de l'arquitecte. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han tornat a escorcollar al laboratori de l'IRTA Cressa per determinar l'origen del brot de pesta porcina.
1: L'escorcoll es va fer dimarts i el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit els tècnics de l'IRTA Cressa del campus de Bellaterra que donessin altres mostres del virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra al laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que cap de les investigacions que s'han fet fins ara ha detectat irregularitats en els seus protocols de seguretat ni coincidències amb les soques del brot de la pesta porcina.
0: Esports, el Mundial de Futbol Bèlgica ha eliminat Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final, ha forçat la pròrroga i s'ha classificat gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà a 8ens contra el guanyador del partit que ha arrencat fa pocs minuts i que enfronta els Estats Units i Bòsnia-Herzegovina amb un resultat al minut 4 d'empat a 0.
1: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo, a la pròrroga. Harry Kane ha fet els 2 gols anglesos, tots 2 després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als 8ens de final.
0: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que ha recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, inclosa la de Julián Álvarez. D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028.
1: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres han arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogacar al capdavant.
2: Fins aquí les notícies. Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Teníem molts cigrons i vam menjar cigrons. Jo no he menjat més cigrons en ma vida. Se'n sortien per les orelles.
3: Hòstia santa.
2: I el pobre cuiner es va posar malalt dels nervis, de l'estrès d'haver d'alimentar no sé quants érem aquell any, potser 40.
1: Va, Mercè, per ostres, molt bé, la Conxita Ávila.
4: Home,
1: biòloga.
5: A l'Antàrtida.
1: Especialista
5: sobre l'Antàrtida.
1: És molt fort.
5: Una cosa grossa que disfrutarem avui.
1: I parlarem de la figureta aquella de...
3: Del caganer?
1: No, el gat de la sort.
3: És
1: aquella figureta que porta...
5: Sí,
1: per portar diners.
5: Sí, vale. Calla, que arriba el jefe, va, calla.
6: Déu vos guard.
7: En esta vaina!

0: La Renaixença. El gatet de la sort, que originalment es diu Manekineko...
1: Sí, home, és aquell gatet xinès que mou així la pota.
0: Eh?
1: És un gatet xinès que mou la pota així.
0: Sí, no, no és xinès, eh?
2: No és xinès?
0: No és xinès.
2: Hòstia,
0: no.
2: Però ven a tots els bassars aquests xinesos, eh?
0: Sí,
2: aviam...
1: Saluda amb la pota.
0: No, ni saluda ni és xinès.
2: Oh, no?
0: I que el venguin als bassars no és garantia de res, perquè crec que el que venen als bassars no són productes tradicionals xinesos. Tot... Vull dir, venen llitets de gos, venen ganivets de cuina...
3: Sí, són passadissos diferents, però, vull dir que els ganivets de cuina estan en un passadís i el del gos està en un altre passadís. No?
1: Sí,
3: està
1: veritat,
3: tot
1: és veritat.
0: No, és veritat, és veritat, sí. Sí que és veritat que hi ha xinesos que mengen gos, podria estar al mateix passadís, poder.
4: Ja. Però, a veure, això dels xinesos que mengin gos, això és un mite? O...
0: És un mite, no és un mite. A veure, sí que és veritat que hi ha regions, passen molt, a zones molt concretes de Xina que sí que mengen gos, el que passa que la immensa majoria no en mengen. Passa la gent, la gent generalitza, és com aquí que dius a vegades, els espanyols són uns fatxes.
4: Ara, ara.
0: I la majoria...
4: I no.
0: La majoria no mengen gos, tampoc.
4: Exacte.
0: Perquè l'altre, per les enquestes que van sortint, no sé... Però no ens despistem, estàvem parlant del Manekineko, eh?
1: Sí, home, és el gatet aquell xinès que saluda.
0: Tornem-hi, no, és que
4: no.
0: És d'origen japonès i no saluda, Xuri. Els orientals no saluden aixecant la mà com nosaltres. El gest aquell que fa amb la pota és el gest de vine cap aquí. Vine cap aquí, vine cap aquí. Simbolitza que atrau la sort i la fortuna. Si tens una botiga, per exemple, saps, i poses a prop de la caixa registradora el gatet aquest mirant cap a l'entrada del local, doncs el gatet atrau la gent i els seus diners cap al teu negoci.
2: A casa meva hi teníem peixateries, ni teníem, eh?
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Allà un gatet d'aquests era la peixateria.
2: I els vam tancar totes dues.
4: Sí,
2: per què ho vam fer amb un gat i no amb un gos?
1: Collons, perquè els gossos, els xinus se'ls mengen.
0: Que no és xinès, Xuriguera, que és japonès, home. En la cultura oriental, els gats sempre han estat ben considerats perquè protegien els cucs de seda i els camps d'arròs dels ratolins. Hi ha una llegenda associada al Manekineko, si voleu us la puc explicar.
2: Sí, sisplau.
0: Sí? Sí.
1: Sí.
0: Pots posar, Arnau, una mica de música de...
1: Música xinesa, Arnau.
0: No, xinesa, no.
4: Que no, que són japonès. A veure, tu tens una fixació, no?
1: No.
2: Japonesa.
4: Japonesa. Escolta.
0: Fa molts i molts anys.
3: Quants anys, Peyu? Que quants anys? Has dit molts i molts, però quants són?
0: És igual, 10, és una 20... llegenda. Deixeu-me explicar la llegenda.
3: Sí, sí. Vale, sí. Perdó.
0: Fa molts anys.
3: Quants?
0: A Tòquio.
2: A Tòquio? La gent, quan surt del metro, o sigui, la que ha d'entrar, primer s'espera i deixen sortir tothom.
0: Sí,
2: són educats, que és l'hòstia.
0: Ja ho he sentit que ho expliqui.
2: Sí, sí.
0: Puc explicar la llegenda?
2: Sí,
0: per
2: sí,
0: això?
2: Jo només feia aquest apunt. Per...
0: Fa molts anys, deia, a Tòquio, un senyor feudal caminava just per davant d'un temple budista.
1: A Catalunya n'hi ha un. Allà al Garraf, de temple budista.
0: No, això puc explicar la llegenda.
1: Sí, però només vull dir que aquí a Catalunya
2: si vols,
1: també tenim temples.
2: Tinc una foto amb el meu sol.
4: No ho vull sentir, no, explica-ho.
0: Arnau, no toquis més música, ja ho explico ràpid. La llegenda diu bàsicament que plovia, llavors un gat li va fer el gest amb la poteta al senyor feudal aquest que passava per davant del temple, l'home es va acostar cap al gat i just després va caure el llamp on era abans. El gat li va salvar la vida.
2: Hòstia, que bo.
4: Quina sort.
0: Sí. Això va passar al temple Gotokuji, un temple on actualment hi ha milers de gatets Manekineko que hi deixen els seus visitants.
1: Mira, si mai vaig a la Xina ni portaré.
5: A Japó, t'ho han dit 10 vegades.
4: Veritat,
5: A Japó, hòstia, m'entens o no?
4: Podem acabar bé la temporada?
5: Una cosa és la Índia i l'altra és el Japó.
0: La Índia.
4: Ja, amo.
0: La Xina.
2: Ei, la Índia? Sóc idiota. Jo també ratos.
0: Carles Xuriguera, Pel Peixet, Eslaia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una boja per conèixer. Una investigadora del fons marí, doctora en biologia per la Universitat de Barcelona.
0: Has dit boja per conèixer, eh?
1: Sí, una boja per conèixer.
0: Coincideixo.
2: No la coneixem.
0: És sàvia i, al meu entendre, una mica boja.
1: Ja veuràs si ho és. Doncs això, que és doctora en biologia per la Universitat de Barcelona i s'ha especialitzat en una zona que li queda lluny de casa. De fet, molt lluny. L'Antàrtida.
2: Ole.
1: Mira si n'és de boja. Allà on el fred i la foscor són extrems, ella hi troba vida, fins i tot molècules amb possibles aplicacions per la salut humana. Alguns de nosaltres anem a la platja i ens mirem al mar des de la tovallola, però ella prefereix fer-ho des d'una base científica a més de 20 graus sota zero.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Conxita Ávila!

0: Conxita, què has menjat avui per esmorzar?
1: Per esmorzar?
0: Sí.
1: Ostres, no me'n recordo. Pa amb tomàquet,
0: pa amb tomàquet
1: i formatge.
0: Molt bé.
1: I un cafè amb llet.
0: Perfecte. Escolta, Conxita, tu ets biòloga especialitzada en organismes que habiten els fons marins, sí. Sobretot els de l'Antàrtida. Jo, aquesta gent que us especialitzeu en una cosa tan concreta, com t'hi porta la vida fins aquí? Per què això i no una altra cosa?
1: No sé, suposo que el que deies una mica a la introducció, ganes de conèixer i ganes de saber i veure que hi ha llocs que estan més inexplorats que d'altres, no? I llavors, també l'Antàrtida té aquest punt que nosaltres diem que quan vas és com si t'hagués picat, no? Que t'hagués agafat el virus antàrtic, no?
0: Sí.
1: Que un cop vas veus tantes coses per fer que ja t'enganxa i sempre
0: tantes
1: vols...
0: coses
2: hi ha coses per fer, ja, eh?
1: N'hi ha moltes coses per investigar, n'hi ha molts animals que no sabem ni què són.
0: Sí. Quantes vegades has trepitjat l'Antàrtida?
1: Trepitjat, de vegades he anat només amb vaixell, o sigui, no he trepitjat.
0: Però que ja has estat, diguéssim,
1: a la
0: zona.
1: Que he anat 15.
0: 15 vegades.
2: Sí.
0: A l'Antàrtida.
1: Sí.
0: És que jo me l'imagino, és això que t'imagines, un tros de gel i absolutament res més.
2: L'Antàrtida és la de dalt o
0: la de baix?
2: La de baix.
0: La de baix,
2: eh?
0: Baix.
1: Pol Sud.
2: Què?
1: Pol Sud.
0: Pol Sud.
2: Sí, molt bé, sí.
0: Sí.
2: No.
3: Molt bé,
0: Com s'hi arriba, normalment? Com hi arribeu?
1: A veure, hi ha diverses maneres, però normalment és amb vaixell.
0: Sí.
1: Hi ha un aeroport així una mica senzillet, que no és ben bé un aeroport, és una vista de terra i una cabanya, una caseta. Però normalment anem amb vaixell, ja sigui des de Sud-àfrica cap a baix o des de Sud-amèrica cap a baix.
0: I quan arribeu allà, llavors, quan feu una expedició, entenc, que no sé quines durades tenen aquestes expedicions, on us allotgeu, què hi feu?
1: De vegades estem al vaixell. Podem estar 2 o 3 mesos en el vaixell.
0: Quin tipus de vaixell és, això?
1: A veure, per exemple, els vaixells alemanys, que són trencagels, que són grans i bueno, estan molt bé, tenen laboratoris, tenen de tot. I si no, doncs baixem en alguna base científica o en vàries, podem anar fent un recorregut, depèn de la feina que hem de fer.
0: I per què és tan important l'Antàrtida a nivell d'investigació?
1: A veure, per molts motius, és una de les zones del planeta que menys s'ha estudiat i que més protegida està, en teoria menys afectada per la nostra contaminació i tots els tipus d'impactes que generem els humans, no? N'hi ha poca gent que pot anar, tot i que cada vegada és més i ja és massa, però tot i així és menys que en altres llocs del planeta.
0: En quin sentit? A nivell turístic, per exemple?
1: Sí, hi ha molts turistes.
0: Ah, sí?
1: Sí, només va baixar una mica quan el Covid i ha tornat a pujar.
0: Què hi van a fer els turistes allà?
1: Sembla ser que és l'última destinació, no?
4: Sí, no. Merda, em mires amb una cara, ho hem dit, què vols dir? Van allà a fer la foto per penjar Instagram. He estat a l'Antàrtida, i què?
5: El barco aquell de l'antivirus no anava per l'Antàrtida?
0: No ho sé.
5: Crec que s'hi acostava, com a mi.
1: Estava a Ushuaia. Sí, estava a la banda sud d'Argentina.
0: Mira.
1: Feia un creuer.
0: Sí. Ens pots posar algun exemple d'algun estudi que hi hagueu fet o algun animal? Perquè hi ha algun animal que... Entenc que queden molts animals per descobrir per allà sota, no?
1: Sí. Nosaltres hem descrit uns quants de nous.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Tipo què?
1: Tipus cucs.
0: Cucs.
1: Tipus molusc.
0: I els hi poses nom, tu?
1: Sí, els hi posem el nom.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Molt bé.
0: Sí. L'últim cuc que has batejat, què li has posat? Mercè.
1: No. Li van posar tenen com nom i cognom, no? I el nom ja, diguéssim, que era venia determinat.
0: Sí.
1: I l'adjectiu li van posar de la illa on el vam trobar, que és la illa Decepció, i llavors li van posar Decepcionensis.
0: Hòstia.
1: De la illa Decepció.
5: Ai, pobra.
2: Que trobes un animal i diuen Decepcionensis.
1: Sí, és un animal molt xulo perquè s'alimenta d'ossos de balena.
0: Hòstia.
2: Mira, veus?
1: Sí. I van posar un experiment, després van baixar a buscar-lo, perquè nosaltres ens fiquem a l'aigua a buscar-lo.
0: Hòstia.
1: I va ser molt interessant.
0: Ho dius molt ràpid, ens fiquem a l'aigua a l'Antàrtida.
1: Sí.
0: Entenc que deu tenir els seus perills, això.
1: Sí.
0: Per exemple... Clar, és que ho diu...
1: A veure, nosaltres no ens deixen estar més de 45 minuts, però igualment és que pel fred tampoc pots estar molt més.
0: Clar, perquè a quina temperatura està l'aigua allà?
1: Entre -2 i -2.
0: Entre -2 i -2.
4: És fred.
0: Home, una mica fred.
1: És
0: sí, perquè
1: freda.
0: Jo aquí et banyes a la platja, que em sembla que està a 25 i la trobo congelada.
1: Està freda.
0: Sí.
1: O sigui, els perills, bàsicament, és que està molt freda,
0: sí.
1: Hipotèrmia, i Hi ha animals grans, també, foques lleopard i
0: foques lleopard.
2: Oh, i aquest nom. No pregunta. Que sigui un nom ben parit.
0: Sí, no es diu Decepcionensis, no, la foca lleopard, no? Què fa la foca lleopard, que pot atacar?
1: Sí, ha atacat alguna vegada. Foques, sí, eh? sí, té una mandíbula enorme que es pot obrir molt i a part són molt grans.
5: Clar, són
1: llavors això sí que espanta bastant.
2: Collons,
1: sí.
2: Espanta.
4: Déu-n'hi-do. I lleopard, per què es diu lleopard? Que si és una foca?
1: Perquè té una mica de taques en el cos, així com marrons.
2: Tot té explicació, eh?
3: Sí, no, perquè... I existeix el lleopard foca?
0: No.
1: Que jo sàpiga, no.
0: Algun que s'hagi passat una mica amb la dieta, potser sí. Un lleopard que és hòstia, aquest. Fa dies que no... que sent masses coses, poder. Conxita, més enllà de la broma, entenc que... Bueno, hi ha gent que no sap que l'Antàrtida està protegida. No s'hi pot fer de tot, diguéssim. I està protegida bàsicament per la investigació, no?
1: Sí, només es pot fer recerca, no es poden fer pesca que no estigui relacionada amb la recerca, no es pot fer res militar, extracció de minerals, res de tot això. Uh-huh. El que passa que és veritat que alguns països les bases les tenen gestionades per militars. Ja.
0: Ah, sí?
2: Ja m'ho pensava.
1: Sí, perquè així posen la bandereta.
0: Ja, o sigui que no hi pots fer res militar, però les bases científiques d'estudi que hi ha les controlen militars.
1: No totes.
0: Algunes.
1: Alguns països tenen.
0: Si has hagut de relacionar, m'imagino, amb militars alguna vegada.
1: Sí, també els vaixells.
0: Ah, sí? Conviviu amb militars a vegades?
1: Si vols anar, no hi ha més remei.
0: I què tal la relació?
1: Canviem de tema.
5: He notat que no em contestava la pregunta.
2: No ho porten bé, no ho porten bé.
1: No, a veure, és que som gent molt diferent, els científics. Treballem d'una manera i ells d'una altra. I, a veure, depèn de la gent. De vegades sí que t'ajuden i va bé. D'altres vegades és més complicat.
0: La Conxita fa uns anys va ser notícia al diari ABC.
2: Què dius ara?
0: Sí, no precisament per les seves investigacions. El titular és aquest: una científica independentista lleva su provocación a la base militar española de la Antártida.
5: Oi, què vas fer?
0: Sí. Bueno, és el delicte és aquest. Luce lazo amarillo y un pin con la estelada en el laboratorio y zonas comunes del ejército de tierra.
5: És que de veritat, eh?
1: Quin drama.
5: Sí. Quin drama.
0: És que sí, un
1: científica...
0: pin,
1: cap científic d'un projecte o en un vaixell militar i ser dona, catalana i independentista. Jo ho tinc tot. Tots els números.
5: Tres voltes rebel.
0: Moltes desgràcies.
1: Exacte, tres voltes rebel.
2: Aquests sí que són decepcionants.
1: Però he sobreviscut, eh?
0: Sí, no? I continues anant a l'Antàrtida. Ja està... Ja s'han calmat, ara, aquella gent.
1: És que depèn, cada any són diferents, llavors no saps mai...
0: Els van tocarà. Canviant, els militars.
1: Sí.
2: Els congelen.
1: És com... és com la caixa del Forrest Gump, que diu que, és com, que la vida és com una caixa de bombons, sí. No saps mai el que et tocarà, doncs això.
0: Lo mateix.
1: Exacte,
0: lo mateix.
1: Igual.
0: Escolta, entenc que allà també teniu altres companys científics, no?, a part sí. De militars, gent de tot el món. No sí. Sé, els catalans, quan sempre fan rànquings, no?, estem ben considerats... Per on passem?
1: Jo crec que sí. A veure, a Catalunya hi ha moltíssima gent que ha treballat a l'Antàrtida, començant per la Bevita Castellví, que just l'altre dia li van fer un homenatge. Okay. I ella va sentar les bases de tota la recerca que es fa a l'estat espanyol. Vull dir, ho va fer ella. Va moure tot, cel i terra, per aconseguir aquella base, no? Que de fet hauria de dur el seu nom, però encara no s'ha aconseguit.
2: Ejército de Tierra.
1: No, aquests tenen una altra base.
2: Ah, vale.
1: La de la Illa Decepció és la que porten els...
0: Mira, la de la Decepció, nada menos.
2: Puc preguntar una cosa de calés? Vull dir, tot això...
0: Qui ho paga?
2: Tu com vas allà, tot això, d'on surten els calés?
1: La teva butxaca, la d'ell, la d'ell, bueno, la d'ell. De tots. No. Són diners públics. Diner públic.
2: Molt bé. Bueno.
0: Per recerca.
1: Diners públics.
0: I ja que ho paguem una mica nosaltres, diguéssim,
1: sí.
0: Hi ha alguna cosa de les que investigueu que diguis, això ho notareu en un futur? Ja veuràs que en el vostre dia a dia notaràs un canvi. Pregunto, eh?
4: No... Sí, sí, no, no.
1: La ciència pot ser molt aplicada directament de coses que tu veus demà passat i no tan aplicada, que vol dir que treballes amb coses que són generals i que a la llarga també tindran beneficis, però més a la llarga.
0: Sí.
1: Llavors, per exemple, si nosaltres trobem algunes molècules que tenen una activitat antitumoral i poden servir d'aquí uns anys, després de fer molts assajos, potser 10-15 anys, doncs potser ho veuràs, no? De fet, a les farmàcies ja n'hi ha medicaments que són d'animals marins, no de l'Antàrtida, però d'altres llocs.
0: Veus?
1: Però temes, per exemple, com canvi climàtic i biodiversitat, això triga més en que tu vegis, però clar, és igual d'important, perquè sí, si no conservem la biodiversitat, és que tot el sistema se'n va en orris.
0: I això pot ser que passi, que en un animal que no s'ha descobert encara, a l'Antàrtida trobis que té unes propietats que les podem aplicar en medicina, que ens beneficien en nosaltres.
1: Sí, sí, això està passant cada dia. Hi ha molta gent treballant amb molècules d'organismes marins i alguns de l'Antàrtida.
0: Mira,
1: sí.
0: Veus tots... Què van a fer a l'Antàrtida?
2: No, sí, em sembla molt bé.
0: Ah, doncs oita.
2: Més els que les anessin més cap aquí que no pas cap als militars.
5: Exacte.
0: Algun accident que recordis? Està passant mai alguna cosa?
1: Bueno, sempre passen coses, però millor oblidar-les.
0: Però home...
1: No, a veure, per exemple, quan el Covid ens vam quedar sense menjar, perquè el vaixell venia amb el menjar i va fer mitja volta i se'n va anar perquè hi havia Covid al vaixell.
0: Ah, no, clar.
1: I ens van deixar allà sense menjar.
0: És molt millor deixar-los morir de gana que no pas que els hi passéssim el Covid.
4: Home, és fort,
1: això. No, a veure, teníem molts cigrons i vam menjar cigrons. Jo no he menjat més cigrons en ma vida. Se'n sortien per les orelles.
0: Hòstia santa.
1: I el pobre cuiner es va posar malalt dels nervis, de l'estrès d'haver d'alimentar, no sé quants érem aquell any, potser 40 o 50 persones.
2: 40, menjant cigrons.
1: I clar, no tenia res, llavors van demanar ajuda i els vaixells que passaven per allà ens anaven baixant coses, tipus, jo què sé, sobres de te, Fanta de llimona, que dius, hòstia, això no alimenta gaire, no?
0: Amb els cigrons, sí. I vinga, cigrons i Fanta de llimona.
1: No, alguns van ser més generosos i van portar peix i alguna cosa més així, no?
5: Quant temps clar, us van tenir allà, sense...
1: No me'n recordo, però igual vam estar com 2 setmanes.
5: Déu-n'hi-do.
0: 2 setmanes de cigrons.
1: Bastant ja. Problemes d'alimentació.
4: No n'has menjat mai més de cigrons, no?
0: No, diu que no.
1: Molt poc. Ja.
2: Sí. És una quaresma molt ben parida.
1: Els cuiners allà, la veritat, és que cuinen molt bé i s'esforcen molt, perquè
0: quan veus...
1: que allà no tenim fruita i verdura fresca.
0: Clar.
1: Arriba al principi, quan s'acaba, fins que no torna a arribar, no n'hi ha.
0: Tot és congelat, allà és tot
2: fresca,
0: congelat.
2: Fresco
0: ja, és. Escolta, Conxita, has vist amb els teus propis ulls algun efecte del desgel de l'Antàrtida? Que quan ho has visitat al llarg d'aquests 15 cops que hi has anat, una cosa que es pugui apreciar i dir, hòstia,
1: això... A veure, és que el canvi climàtic està a una escala molt més gran del que tu pots veure en la teva vida. O sigui, ho veus amb les dades, però d'un any per l'altre és difícil. A veure, sí que és veritat que si t'hi fixes, doncs, ara, per exemple, quan estàs allà, plou molt i abans no plovia, nevava. Mm-hmm. Però, clar, són coses que potser són cicles més curts, no?
0: Clar.
1: Vull dir, això s'ha de veure a llarg termini, i és cert que s'està escalfant, i a parts de l'Antàrtida s'estan escalfant moltíssim, moltíssim.
0: Creus que l'Antàrtida serà un territori de disputa entre les grans potències mundials, com ja comença a passar una mica amb el Pol Nord?
1: A veure, és que el Pol Nord és diferent, perquè és un mar i tot de països al voltant que es barallen pels recursos.
0: Sí.
1: L'Antàrtida és un continent envoltat per mar i els països estan com més lluny, i s'ha fet aquest pacte, que és el Tractat Antàrtic, per mantenir-lo per la recerca. Això s'ha d'anar renovant.
0: El contracte aquest el tenim a gaires anys...
1: S'ha d'anar renovant. Ara fa poc es va renovar, però clar, no tots els països del planeta l'han signat.
2: Mm. És com llavors, el dret internacional, eh? Vull dir, saps? No sé.
1: No sé, el tema és ara els minerals rars, no? Que si realment els volen anar a buscar pels nostres mòbils i totes les nostres coses, doncs potser aniran a llocs que no s'hauria d'anar.
0: Si hi ha negoci...
4: No acabarà bé, això.
0: No acabarà bé, no
1: Esperem
0: acabarà bé.
1: Sí.
4: No ho veurem, però no acabarà bé.
1: Jo tinc esperança que...
4: No en tinguis. No?
0: Home, ella ho estudia més de prop que tu, Fel, ella sabrà, no?
1: És que no es pot saber. No.
0: Quin és el descobriment més gran que heu fet al vostre equip?
1: Del
0: que et sentis més orgullosa, a part del cuc aquest, del Decepcionensis.
1: Jo em sento orgullosa de tots els meus estudiants, de totes les coses que han fet en els seus doctorants. No sabria dir-te un per sobre de l'altre.
2: Inventa-te'l.
1: Tot, espècies noves, molècules noves. Ara hem mirat moltes coses de... efectes dels impactes humans, no? Com està afectant l'augment de la temperatura,
0: sí,
1: i l'acidificació en els animals que viuen al fons del mar, no? Que sembla mentida, abans heu dit allà només n'hi haurà gel i aigua, no. Allà mires cap a baix i està ple, n'hi ha esponges, n'hi ha cargols, n'hi ha eriçons, n'hi ha estrelles, n'hi ha cucs de molts tipus, n'hi ha mil coses, coralls tous, n'hi ha moltes coses.
0: I ens els estem carregant nosaltres.
1: Sí, bàsicament a l'augmentar la temperatura estan patint canvis i l'acidificació també està produint canvis, i a més estem detectant molts contaminants que abans no hi eren, per exemple, les esponges, i també molts plàstics.
0: Arriben allà baix, eh?
1: Hi ha molts plàstics, no només en el fons i en l'aigua, sinó també en els animals.
0: Clar.
1: Estan acumulant plàstics, ja. I aquests plàstics són nostres.
4: El ser tan avall també és més... No?
0: Va baixant per la gravetat.
4: És més fàcil que... Sí. No?
0: Tens... O sigui, ens estem carregant nosaltres els animals que ens podrien salvar del càncer en un futur, per exemple.
4: És una bogeria molt... Per això no acabarà bé. Ja
0: és un peix que es menja la cua.
4: Mai millor dit.
0: Ah, exacte.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Conxita, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
7: Pere!
0: Vinga, va, que no són cigrons, això, eh?
1: No.
0: Ah, la paraula d'avui, perdó, és moren. Moren. Ah, moren. Mot que antigament s'utilitzava per definir capellans i tots els encarregats de transmetre la moral religiosa.
2: Si s'ha de destacar la història de Catalunya una figura religiosa influent, no pot ser altra que la de Moren Cinto Verdaguer.
0: Bé, moren. Es diu popularment de la persona d'origen marroquí per evitar altres noms més pejoratius.
4: Cada matí, quan vaig a treballar, passa un moren en patinet allà a la carretera d'Arbustis que algun dia, us ho juro, aixafarà un camió, eh?
0: O C, moren, sinònim de moribund. Es diu de la persona o ésser viu que es mor o que està molt proper a la mort.
5: Al llit de mort, quan l'avi ja era moren, va venir el capellà a intentar convèncer-lo de deixar el patrimoni a l'església.
0: A, B o C.
1: Et pots dir com l'escrius? Amb T final?
0: O... M-O-R-E-N-T.
1: Vale, l'última, la C.
0: La C, eh?
5: Correcte!
0: Sí, senyora. Avui dedicàvem el capítol al gat de la sort, el Manekineko, es diu això? Ho dic bé? Sí.
5: Manekineko. Els primers Manekinekos que es van fabricar al Japó als segles XVIII i XIX, abans que comencessin a produir-se així massa i a vendre's a totes les botigues d'arreu del món, els feien artesans, ceramistes sobretot. Són peces que actualment, ara mateix, si les trobéssim, serien molt valuoses, amb subhastes, serien molt, molt valuoses. Tot i això, no són els gatets de la sort més cars del mercat, perquè, a més d'aquests fets per ceramistes... Sí. N'hi ha fets per joiers.
0: Més moderns.
5: Ah. Sí, més moderns, però fets per joiers i d'or massís, per exemple.
0: Hòstia, d'or massís?
5: Sí.
0: Ha de valdre calent.
5: Hi ha alguns manekinekos que pesen uns 20 quilos i estan fets de pedres precioses i que, evidentment, valen centenars de milers d'euros.
0: Home, 20 quilos d'or.
8: Ja, què et sembla? Són diners, eh? Però si la gràcia del ninot aquest és que amb el gesto atrau la fortuna i la sort, si pots comprar un bitxo de 20 quilos d'or... No, no necessita fortuna, no?
5: No, la veritat no. És que...
0: És l'avarícia dos vegades.
5: És l'avarícia.
2: Sí. Estan ben tarats aquests xinesos, eh?
5: No. A veure, noi, en sèrio.
4: Són japonesos.
2: Bueno.
4: Ho has sentit? Vull dir, portem tot el puto programa. Són japonesos.
2: Bueno.
4: No són xinesos.
2: No.
4: Els xinesos són una cosa, els japonesos són nosaltres. Vull dir, tu, escolta una mica, hi sents per aquí o no hi sents? Si no hi sents, ens ho dius i que t'ho arreglin els tècnics. Però és que portem tot el programa igual, estàs portant nerviós.
2: Vale.
4: Tia, para, ja, amb els xinos i els japonesos.
2: Ah, i els indis.
4: Eh? Els indis és un altre tema. Els indis els dic el que vull. Tia, és que de veritat, jo digue-li alguna
0: cosa. No,
2: també... Jo pensava que era xinès.
4: Que no ho és, de xinès. Que bueno. És de japonès. I a punto i pelota, ja.
0: Perdona, Conxita.
2: Que estigui,
5: eh? S'està acabant la temporada i sí, això no...
2: Amb la calma que porta la Conxita.
0: Ara.
2: Portes Conxita. Calma.
0: Tens marcat el calendari ja quan tornes a marxar a l'Antàrtida o no?
1: No, encara no.
0: Encara no?
1: No, encara no.
2: S'ha de fer calaix primer.
0: Bueno, algú ha de pagar-ho,
2: clar. Clar.
4: No, paguem nosaltres.
0: Tu?
4: Ja si ho paguem nosaltres, una mica d'allò, un imant per la nevera, no m'ho portaria a Espanya.
1: De l'Antàrtida no podràs
4: no,
1: ser. A Sud-amèrica sí. A l'Antàrtida no hi ha ni botigues, ni bars, ni metro, ni bus, no hi ha res.
0: Només bases científiques.
4: Ah, clar.
1: Científics,
0: pojos.
5: I cigrons.
0: Cigrons.
1: Jo crec que ens els vam acabar ja.
0: Conxita Ávila, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Gràcies.
6: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. No esperis que t'entrevistin al Foraster si vius a Granollers.
0: Àlex Vila.
8: Ei, com va?
0: Bé, ei. Una faula del Manequineco.
8: Una faula del Manequineco.
0: El gatet.
8: Correcte.
0: En tens cap a casa, no?
8: Jo sí, jo sí? En vaig tenir un, sí. Va d'això la faula, de fet. Però abans m'agradaria comentar que em fa gràcia, no?, perquè tingui un nom compost, Manequineco.
0: Sí.
8: Recorda una mica com a Josep Maria, no?
0: Sí.
8: Moncada, reixac.
0: Sí, senyor.
8: Reguleu el preu del lloguer. Ei, que ja dies que no ho deia.
0: Sí que és veritat.
8: Us ve algun exemple més d'aquest tipus? Ho pregunto, si teniu vosaltres algun exemple més.
3: Vilanova i la Geltrú.
1: Sí.
3: Fel i Suri.
0: Sí.
8: Molt bé.
1: Sí.
8: Doncs, jo en vaig tenir un de Manequineco d'aquests a casa de mons pares, un gat de la sort, i el tenia posat allà i anava fent aquesta la cosa aquesta a la mà. Jo el mirava i pensava, que xulo, seré més afortunat i tindré més diners. I res, tot anava bé, la veritat, fins que el gat va començar a parlar.
0: Què dius ara?
8: Va començar a parlar el puto gat. Sí.
0: Li vas posar masses piles, potser.
8: No ho sé, al principi no l'entenia, però després em vaig anar fixant i era curiós perquè només parlava quan aixecava el braç.
0: Fixa't.
8: Quan tenia el braç a baix, no, silenci. Uh-huh. O potser aixecava el braç i deia, la immigració és un problema, els immigrants venen aquí a robar-nos la feina. I baixava el braç, silenci.
0: Fixa't.
1: Mira.
8: Silenci absolut.
0: Sí.
8: Pujava el braç, tenim un problema amb l'ocupació, l'única forma de regular els lloguers, el lliure mercat i la propietat privada. Baixava el braç, silenci. Silenci absolut.
1: Hosti, tu.
8: Era una cosa boja, eh? Pujava el braç, ja no es pot dir res, vivim en una dictadura woke, els temps d'abans seran millor, que torni la mili. Baixava el braç.
0: Que torni la mili, si ha arribat a dir.
8: Havia arribat a dir això.
5: Com tenia la mà, Àlex, així o...?
8: Això no, jo no m'hi vaig fixar.
5: Ja.
8: Bueno,
5: ja.
0: Era el braç dret o l'esquerra, la puteta?
8: No ho sé, però jo un dia li vaig dir, hòstia, Manequineco, gat de la sort, dic, una cosa és que tu, vull dir, no estaràs aquí elaborant discursos a partir de simplificar idees, no? Perquè la gent amb por absorbeixi aquests discursos.
0: Ah, clar.
8: Vull dir, una cosa és que tu em vulguis fer creure en la fortuna, està molt bé. No, però això que estàs fent, Manequineco, no és de gat de la sort. No sé quin tipus de gat ets. Total, es va quedar callat.
1: Josep, sí. Maria, no?
8: Es va quedar callat, no ho sé. I jo vaig dir, mira, ha reflexionat. I em vaig apropar, i em va fotre un cop de puny i em va dir, Dios, pàtria i família. En ese orden. I vaig dir, bueno, és igual, li dono la volta, el deixo de cara a la paret i vaig a donar una volta perquè em toqui l'aire, perquè no... I res, vaig tornar a casa de donar la volta i resulta que la meva mare en aquell moment havia decidit fer neteja general.
1: Mm-hmm.
8: I sabeu que m'havia llançat?
5: El va fotre mar.
8: El meu gat de la sort.
1: No.
0: El Manequineco.
8: I clar, oi, dius, hòstia, mama, jo ja sé que això és casa teva, però... em podries haver avisat, no? Feia il·lusió a mi aquest gat, també, no? Bueno, no sé. I la conclusió d'això és que, bueno, que no us fieu ni de la vostra mare. és la conclusió del dia.
0: És bona. Saps, recordes on el vas comprar, el Manequineco?
8: El vaig comprar al Japó.
0: Al Japó?
8: Sí.
0: Que no és la Xina?
8: No.
2: Ho veus?
0: Xuriguera.
2: Ho veus?
8: O potser, espera, no, potser a Toledo. Potser el vaig comprar a Toledo.
0: Bons ganivets,
8: sí.
0: A Toledo.
8: Sí.
0: Sí.
8: I bons gats.
0: I bons gats d'aquest, com el teu.
8: Sí,
3: sí, sí. I d'altres.
0: I d'altres. Ja ho estàs mai a Toledo?
3: Una vegada.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Vas comprar ganivet o no? Recuerdo de Toledo.
3: No, però vaig agafar un bon gat.
0: Mira. Xuriguera?
2: No, mai. Toledo, és que no, mai.
0: No ho piques.
5: Jo no hi he estat mai, tampoc.
2: Sí que ho ubico,
0: sí?
2: Home, sí.
0: A on?
2: El Covell és allà mig.
0: Al mig.
2: A sota.
8: Més seta.
2: Al mig o sota?
0: Meseta central.
8: Uh-huh.
0: Molt bé.
8: És això el que portava, és la conclusió.
0: No ens podem fiar ni de la nostra mare.
8: Ah, exacte.
0: Ja està, quedeu-vos amb aquest missatge.
8: Correcte.
0: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Bravo!

0: Pretty Woman? Qui ha dit Pretty Woman?
1: Carlos.
0: Xuriguera. No és Pretty Woman. Què està sonant, Arnau?
2: Ah, no, que ho faci ell.
0: No.
2: I Xuriguera?
0: Què és això, Xuriguera?
3: No, no ho sé.
4: Quin dia que portes avui, Xuri?
2: Home, això és Lucky Day.
0: Lucky Day.
2: Una cançó que la banda de Nova Zelanda, The Bats, va publicar el 2025. Quan va sentir la peça, el director del videoclip, el també neozelandès Mark Swaddle, va tenir una idea curiosa. Es va comprar un gat de la bona sort i el va anar filmant en diversos llocs on el portava la feina. A Florència, a Londres, a Tòquio, a Doha, a Taipei, a Liverpool, a Zagreb, a Manchester, a Hong Kong, a Arbúcies i jo que sé on més. Va acabar ajuntant totes aquestes imatges del gat de la bona sort arreu del món i va ser del tot adequat per fer el videoclip d'una cançó anomenada Dia Fortunat. Per afortunat el gat, que en comptes de quedar-se pal plantat a un lloc per sempre més, va fer una ruta que tots nosaltres no podem ni somiar.
0: No, no, no. Escoltem The Bats i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: Avui us porto en Bru, que és un gos d'atura català, que és de Vall d'Oreix i és de la Laura.
1: Molt bé.
0: Veiem-lo.
1: Aviam, en Bru. Mira que maco.
0: Mira, de gos autòcton de Catalunya, me cago en l'ou.
1: Gos d'atura català, sí, senyora.
0: Sí, és un gos que és fidel, és tossut i és ferèstec.
1: I parla català.
0: Sí, i no és un border collie com el que tens tu.
1: Bueno.
0: Què us passa amb els border collies a la gent que pastoreu?
1: Jo no vull entrar-hi en aquest debat.
0: Jo sí que vull entrar-hi. Explica-m'ho, explica-m'ho.
1: Què vols que t'expliqui?
0: Per què... sentant de la seva, me cago en l'ou,
1: sí,
0: que ets el peio de Catalunya.
1: El peio de Catalunya.
0: El peio primer de Catalunya, o segon, o tercer, no sé, com va el llinatge.
1: Perquè tinc border collies.
0: Per què cony tens border collies?
1: Mira, primer, no els tinc jo, són de la meva xicota. És ella la que els remena i la que els fa anar.
2: I se'ls ha vist anar i en sap un niu.
0: Però alguna cosa deus tenir a dir a casa teva, dic jo.
1: En aquest aspecte, zero. No puc triar res dels gossos, ho porta ella. I això és una discussió que, bueno, hi ha qui és més partidari del gos d'atura i qui és més partidari del border collie. Són eines diferents de treball i fan feines diferents. Si tens un ramat gros d'ovelles, hi ha gent que prefereix, doncs, un gos d'atura català o...
0: Doncs que sàpigues que el Bru no pot suportar els border collies, perquè són uns intrusos, perquè a casa nostra s'ha de tenir border collies.
1: Has dit al revés.
3: Sí, ho estàs dient al revés, Mercè.
0: Gossos d'atura català.
3: Ho estàs dient al revés, Mercè.
1: Que cadascú el gos que vulgui.
3: Ara.
1: Ja està, escolta. Sí. També són molt macos i fan molt bona feina, també.
0: No, també.
1: Els gossos d'atura català.
0: També.
1: On anem avui, aviam?
4: Tercera i última entrega de la gesta de la gran companyia del Mugàvers a Constantinople.
1: Bravo.
4: Ara que Roger de Flor ha sigut assassinat, els Almugàvers estan contra les cordes.
2: Parèstecs.
4: A vegades, però, un animal ferit, quan es troba acorralat,
2: ara
4: es pot tornar encara més agressiu.
1: Yeah. Avui passegem el gos per Gallipoli. Som a l'any 1305. Sí.
0: Estic escalfant, jo, ja. Ja veig quin personatge em toca fer. Estic escalfant. Vinga!
2: Som-hi! Ja veuràs que ho matarem tot.
1: Després de violar a tort i a dret, els Almogàvers han perdut el favor de l'emperador de l'Imperi Romà d'Orient. Més que un passeig amb en Bru, això avui serà una supervivència. Ja. Supervivència. La gent de la regió no vol sentir parlar dels catalans, eh? Tot el que recordi o s'assembli un català serà executat.
2: Oi.
1: Bueno, és que l'han estat liant molt fort.
3: Sí.
1: L'han estat liant molt grossa.
3: Sí, quedat parat, eh?
1: No és el millor lloc pel nostre gos d'atura, la veritat.
3: Això amb un border collie no ens passaria.
1: Ah, exacte.
3: Aquí la Mercè Terró.
1: Quan en Roger de Flor és assassinat, les seves tropes són a la ciutat turca de Gallipoli.
0: Al revés.
3: No, Terró. És que m'ha liat abans, també. Ja no sé qui té raó i qui no.
1: Els Almogàvers, però, encara tenen prou múscul per reaccionar. Sempre tan dialogants, la seva primera decisió és cremar la ciutat.
0: Bueno, cremar... Sí, però que consti que ens hi han obligat, eh?
2: No, a veure, a mi em van dir geperut, eh?
0: Home!
2: No sé si no en recordeu.
0: Sí, que me'n recordo,
2: I ens han tractat de porcs, eh?
0: Sí.
2: I ens van matar el nostre...
0: Ara! Capí,
2: en Bernat de Flor.
1: Roger de Flor.
0: Roger, que aquell nano que ens comandava era
2: el nostre
0: Roger.
2: Captill, et dic. No jo, el Captill.
0: Roger!
2: Es deia Roger.

0: una mica violents. A partir d'ara, el nou líder serà en Bernat de Rocafort, un home que encara està més sonat que el difunt Roger de Flor.
1: Bueno, esclar, home, és que en Roger de Flor va ser un gran comandant, si ho haig de dir-ho, sí. És així. Ah. Però era una mica tou, eh?
0: Era tou.
1: Ja. Ah, però jo em dic una mica Figaflor, eh? Yeah. Figaflor, m'entens?
2: Sí, no, ah, te no és el fills
0: d'ells. Ah, Roger de Flor.
1: Roger de Flor.
0: Figaflor.
1: Figaflor, eh? Vull dir que...
0: En Bernat de Rocafort està completament boig. Les forces catalanes s'han vist reduïdes a 3.000 homes i 200 cavalls, però diu que vol presentar batalla.
3: Mm, home, és que i tant que presentarem batalla, eh?
0: Sí.
1: Qui s'han pensat que són nosaltres?
0: Ah. Eh?
1: Qui s'han pensat que són nosaltres?
0: És en Bernat de Rocafort, eh? Aquest. No en Jordi Pujol, dius.
4: No, però no intentava imitar en Jordi Pujol.
0: Ah, t'ha sortit.
4: Això els catalans ja fa molts anys que aquesta
2: frase...
0: És un tic de català.
1: Ah. Nosaltres som catalans! Catalans!
0: Bé, ja em sap greu que els Almogàvers siguin uns assassins perquè és ben maco veure'ls així de valents, eh?
1: Què vols dir?
0: Vull dir que, hòstia, dius...
1: Què vols dir, que les pròximes generacions de catalans no sereu així de ben parits com nosaltres?
0: No te vull avançar res, però... Hem perdut un punt...
5: Una mica de pistonada.
0: El tema de la violència l'hem anat perdent.
1: Sí?
0: Sí.
2: Hi ha poca empenta.
0: Hi ha poca en aquest sentit.
1: No, us falta aquella ràbia de m'agafar... Que te mato, fill de la gran... No, no, això no...
0: No ho tenim, això.
1: No, m'agafar...
0: Tenim altres coses.
1: Ja, ja, ja.
0: Atenció, perquè això us encantarà. Després de destruir Gal·lípoli, els almogàvers tenen la possibilitat d'escapar-se i tornar cap a casa, que semblaria l'acció intel·ligent, diguéssim. No tornem, perquè el port és l'únic que continua intacte i podrien utilitzar els vaixells que hi ha amarrats. Però en Bernat diu que ni parlar-ne, que els catalans no són uns gallines.
5: Ara! Ara, ara! Fugir? Nosaltres fugir? No, no.
2: No,
5: no. Ai, que no. Ni parlar-ne. Jo abans, mira, prefereixo que em degollin.
0: Per evitar la temptació d'agafar els vaixells i quedar com uns covards, en Bernat de Rocafort decideix destruir-los al crit de...
1: Cremem les vostres naus!
2: Cuita'l.
0: Ordena incendiar-los, eh? Ara sí, acaben de quedar-se sense escapatori.
2: Mira, ara ja no. Només ens queda lluitar, eh?
0: Sí, sí.
5: Vinga!
2: Visca el nostre capdilla, en Roger de Flor!
5: Vinga!
2: Bernat de Gràcia!
0: No, Bernat de Rocafort.
1: Em dic Bernat. Bernat de Rocafort.
2: Ah.
1: Bernat de Rocafort. En Roger el van matar.
2: En Roger
1: el
2: van matar.
1: Mira'm a la cara.
2: Sí.
1: Sóc en Bernat.
2: Bernat!
1: Va, Bernat de Rocafort.
2: Bernat de Rocafort.
1: Vale?
0: Sense possibilitat de fugir, els valerosos catalans s'han d'enfrontar a l'exèrcit que han vingut expressament des de Constantinople. El combat es disputa davant de les runes de la ciutat, a camp obert. Recordem que els catalans només són 3.000 soldats. 3.000, eh? 3.000, eh?
2: 3.000 som.
0: Sabeu quants són els altres?
5: Quants?
0: 10 vegades més de soldats.
2: Ah, llavors, els més serien 30.000?
0: 30.000, cirons. No crec que en Bru, el nostre gos d'atur, ens serveixi de gaire. Malgrat tot... Després d'un xoc inicial, els almogàvers són tan efectius que fan recular un exèrcit 10 vegades més gran que el seu. Després d'hores i hores de lluita, les baixes de l'imperi romà són de 20.000 soldats i 6.000 cavallers.
1: Guaita quina matança, nano. Guaita quina matança que estem fotent. Què? Què et teus? Esteu passant bé o què?
5: És molt divertit, això de matar serrins, l'estia.
2: Home, no! No són pas serrins!
5: Ara són serrins!
2: Hòstia, que ets burra!
5: Per què?
2: No són pas serrins!
5: A veure si et tallo el coll, eh?
2: Són d'uns altres, aquests!
5: Uns altres! Colla terra!
1: No saben ni contra qui lluitem, eh? A veure, són bons nanos, són bona canalla. De veritat que són curtots, eh?
0: Segons les cròniques de l'època...
2: Hòstia!
0: Vosaltres sou els catalans d'aquella època. Okay.
2: Sí.
5: Sí. Què passa?
0: Se us veu arriats, eh?
5: Escolta, que ens els hem carregat a tots,
0: ah,
5: eh?
0: No, això sí, això
5: Fons
0: sí.
5: Fons-hi tu davant!
0: No.
5: Veure.
0: No.
2: Semblaven de mantega.
0: Segons les cròniques de l'època, els enemics han perdut 20.000 soldats i els almogàvers, atenció, eh? Apunta-t'ho, si vols. Xuriguera, apunta-t'ho.
2: Quants?
0: Els altres, 20.000 morts.
2: Sí.
0: Els almogàvers...
2: Nosaltres...
5: Què?
0: Les baixes en total són d'un cavaller i dos soldats.
2: Quina pelissa.
1: Llàstima que aquests dos soldats no siguin aquests dos. Ha estat de mala sort, això, hòstia.
0: Ai. Després d'una de les victòries més aclaparadores de la història, els almogàvers comencen la venjança catalana, una matança sistemàtica de la península turca. Nens, homes, dones, vells, animals, tots són assassinats.
2: Tots.
0: Anàveu fort, eh?
2: Collons. Una plaga.
0: Molts pares de família decideixen matar els seus propis fills. És gros, això, eh? Abans que siguin capturats pels almogàvers.
4: Mare. Això no m'ho hagués imaginat mai, jo, mira.
6: Amor.
2: Què?
6: On són els nens?
2: Home, dormen ara, aquesta hora.
6: És que he sentit que els catalans venen cap aquí. Sí.

0: És millor que preparis la destral.
1: Ostres, però poc em puc enfrontar jo amb aquests cos. No has vist que són unes bèsties?
0: No, amor, no és per lluitar. És per matar els nostres fills.
1: Carai, cuida.
0: I després vull que em llevis la vida a mi, amor. Els catalans no ens poden agafar vius.
1: Bueno, si ho vols així, ho ofreixis, eh?
0: Gràcies. T'estimo.
1: No, jo també, però...
2: Mataràs la canalla?
1: Sí.
2: La dona?
1: També, tot.
2: Llavors què faràs, tu?
1: No, aniré a fer un bol.
3: No, ai, acabes de tallar tot el clima.
4: De juerga.
1: Sí. Home,
4: doncs,
1: comença una nova vida.
4: Estaràs de Rodríguez, eh?
1: Tu saps lo hipotecat que estava.
2: El favor que t'han fet els
1: homes. El favor que m'han fet aquesta gent. Que no hi havia qui no l'aguantés en aquesta.
3: Hola.
4: No encara sóc viva, no
3: eh?
4: Que estàs morta, ja.
3: No m'ha matat encara.
4: No, ara,
3: encara li puc fotre jo la destral aquí mentre ull i ull, eh?
1: M'he passat 200 programes, tota una temporada aguantant-la.
2: Sí.
1: Ara que em demana que la mati, collons, si la mataré.
2: Déu-n'hi-do, me'ls almogava.
4: No, jo ara que he vist aquesta història que han representat tan bé aquest parell,
2: sí.
4: Jo ara, hòstia, és una cosa que no semblen tan divertits. Saps, n'hem rigut.
2: Bueno,
4: però, hòstia, això és trist, eh? Això.
3: Home, no
2: dius, hòstia, mira quins catalans tan ben parits. No. Va, si toca ser l'altra banda.
4: Ara.
2: Emprenya una mica.
4: Una mica sí, eh?
2: Són les dues cares de la moneda, no? I els almogàvers porten la seva venjança fins a les portes de Constantinople, la ciutat que els va rebre amb els braços oberts.
1: Què? La conquerim o què? Jo et veig malena.
2: Fins i tot ells saben que Constantinople és una ciutat impossible de conquerir. És llavors quan decideixen marxar per sempre més. Pugen fins a Bulgària i treuen el cap fins a l'actual Romania, com sempre matant tot el que es mou. Les cançons sobre la brutícia dels catalans són substituïdes per coses més greus. En albanès, per exemple, català, escrit amb K, significa monstre. Això és així, eh? I a Bulgària, fill de català és un dels pitjors insults que existeixen. També hi ha una dita popular que diu: vaig fugir dels turcs per caure en mans dels catalans. És l'equivalent del foc a les brases? Doncs mira, després d'un passeig que durarà anys, els almogàvers i en Bru han trobat una nova llar. Atenes. El duc d'Atenes, pobret, els rep d'aquella manera, perquè sap de quin peu calcen.
4: A veure, sisplau, nois, eh? Deixeu-me parlar a mi i feu bondat.
5: Molt bé. Què voleu, nobles estrangers?
1: Va, deixa'ns entrar o cremarem la ciutat.
4: Calla, collons, que callis. He dit que féssiu bondat, mosca dels collons. Surti. Que m'han posat una mosca aquí de fet, no?
2: Dutxeu-vos. Si et dutxes, marxarà.
4: Calli, sisplau, vostè.
1: Hòstia, el nostre
4: Bernat, és grossa, la mosca. Això, Bernat de Rocafort.
1: Roger.
2: Bernat es diu.
4: Et fotré una... Jo, Bernat de Rocafort, demano asil per la meva persona i pels meus companys d'armes.
3: I els dones asil polític, eh? O et cremem la ciutat?
4: Bueno, sí, bàsicament és això.
3: Sí.
2: Està acabat sent nòmada. Els catalans entren a Atenes i funden un nou ducat. El ducat de Neopàtria. Això és tot veritat, eh? Sembla una llegenda, però no ho és. Els almogàvers comencen a gestionar el seu ducat independent, com una espècie de república militar catalana situada a Grècia. Penseu que l'idioma oficial eren el llatí i el català.
1: Molt bé.
3: Trobo que hem perdut molt.
2: Sí que hem perdut.
4: Home, ens devien tenir moltes ganes, eh?
2: Home, sí. En principi, el duc d'Atenes és qui mana, però ho fa realment amb un ganivet al coll.
5: Jo, duc d'Atenes, lliurement i amb totes les meves facultats, proclamo els almogàvers com a nobles cavallers de la meva cort. Ara, si us plau, deixeu anar a la meva família i pareu de pagar-me.
3: Bueno, és que
2: el domini català s'estendrà 80 anys. 80 anys en què només retran comptes amb la corona d'Aragó, que gairebé s'havien oblidat dels almogàvers.
1: Hòstia, els almogàvers, aquells bojos encara són vius? Eh? Què diu que han fet? Han conquistat Atenes?
2: Després de 80 anys, l'any 1388, Atenes cau en mans florentines.
4: Ah, Florentino Pérez, tu.
2: Eh?
4: Els espanyols sempre donen pel sang.
2: No, home, no. De la gent de l'exèrcit de Florència, florentines.
4: Ah, collons.
2: Els almogàvers supervivents per fi tornen cap a Catalunya, on continuaran fent de mercenaris o també faran de bandolers. Com ja hem dit, les bestieses dels nostres avantpassats encara es recorden a l'est d'Europa. En alguns països, fins fa poc, es feia servir la figura de l'almogàver com l'home del sac. També existeix una cançó romanesa molt il·lustrativa que diu: donen força i coratge per lluitar contra els francs i contra els gossos catalans.
1: Home, ho trobo una mica ofensiu,
2: Espera,
1: eh?
2: Sí, collons, i espera, perquè la cançó continua. Diu: gos català, no dejunes els divendres ni dejunes el dissabte. Quan Crist és a la tomba, el català menja carn fins i tot en Divendres Sant.
4: Wow.
2: No ens tenen en massa bona consideració.
4: No. Anàvem dient que Europa ens mira, però...
2: Aquest és el llegat dels almogàvers, un dels mercenaris més efectius del món, uns assassins i violadors. Això sí, nostres, de casa nostra.
4: Això sí.
2: Parlaven català.
4: Són de confiança, sí. Són d'aquí.
2: Exacte. Aquest anunci. De veritat. Aquest anunci.
6: Oh, ha tingut èxit, eh?
2: Sí, no, ja. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gos a aquesta passejada amb els almogàvers. Aquest gos d'atura, en Bru, això està en mans d'aquí, Mercè.
7: Com et dius?
8: Susana. I d'on vens?
7: D'Olot.
8: Vinga.
2: Susana d'Olot, para atenció. L'any 2005, el portaveu de del govern de la Generalitat, Joaquim Nadal, va anar fins a Grècia a demanar disculpes pels desastres causats pels almogàvers. Què més va fer Joaquim Nadal en la seva visita a Grècia? Ah! Altres coses, diria.
6: No entrem en detall.
4: I amb quines opcions però... suposeu?
2: Anar a un local. Ah! Va tornar les relíquies que els almogàvers van portar a Catalunya? Bé, va pagar les reparacions d'un monestir que els almogàvers havien destruït? O sé, va emportar-se les despulles de Roger de Flor.
6: Roger?
2: Roger. A, B o C?
7: B.
2: La B. En Bru és...

0: Vam anar allà a demanar perdó i 240.000 euros dels nostres impostos per reparar un monestir que havien xafat els almogàvers.
1: M'agradaria veure si està reparat.
0: Sí, aviam. En Bru, el gos fidel, tossut i feréstec com un almogàver, ha pogut superar una passejada que se'ns ha acabat allargant una mica. Els almogàvers van estar batallant pel l'est d'Europa més de 10 anys, 8 dels quals van passar-los administrant la Neopàtria, un ducat que es van inventar.
1: Molt bé.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Veneçuela comença 7 dies de dol nacional per les víctimes del doble terratrèmol de fa una setmana. El recompte de víctimes continuarà augmentant i ara ja són gairebé 2.300 les persones mortes i més d'11.000 les ferides. Moltes de les persones hospitalitzades se les atén en hospitals de campanya improvisats.
2: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio, le cayó una mitad de una pared encima y le partió. Tuvo fractura de radio.
3: Estaba todo destruido. Y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que, bueno, se murieron casi toda la familia, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
1: Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival.
1: José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el Partit Popular s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez.
4: L'ONU reclama als governs que acordin regles globals per evitar els danys que pot provocar la intel·ligència artificial. El primer informe sobre la IA, encarregat per les Nacions Unides, alerta de riscos per als drets humans o desinformació i denuncia l'excessiva concentració de la tecnologia en poques companyies i estats.
1: La Ludwig van, sopa de cabra, pastora, la fúmiga o fades són alguns dels artistes que actuaran al Festival Acústic de Figueres del 27 al 30 d'agost. El cartell combina veterans com Locomia o Defcon 2, amb bandes actuals com Alosa i Malifeta. La vídua d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
4: Segons ha avançat el País i han confirmat fonts judicials aquesta emissora, la parella de l'empresari, Estefania Nut, va dir dimarts a la seva compareixença com a testimoni que el fundador de Mango tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència. També va parlar de les desavinences entre en Dick i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui els va animar a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. La terapeuta també ha estat un dels testimonis clau que aquesta setmana han desfilat pels jutjats de Martorell. Divendres serà el torn de les dues germanes de Jonathan en Dick.
1: Esports, el Mundial de Futbol, Bèlgica ha eliminat Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final, ha forçat la pròrroga i s'ha classificat gràcies a un penal a l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà a 8ens contra el guanyador del partit que enfronta a aquesta hora els Estats Units i Bòsnia-Herzegovina. Al descans, el resultat és d'1-0 a favor dels nord-americans. Ha marcat el davanter del Mònaco, Balogun.
4: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els 2 gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als 8ens de final.
1: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com la de Julián Álvarez. D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès, Andreas Christensen, nen de 30 anys fins al 2028.
4: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogacar al capdavant.
1: I el torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Ojeras, Liasim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas. Mentrestant, el més destacat al quadre femení és l'eliminació d'Andrieva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Pegula.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Sorpresa per les teves ulleres noves.
1: Ah, molt bé, moltes gràcies.
0: Ulleres d'estiu, que m'agrada molt el concepte, Fran. No,
1: ara m'acostaré al micròfon perquè la gent les pugui veure. És molt curiós perquè ahir parlàvem de... No, el ahir, que avui quin dia és?
0: Avui és dimecres. Tu dius dilluns amb la Sílvia Rosés.
1: Amb la Sílvia Rosés, que parlàvem de Los Vigilantes de la Playa. Mm-hmm. I avui he vist que Pamela Anderson, que era una de les actrius que tu vas esmentar, compleix anys.
0: Quants anys fa?
1: 1 de juliol. Va néixer el 1967, i ara li demanaré a la persona que no és experta en matemàtiques que faci la suma, 59 anys.
0: 59 anys.
1: Sí, concretament és el que fa Pamela Anderson.
0: Mare meva! Pamela Anderson, sí? I Fran Domènech. Correm per la platja tots dos.
1: No. Potser perdo alguna cosa. És el que acostuma a passar.
0: En Fran Domènech porta dos dies perdent coses. A veure què perd demà. Escolteu-me, us penjarem una foto de les ulleres d'estiu d'en Fran al WhatsApp del programa. Us el podeu apuntar al 677-38-77-19. 677-38-77-19. Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: Avui és dimecres, canviem una mica la rutina en l'última setmana en directe de La Solució. I la solucionet d'avui és... Un aplaudiment per l'Estel Soler. Molt bon dia, Estel.
1: Molt bon dia.
0: Hem mogut de dilluns a dimecres, eh?
1: Jo sóc una persona adaptable.
0: Exacte, una persona... Avui parlarem d'això, també.
1: Deixa'm dir-te que, és que cada dia ho dius i Viena, Gaza, em sembla un nom que... tan ric, tan sonor, que la vida t'ha d'anar bé, si et dius
0: Viena,
1: això.
0: Viena, Gaza, és preciós.
1: Ho trobo tan melòdic, tan... vull conèixer-te més.
0: M'agradaria molt que el tercer cognom és Soler. De segon cognom és Soler.
1: Meravella, sempre.
0: M'agradaria molt que es digués, jo què sé, Àustria, no?
1: Per exemple.
0: O Suïssa, és igual, un altre país. Que tot fossin localitats. Hauríem de fer un programa de noms.
2: És que, perdona, ahir que vas demanar noms curiosos...
0: És veritat.
2: Ens ha escrit la Georgina, que ens escolta a la matinada.
0: Ah, clar, la gent va responent.
2: Aquest programa també s'escolta a la matinada, en la repetició. Diu, la meva filla es diu Ilana.
0: Ilana.
2: Masculí. Ilan.
0: Ilan i l'Anna, m'agrada. Sí. Un dia farem un especial IDESCAT també de noms curiosos, perquè ahir van sortir uns quants, eh? Uns quants bastants, eh? Ara no recordo quin era el més estrany.
2: Doncs mira, n'hi havia un que era el Modis, que n'hi havia nou a IDESCAT.
0: El Modis, eh?
2: I ens va escriure un oient que es diu Arel i ens va demanar la carta, perquè la gent demanava al WhatsApp a veure si li podíem dir quants de la seva calanya n'hi havia a l'IDESCAT, i em sembla recordar que d'Arels n'hi ha 8 ara mateix a Catalunya.
0: 8 Arels a Catalunya.
2: I 24 Malcoms.
0: Doncs un dia ens farem un especial a noms estranys. Avui, però, no parlem de noms. Avui us portem una solució molt vital, ara que s'acosta a l'estiu. Volem saber, a l'estiu, com funciona el cervell? Treballa menys el cervell durant les vacances? Com ens canvia el fet de deixar de banda la rutina? Per cert, la rutina ens ajuda a tenir la vida endreçada o ens limita pel que fa al terreny de la creativitat? Què vol dir exactament ser productius? A l'estiu som productius? Estem sobrevalorant aquesta necessitat de ser productius? En general està de moda, en estressat i tenir molta feina, i quan fem vacances el cervell realment pot ser més creatiu o no? O si no el fem treballar, per altra banda, perd habilitats? Doncs mireu, la solució a aquestes i altres preguntes les té la professora en Neurociències de la Universitat Oberta de Catalunya. Un aplaudiment per l'Emília Redolà. Emília, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Home, sí, perquè vam connectar, em sembla que hem connectat més d'una vegada.
3: Sí.
0: Però sempre ho hem fet a distància, ara ens posem cara.
3: Ara sí, ara sí.
0: L'Emília Redolà aviat publicarà el llibre Lo que somos bajo la piel, la identidad de género desde la neurociencia. El cervell té un paper actiu en la construcció de la identitat de gènere? De quina manera, Emília?
3: Pues mira, la identitat de gènere és un tema que es construeix des de l'inici del desenvolupament. Hi ha com un full de ruta en el nostre cervell. El que passa que després la interacció social, les emocions, la cognició, sobretot l'encaix que fem a la societat a la que vivim, va configurant i va modificant aquest full de ruta. El que passa que sí que veiem des de la neurociència que està bastant clar des del principi, però clar, la influència de l'entorn, la influència social, les experiències vitals són importants.
0: Farem un seguiment de la publicació del llibre i ja tornem a convidar a Emília, però avui parlem del cervell i de l'estiu. Si jo et dic com funciona el cervell quan estem de vacances, és com un ordinador que es posa en mode repòs?
3: Pues jo crec que és una analogia molt, molt bona, perquè al final el que fem és, durant tota la nostra activitat laboral, anem sobrecarregant una mica el cervell. A neurociència diem sobrecàrrega cognitiva, perquè l'estrès, malgrat estem treballant en una feina que ens agrada moltíssim, estem gaudint, però realment això va calant de manera negativa, perquè va baixant els nostres recursos cognitius, emocionals, i tot això va generant aquesta sobrecàrrega, i necessitem fer aquest reset. Si no ho fem, no tirem, i ja moltes vegades tenim aquestes converses amb la gent, arriba el mes de juliol i diem, és que ja estic sota mínims. És veritat, és que no arribem.
0: Que ens sembla que no, mira, ara explicaré una cosa personal, eh? Però abans d'ahir...
2: Per Maria.
0: No, exacte. Desgraciat. Vaig fotre un pifòstio.
2: Ai.
0: Una operació que era agafar un cotxe, entrar-lo al pàrquing i treure l'altre cotxe.
2: Aparcar?
0: I vaig aparcar el cotxe a fora, vaig dir, no, molt millor, vaig baixar la rampa caminant, em vaig deixar el comandament, vaig tornar, vaig treure un cotxe, el vaig deixar a mitja rampa,
2: Déu meu.
0: Vaig baixar l'altre, saps allò de dir, però què li està passant al teu cap? I vaig arribar a casa i vaig dir, crec que he perdut la capacitat de pensar. Això és sobrecàrrega cognitiva?
3: Tal qual, mira...
0: No és que estigui idiota, no?
3: No. De fet, és una part del teu cervell que es diu escorça prefrontal, sobretot la part dorsolateral, que és la part que triga més en madurar, però és la part que fem servir per tot. No sé si alguna vegada t'han dit, no pensis en res, intenta no fer res.
0: Però mala idea.
3: I el teu cap va allà, rum, rum, rum, rum. Doncs aquest rum, rum és escorça prefrontal. I què passa? Que l'estrès, tota la càrrega que anem amb la feina i amb la situació de la vida diària, la família, tot això, va sobrecarregant l'escorça prefrontal. I arriba un moment que diu, ja està, no tinc...
0: I passen coses com aquesta, que comencem a intentar transitar per la vida sense cagar-nos a sobre, amb perdó de l'expressió.
1: L'escorça prefrontal.
0: L'escorça prefrontal.
1: Ja sé que no parlem d'això, però oi que els homes això se'ls desenvolupa bastant més tard, en general? Pot ser que als 50 encara no hi hagi la maduresa.
0: No soc neuròloga, però això ens ho dirà l'Emília.
1: Ja dedicarem un altre dia a l'escorça prefrontal masculina.
0: Hi ha diferències?
3: Pues mira, sí que hi ha diferències en lo que és la velocitat, però ojo, les diferències, quan nosaltres comparem el cervell de la dona i de l'home, a veure si hi ha diferències a nivell cognitiu i hi ha un substrat neural diferent, veiem que no. Que amb estudis de neuroimatge ben fets, veiem que únicament...
1: Perfecte. Així vol dir que no tenen excusa.
0: No tenen excusa.
3: No hi ha excusa, efectivament. Les diferències estan en les xarxes neuronals que estan vinculades a la conducta reproductora, però a nivell cognitiu, capacitat visoespacial, control d'impulsos, tot això, no hi ha diferències, com a mínim, a nivell del cervell. Les diferències estan en el funcionament, per què? Per la plasticitat. Clar, si tu a una nena li dones un videojoc, li dones un Lego des de molt petita, les seves capacitats visoespacials estaran molt més avançades a l'edat adulta, cosa que al final la plasticitat va calant.
0: Clar. Per tant, bàsicament és un constructe, no? Les diferències?
3: Jo diria més que un constructe, les diferències poden estar, el que passa que no és que ens vinguin donades pel nostre desenvolupament, o sigui, de base, no sigui un full de ruta ja tancat, sinó que són degudes a la plasticitat, a les nostres experiències.
0: Per tant, podem anar modificant-les si ho agafem a edat temprana, no?
3: I tant.
0: Per tant, excuses.
3: Sí, sí. I a l'edat adulta també.
0: També. Exacte. No, és que jo ja no tinc el cervell plàstic, no em canviaràs. No. Mentida. Sí, va, com sempre, avui podeu dir la vostra. Un tema apassionant el que tenim entre mans. Fran, ens poden contactar per les vies habituals.
2: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp de la solució, aquell que ja teniu guardat com la solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Mireu, avui parlem del cervell i de l'estiu i crec que hem de fer aquella reflexió que moltes vegades fa moltes famílies, moltes parelles, moltes persones que se'n van de vacances. Què hem de fer quan som de vacances? Hem de fluir, deixar que l'estiu passi, no hem de planificar i que la vida ens vagi sorprenent? O per l'altra banda sou d'aquells que ho planifiqueu, si hem d'anar a fer un viatge, ho teniu tot mil·limetrat i, per tant, estem exprimint encara molt més el cervell del que ja ho heu fet durant els últims mesos.
0: Va, com ho plantegeu vosaltres? Sou d'aquells que improviseu i fluïu o sou d'aquells que ho porteu tot comptabilitzat? Estel, tu de quin grup ets?
1: A veure, jo sóc autònoma, aleshores el meu cervell s'hauria d'analitzar a part. No?
0: És un superpoder, això.
1: Sí. Tenim un sistema immunitari molt fort, que mai ens posem malalts i tal. Aleshores,
0: no, jo em sento sovint que... T'he de dir que a la taula d'avui crec que quasi tots som autònoms, excepte l'Emília. No ets autònoma, no. Emília? Doncs la resta som autònoms.
2: Sí, i hem estat malalts poques vegades. Avui.
1: Exacte. Aleshores, sempre sento en això que vaig una mica contracorrent, no? Perquè molts estius treballo, val? Vaig com una mica que mai vacances des que era petita, no recordo què és exactament el concepte de vacances. Llavors, a mi amb el temps m'ha agradat molt diferenciar. Crec que ens equivoquem. Sempre diem el fet no fa la cosa i sí, o el nom no fa la cosa i sí. Per què? Normalment diem fem vacances per desconnectar. I per mi és totalment al revés. Nosaltres estem desconnectats tot l'any amb aquelles feines
0: alienats,
1: que fem, alienats, amb aquelles feines que fem que no ens agraden, amb aquella rutina asfixiant d'autòmats. I per mi parar és connectar. És tornar a nosaltres.
0: És boníssima, aquesta.
1: No? Aleshores, jo ho tinc com molt clar, almenys jo ho visc molt així. I a mi m'agrada molt en concret, com a autònoma, treballar quan tothom para. Tant sigui o quan encara ningú ha començat. M'agrada molt llevar-me d'hora i aquell moment de 6 del matí a 8 que encara ningú t'envia un mail, encara ningú, el món no s'ha despertat i no et pot tocar els pebrots, m'agrada molt. I a l'estiu m'encanta de dir, esteu tots fora, ara vaig a connectar-me i a treballar.
0: Però fixa't que això que dius també respon molt al model productiu al que estem sotmesos,
1: Evidentment,
0: és intentar...
1: Clar.
0: Fer una feina, no?, i tens un munt d'interrupcions al mig, i més un autònom que hem de fer malabars entre diverses feines, etc. Jo també, mira, tiro una pregunta en la línia perquè sé que tu combregues amb mi, no creus que està molt de moda ser superproductius?
1: No, absolutament. Absolutament.
0: Sí, hem vals el que produeixes?
1: I hem productivitzat totes les nostres relacions, tot. Ja està, el capitalisme ja s'ho han portat i s'ho han passat absolutament, absolutament tot. Consumim persones, consumim relacions, estem molt malament, però bueno, avui no cal que anem tant per aquí.
0: No.
1: Simplement,
0: no,
1: si em preguntes, jo a l'estiu m'agrada, bàsicament, no fer res. Ja vaig passar el meu període de viatges a Tailàndia, tot ultraorganitzat, que tornes i dius, però les vacances quan comencen, no?
0: Que arribes al viatge del Japó.
1: Estressats.
0: Amb sang al nas, tu.
1: No, llavors, jo ara sóc producte d'interior, és a dir, em moc pel país, pel Principat.
2: Quilòmetre zero.
1: Quilòmetre zero. Poder anar a comprar un tomàquet fresc, dels que tenen gust de tomàquet i no trobem a les grans ciutats. Calma, llocs tranquil·lets, i per mi això és una mica fer vacances.
0: Mira, en aquesta línia ara de seguida saludo a l'Helena Puigguitar, la nostra psicòloga de capçalera. Abans, però, deixeu-me saludar, que s'ho està fent a sobre. Poseu-li un fort aplaudiment a Marc Sagarra, per favor. Hola, Marc. Apropa't el micròfon, Marc. És que et sentia per aquí de fons. En Marc, parlarem amb ell de creativitat, perquè en Marc Sagarra és professor de pensament creatiu des de fa més de 20 anys a Barcelona, Espanya, Xile, Mèxic. També imparteix un curs d'estiu a finals de juliol a l'escola Elisava. Et faig una pregunta perquè ja vagis entrant, Marc. La creativitat, quan parem, som més proclius a ser creatius o no?
3: Aviam, està molt alineat tot el que esteu dient. Jo crec que... I faig una invitació a la gent aquest estiu, el dolce farniente.
1: Ai, sí.
3: De recuperar el dolce farniente. Perquè ja passen dues coses. Una, que sortim d'aquest FOMO i ens adentrem a escenaris més de gaudir. Llavors allà ressetegem càrrega cognitiva, mals hàbits, no? Rutines una mica... patològiques.
1: Sí.
3: Llavors comencem a entrar en un escenari molt d'exploració, de quilòmetre zero, de redescobrir l'entorn amb una mirada de nens.
0: Però això ho hem de fer, Marc, sense les pantalletes, perquè clar, si no, no podem redescobrir el nostre entorn amb mirada de nen. És a dir, hem d'evitar pantalles,
3: exacte,
0: per exemple.
3: Exacte, en aquesta primera fase del parar, sí, el passar del FOMO al HOMO, que diuen. Sí, el HOMO, el Join of Missing Out. Jo crec que ens hem de forçar al deixar les pantalles.
0: Perdoneu-me, el FOMO és aquella... quan veus, per exemple, stories de la gent que està fent coses i tu no, dius, ostres,
1: enveja.
0: I el Joy seria gaudir d'estar fora d'això que està passant.
3: Exactament.
0: Eh? L'Emília anava fent que sí? T'ha obert algun tipus de pensament, això que deia ara en Marc?
3: No, o sigui, jo crec que la mateixa línia, quan parlaves de la creativitat i parlaves de tot això, ho portava al meu terreny, i jo crec que és molt important poder tenir aquesta mirada, poder veure aquest període des d'aquesta mirada, i també des de lo que és el cervell també sabem que això li va molt, molt, molt bé, perquè hi ha diferents xarxes neuronals que s'activen d'una manera diferent quan tenim aquesta mirada, i això és veritat, que ho hem contrastat en el laboratori i veiem que estan funcionant d'una manera més efectiva.
0: Ara m'agradarà preguntar-li a l'Helena Puigguitar també com fer aquest procés de desacceleració, perquè clar, estem parlant de parar, i potser parar en sec, a vegades ens quedem, no?, en aquest buit emocional, vital, espiritual, que ens fa una mica allò de qui sóc, no? Ara que no estic produint, perquè porto 11 mesos a l'any produint com un boig, no?
1: T'oblides d'un clàssic, que és agafar vacances i posar-te malalt.
0: Bueno. Mira, dic una cosa, jo tinc una setmana buida abans no marxo de vacances.
1: Per la malaltia.
0: Perquè dic, aquí és quan caic. Aquí és quan el sistema immunològic diu, hola! I aquí és quan em foto la patacada. Val, 677-38-77-19. Frank, què ens diuen?
2: Mira, l'Eva diu que quan comença dues setmanes de vacances, la primera no és persona.
0: Veus, és aquesta setmana.
2: Li costa habituar-se. Diu, llavors, la segona estic bé, però ja s'ha acabat. Per tant, han estat dues setmanes de vacances, però n'he gaudit una. Sobre el cervell, a l'estiu, el David diu que el seu cervell és un pollastre rostit, perquè l'acumulació dels mesos doncs fa que s'hagi rostit.
0: Doncs mira, et portaré dos cotxes a veure com els aparques.
2: Doncs mira, apunta, David. El Manel té una pregunta sobre aquest cansament que acumulem durant els mesos, que és possible que també estiguem més cansats quan sabem que això s'acaba? És a dir, si sabem que, per exemple, agafem les vacances el 18 de juliol...
0: Com veiem el llindar, eh?
2: Exacte. Això és possible?
0: Doncs mira, li demanem a la nostra psicòloga de capçalera, Helena Puigguitar, molt bon dia.
4: Hola, bon dia a tots.
0: Com estàs, estimada?
4: Bé, i vosaltres? Sí, que estàs... de vacances?
0: Ja et veig. L'Helena està al cotxe... L'Helena està al cotxe i jo crec que està a punt de sortir per les costes del Garraf derrapant de vacances. Escolta'm, Helena, aquesta pregunta que ens feia el Manel, quan pot ser que se'ns faci més feixuc aquest final de temporada quan veiem el llindar a tocar?
4: Abans de les vacances, sí. Vol dir, o quan se li acaben les vacances.
0: Abans de les vacances, disculpa. Abans.
4: Sí. Hi ha gent que aquesta cosa de ja s'acosta no veu com un calvari, perquè no arriba mai, i en canvi hi ha persones, hi ha tarannes de persones que el que diuen és no, jo ja vaig de baixada, això ja s'acaba. Mm. Per tant, no, el cas d'ell és possible. Hi ha molta gent que li fa pujada, perquè ha d'acabar moltes coses, perquè està cansat, perquè fa molta calor, perquè té els nens a casa, i tot són raons superllògiques.
0: Helena, ara parlàvem també amb l'Estel, aquesta mania que tenim de sobreproduir, no? D'explotar-nos, autoexplotar-nos en alguns casos, i no aturar-nos mai. Com ho podem fer per passar d'aquesta màquina incessant que són els nostres 11 mesos, de feina, a aquest dolce fare niente que deia en Marc, d'aturada? Convé fer-ho paulatinament? Dóna'ns alguns trucs per desaccelerar.
4: Sí, jo estic molt d'acord amb el que ha dit l'Estel, que l'Estel ja ho sap, que estic d'acord amb ella en moltes coses.
0: Sempre.
4: Que és el fet que vivim en una societat que ens porta a viure així. I això és una cosa que n'hem de fer consciència. No hem de pensar que és un problema nostre, només que no ens sabem organitzar, bla, bla, bla. No, també és com apreta la societat. Estem fets per produir, per fabricar, per donar rendiment. I això no ho hem d'oblidar mai. Llavors, a partir d'aquí, el primer és entendre que durant l'any jo m'he de mirar el meu any com és abans d'arribar a les vacances per entendre que hi he de posar petites coses. Jo ja sé que gent que ho té molt difícil, però petites coses que donin sentit al meu dia a dia, no només a les meves vacances, perquè si no les vacances acaba sent com marxar a Mart. Un canvi tan radical que després quan torno una altra vegada al meu pou. I aquí és on hauríem una mica d'actuar cadascú a la mesura del que pugui, sabent que hi ha gent que ho té complicat. Però tots podem afegir petites coses, moments per nosaltres que no els tenim però que podríem, i estem parlant de 10 minuts, no estic parlant de 2 hores i me'n vaig a fer un retir un cap de setmana sencer, si pots, fantàstic. Després jo et diria molt el ressignificar aquesta cosa que estàveu parlant ara, que sembla com que tots hem de fer alguna cosa. Llavors, hi ha persones que no fer res els provoca culpa, els provoca vergonya, els provoca moltes coses, doncs donar un significat diferent al que significa no fer res. No fer res està bé. Però, clar, estem en una societat on quan no fem res, què fem? O mirem sèries o estem mirant l'Instagram? Clar, això no és no fer res, això és fer coses. I aleshores aquella cosa de... Jo m'imagino, a vegades poso aquest exemple amb tot el respecte cap a la gent que treballa al camp, no? Doncs el pagès, la pagesa que està allà i que es pot aturar un moment i mirar l'horitzó, i que pot estar 5 minuts mirant l'horitzó pensant en res. I això jo crec que és molt bo i és molt, molt sa.
0: Però,
4: I
0: Helena, l'hem de practicar, ara t'ho has dit, practicar, perquè suposo que hi haurà, i amb tu ho hem parlat moltes vegades, potser hi haurà aquell període d'aquella certa incomoditat d'estic mirant al mar, hòstia, no estic fotent res, i ara què hauria de fer? I m'he d'aixecar. És a dir, hem de també tenir o respectar que necessitem un període d'adequació per passar de tot a res?
4: Totalment, totalment. Estic molt d'acord. Saps que jo sempre parlo de sostenir la incomoditat, però és que ens va bé nosaltres com a adults i ens va bé els nostres nens educar-los així. Jo, perquè soc d'una altra generació, però nosaltres ens podíem avorrir l'estiu, perquè doncs passaves l'estiu al teu poble i què feies? Doncs jo per mi era superfeliç, agafava la bici, cada dia feia el mateix, una raqueta i anava a jugar no sé què, anava a la piscina, a banyar-me al mar... Aquestes coses de no fer res, però també eduquem els nens amb que l'estiu per fer alguna cosa grossa, no? Anem a algun lloc molt, molt diferent. A qui li encanti viatjar, és fantàstic. Però jo també faig una crida a tots els que no els agradi fer grans coses. Que entenguin, a mi molta gent em pregunta, què, Helena, les vacances? Què, aneu a algun lloc? I dic, mira, jo vaig a mi mateixa.
0: Ara.
4: Saps? Perquè necessito estar amb mi mateixa, canviar la rutina, canviar el ritme, canviar d'horaris, menjar quan vull. Per mi això són vacances. Però, en canvi, tinc amigues que el que els agrada és agafar un avió i anar a l'altre punt del món. Fantàstic. Però si jo ho faig forçada pel que es fa, jo em sentiré malament. I jo, una gran cosa que he de fer és connectar amb qui sóc jo i què necessito jo. No què em diu la societat que es necessita per ser feliç.
0: Ai, però és tan difícil, això.
1: Sí.
0: Ara m'heu fet pensar en una cosa que diu en Joan Soler Socarrats, que també l'hem tingut aquí a La Solució, que deia, intenta construir amb aquestes petites coses que deies, Helena, de fer aquests petits detalls d'autocures, no?, durant la temporada. Ell diu, clar, aquestes addiccions al mòbil que estem veient no deixen de ser com escapatòries a una vida que no t'agrada. Per tant, intenta construir una vida que t'agradi el màxim possible per haver-ne de fugir el mínim possible a través dels reels d'Instagram, no? I em sembla una reflexió força interessant, no sé què en penses.
4: Sí, sí, estic molt d'acord, i sí que llavors jo hi afegiria el que diu ell, el fet que hi ha gent que té vides felices, que està contenta, que li agrada la seva feina, que li agrada la seva vida, la seva parella, etc, i que tot i així cau amb aquestes coses. Mm. Per què? Perquè hem de tenir en compte que són tremendament addictives.
0: Sí, que estan fetes per això, eh?
4: Clar, i que van més enllà de la teva voluntat. O sigui, no hem de pensar que només hi cau la gent que està avorrida, que té una vida que tal, que qual. No, hi caiem una mica tots. Tots, del primer a l'últim. Excepte aquesta gent que diu, no, jo conec algú que diu, jo no tinc WhatsApp, jo no tinc xarxes socials, val, d'acord. Però si en tens, és molt difícil resistir-t'hi. I pots estar molt sencer de cap, i de ment, i d'ànima, saps?
0: Em sembla interessantíssim. I ara m'agradaria tornar al tema de l'excés de la producció. Ho farem amb l'Emília Redolar, perquè et tiraré una pregunta, Emília. Vale. Per què el nostre cervell interpreta que està enfeinat i sinònim de soc important? Ara te la tiro, anirem a la publicitat i ho resoldrem. Abans, però, Helena Puigguitart, com sempre, molt bon estiu. Ens tornem a sentir al setembre. Una abraçada bonica.
4: Ens tornem a sentir i vull saludar a l'Emília Redolar, perquè li dieu de part meva que sóc una gran fan.
0: Oi. Epa! Epa! A veure, un moment. Digue-li tu que t'està sentint. Antònia, Conxita, que t'està sentint, Helena.
4: Doncs que ho sàpiga, que l'admiro molt, que és un gran professional, amb molta saviesa, i penso que aporta moltíssim a tot plegat, a mi particularment, a la meva feina, moltíssim. O sigui, que et dono les gràcies en majúscules.
3: No, gràcies a tu, al revés.
0: Ai, que bonic aquest moment, no? Aquest maig, aquest first dates que hem fet així improvisat.
4: Home, quan he sentit això, dic que és la meva oportunitat.
0: Helena Puig, una abraçada bonica. Desconnecta.
4: Un
0: petó a tots. Adéu. Val, 677-38-77-19, què ens diuen, Fran? Per cert, centraleta restablerta, que teníem una caiguda, ja podeu trucar al 93-201-7474.
2: Doncs mira, la Glòria, abans del que deia el Marc Segarra del FOMO i el JOMO, la Glòria és de la banda del JOMO. Mm. Zero enveja del que fa la resta de la gent. I sobre el que dèiem de fluir o planificar, l'Anna fa una reflexió sobre la seva feina, que diu, com que jo estudio i treballo durant tot l'any, tinc molt poc temps per la creativitat. Mm. Llavors, què li passa a l'Anna? Doncs que sí, que ella és de planificar. Mm-hmm. I la majoria de vegades, quan fa viatges, el 95% hi afegeix molts detalls. Sobretot perquè si marxo lluny, com que és segurament la darrera vegada que hi anirà, per tant aprofita per veure-ho a fons. I la Irene ens envia un WhatsApp per fer-nos enveja, que és que demà marxa amb les dues nenes al paradís. Durant dos mesos. No ens ho ha dit. Paradís, però us he de dir que, el temps és relatiu i la pressa no existeix.
0: Epa, mare d'aquest paradís, tu convida'ns-hi.
2: Serem set.
0: Apunta't a dinar.
2: Es gaudeix de tot i també de les petites coses, home.
0: Fluir o planificar? És la pregunta que us estem fent avui, Fluir o planificar? Tu ets de fluir i planificar, mitges?
1: A mi la vida em passa per sobre.
0: La vida planifica per tu. Jo crec que això és com un bon guió, saps? Has de planificar-ho, no, perquè no et quedis quan dius, ai, ara què faria? Tenir un pla, però també aprendre a fluir dintre del pla.
2: Doncs mira, perfecte.
0: Ja s'ha resolt, no?
2: No, anem... que m'estava escrivint la Irene,
0: amb el
2: que ens ha dit que el paradís és Menorca.
0: Ah, home!
1: Un paradís molt compartit, ja. A no ser que tingui un casalot aïllat d'allò de privilegiats, ostres, ja és un paradís.
0: Si tens casa, sí. Perquè si no...
1: Sí, un paradís molt compartit. Pobres els de les illes, és que, Déu
0: meu,
1: els hi arribem tots allà, i jo no sé com no ens volen matar tots.
0: Bueno, no descartis que ho vulguin fer.
2: Per cert, dona idees per... Si la gent vol no fer res, diu, observar una flor, un arbre, l'horitzó, com la pluja mulla a la finestra...
0: Això estic molt d'acord amb tu, però el que hem de fer, abans de fer tot això, és desaccelerar per no sentir-nos, perdoneu-me, tontos, no?, quan estem fent això, perquè així del 300% he produït, he tancat 50.000 excels, 400 pressupostos, a observar una flor, no?, hi ha molta gent que li agafa cobriment d'acord.
1: Sí.
0: I no, és el que dèiem, aquesta desacceleració pausada. El nostre cervell, per què interpreta que està enfeinat és sinònim de soc important, soc competent, soc valuós? Ara us ho resol l'Emília Redolà.
5: Solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Passen 7 minuts de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de què li passa al cervell quan estem de vacances. Què li passa al cervell a l'estiu? Ho estem fent amb l'Emília Redolà, professora en Neurociències de la Universitat Oberta de Catalunya, i amb en Marc Sagarra, professor en Pensament Creatiu d'Elisava. Li hem deixat una pregunta votant a l'Emília Redolà. Hem dit, parlàvem de que vivim en un sistema eminentment productiu, que sembla que està de moda fer moltes coses, o és que no tinc ni un forat fins al 2027, no? I jo et deia, per què el cervell interpreta que està enfeinat és sinònim de soc important, soc competent, soc valuós?
3: Pues mira, quan estem a la voràgina de fer coses, produir, que al final és el que ens ve donat per la societat en la que vivim, i una part que he parlat abans de l'escorça prefrontal, però una part concreta, que és la dorsolateral, que és la que ens permet fer tot això, ens permet fer aquesta producció, ens permet mantenir els nostres recursos executius, nostre control cognitiu per produir, i aquesta escorça prefrontal rep informació d'una altra part, que és el nucli accumbens, que té un nom molt, molt raro, però si jo us parlo de la dopamina...
0: Home, la nostra amiga
3: dopamina, que surt sempre, pues, la dopamina s'allibera en diferents parts del nostre cervell, però una de les parts que s'allibera és el nucli accumbens, les coses que ens gratifiquen, el que ens agrada, si ve un grup de música i volem les entrades, el nucli accumbens diu, Emília, has d'aconseguir les entrades per aquest grup i ho has de fer de la manera que sigui, no? I és la manera de poder enfocar la nostra conducta per aconseguir coses que ens gratifiquen. Doncs aquesta comunicació entre escorça prefrontal i nucli accumbens és molt important per això, perquè quan realment fem moltes coses, doncs aquesta gratificació canvia i ens sentim, la nostra autoestima puja i ens sentim importants, ens sentim, inclús arriba gratificació de dir, mira, he fet això i he fet tantes coses i estem produint. Per què? Perquè és el que la societat diu que hem de fer. O sigui, al final és encaixar a la societat i això puja molt l'autoestima. I a nivell social el nostre cervell és que ens porta a fer el que la societat demanda de nosaltres i el que creiem que ens permet encaixar millor al grup.
0: Perquè m'imagino, i tornem al mateix que hem dit sempre, no? El nostre cervell és més paleolític del que ens pensem i formar part del grup és igual a sobreviure, no?
3: Molt important, sí. El grup, al final, el que veiem és que hi ha d'haver una coordinació entre els membres de la nostra espècie i el formar part del grup ens fa, d'alguna manera, sobreviure. I, clar, aquí, per exemple, nosaltres hem estudiat molt això de la percepció al grup en el laboratori, perquè hi ha un tàndem molt xulo. Hi ha un tàndem que, per exemple, s'ha fet estudis amb aplicacions de cites com Tinder, Bumble, on quan, per exemple, què passa quan desplaça la pantalla a l'esquerra, que et rebugen, o la pantalla a la dreta, que és com...
0: T'accepten.
3: Mira, t'accepten, aquesta persona és atractiva. Doncs hi ha un tàndem que és escorça cingulada i nucli accumbens, que és quan giren a la dreta, perquè en aquest cas és una parella, però quan... giren o desplaça la pantalla a l'esquerra és escorça cingulada e ínsula. I és com un tàndem que dius, bueno, si t'accepta el teu grup o t'accepta la possible parella, s'activa la part de reforç i l'escorça cingulada. Si s'activa, si et rebugen o és un lloc que et deixen fora o la parella no et vol escollir, s'activa l'escorça cingulada i la ínsula, que són les mateixes parts del cervell que s'activen quan tenim dolor. Si ens fem mal a la mà...
0: Doncs fa dolor físic,
3: no? Sí, sí, tant i tant. És la part emocional del dolor i s'activen, i per això és tan important encaixar en el grup, perquè si encaixem, sentim reforç, gratificació. Si no encaixem, és un dolor emocional, però sentim aquest dolor.
1: Faig un mini incís. Aleshores, tot i que tots i totes en aquestes altures ja sabem que ens hem d'estimar nosaltres, aprovar nosaltres, la validació externa, segons estàs dient, amb la neurociència, demostra que també la necessitem i és important, no?
3: La necessitem, sí. És veritat que hem de potenciar la nostra autoestima. Al final, el que passa que la nostra autoestima depèn de la societat en la que vivim. I si tenim aquesta validació, sobretot si tenim l'encaix al grup que nosaltres volem estar, doncs és molt important per pujar aquesta autoestima. És com un semàfor social.
0: Un semàfor social em sembla interessantíssim, sí, i que s'activi la part del dolor em sembla ja encara més gros. Va, ara aniríem a parlar de creativitat. Abans, però, fem aturada els whatsapps, que veig que el Fran està enfeinat. A veure què diu
2: el
0: Fran.
2: No, és que el whatsapp del programa, ara que s'acaba la temporada, això és com una mena de call center. És a dir, hi ha tot tipus de demandes, hi ha gent que parla del programa, cosa que agraïm també, però també hi ha persones, doncs, que fan referència a altres espais de la solució, i ara precisament estava parlant amb un oient que ens demana la llista de restaurants d'esmorzars de futbol. forquilla que vam fer fa uns dies, que ha tingut molt d'èxit i que ens estava demanant, i l'Ali estava dient que de seguida li passem.
0: Exacte. A tot això, tot el material, és a dir, recuperar programes antics, els documents que us diem, els trobeu al Club de la Solució. És molt fàcil. Entreu al Club de la Solució, perquè allà entrareu en una espècie de grup de WhatsApp sense revelar la vostra identitat ni número, no patiu. Ens envieu un WhatsApp al 677-387-19 i ens dieu, vull formar part del club. Us enviem un enllaç, entreu en exclusiva en aquest club i allà trobareu i podreu veure tot l'històric. Podreu veure el mapa que vam fer amb tots els restaurants d'esmorzars de Forquilla que es veu recomanar entre tots ara fa una setmana. Podeu veure vídeos en exclusiva, podeu veure les enquestes, podeu veure els links de tots els programes. Allà ho teniu tot. És com un directori de tot el que passa a la Solució. Per tant, us recomano entrar al Club de la Solució, que som vora 800 persones ja.
2: És que estàs definint l'Helena, perquè l'Helena, el Marc parlava del jove i el FOMO, l'Helena té FOMO, de ràdio concretament, perquè diu que veu tants programes, tants podcasts, que de vegades s'estressa una mica, i això que no veu la tele, diu, però
0: tu
2: que...
0: Tu queda't amb la Solució, que és bo.
2: Sí, també diu que els escolta. I si vol repetir, el pot fer-ho també, perquè
0: també
2: és igual, el mateix, la repetició és el mateix programa. El Jordi diu, fluir o planificar? I el Jordi diu, probablement planificar. Fluir seria si tingués molts diners, suposo, però he de tenir en compte que fa 2 anys que no faig vacances. Jordi.
0: La sobrecàrrega cognitiva està fent...
2: Aturem-nos.
0: Pobre Jordi.
1: Jo ara no vull treure temps del Marc, però ostres, també molt interessant com a vegades el planificar tant, acabem fent coses que en realitat a l'últim moment no ens venen de gust. I jo últimament estic practicant el... en principi sí, però vull sentir a l'última hora si vull venir o no vull venir, si vull dir que sí o no. Perquè m'he vist fent coses per obligació. De fa un mes vaig dir, sí, vindré al concert, vindré al sopar, i de cop estic rebentada, no em ve de gust, i per què ho faig? Ja està, és una altra secció.
0: No, és això. Que ara he connectat d'una manera espectacular, però això em passa a mi des que tinc 25 anys. Vull dir, no és nou d'ara. I en Marc anava fent que sí, també. Marc, tu també t'ho respectes, això?
3: Sí, no. Jo sóc del ram fluir.
1: Jo també.
3: Sí, totalment. Si s'ha de planificar alguna cosa, ja ho planificarem, però...
0: De demà?
3: Fluir, perquè em dona més impulsos d'autoconfiança, no? Mm-hmm. El fluir ens porta molt a l'autoconfiança. Llavors, el planificar és com que ho vols controlar i si se t'escapa alguna cosa, se t'amarguen les vacances, llavors no soc tan d'això.
0: Que això és una altra. La gent que sou de planificar, abraceu a ser flexibles o no? Perquè hi ha dos tipus de persones. També hi ha gent que planifica per tenir-ho tot preparat i si se surt de la ruta no passa res, però hi ha gent que, el que deia el Marc, una gran decepció perquè no vaig trobar els tíquets per anar a veure el musical de no sé què, no? I que pot suposar realment un greu ja, per aquestes persones. Manifesteu-vos els uns i els altres, el 677-387-19. Parlem un momentet de creativitat. Abans ens deies, Marc, que clar, cal crear aquest espai, no?, perquè es desenvolupi la creativitat. Si ens considerem persones creatives, tu recomanes avorrir-se primer per poder crear?
3: Avorrir-se pot formar part, no necessàriament ens hem d'avorrir per crear, però si ens n'anem als nens, un terreny molt infantil, sí que ells, un estat d'avorriment els porta a una fàbrica d'imaginació. Sí? El sol fet de tornar a no rebre estímuls de fora, entrem en contacte amb un tipus de connexions molt genuïnes, que parlen molt de nosaltres.
0: Per tant, com a pares, si els nens diuen m'estic avorrint, avorreix-te.
3: Exacte, perquè és el que parlàvem amb l'Helena. Nosaltres venim d'una generació que, ostres, ens avorríem. Sí, no hi havia...
0: Ens avorríem. Ara, mira, l'altre dia una amiga ho deia, i dic, tens molta raó. Li va dir al seu fill, escolta, jo no sóc la teva entertainer.
3: Totalment.
0: Però també els hem acostumat a això. Ara titelles, ara anem aquí, ara anem allà, no?
3: Però és el que parlàvem amb l'Emília també. Hi ha un esforç de casa de reeducar, sí? De recordar. A mi m'agrada molt la tecnologia de recordar, que és tornar al cor, recordar. Sí. Llavors, hem de tornar al cor essencialment a fer entendre als nens que no tot és entreteniment, perquè la cultura ja té aquest entreteniment que ens sobrepassa.
0: Marc, es pot crear enmig d'una rutina productiva tan bèstia com la que estàvem comentant ara amb l'Estel?
3: Hi ha dos tipus de creativitat, la que impulsa el sistema, que és la productiva, diguem, l'executiva, la que busca la convergència, no?, d'estar produint constantment, i això a llarg plaç sí que esgota. Sí.
0: I arribem quan... a aquesta sobrecàrrega cognitiva.
3: Sobrecàrrega cognitiva que, Emília, jo vinc d'allà, ja porto com 6 mesos amb sobrecàrrega i és, li dic a l'audiència que és fort perquè no pots respondre ni un WhatsApp.

0: com els nens, no? A l'estiu que fèiem abans, i la de control executiu és la que està en la producció, molta producció. Uh-huh. I al final aquest interruptor l'haurien d'anar movent. Què passa? Que si estem en una situació en la qual estem molta producció, tenim l'interruptor en el costat, uh-huh, i la red executiva està funcionant contínuament, i això genera sobrecàrrega. Hem de tenir moments de desconnexió de l'interruptor. Com? Doncs uh-huh, pues durant l'any no hem d'esperar les vacances.
1: Que és el que deia l'Helena, fixeu-vos, que estem anant a parellar.
0: Esport, hem de fer ioga, relaxació, llegir també fa que l'interruptor estigui en el mode apagat, malgrat dir, ostres, estic llegint. No, però no estem a la part executiva. És qüestió de desconnectar aquest interruptor, i ho podem fer. És veritat que l'estiu ens ajuda, però no hem de parar i no hem d'esperar.
1: No totes les cireres al pobre estiu, no? Tant. Perquè després també, si no surt bé alguna cosa o has de seguir treballant, hi ha la frustració associada. Sí, no?
2: Perdonin si em sembla símptoma dels temps que vivim, perquè jo també vinc d'aquest moment, he estat molt malament per causes que ara no venen al cas, i m'ha costat molt fer el que jo sé que em va bé, que és ser creativa. I he estat en un període que he estat molt malament, com tu, de no sóc capaç de contestar un WhatsApp, un correu, amb la culpa que això genera, etc. Anar a la creativitat, tornar, em vaig acabar pintant un mural a casa.
1: Mira, però és molt interessant, perquè el Marc, la pregunta al final que jo li feia a l'inici és, es pot crear enmig d'una rutina productiva? I ella em deia, a veure, hi ha dos tipus de creativitat. Un que respon precisament a treballar en la corrent d'aquesta producció, d'acord? I aquí ens hem aturat, i ara anaves al segon tipus, que és aquest que apel·lava l'Estel.
3: Sí, i l'altre és la creativitat que té, és més la del goig de viure, la que ens desacelera, la que ens recorda qui som, que connecta amb els talents, les habilitats, les passions, la molt poc explorada per la societat, que quan connectem amb ella ens enamorem de nosaltres mateixos.
1: Posa'm un exemple. Quin podria ser un talent que redescobrim, una creativitat que redescobrim?
3: Jo crec que la creativitat l'hem anclat molt a lo que és lo mental. I hi ha una creativitat molt del cos, molt que ens recorda ser nens, que es vincula molt a les mans.
2: Exacte, és el que he dit abans.
3: Exacte.
2: Llavors,
3: hi ha una sensorialitat a les mans que activa moltes parts del cervell que ens estem oblidant, perquè en el món digital se'ns està erosionant la iema dels dits i ja està. Llavors, connectar...
1: Per tant, fer coses manuals.
3: Coses manuals, però amb aquest sentit d'explorar-se. Llavors, la segona creativitat és la més l'explorativa, no? Pot ser manual o no, pot ser més contemplativa, pot ser fent un Camino de Santiago, o sigui, tornant al cos. Jo crec que ja habita una creativitat que ara, amb l'arribada de la intel·ligència artificial, l'hem d'explotar moltíssim, que és el que ens diferenciarà de tot això.
1: La tornada al cos, perquè sí que és veritat que estem molt tronc superior, eh? Sí. Tot està dalt, eh? Tot és al cap, eh?
2: Per mi, justament, l'estiu és un gran moment per practicar aquestes coses. Jo crec que, òbviament, estem desconnectats de les nostres passions, i estem desconnectats, i soc molt... Em costa dir aquestes coses perquè soc molt poc naïf, però de la nostra criatura interior. I llavors, per mi, tot això ressona molt amb quan ens permetem crear. És igual, el que les àvies ho diuen, o la meva idea, quan tinguis angoixa, fes coses amb les mans, encara que sigui fregar els plats manual, en comptes del rentaplats, jo efectivament em calmo, no? Llavors, ara darrerament m'he posat això com a teràpia, és igual, no sé fer macramé, busco el tutorial i acabes fent alguna cosa. I també el resultat. No voler fer alguna cosa que estigui bé. És igual si no surt.
1: Mira, això és tan guai.
2: Mira, perquè llavors penso,
1: perquè són persones,
2: he desaparegut.
1: Clar, perquè estem posades en... He de...
3: respondre.
1: Success, com en un sortel. He de triomfar, no?, fent això, i he d'aconseguir un propòsit que sigui perfecte. De vegades, admetre, a mi em va resultar molt alliberador. Jugant a pàdel vaig dir, no passa res, sóc la pitjor de tota aquesta pista. De tot aquest club, sóc la pitjor. I com d'alliberador és això?
2: Sí.
1: Ser el pitjor fent una cosa i no passa res, la fas per gaudi. Sí, no sé si connectes amb alguna cosa del que estem dient, Emília.
0: Totalment, o sigui, jo és de les coses que també quan estic en aquesta situació de sobrecàrrega, aquesta relació que dieu, no?, de les mans, del cos, aquesta experiència del teu entorn amb el teu cos, jo crec que és crític i dona, al final, la nostra salut del cervell ve per aquí.
1: Però tenim tendència a dir, va, això són xurrades, va, proveu,
0: no.
1: proveu, torneu al cos, torneu a l'espai, torneu a la natura, que això ens ho diu sempre.
2: Això és una altra cosa.
1: Magdalena Puig Guitart.
2: Vivim tant, i amb la canalla, jo ho veig amb els meus fills, que em demanen pantalles perquè els tinc tancats amb quatre parets. Jo, en el moment que els aporto al riu, a la muntanya, s'obliden que hi ha mòbils. I jo mateixa, quan estic

0: en pobles on hi ha un riu a la vora, vaig, em foto dins el riu fred i et passen totes les tonteries.
1: Absolutament veritat. Tot,
0: l'angoixa de tot baixa, veus aquell riu fluir, dius, està tot bé, el riu va baixant, fem com el riu, saps? Vull dir, però és que vivim tan al revés de com hauríem
1: de viure. I després passa que quan realment ens aconseguim adequar, no?, aconseguim adequar-nos a aquesta nova realitat, que hauria de ser la nostra realitat principal, tornar a la rutina.
2: Uf.
1: Uf. Va, deixeu-me fer una última pausa per la publicitat i a la tornada ens llegim el 677-38-77-19.
3: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: minutets i posarem punt i final a la solució d'avui amb l'Estel Soler, evidentment amb en Fran Domènech, amb l'Emília Redolà, professora de Neurociències de la Universitat Oberta de Catalunya, i amb en Marc Sagarra, professor en pensament creatiu de l'ISABA. A veure, hem arreglat una mica el món, eh? El resum és, l'estiu és necessari pel cervell, però hauríem d'invertir-ho, hauria de ser durant la temporada que estem més relaxats, i per això hem d'introduir petites coses, petites cures, processos d'autocura, com fer esport, connectar un altre cop amb la natura, redescobrir-los aquesta creativitat més relacionada amb el tacte, amb lo sensorial, amb el nostre nen que portem dins, no? Intentar invertir els pesos. En lloc de que fos un 90-10, doncs que fos al revés, no? Què ens diu en Fran, ja per tancar?
1: Doncs l'Adela diu que planificar és de joves, que ella no planifica i que el que s'ha de fer és fluir. Tot el contrari del Christian, que sí que planifica, però mira, que ho reparteix a totes les estacions. És a dir, no només planifica l'estiu, sinó que ell intenta tot l'any intentar planificar. Per cert, hi ha molts oients, ràpidament, l'Agustí i la Isabel i l'Àngel, que li demanen al Marc si té alguna recomanació d'això que ha explicat, ja sigui llibre, llibreta o eina per tenir idees creatives.
0: Eines per crear. Va, Marc, és el teu moment. A veure, què recomanes?
2: Aviam, jo algo que m'aplico molt a mi i dic molt als estudiants, que, bueno, tècniques i això n'hi ha moltes, hi ha molts llibres, o sigui, ja Google mateix us en tira molts, ja estan puntuats els més... Què aplico? Què m'aplico jo mateix? Em creo un alter ego. Sí, sense ser tampoc molt pretensiós. Per exemple, en dic Marc, doncs a l'alter ego li dic Jean-Marc, no? Llavors...
0: Zero pretensiós, deixa'm dir-te Marc, eh?
2: Deixo... Jean-Paul Marc.
1: La noblesa.
2: Llavors, li donc barreres arriba, val? O sigui, no li poso limitacions, no el limito d'alguna manera, i li dono la llibertat perquè pensi...
0: Jean-Marc, tu què faries en aquesta
2: llavors,
0: situació?
2: Llavors, tinc una conversa amb aquella dimensió meva que no em deixo en pau, sí? Per, sobretot, resseteja molt l'autoexigència, l'autosabotatge, no? Tota aquesta pressió, aquesta gàbia mental...
0: És molt interessant.
2: Llavors tinc una conversa interessant amb una altra dimensió...
3: L'amic invisible que teníem de petit.
0: No, poca broma, eh? Proveu-ho, això. Poseu-vos un altre nom i dir, realment, si jo fos lliure, si no tingués aquests condicionants de família, de feina, d'entorn, del que pensaran, del que el social, què faria el Jean-Marc de tots vosaltres? Establiu un diàleg i potser descobriu que hi ha una persona molt creativa a l'altra banda que està encotillada respecte al que li demanen socialment que estigui. Avui ho hem de deixar aquí, ens queden 30 segons per posar punt i final a la solució. Emília Redolà, moltíssimes gràcies,
2: moltíssimes
0: estimada.
2: Moltíssimes gràcies, m'ho he passat molt bé.
0: Marc Sagarra, gràcies, estimat.
2: Gràcies.
0: Torna quan
2: gràcies.
0: Vulguis. Estel Soler, bon estiu, eh?
3: Bon tot.
0: Sentim el
3: bon
0: setembre.
3: Tot, Catalunya.
0: Fran Domènech, va, tanca'm un missatge.
1: No, doncs, mira, jo estava tancant l'ordinador, però us dic que demà parlarem de secrets i de tresors amagats a Catalunya.
0: Tornem demà. Fins la una. Adéu, adéu. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen favorablement. 2 estan en estat crític i 2 estables. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar per què el vehicle ha fet un canvi de trajectòria. Ho explica l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
2: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
1: L'autocar cobria la línia regular cap a la Granja d'Escarp, al sud del Segrià. El sinistre ha passat uns minuts després de les 7 del matí i ha obligat a tallar durant hores el trànsit a la Rambla Ferran. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival.
1: Veneçuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme.
3: Un incendi ha cremat ja més de 800 hectàrees de bosc al sud de França, a l'oest de Narbona, entre els departaments de l'Hérault i l'Aude. El foc, atiat pel fort vent que bufava aquest dimecres a la zona, s'ha propagat amb rapidesa per un terreny molt afectat per la sequera i amb molts arbres caiguts mesos enrere pel pas de la tempesta Nils, que fan de combustible per les flames. Centenars de bombers treballen per intentar apagar l'incendi, qualificat de molt perillós i que encara està fora de control. Les condicions pels equips d'extinció durant la nit són especialment dures per la falta de camins d'accés a la zona afectada.
1: Sony anuncia que els nous videojocs de la PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. L'anunci ha provocat, però, una allau de queixes a les xarxes socials. Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia gairebé 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables.
3: Amb edats d'entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats i envoltats d'excrements humans. Alguns d'ells no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. Segons les autoritats, els menors els van traslladar a l'hospital i alguns es van quedar ingressats en estat greu. El xèrif del comtat de Vinton, Ryan Kane, descrivia les condicions penoses en què vivien.
4: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
3: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posats en perill. Els investigadors van descobrir que la família havia viscut en diversos comtats d'Ohio des del 2008 i que durant aquests anys havia evitat generar registres mèdics o governamentals dels menors.
1: Esports, el Mundial de Futbol Bèlgica ha eliminat el Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final. Ha forçat la pròrroga i s'ha classificat gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà a 8 anys contra el guanyador del partit que a aquesta hora estan disputant els Estats Units i Bòsnia-Herzegovina. Aquest partit encara a la recta final, de fet està ja en el temps afegit i de moment victòria dels Estats Units per 2-0 contra Bòsnia-Herzegovina.
3: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els dos gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: I Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. I d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com la de Julián Álvarez. D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
6: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
7: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
5: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
8: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
5: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: vostès pronuncien la paraula germanes i ens venen al cap un munt d'històries boniques i també alguns prejudicis. La cultura popular, el cinema, la literatura, també la música ens han fet el seu retrat particular de les germanes. La fraternitat, l'amistat entre dones, però també la gelosia, la competició entre germanes, perquè allà on hi ha humans sempre hi ha el patriarcat fent de les seves. Avui parlem d'aquesta bonica relació entre dones d'una mateixa família, del que significa, del que aporta i sobretot també del divertit que pot ser, amb dues convidades que són de casa, però sobretot de casa seva.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: hi ha dues germanes de la història del pop que ens encanten. Aquestes eren les Breeders, amb aquesta cançó de l'any 93, Kim Deal i Kelly Deal. Amb aquesta cançó, amb aquest ímpetu i amb aquesta energia, una mica de baralla de germanes, començarem el programa d'avui. Encara no he dit qui són les convidades. Us faré croar una miqueta. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies. A veure, que parli primer la que ballava més aquesta música.
1: Què tal, Montse?
0: Com estàs?
1: Com estàs?
0: Sentiu-ho amb aquesta veu, no? És Agnès Marquès, la nostra companya del Catalunya Nit. Avui vens molt ben acompanyada.
1: Millor impossible.
0: Exacte, de la teva germana.
1: Sí.
0: Avui jugueu amb avantatge, diria i tot. Hola, benvinguda, com estàs?
2: Gràcies. Bé, bona nit.
0: Bona nit. És la Gemma, acosta't al micro.
1: Sí, és la Gemma, acosta't al micro.
0: Perquè ta germana té una veu d'aquestes impetuoses.
2: Sí, clar. Jo no tant.
1: A vegades no ens passa això, no? Li dic, Gemma, que no et sento.
2: Sí, em diuen que parlo fluix. No ho sé, potser sí.
1: No,
2: sí,
1: perquè no. Jo potser acostumo a tirar més endavant, no?
2: Deu ser això.
0: Doncs, a veure, una es dedica a la ràdio, l'altra té una feina absolutament diferent, ara ens ho explicaràs. Sí. Però, clar, avui volíem convidar dues germanes, perquè volíem parlar del fet de ser germanes i vam dir, per què buscar-les lluny si les podem tenir aquí? I a més perquè moltes vegades quan hi ha una cara tan visible com la de l'Agnès Marquès, que té tanta presència, dius, qui hi ha al costat? Com es porten? De quina manera funciona tot això? I us he de preguntar, a Instagram ja ho publicau algunes fotografies de les dues, amb la vostra germana, amb la Gemma, amb quina relació teniu? Quina relació teniu? Com la definiríeu?
1: Aviam, qui comença?
2: Bueno, jo... Tu mateixa. Jo? Sí. Jo diria que propera, però...
1: Sí, tenim una relació propera. Ens portem 5 anys. Aleshores, 5 anys que no es deuen notar, perquè sempre ens pregunten quina de les dues és la gran. Sí. Jo me n'adono sempre que ens fan aquesta pregunta, perquè jo sóc la petita.
0: No? Sí. I són 5 anys. Això et fa una mica de ràbia.
1: Allò us dic, com pot ser, si són 5 anys?
2: Sí, és una cosa molt graciosa que ens passava molt, sobretot quan sortíem juntes, de nit, a farra, tot això... que sempre demanaven que qui... Ah, és la teva germana petita. I jo, era una cosa que m'encantava. Ja entenc que no li fes tanta gràcia. Però això passava. Jo penso que per la seva feina, també, no? Que em veia la Vegan, feies el TN,
1: sí,
2: el vestuari seriós, el posat... I, clar, doncs jo penso que la feien més gran del que era.
0: Segurament hi té a veure. Però, clar, això de ser germana de la famosa, com ho has portat, tu? Perquè la gent, a lo millor, se t'acostava a tu per dir, tu ets germana de l'Agnès Marquès,
2: sí.
0: Li pots demanar un autògraf? Coses d'aquestes. Això ha passat?
2: Sí. La gent té molt interès per saber de la vida dels demés, en general.
0: Yeah.
2: Passa en una comunitat de veïns, doncs passa, no? Si a sobre és una persona coneguda, més encara. I sí m'ha passat fins i tot amb gent que jo no he explicat que és la meva germana. La gent s'assabenta, no em diguis com.
0: Aquella és la germana de l'Agnès Marquès.
2: Sí, això passa. I et trobes que et pregunta i dius, bueno, jo em sembla que no t'he explicat res de la meva vida, de la meva família, i ara em demanes. Però a mi no em sap greu, no és una cosa... Jo, doncs, amb orgull per ella, no?
0: Perdona, t'han arribat a donar diners? Explica-m'ho tot.
2: No, això mai.
0: No ha arribat el moment paparazzi, eh?
2: No, això no ha arribat. No.
0: Escolta, ara fèiem una mica de broma. Quan has entrat, jo t'he dit, ets més alta que l'Agnès Marquès, però res, veu que és una cosa d'un centímetre.
2: Molt poca cosa.
0: Però, clar, diguéssim que una és més morena, l'altra és més castanya. Hi ha unes petites diferències. O sigui, es veu que hi ha una llavoreta aquí. I jo no vull ja començar aquí a posar marro sobre la taula. Però, volgués que no, des de petites fins ara, a les famílies, tothom té un rol. Quins rols són els de casa vostra? És a dir, l'Agnès qui és? I qui és, quin rol teniu? Va...
1: Aviam, jo crec que vinga, tira, no?
0: Tira.
1: No, jo crec que representem bé el tòpic, em fa la sensació de... Mira, això no ho hem parlat mai, de germana gran i germana petita, crec, no? Tens la sensació, no, Gemma?
0: Sí. Però el tòpic aquest de la germana gran és la germana que cuida, la sensata, la que posa ordre, o quin tipus de germana gran?
1: No, sí, bueno... Andres, sí, ordre, sí, no?
2: Sí. Jo penso que sí, que potser... Pues això, la germana gran la responsable que ja li cau aquest càrrec, ja per ser la gran, no?
1: Exacte. Li cau per ser la gran i perquè al final, a l'hora d'obrir camí, per exemple, amb els pares, no? quan érem més joves, doncs ella doncs, mantenia aquí un... Bueno, ella va haver de negociar, dialogar, acceptar, doncs és fins aquí, clar, quan arriba un germà petit que ja s'ha trobat molt camí fet, diu, ai, jo no en tinc prou amb això, jo en vull més. No? I clar, aleshores aquí sempre ha... el petit genera tensió normalment amb aquestes coses.
0: A mi m'ha dit un moixonet que tu, a més, era de les que, si podies allargar la farra 3 hores més, ho feies.
1: Clar, jo sí. Clar, perquè potser ella havia pactat o havia aconseguit, jo què sé, sortir fins la una. Però quan jo m'incorporo a sortir, dic, home, fins la una és molt poquet, ja que tenim la una, anem a aconseguir les dues, no? Aleshores, aquí és on es generava una mica a la tensió i on es generen aquests rols de dir, doncs, la petita no en té mai prou, no? Ha d'anar sempre una mica més enllà. Però bé, ho hem portat molt bé. Abans que em preguntaves i que no t'hem respost, el tipus de relació que tenim, no?
0: Sí.
1: És una relació, tot i aquests 5 anys, que és molt propera i que ara, no sé, cocinem a quan érem nenes, doncs 5 anys són molts, però quan jo m'incorporo, i això potser la teva mirada és més interessant, quan m'incorporo a l'adolescència o als 17 anys, que tu aleshores en tens 22,
2: sí,
1: doncs ja és més interessant. Tu també devies anar trobant amb mi
2: sí,
1: pues, la nena que em
2: sí,
1: pipa.
2: Sí, sí. Clar, hi ha final... un moment de la vida que la germana petita, amb diferència de 5 anys, no és que molesti, no molesta mai, però et fa malbé tot, o sigui, les joguines, la roba, el que sigui...
0: La roba és un tema. Parlem, perquè més o menys físicament sou bastant iguals, vull dir, sou dues dones primes, altes, etc. I aquí m'imagino que devia haver moment de et robo la roba.
2: Sí, jo amb ella no crec que li robés mai.
0: No,
2: jo crec
0: tu
2: que
0: ets
2: no.
0: tu ets la bona.
2: Jo és que crec que no li vaig robar mai.
1: Jo sí, intentava robar-li,
2: sí?
1: Però ella és molt llista i em deia, no, Agnès, si vols aquesta samarreta o aquest vestit, d'acord, però ha de ser un canvi per sempre amb una cosa que jo triï.
0: Uau,
2: sí, sí,
1: ferma ella, eh?
0: Clar, és que ella es dedica... puc dir que ets com a empresària, no? Podríem dir,
2: sí,
0: ara,
2: bueno,
0: o treballes
2: sí,
0: a l'empresa familiar.
2: Sí.
0: Vull dir que tenies els gens aquests d'empresària de dir això a canvi d'una altra cosa.
2: És que no sé si era això o que... em sabia greu que m'ho destrossés. Llavors pensava, mira, jo t'ho dono i amb això fes el que vulguis, com si tu vols foradar i saps? Allò ja no torna a mi. Llavors és quan...
1: Clar, però jo a vegades li demanava una cosa que ella ja pràcticament no es posava... I ella, tu te'n recordes? Tu sempre em demanaves a canvi la cosa més, gairebé més nova que tenia, vull dir, que tenia més vista que jo realment, perquè jo tenia un desig.
0: Tu eres la petita, també.
1: Jo tenia un desig d'una cosa d'un dia, i clar, ella em feia pensar no, pensa que si ho vols avui ho has de voler per sempre, no?
2: Per sempre.
1: Ella feia exercici de germana gran, eh?
0: Germana gran o barra madrastra, una mica?
2: No ho sé.
0: No, faig broma, eh?
2: No. Bueno...
0: Posar una mica d'ordre.
2: Sí, ella era una mica més destroyer, no?
1: Sí.
2: I aleshores, si tu deixes una samarreta i te la tornen amb, jo què sé, amb el coll desbocat o foradat, tal,
0: ja estic
2: clar, no.
0: Que tots, et veig que ets molt polida.
2: Tot ben posat,
1: però jo
2: saps?
1: Jo també soc polida,
2: sí,
1: eh?
2: Però... també. Sí, però clar, aquesta diferència d'edat era que jo ja era com més responsable i ella era, vinga, saps? Llavors, pues, quan li donava una cosa, era, és per tu i fes el que vulguis.
0: Val. O sigui, que amb el que m'acabeu de dir, el rol és que ella és la destroyer i tu ets la...
2: Jo soc més tranquil·la.
0: Més tranquil·la. La destroyer i la tranquil·la.
2: Sí.
1: Sí, els rols clàssics, no? Això jo crec que germana gran, germana petita, sense ser destroyer ni d'allò, però sí, una mica sí. Fa aquesta sensació.
0: Sí. Després, són molt bones nenes les dues, eh? Vull dir, però clar... A casa passen aquestes coses,
1: i tant. Sí. Me'n recordo, però, un dia que jo tenia 17 o 18 anys, o 19 o 20, no, 19 o 20 ja no, i bueno, l'adolescència típica això, no?, que busques els límits. I la Gemma un dia ve i em diu, escolta, Agnès, perquè clar, allò, després d'una batalla amb els pares, no sé si te'n recordes, em diu, escolta, Agnès, tot això que fas, no sabries fer-ho sense que els papes se n'adonessin?
2: Bueno, és que...
0: perquè ja tocava el rebre, tocava el rebre.
2: No, el rebre, jo no, vull dir, jo podia
0: posem
2: fer
0: context,
2: el mateix...
0: Posem context, sí. Que és una mica tramposa aquí.
2: Sí, exacte. No. Hi havia matins que eren drames, perquè no ha arribat a l'hora, no diu, què sé, o mil coses.
0: Sí.
2: I clar, jo vivia allà, saps? Jo, tot i que la història no anava cap a mi, però havia de conviure amb saps? Amb aquell drama del que havia fet ella i tal. Llavors,
0: però què havies fet, Agnès?
1: No, però no havia fet res, no. Explica-li
0: Catalunya.
1: Sempre hem estat molt bones totes, vull dir que no, en realitat tampoc vam...
0: Però que potser havies arribat més tard a casa.
1: Normalment això, o arriba més tard, o no respon... Sí, no? O diu una cosa i després en feia una altra. Sí. Però ella em va dir, dic, no sé, em diu, bueno, és que jo hi ha coses que també les faig, els papes no se n'assabenten. I aquell dia, a mi, vaig obrir... dels ulls.
2: Pobres papes, sí.
1: Això
2: sí.
1: Ho vas dir.
2: Sí, no me'n recordo el dia de dir, bueno, a veure, no hi ha una manera de que puguis fer això, però sense el drama de l'endemà, o sigui, ja. Sense que els papes ho acabin sabent. Tampoc estem parlant de coses greus.
1: No, sí, que va, a mi és que no clar, sí, molt bones.
0: Tenim el telèfon a la vostra mare. No, és broma.
1: Bueno, deu estar col·lapsant la meva mare ara mateix, perquè a més no l'hem avisada. Li hem dit, mama, posa la ràdio ara.
0: Posa la ràdio. Com es diu ta mare?
1: Fina.
0: Fina, no col·lapsis, que són bones xiquetes. El que passa és que avui doncs, les estem enredant una mica.

0: Avui tota la música que sonarà a les dones i els dies és música de germanes, les greques. No he dit que sou les greques, perquè la cosa acaba fatal, o sigui, no sou les greques. Però sí que estem parlant d'aquesta relació de molt de petites, ara, o d'aquest moment d'adolescència. Però clar, ara, amb l'edat que teniu ja, les coses han evolucionat molt. Les dues ja teniu les vostres famílies, esteu en un altre moment. I ara, que la germana és refugi, és aquella que quan estàs fatal li expliques, amb la que comparteixes coses, o hi ha coses que una germana millor no explicar perquè no li vols fer mal, o penses que està bé tenir cadascú la seva intimitat? Com esteu amb això?
1: Home, jo crec que, jo per mi, tenir una germana és una sort. Això per començar, i tenir la Gemma com a germana, doncs també per la seva manera de ser, perquè és una persona molt, com et diré, molt atenta, que sempre està pendent, que hi pots comptar, és molt lleial, etcètera, no? Però més enllà d'aquestes característiques, home, tenir és un element estrany, un germà, perquè no és un amic, però ho és estones, i no és com cap altre familiar. O sigui, és un company de viatge, perquè és allà, depèn de les famílies, però en el cas de la nostra família, i és allà de manera permanent.
0: Molt unides, no?
1: Som una família petita i ens veiem molt. És veritat que ara els pares porten encara, perquè estan molt bé, i això, porten molt el timó de quan quedem, on dinem, encara el centre és casa als pares. Però, bueno, si un dia t'has d'imaginar que no hi siguin, agafarem nosaltres més el timó, no? No de la quotidianitat, però sí potser de la cosa més diària. Ara sabem que ens veiem cada cap de setmana, no? Doncs, i és una... És com una garantia. Jo no sé com ho veus tu, però és com, bueno, tinc la meva germana, qualsevol cosa que em passi, és que sé que hi puc comptar. Bueno, almenys és la sensació que jo tinc respecte a ella, si li passés alguna cosa, no?
0: Gemma, i tu, per exemple, quan has viscut moments difícils o moments emocionants, també, que has tingut ganes de compartir, és com a la primera persona que truques, o...
2: Bueno, és que és una mica això, tenir un germà...
0: Una germana.
2: Sí, una germana, millor dit. Sí. Doncs si la meva vida té uns pilars, un és aquest, o sigui, el fet de tenir una germana, no? Ningú més podrà estar en el seu lloc, vull dir, només podrà estar ella, no? I aleshores, sí, és clar que quan em passa algú que em remou o algú, li explico més tard o més d'hora, a vegades jo tinc que pensar molt les coses, i després ho trec... cadascú té els seus temps, no? Però sí que conto amb ella per tota la vida, o sigui, la tinc molt present. Molt
0: clar,
2: present.
0: Hi ha aquest nivell també d'intimitat, del fet de que us coneixeu tant, que potser tu no ets tant d'explicar, però potser ella només et veu als ulls i ja sap què et passa,
2: sí,
0: oi?
2: Suposo que coneixem molt, clar, sí.
1: Sí, a més és que saps que et passen coses per... cadascú és com és, que som diferents, però la matriu és la mateixa. Aleshores, hi ha coses que saps com m'afecten, o com les veus. Encara que sí, són molt diferents de caràcter, no? Però hi ha una cosa molt sòlida, potser és particular de cada família, això, però la nostra, no? Mm-hmm. Que dius, home, ja sabem, quan alguna cosa no està dins del requadre o del cercle tanès, dius, hosti, ja entenc com t'està afectant, perquè això se'n va... És lluny d'allò d'allò que hem mamat, d'allò que per nosaltres és una base, no?
2: Si podem saber una qualsevol cosa que passi, com la pairà una o com ho pairà l'altra. Això sí que ho sabem.
0: Creieu per això, pel fet de ser dones, que és realment diferent que si fóssiu, per exemple, dos homes? Ja sé que no ho podeu comprovar, però sí que hi ha algunes coses, m'imagino també amb la infància, no? La primera regla, els primers dubtes sobre sexualitat. Parlaves abans amb la teva germana com la teva mare, per exemple, o parlàveu amb amigues? Perquè, clar, que és un tema, no?
1: Home, tu te'n recordes quan arribàvem a casa? Aquesta és una altra, que ens asseiem allà al rebedor, mortes de riure quan sortíem. No te'n recordes?
2: Sí, tinc
1: home,
2: la imatge.
1: Home, allà xerràvem moltíssim, no?
0: Sí, era perquè anàveu a la mateixa colla.
1: Durant molt temps, i encara ara.
2: Sí, no sortíem juntes, acabàvem la nit juntes perquè ens trobàvem, perquè freqüentàvem els mateixos llocs, perquè al final jo coneixia les seves amistats, ella les meves, aleshores acabàvem, juntes, i arribàvem a casa, juntes, a la mateixa casa, perquè vivíem juntes.
1: Sí, clar.
0: I qui lligava més, a veure?
1: No, ui, aquí...
2: No...
1: S'ha lligat bé, s'ha lligat bastant.
2: S'ha fet el que s'ha pogut.
0: Ui,
2: ja està.
0: No. Quines perles!
1: No,
2: sí.
1: La Gemma... Bueno, en fi...
2: S'ha fet el que s'ha pogut i...
0: Veig que s'ha pogut bastant. Us veig amb cara d'èxit en aquest sentit. Esplendoroses. Sí.
2: Tu creus?
1: Home,
2: que penses?
1: Sí. No, jo parlo de tu.
2: Ah, no,
1: sí,
2: home, pots parlar de tu també. Perquè,
1: sí.
0: I no hi ha hagut cap moment allò de rifirrafe en aquest sentit? Ha de dir, m'agrada el mateix que la meva germana?
1: No ens ha passat mai, això.
2: No ha passat. És una sort, que no hagi passat. Suposo que hagués sigut un problema, però no.
0: Tot tranquil, llavors.
2: Sí.

0: Parlant de germanes avui a les dones i els dies, amb les germanes Marquès, que em fa molta gràcia dir això, les germanes Marquès, les germaníssimes, la Gemma i l'Agnès, i parlant, vaja, de tot el que significa ser germana d'algú, la diferència entre ser germana, ser amiga, si és compatible, no és compatible, i també amb les dones pesa molt, jo crec, el tema de les cures, no? De que algun dia, quan els pares no estiguin bé, tot aquest tipus de pensaments, us els heu parlat, o, per exemple, l'Agnès té una filla, tu no tens fills, allò de dir qui cuida la meva neboda, totes aquestes coses, com ho porteu tot aquest tema?
1: Sí que hem parlat alguna cosa d'això, sí que ho hem parlat de cara a un futur. Jo penso que, clar, jo si miro el futur, ella està en aquest futur i compto amb ella. Ja. Espero que ella compti amb mi, també, és clar. Sí.
2: Jo crec que és una cosa que serà molt natural, no? Jo crec que no cal gaire conversa. Vam parlar una vegada perquè ens va arribar un cas, no?, d'unes germanes que havien de gestionar una cosa i ho debatíem, no? I en la conversa va haver un moment que potser no teníem el mateix punt de vista o hi havia més gent a la conversa, i quan vam plegar li vaig dir, escolta, Gemma, si això ens passa, jo espero que m'ho diguis, no?
0: Sí, perquè moltes vegades les famílies es barallen, per exemple, per les herències o per moments difícils, vitals, no? De dir qui es quedarà amb la mare, qui cuidarà, el portarem a una residència, no? Tot aquest tipus de pensaments que crec que, a més, les dones ens ho fem molt nostre, eh? No sé si en aquest sentit també aquesta cosa de... Som les que comprem els regals per Nadal, eh? Vull dir, aquesta cosa de la cura, això és així?
2: Sí, és que a més a casa tenim un model, tenim un pare que és fill únic.
0: No, què vol dir? Que estàs entenent?
2: Que vull dir que no sap el que és tenir germans, i nosaltres hem vist per la part del pare un altre exemple de germans. I la mare té una germana que han tingut una relació que jo crec que d'alguna manera diferent, però que nosaltres la seguim, aquesta relació. Sí. Molt, molt properes sempre, molt properes físicament també sempre que s'ha pogut, però nosaltres vam créixer les dues amb els pares sols al País Basc, però sempre han buscat molt aquesta proximitat, no? I jo crec que aquest exemple, aleshores ho veiem com natural, efectivament. Sí. Quan l'àvia es va posar malalta, les dues s'hi van posar a la vegada, per bé que la relació que tenien amb la mare segurament era diferent, i jo crec que de manera natural, si jo m'imagino un escenari de futur amb els meus pares, doncs, que es facin més grans, m'imagino el que hem viscut a casa, no? M'imagino
1: sí,
2: una altra cosa,
1: és,
2: no?
1: Clar, per nosaltres és natural el que hem vist, no? És el que... Penso que ens sortirà.
0: Us imagineu de velletes? Què és el que faríeu... Què és el que us agrada fer juntes, per exemple? Fer gin tònics i jugar al dòmino? No sé, què m'he d'imaginar? Com m'he d'imaginar a les Marquès?
1: No? Sí, xerrant.
2: Prendre alguna sopar...
0: Sou de bon menjar, les dues, o què? O de morro fi?
2: Home, ens agrada... No. Jo crec que és més la cosa del sortir i això, no?
0: Sí.
2: Pensa que no tenim aficions conjuntes, és a dir, no practiquem el mateix esport, no?
1: Això no ens uneix.
0: A què jugues tu, Gemma?
1: No, a què juga ella.
0: Ella a tenis, ja ho sabem.
1: Jo el que no jugo.
0: Tu no jugues a res.
1: Faig poc esport. Clar, tampoc pensava que m'hagués de confessar en aquest sentit.
0: No passa res, deixem-ho aquí.
1: Llavors, per l'esport no ens trobem.
2: Aleshores és aquesta cosa.
1: És una altra cosa, de
2: comentar, no?, la vida dels altres, les coses que ens passen, és més aquest punt, no?
0: Doncs mira, tenim al telèfon a la Marta Rico, que és antropòloga, que crec que fa estona pobra que para l'orella i que escolta les germanes Marquès. Marta, com estàs?
3: Hola, molt bé.
0: Escolta, per què és tan especial el vincle entre germanes? Això que estem sentint aquesta nit, no? Perquè és una relació única.
3: Sí, bueno, clar, jo pensava, única, no sé si seria única, però sí que és molt especial, no? O específica, potser, podríem dir, no? Perquè realment... pensant en tot això, no?, en aquest vincle que es genera, clar, des de la punt de vista més social, no?, o més de l'antropologia i de l'estudi, diguéssim, de la família, doncs clar, el vincle de germanes, no?, és un vincle específic que nosaltres en la nostra societat entenem d'una manera determinada, no?, i que expressa, en aquest cas, de germana o de germans, no? Clar, que quan parlem concretament de les germanes, clar, estem parlant, ja doncs, posem aquest filtre de gènere, no? I evidentment que té les seves diferències amb l'àmbit més masculí o dels homes, perquè, clar, el gènere també marca, no? Marca el que heu estat una mica expressant, no? Els sí, rols, sí.
0: Els rols, les cures, les expectatives,
3: ah, exacte.
0: No?
3: Exacte. Llavors, clar, podem parlar de germanitat, no?, en aquest sentit, del vincle, però al parlar de dones, de germanes, estem ja posant aquest filtre que es condiciona una perspectiva concreta, no?, que està molt basada en això.
0: Jo no en tenia ni idea. Sí, jo no en tenia ni idea, Marta, però preparant aquest programa ens explicàveu sí. que hi ha estudis que reforcen la idea que créixer amb germanes et fa una mica més feliç. O sigui, que les que tenim un germà, malament. Malament, que ens falta alguna
3: bueno,
0: peça.
3: Jo he de dir que jo tinc un germà, eh?
0: Sí, i bé, no? Jo vas bé de felicitat?
3: Bueno, jo no em sento malament, però bueno, això ja seria una cosa, oi?
0: Sí,
3: però,
0: sí.
3: Però bueno, en base a aquesta mena, aquests estudis, no?, que poden afirmar això, potser pensant en les lògiques que mouen una mica les relacions entre les dones en genèric i concretament amb l'àmbit familiar, no?, de germanes, clar, hem de pensar que les dones tendeixen sempre en l'àmbit familiar a ser les persones que fan més de connectores o de cuidadores dels vincles. Ja no dic de cures, com les entenem a vegades, de cuidar algú perquè ho necessita o perquè necessita atenció, sinó el tenir cura dels vincles, és a dir, cuidar de que tothom estigui al cas dels altres, de que tothom es vagi trobant de tant en tant, no? Tota aquesta història de connexió és molt femenina, és moltes vegades té aquest sesgo, no? Aquest
0: sí, sí,
3: filtre femení, aquest... no? Llavors, clar, diem, et fa més feliç? Bueno, si les dones també acabem criant-nos d'una manera, no? Entenem, veiem a les nostres mares, dèieu, no?, que van a comprar els regals de Nadal, que cuiden de tothom,
0: ho acabem repetint.
3: Una sèrie de rols, sí. Nosaltres també l'expressem i ens criem en aquest context, i també d'alguna manera el reproduïm, no? Llavors sentir-te més feliç perquè estàs fent justament aquest rol, no?, més intens d'estar pels altres, de vincular-t'hi, doncs clar, si trobes una persona al costat que fa el mateix perquè també tendeix a reproduir aquestes pautes, doncs clar, d'alguna manera trobes algú que és afí a tu en aquest sentit, més que si fos potser un home que se li esperen, potser, clar, altres coses.
0: El que passa,
3: no?,
0: és que, clar, nosaltres hem parlat d'aquesta història idíl·lica de les Marquès, sí, però en sí, general, també hi ha moltes amigues i moltes conegudes, no?, que sí, et diuen, jo amb la meva germana me l'estimo molt, però és que ens portem, clar, fatal. O resulta, ja, que jo tinc... O sigui, m'hi porto fatal per culpa dels meus pares. Això, aquesta frase l'he sentit.
3: Sí,
0: perquè ens,
3: sí,
0: han tractat, sí, tan diferent que s'ha creat com una gelosia. Clar, no sempre tot és meravellós.
3: No,
0: és a dir...
3: No.
0: Clar,
3: bueno, és que és un... Perdona.
0: No, volia preguntar sobre la gelosia, perquè crec que la cultura popular ha explicat molt que les dones tenen gelosia, no? N'ha parlat molt de que les dones competim i s'ha parlat molt en aquests termes, i quan es parla de germanes i surt, hi ha una pel·lícula i hi ha una sèrie o el que sigui, és molt fàcil en l'argument col·locar aquesta cosa de que en el fons, soterradament, s'arrencarien els cabells un a un.
3: Sí. Bueno, clar, és que és veritat que és una relació que sempre està en una tensió al voltant d'aquesta solidaritat i rivalitat, no? Que també es deu una mica a aquestes expectatives que hi ha moltes vegades que se'ns transmeten familiarment, no? Pues hi ha una expectativa de que tu, com a germana gran, has de complir amb això, l'altre o s'esperen altres coses, unes obligacions, sí, uns deures, no? Tot això nodreix aquesta possible tensió que hi pot haver entre les persones, no? I clar, a sobre, si des d'una mirada feminista, no?, també podríem dir, clar, se'ns expressa que moltes vegades som les dones que estem, no?, en aquest context de rivalitat entre nosaltres, bueno, doncs clar, llavors clar, encara és més visible, no?, això.
0: Està clar que hi ha el síndrome, se li diu així, el síndrome de la germana gran, abans quan sí, l'Agnès ens parlava de que la seva germana deia alguna cosa així, ara a veure si no ho explico igual, però com dient, Agnès, fes el que et doni la gana, però no cal que el que facis interrompi la vida dels pares, no? O que causi aquest... Tu et posaves una mica en aquest paper, Gemma, sí, en aquest paper, sí, una mica de dir, sí, aquí jo sóc la responsable del cotarro, que si la meva germana arriba a les 4 de la matinada, la bronca em caurà a mi, no?
2: Sí, una mica sí, és això.
0: Bueno, ho hem explicat això una mica pel broc ample, eh? Ara la teva mare, la Fina, està amb els pèls de punta a casa.
2: La Fina, sí, la Fina està dient que l'hem entabanat, que... No, però clar, sí, jo crec que és el sentit de responsabilitat. Jo crec que hi fa molt, no sé com ho veieu, que els 5 anys de diferència, vull dir, de petites, jo no recordo mai que els pares fessin una distinció, una comparació entre les dues, i, però cap record, eh? No. Zero, nul, nul, nul, ni de gran. Mira, la Gemma ha fet això i tu... No, mai a la vida. O sigui, que per això trobo que potser... bueno, doncs en aquest sentit ho van fer molt bé. I també crec que els 5 anys de diferència ajuden, en sentit que durant els anys més sensibles estàs sempre en etapes diferents, no?
1: Sí.
0: Hi ha un aprenentatge, no? Suposo, també important, Marta, amb les germanes. És a dir, de la teva germana també aprens coses. Aprenem coses dels pares, però també aprenem coses de les germanes.
3: Clar, bueno, aquí potser el més interessant seria que, clar, dintre d'aquest context familiar, no?, tenim relacions que podem dir que són verticals, que serien aquestes entre generacions diferents, però, clar, justament la de germandat, no?, seria una relació horitzontal i que és entre iguals. Una altra cosa és que també és interessant veure quan les distàncies entre d'edat són més o menys grans, no? Perquè podem criar-nos en un context d'infància més o menys similar, no?, amb una proximitat d'edats, o potser tot podem trobar persones que són germanes i que potser tenen una distància molt gran.
0: No, i jo sempre penso, clar, que els teus pares, quan et van criar uns i quan van criar uns altres, no eren els mateixos. Potser ho estaven passant, ho invento, clar, econòmicament malament, quan va néixer la teva germana, i quan vas néixer tu ja estaven bé i ja estaven en un moment plàcid, o tot el contrari, no? I això també suposo que afecta en les educacions i en les criances.
3: Clar, i els, bueno, evidentment que el primer fill o filla, en aquest cas podria ser una filla, no? La primera filla, les expectatives, tot el que se li transmet, quan tu ets per segona vegada, no?, mare o pare, transmets d'una altra manera, perquè tu ja has passat per una sèrie de coses. O sigui, tothom va canviant. Els infants també van canviant, no? Els moments de gelosia o de possibles rivalitats que hi puguin haver també faciliten o dificulten aquests processos. Vull dir que, clar, també hi ha processos personals, no?, aquí dins, una mica de la vivència.
0: I totalment.
3: Però les persones canviem.
0: Sí.
3: Per descomptat.
0: I a més no és el mateix néixer a l'època dels mòbils que néixer abans. O sigui, només et portes 3 anys amb el teu germà i allò hi ha un abisme. Escolta, una última pregunta, Marta Rico, que ens interessa molt. Hi ha un tema de que abans no se'n parlava tant, i que és el tema de les noves famílies. Hi ha noves parelles i també arriben les germanastres, les mitjarmanes... Aquest tema? Perquè aquest tema, vaja, jo crec que hem de fer un programa d'aquest tema, però si ens vols llançar algunes pinzellades...
3: Sí, no, mira, en realitat és que pensant sobre aquesta temàtica d'avui, clar, et planteges i dius, bueno, però què vol dir ser germà o germana, en aquest cas ser germana, no? I clar, entrem aquí en la lògica d'anar una mica més enllà, no? Perquè podem pensar que la germandat ve perquè hi ha un origen comú, però no té per què ser, no? És a dir, que trobem famílies recompostes en les que potser pots tenir un mig germà o germana, una mitja germana, no? Compartim pare o compartim mare, però no tots dos.
0: I això crea tensions o al contrari, a vegades és el lleugeridor?
3: Mira, amb això també hi ha estudis molt, molt interessants sobre el tema de recomposició, no? Perquè aquí juguen molts factors. La presència o absència de les persones progenitores, és a dir, és diferent. Si potser se t'ha mort un pare o una mare i la persona que ha sobreviscut, doncs, té una nova parella, que potser que estigui present l'altra persona, que hi ha hagut un procés de separació. Les relacions entre els adults també marquen les relacions amb els menors, no? Sí. També és diferent que t'enganxi això a tu, que els teus pares se separin, o les teves mares, o el teu pare i mare se separin als teus 40 anys, que això passi quan tu en tens 8.
0: Veig que hem de fer un programa, Marta Rico. Està claríssim.
3: I no només això, ja posant ja el tema, és que la germandat, ja no sé, podríem arribar a plantejar-nos aquesta qüestió sobre les persones que han estat concebudes amb els mateixos donants, no? Quin vincle s'estableix
0: amb un tipus de reproducció
3: assistida, amb l'adopció,
0: l'adopció, totalment.
3: Quin paper té la germandat amb tot això? Vull dir que, bueno, ui, hi ha un món amb tot això.
0: Doncs, escolta, haurem de fer un programa, vindràs aquí a l'estudi i ens ho explicaràs. Moltíssimes gràcies, Marta Rico.
3: A vosaltres.
0: Bona nit, antropòloga. Gràcies.
3: Adéu.

0: que aquest tema és apassionant, eh? M'encanta. Falten 20 minuts perquè siguin les 10 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de Catalunya Ràdio amb les dones i els dies, amb l'Agnès Marquès i la Gemma Marquès, les germanes. Com tenim la mare? Molts whatsapps o què?
1: Sí, sí, van veient. Ella va dient.
0: Què opina la Fina?
1: No, ara ha enviat un missatge que diu mai, que deu ser mai? De quan he dit que no ens va comparar mai, no ens ha comparat mai.
0: Ella
1: va fent el comentari. Sí, està fent la tertúlia a casa.
0: Està fent la tertúlia. Ens acompanya la Mar García Puig, que la teníem aquí calladeta, però el tema de les germanes a tu t'encanta, també.
2: A mi m'encanta el tema de les germanes i de les germanastres, que ja en farem un altre de programa.
0: I tant. Escolta'm, tens aquí un munt, has preparat un munt de coses, i jo et diria que facis un resum, perquè tenim a Olga Ábalos. Olga Ábalos, tens germanes, tu?
3: No.
0: No, d'acord.
3: No.
0: Tu has hagut de pensar,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, no, perquè tinc un germà, un germanastre i un germà polític.
0: Uau! Escolta, et mereixes tres programes, tu. Doncs anem-hi molt fort. No sé, has sentit una mica el que deien les germanes Marquès, Mar García Puig. Serien una mica donetes?
2: Doncs una mica bones, sí. Bones. Donetes, Little Women, no? El clàssic de Louisa May Alcott. I jo venia amb la idea de parlar amb tu de la Jou. De la Jo, el personatge, una de les germanes de...
0: La més indòmita, que seria una mica la Marquès. És la Jo.
1: Sempre m'agrada a mi la Jo, ja, de,
2: sí,
1: de,
2: no?
1: Des de petita.
2: És que moltes ens hem identificat amb la Jo, no, però el que per exemple, passa amb Donetes, no?, que és la traducció al català, o, per exemple, amb...
0: De Mujercites, per si algú s'ha perdut.
2: Sí, de Mujercites, Little Women, o, per exemple, també amb les germanes de Jane Austen, no?, que Sentit i Sensibilitat, Orgull i Prejudici, també hi ha parelles de germanes. És que normalment la gran, no?, és la cuidadora, la que té cura, la responsable, etc. I a la segona se li permet aquesta rebel·lió, no? En la Jane Austen és molt curiós, Sentit i Sensibilitat, les estic mirant, les germanes Marquès, i amb ell, no sé si heu llegit, heu vist, sí, les pel·lícules,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: De fet, Jane Austen utilitza dues germanes, no?, que una té el sentit i l'altra té la sensibilitat, la gran és la responsable, la petita és la que deixa anar la seva sensibilitat, no?, com per mostrar que l'equilibri està al mig, no?
0: I també quan hi ha, a vegades, a les pel·lícules o a les sèries o també, doncs, a la literatura, hi ha tres germanes, la del mig és la que està perduda, és a dir, literàriament, eh? És a dir, la que no acaba de trobar un lloc on ser,
2: sí,
0: perquè la gran té un rol i la petita també té un rol, així que les germanes mitjanes també un altre programa per fer, aquest, eh?
2: Sí, totalment. I després jo volia parlar de la Virginia Woolf i la, sí, seva germana, la pintora Vanessa Bell, no? Que serien... a la trucada de l'antropòloga parlava de l'amor i la gelosia entre les germanes i com es pot combinar tot, no? Moltes vegades entre les germanes, no només en els llibres, sinó les pròpies autores, creadores, s'alimenten la creativitat, no? De fet, les muses gregues eren germanes, no? Filles de Zeus, no? Llavors, la Vanessa Bell i la Virginia Woolf, que no es coneix gaire bé la seva relació, una era una pintora destacada i l'altra escriptora, es van retroalimentar molt en la seva creativitat, però després tenien una relació també difícil de gelosia, triangles amorosos, no?
0: Jo abans els he preguntat a les Marquès si havien compartit nòvio, es veu que tot bé. No.
2: Elles no van arribar a compartir nòvio com perquè estaven com a destemps constantment, no? Per exemple, el marit de la Virginia Woolf al principi es volia casar amb la Vanessa Bell. El que passa és que la Vanessa Bell havia conegut el Clyde Bell, no? Llavors va dir, bueno, doncs vinga, les germanes, no?
0: Us imagineu que us passa?

0: incestuós podrà refredar-se, encara que ha sobreviscut a mig segle d'indiferència.
1: Uau, però perdona, això és entre germanes?
0: Sí, Virginia Woolf li escriu en una carta a Vanessa Bell, que sí, va tirar el cognom de casades, però eren Stephen, les dues, no?, germanes, li escriu en una carta, quan gairebé tenen 50 anys, aquesta declaració d'amor, que a més li diu que ha envellit malament.
2: Sí, sí.
0: Virginia Woolf, que sempre està, no?, amb aquestes petites pulles. Llavors, jo convido a vosaltres dues, però a totes les oients també, a llegir una mica sobre la relació entre Virginia Woolf i Vanessa Bell, que és molt desconeguda, però com podeu veure, és realment interessant.
1: És de pel·lícula, això, mare meva.

0: Kate Bush, que em sembla que no tenia germanes, tenia un germà, crec.
1: A mi, però... saps que no ho sabia?
0: Sí, sí, però ara ho busco, que m'he tirat a la moto jo també. Vull
1: dir. És que això està una mica per tu, dedicat a tu.
0: Exacte. Escolta'm, vols parlar de les Bronte? Jo ja ho saps què opino de tot això.
1: Tu apassionada de les Bronte.
0: Jo, m'encanta.
1: Tu estàs en la Brontemania, però... perquè ja es coneix com la Brontemania,
0: Sí.
1: La passió cap a les germanes Bronte.
0: Sí, sí, tenia dos germans, la Kate Bush, ho he buscat. És que em sembla, havia vist un documental i dic, ui, espera't un moment, que ara hi haurà una germana per allà.
1: Doncs la Kate Bush, com tu, Montse, com jo, no sé si com vosaltres, atrapades en la Brontemania.
0: Buscar referents de la literatura, és a dir, llegíeu les germanes Bronte perquè pensàveu, ella és l'Agnès i jo sóc la tal, o què?
2: No, tant així jo no, tant així no, però és veritat que Jane Austen i les germanes Bronte les hem tingut, les hem llegit.
3: Sí. I perquè a mi en general és que m'agraden les històries de dones, en general. Sempre m'interessen més, no ho sé.
0: T'haurem de fitxar, les dones i els dies.
3: No sé. I sobretot, per exemple, en el seu últim llibre li vaig dir, m'agrada perquè
0: és una història d'una dona.
3: De dones, i això m'atrapa més, mira, que les històries d'homes, no ho sé.
0: No, està bé. Doncs les germanes Bronte, que són un cas com un cabàs.
1: Són un cas com un cabàs. Tenim tres germanes nascudes en aquests erms del nord d'Anglaterra, paisatges solitaris, freds, filles d'un reverent progressista que els va ser per ell era important que estudiessin. De fet, eren sis, però dues de les germanes van morir, igual que la seva mare, quan les tres germanes Bronte, Emily, Charlotte i Anne, eren molt petites, tenien un germà, però ningú li ha fet ni cas al germà, Patrick.
0: Es veu que estava tot el dia begut, per això m'han dit.
1: Escrivia també, però, en fi, jo no sabria citar ni una obra de Patrick, no? Però llavors tenim aquestes tres germanes que viuen aïllades, marcades per la mort, i de fet es parla de la maledicció Bronte, perquè les tres van morir de tuberculosi, també tot molt brontemaníac, no? Quan eren molt joves, 29, 30 i 38 anys.
0: El que passa és que van fer feineta.
1: Van fer molta feineta, perquè precisament aquest aïllament va crear un vincle molt fort entre elles, i un vincle, que això també m'apassiona, no?, com es van retroalimentar literàriament, creaven mons imaginaris des de que eren molt petites, tenen noms aquests mons imaginaris, Àngria o Gondal, no?, que eren mons amb la seva geografia, la seva història, dinasties i tot això. Però més enllà d'aquest mite, que de fet, si tu vas a Yorkshire, pots fer la ruta, no?, de les Bronte i tot plegat, la veritat és que van escriure llibres importantíssims, i el meu preferit, perquè tothom té una Bronte preferida i un llibre de les Bronte preferides, no? La meva preferida és Charlotte Bronte i el meu llibre
0: Jane
1: preferit
0: Eyre.
1: És Jane Eyre.
0: Sí.
1: I tu ets de Sims per les coses?
0: No, jo sóc de Jane Eyre, perquè és el primer llibre que em vaig llegir, més a més. Això no se t'oblida mai, sé on el vaig comprar i sé per què el vaig comprar i me recordo qui me'l va vendre. O sigui que...
2: Jo vaig llegir primer Cims borrascosos. Oi, que el teníem a casa?
3: Sí, els tenim a casa. Segur que a casa
0: els
3: papers estan.
0: Us passava a vosaltres que sí que us barallàveu per aquest llibre és meu o us barallàveu per altres coses?
2: No ens hem barallat gaire.
1: No.
2: És que no... Tu recordes? Tu tens record de...
0: Ni una, no m'ho crec.
3: No, sí, home, alguna baralla, clar, que hem tingut de batalletes o... Jo què sé.
2: No ens en recordem?
0: Ni batalletes.

0: allà de pastigolles.
1: El cotxe, quan vivíem, que vivíem a Bilbao i anàvem i veníem, sí, fèiem moltes hores de cotxe, clar, anàvem creixent llargirudes i no hi cabíem, sí, per
0: no
1: dormir,
0: passis
1: no? Passis d'aquí, allò que...
0: Aquest
1: que...
0: colze fora, típic, típic. Aquesta és la meva part.
1: Aquest genoll, sí, aquest turmell, aquesta cama, sí, no? Això sí, però poca... No tinc
0: un
1: memòria.
0: Un tema d'espai, eh?
1: Un tema d'espai, clar, eren moltes hores en cotxe.
0: Moltes, hem fet molt cotxe, eh? Molt.
1: Molt, molt.
2: I escolta, ara que explicava ella això de les germanes Bronte, cadascuna, m'imagino tancada de la seva habitació escrivint, clar, l'Agnès ja porta un parell de novel·les, o tres, ja, no? Mm. I tu tens alguna afició així? Alguna afició, allò, íntima, podríem dir?
0: Bueno, a veure, de llegir m'agrada molt.
2: Sí?
0: Sí, també m'agrada...
1: Pintar?
0: Pintar, però és que, clar, és una cosa... que només ho puc veure jo, saps? M'agrada fer-ho, però no ho puc ensenyar. Vull dir, no. M'agrada. Però...
3: Tenim aquí una Virgínia i una Vanessa, estic veient.
0: Sí, m'agrada.
1: Bueno, però també és, ho hem vist a casa, no? També el pare pintava, sí, la mare també ha escrit, no? I...
0: Sí, també t'agrada molt llegir. Sí. El tema del Círculo de Lectores a Bilbao. Jo tinc, o sigui, molt clar com venia el comercial a la porta de casa, perquè venien a la porta, et deixaven el catàleg, passaven a la setmana o 15 dies, llavors tu li donaves la butlleta amb els tres llibres per aquell mes, i això la meva mare ho feia molt. I de tant en tant d'aquestes llibres, doncs, havia algun juvenil o infantil per nosaltres. Llavors, sí.
2: Però no es barallaven. Doncs escolta, no passa res. Aviam,
1: sí que ens vam barallar. Li vaig pintar no sé quina nina, que tu encara te'n recordes.
0: Sí, encara me'n recordo, clar. Sí.
2: Això surt, no? Això sortirà algun dia.
0: Algun dia
2: sortirà.
0: Clar, sí.
2: Doncs germanes Marquès, Agnès Marquès i Gemma, moltíssimes gràcies per venir, per haver-nos explicat tot això aquesta nit.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies a tu. Perquè crec que és important també parlar del que passa a les germanes. Avui no m'he obert els telèfons perquè crec que ho patem. Anem a la publicitat i quan tornem continuem amb l'Olga Ábalos i també deixem que es quedi la Mar García Puig, parlem de música, no sé de què acabarem parlant. Moltíssimes gràcies. Merci.
0: Gràcies. Que vagi bé. Merci.

0: arribem a les 10 de la nit, últim dia de la temporada, pràcticament, bé, no l'últim dia no, jo és que tinc ja moltes ganes d'acabar, però demà fem programa, que riureu, ja us ho dic, i divendres també, Però estem a l'última setmana amb Olga Ábalos, aquesta dona que té molts germans.
1: Ens ha encantat,
0: això.
1: Sí, tinc una família nombrosa.
0: I escolta, parlàvem, de fet, avui volies parlar de les dones tenim molta tendència a fer cançons sobre arribar tard, i ens va perfecte perquè estem arribant tard també a la teva secció.
1: Sí.
0: Marc García Puig, tractem així la gent. Tu no has pogut explicar pràcticament res de les germanes Bronte, ella arriba tard, així que Olga Ábalos, explica el que vulguis.
1: Home, mira, estem escoltant Carole King amb el, potser l'arribar tard més icònic de la història de la música pop, que és aquest It's Too Late, que és una declaració de quan a tu et plantes davant de la vida, no? Normalment les dones són les que callem en una relació amorosa, doncs aquesta cançó, i sobretot amb aquesta veu tan dolça que tenia la Carole King, diu, saps què? Ara em planto i et dic, nano, has fet tard, ara la nostra relació s'ha acabat, no?
0: Això t'encanta, tu, eh?
1: Home!
0: Treure l'espasa làser allà?
1: M'agrada molt perquè, sobretot, fer-ho amb una cançó pop, i tan dolça, que molta gent la canta i a vegades cantem moltes cançons que no sabem ni què volen dir.
0: Això ens ha passat molt als d'aquí, als d'aquí, que vam aprendre anglès i de grans.
1: I et quedes amb...
0: I hem estat fent It's Too Late, xixumixumixumixu,
1: sí.
0: I després déu-n'hi-do el que estàs deixant anar.
1: Sí, doncs volia parlar d'això, de com les dones a través d'algunes cançons s'han plantat i li han dit ja sigui a la seva parella, al company, a l'amant o fins i tot a una altra dona, ei, has fet tard.

0: La rockera per antonomàcia, Pat Benatar. També dient Little Too Late, que és una mica... Allò, quan ho dius en diminutiu, és que...
1: Has
0: ja tens
1: molt
0: els ovaris plans.
1: Has fet molt tard. Clar, per qui no conegui, Pat Benatar va ser una de les primeres icones de dones rockeres dels anys 80. De fet, va ser la primera dona que va aparèixer com a líder d'una banda rock a l'MTV l'any 1982, i va ser el segon videoclip que mai va publicar, que mai va transmetre la MTV, i allò va ser un xoc per a molta generació, una generació d'adolescents que estan mirant la televisió en aquell moment, van dir, uau, qui és aquesta dona, no? Una dona que volia ser entre l'Aisha Minnelli i Led Zeppelin, i a partir d'aquell moment ella va tenir una carrera fulgurant, sobretot en els anys 80. Als 90 es va desinflar una miqueta, però va acabar guanyant 4 Grammys, i entre els seus èxits hi ha aquest Little Too Late.
0: Doncs, meravella, escolta'm, no podem acabar el programa sense sentir Senyora, de la Rocío Jurado.

0: veure, la jurada qui li diu que arriba tard?
1: Li diu que arriba tard a la dona de l'home amb qui ella s'ha embolicat. És a dir, hi ha un matrimoni, ella, la Rocío Jurado, és l'amant del senyor, i llavors quan la que és l'esposa se n'adona que el seu home té un amant, l'amant li diu, saps què, senyora? Ara fas tard, perquè he estat jo la que m'acabo d'emportar el teu marit.
0: Uau! Això sí que, avui que parlàvem de la competició entre dones, aquí no hi ha dubte. Però no. Estic segura que aquesta lletra la va escriure un senyor.
1: La va escriure Manuel Alejandro.
0: Ah, veus?
1: I és fascinant, és fascinant com moltes d'aquestes grans cançons de folklòriques, no?, que són aquestes declaracions d'intencions, no?, les acaba escrivint un home, i penso, uau, com pot ser que un home acabi llegint la ment, no? Perquè després, cantat per boca d'una dona, sent una cançó feminista, però que l'acaba escrivint un home, que de fet és el mateix cas que el que sentirem ara. No es preciso que grites
0: cuando hablas, ni es preciso que... Olga Ábalos, Marc García Puig, vosaltres us dutxeu amb la Pantoja?
1: La meva mare.
0: Aquí ho deixo. Aquí ho deixes. Escolta, Me Voy, de què va Isabel Pantoja, l'última cançó d'avui?
1: És una cançó escrita per José Luis Perales i és de les cançons que José Luis Perales va escriure a la Pantoja després de la mort de Paquirri. I és una cançó que diu, saps què? Me voy, he trobat un home, un altre home, i ara me'n vaig. Escolta'm, una declaració d'intencions, i aquí et quedes.
0: Doncs escolta, nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, amb Conchi Vecino avui aquí pujant els faders. Nosaltres hi tornarem demà a les 9 de la nit. Ens encanta fer aquest programa, però demà ens agradarà molt, perquè parlem d'aquelles frases que us han dit moltes vegades a les senyores de on vas, que ja no tens edat per anar a vestir d'així. Doncs demà portem dones que amb l'edat que volen fan el que els dona la gana i porten la roba que els interessa. Això demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Gràcies, no cal que aplaudiu. Merci, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els pressupostos de Salvador Illa rebran avui l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC. Fins ara, l'executiu havia funcionat amb els prorrogats del 2023, els últims que la Cambra Catalana va aprovar. Els d'Oriol Junqueras adverteixen, però, que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada estival. El cap de files dels republicans del Parlament, Josep Maria Jové, ho ha traslladat dimecres al... el president, que li ha replicat assegurant que manté el compromís intacte.
2: No tornin a fer tard. Acceleri, pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: Junts i el Partit Popular, per la seva banda, en retret a Illa, falta d'experiència explicacions al voltant dels casos de corrupció que esquitxen els socialistes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes ja frega els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El País comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre els equips de rescat continuen buscant supervivents entre la runa.
1: S'investiguen les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida, que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. Ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte.
4: La cerimònia de presentació dels equips del Tour afectarà aquest migdia el trànsit de Barcelona. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica.
1: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables. Amb edats d'entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats envoltats d'excrements i no apareixien en registres mèdics ni governamentals. La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat a perill. Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al país no vulnerin els drets humans ni ambientals als estats on tinguin activitat.
4: El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació.
5: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
4: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
6: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
4: La creació del centre s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: Esports, el Mundial de Futbol Bèlgica ha eliminat el Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final. Ha forçat la pròrroga i s'ha acabat classificant gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà als vuitens de final contra els Estats Units, que aquesta matinada s'han imposat a Bòsnia-Herzegovina per 2-0.
4: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els 2 gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: I Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. I d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com per exemple la de Julián Álvarez.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 2 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps 100% estable. Dia de sol de cap a cap, ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense calor nocturna, o sense la calor nocturna d'aquests últims dies, segurament ho heu notat. I, en canvi, al migdia les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Colera, l'Alt d'Empordà, el sol sortirà un quart de set del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 2 de juliol, fa 40 anys, l'estrella Lindsay Lohan, una actriu que ens ha deixat frases com aquesta.
0: A veure.
1: Quan algú em diu que no faci alguna cosa, encara em venen més ganes de fer-la.
0: Ah, mira-la, ella. Ella és provocadora, Lindsay Lohan. Ella provoca. Bé, avui l'equip d'aquest programa està veient pràcticament des d'una cantonada com ens saluden les vacances. Ens queda un despertador i tal com estem fent aquesta setmana, ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir del llit. Toca enfilar el dia amb un artista optimista, simpàtic, bona gent, amb un talent brutal i que no para de fabricar èxits. Avui li toca el torn a Nil Moliner.

0: El despertar, que és com es titula aquesta cançó, és un èxit amb una lletra que ens convida a viure la vida. De fet, Moliner, amb un talent especial per les lletres, diu: si la llum s'apaga amb el temps, que la foscor no et faci por. Treu les armes del teu cor, que la lluna brilla més que el sol. O viatjarem de nit i sense dormir, aprofitant l'aire i sense patir, descobrint les maneres de vèncer totes les fronteres. Al llarg d'aquesta temporada hem viatjat de nit, però sempre hem acabat veient sortir el sol. I sí, no negarem que un nou dia sempre és un regal, tot i que molt sovint ens n'oblidem. També és cert que potser a aquestes hores del matí no tenim el cervell preparat per processar aquest pensament. Però, per sort, sempre hem tingut el nostre gran aliat, el cafè, el te, o el que us faci obrir els ulls i despertar-vos. I parlant de despertar, més enllà de la cançó de Nil Moliner, avui és el penúltim despertar dels matiners, o més ben dit, és el penúltim dia d'intentar ser persones a aquestes hores del matí. Tenim un mig somriure a la cara i ens heu de permetre aquesta petita llicència, segur que ens enteneu, perquè només els que ens despertem o matinem sabem perfectament què significa aturar l'alarma del maleït despertador.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia, bon
2: dijous.
0: Molt
2: bon dia, què tal? Molt bé,
0: bé,
2: i vos?
0: Bé. Avui ja... amb les vacances a la cantonada.
2: Això parla per tu.
0: Sí, clar, m'has preguntat a mi, no?
2: No, però... Sí, tant, perquè el matí continua després de... amb el Frederic Vincent, a partir de dilluns que ve, no t'ho deia malament, vull dir que, que segur que hi ha molts matiners que pobres no faran vacances, i que hem de ser solidaris, i per tant hem de celebrar les nostres, perquè jo també començo vacances divendres, però també avisar que el matí continua, almenys amb el Frederic Vincent, que estarà en marxa, i nosaltres seguirem encara aquests dos dies amb tot el peu al canó, amb diversos temes. El primer, ahir Salvador va dir que havia sigut no va dir un error literalment, però que s'havia d'haver plantejat diferent la gratuïtat de la P7, que és una autopista que des de que és gratuïta
0: nacional.
2: Doncs, sí, exactament. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, perquè és un dels temes que més afecta els conductors, que n'hi ha molts que ens escolten a aquesta hora, i segur que n'hi ha molts que estan passant per la P7, i tractarem el tema perquè té tela. Després entrevistarem la Míriam Nogués, la porteu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta cosa que diu, que és el pas al costat d'Artur Mas tota la vida, però queda més modern dir-li via Starmer. I després anirem a Palau Saverdera, que hi ha un gos perillós que està generant debat al municipi, n'ha matat un altre, i hi ha molt debat al municipi sobre què fer-ne. I després un tema que també generarà debat: detectius privats que investiguen llogaters. Atenció a aquest tema, que explicarem al matí de Catalunya Ràdio a un quart d'11.
0: Obrirem
2: la taverna última de la temporada, i a les 11, Jordi Savall, músic i director d'orquestra.
0: Quina meravella, el Jordi Savall. Que bé que vingui al matí de Catalunya Ràdio. Per cert, seguint el partit del Mundial, Bèlgica sent...
2: És repetit. Bèlgica-Senegal.
0: I per què ho fan ara aquí?
2: Bueno, perquè és el canal de Zon, que té un fets del Mundial, però ara mateix no hi ha cap partit en directe. Bèlgica-Senegal, ha passat Bèlgica 3-2 remuntant i a la pròrroga.
0: La pastora estem només a 32
2: minuts del partit. I fa mitja horeta que ha acabat
3: els Estats Units-Bòsnia,
2: que ha guanyat 2-0 als Estats Units.
0: Molt bé, doncs veus, perfecte, sort que tinc a tu, perquè
2: si haguéssim
0: de fer la TDC, transmissió d'en Canalies, això seria ràdio rigorosa,
2: Bueno, però escolta, ens ho passaríem l'altre dia. Ens ho va passar estupendament. Va, fins ara.
0: Gràcies, Maiol. 3 minuts, un quart de 6 del matí, això suposo que ho estic dient bé. No estem en directe, no és remissió. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio. Àlex, què passava al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui Donald Trump és un home especialment feliç.
0: No
4: pas perquè faci vacances, sinó perquè ha estrenat el nou Air Force One.
0: Ah, mira, quan feia que no hi havia un Air Force One? Devia fer temps, no?, que no s'estrenava.
4: De fet, una estrena d'una mica, ara ho explicareu, perquè estem parlant de qui estem parlant, i òbviament, quan estem parlant de Donald Trump, sempre hi ha una mica de polèmica. Durant el seu primer mandat, Trump va trobar que l'Air Force One era més aviat vell i que no estava a l'alçada del càrrec.
0: Caramba!
4: I, per tant, va ordenar a Boeing que en fes un de nou, però fer un avió d'aquestes característiques no són 4 dies.
0: I de 4 duros.
4: Ell no l'estrenarà. L'estrenarà el president que el rellevi. Però no volia esperar-se tant i, per tant, va decidir, o va trobar la manera, d'aconseguir un Air Force One.
0: De veritat.
4: Què va passar? Que els seus amics del Qatar li van regalar un avió Boeing d'aquests de dos pisos, molt gran.
0: Qatar, eh?
4: Sí, Qatar. I aquí hi ha la polèmica. No és molt ètic acceptar un regal d'aquest tipus i tot això, i tampoc no és molt ètic gastar-se 400 milions d'euros, o de dòlars, millor dit, de l'erari públic per arreglar aquests.
0: És que estava pensant ara, ètica i Trump no crec que vagin gaire agafats de la mà, eh? També t'ho dic.
4: Es va gastar 400 milions d'euros per adaptar aquest Air Force One a les seves necessitats. Què té?
0: Això. Anava a dir, perquè hi ha un jacuzzi a dins.
4: Perquè no és com un avió comercial, eh? Estem parlant d'aquests avions de dues plantes. Doncs
0: un duplex.
4: Una sala principal tipus saló, amb sofàs de pell, botagues grans i taules per reunions. Té un dormitori presidencial amb llit gran, vestit i bany privat amb dutxa.
0: Dutxa, eh? No banyera. Sí.
4: Diversos salons privats per a reunions o descans dels passatgers VIP. Com si no es pogués ser un... Com si es pogués ser un passatger...
0: Com si no pogués pujar a l'Air Force One.
4: Exacte. Oficines equipades perquè el president pugui treballar durant el vol. Menjadors i cuina de gran capacitat preparats per servir desenes de persones en qualsevol moment. Acabats de luxe, amb fustes nobles, marbre, catifes gruixudes, il·luminació ambiental i molts detalls en tons crema...
0: Això puja de preu, l'ambientació.
4: Beix i daurats. Doncs, escolta'm, l'estrenat estava supercontent.
0: Home, t'ho diràs, però, home, sí.
4: Ha vist la premsa ja mateix i ha dit, m'aturo i faig declaracions.
0: Però sí, s'ha comprat un duplex que vola, aquest home, bàsicament.
4: I ha dit una d'aquelles coses que el defineix com a personatge.
0: Visca la pau al món.
4: Que exemplifica una mica la seva filosofia de vida.
3: N'estem molt orgullosos i pots fer dues coses. Pots senzillament mirar-lo o pots exhibir-lo. I això fem. Crec que el país no hauria d'estar molt orgullós.
4: Pots portar discreció o dir, escolta, mira quin tros d'avió que porto.
0: Sempre que m'acabo imaginant que deu pensar la gent que ha votat a Trump en el seu moment, t'ho dic de veritat. Molts americans,
4: perquè...
0: Alguns segur, a l'Amèrica profunda estaran encantats de la vida. Però aquells que diuen, mira, el votem per veure què tal, veient les bestieses del seu regnat...
4: Imagina.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, adéu.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí. Aquestes hores volem saber més enllà de Trump. Ara sí, centrem-nos, perquè avui el lloc serà, el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si valoréssim com cal el talent local. A Finlàndia, l'Ajuntament d'Helsinki ha engegat un pla per reclutar mestres d'educació infantil de l'estat espanyol, oferint-los sous de 3.200 euros bruts mensuals i habitatge a preus raonables. Els primers docents que hi han arribat diuen, però, que el que més els ha impressionat són les condicions de treball a l'aula. Queda molta feina per fer.
0: Moltíssima feina per fer amb aquesta notícia que ens explica ara mateix l'Andreu Merino. I alerta, perquè ens ha sorprès moltíssim a Marta Dua Lipa, que avui jo crec que se'n parlarà poc.
6: Sí, Dua Lipa ha obert una nova llibreria a Oporto. No sé si ho sabíeu, si ho coneixíeu.
0: Gens
6: és que la cantant devora els llibres, li encanta llegir. De fet, va fundar un club de lectura amb milions de seguidors i, de fet, és un dels projectes culturals més seguits arreu del món, amb què ha aconseguit apropar la literatura a un públic que potser no estava acostumat a llegir. Ara aquest club de lectura i la històrica llibreria Lelo de Oporto s'han ajuntat, han decidit col·laborar i han creat la Manifesto Library amb milers de llibres, i Dua Lipa, ara us recordarem, va ser l'encarregada d'obrir el Premi Booker Internacional i ho feia amb aquest discurs sobre els llibres i la lectura. Sentim-ho.
7: Llegeixo tant com el temps em permet, i mentre que alguns dels llibres que m'encanten es converteixen en títols de clubs de lectura, d'altres me'ls guardo perquè continuïn sent passions privades. Quan vaig llançar el meu club de lectura, no va ser en un cafè acollidor de Londres, va ser amb un grup de lectura a la presó de dones de Downbeat. Una de les converses més interessants sobre un llibre que mai he tingut va ser aquell matí a Downbeat, i mai oblidaré el que una de les dones va compartir amb el grup. Que si hagués llegit més llibres quan era més jove, potser no seria a la presó. Aquell moment em va fer adonar que llegir un llibre sovint és molt més que una activitat solitària.
0: Escolta'm, quina meravella, Dua Lipa, m'encanta...
6: És la millor. Ens encanta.
0: I a més, quin discurs traçat.
6: Recomano que el recupereu tot sencer, perquè això, evidentment, és un fragment, però ahir me'l vaig tornar a posar i vaig dir... Ai,
0: molt bé.
6: Que bé que persones com aquestes, i joves, i amb tanta influència,
0: promocionin
6: de llibres i de lectura.
0: Sí, senyor. Vinga, bones notícies per engegar el matí, Lara.
6: Doncs avui la cosa va de gats. Esta

0: Bon dia, Catalunya. Benvinguts al programa més matiner de la ràdio. A veure, per on ho reconduïm tot això amb aquesta cançó.
1: En concret, parlem de la comunitat de gats que habita l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Són els residents més longeus. La colònia porta més de 20 anys instaurada a la UB i ja ha vist graduar-se nombroses generacions d'estudiants. És per això que ara estudiants i professors han constituït un grup de voluntaris per tenir cura dels gats. Un grup format per 10 persones que es fa dir, atenció, Universigats.
2: Molt bé.
1: Els donen...
2: Molt bé.
0: Que bé, que una bona cerveseta per treure el nom, eh?
1: Els donen menjar i ara amb la onada de calor els porten aigua per beure i els posen gel al pinso. A l'hivern els duen mantes i bosses d'aigua calenta perquè no passin fred. I fins i tot els guàrdies de seguretat de la UB cuiden els gats i els vigilen perquè no els passi res i ningú els faci mal.
0: Ai, que bé, quin respir ja sense aquesta cançó de Don Gato.
1: És perfecta aquesta cançó, me la cantava la meva àvia.
0: M'ho dius?
2: Sí.
3: No, i vas estar molt contenta quan la vas trobar,
1: Sí, i ella pensant, dic, calla, la cançó de la iaia.
0: Veus, Don Gato? I la podries cantar a capella?
1: Home, clar. Estava el senyor Don Gato.
0: Fem el penúltim programa. Quin motiu tenim per saltar del llit? Tot serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Encara que avui hi hagi partit al Mundial de Futbol, un bon motiu per saltar del llit és pensar-se dues vegades això de penjar una bandera d'Espanya al balcó. No per res, però pot portar problemes. I és que la llei de propietat horitzontal posa alguns límits. El propietari d'un pis pot modificar elements arquitectònics, instal·lacions o serveis del seu pis sempre que no alteri la seguretat de l'edifici, l'estructura general, la seva configuració o estat exterior, ni tampoc perjudiqui els drets d'un altre propietari. La façana, encara que el balcó sigui d'ús privat, acostuma a considerar-se un element comú de l'edifici. La comunitat, doncs, podria oposar-se a penjar la bandera al considerar que s'ha alterat l'estètica d'un espai comú.
0: En només 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Obrim, com cada dia, la revista del cor dels matiners per saber precisament l'ara com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb la nòvia de Lamine Yamal, la influencer Inés García. Ha penjat un vídeo a Instagram en què explica com es van conèixer amb l'estrella del Barça i diu que va ser a través de les xarxes socials.
5: No te lo digo por redes sociales. O sea, llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree, mucho más. O sea, a mí empezaron a ver con él cuando nos fuimos a Grecia unas semanas antes y todo eso. Yo conozco a Lamine desde hace mucho más, tampoco 3 años, ¿sabes? Pero bastantes más meses de los que la gente se cree. No voy a dar muchos detalles, no ha sido como ni muy rápida. De hecho, sí, bastante lenta. Estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos, mucho tiempo hablando. Y ya está.
3: Novia, ¿no?
5: Tenia novia abans, no?
0: Sí.
3: La Niki Nicole.
0: Sí,
3: la Niki
0: Nicole. Xerraven.
3: No, dic Lamine.
0: Sí, sí.
3: Amb Niki.
0: Que dic que xerraven amb l'Inés.
3: Clar. Ella diu, hace mucho tiempo y potser feia 2 mesos.
0: Però quants anys tenen?
3: 18. O així.
2: Que visquin.
3: Parlàvem de feia molt temps i potser portaven 2 samaretes.
0: Amb 18 anys què fas?
3: Parlar.
0: Vas tirant... Després de molt temps, què vaig fer en el seu moment?
3: Una mica cap aquí, una mica cap allà.
2: No bé, està molt bé.
0: I el to de veu és una mica... Una mica... És que té una veu una mica...
3: Gràcies.
0: Mira,
3: no el bullying,
0: Don Gato.
3: Molt bé.
0: El cop també batega amb el zapataki.
3: Sí, a veure, està a punt de fer 50 anys, una mica més gran que Inés García.
0: Doncs està estupenda, eh?
3: Déu-n'hi-do. Jo ahir vaig veure la foto a la portada a la revista de Lectures. Li han fet una llarguíssima entrevista per fer una mica de balanç de la seva vida. Ella, recordem, ha repetit en més d'una ocasió que va apartar-se de la vida d'actriu, la vida professional, per dedicar-se plenament a cuidar els fills, que ha sigut sempre una decisió personal, que en cap cas s'ha sentit forçada ni pressionada a prendre aquesta decisió. Ara es troba en el seu millor moment, de fet s'ha convertit en tot un referent de la vida saludable, i en una entrevista recent que ha fet a la Universitat de Madrid donava aquest consell als alumnes.
6: Que seas siempre fiel a ti mismo, a lo que tú quieres hacer, a no tener miedos a decir que no a algo que no te llena, que no te inspira, simplemente porque sea conveniente, porque sea por dinero. Es difícil económicamente también decir, oh, es que tal, es tal. Pero si no te está llenando realmente de verdad, no vas a tener una experiencia buena. Con los años vas aprendiendo más porque es lo que más te ilusiona. Pero sí, una de las cosas es no rendirte y otra, pero sigue siendo fiel a ti mismo y a tus valores, ¿no?
0: Molt bon consell per aquest accent americà australià en aquest cas. Quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb Maria Oliver, la primera dona que va entrar a la banda dels Latin Kings a Espanya. Ara fa tasca de prevenció contra la violència juvenil a través de les xarxes socials.
7: No son jóvenes directamente violentos o que entren en la banda ya con una actitud muy violenta. Sí, van normalizando la violencia poco a poco, la van justificando, que esto es lo más peligroso, porque cuando la justifican son capaces de hacer cosas cada vez peores, y después se van dando cuenta cuando ya están demasiado dentro, que muchos quieren salir pero no saben cómo, y efectivamente el precio lo pagas durante mucho tiempo. O sea, yo tuve una condena de 2 años en 2010 y me han limpiado los antecedentes en 2023.
0: Amb només 6 minuts arribem a 6:15. Què passava, Marta, un dia com avui?
3: Doncs un 2 de juliol del 2005, diverses estrelles de la música es ajuntaven per fer diversos concerts simultanis sota el nom de Live 8 per pressionar els líders polítics abans d'una cimera del G8 que havia d'abordar la pobresa a l'Àfrica. Aquell esdeveniment va aconseguir reunir més de 1.000 músics en els diversos concerts que van fer en ciutats com Londres, Filadèlfia, París, Berlín, Johannesburg, Roma, Tòquio i Moscú. I atenció a tots els artistes que hi van actuar. Bon Jovi, que ara sentim, Pink Floyd, The Who, Madonna, Coldplay, Sting, Linkin Park, Alicia Keys, Stevie Wonder o Black Eyed Peas.
0: Moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, com cada dia ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Home, avui saludem per última vegada en Sergi Tous.
3: Ai, Sergi.
0: Oh, Sergi. Sergi, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners. Avui, dijous 2 de juliol, som sota l'energia de la lluna Aquari, que estimula el pensament innovador, la llibertat emocional i la mirada col·lectiva. És un bon moment per desconnectar una mica del drama i connectar amb idees més inspiradores. Podem aprofitar-ho per trencar la rutina, fer alguna cosa diferent i abraçar la nostra originalitat. Que tingueu un bon dia.
0: Oh. I també toca saber qui bufarà espelmes avui, Lara.
1: Avui tenim uns aniversaris una mica ensupits, perquè n'hi ha poquets, però per això són menys importants. Comencem felicitant l'actriu, cantant, compositora, productora de cinema i televisió, empresària i activista...
0: Tot.
1: Molt avui en fa 40. 40, eh?
3: Molt fort que faci 40.
0: Noies, la vida passa ràpid, afanyeu-vos, perquè se us escapa de les mans.
3: Jo.
0: Qui més?
1: També bufarà espelmes l'actriu Margot Robbie, protagonista, entre d'altres, de la pel·li Barbie. Avui bufarà 36 espelmes i acabem felicitant a la cantant Michelle Branch, que avui celebrarà que ha arribat als 43.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que en 4 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts als matiners. Com cada dia estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, precisament ens ho estava comentant fa pocs segons la Lara. Avui fa anys Michelle Branch. És un bon moment per recordar el seu gran èxit. Segur que el recordareu. Es diu Everywhere i amb aquesta arribem a 6:15.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. A partir de les 11, ens visitarà el músic Jordi Savall. A la tarda, en Francesc Garriga, ens visitarà el Xavier, el tècnic de so protagonista d'una de les cançons de l'últim disc de la Ludwig Band. Avui, el Catalunya Nit obrirà l'última sessió golfa de l'Ex Gorina d'aquesta temporada. Ens sorprendrà amb algunes recomanacions cinematogràfiques.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 2 de juliol. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. El Parlament donarà finalment llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
1: Sí, serà aquest migdia. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura donant el seu vistiplau als comptes. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada d'estiu i Illa recollia el guant. Va ser ahir durant la sessió de control a l'executiu.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: José María Aznar censura l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se junts i reclama al PP que se n'allunyi.
1: Després dels gestos del líder dels populars cap als de Puigdemont, l'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Diu que l'única via per expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa és construir una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
4: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
0: I avui fa just una setmana del doble terratrèmol devastador a Veneçuela.
1: El govern ha decretat 7 dies de dol oficial mentre continua buscant desapareguts sota la runa. La majoria són morts, però encara rescaten supervivents. De fet, els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als encarregats de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. El recompte de víctimes continua augmentant, ja són gairebé 2.300 morts, i a més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts.
0: I a Ucraïna, nova nit d'atacs russos.
1: Sí, Kiev ha patit intensos bombardejos amb míssils i drons. Un dels projectils ha impactat en un edifici d'apartaments del centre de la capital. Hi ha com a mínim 2 morts. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts.
0: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables.
1: Amb edats entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats, envoltats d'excrements i no constaven en registres mèdics ni governamentals. Alguns d'ells no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. El xèrif del comtat de Vinton, Ryan Kane, descrivia així les condicions penoses en què vivien.
5: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
1: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs.
0: I tornant a casa nostra, es continuen investigant les causes de l'estrany accident d'un autocar ahir al centre de Lleida.
1: Va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI, 2 han estat crític, tot i que evolucionen favorablement. La conductora ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara el vehicle va fer un gir inesperat i ara cal determinar per què. Ho explica l'alcalde Fèlix Larrosa.
6: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
0: I compte si sou de Barcelona, ho heu de circular per la ciutat aquesta tarda.
1: La cerimònia de presentació dels equips del Tour de França afectarà aquest migdia el trànsit de la ciutat. A les 2 es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Basílica.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
7: Avui, amb varietat de temes a les portades, l'Ara obre l'edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional, són paraules textuals, per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts.
8: El Tour, però, també ja treu el cap en diversos diaris. El periòdico gran foto de la Sagrada Família i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí, a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo.
7: Els diaris també es fan ressò avui del que ahir ja us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre edició El País. Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025. Un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela, sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers.
8: I altres temes de portada, l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia que el defineix com a brutal. I per acabar, El Periódico. Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes.
0: I avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió amb alguns articles destacats sobre la situació del PP.
8: A l'Ara dedica l'editorial a les paraules d'ahir d'Aznar, que interpreta com que va dir a Feijó que ha d'oblidar-se de Junts i el PNB i, en canvi, mirar cap al PSOE felipista amb gent com Emiliano García Page i Jordi Sevilla.
7: Diu que per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
8: Encara sobre el PP, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijó quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se als nacionalistes catalans.
7: Alerta que d'aquesta manera Feijó substituiria Sánchez, però com a hostatge de Junts.
8: El periódico titula l'editorial El Tour viu a Barcelona, canviant de tema, i diu que l'acte dona la benvinguda amb tota la seva grandesa a Barcelona, amb tot el seu entusiasme i també vitalitat.
7: Celebra que Barcelona es vesteixi de gala per acollir un dels esdeveniments esportius més importants del planeta i un dels de més repercussió mediàtica.
8: La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Móra la Nova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
7: El diari destaca que hi ha possibilitats que Móra sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol perquè Alemanya, França, els Països Baixos i Itàlia presenten també candidatures molt potents.
8: En l'àmbit internacional, El País titula l'editorial La cobdícia de Trump i recorda que els ingressos del president dels Estats Units van superar els 1.000 milions de dòlars en un any per negocis amb criptomonedes.
7: Considera que les revelacions sobre els negocis privats de Donald Trump mostren la cultura de la rapacitat a la Casa Blanca.
0: Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Passen ja 7 minuts a 6:15 del matí amb la Sílvia. Com cada matí repassem la premsa digital. I qui s'ha colat?
9: Doncs mira, una parella de russos que van entrar a l'Empire State Building amb uns arnesos fins a dalt de tot.
0: Ah, escalant-lo.
9: No
0: creure.
9: Una colada...
0: Home, magistral.
9: Sí, sí, sí.
0: Panculera,
9: sí,
0: americana.
9: Sí. Exacte, sí, sí. Doncs van pujar fins a dalt de tot a l'antena. És una parella de russos que ja venen fent coses d'aquestes acrobàtiques, de fet, sí, han fet fins i tot algun documental, i per demanar-se matrimoni a dalt de tot.
0: Ah, escolta, molt bé, però ja ho devien tenir previst, no?
9: Home, m'imagino, però no,
0: escalem i després m'ho demanes.
9: Sí.
0: Potser devia ser una sorpresa, també podria ser.
9: Home,
0: no?
9: En lloc de...
0: Planegem l'escalada i després jo et faig la sorpresa de demanar-te matrimoni.
9: Pensava que deies allò, posa el...
0: Ho faig com americà.
9: Agafa el passaport, no. Posa't un arnès.
0: Com una pel·li americana, que això seria el final d'una pel·li americana d'acció que s'acaben demanant matrimoni a l'Empire State Building.
9: Doncs això, que han acabat detinguts.
0: Un lladre estrany.
9: Doncs un lladre de... Tu si robes una pintura, què la fas? Per a la pintura o pel Marc? Per començar, no robes una pintura, no?
0: No, home, en teoria, si robo una pintura seria per la pintura. El Marc el puc comprar posteriorment.
9: Doncs bé, hi ha hagut un turista que va robar un quadre que estava al carrer aparcat recolzat, sí, en una paret perquè hi havia un trasllat. Li va agradar el Marc, el va agafar...
0: I a la pintura?
9: I a la pintura era un soroll.
0: Que no devia ni saber-ho.
9: Que no devia ni saber-ho.
0: Més coses. I quina selecció pinta més en aquest Mundial?
9: Doncs mira, la belga, perquè van aparèixer amb una samarreta, amb la seva samarreta blanca. Sí. El que passa que, deies, aquí hi ha una cosa estranya. Amb taques com vermelles. Uh-huh. Llavors resulta que van explicar que era un homenatge al seu pintor més cèlebre, René Magritte. I llavors van aparèixer amb aquestes com una samarreta blanca amb, sí, taques vermelles que no sabies ben bé què passava.
0: I què li passa a Antonio Banderas?
9: Doncs mira que ha fet un comunicat perquè diu que per tercer any consecutiu hi ha una quantitat preocupant de mitjans de comunicació, de persones, de xarxes socials que confonen la identitat del seu germà, que el seu nom és Francisco Javier Domínguez Bandera,
0: val,
9: amb una persona que ocupa la llista de morosos. I que ja n'ha servit.
0: Gràcies, Sílvia.
9: Fins ara.
0: A veure, Marc, hem notat que ha baixat la temperatura, almenys els que vivim a tocar del mar al litoral. Hem dormit una mica més frescos. Quin dia ens espera per avui?
7: Avui tindrem un dia de força sol. Si ve de bon matí, les temperatures encara seran més agradables. Com dius, al migdia sí que farà una mica més de calor una altra vegada, amb màximes més altes que rondaran avui els 37 graus a Ponent. També a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més, sobretot ja de cara a finals de setmana.
0: Pràcticament 5 minuts, arribem a 6:45 del matí. També moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs parlant d'un festival a l'Hospitalet de Llobregat, es diu Per Amor a l'Art, l'art aquest H-A-R-T. Hi ha un munt d'espectacles d'arts de carrer, també dansa, circ, música. És una edició que ja arriba a la 22a i qui ens hi convida als matines de Catalunya Ràdio és la seva codirectora, la Lara Renart.
11: Torna el Festival Per Amor a l'Art. Aquest dijous 2 de juliol comencem programació als Jardins de Can Sumarro a partir de les 8 amb 3 propostes de circ, una francesa, una catalana i una de Navarra. Divendres continuem a les 7 amb el Germinarts, propostes en procés de creació a l'interior d'Illa de Pablo Picasso. I continuarem a la plaça Lluís Companys amb espectacles de dansa i circ. Dissabte repetim a Lluís Companys a partir de les 5:30 amb el taller de circ per tota la família i fins la nit que seguirem gaudint de les arts de carrer. Veniu a flipar i a gaudir.
10: Ja és dijous i això vol dir que ja s'acosta el cap de setmana i amb ell, doncs, molta música en directe. Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire. Avui és dijous i comença el Festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Des d'avui fins dissabte hi podreu veure i gaudir de concerts del Petit de Caledil, que ara sentim, també de Maria Jaume, de Sant Etienne, Fatboy Slim, o, per exemple, la Ludwig Van. El que també engega avui és òperes, són micròperes de nova creació, és un projecte entre el Liceu i el Museu del Disseny. Arriba ja la 5a edició, s'hi estrenaran 3 òperes del 2 al 5 de juliol. Tot això es fa a la Fabra i Coats dins la programació del Festival Grec. Són òperes breus que aposten, doncs, per formats molt més innovadors i, per exemple, que compten amb llibrets de, atenció, Paul Guasc, Alicia Koff o el dramaturg Pablo Macho Otero. Tot això el que fa a l'òpera i també avui una cosa ben diferent al Palau de la Música. Té 5 anys del cor Madrigal. És un concert que podeu gaudir avui a les 8 del vespre. I el que no comença avui, però sí que ja sabem i hem conegut en les últimes hores, és el cartell del Festival Acústica de Figueres.
12: Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot que ets per tu. Que et sents tan sol en aquest món.
10: Un festival que es fa del 27 al 30 d'agost i hi haurà, doncs, concerts d'aquestes que sentim, a l'Osa també la Ludwig Band, per al Vol Convoy, Kim Mandando, Fades o 30 UFAM.
0: Doncs quina meravella, Kim Mandando estava veient Sang Traït.
10: Sí.
0: En solitari, eh? Molt bé. Doncs ja tenim aquest...
10: Cap a l'acústica.
0: Sí, cap a l'acústica de Figueres. Gràcies, Marta.
10: Fins ara.
0: Per cert, avui movem el dial fins al 2005 al programa Grans Preguntes, Grans Respostes de Catalunya Ràdio. Antoni Bassas conversava amb el professor Raimon Panicar, que feia aquesta gran reflexió de com reaccionar a l'insult i l'odi.
13: Contra l'odi no es pot reaccionar només que amb odi, que és el que el Salvador Cardús diu. Contra l'odi no es pot reaccionar de la mateixa manera. Per 60 segles s'ha pensat que contra l'odi, un altre odi, que contra un atac, un contraatac, i així anem com anem.
14: Allò de ull per ull i tots bornis, no?
13: Ull per ull i tots bornis. És a dir, recuperar la nostra, diguem-ho d'una altra manera, recuperar la nostra serenitat. Si a l'insult, per repetir el que ell ha dit, sí, jo responc amb una... amb una bajanada o amb un somriure, li trec tot el verí que tenia l'insult. Perquè l'insult em vol fer a mi excitar i no m'excita.
0: Doncs quina bona reflexió del Raimon Panicara. Grans preguntes, grans respostes. Grans...

0: la cursa no la guanya el ginet, sinó que la guanya el cavall. Així que si el ginet cau a mitja cursa, normalment el cavall sol seguir corrent sol i en alguna ocasió ha acabat guanyant el palio. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Siena pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I des de Siena tornem cap a l'estudi de Catalunya Ràdio perquè a partir de les 6 del matí, d'aquí 15 minuts, engega Maiol Roger al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia, doncs mira, bon anirem dia. En directe a La Guaira, a Venezuela, on tenim el Miquel Jarque, el company d'informatius. També parlarem dels problemes a la P7, després que ahir el president Salvador Illa reconegués que hi havia aquests problemes després de la gratuïtat de l'autopista. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, una de les persones més autoritzades per parlar de carreteres i vehicles d'aquest país. Després tindrem a la Míriam Nogueres, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta idea que és el pas al costat d'Artur Mas, que és el que hem proposat al PSOE. I després anirem a Palau Saverdera, on hi ha un gos perillós que està preocupant a molts veïns del municipi. De fet, va matar un altre gos l'altre dia i estan preocupats. Parlem amb l'alcalde d'aquest tema. Després, a partir d'un quart d'onze, una notícia que us explicarem al matí, l'analitzarem, que són els detectius privats que investiguen llogaters de pisos
1: molt
2: per ordre dels propietaris.
1: Tema,
2: curiós i preocupant. Sí. En parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, que ells diuen, sí, sí, ho hem detectat, que ens contracten més, contracten els detectius privats per vigilar llogaters, un altre dels símptomes de com està l'habitatge en aquest país. Després, una mica de millor humor amb la taverna, l'última de la temporada, i a partir de les 11, una de les persones més brillants d'aquest país, Jordi Savall, que serà entrevistat per Ricard Ostrell aquí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Parlarem de llogaters a la de Maiol?
2: No.
1: Ai!
2: Parlarem...
1: No, espera, anem a la dada, Maiol! Preparat ja, com sempre, el trident per participar. Sara Elias, Lara García, Marta Viana... Maiol Roger, què passa avui, va?
2: Doncs has estat a punt d'encertar perquè has agafat molt bé.
1: A P7, Maiol...
2: Molt bé!
3: Pasito a pasito, suave suavecito, no vamos pegando.
2: Pasito a pasito, o en català, passet a passet.
1: Escolta'm, és que és com circules per la P7, clar.
2: Clar. En concret, quantes àrees de servei té l'autopista AP7?
4: Veure, m'agrada molt.
2: L'autopista AP7, us recordo la dada major de fons mesos, és la més llarga d'Espanya, 1.007 quilòmetres.
1: Sara Elias té una pregunta.
2: Quina?
1: Pels dos costats, eh? És a dir, en total. Pujada i baixada?
2: No, és a dir, comptem una.
1: Molt bé, Sara.
2: Mira, per exemple, l'àrea de la Jonquera és una, encara que hi hagi dos costats.
1: És a dir, comptem que encara que siguin duplicades les que hi ha,
2: correcte.
1: La Sara és que és una fan, no has pregut. Sara, vine a fer el programa amb nosaltres.
4: Sisplau, Sara.
1: A veure, quants quilòmetres té?
2: 1.007.
1: Jo diria que... 30? Més? 26. Sara Elias diu 26. A veure.
4: Menys 7.
1: 26?
4: 22,
1: diu la Marta.
4: 31
1: la Lara.
2: Doncs avui el premi és per Lara García. Perquè en concret en són 32.
1: Amb aquesta desídia que ho has dit, mira,
2: 32 en tot el tram, 24 de les quals a Catalunya. És a dir, que a Catalunya tens una àrea de servei cada dos minuts i després ja has d'anar. La més gran és la que us deia, de la Jonquera.
1: Sí?
2: 7.187 metres quadrats. De fet, és l'àrea de servei més gran de tot Espanya.
1: I molt viscuda. La Jonquera és molt viscudeta.
2: La Jonquera hi ha ambientillo.
1: Sempre. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: Vinga, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta temporada. 932017474. Tenim ganes d'escoltar-vos. Aquells que tingueu ganes de saludar-nos, ja ho sabeu. Podeu començar a marcar el telèfon des d'ara mateix.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
7: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
8: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
9: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
8: Sí.
9: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
5: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
4: És veritat que la cara estava rara.
5: Era Shakira o no era Shakira?
4: Jo estic segura que sí.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
10: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
11: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
6: Pop-up IA és

0: podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
1: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
0: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
3: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
4: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
3: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
0: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
3: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
0: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
5: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
3: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
3: Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
6: Doncs mira, doncs, si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes. La illa de Manhattan, doncs imagina els altres districtes. És increïble.
3: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
6: Doncs sí, no ens hem enganyat.
3: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
6: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
0: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
3: Fem camí cap a les 6 del matí i arribem en 9 minuts. Moment de repassar algun dels sons que ens deixa la ràdio i la tele. Per cert, va parlar pel podcast del 3Cat Pausa Edu Esteve, exconcursant de la primera edició d'Eufòria, on ha volgut fer una reflexió sobre una situació que es troben molts artistes, que és que hi ha vegades que s'ha de menjar i a vegades el món de la música no dona per fer-ho. Mireu què explicava Edu Esteve.
7: Jo, al principi, potser per al tema de l'ego, sí que em tocava bastant haver de renunciar a aquesta visibilitat de, o que la gent vegi, ah, mira, ell és artista, ell és cantant i només fa això i viu d'això. Quan tu tornes pues, a un lloc de treball on estaves, després d'haver passat per tot aquest procés, és molt complicat. Al principi, sobretot, a mi em costava molt gestionar-ho, que vingués una persona i em digués, hòstia, ets l'Edu, què fas aquí? I era com, hòstia, és que és veritat, què faig aquí, no? Aquest era el meu pensament, rotllo, què faig aquí si jo no hauria d'estar aquí? Aquest no és el meu lloc, jo hauria d'estar cantant, jo hauria d'estar no sé quan. Però clar, tampoc era una realitat 100% aquella, no? I has de trobar l'equilibri en tot això. Amb el pas del temps, òbviament, i treballant moltíssim el tema d'entendre el que està passant i tot, l'ego es va estabilitzant una mica i va dient, tio, si per fer això, per poder cantar, per poder treure música, per poder necessito diners, doncs vaig a treballar, no tinc cap problema en anar a treballar, però al principi sí que és cert que costava moltíssim per això de l'ego, de que no acabaves de trobar el punt i et sabia com molt de greu que et diguessin això, saps?
3: Bona reflexió, sens dubte, del fantàstic Edu Esteve, una abraçada des de la ràdio i podeu recuperar l'entrevista sencera a través del 3Cat. I alerta perquè també què ha passat per l'últim programa en aquest cas del podcast Déus i Simis ha estat Gerard Quintana, que ha explicat algunes curiositats de la seva carrera com aquestes.
8: M'han felicitat molts cops. Oh, Pep Quintana, m'encanta, vots per tu, és la millor cançó que tens.
9: Clar, dius no, gràcies o no?
8: Jo no els hi porto mai la contrària. També em diuen, ei, Lluís Quintana, bon dia, he arribat a signar autògrafs com a Rosendo.
9: I com a Patti Smith, també, no? Ens
8: com a Patti Smith, crec que l'accent se'm nota, però com a Rosendo, sí. A més, recordo un senyor a la boqueria que tenia una parada i em saludava de lluny. Jo el saludava, pensava que simpàtic. I un dia va deixar la parada, em va venir a buscar, va esperar que jo acabés de parlar per telèfon, i de sobte s'acosta i diu, ui, és que ja no puedo esperar más, es para mi hermano, que es muy fan tuyo, ponle, venga, de Rosendo para... I vaig quedar mirant i dic, hosti, vaig quedar tan tallat que vaig firmar de Rosendo per tal, vaig firmar Rosendo.
9: I l'il·lusió d'aquell senyor encara està, encara per viu.
8: No, al cap de pocs dies ja no em va saludar mai més i es va acabar allà la nostra relació.
3: 9-3-2-0-7-4-7-4, Gerard Quintana, sent múltiples cantants, no només catalans, sinó internacionals.
5: Internacionals, sí. Patti Smith m'encanta.
3: Vinga, arrebem les trucades d'alguns matiners. Vull saludar aquestes hores del matí a la Laia. Laia, bon dia.
10: Bon dia.
3: Com estàs, Laia? Quina veu més desperta i més optimista?
10: Sí, ja fa estona que estic desperta, ja fa estona.
3: A quina hora et lleves tu, Laia?
10: A quarts de cinc.
3: I com portem aquest horari? Sí.
10: Bé, em desperto perquè vaig a passejar la gossa abans d'anar a treballar i de fer les coses per deixar preparat una mica les coses per la canalla i això. I bé, no em costa.
3: On vius tu, Laia?
10: més a més, a
3: Mollà. A Mollà, o sigui que...
10: Digue'm. Jo trucava perquè us trobaré molt a faltar.
3: Hola, oh, Laia, un aplaudiment per la Laia. Laia, et despertes cada dia amb els matiners?
10: Des del minut zero. O sigui, quan van anunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs.
3: Veus?
10: I des del minut zero us escolto.
3: Laia, i tu passes bé amb nosaltres, que això és el més important?
10: No, transmeteu una energia positiva, però sou genial.
3: Veus? Això és el més important.
11: Gràcies, Laia.
3: Això ja nosaltres ja hem fet la temporada només amb aquestes trucades. Laia, hi tornarem la temporada que ve, estarem unes setmanetes de pausa, però t'hi esperem en aquesta segona temporada, d'acord?
10: Molt bé.
3: T'ho agraeixo molt, Laia.
10: Que gaudiu molt de les vacances.
3: Gràcies, igualment. Suposo que em faràs, no, també?
10: Sí, però encara em queda.
3: Paciència, que arribarà. Una abraçada forta, Laia.
10: Una abraçada.
3: Que vagi bé. Adéu, bon dia.
10: Adéu.
3: I també vull saludar en Pere. Pere, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
3: Què tal, Pere? Des d'on ens truques?
12: Molt bé, de Sant Feliu de Guíxols.
3: Sant Feliu de Guíxols. Què s'explica aquesta gent d'aquest poble meravellós?
12: Collons, qui em despertarà ara?
11: Ah, oh, clar.
3: Home, a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, Pere.
12: Bueno, per massa tard, les 6.
3: A quina hora et lleves tu?
12: A les 6.
3: A les 6. A les 7 comença, per cert.
12: A les 5 us escolto vosaltres i m'aixeco.
3: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
12: Oh, i tant.
3: Bé. I ara què farem, doncs? Hauràs d'escoltar-nos a través de...
12: Regar el jardí, donar menjar als peixos... Ui, tinc molta feina.
3: Treballes, estàs jubilat? En quines situacions trobem, Pere?
12: Estic jubilat, noi.
3: Ah, tu ja ets de la bona vida, doncs.
12: Oh, i tant.
3: Tens més feina ara que quan treballaves?
12: Bueno, és diferent. Ara faig el que vull.
11: Clar.
3: Però veig que mantens això de despertar-te aviat, Pere?
12: Sí, molt aviat. Amb vosaltres.
3: I ens n'anem a dormir molt d'hora o no?
12: No, me'n vaig a dormir amb la nit dels ignorants.
3: Caramba! Quina bona manera, també. És a dir, te'n vas a dormir amb la Romagosa i et despertes amb nosaltres, eh?
12: Exacte.
3: Doncs
12: sí.
3: Això és el més important, que ens seguiu, com sempre, des de Catalunya Ràdio, que és una cosa que ens encanta. Pere, a veure si venim a treure el cap a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, que és aquest estiu, que sempre és una meravella.
12: Exacte.
3: T'envio una abraçada, Pere.
12: Vinga.
3: Que vagi molt
12: que vagi bé.
3: Adéu. Home, és que clar, hi haurà molts oients que a partir de dilluns hauran d'escoltar els programes remesos.
11: Riuran igual.
3: A través de la plataforma 3CAT. Tinc el Tomàs Molina per aquí?
13: Sí, bon dia.
3: Home, bon dia, Tomàs. Escolta'm, tu ens trobaràs a faltar una mica o no? Digues la veritat que no. O sigui, m'escolta Ramon Pellicer, que quan me'l trobo a la tele sempre em diu que ve i tal, i tu no ens escoltes, Tomàs.
13: Jo estic... Hauria d'estar dormint a aquesta hora. Però la veritat és que m'he passat bé aquesta setmana. M'ho estic passant bé.
11: Ah,
13: bé, atabalat perquè... Hosti, això de l'Eloi Cordoví ho controla moltíssim, eh? Jo m'atabalo una barbaritat.
3: Què vols dir que t'atabales?
13: Sí, perquè hi ha tantes coses a fer aquí entre vosaltres i després al matí que m'atabalo bastant.
3: Ja saps que ens agrada el ritme, Tomàs.
13: Molt de ritme teniu.
3: Deixa'm que acomiadi la Lara Garcia i la Marta Viana per penúltima vegada aquesta temporada.
11: Adéu, fins demà.
3: Ai, mira que contentes elles, apa!
11: Adéu.
3: Tomàs, és que les tinc contentes, clar, de m'agafar en vacances.
13: Oh, estem contents.
3: Hem de descansar una mica, que els despertadors a vegades són complicats. Escolta'm, per cert, aquesta matinada, sobretot els que vivim arran del litoral, hem notat ja una mica aquesta baixada de la temperatura.
13: No? I qui t'ho va dir des de principis de setmana?
3: Tu, sempre tu, Tomàs.
13: Així
3: jo sempre et faig cas
13: així
3: a tu.
13: M'agrada. Doncs això durarà fins demà. Fins demà. Demà és encara un dia normal i després el cap de setmana tornen a pujar les temperatures, però, per exemple, amb els mapes d'avui, la setmana vinent no serà tan calorosa com amb els mapes d'ahir. Per tant, tinguem esperança i esperem que la calor sigui la normal per l'època de l'any i el temps, de moment, no surt precipitació cap dia. És a dir que, des d'ara fins divendres vinent, si t'ho dic ara, ja serveix pràcticament. Podríem gravar-ho, no? Podríem gravar-ho.
3: Mira,
13: així,
3: ja
13: no
3: està, ja ho tenim fet. No? El que passa que la setmana ve, com que ja no hi serem, potser ja no ens servirà. Però, escolta'm, una mica de pluja també ens faria falta, per refrescar.
13: Sí, sí. Sobretot per aquesta situació d'incendis forestals, que avui i demà s'ha de tenir molt present, Això molt fort, ho diem. Atenció en aquest mestral que avui anirà perdent força i la tramuntana, que també perdrà intensitat a partir de dissabte. Per tant, molta precaució, res que pugui fer foc al bosc.
3: Doncs agafarem aquest consell i demà també parlarem tu per última vegada. Em trencaràs el cor i a Tomàs.
13: Però, que ens per aquí per la tele i ja seguirem.
3: Això segur. Una abraçada, Tomàs.
13: Que tingueu bon dia.
3: Que vagi molt bé, adéu. El tinc ja entrant a l'estudi de Catalunya Ràdio. Què tal, Ricard Ostrell?
14: Molt bé.
3: Com va tot?
14: Tot?
3: Sí, en general,
14: si
3: la vida.
14: Si no entrem en detalls, molt
3: com
14: bé.
3: Diria Sergi Pàmies.
14: Sí, exacte.
3: Doncs vinga, t'ho deixo ja ben preparadet perquè t'hi posis fins les 12.
14: No m'ho deixes, perquè...
3: La cadira ben calenteta, la sessió d'oberta...
14: Són teles estrangeres que poses.
3: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb el seu humor habitual, Ricard Ostrell.
14: L'ordinador no va.
3: Demà hi tornem, matiners, l'últim programa. Bon dijous. Vinga, endavant, Ricard.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 25 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Vilanova i la de Meià i 18 a Margalef. 3 anys després, per fi avui, el Parlament aprovarà els pressupostos de la Generalitat.
1: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 ha estat aprovat amb 73 vots a favor i 58 en contra.
0: Aquesta era l'última vegada, 10 de març del 2023, amb el govern aragonès i amb el suport del PSC i els Comuns. Avui, amb govern socialista i quan ja hem entrat a la segona meitat de l'any, es repeteix la majoria per aprovar uns comptes que suposen uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros per les arques públiques. És un 10% més que fa 3 anys. I això mentre a Madrid l'ala dura del Partit Popular surt en tromba contra els plans de Feijóo d'acostar-se junts.
2: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
3: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante que al final se ha convertido en una gran corrupción. És lo sensato.
0: Aznar i Ayuso marquen el camí a la direcció del Partit Popular. Avui li preguntarem també a la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, si realment existeixen o no aquestes converses amb els populars i què en pensa d'aquestes declaracions. Ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. I més tard, a les 10, parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya. Avui aquest programa us avança, atenció, un fenomen que va a l'alça. Som propietaris de pisos que contracten detectius privats per investigar inquilins. Això amb l'objectiu de fer-los fora. Sentirem casos com aquest.
4: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: Avui fa una setmana també del terratrèmol a Venezuela. Anem en directe cap a La Guaira. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
5: Bon dia, Ricard.
0: Què és el que veus?
5: Balanç, mira, balanç oficial d'ara fa pocs minuts. 2.295 morts, 11.267 ferits. D'aquests hi ha almenys 26 de nacionalitat espanyola. I aquí el que veiem enmig de la foscor és l'intent de rescat de la majoria, cossos, sense vida, però avui encara s'ha trobat gent que està viva. I l'activitat augmenta a la tarda, vespre, nit, perquè moltíssima gent de Caracas, com va passar amb la Dana, deixa la seva feina, agafa el cotxe, agafa la moto, agafa la bicicleta, se'n va cap a La Guaira a fer de voluntari i ajudar a desenrunar i a trobar cossos, la majoria, com et deia, doncs ja sense vida.
0: Clar, aquí els equips d'emergència continuen treballant i aquí la feina serà també, Miquel, suposo, com gestionar el que ve ara, que són molts buits, són molts silencis, són moltes preguntes i són molts cossos per trobar.
5: I molta indignació, també, eh? També hem trobat indignació de falta de resposta de l'Estat.
0: Gràcies, Miquel. De seguida tornarem cap a Venezuela. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I a 14:15 haurien també a la taverna Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carla Xuriguera. Avui, entre d'altres, debatrem sobre si s'ha de poder demanar arròs per una persona sola a un restaurant. I a 11:00, entrevista Jordi Savall.

0: músic i director d'orquestra que enguany ha estat guardonat amb el Premi Ernst von Siemens i conegut també com a Nobel de la Música. És el primer músic català que l'aconsegueix. En esports, aquesta tarda es presenta la sortida del Tour de França a Barcelona als ciclistes que faran el recorregut de Sant Pau a la Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí. Hi haurà afectacions al trànsit i a la mobilitat. I pel que fa al Mundial de Futbol...
1: Il a marqué, et c'est parti, et c'est le nom!
2: Quelle maîtrise!
1: Totalmente!
0: Bèlgica, que ha protagonitzat la primera gran remuntada dels setzens de final, perdia 2-0 contra Senegal, faltant 5 minuts per al final, i ha forçat la pròrroga i ha aconseguit, en aquest cas, el gol de la victòria al minut 125 de partit. També aquesta nit, Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0, i aquest vespre, a partir de les 9, Espanya-Àustria.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Frederic Vincent, bon dia, bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Ja falten menys dies per deixar-t'ho tot a tu. Vinga,
2: és que... És que no pot ser això.
0: Però abans farem un cop d'ull a la matinada, si sembla. Sí. Però tu t'hi posaràs a les 7, no?, a partir de dilluns.
2: Sí, i què insinuem?
0: Res.
2: És més fàcil?
0: No, més fàcil no. Vol dir que estaràs una hora més treballant, per tant, serà més excel·lent el programa encara. I amb què ens despertem aquest matí?
2: Ai. El periòdico avui destaca que el govern espanyol vol forçar les empreses a explicar els criteris per concedir un ascens o un augment de sou. I estarien obligades les companyies de més de 50 treballadors, segons l'esborrany que ja s'ha enviat a les patronals i als sindicats. És una directiva europea, això, que ara els estats han d'incloure a les seves legislacions. Espanya, de fet, ja va tard en això, perquè això hauria d'haver estat en vigor el 7 de juny.
0: I a Brussel·les?
2: La presidenta de la comissió ha rebut una carta de l'associació que representa els aeroports i la que agrupa les aerolínies, on li han demanat canvis en els controls del nou sistema d'entrada i sortida de la Unió. Segons diuen, tant aeroports com aerolínies, si això no es canvia, l'estiu pot ser un enorme caos pels que se'n vagin de vacances o pels turistes de fora que vinguin a Europa.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb científics de la Universitat de Minnesota que diuen que han construït per primera vegada una cèl·lula des de zero. Literalment han fabricat una cèl·lula que pot alimentar-se, créixer i replicar-se com una cèl·lula natural. Diuen que és veritat que és un prototip molt fràgil, molt limitat, però que és un enorme pas endavant.
0: I a la Xina?
2: Amb la detenció a Taiwan de dos empleats locals de la companyia nord-americana Supermicro en el marc de la investigació per la presumpta exportació il·legal a la Xina de servidors avançats d'intel·ligència artificial.
3: Avui dijous 2 de juliol comença el dia una miqueta més fresquet. A Sant Pere Pescador ara tenen 24 graus, a l'Alt Empordà, a Das, a Cerdanya, 14 graus, a Blancafort, a la Conca de Barberà, 17 graus de temperatura. Avui un dia radiant, assolellat, una miqueta ventós, encara amb vent de mestral a les Terres de l'Ebre i tramuntana forta a l'Empordà. Atenció al risc d'incendis perquè continua molt alt.
0: Avui a l'hora del matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart, quan són les 6 i 8 i ens actualitzem abans, després de sentir la matinada amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Finalment, aquest migdia, el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
5: El govern assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos.
6: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als Comuns. Amb pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
7: S'aprovaran perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant perquè, una vegada més, nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que vostès sempre els manca.
6: I, a canvi, el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
8: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
6: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en política espanyola, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
9: Tot plegat després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Feijóo cap a Junts, la presidenta madrilenya va demanar allunyar-se de l'independentisme.
10: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritàries, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
9: Unes declaracions similars a les de José María Aznar. L'expresident va advertir que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure el govern actual.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
11: Lluny de compartir el canvi d'estratègia de Feijóo buscant el suport de Junts per tombar l'executiu de Sánchez, José María Aznar diu que no es refia dels independentistes i deixa molt clar quina via s'ha de seguir.
12: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
11: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria d'abastar des de l'esquerra, recollint els crítics del PSOE, fins a la dreta, que representa Vox, per guanyar unes eleccions, les més importants de la recent democràcia espanyola, perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president de la Generalitat qüestiona com es va fer la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
5: Salvador Illa reconeixia ahir a la sessió de control al Parlament que hi ha un problema a l'AP7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via. Després que els comuns van demanar que es prohibeixi als camions fer-hi avançaments, el president va demanar un debat responsable sobre el que cal fer i també una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
4: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se m'ha equivocat, no?, quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... Sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
5: El president es va mostrar obert a estudiar les solucions que plantegen els comuns, però els va reclamar responsabilitat quan es plantegin noves infraestructures com ara la D40.
0: Ho analitzarem a l'Àgora a partir de les 9 amb el periodista expert en motors Josep Lluís Merlos. I la benzina torna a pujar de preu un cop acabada aquesta rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
9: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'1,51 €. A més, recordem que les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'aniran reduint en els pròxims mesos. Per evitar que les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Bustinduí, ha anunciat que es publicarà la llista de les que no traslladin correctament els preus als consumidors.
13: I se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
9: En el preu de la gasolina també influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
0: I avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts, hi ha més d'11.000 ferits i més de 50.000 desapareguts.
5: El país comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre es continuen buscant supervivents entre la runa. En la majoria dels casos, els rescatistes troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida.
0: La Guaira, Miquel Jarque.
14: L'esperança es manté viva aquí a La Guaira, tot i que una setmana després del doble de terratrèmol, bona part dels efectius internacionals dedicats al rescat marxen, sobretot els que van amb gossos que busquen persones vives. Ara fa una estona parlava amb la Jessica. Suso finalment ha aconseguit llogar maquinària pesant que intenta trencar les parets rebregades on hi ha atrapat, potser en vida, el seu pare. Tenir els 4.000 dòlars que costa el lloguer d'aquesta màquina no ha estat garantia per poder-la fer servir immediatament.
15: Però és molt costoso, ¿qué? Como 4.000 dòlars. Busco yo más o menos 4.000 dòlars, 5.000 dòlars, depende de la màquina, porque una más pequeña nos estaban cobrando 2.000 dòlars, una chiquitica que está por ahí. Todo depende de la máquina. Además, que necesitas, tengo entendido, unos permisos, no es que la pagaste y ya, entonces después para el traslado... No viene incluido el operador ni el transporte.
14: També hi ha joves com l'Ender que es dediquen a repartir aigua i queviures entre les persones que ajuden als rescats.
16: Al principi nos enfocamos en las víctimas. Nos dijeron que en algunos sitios ya estaban bien surtidos. Después empezaron los videos de que necesitan los trabajadores de aquí, los grupos de rescate, que no contaban con los insumos porque prácticamente los dejaron solos, por así decirlo. Hay que ser sincero, pues, en la situación. Empezamos a conseguirle agua, hielo, por donaciones de amigos que están por fuera, que también les duele porque a todos, ahorita todos somos una sola familia. Somos una sola familia y se llama Venezuela.
14: Al vespre i ara a la nit és quan aquí hi ha més moviment de persones a La Guaira perquè és quan arriben els voluntaris.
0: La crònica en directe de Miquel Jarque des de Veneçuela. I l'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte.
9: La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant l'onada de calor que hi va haver als voltants de Sant Joan. Ha estat un juny molt càlid i sec i els termòmetres van arribar als 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat, ho explica Eli Serra, que és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
17: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
9: Segons dades de l'EMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual.
0: I Kiev, la capital d'Ucraïna, ha viscut una altra matinada d'intensos bombardejos russos amb drons i míssils balístics d'ahir de creuer, que han fet almenys 2 morts.
5: La defensa aèria ucraïnesa s'ha activat per repel·lir l'atac, però el centre de la ciutat ha rebut diversos impactes. En total s'han comptabilitzat fins a 28 indrets tocats per atacs, sobretot immobles residencials i infraestructures civils. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts. L'últim, el 2 de juny, va matar 7 persones a Kiev i 16 a la ciutat de Dnipro. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky va interrompre ahir el viatge que feia a Irlanda per tornar d'urgència al seu país, assegurant que tenia informacions fiables de la intenció de Moscou d'ordenar un altre bombardeig massiu.
0: I les Nacions Unides s'alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles.
9: L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA encarregat a un grup d'experts internacionals en què alerta dels riscos que comporta la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència o medicina, però avisa de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
18: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
9: L'informe que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra alerta sobre els riscos de la intel·ligència artificial en matèria de drets humans, de falta de privacitat o de desinformació. També adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards occidentals.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han escenificat el seu suport a la candidatura de Móra la Nova com a seu d'una gigafactoria europea d'intel·ligència artificial.
5: Tots dos es van reunir ahir a la Moncloa amb els representants del consorci empresarial que impulsa la instal·lació. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després que el Consell de Ministres aprovés una aportació de 719 milions d'euros al projecte. Si finalment Brussel·les tria la candidatura de Móra la Nova, la intenció seria que comencés a funcionar en una primera fase el 2028.
0: I la parella d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
9: Segons ha avançat el País i han confirmat fonts judicials aquesta emissora, la parella de l'empresari Estefania Knut va dir dimarts a la seva compareixença com a testimoni que el fundador de Mango tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència. També va parlar de les desavinences entre Andic i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. La terapeuta també ha estat un dels testimonis claus aquesta setmana que han desfilat pels jutjats de Martorell. Demà serà el torn de les dues germanes de Jonathan Andic.
0: Són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius privats que investiguin llogaters.
19: Un cas molt habitual són els seguiments a llogaters amb contractes de renda antiga, pagant lloguers vitalicis molt per sota del mercat, i els amos intenten fer-los fora mirant de demostrar en detectius que en realitat aquell pis no és la seva residència habitual. Llogaters com en Gabriel, que viu a l'Eixample.
20: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva personal certificada.
19: Els inquilins normalment no s'adonen que se'ls investiga fins que reben una denúncia de la propietat per expulsar-los de l'habitatge, a la qual s'adjunta l'informe dels detectius.
0: A partir de les 10 en parlarem amb la degana del Col·legi Oficial de Detectius Privats, Mercè Ferran. I es frena l'arribada de migrants en situació irregular a Espanya. Ha caigut més d'un 30% en un any.
21: Segons el Ministeri de l'Interior, del juny de l'any passat al juny d'aquest any han arribat a Espanya uns 12.000 migrants sense papers davant dels 18.000 d'un any abans. Baixen sobretot les arribades per via marítima, tot i que continua sent la més habitual. A les Canàries, la caiguda d'entrades és del 67% i a les Balears del 13%. Aquestes arribades representen només el 6% del total de les entrades d'estrangers a Espanya. La gran majoria sol·liciten algun tipus de protecció internacional, al·legant que fugen de conflictes als seus països d'origen.
0: I Vox expulsa definitivament l'exdirigent Iván Espinosa de los Monteros, que va ser cofundador de la formació d'extrema dreta.
22: Després d'anys de distanciament de la cúpula del partit, l'ex número 2 de Santiago Abascal ha confirmat la seva expulsió amb un vídeo a les xarxes.
23: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar.
22: El mes de març passat, Vox va expedientar Espinosa de los Monteros per haver firmat un manifest del sector crític que demanava la celebració d'un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació.
0: I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant denunciant una campanya de desprestigi personal.
19: Hernández marxa després que s'ha arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
24: Porque todos los bulos,
1: todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
19: Hernández marxa de Sumar 10 dies abans de l'assemblea de la formació, que només tindrà una candidatura única, unitària.
0: I els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida.
21: La segona jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
2: No només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han reconegut demores administratives perquè, per exemple, els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
3: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien porque es algo diferente.
2: A més, els comandaments han destacat que la comunicació amb la Generalitat va ser fluida en tot moment. El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent. Cristian Roldán, Tomàs Palmatí, de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorpullar al laboratori d'Irta Cressa per determinar quin és l'origen del brot de la pesta porcina. Roger Santaló.
7: L'escorcoll, que es va fer dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit als tècnics de l'IRTA Cressa que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra el laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que l'auditoria que va encarregar després de l'inici del brot no va detectar irregularitats en els seus protocols de seguretat. També remarca que la soca del virus que s'ha trobat en sengles malalts no coincideix amb les mostres que hi havia als laboratoris, segons les investigacions. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sonava la cerimònia celebrada a Suïssa per la congregació ultracatòlica dels lefebristes, on s'ha ordenat 4 nous bisbes sense l'autorització del Vaticà.
22: El papa Lleó XIV s'enfronta a la primera crisi del seu pontificat després que la congregació tradicionalista ha desobeït el pontífex. Les disputes del Vaticà amb els lefebristes s'arrosseguen des del papat de Joan Pau II, que el 1988 ja va excomunicar el fundador de la congregació, l'arquebisbe francès Marcel Lefebvre. Pel capellà i periodista francès Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
24: Per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del papa. Va haver-hi la carta del papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu i ells van respondre dient que tornarien a repetir.
22: L'anomenada fraternitat sacerdotal Sant Pius X rebutja algunes de les reformes emanades del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Actualment compta amb uns 720 sacerdots i prop de 500.000 de fidels arreu del món.
0: I Bèlgica continua investigant l'origen de l'incendi que ahir va provocar 5 morts i diversos ferits de gravetat a la ciutat d'Anvers.
19: El foc, que ja està extingit, va començar pocs minuts abans de les 10 del matí en un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Alguns veïns van sentir una explosió just abans que s'escampés el fum.
25: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany.
26: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
19: Segons la policia, un problema tècnic a la planta baixa del bloc podria ser la causa del foc.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
27: Què tal, bon dia?
0: La primera.
28: Ets el cos d'una flor, ets un pou dins d'un llarg, ets un son més enllà, ets el bosc en un clar.
27: El Petit de Galerí l'inaugura avui el Festival Vida Vilanova i la Geltrú. Des d'avui i fins dissabte a la Masia d'en Cabanyes hi haurà concerts també de Maria Jaume, Sant Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Band.
0: I la segona.

0: Avui també hi ha concert solidari per Venezuela del grup Noco Boy, liderat pel portuguès Salvador Sobral i amb la majoria de la resta d'integrants de Caracas. El concert es fa a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona avui a les 8 del vespre i, si es vol, es pot col·laborar amb una entrada de fila zero que no dona accés al concert i que val 16 euros.
1: I la tercera...

ja coneixem el cartell del Festival Acústica de Figueres, que se celebrarà del 27 al 30 d'agost i actuaran la Ludwig Band, en Peralbo i el Comboi, Quim Mandado, Fades i Alós. A l'acústica també tindrà artistes i grups com Sopa de Cabra, Pastora i acollirà, per cert, l'últim concert a l'aire lliure de la Fúmiga.

0: però...
1: I pel que fa als esports, Montserrat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Anglaterra i Bèlgica amb drama i els Estats Units amb esforç passen als vuitens de final del Mundial.
2: Fins al minut 85, Bèlgica perdia 0-2 contra el Senegal. En 3 minuts, força la pròrroga i ja als 125 i de penal, Tielemans els porta als vuitens. Sipenga, al minut 7, avança el Congo davant Anglaterra, que fins al 75 no pot empatar. Gol de Kane, que també marca el 86 i classifica l'equip. Dues assistències, per cert, del nou fitxatge del Barça, Gordon. I els Estats Units eliminen Bòsnia-Herzegovina 2-0 i amb 10 jugadors l'última mitja hora de partit.
1: I avui la selecció espanyola juga contra Àustria a les 9 del vespre.
2: De la Fuente, seleccionador espanyol, veu Lamine Yamal a punt per als 90 minuts.
3: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado muy prudentes marcando los tiempos. Lamine está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para de jugar.
2: A la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia i Suïssa, Algèria, a les 5. Mèxic, Anglaterra i Estats Units, Bèlgica s'afegeixen a les eliminatòries de vuitens del Mundial. Els tres països anfitrions hi són.
1: I a Joan Laporta, el president del Barça, assegura que l'oferta per Julián Álvarez no és limitada en el temps.
2: El president blaugrana veu viable incorporar el davanter argentí.
4: Ja va dir que no ven ara. No ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, a l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui he pensat que un bon motiu per llevar-se pot ser tenir una mica de paciència, perquè està molt de moda exigir-se i perfeccionar-se i ser la millor versió de nosaltres mateixos. I no dic que no s'hagi de fer, però em fa la sensació que ho fem amb massa pressa. Ja sé que potser sonarà malament, però una mica d'autocondescendència i de treure's pressió de sobre, jo crec que està bé. El món va molt ràpid, però nosaltres seguim sent exactament els mateixos humans que fins fa 4 dies no teníem massa més cosa a fer a la vida que no morir-nos i reproduir-nos. I us posaré un exemple que almenys a mi, quan noto que vaig massa lent a cremar etapes, em serveix per tranquil·litzar-me. Quan es va començar a jugar a bàsquet als Estats Units a finals del segle XIX, es jugava amb una cistella que tenia la xarxa tancada, com un caça papallones. A cada partit hi havia un home que pujava per una escala a recuperar la pilota després de cada punt. I no va ser fins després de 20 anys, que algú es va adonar que potser seria una bona idea tallar el fons de la cistella per facilitar la recuperació de la pilota.

0: Avui cançons sobre la milionada que ha guanyat Donald Trump amb criptomonedes.
1: Sí, per això cantants que s'han forrat amb una sola cançó. Macy Gray, 12 milions de dòlars a My Try.

I Goiti va petar-ho amb aquest tema. 2 Grammys i 10 milions de dòlars. I també 10 milions, Carly J. Rapsen, amb aquest Call Me Baby, que és veritat que des de llavors ha tingut algun èxit més, però vaja, no tant com aquest.

0: En punt, 2:15. Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Aquest migdia el Parlament donarà llum verd als primers pressupostos a Salvador Illa.
1: Que fins ara havia funcionat amb els comptes prorrogats del 2023. Esquerra adverteix, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada d'estiu. Josep Maria Jové, cap de files dels republicans al Parlament, li traslladava ahir.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: I en política espanyola, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir la cúpula del Partit Popular.
4: Després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Feijóo cap a Junts.
5: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
0: En parlarem a l'Àgora avui també amb Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés. I Illa ha qüestionat a les darreres hores també la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
1: El president reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7.
3: Un moment he pensat que em va demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
0: Carap. Això en resposta als comuns, entenc. Ho analitzarem a l'Àgora avui també amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. I la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
4: El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha anunciat que es publicarà la llista de les benzineres que no traslladin correctament els preus als consumidors.
6: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: Fa just una setmana del doble terratrèmol a Venezuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts.
1: En la majoria dels casos, els rescatistes troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida. L'enviat especial de Catalunya Ràdio, la ciutat veneçolana de La Guaira, Miquel Jarque, ha parlat amb Manuel.
7: Después que termine en mi quehacer, me dedico a esta cuestión, a ayudar a la persona aquí.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatge per contractar detectius que investiguin llogaters.
4: Un cas molt habitual són els seguiments de llogaters amb contractes de renda antigues. El cas del Gabriel, que viu a l'Eixample.
8: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal certificada.
0: A partir de les 10 en parlarem al matí de Catalunya Ràdio. I la parella d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
1: Estefania Knuth va explicar a la jutge que el fundador de Mango tenia previst dedicar una part important de l'herència a una fundació.
0: I els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tancaran el trànsit a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour.
4: Passant per l'Avinguda Gaudí, els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Sagrada Família.
0: En cultura, les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres.
9: Em dic Xavier.
10: I què veus?
9: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Ho fan amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi o Kim Mandado. Del 27 al 30 d'agost també hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Velosa.
0: I repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes: el Partit Popular, el Tour, Donald Trump i l'accident d'autocar de Lleida.
11: Sí, l'Ara obre l'edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional. Són paraules textuals per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts. El Tour, però, també ja treu el cap en diversos diaris. A El Periódico, gran foto de la Sagrada Família, i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo. Els diaris també es fan ressò avui del que ahir ja us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre l'edició a El País. Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes només el 2025. Un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela. Sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers. I altres temes de portada: l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia, que el defineix com a brutal. I per acabar, El Periódico: les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros l'any en les mascotes.
0: Avui a Mieres, a la Garrotxa, es lleven més fresquets amb 13 graus de temperatura. Al migdia arribaran els 33 i a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, es lleven amb una mica de mestral i 21 graus. La màxima prevista és de 34. Tomàs Molina, bon dia.
10: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim al Dover 21 graus, al Baix Ebre, a Camarasa 14 graus, a la Noguera, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa 15 graus de temperatura. Avui l'ambient serà una miqueta menys calorós que el dels últims dies, amb temperatures normals per l'època de l'any, en un dia bàsicament assolellat, sense precipitacions i encara amb vent de mestral, que bufarà moderat a les Terres de l'Ebre i tramuntana amb cops forts a l'Empordà. Atenció a aquest risc d'incendis que avui continuarà molt alt als dos extrems del país.
0: I quan falten dos dies perquè el Tour de França arrenqui a Barcelona, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Em fastigueja molt la presència del Tour de França a la meva ciutat, Barcelona. Primer i abans que res, perquè qualsevol invasió dels francesos al nostre territori em porta molts mals records. I dels nostres enemics del nord mai no n'hem tret gaire cosa. En segon lloc, això del ciclisme és un esport nefast, com qualsevol cosa que impliqui posar-se objectes a l'entrecuix. I tercer, per acabar, n'estic una mica fart de viure en una ciutat que només es publicita al món a través de fastos papals o esportius. Diuen els experts que mandengues com el Tour deixa molta pasta a Barcelona, però a banda d'augmentar el turisme i de fer-nos la vida més cara als seus indígenes, a mi aquestes polles amb vinagre mai no m'han reportat un sol euro. És molt fatigós, en definitiva, viure en una ciutat aparador.
0: Les cançons del Mundial, Dai Dai, és la cançó d'aquest Mundial de Futbol amb Shakira al capdavant, Montse.
13: És un tema enganxós, Dai Dai, una expressió italiana que vol dir vinga, vinga, dona-li, dona-li. Ah. És un tema molt ballable. És com el Dali Dali dels argentins. Dali Dali.
0: Clar, clar, clar.
13: Doncs això.
11: Home.
0: Dai Dai.
11: Dai Dai.
13: És molt ballable amb un missatge global sí. I multicultural Dai. Que evoca l'emoció del moment. L'esport és un símbol de superació i així ho canta Shakira en moments de la cançó en què diu alguna vegada et va trencar, et va fer fort. És un himne col·lectiu.

0: jugadors de tots els temps com Pelé, Maradona, Ronaldo i Messi, deixant clar que el Mundial pertany a tot el món. Serà un Mundial de la Minya Mal?
1: Doncs ho veurem els propers dies. I amb qui heu parlat aquest matí els matiners, Caralies?
2: Vinga, dai, dai, amb alguns matiners que aquests dies ens truquen per dir-nos una cosa que ens encanta i és que ens trobaran a faltar. És el cas de la Laia des de Mollà i en Pere des de Sant Feliu de Guíxols.
3: Jo trucava perquè els trobaré molt a faltar. Va. Quan van anunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però...
4: Tu, genial. Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
2: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
4: Oh, i tant.
1: Veus? Doncs jo crec que Canalies pels oients hauries de continuar.
5: I tant.
1: Sí. Hauries de continuar almenys fins a l'agost.
2: Però al matí quina hora comença l'estiu?
1: A les 7.
2: I què faig, matiners de 5 a 7
1: de
2: o de
1: 5 a 7?
2: De 5
1: a
2: 2 hores.
1: A l'estiu, matiners de 5 a 7.
2: Vinga, parlem amb la direcció de la Carla.
1: Fet! Bravo!
6: Dai.
1: I avui on són festes?
2: Doncs mira, avui és festa major d'estiu de Sant Pere a Tossa de Mar. Avui se celebra la festivitat de la Mare de Déu dels Socors.
1: Sí.
2: Una data molt assenyalada al calendari festiu de Tossa de Mar.
1: A les 12, capella.
2: Sí, a la capella de la Mare de Déu dels Socors.
1: En l'ofici solemne.
2: Exactament. També 3/4 del migdia davant de la capella de la Mare de Déu dels Socors. Hi haurà les sardanes, efectivament.
1: Sí.
2: I també a les 7 de la tarda al passeig
1: Mossèn Cinto Verdaguer.
2: Exactament, més audició de sardanes. I per acabar-ho de reblar, a 2/11 de la nit al carrer Socors, toquen a córrer ses 9 sardanes. Per
1: molt
2: tant,
1: bé.
2: Una festa important avui. Dai.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
7: Doncs el vídeo d'una parella russa que ha escalat l'Empire State de Nova York per demanar-se matrimoni.
1: Vaja.
7: Ho van fer ahir al migdia i a les imatges gravades per la CNN des de l'aire es pot veure un home i una dona en passar muntanyes desplegant una pancarta que deia «Quan el poder de l'amor vens l'amor pel poder, el món coneixerà la pau». Després, una esposa de genolls per demanar-li matrimoni a l'altre i acaben abraçats i després, doncs, detinguts des de l'Empire State. Recorden que això està prohibit, però atenció, que si es vol gaudir d'una experiència privada per demanar matrimoni a l'edifici, ho podem fer pagant 1.000 euros.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de la Sílvia, de Sant Cugat. Té un fill amb discapacitat i durant el procés de preinscripció per començar a l'institut tenia clar que la seva prioritat era el centre Angeleta Ferrer, a prop de casa. Com a segona opció va marcar l'Arnau Cadell, que és el que finalment li ha tocat. El problema és que, per arribar-hi, es requereix un trajecte que el seu fill no pot fer sol i per això demana un canvi. En el moment de la preinscripció, el nen encara no disposava del carnet que acredita la discapacitat i, d'altra banda, el Departament d'Educació recorda que es té en compte qualsevol opció que la família inclou en la preinscripció.
10: Nosaltres vam posar com a segona opció perquè ens van dir que havíem de posar les dues opcions perquè si no posàvem les dues i la primera opció no et tocava, llavors entraves com al sorteig de qualsevol institut de Sant Cugat.
9: Fons d'Educació aclareixen que la família pot recórrer a l'oficina d'escolarització de Sant Cugat o als serveis territorials del Vallès Occidental i sol·licitar un canvi d'institut si hi ha alguna vacant.
8: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
7: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Després de tancar el juny amb crescudes sòlides, les borses comencen el juliol amb recollides de beneficis dels inversors. El tancament d'ahir, l'IBEX 35, va baixar un 0,34%, però es manté en els 19.400 punts. Als Estats Units continua la davallada de les inversions en intel·ligència artificial. Ahir, el principal índex tecnològic de Wall Street, el Nasdaq, va caure un 0,66%. Aquestes caigudes ja es traslladen a l'Àsia. Aquest matí, la borsa de Tòquio perd un 2% pel declivi de les empreses fabricants de xips. I pel que fa al preu del petroli, el barril de Brent ja cotitza en $70, el preu més baix des del febrer. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Previsió destacada del dia. El Parlament donarà finalment avui llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
7: I ho farà amb el suport d'Esquerra i els Comuns. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament i Illa recull el guant.
6: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
13: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
7: Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos.
5: Mentrestant, des de Madrid, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
7: José María Aznar esmena l'estratègia de Núñez Feijóo, reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Per ell, la recepta per fer fora Sánchez de la Moncloa és una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
14: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía. Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
7: Sí, va afegir Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, va demanar allunyar-se de l'independentisme.
15: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
5: Aquí el president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
7: Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 per falta de densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
16: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se m'ha equivocat, no?, quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
5: Ho analitzarem a l'Àgora a partir de les 9 amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. Això mentre la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA.
7: I l'IVA

0: ferits i més de 50.000 desapareguts. A moltes persones hospitalitzades se les atén en hospitals de campanya improvisats.
1: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio. Le cayó una mitad de una pared encima y le partó, tuvo fractura de radio.
2: Estaba todo destruido. Y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante, que bueno, se murieron casi toda la familia, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
0: Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses.
3: Més notícies. Als carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tancaran el trànsit a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour.
0: Passant per l'Avinguda Gaudí, els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Sagrada Família.
3: Barcelona, Nascura.
4: A l'Avinguda Gaudí s'han començat a instal·lar les barreres de protecció aquesta nit i les terrasses de bars i restaurants ja no van poder obrir ahir. Loreto Almirall és la presidenta de l'eix comercial Gaudí Shopping.
5: 2 dies sense facturar posarà, doncs, un trasbals als restauradors. Aleshores, que vingui el Papa justament aquí i que després passi el Tour per mig de l'Avinguda Gaudí és una publicitat importantíssima.
4: La reobertura del trànsit serà progressiva a partir de 9:45 de la nit. Anna Escurell, Aixàs, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI.
0: La conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues.
3: Anem a Lleida, Estela Bussoms.
6: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. En dona detalls Roberto Santa Eufemia, portaveu.
7: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
6: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i 4 estan a la UCI, 2 estables i 2 en estat crític. Des de Lleida, Julià Bacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona.
0: Ha passat a demanar entre 7 i 10 anys de presó sol·licitar penes menors.
3: Manel Sastre.
8: Per als dos acusats que han pactat amb Fiscalia, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, el fiscal demana 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté i Lluís Miquel Pérez, l'exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys. Pels altres 4 imputats, penes que van d'entre el 1 i 2 anys de presó. La Fiscalia ha retirat, finalment, la prevaricació del tràfic d'influències per la majoria d'acusats. El cas quedarà aviat vist per sentència i jutja les suposades irregularitats en la facturació de més d'1 milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del Fangar per ajudar la supervivència del musclo.
0: Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha tornat a arribar als 28 graus.
3: Tarragona, Jordi Barranca.
9: La cosa no es quedarà aquí. Les dades amb què treballen indiquen que la temperatura pot arribar als 31 graus. El problema per les cries és quan persisteixen durant diversos dies. Per això reclamen avançar en l'eliminació dels sediments. Gerardo Bonet, gerent de Fepromòdil.
10: Aumentaria la circulació, aumentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podria produir este millorament de les condicions a l'abadia del Fangar.
9: A partir dels 28 graus és quan la cria de musclo mor. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I la crònica cultural la comencem parlant del nou muntatge d'Àlex Rigola al Festival Grec.
11: Ladies, good night. It's time to say.
12: El director situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge Factory, que es podrà veure tot el mes de juliol a la Heartbreak Hotel del barri de Badal de Badal, Barcelona.
3: Marta Vivas.
13: Rigol ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena, i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loquen no en un bosc encantat, sinó sinó en una festa d'Andy Warhol.
14: Jo sempre pensava quin espai, quin rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
13: Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells, interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa de

0: Aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles en una de les propostes més destacades de la programació d'enguany del Grec amb les entrades exaurides. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara un nom propi. La periodista barcelonina Rosa Maria Calaf és la guanyadora d'aquest any del Premi Nacional de Televisió que atorga el Ministeri de Cultura.
2: El jurat reconeix així el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals amb una mirada feminista i avançada al seu temps. Calaf, amb una extensa carrera com a corresponsal de televisió espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pequín, també va formar part de l'equip fundador de TV3 on va assumir la direcció de la programació l'any 1983.
1: Queda en ser això perquè neix l'Acadèmia de les Arts Digitals per donar impuls i visibilitat al sector de la creació audiovisual, digital i de les tecnologies.
2: Són aquells creadors que es dediquen a les instal·lacions interactives, la realitat virtual o la intel·ligència artificial aplicada a les arts. Entre els integrants de la nova junta hi ha l'artista Alba García Corral, el director del Centre Immersiu Ideal de Barcelona, Jordi Sellas, Tatiana Albach i Xavi Bové, que serà el vicepresident de l'Acadèmia.
3: Ara el que volem és unir-nos per ser una interlocució per institucions, per empreses i que crear uns manuals de bones pràctiques i impulsar aquest reconeixement social i de sector de creació.
1: I els esports, Montserraia.
4: Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units passen als vuitens de final del Mundial. Remuntada a Bèlgica, 3-2 contra el Senegal al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo, 2-1 al 86. I Estats Units, 2, Bòsnia-Herzegovina, 0. Avui, Espanya, Àustria a les 9 del vespre, a la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia i a les 5, Suïssa, Algèria. I Joan Laporta, president de Barça, adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
5: Joan Laporta comença fort el mandat. Després del discurs institucional no va trigar ni 5 minuts en enviar un missatge a l'Atlètic de Madrid sobre Julián Álvarez. Amb tot tipus de detalls va descriure la situació actual. El Barça ja va fer una oferta fa uns dies, Julián vol venir al Barça des de fa anys i si l'Atlètic de Madrid, que de moment no el vol vendre, canvia d'opinió, l'oferta del Barça continua sobre la taula. Això sí, potser no bastarà per sempre. O sigui, que no es pensin que el Barça farà cap bogeria ni esperarà fins a última hora per fitxar Julián. Segurament del que es tracta és d'una maniobra del president del Barça per afavorir l'operació i pressionar l'Atlètic de Madrid. Ara bé, sabent com és això del futbol, que no ens estranyi que a finals d'agost, l'últim dia de mercat, el Barça i l'Atlètic de Madrid estiguin acabant de negociar el traspàs i el Barça acabi pagant uns quants milions més dels que ha posat de moment sobre la taula, que són uns 100 milions. Si una cosa té la porta és que no acostuma a deixar tirada la gent que es mulla pel Barça i Julián, amb el gest de fa uns dies dient públicament que volia marxar de l'Atlètic de Madrid, ja s'ha mullat.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
7: I aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix al Dover 21 graus, al Baix Ebre, a Camarasa 14 graus, a la Noguera, a la Vall d'en Bas hi ha 15 graus de temperatura a la Garrotxa. Un dia avui marcat un altre cop per la presència del sol a tot el país, encara amb aquest vent de mestral a les Terres de l'Ebre, amb tramuntana forta a l'Empordà i també amb vent del nord en tota l'àrea del Pirineu, que mantindrà la situació de perill d'incendi força elevada, molt alta, sobretot a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Un dia de sol i un cap de setmana, de fet divendres, dissabte i diumenge, que vindrà marcada també per la presència del sol, amb temperatures que són normals per l'època de l'any, amb tendència a pujar, però, una altra vegada de cara al cap de setmana.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: La gran de part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
10: I no ens en volem perdre detall.
9: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
11: Tot Gira en la seva màxima expressió.
9: Les tres etapes del Grand Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
12: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
9: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
12: Aixeca els dos braços.
9: Algú podrà amb Pogacar? Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Quarta nou, obrirem l'àgora parlant de l'AP7 amb el periodista Josep Lluís Merlos. Després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi dit que potser va ser un error alliberar els peatges i fer gratuïta l'autopista.
13: I després, entrevista a Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés.
4: A un quart d'11 analitzarem l'increment de contractacions de detectius privats per part de propietaris que busquen vies per fer fora llogaters. En parlarem amb Mercè Ferran, presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
13: I a les 11 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Ens preguntarem si s'han de poder demanar rossos per a una persona i descobrirem un restaurant sense rètol a Tarragona que defuig dels turistes.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
14: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Salvador Oliver, que ens va explicar que quan era jove liderava una banda llatina d'estudiants de llatí. Després va tenir una filla aquella època, no sé.
15: Antes jo era líder d'una banda latina. Què hacíamos latina en la escuela?
16: Bueno, no és el mateix, eh?
15: I por eso teníamos una banda latina con puñales y mocadors en la cabeza.
14: Però, escolta, Salvador...
15: I, bueno, la tuve a ella con 13 o 14 años.
14: Vostè tenia 13 o 14
15: anys. Claro, porque la madre era de una banda rival.
16: Va, no ens expliqui res més, de debò. És que no cal.
17: Què coño estàs explicant, Salvador?
15: La tuve que dejar un día al Corte Inglés.
14: El refugi climàtic.
15: Porque, bueno, era de la banda rival, la madre.
14: La madre, ja.
15: I, además, hola, al suspender latín se acabó la banda latín.
16: Prou. Sisplau, prou. Sisplau.
18: Hola.
16: Prou de debò.
14: Hola.
16: Un bucle, això.
14: Hola i adéu. Hola i adéu. Cap a quarts de 12. Més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixit a Robert.
19: Avui pot ser un bon dia per recomanar-vos un llibre d'aquests que poden durar tot un mes d'estiu i que es poden portar a la platja, però que alhora és una lectura, diguem-ne, amb substància. Herzog és una novel·la de l'escriptor americà Saul Bellow, que segueix els deliris d'un professor mig boig, mig neuròtic, però sobretot molt divertit i molt lúcid. Un es pot passar hores amb els dilemes sentimentals de Herzog, així que espero que us acompanyi en aquestes estones de lectura estiuenques.
1: I el segon, la Llucia Ramis.
20: Avui pot ser bon dia per prendre la fresca en entorns no urbans. Per exemple, el Poesia i Més, que se celebra fins al 12 de juliol amb l'actuació aquest vespre de Maria Rodestrio al Teatre Principal d'Arenys de Mar. O, si no, el Vida, a Vilanova i la Geltrú, amb un espectacle inaugural del Petit de Calaril. També podem refrescar-nos al FAST, al Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles, a l'Alt Empordà, o al Cirpicat, a l'Alpicat, al Segrià, que també comença avui. Amb aquesta calor, són opcions tan bones per prendre la fresca com ballar sense fre amb remei de cala fresca.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Un altre dia de vent al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Atenció al perill d'incendis, que avui continua molt alt en aquestes zones, en un dia en què serà assolellat, i les temperatures normals pel mes de juliol. Tomàs Molina, bon dia.
1: Bon dia. Avui un altre cop, un temps assolellat, un dia estiuenc, amb temperatures normals per l'època de l'any. I atenció, perquè el mestral continua bufant a les Terres de l'Ebre. També el vent del nord al Pirineu, la tramuntana a l'Empordà, mantindran molt alt el perill d'incendis avui en aquestes zones.
0: Tot això el dia en què, 3 anys després, per fi el Parlament aprovarà avui uns pressupostos de la Generalitat.
2: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 ha estat aprovat amb 73 vots a favor.
0: Això era el 10 de març del 2023, aquesta era l'última vegada, amb el govern d'Aragonès i amb el suport del PSC i els Comuns. Avui, amb el govern socialista, i quan ja hem entrat en la segona meitat de l'any, es repeteix la majoria per aprovar uns comptes que suposen uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros per les arques públiques, que és un 10% més que fa 3 anys. Això mentre a Madrid, l'ala dura del Partit Popular surt en tromba contra els plans de Feijó d'acostar-se junts.
3: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
4: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción. És lo sensato.
0: Aznar i Ayuso, que marquen el camí a la direcció del Partit Popular, avui li preguntarem també a la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, si realment hi ha converses amb els populars. Ens acompanyarà aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio a la seu del 3CAT de Diagonal a partir de les 9 del matí. I més tard, a les 10, parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, Mercè Ferran. Avui aquest programa us avança un fenomen que va a l'alça. Som propietaris de pisos que contracten detectius per investigar inquilins. Això amb l'objectiu de fer-los fora. Sentirem casos com aquest.
5: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes sense passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: I en esports, aquesta tarda es presenta la sortida del Tour de França a Barcelona. Els ciclistes que faran el recorregut de Sant Pau a la Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí. Hi haurà afectacions al trànsit i també a la mobilitat. I el Mundial de Futbol...
6: I la marqué, et c'est parti, et c'est la
7: mort! Quelle maîtrise!
6: Total maîtrise pour Youri Tillmans, buteur égalisateur. Il obtient ce penalty, il l'inscrit. La Belgique va s'envoler.
0: La Belgique, Bèlgica, ha protagonitzat la primera gran remuntada dels setzens de final. Perdia 2-0 contra el Senegal quan faltaven 5 minuts per la final. Per al final ha reforçat, en aquest cas, la pròrroga i ha aconseguit un gol de victòria al minut 125 de partit. I també aquesta nit, Estats Units, Bòsnia-Herzegovina, 2-0, i també aquest vespre, a partir de les 9, es juga Espanya-Àustria. Tot això avui que a Bossos, al Vall d'Aran, el sol ha sortit a les 6:23, i a Ciutadilla, a l'Urgell, es pondrà aquest vespre a 2:15:04. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Agafa aire.
9: El govern d'Illa aprovarà avui els pressupostos, els primers de la legislatura. D'aquesta manera, l'executiu tindrà més recursos i no estarà tan limitat a l'hora de decidir en què els gasta. La incògnita és saber si seran els únics comptes del mandat, ja que l'any que ve estarem en ple any electoral.
10: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als Comuns. Amb pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
11: S'aprovaran tard, perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant, perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que vostès sempre els manca.
10: I a canvi, el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
12: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
10: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això. xoc. La Policia Nacional ha hagut de doblar esforços per atendre totes les peticions de regularització d'immigrants. Avui el govern espanyol donarà detalls de quantes peticions s'han rebut finalment i amb quins terminis es treballa per poder resoldre-les totes. Se n'han rebut més d'un milió i se n'han tramitat més o menys la meitat.
7: Censuren. Aznar i Ayuso critiquen l'estratègia de Feijóo d'acostar-se a Junts. En poques hores de diferència, l'expresident espanyol i la presidenta madrilenya fan una crida a bastir una majoria nacional que no depengui dels independentistes per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa.
9: Ayuso també ha sortit en tromba a denunciar una topinada de cara a les properes eleccions, poc després que la direcció del PP intentés suavitzar el tot, dient que no qüestionava la llei de nets que dona la nacionalitat espanyola a fills i nets d'exiliats. La tàctica d'Ayuso és començar ja a posar en dubte el resultat electoral.
13: Van a favorecer el voto cera, eso nos lo tememos también, allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y quizá por eso, no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda. También el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. ¿Quiénes son? ¿Con qué criterio están ahí? Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas? Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta.
14: En aquest cas, dir-li Aznar, que és un nom àrab, Aznar, doncs està més ben trobat que mai. Espies.
0: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats està veient com en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges que els demanen que investiguin els inquilins.
7: Un cas molt habitual, per exemple, són els seguiments a llogaters que tenen contractes de renda antiga, vitalicis, molt per sota dels preus de mercat, i s'intenta esbrinar, per exemple, si qui viu al pis és qui realment té firmat aquest contracte. Molts cops es fan passar per venedors o per repartidors.
5: Que havien accedit al domicili del meu pare mitjançant una excusa d'algun producte comercial de venda. El meu pare tenia una malaltia degenerativa i, bueno, van jugar amb aquesta confusió per extreure la informació de qui vivia en el pis.
9: En cas que els detectius determinin que els inquilins no viuen al pis, fan un informe que adjunten a una denúncia de la propietat fer-los fora.
0: Noves dades. Avui l'Eurostat, l'Oficina d'Estadística Europea, publica les dades de preu de l'habitatge durant el primer trimestre a la zona comunitària. L'any passat Espanya va tancar amb una pujada del 14%, més del doble que la mitjana europea.
7: Comença el dol. El dol oficial a Veneçuela, una setmana després del terratrèmol que ha deixat ja, com a mínim, 2.300 morts. Segueixen les tasques de rescat, mentre desenes de milers de persones s'han quedat sense casa.
0: Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque, bon dia.
15: Encara que sembli impossible, bon dia, entre la runa amb edificis pensant l'aire rebregats o plegats com un acordió, encara s'hi pot trobar vida. La Jessica Suso busca el seu pare. Ahir els rescatadors mexicans, que tenen el sobrenom de Topos, li van donar esperances.
16: Los canadienses vinieron varios y todos decían que no. Incluso de aquí mismo, los bomberos de aquí, todo que aquí no había vida. Pero los topos mexicanos se metieron ayer y dijeron que sí había probabilidades de vida, que sí había porque ellos escuchaban.
15: De nit s'incrementa la presència de la policia per por als saquejos enmig de tanta destrucció, però també s'incrementa la solidaritat a aquestes hores de persones que s'acosten a aquesta zona per fer de voluntaris un cop acabada la seva jornada laboral.
0: Segon intent.
9: Andalusia, PP i Vox segueixen negociant contrarrellotge abans que avui es faci la segona votació per reescollir Juanma Moreno Bonilla. La votació està prevista al vespre. Si s'han arribat a un acord, arrencarà el compte enrere de 2 mesos abans no s'hagin de repetir eleccions.
0: Va ser un error? El president de la Generalitat qüestiona per primer cop si va ser encertat treure els peatges de les autopistes catalanes fa prop de 5 anys. Preguntat pels comuns per si calia prohibir els avançaments de camions per l'AP7, Illa llançava aquesta pregunta.
17: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser s'han equivocat, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem, tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots, alguns més que d'altres, per cert.
7: Amb la gratuïtat per l'AP7 hi ha molta més densitat de vehicles, també hi circulen molts més camions i és amb diferència la via catalana amb més mortalitat.
0: Actualitzarem a l'Àgora avui a partir de les 9 amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. 218 morts.
9: Són les que com a mínim ha deixat l'onada de calor a Catalunya el passat mes de juny. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan.
0: Crit d'ajuda. Dels productors del Delta de l'Ebre per la supervivència del musclo. Demana l'obertura de la bocana del fangar. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus. Tarragona, Jordi Barranca.
18: La cosa no es quedarà aquí. Les dades amb què treballen indiquen que la temperatura pot arribar als 31 graus. El problema per les cries és quan persisteixen durant diversos dies. Per això reclamen avançar en l'eliminació dels sediments. Gerardo Bonet, gerent de Fepromòdil.
19: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del Fangar. I, bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no?, per assegurar-nos de que es podria produir este millorament de les condicions de l'abadia del Fangar.
18: A partir dels 28 graus és quan la cria de musclo mor. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou testament.
7: La parella d'Isaac Andic va declarar dimarts davant la jutgessa de Martorell que el fundador de Mango volia fer un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills. Segons Estefania Nut, Isaac Andic tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència.
9: També va parlar de les desavinences entre Isaac i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. Demà declaren les dues germanes de Jonathan Andic.
0: Segon escorcoll.
20: Dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil al laboratori de l'IRTA Cresa a Cerdanyola del Vallès per determinar l'origen del brot de pesta porcina. Es va fer dimarts. El primer escorcoll va ser el 18 de desembre. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats.
0: Es desinfla.
7: L'acusació en el judici contra els consellers Vergés i Argimon pel suposat retard en la vacunació contra guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
9: Els responsables d'aquests cossos policials han admès que la coordinació amb la conselleria va ser bona i que si hi va haver algun endarreriment no pot ser en part perquè es van proposar fer la vacunació a les seves dependències. Daniel Repado, inspector de la Policia Nacional.
21: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien porque es algo diferente.
0: Rebaixa significativa.
20: Les peticions de pena que demana la Fiscalia pels acusats en el cas Innova, en què es jutja exresponsables de salut per suposada corrupció en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. La Fiscalia ha passat de demanar entre 7 i 10 anys de presó sol·licitar penes menors, cosa que implica que probablement els principals acusats esquivaran la presó.
0: Segueixen a la UCI.
7: Quatre dels ferits ahir a l'accident d'autocar a Lleida que vam estar explicant al matí de Catalunya Ràdio, la conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues.
0: Lleida, Júlia Becar.
22: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. Dona detalls Roberto Santa Eufemia, portaveu.
23: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets. Han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis... Bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
22: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i 4 estan a la UCI, 2 estables i 2 en estat crític. Des de Lleida, Júlia Becar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Es presenta.
9: Els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tanquen al trànsit avui a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour a partir del 6:45 de la tarda.
24: A l'Avinguda Gaudí s'han començat a instal·lar les barreres de protecció aquesta nit i les terrasses de bars i restaurants ja no van poder obrir ahir. Loreto Almirall és la presidenta de l'eix comercial Gaudí Shopping.
25: 2 dies sense facturar suposarà doncs un trasbals als restauradors. Aleshores, que vingui el Papa justament aquí i que després passi el tour per mig de l'Avinguda Gaudí és una publicitat importantíssima.
24: La reobertura del trànsit serà progressiva a partir de 9:45 de la nit. Anna Escurell, Aixàs, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca. Ets el cos d'una flor, ets un pou dins d'un llarg, ets un somni més enllà, ets el bosc en un clar. Avui arrenca el Festival Vida Vilanova i la Geltrú. Ho farà amb el concert del Petit de Caleril. Això serà avui. Fins dissabte a la Masia d'en Cabanyes hi haurà concerts de Maria Jaume, Saint Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Gunn. Shakespeare i Warhol junts. Ladies, good
7: night. És la nova proposta de l'Àlex Rigola pel festival grec que es pot veure a la Heartbreak Hotel del barri de Badal, a Barcelona.
0: Nova Acadèmia de les Arts Digitals.
9: Per donar impuls i visibilitat al sector de la creació audiovisual, digital i de les tecnologies. Entre els integrants de la nova junta hi ha l'artista Alba García Corral, el director del Centre Immersiu Ideal de Barcelona, Jordi Selles, Tatiana Halbach i Xavier Bové, que serà el vicepresident de l'Acadèmia.
26: Ara el que volem és unir-nos per ser una interlocució per institucions, per empreses i crear uns manuals de bones bones pràctiques i impulsar aquest reconeixement social i de sector de creació.
0: Premi Nacional de Televisió.
20: Per a la periodista Rosa Maria Calaf, el jurat reconeix el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals. Calaf va ser corresponsal de Televisió Espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pequín i també va formar part de l'equip fundador de TV3.
0: No n'hi haurà més.
7: Sony deixarà de vendre videojocs físics de PlayStation a partir del gener del 2028. Seran aleshores els jocs només digitals. La companyia diu que la mesura respon a l'evolució de les preferències dels consumidors, però l'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials.
0: I pel que fa als esports, Montserrat, Anglaterra pateix.
9: Per superar el Congo i ser els vuitens del Mundial de Futbol 2-1, amb el primer gol anglès al 75 i el definitiu al 86, els dos de Kane. També dificultats per a Bèlgica contra Senegal. Fins al 85 perdien 0-2 i en 3 minuts forcen la pròrroga i ja al 125 i de penal passen a vuitens. I als Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0, amb l'equip de Pochettino jugant amb 10 l'última mitja hora de partit.
0: Lamine, 90 minuts.
9: Diu Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que l'extrem mataroní pot jugar tot en l'Espanya-Àustria, tot el partit en l'Espanya-Àustria d'aquest vespre a les 9. El central Pau Cubarsí veu bé l'equip.
1: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos amb nosaltres mateixos, amb les nostres característiques i intentar treure la victòria.
9: També avui a la 1 de la matina de Portugal-Croàcia i a les 5 Suïssa-Algèria.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
4: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
6: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
0: Avui és dijous 2 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Cataleya de las Mercedes quan passaven 5 minuts de les 3 de la matinada a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i la llum amb 3 quilos 140 grams a casa seva, Sant Cugat del Vallès. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
20: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Corredor. Tenim 15 graus a Vilada, 17 a Talamanca i 25 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
11: Lentitud amb aturades als punts habituals a l'entorn de Barcelona, sobretot Ronda de Dalt i Litoral en sentit Llobregat.
20: Avui que Barcelona es prepara pel Tour, us expliquem que Mataró acaba d'estrenar una parada ciclista per atraure més turistes.
27: S'integra així a l'Eurovelo 8, la ruta ciclista europea de llarga distància que ressegueix el litoral mediterrani i que també transcorre pel Maresme. Aquest nou punt de parada i informació per a cicloturistes al front marítim és just davant de l'entrada del port de Mataró.
28: L'espai inclou una pèrgola amb ombra, un plafó informatiu, aparcaments per bicicletes i un punt d'autoreparació equipat.
20: Més notícies. Vic prepara un nou carril bici entre el barri del Nadal i el centre de la ciutat.
27: Connectarà el barri del Nadal i el Sucre amb el centre de la capital d'Osona. Ho fa amb un pressupost de més de 550.000 euros i amb un projecte més ambiciós que l'anterior, quan el 2023 ja s'havia projectat un carril bici que passava per l'Avinguda Olímpia.
28: El nou traçat s'estendrà durant poc més de 2 quilòmetres.
20: Salut preveu començar a ampliar el cap de Torelló a principis del 2028.
27: Es va reclamar per primera vegada el 2008, només 5 anys després de la seva inauguració.
28: Aquest mes de juliol es farà la licitació del projecte, ho llegim al 9-9.
20: A l'Alt Penedès descobreixen a Subirats les restes d'una nova espècie de gossos de fa 16 milions d'anys.
27: Segons llegim a l'Eix Diari, el jaciment penedesenc dels Casots és el primer del món que identifica aquest mamífer.
20: I Cultura avui obre al públic l'exposició de l'any Gaudí a Mataró. La mostra documenta que és aquí on fan les primeres obres. Mataró, Marta Vallès.
29: L'exposició es diu Gaudí, Pagès i l'Obrera, perquè és el cooperativista Salvador Pagès qui encarrega l'arquitecte fer la fàbrica i un conjunt de cases per als treballadors de l'obrera mataronensa. Es mostren els planos i maquetes que documenten que és a Mataró on l'arquitecte comença la seva carrera. Núria Poc i Ignasi Riera, comissaris de la mostra.
30: La primera casa que construeix és aquí, a Mataró.
31: Tan simple com llegir els planos per poder entendre què és el que volia fer, volumetritzar-ho i convertir-ho en models.
29: Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
20: I també avui al Palau de la Música.
5: concert dels 75 anys del Cor Madrigal en direcció de Pere Lluís Biosca a les 8 del vespre. I a l'Hospitalet, Festival per l'Amor a l'Art, en BAC, hi ha un bon grapat d'espectacles, d'arts de carrer, dansa, circ i música. Un festival que arriba a la 22a edició. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parclic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb Parclic.
13: Catalunya Ràdio.
14: I quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui l'Ara obre edició a Aznar, que crida a forjar una majoria nacional. Són paraules textuals per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia hi llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijó cap a Junts. El Tour de França ja treu el cap també en diversos diaris. El periòdico Gran Foto de la Sagrada Família. I llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. I també hi ha foto de la Sagrada Família a l'Ara, tot i que més discreta, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir la competició. A El País avui destaquen que Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025, un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela. Sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers. I altres temes de portada, l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia, que el descriu com a brutal. I per acabar El Periódico, les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes.
2: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
15: El 91.264, Ricard.
0: Ricard, també premiat?
15: No.
0: Què m'ha tocat?
15: La loteria, sí, amb mi. Sí. 91.264, Ricard, de la sèrie 24.
0: Vinga, el Ricard on va? El 264, Ricard?
15: No, les, a
0: la
15: veure,
0: gent queda a mirar.
15: 91.264.
0: Explica-ho bé, és que no, si no expliques bé...
15: Passigolles, 91.264.
0: També és la paraula clau?
15: També passigolles, si has jugat a passigolles.
0: Sisplau, Vera.
15: A veure, una entrada, 91.264.
0: Una entrada?
15: D'acord?
0: Una entrada?
15: El número premiat. 91.
0: Número premiat quin és? A veure...
15: 91.264, 91.264, sèrie, alerta, 24, 0, 2, 4.
0: No cal que cridis, home, la gent.
15: No, perquè el 0 fa intenció. Va. Sí?
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, l'únic jugador que ha jugat al Mundial amb tres seleccions diferents. Maiol Roger, bon dia.
16: Bon dia, o com la Guerra dels Balcans va transformar el panorama futbolístic europeu. Anem als quarts de final del Mundial d'Itàlia 90, Jugoslàvia Argentina.
17: Tira Kalisevic, atacó!
16: L'Argentina de Maradona elimina els penals la generació d'or de Jugoslàvia, però Sineki, Boban, Savicevic o Zucker, una selecció cridada a tot fins que esclata la Guerra dels Balcans. Jugoslàvia és expulsada de l'Eurocopa del 92 i del Mundial del 94. Al 98 la situació ja comença a canviar i al Mundial juguen dues seleccions balcàniques. La millor, Croàcia, que queda tercera amb Davor Šuker com a pitxitxi del Mundial.
18: Can he put the gloss on it? Yes! 3-0! Davor Šuker!
16: L'altre representant és la República Federal de Jugoslàvia, que representa la unió entre Sèrbia i Montenegro. I juga un jove Dejan Stanković, referent de l'Estrella Roja, i la selecció queda eliminada als vuitens contra Holanda. El 2002 Jugoslàvia encara juga amb aquest nom, però la situació és ben diferent, amb Milosevic desterrat i en plena transició. Queda eliminada a la fase de grups i l'únic partit que guanya és contra Eslovènia, un enfrontament impossible 12 anys abans amb Jugoslàvia unificada. I del 2002 anem al 2006 amb una situació encara més rocambolesca.
0: Què va passar?
16: El Mundial comença el 9 de juny i juga una nova selecció, Sèrbia i Montenegro, amb Dejan Stanković com a estrella. Però 6 dies abans del Mundial, Montenegro vota la seva independència, que reconeix Sèrbia. Per tant, el Mundial hi juga un país que formalment ja no existeix. Tampoc futbolísticament és gaire cosa perquè l'eliminen amb 0 punts. I anem ja al 2010. Sèrbia ja seca, sense Montenegro, queda eliminada a la fase de grups. L'últim Mundial d'un Stankovic que es retira amb el mèrit de ser, com dèiem, l'únic jugador que ha jugat al Mundial amb tres seleccions diferents. Jugoslàvia, Sèrbia i Montenegro i Sèrbia. La guerra deixa al futbol molts canvis de samarreta i d'aquella Jugoslàvia que va brillar als 90, ara hi ha set seleccions, amb Croàcia, que juga avui contra Portugal, com a gran referent del futbol balcànic.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia la xifra que destarota les parelles en no res, i la resposta era 3. Moltes crisis de parella venen quan un dels membres s'adona que són 3 en comptes de 2. I això les destarota en un 3 i no res. Avui dijous, el penúltim Enigmàrius de la 19a temporada de l'Enigmàrius fa... el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft, de 3 lletres. El tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft, 3 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 8:15. El més destacat a la televisió de les últimes hores, avui sobre la periodista Rosa Maria Calaf.
1: Ahir li van donar el Premi Nacional de Televisió a Rosa Maria Calaf. Jo la vaig conèixer fa anys, quan ella encara estava a Televisió Espanyola, poc abans de retirar-se, sense moltes ganes, la veritat, quasi per obligació. I des de llavors he coincidit amb ella un fum de xerrades, de congressos relacionats amb el periodisme, i sempre pensava el mateix. Esta dona podria perfectament continuar a la tele fent qualsevol cosa, presentant un informatiu de nit, assessorant un consell informatiu, fent apologia del bon periodisme en definitiva.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de l'OVNI, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Arrival.
3: Dirigida pel multinominat als Oscars Denis Villeneuve i protagonitzada per una gran Amy Adams, és una de les pel·lícules de ciència-ficció dels últims anys més destacades. Arrenca amb l'aparició de 12 naus inquietants en diferents punts del planeta, i davant la incertesa de si aquests visitants són pacífics o representen una amenaça, l'exèrcit dels Estats Units recluta una lingüista, Adams, per intentar comunicar-s'hi i aclarir-ho. Més enllà d'una història d'extraterrestres, Arrival també explora el poder del llenguatge, la comunicació i la memòria. Per reflexionar i per veure amb crispetes alhora, la trobareu a Netflix.

0: Rádio te acompanya allà on vagis. Perquè l'estiu
1: ets tu. Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
3: Bon dia, Joan Laporta.
4: Sí, aquí.
5: Ramon Samburri.
4: President.
6: Aquest gamarús m'ha fet una pregunta que no la volia contestar i l'acabaré contestant.
3: Ole! El president del Barça és protagonista del dia perquè tot just ahir a la tarda va prendre possessió del seu càrrec després de la victòria a les eleccions a la presidència que es van celebrar el mes de març passat.
2: El club va organitzar un acte multitudinari per escenificar el relleu a la presidència que fins ara ha ocupat Rafa Juste.
7: Però ara ja està, eh? Ja torno a ser jo. L'univers torna a estar en ordre.
2: President Laporta, bon dia.
8: Bon dia, maco. Quin mal de cap que tinc, collons.
3: Sí, té mal de cap. No es troba bé, president?
8: Sí, és que ahir al vespre vam anar a celebrar la victòria de les eleccions i la cosa s'ha allargat.
3: Ahir al vespre va tornar a celebrar la victòria a les eleccions, però ja ho va celebrar quan les va guanyar el mes de març.
7: I què passa?
3: No, no sé quantes vegades.
7: Passa?
3: No passa res.
7: Que ets un reprimit.
3: No,
7: s'ha de celebrar. I si el Barça té nou president des d'ahir, doncs se celebra.
3: Ja, bueno, però no s'enfadi, home.
7: I parlant de celebrar, vau veure el partidàs del guiri aquest que hem fitxat o què?
3: Gordon.
7: Què m'has dit?
3: No, el guiri aquest que diu, vostè que hem fitxat, Anthony Gordon, el jugador anglès, que ahir va fer un molt bon partit amb la seva selecció.
7: Collons, si va fer un partit. I molts de vosaltres, que sou uns setciències i uns mestratites, ja estàveu criticant i dient que si era una tolla, que si ens havíem enredat, pues toma!
3: Sí. Home, sí que hi havia una mica de preocupació, perquè no va començar gaire encertat el Mundial.
7: El que passa és que el jugador s'ha estat reservant, fins que el president legítim del club ha pres possessió del càrrec.
3: Sí, ja vam sentir. Va tenir algun missatge pel Madrid en el discurs ahir, pel tema Negreira.
7: Sí, i contra tots. Sí. Si ens busquen, els trobaran.
3: Sí. I va fer referència a Florentino Pérez i el seu discurs esperpèntic.
7: És que l'home comença a estar una mica... Ja m'entens.
3: Sí.
2: Són 7:45. El Parlament aprovarà avui els pressupostos de la Generalitat. Serà el primer cop en 3 anys que la cambra catalana aprovarà la que es considera la llei més important de l'any. Amb el suport del PSC, d'Esquerra i els Comuns, la Generalitat comptarà amb uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros. És un 10% més que fa 3 anys. A partir de les 9, avui ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. Li preguntarem si existeix realment un acostament amb el Partit Popular, una estratègia que, per cert, en els últims dies i últimes hores ha posat sobre la taula Feijó, però que l'ala dura del Partit Popular li ha esmenat amb contundència.
9: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
10: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
2: I avui també ens preguntarem, tal com va suggerir ahir el president Salvador Illa, si va ser un error treure els peatges de les autopistes catalanes. Ens acompanyarà el periodista especialitzat en motors, Josep Lluís Merlos, a partir de 8:45. Tot això el dia en què en aquest programa us avancem una tendència. Una tendència a l'alça entre els propietaris de pisos llogats amb rendes antigues. Contractar detectius privats per descobrir si realment qui viu és qui té el contracte assignat. Sentirem casos com aquest.
11: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
2: En parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, Mercè Ferran. I pel que fa als esports, Montse Raya?
12: A Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units passen els vuitens de final del Mundial. Remuntada de Bèlgica 3-2 contra el Senegal, al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo 2-1 al 86 i Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0. Avui Espanya, Àustria, a les 9 del vespre, a la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia i a les 5, Suïssa, Algèria. I Joan Laporta, president de Barça, adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
2: Pel que fa al temps, avui aquest matí fa més fresca i molt de sol. Fins quan duraran per això aquestes temperatures, diguéssim, més suportables? Tomàs Molina, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs duraran ben bé fins dissabte, tot i que diumenge sobretot es notarà la pujada amb les temperatures màximes i la setmana vinent sí que tindrem força més calor. Temps de sol en conjunt i encara pendent d'aquest parell d'incendis que hi ha a l'Aragó, una lecinyena, a la zona dels Monegres i la Fova també a la comarca de Sobrarb. Aquests vents del nord persistiran, doncs, i atenció, aquest risc d'incendis, aquest perill d'incendis, que continuarà molt alt a les Terres de l'Ebre i a l'àrea de l'Empordà.
2: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals de Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. L'R15, retards d'entre un quart d'hora i 20 minuts en els trens que van de Lleida i Reus cap a Barcelona. Demores de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou. El regional express que va de Tarragona a Lleida circula amb una demora de 3 quarts d'hora. I recordem que aquesta tarda a Barcelona hi haurà afectacions en el transport públic. A l'estació de la Sagrada Família del metro de Barcelona, de la línia 2, els trens no s'hi aturaran des de la 1 del migdia.
2: I a les carreteres, accident greu a l'AP7, la via està tallada a la Pobla de Montornès en sentit Tarragona. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia, sí. Hi ha hagut un xoc entre un camió que ha volcat i un turisme. La via està tallada, com deies, a la Pobla de Montornès en sentit sud. Hi ha retencions des de Creixell. Es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Vies alternatives, la Nacional 340, la 7 i l'AP2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas, per exemple, de la Nacional 340, ja hi ha retencions destacades entre Coma-ruga i Creixell en sentit Tarragona.
2: Avui a la Guarda del Matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombar. Són les 7:34. Obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Maial Roger Palforada, bon dia.
15: Bon dia.
2: Avui destaquen els articles sobre la situació del Partit Popular.
16: L'Ara dedica l'editorial a unes paraules d'ahir d'Aznar, que interpreta com un missatge a Feijóo perquè s'oblidi de Junts i el PNB i miri cap al PSOE felipista amb gent com Emiliano García Page i Jordi Sevilla.
17: Diu que per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
16: Encara sobre el Partit Popular, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se Junts.
17: Alerta que d'aquesta manera Feijóo substituiria Sánchez, però com a hostatge del partit de Carles Puigdemont.
16: Canviant de tema, La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Móralanova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
17: El diari destaca que hi ha possibilitats que Móra sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol perquè Alemanya, França, els Països Baixos i Itàlia presenten també candidatures molt potents.
16: El periòdico titula la editorial. El Tour viu a Barcelona i diu que la ciutat dona la benvinguda a l'esdeveniment amb tota la seva grandesa, amb tot el seu entusiasme i vitalitat.
17: Celebra que Barcelona es vesteix de gala per acollir un dels esdeveniments esportius més importants del planeta i un dels que té més repercussió mediàtica.
16: I en l'àmbit internacional, El País titula l'editorial La cobdícia de Trump i recorda que els ingressos del president dels Estats Units van superar els 1.000 milions de dòlars en un any per negocis en criptomonedes.
17: Considera que les revelacions sobre els negocis privats de Donald Trump mostren en la cultura de la rapacitat a la Casa Blanca.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
18: El País es fa ressò de la campanya que han publicat tres diaris sud-africans amb una imatge impactant. Una enorme taca vermella que simula ser sang que va de la portada a la pàgina 5 i amb la frase «Un diari pot absorbir la sang però no la vergonya». Denuncia l'ONG Menstruation Foundation la pobresa menstrual que fa que moltes nenes usin paper de diari, trossos de roba o mitjons durant la regla. Les compreses són un luxe inabastable i això afecta l'assistència a l'escola en el país més desigual del món. No es pot absorbir tanta vergonya.
19: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Però després arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Energia per recórrer carreteres infinites.
21: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: A Bezoya, després de tota una vida de mineralització molt dèbil per viure molt fort, sabem que cada 4 anys el futbol no es veu. Es viu. Som molt de trobar-nos abans del partit, de patir amb cada ocasió i de celebrar els gols com si juguéssim nosaltres. Perquè hi ha moments que es viuen molt fort quan els comparteixes. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
0: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
23: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
24: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
25: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
26: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
27: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què no ja haurem de sentir mai més?
29: Doncs l'expressió La Eli Alparda, que va popularitzar el 2008 una socorrista després d'explicar que havia barrejat uns productes químics a la piscina provocant una reacció química imprevista. L'Audiència de Madrid obliga ara 3Media a indemnitzar-la amb 50.000 euros per haver difós el vídeo Antena 3. Després es va viralitzar i utilitzar en paròdies. Llegim al 5 Días, que argumenta que li ha causat problemes psicològics i laborals a la protagonista.
2: I qui s'ha colat?
30: Una parella d'acròbates i creadors de contingut russos fins a dalt l'antena de l'Empire State de Nova York per demanar-se matrimoni, com no gravar-ho. La parella és coneguda per escalar estructures altíssimes i són els protagonistes del documental Skywalkers a Love Story. Van acabar detinguts.
2: I qui s'ha fet el llest?
29: Doncs un home que es va intentar registrar en un hotel d'Almeria com a originari de la República Errante Mendalerenda, perquè no volia dir d'on era. La discussió va anar pujant de to fins que van avisar la policia i després va mostrar una actitud desafiant. Ara l'Audiència d'Almeria l'absol després que l'havien condemnat per un delicte de desobediència. Ho recull el diari Ponès.
2: Un lladre estrany.
30: El que va robar un quadre de Sorolla sense saber-ho va passar al centre de Sevilla cap de setmana. El quadre estava recolzat per un descuit a una paret per un trasllat i un turista el va agafar, però no per la pintura, sinó pel marc. Quan va saber que la família havia interposat la denúncia, el va retornar a la policia. Diu que va veure que el quadre era bo perquè li va fer una foto i la intel·ligència artificial li va dir.
2: I quina selecció pinta més en aquest Mundial?
29: La belga, que amb la seva segona equipació ha fet un homenatge a l'artista surrealista belga René Magritte i ja s'ha convertit en una de les samarretes més buscades. Veiem a diversos digitals que pren elements de la pintura. La Boîte des Arts, el model combina tons roses i blaus amb figures esfèriques, i a dins hi diu «Ceci n'est pas un maillot», no és pas una samarreta, en referència a la cèlebre obra de la pipa que va convertir Magritte en una figura central de l'art contemporani.
2: I què li passa a Antonio Banderas?
30: Doncs que s'ha tipat que confonguin el seu germà amb una persona que surt a la llista d'amorosos del govern espanyol, fins al punt que l'actor ha fet un comunicat, diu que per tercer any ha hagut d'aguantar el descrèdit d'aquest error. Reclama les publicacions que ho rectifiquin i que s'apuntin bé el nom per l'any que ve del seu germà. El seu germà es diu Francisco Javier Domínguez Bandera.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Lara García.
31: Molts diaris encara aprofundeixen amb el que ja explicàvem ahir, aquests més de 1.000 milions de dòlars que Donald Trump va guanyar en criptomonedes en el seu primer mandat. El New York Times i el Wall Street Journal coincideixen a destacar que mentre passava això, milers dels seguidors de Donald Trump invertien en la criptomoneda especulativa que porta el nom del president, que porta el nom de Trump, i amb això van perdre molts i molts diners. De fet, el Wall Street Journal diu que els seguidors de Trump van perdre una fortuna. Calcula que 2/3 dels inversors ara mateix estan en números vermells. Això mentre Donald Trump guanyava, insistim, més de 1.000 milions de dòlars sent president. En aquesta línia, el diari del Times de Londres explica que el líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, i la seva parella han acumulat propietats immobiliàries per valor de 4 milions de lliures. Això tot i que Farage es presenta com un aliat de les classes populars. I sobre el cas dels bisbes lefebristes, ordenats sense l'autorització del Vaticà, i el Corriere della Sera cita aquests bisbes, que asseguren estar disposats a pagar qualsevol preu, i la República hi ha declaracions del secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, assegura dictadura és un acte que trenca la nostra unitat i serà castigat.
30: En plan econòmic, Cinco Días publica que Espanya ha disparat la compra de gasoil al Marroc mentre entra denúncies de que ve de Rússia. L'increment d'importacions de gasoil del país veí ha fet saltar totes les alarmes del sector petrolier que sospita que aquest combustible ve de Rússia perquè al Marroc no hi ha refineries. Tot plegat podria ser una triangulació perquè Rússia col·loqui els seus productes a la Unió Europea, avisa el diari. L'economista parla de la davallada del mercat cripto, assegura que la nova regulació ha alterat el sector, cosa que es percep al carrer on es poden veure ja molts negocis físics de criptomonedes tancats i caixers fora de funcionament. I avui l'ON Economia explica que l'empresa de càtering Eurest ha estat l'adjudicatària del nou contracte per la gestió del restaurant i el bar del Parlament de Catalunya. La companyia, que ja s'encarregava d'aquest servei des del 2023, ha renovat la concessió per un import d'1,1 milions d'euros i un termini màxim de 3 anys.
2: I a la premsa del cor, i als esports, perdona, Montserrat, bon dia.
3: Bon dia. Avui pot ser el dia de l'extrem de Rocafonda.

i que transmet confiança. Lamine Yamal pot jugar els 90 minuts en aquest Espanya-Àustria, on l'equip de De La Fuente espera brillar i passar als vuitens del Mundial. També avui Portugal-Croàcia, en el que pot ser un last dance per a Cristiano i Modric.

0: Al Mundial estem veient un altre Mbappé, segons diu Xavi Bosch al Mundo Deportivo. Diu que portava 2 anys preparant-se per això. Ha fet 6 gols i és el Kylian que no ha estat aquest any a Madrid. Els aficionats blancs envegen veure'l per l'esquerra i combinant amb Olise. I un jugador català que triomfa al Mundial és Ismael Saibari, ho destaca l'Esport. És un migcampista que juga amb la selecció del Marroc i va néixer a Terrassa fa 25 anys. Ha fet 3 gols a la fase de grups i el Bayern ja s'hi havia fixat amb la perla garenca abans del Mundial. I ara ja l'han fitxat pagant 55 milions d'euros. El PSV Eindhoven serà del Bayern fins al 2031.
1: I a la premsa del cor, ara sí, Lamine Yamal i la seva parella, Elisenda Pineda.
2: La influencer Inés García, parella de Lamine Yamal, ha desvelat finalment com es van conèixer. Fa uns dies explicava que s'havien conegut a la cua del Bon Preu quan Yamal es va oferir per pagar a Inés unes bosses de Cheetos Pelotazos. Doncs res de tot això és veritat. Es van conèixer per xarxes socials. Quina desinflada. D'altra banda, Inés també assegura que fa molt més temps que estan junts del que la gent es pensa i que és una relació que encara els fa xup-xup perquè s'ha cuit a foc lent.

0: vull dir.
1: Procés i Sant Martí.
0: Sí, sí, van agafadets de la mà. Segons la tradició cristiana, eren els carcellers de l'apòstol Pere, la presó Martina de Roma, després de ser convertits i batejats juntament amb 47 homes i dones més per Sant Pere, van patir martiri. A tots dos els van tallar el cap a la Via Aurèlia, xas, el dia 2 de juliol. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui procés o la seva freqüència és inferior a 4 i passa exactament les coses de la vida amb martiria.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 2 de juliol del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
3: 2 de juliol de 1986. Faltaven només 107 dies per a la nominació de la seu olímpica. 3 mesos i mig per saber si Barcelona organitzaria els Jocs Olímpics de 1992. La ciutat es continuava posant guapa per si de cas. Començaven obres de reforma a la Rambla. Veïns i comerciants van muntar una festa amb un detall que ara sembla impensable. De la font de Canaletes, tot aquell dia en va rajar vi blanc per tothom qui volgués. I ara fa 40 anys, una mica més avall de la Rambla, el Zoo de Barcelona, Floquet de Neu havia tingut el seu 18è fill. Anaven provant, però cap els sortia el vi com ell. I acabo amb un canvi de líder al PSUC. Després dels mals resultats electorals, s'acabava l'etapa del Guti com a secretari general i s'estrenava Rafael Ribó.
1: Avui és 2 de juliol del 2026, és el 183 dia del calendari. Falten 17 dies per la final del Mundial i 2 per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als comuns.
5: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar.
6: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
7: José María Aznar diu que no es refia dels independentistes.
8: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
9: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias.
10: Está claro que la trayectoria del autobús es encertada y en modo determinado cambia. Esta es la clau.
11: Y aquí el que veiem és l'intent de rescat de la majoria, cossos sense vida, però avui encara s'ha trobat gent que està viva.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Dol.
12: Situació, circumstància, temps posterior a la mort d'una persona estimada o a una gran desgràcia. L'origen és de la paraula dolor, com el dolor de Venezuela una setmana després del terratrèmol. El país ha decretat 7 dies de dol oficial, però per als afectats el dol i el dolor anirà molt més enllà.
1: Febre.
12: Elevació de la temperatura del cos que manifesta la reacció de l'organisme a algun procés patològic. I la febre és el nom del bisbe que inspira el moviment conservador dels lafebristes, que amb la seva decisió d'ordenar bisbes d'esquena al Vaticà ha elevat la temperatura a l'organisme que regula el catolicisme.
1: Espiar.
12: Avui expliquem dues de les tres excepcions d'espiar. La primera, observar cautelosament, amagadament algú, allò que fa o allò que diu. La segona, està amatent a una ocasió per actuar. Avui expliquem al matí que els propietaris observen llogaters per espiar quin és el millor moment per fer-los fora.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 218.
13: Són els morts que ha provocat l'onada de calor a Catalunya, la xifra més alta d'un mes de juny. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. Ha estat un juny molt càlid i sec i els termòmetres van arriba als 43 graus al Segrià.
1: 7%.
13: És l'augment que ha experimentat el lloguer de caravanes i autocaravanes pels dies d'altura a Catalunya. El gremi explica que el creixement ve arran d'una gran afluència de visitants que genera la cursa francesa del 4 al 6 de juliol per terres catalanes, a més de la necessitat d'allotjaments flexibles i mòbils i l'atractiu de situar-se en els diferents punts del recorregut.
1: 24.000 euros.
13: És la indemnització que reclama la fiscalia a l'exalcalde d'Amposta i actual regidor i portaveu de Junts, Manel Ferrer, per un delicte continuat de malversació de cabals públics en relació amb el cas de les dietes cobrades simultàniament a diverses administracions públiques. Li demana també un any i 6 mesos de presó i 4 anys d'inhabilitació.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig la Rambla Ferran de Lleida i a tocar l'edifici de la Diputació. Hi ha un autocar de color blanc, la part del davant ha estat totalment destrossada i després de l'impacte de l'accident i les feines dels equips de rescat, entre el munt de ferralla s'hi veuen els seients de les primeres files.
14: És un dels accidents més greus que es recorden a la capital lleidatana. 44 persones van quedar ferides, 4 de les quals continuen a la unitat de cures intensives. Les causes del xoc encara s'investiguen. La xofera feia pocs dies que era a l'empresa i conduïa, de fet, amb un instructor al costat. La persona que ha perdut una cama ha donat negatiu, això sí, en la prova d'alcohol i drogues.
1: A la segona imatge hi veig la Sagrada Família, però aquesta vegada no està envoltada ni del Papa, ni d'altres personalitats, ni de focs artificials. Se la miren un grup de ciclistes.
14: Barcelona es converteix a partir d'avui i durant uns dies en la capital mundial del ciclisme.

0: per alguns directament en la capital mundial de l'esport. Serà, segur, un nou aparador mundial de la capital catalana. L'arrencada del Tour la veuran a 180 països d'arreu del món. S'espera una afluència de 800.000 persones per veure en directe les etapes. I qui no vulgui esperar dissabte, aquesta tarda, a partir de 6:45, pot anar a la presentació dels 23 equips participants per l'Avinguda Gaudí fins la Sagrada Família.
1: I la tercera imatge ens porta en aquest cas fins al bell mig d'uns camps de cereal. Alguns encara estan per collir i d'altres ja tenen les bales de palla preparades. Júlia Albacar, on som?
2: Doncs és el municipi de Torrefeta i Florejacs el que estem veient un any després del devastador incendi de la Segarra que va arrasar 5.000 hectàrees. La sort és que gran part van ser camps de cereal i un any més tard s'ha pogut tornar a sembrar i treballar la zona. Per tant, ja és poc visible aquí la cicatriu del foc. I un apunt, aquí, tot i l'incendi, la collita es preveu que acabi sent bona perquè les pluges d'est hivern han acompanyat.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. La Venus de Botticelli patia un tumor al cervell quan va posar pel quadre, segons un nou estudi científic. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. El naixement de Venus és un dels quadres de Botticelli més famosos de la història de l'art. Segur que el teniu present. Mostra una jove nua damunt d'una closca, es tapa els pits amb la mà, les parts genitals amb els cabells. Al costat, una dona intenta donar-li una tela florejada de color vermell. A l'altra banda, el déu del vent i la seva companya bufen per empènyer la closca que transporta la jove. Doncs bé, la notícia que ara circula diu que un nou estudi científic ha analitzat la mirada de la jove del quadre. És una mirada una miqueta estràbica, com si mirés de reull. Fins ara s'interpretava com un símbol de bellesa i de devoció religiosa. Però, segons la notícia que ara circula, aquesta mirada mostra que la jove, en realitat, patia un tumor hipofisiari al cervell. Un tumor benigne, diu la notícia, però que va acabar provocant-li la mort als 23 anys.
1: I això és real o fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
4: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la Venus de Botticelli patia un tumor al cervell quan va posar pel quadre, segons un nou estudi científic, és una notícia real. Fins ara es creia que la jove del quadre havia mort de tuberculosi, però els científics apunten ara al tumor del cervell com la causa més probable. L'estudi que cita la notícia és de la Universitat Queen Mary de Londres.
1: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
8: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
9: Sona bé.
8: 4,3 litres de consum al 100.
9: Sona a Qashqai e-Power.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno un Nissan.
8: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
1: Són les 7:54. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
10: Que fins ara havia funcionat amb els comptes prorrogats del 2023. Esquerra adverteix, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada de l'estiu.
1: José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
11: Després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Fijo cap a Junts.
12: Que Espanya no tenga que verse presa de dictadures minoritàries, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante que al final se ha convertido en una gran corrupción. És lo sensato.
1: En parlarem a l'Àgora amb Míriam Nogueras, porteu de Junts al Congrés. I Salvador Illa qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
10: El president reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7.
13: Un moment he pensat que anava a demanar que fessin la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
10: Així responia als comuns ahir al Parlament. I mentrestant la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA que torna a ser del 21%.
1: Una setmana després del doble terratrèmol a Venezuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts.
11: A la majoria de casos els equips de rescat troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Segons el Col·legi de Detectius Privats, en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius que investiguin llogaters.
10: Un cas molt habitual són els seguiments a llogaters amb contractes de renda antiga. És el cas del Gabriel, que viu a l'Eixample.
14: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
1: La parella d'Isaac Antic declara que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot.
11: Estefania Knut va explicar a la jutge que el fundador de Mango tenia previst dedicar una part important de l'herència a una fundació.
1: I avui es presenten els equips del Tour i afecta la mobilitat del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí de Barcelona.
10: Es tancaran el trànsit a les dues del migdia. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Sagrada Família.
1: I el Mundial de Futbol...
11: Bèlgica guanya el Senegal 3-2 i es classifica per a vuitens. Els Estats Units també passen després de superar Bòsnia-Herzegovina 2-0. Avui a les 9 de la vespre, Espanya, Àustria, i a la 1, Portugal, Croàcia.
15: Pel que fa al temps d'avui, seguim parlant d'un dia assolellat, però amb alguna nuvolada a la tarda, sense més conseqüències, i amb temperatura que serà normal per l'època de l'any. De fet, la propera nit i matinada tornaran a ser relativament fresquetes a bona part del país.
1: I pel que fa al trànsit, pendents de l'accident a l'AP7 a la Pobla de Montornès entre un camió i un turisme. Clàudia Serra?
16: Sí, recordem que l'AP7 està tallada en aquest punt, en sentit sud. El camió transportava cerveses que han quedat escampades per la carretera. Un ferit lleu ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona i un altre home li han donat l'alta al lloc dels fets. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Les vies alternatives són la Nacional 340, la 7 i la P2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha retencions entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix! Bon dia, com estàs?
18: Molt bé, molt bé. Aquí amb el sol, prenent el meu cafetó.
1: Sí, doncs aprofita perquè s'apropa un nou episodi de calor extrema a Catalunya.
18: No m'ho diguis,
1: sí,
18: això.
1: Ja sí, ja l'anem explicant.
18: Cremadíssim tots. Tinc l'aire condicionat espatllat.
1: Doncs ves-ho arreglant, encara sí. Tens dies.
18: Sí. Hosti, noi.
1: Arregla.
18: Quan comença aquesta calor extrema?
1: Ja, d'aquí pocs dies.
18: Sí, sí, sí, ja la veu sortida darrere de Montserrat. Però vaig a comprar uns ventiladors.
1: Vinga.
18: Sí, sí, i tant, i gel.
1: Com farà la Meritxell, que fa 18 anys.
18: Home, avui. 18 anys!
1: Cal també ventiladors.
18: Molts. Això vol dir festa, 18 anys.
1: Home, per això.
18: Ah, per això.
1: Meritxell.
19: Sí.
1: Què? Què?
18: Què?
19: Bon dia, Chiripapi.
18: Chiripapi, molt bé.
1: Apa, Chiripapi, dale mogollón. Meritxell, 18 anys no es fan cada dia.
20: Per això la teva família et vol desitjar que passis un gran dia i també et volen dir que t'estimen moltíssim amb aquesta cançó de Spice Girls que es diu Wannabe.
1: Dale, Manu.

0: Meritxell, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, Manu. Fins demà.
2: Fins demà, xiripapi.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El Parlament aprovarà avui els primers comptes a Salvador Illa com a president de la Generalitat, amb el suport dels Comuns i d'Esquerra Republicana. Seran, amb tota probabilitat, els primers i els únics comptes que veuran la llum durant aquesta legislatura. I això, d'entrada, és una bona notícia. Catalunya feia 3 anys que no aprovava uns pressupostos. L'any 2024, Pere Aragonès va acabar, recordem, avançant eleccions davant la impossibilitat de tirar endavant els comptes del seu govern, perquè els pressupostos no són un caprici. Presentar-los és una obligació de qualsevol govern, negociar-los una responsabilitat de les forces polítiques i aprovar-los, quan és possible, una necessitat per al país. Els pressupostos són molt més que una relació de partides i de números. Són el centre de gravetat de qualsevol projecte polític que vulgui ser ambiciós i que vulgui ser creïble. Permeten establir prioritats, ordenar la despesa i adaptar-les també als temps actuals. Sense pressupostos, governar és més difícil i planificar el futur gairebé impossible. Per això, en un temps marcat per la polarització i la confrontació permanent, té un valor afegit que tres forces polítiques hagin estat capaces d'arribar a un acord. Aquest és probablement el missatge polític més rellevant dels comptes que s'aproven avui, que els pactes encara són possibles a Catalunya. Que, malgrat tot, a Catalunya encara hi ha un espai per als acords. Una imatge que contrasta, per exemple, amb la situació que viu la política espanyola, on tot apunta que Pedro Sánchez continuarà sense poder aprovar uns nous pressupostos. Ara bé, i els pressupostos de l'any vinent, a Catalunya què? Es negociaran a partir de la tardor o ja hi renuncia el govern? I encara més preguntes. Per expansius que siguin, per elevades que siguin les xifres, els pressupostos resoldran els grans problemes del país? La crisi de l'habitatge, les incidències cròniques a Rodalies, el malestar de metges o de professors, la situació preocupant també de la llengua catalana. Els pressupostos no fan màgia i per això la pregunta important és què passarà a partir de demà. Perquè aprovar els comptes garanteix estabilitat, dona aire al govern i reforça la seva capacitat d'acció, però també augmenta l'exigència. Perquè a partir d'ara ja no hi haurà l'excusa de falta de pressupost. Ara cal que aquests recursos es transformin en resultats, que les prioritats es converteixin en polítiques efectives i que les promeses acabin tenint impacte en la vida quotidiana dels ciutadans. Els pressupostos són una eina imprescindible, però al capdavall el que la ciutadania espera no són números, són solucions. I caldrà també exigir-ho en els pròxims mesos i en els propers anys que venen.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara mateix a la famosa llei del Segrià, 17 graus de temperatura a Vilassar de Dalt, al Maresme 24 graus, a Llagostera, al Gironès 16 graus de temperatura, un matí de temperatures relativament fresques, un dia de sol amb màximes que s'enfilaran cap als 30, potser les més altes 34-35 a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent. No hi haurà precipitacions, el vent continua bufant de mestral a les Terres de l'Ebre i de tramuntana a l'Empordà, vent del nord del Pirineu, atenció encara amb el risc d'incendis que segueix molt alt als dos extrems del país.
0: Ara són les 8 i 4. D'aquí a pocs minuts entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. El matí de Catalunya Ràdio serà a l'Àgora amb Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.
3: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 ha estat aprovat amb 73 vots a favor i 58 en contra.
0: Aquest va ser l'últim cop que el Parlament de Catalunya va aprovar uns pressupostos. Era el 10 de març del 2023, amb el govern de Pere Aragonès. D'aquí unes hores, la cambra abordarà els comptes de l'any que ve i, si no hi ha sorpreses, els aprovarà avui mateix. En concret, aquest matí, els pressupostos, i a la tarda, la coneguda com a llei d'acompanyament, que modifica altres lleis perquè les mesures previstes es puguin aplicar.
4: I ara, diguem-ne, dotem el conjunt de l'acció de govern i el conjunt del país d'un horitzó d'estabilitat amb aquests pressupostos. Què hem de fer a partir d'ara? Posar la directa.
0: Així treia pit fa uns dies el president Salvador Illa. Tot i les protestes de metges i docents dels últims mesos, i que es podrien repetir a la tardor, el govern insisteix que amb els comptes guanya tranquil·litat. Albert Prat.
5: Salvador Illa podrà governar més tranquil els dos anys que li queden gràcies a Esquerra i als Comuns. Amb pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
6: S'aprovaran tard perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant perquè, una vegada més, nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
5: I, a canvi, el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
7: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
5: Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui seguirem a Catalunya Ràdio la votació dels pressupostos. De moment, un primer comentari de la periodista Sara González.
8: Malgrat el caos dels trens, del conflicte irresolt amb els mestres i d'un primer intent fallit, Salvador Illa tindrà avui els pressupostos al seu sarró. Els primers de la legislatura i probablement els últims, perquè ja se sap, quan s'acosten eleccions, tothom apuja el preu i escombra cap a casa. Però en tot cas, són un revulsiu per un govern que intentarà a partir d'ara remuntar del desgast acumulat i també emancipar la seva agenda de la d'Esquerra i Comuns, que fins ara li han marcat el pas. Tot i això, la cautela sempre és bona consellera i seria agosarat presumir d'estabilitat. Si mira al seu voltant, Catalunya pot semblar una mena d'illa, però el tsunami de Madrid és d'abast incalculable.
0: Avui seguirem a Catalunya Ràdio la votació dels pressupostos, com dèiem, i tindrem també dues grans pantalles polítiques de les quals estarem pendents. Una és aquesta que dèiem i l'altra és l'entrevista que farem aquí al Matí de Catalunya Ràdio amb Míriam Nogueras. La portaveu de Junts al Congrés serà en aquest programa a partir de les 9 del matí i, entre d'altres coses, li demanarem per les opcions reals d'arribar a acords amb el Partit Popular. Sobretot perquè pel partit de Feijóo han arribat missatges ben diferents.
9: Queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña.
10: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17 y por lo tanto hoy el contexto es otro, ¿no?
0: Començàvem la setmana amb aquestes afirmacions. És Alberto Núñez Feijóo i Miguel Tellado. I d'aquestes afirmacions s'ha passat a un missatge ben diferent a les últimes hores.
11: Tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante.
0: Isabel Díaz Ayuso insistia en la idea de que no hi ha res a parlar amb els independentistes. També José María Aznar ha anat en aquesta línia i esmena així els missatges iniciats per la direcció del Partit Popular. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
12: Bon dia, sí, jo soy Aznar, ho dit d'una altra manera, l'ala dura del PP han esmenat la plana a Feijóo. No hi ha res a pactar amb Junts, ni per seduir-los o arrossegar-los a una eventual moció de censura. No són de fiar, diu Aznar.
13: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno. No para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía.
12: I marca el pas a Feijóo. La majoria per fer fora Sánchez, diu, encara està per construir.
13: Esa majoria serà nacional o no serà.
12: Una aposta per un nacionalisme espanyol, esquerra i dreta, que suposi, diu, un canvi de sistema i no només de govern.
0: Gràcies, Tània. Tot i les diferències entre uns missatges i els altres, des del Partit Popular Català, que també s'ha oposat a obrir diàleg amb Junts, diuen que no hi ha cap desafiament a Feijóo.
14: Jo crec que aquesta esmena de la que parlen és una mica una interpretació dels mitjans de comunicació, no? Aquí ningú esmena el president nacional.
0: Així ho deia aquesta nit, al Més Nit, el número 2 del Partit Popular a Catalunya, Juan Fernández. I enmig de tot això, el Partit Popular també ha modulat una mica les seves crítiques a la llei de nets. Frederic Pincet, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
0: Entre altres coses, perquè era un punt del seu propi programa electoral.
15: Exacte, l'anomenada llei de nets, recordem que és un apartat de la llei de memòria històrica que contempla donar la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats de la Guerra Civil i el franquisme. El PP, aquests últims dies, s'ha afegit als retrets de Vox, que consideren que d'aquesta manera el govern de Pedro Sánchez vol donar dret a vot a persones, diguem-ne, susceptibles o pròximes a votar el PSOE.
16: Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones o que va a fabricar, pues son 2,5 millones de votantes.
15: És el que deia Feijóo aquesta mateixa setmana. Ara bé, com deies, el Partit Popular, el seu programa electoral del 2023, portava la idea de nacionalitzar els nets dels descendents espanyols que han marxat d'Espanya. Mm. És per això que el PP diu ara que no està en contra de la mesura, sinó de com s'aplica aquesta mesura, com la fa Pedro Sánchez. Diuen que és poc transparent. De fet, avui està previst que comenci una ofensiva parlamentària amb diverses preguntes per, diuen, fiscalitzar tot aquest procés.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altra tensió és l'AP7.

0: Sí, es van equivocar, no? Quan a Vegramin tots demanaven fora peatges i ningú... No, no, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7.
1: El president Salvador Illa qüestionava així la decisió d'eliminar els peatges a l'AP7 ara fa 5 anys. Va ser en resposta a la líder dels comuns, Jessica Albiach, que davant les cues i els accidents de l'autopista proposava posar límits als camions.
2: Primer, obligar els vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret. I segon, prohibir els avançaments dels camions. Quina és la seva alternativa? Perquè el que està clar és que el que estan fent no és suficient.
1: L'AP7, que és de titularitat estatal, va deixar de cobrar peatges l'any 2020, des de Tarragona fins al Canà, direcció nord, i el govern espanyol va eliminar els peatges al setembre del 2021. Repassem què ha passat des d'aleshores amb Bot, Serra i Andreu Merino.
3: El 2023 l'increment de circulació va ser del 26% i el de les retencions i la seva durada d'un 70%, segons el Servei Català de Trànsit.
4: Actualment hi passen 150.000 vehicles cada dia, 25.000 dels quals són transportistes. De fet, per l'AP7 hi passa el doble de trànsit que per l'A2, la segona via amb més volum de circulació de Catalunya.
3: Pel que fa a la sinistralitat, el 2025 va ser l'autopista amb més morts, un total de 17. És la segona pitjor xifra des de l'alliberament dels peatges, darrere del 2022, amb 24.
4: A finals de l'any passat, el govern ja va anunciar un pla de xoc per reduir la sinistralitat a l'autopista, especialment a la demarcació de Tarragona. Entre les mesures anunciades hi havia l'augment de control als vehicles pesants i la reducció de la velocitat entre Calafat i Amposta.
3: El primer trimestre de l'any 2024 es van posar 22 sancions per avançaments prohibits, però durant els primers mesos del 2026, després de la instal·lació de càmeres en Posta i Ulldecona, s'han imposat més de 1.900 multes.
4: Durant el primer trimestre del 2026 s'han registrat gairebé 400 multes a camions per circular fora dels horaris permesos. En el mateix període de l'any 2025 se'n van tramitar només 20.
1: Avui en parlarem de l'estat de l'AP7, que ara mateix, Clàudia Serra, com va?
5: Doncs estem molt pendents d'aquest accident que us estem explicant des de primera hora del matí, que talla l'AP7 a la Pobla de Montornès en sentit sud. Recordem que ha estat un xoc entre un turisme i un camió que transportava cerveses i que ha bolcat. En aquests moments, doncs, us podeu imaginar la via plena d'aquestes cerveses trencades. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Recomana vies alternatives, utilitzar la Nacional 340, la 7 i l'AP2 i la 27, però precaució perquè en algunes d'aquestes vies doncs, ja es generen retencions importants també.
1: Doncs seguirem l'estat de l'AP7 i en parlarem a partir de 8:45 a l'Àgora sobre si cal o no recuperar els peatges. I ja que parlem de trànsit, avui es presenta també la sortida del Tour de França a Barcelona. Començaran també afectacions al trànsit i a la mobilitat que tindrem els propers dies. Frederic.
6: Sí, avui els ciclistes fan un recorregut simbòlic entre el recinte de Sant Pau i la Sagrada Família. Dissabte hi ha contrarrellotge entre el Fòrum i l'Estadi Olímpic i diumenge etapa de Tarragona a Montjuïc, passant per l'Alt Penedès o el Baix Llobregat. Això, per descomptat, afectarà les carreteres per on passin els ciclistes, per tant, tingueu en compte que hi haurà talls, i també els carrers de Barcelona.
7: Que s'utilitzi el transport públic en tots els desplaçaments que sigui possible, i segon, que es pugui preveure una sortida amb una mica més d'anticipació, donat que sempre que hi ha restriccions de mobilitat, doncs pot haver-hi algun inconvenient, no?
6: Eren les recomanacions de la consellera Paneque. Els carrers de Barcelona més afectats seran sobretot a Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Tingueu present que els carrers es tancaran des de 2 hores abans de la cursa i, de fet, només es podran travessar, ni tan sols a peu, en uns punts habilitats molt determinats, una cinquantena, com sentíem, es recomana bàsicament el transport públic.
1: I com passen altres esdeveniments, no està del tot clar tampoc quan costarà el tour que surti tot plegat de Barcelona.
6: Sí, l'Ajuntament diu que no podrà concretar el cost total fins que no hagi passat aquest famós gran depart. Sí que s'ha fet públic que les institucions catalanes han pagat pràcticament 10 milions d'euros per portar el tour a Barcelona, en concret 9,6. Una despesa que han assumit la Generalitat, la Diputació de Barcelona, la de Tarragona i l'Ajuntament de Barcelona. Des de les institucions diuen, com és habitual en aquests casos, que tot això segur que es compensa.
8: L'impacte econòmic que esperem tenir en compte que les edicions anteriors, com havien sigut, per exemple, Bilbao o Roma, estava al voltant dels 100, 110 milions d'euros. Nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més.
6: És el que deia el conseller Berni Álvarez. Ara bé, hi ha diversos estudis que coincideixen a dir que els grans esdeveniments esportius aporten a la ciutat molt menys del que es calcula i del que s'estima inicialment. De fet, hi ha un estudi de la Universitat de Lausana que va mirar els números dels Jocs Olímpics i dels Mundials des dels anys 60 fins ara. 4 de cada 5 van acabar amb dèficit per la ciutat que els organitzava.
1: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
9: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
10: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
11: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
12: Gràcies. Per què, mama? Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
13: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
14: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Repassem ara els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Diana, amb Marc Forada, Francesc Soler i Lara García. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Deixa que us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats assegura haver constatat que s'han multiplicat les peticions de propietaris de pisos que els demanen que investiguin els inquilins.
2: En Gabriel, un llogater de renda antiga que viu a l'Eixample, va saber que l'havien espiat quan va rebre una denúncia de la propietat per fer-lo fora, al·legant que no estava fent servir el pis com a residència habitual.
3: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, sense passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
2: Els límits del que pot fer un detectiu privat estan recollits en la Llei de Seguretat Ciutadana, com explica l'advocat Jaume Cortés.
4: El que no pot fer és enganyar, això està claríssim, fer-se passar per una altra per obtenir una informació, ni pot accedir a les zones privades. Aquests tres límits són molt clars.
2: A partir de les 10 conversarem amb la degana del Col·legi de Detectius Privats, Mercè Ferran.
0: I es continuen investigant les causes de l'accident d'autocar a Lleida, que va deixar una quarantena de ferits, quatre dels quals segueixen a la UCI. La conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues. Júlia Albacar.
5: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. Dona detalls Roberto Santa Eufemia, portaveu.
6: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets. N'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis... Bueno, s'han fet totes les gestions pertinents. S'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
5: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i quatre estan a la UCI, dos estables i dos en estat crític. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les últimes hores també s'ha confirmat que la calor d'aquest mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya.
2: És la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. No es tracta de cops de calor, sinó de morts relacionades amb les altes temperatures.
0: La calor que va afluixant una mica, però continua també generant un alt risc d'incendi. En aquest sentit, segueix actiu el foc de l'Aragó, que va fer que molts catalans notessin ahir pudor de cremat.
2: Si els bombers treballen per aconseguir controlar l'incendi a l'Esinyena, que ha cremat unes 2.200 hectàrees, el vent que bufava ahir va complicar l'extinció i, com deies, va fer que l'olor de cendra arribés fins a Barcelona.
0: I avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, la xifra de persones desaparegudes supera les 50.000. Anem en directe a La Guaira. Miquel Jarque, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Avui Veneçuela comença aquest dol nacional i en aquest context com van les feines de rescat?
7: Doncs mira, accelerades i realment en pocs metres trobes aquí realitats molt diferents. Al mateix carrer, a la mateixa vorera, i veus equips de rescat estrangers lluitant contra rellotge per sota la runa, i on sembla mentida, però encara detecten vida, i uns quants metres més enllà, famílies que esperen recuperar els cossos per poder fer el dol. Falten màquines, les que hi ha poden costar 4, 5 o 6 mil dòlars, poden ser requerides per l'administració i redirigides, i per tant, tenir els diners no és garantia de poder aconseguir extreure el cos del familiar. Enmig de tot això, ara foscor, por a pillatge, por a les rèpliques, però també la llum de la solidaritat de veïns de Caracas, que quan pleguen de treballar a la capital venen a fer de voluntaris com en Manuel.
8: Después que termine en mi quehacer, me dedico a esta cuestión, a ayudar a las personas aquí.
7: Aquest és el panorama que viu Veneçuela, encara molt colpida i que no se'n sap avenir amb unes tasques de desenrunament i també unes feines de reconstrucció que són abismals. No seran ni d'un any ni de dos anys. Això trigarà molt a poder-se reconstruir, mentrestant encara en aquesta incertesa i esperança també de poder trobar supervivents.
0: Gràcies, Miquel Jarque, que vagi bé.
7: Molt bé, bon dia.
0: I sobre això, el BBVA envia atenció 5 milions d'euros a entitats que treballen sobre el terreny a Veneçuela.
9: Els destinaran a la Creu Roja, ACNUR i UNICEF, entre altres organitzacions locals, davant l'emergència arran del doble terratrèmol de la setmana passada. La seva portaveu, Lídia del Pozo, fa una crida a la ciutadania a ser conscients de la vulnerabilitat amb què es troben ara les persones afectades.
10: Hay ahora mismo unas necesidades de protección de la población, hay necesidades de artículos de emergencia, ¿no?, que están organizando las propias entidades. Las personas están refugiando donde pueden, en iglesias, en refugios, pero también hay muchas personas a la intemperie, y luego seguramente pues también haya bastante necesidad de reconstrucción, ¿no?
9: El banc també ha posat en marxa diverses mesures per ajudar empleats i clients del país i ha habilitat la seva seu principal a Veneçuela com a lloc d'aprovisionament de material de primera necessitat.
0: I una altra previsió del dia. sonava la cerimònia celebrada a Suïssa per la congregació ultracatòlica dels lafebristes, on s'han ordenat 4 nous bisbes sense l'autorització del Vaticà. Avui la Santa Seu podria concretar les mesures.
9: Els lafebristes són tradicionalistes i rebutgen alguns dels canvis a l'Església, com per exemple defensen fer la missa en llatí. El papa els havia demanat aturar el procés d'ordenar nous bisbes, però no li han fet cas. En declaracions al diari La República, el secretari d'Estat del Vaticà, Piero Parolin, diu que és un acte que trenca la unitat i, per tant, serà castigat.
0: I avui el govern ofereix els detalls sobre les peticions de regularització dels immigrants. Alhora, hem sabut que es frena l'arribada de persones de fora en situació irregular a Espanya.
1: Ha caigut més d'un 30% en un any. Segons el Ministeri de l'Interior, del juny de l'any passat al juny d'aquest any han arribat a Espanya uns 12.000 migrants sense papers davant dels 18.000 de l'any passat. Rebaixen, sobretot, les arribades per via marítima, tot i que continua sent la més habitual.
0: I la immigració està complicant les negociacions entre el Partit Popular i Vox Andalusia. Avui, segon intent.
1: Serà aquesta tarda segona votació d'investidura després que Juanma Moreno Bonilla perdés dimarts la primera. Si avui tampoc surt investit, s'engegarà el rellotge per a la repetició electoral.
0: I dels tribunals, una notícia d'ara mateix que afecta aquest moment televisiu.
11: Que vamos, que la lleu pardes.
0: La justícia obliga a Atresmedia a indemnitzar aquesta socorrista que es va fer viral fa uns anys amb aquestes paraules.
12: L'Audiència de Madrid considera que l'ús de la imatge i la veu en diverses paròdies van lesionar l'honor de la noia. Per això posa una multa de 50.000 euros més interessos. A més, Atresmedia també haurà de retirar la gravació de totes les seves plataformes.
0: I del cas Andic, la parella del fundador de Mango ha declarat que Isaac Andic va voler fer, diguéssim, un nou testament abans de morir, que ho canviaria tot.
12: I que hauria retallat molt l'herència dels seus fills. Segons Estefania Knut, Isaac Andic tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable, diu, de la seva herència. També va parlar de les desavinences entre Isaac i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. Demà declaren les dues germanes de Jonathan Andic.
0: I també de les últimes hores. Segon escorcoll dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil al laboratori de l'IRTA Cresa de Cerdanyola del Vallès.
13: Per determinar l'origen del brot de pesta porcina es va fer dimarts. El primer escorcoll va ser el 18 de desembre. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats.
0: I es desinfla l'acusació en el judici contra els consellers Vergés i Argimon pel suposat retard en la vacunació contra guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
13: Els responsables d'aquests cossos policials han admès que la coordinació la conselleria va ser bona i que si hi va haver algun endarreriment pot ser en part perquè van proposar fer la vacunació a les seves dependències. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
14: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien porque es algo diferente.
0: I ja es pot veure a Barcelona, a la sala Heartbreak Hotel de Sants, el nou muntatge d'Àlex Rigola pel grec. Ladies,
13: good night. És el muntatge Factory, on el director situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60.
15: Rigola ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena, i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
16: Jo sempre pensava quin espai, quin rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
15: Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells, interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Vilanova i la Geltrú ja ho tenen tot a punt per una nova edició del Festival Festival Vida.
13: Perquè arrenca avui amb concert del Petit de Caleril fins dissabte a la Masia d'en Cabanyes. Hi haurà concerts de Maria Jaume, San Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Band.
0: I encara parlant de música... El Ludwig Band, ja coneixem el cartell del Festival Acústica de Figueres.
13: Se celebrarà del 27 al 30 d'agost i actuaran, entre d'altres, en Peralbo i el Comboi, Quim Mandado, Fades i Alosa. L'acústica també tindrà artistes i grups com Sopa de Cabra, Pastora, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de la Fumigam.

0: pausa.
1: 9:26, una pausa i els esports.
2: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
3: Doncs millor.
4: Porta els teus amics d'Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
5: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
6: Troba el teu lloc amb Parklink.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: I en esports, Anglaterra i Bèlgica pateixen per ser els vuitens de final, on també hi són els Estats Units.
1: La classificació de Bèlgica contra el Senegal és digna d'estudi. Fins al 85, els belgues perdien 0-2 i en 3 minuts empaten a 2 i forcen la pròrroga. I ja al minut 125 i de penal, Tielemans firma la classificació. Tampoc ho ha tingut fàcil Anglaterra per superar el Congo, que s'ha avançat amb gol de Sipenga al minut 7. Els anglesos no han vist porteria fins al minut 75 i el definitiu ja al 86, els dos gols de Harry Kane, per cert, amb dues assistències del nou fitxatge del Barça, Gordon.
2: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
1: I als Estats Units 2, Bosnia-Herzegovina 0, amb l'equip de Pochettino jugant amb 10 l'última mitja hora de partit.
0: Avui és el dia de la Minya Mal, que pot jugar els 90 minuts a l'Espanya-Àustria.
1: De la Fuente, el seleccionador espanyol, veu l'extrem de Rocafonda a punt pel que calgui.
3: La Minya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado muy prudentes marcando los tiempos. La Minya está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene de jugar.
1: L'equip espanyol juga a les 9 del vespre a la 1 de la matinada a Portugal-Croàcia en un possible last dance de Cristiano i Modric i a les 5 de la matinada a Suïssa-Algèria. Les tres anfitriones ja són a vuitens del Mundial. Mèxic jugarà contra Anglaterra, Estats Units, Bèlgica i ja ho sabíem, Canadà-Marroc.
0: Mentre Joan Laporta, el president del Barça, assegura que l'oferta pel Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
1: El president Blaugrana veu viable incorporar el davanter argentí al Barça, tot i la negativa de l'Atlètic.
4: Ell va dir que no ven, ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: Ara són 9:15.
5: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules. Miqui Núñez i Sara Roy.
6: Deixaries abans la música o la parella?
7: Vinga, adéu.
6: Uau!
5: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Sangria, sangria, sangria, sangria.

0: Petita Catalunya Ràdio.
1: El matí arrenca pendent de l'AP7, que està tallat en el sentit sud a l'altura de la Pobla de Montornès per un accident entre un camió de cerveses i també un cotxe. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, sí, i Trànsit ja avisa que aquesta situació es pot allargar perquè la càrrega, com ara deies, aquestes ampolles de cervesa, el camió ha bolcat, han quedat totes per la via i costarà netejar aquesta carretera. Ara s'ha obert un carril només per buidar la via, perquè hi havia vehicles atrapats des del moment de l'accident. Per la resta, es fan desviar per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Més enllà d'aquest accident, a la resta de carreteres més tranquil·litat, això sí, les retencions als punts habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona i d'entrada cap a la ciutat.
1: I acabem de saber el nombre exacte de persones que s'han acollit al procés de regularització. És més del doble del que preveia el govern espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia, sí. Concretament són 1.170.000 persones, una xifra que supera de llarg els càlculs del govern espanyol, que estaven a l'entorn del 500.000. Ja s'han anat a tràmit més de 500.000, per tant, persones que ja tenen permís provisional per residir i treballar un any a l'Estat. La gran majoria són llatinoamericans, un procés que ha qüestionat la dreta i que està pendent de la decisió del Suprem, que ha obert la porta a dur aquesta regularització davant la justícia europea, com li demanen dues comunitats governades pel PP.
1: I aquest migdia, després de 3 anys, el Parlament tornarà a donar llum verda als pressupostos de la Generalitat, cosa que durarà aire també a Salvador Illa. Anem cap al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
4: Hola, bon dia. Seran els primers pressupostos que s'aproven al Parlament des del 2023 i també els primers pressupostos que pot tirar endavant el govern de Salvador Illa. Arriben pràcticament a la meitat de la legislatura, gràcies al suport d'Esquerra i els Comuns, i permetran al president de la Generalitat afrontar amb més tranquil·litat els 2 anys que li queden de mandat. Els pressupostos del 2026 freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys.
1: I a partir d'aquest migdia serà un dia complicat als voltants de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí de Barcelona per la presentació dels equips del Tour, però com que tenim també, com tenim en aquest cas els serveis públics a aquesta hora, Maria Fernández, Noguera, bon dia.
5: Bon dia, doncs a la línia 2 del metro el servei ja s'ha restablert després que s'hagi hagut d'interrompre una estona per una incidència entre les parades de La Pau i Sant Adrià. Justament la línia 2 és la més afectada aquesta tarda per la presentació dels equips del Tour de França i a partir de la 1 els trens no s'aturaran a l'estació de Sagrada Família. Pel que fa al servei de Rodalies i als retards habituals, a l'R15 hi ha 20 minuts de demora en el tren que està anant de Lleida a Barcelona. També hi ha retards d'uns 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, i l'Avant que va de Barcelona a Figueres circula amb una demora de 10 minuts.
1: Doncs avui també que els diaris recullen les paraules d'Aznar i de Díaz Ayuso apuntant estratègies contra el PSOE i el tret de sortida també d'aquest Tour de França amb la presentació. Què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
6: Doncs parlarem dels problemes a la P7, ho farem amb el periodista de motor Josep Lluís Merlos. També entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres. Parlarem dels anomenats detectius de pisos, com cada dijous, propostes de cuina i restaurants a la taverna, i a les 11 conversa amb Jordi Savall, músic i director d'orquestra.
1: Avui a l'Àgora, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.
7: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Tornarà la calor intensa?
8: A partir de la dilluns i març de la setmana vinent, sé que tornarà a fer calor, però de moment aquesta matinada ha estat més fresqueta i ho seguiran així sent relativament fresquetes, almenys a les comarques interiors, en tota l'àrea del Pirineu, no tant a la façana litoral, on encara aquesta nit doncs, ha estat una mica de més mal dormir. Un temps avui de sol, amb nuvolades, atenció al vent, que bufa fins a 100 km per hora a Portbou, per exemple, i està per sobre dels 50-60 km per hora a les Terres de l'Ebre, al Mestral. Per tant, precaució encara amb aquest perill d'incendis que continuarà molt alt als dos extrems del país.
1: Són les 8:34. Com dèiem, aquest matí hi ha hagut un nou accident entre un camió i un turisme a l'AP7 que ha obligat a tallar l'autopista en sentit sud a l'altura de la Pobla de Montornès, a Tarragona, un camió de cerveses que ha bolcat i hi ha retencions. I ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, va plantejar de nou un dubte, un dilema.
9: Potser se va equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem, tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja l'estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb la P7.
1: Hi ha un problema a l'AP7. Una de les coses que va proposar Salvador Illa és si ens havíem equivocat o no traient els peatges. El que farem ara és parlar-ne amb Josep Lluís Merlos, també a l'Àgora, amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, amb Jofre Llombar, Ignacio Rigau, i també volem sentir-vos a vosaltres. Si esteu atrapats a l'AP7 o si agafeu l'AP7 habitualment i voleu compartir amb nosaltres les vostres experiències, per dir-ho de manera suau, 93201-7474. 93201-7474.
0: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
7: Catalunya Ràdio. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Ahir, la xifra que destarota les parelles en no res era 3. Avui, el penúltim Enigmàrius de la 19a temporada de l'Enigmàrius fa... el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft de 3 lletres. El tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft 3 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
11: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, costelles de porc marinades amb salsa barbacoa per 7,29. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
12: Molt honorable!
13: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
7: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
12: Ho veieu?
7: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
14: Per tu, que amb el futbol estàs molt motivada. I per tu, que al cap de 10 minuts ja estàs cansada. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El meló i l'abuelo ara amb un 21% de descompte per 2,20 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Què et passa?
16: Que no em tanca la maleta.
15: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
16: Bé, si trec uns quants banyadors...
15: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
17: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau. I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
8: Del Mundial, primer de la sonda de la Marta, però aquest dia és un clàssic dels dijous, que arriba cansada i ens ho restrega per la cara els que ens hem llevat hores abans que ella, però després del Mundial i de...
1: De Catalunya Ràdio, que jo he dit que s'hauria d'emetre per Catalunya Ràdio els partits del Mundial de la selecció espanyola. Això és el que hem parlat?
8: Això és una de les coses que s'ha parlat, sí.
1: Perquè si hem de fer un favor a la llengua, igual estaria bé que la gent que sent que hi té interès en això, doncs ho pogués sentir en català per Catalunya Ràdio. Però això no passa quan... perquè... No, perquè la lluita és una altra. No, no, la llengua, al final, interessa quan hi ha el que hi ha.
19: Va el que va, diguem.
1: Si interessés la llengua de veritat, hauríem de voler que es parlés de tot. Després tu pots seguir o anar a Espanya o no anar a Espanya.
20: Jo no sóc gaire objectiu, perquè com que no vaig amb Espanya... Doncs...
1: És que no cal anar amb Espanya. Jo tampoc vaig amb Espanya, ni no Espanya. Vull dir, no parlo d'això, parlo de defensar la llengua. Si volem que la gent senti que el català és útil, ha de parlar dels interessos. Fa 50% d'audiència a Catalunya, al Mundial, doncs partits d'Espanya.
20: També fem la final, encara que no hi sigui Espanya.
1: Clar, evidentment.
20: Sí.
1: Sí, sí.
20: Tot. No, tot tampoc.
19: Ah, no?
20: Bueno,
1: però... tot, clar que sí.
20: Baixarà el director i ens dirà alguna
1: escolta'm,
20: cosa...
1: Escolta'm, si fem tot el papa, fem tot el Mundial, sí, i Eurovisió, sí, sí, i tot en català, com ha de ser. Si volem ser un país normal, tot en català.
20: Sí, però no hi podem participar cap dels dos llocs. Ni Eurovisió,
1: això és un altre
20: mundial.
1: Tema.
20: No.
1: Això és una altra lluita. Que...
20: Has dit un país normal.
1: Sí, no, no, lluita, no. Aquesta és una altra lluita que jo també te l'afirmo, aquesta lluita. Però vull dir que no... Sí o no?
19: Sí, sí.
21: Veig que s'acumulen els temes de bon matí.
1: Bueno, no. Però no hi esteu entrant.
21: No, jo estic d'acord. El que passa que és veritat que les samarretes que veus, no, a vegades, doncs...
1: Ah, però això és una altra cosa.
21: Un determinat estat d'opinió. Però normalitzar la llengua vol dir parlar de tot en aquella llengua.
1: Clar.
21: Per tant, sí.
19: No, suposo que és el que s'ha dit sempre, no? Que a mi em sembla una mica cursi, però generar espais de simpatia per la llengua en realitat són generar espais de privilegi i d'utilitat. Jo, en aquest sentit, sóc plenament objectiu, perquè no m'agrada el futbol, no el veig.
21: Ah, no?
19: No.
21: És què fas aquests dies?
19: Doncs...
21: I durant la Lliga, què fas?
19: És que per mi passen sense que siguin especials.
20: Però ho vas seguint, els resultats, ni això?
19: A mi em van informant la resta del món. Em va informant que està jugant a futbol. Perquè la meva família és molt
21: futbolera. M'ana molt malament, perquè com que ha perdut el Barça
19: no
21: llegeixo cap diari, no escolto cap ràdio.
19: Jo visc amb aquesta llibertat. A mi, a setmanes em tors quan el PP fa coses estúpides.
20: Que sovint, a vegades.
19: Que sovint, però... El futbol...
1: Bé, doncs, obert aquest meló, que si voleu després ja l'obrirem, hem de parlar dels problemes a l'AP7. Perquè aquest matí hi ha hagut un nou accident entre un camió i un turisme a l'AP7 que ha obligat a tallar l'autopista en sentit sud a l'altura del poble de Montornès, a Tarragona, i ahir just el president Salvador Illa deia això.
9: Potser se va equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens les veiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja l'estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7.
1: Hi ha un problema a l'AP7. A veure, Jofre Llombart, bon dia.
22: Hola, bon dia. I els túnels de Vallvidrera.
1: Ah, i els túnels de Vallvidrera també. No, no has arribat, ja massa, perquè això vol dir que avui...
22: S'han quedat petits, estic a punt d'arribar, però s'han quedat petits de fa temps els túnels de Vallvidrera. I jo crec que les infraestructures d'aquest país s'han quedat petites en general. L'AP7 és l'emblema d'aquest quedar-se petit, però jo crec que hi ha moltíssimes i moltíssimes carreteres que s'han quedat petites. Per exemple, els túnels de Vallvidrera té un sistema de seguretat perquè que no et quedis a dintre pròpiament del túnel, et posen el semàfor en vermell abans. Però això estava pensat per una qüestió excepcional. És a dir, quan es regulava el trànsit, quan hi havia un accident, i aleshores, perquè no et quedessis a dintre atrapat, posaven el semàfor vermell abans d'entrar al túnel i així no et quedaves atrapat a dintre. Ara, aquesta excepcionalitat s'ha tornat quotidiana. Cada dia han de posar el semàfor vermell, que estava pensat per si una moto es quedava tirada o un camió es quedava tirat, i ara ho fan perquè hi ha retencions pures i dures. I crec que l'element sociològic de passar-hi quasi cada dia em dona l'autoritat de dir que aquesta via també s'ha quedat petita. Soc veí de Sant Cugat, visc a 500 metres en línia recta de l'AP7 i també puc participar del debat de l'AP7. Efectivament, també s'ha quedat petit.
1: Sí. Té clar, som més i les infraestructures són les mateixes i llavors tenim problemes, perquè a més, si tenim una xarxa ferroviària com la que és, en aquest cas de Rodalies, doncs tampoc ajuda a descongestionar el que serien les carreteres. Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia.
23: Bon dia i bona hora.
1: Mentre en Jofre arriba, va ser un error, diries, treure els peatges de l'AP7?
23: Jo crec que treure peatges mai és un error, perquè per això paguem impostos, evidentment, i les autopistes, les carreteres, formen part d'aquest conjunt de serveis que un estat posa a disposició dels seus ciutadans. Jo crec que l'error va ser no preveure un subministrament de diners per suplir l'absència dels diners que entraven dels peatges per fer-ne el manteniment. I l'error és també no buscar una solució dissuasòria de l'utilització del transport privat a través de la millora del servei públic. Aquestes dues coses sí que crec que són un error.
1: Clar, estem parlant de l'artèria de mobilitat més important del país, que no només va cap a Catalunya internament, sinó que va de França cap a la resta d'Espanya o fins i tot a Portugal, no?
23: I que fins i tot serveix per traslladar moltes de les mercaderies que des d'Europa arriben cap al nord d'Àfrica. Tinguem en compte una cosa. A Europa, el 14% de les mercaderies es desplaça per via fèrrea, a través de tren, mentre que a Espanya tan sols ho fa un 4%. I aquí és on rau, precisament, un dels problemes que justifica aquest increment de la mobilitat en vies com ara l'AP7. No és només el fet que ara sigui una via gratuïta, és també que no hi ha una tradició, que no hi ha un costum d'utilitzar

0: la part de l'AP7 que ens afecta a Catalunya. I què ens ha demostrat aquesta auditoria de la via? Doncs que el deteriorament de l'asfalt és molt evident a l'A7, a l'AP7, però sobretot al carril dret, que és el més perjudicat. I per què el carril dret? Perquè és per on, en teoria, passen la majoria dels vehicles més pesants. L'increment de la circulació en aquesta AP7, que ha arribat a ser d'un 70% i d'un 58% pel que fa referència als vehicles pesants, és, evidentment, el causant d'aquest deteriorament de l'asfalt de l'AP7, però també la manca d'inversions en el manteniment són els causants d'aquesta situació. L'estudi ens diu que és molt curiós, perquè veiem dos pols on l'AP7 està pitjor, que són els pols que estan més lluny de la capital de Barcelona. I d'aquesta manera trobem que quan entrem a l'AP7, i sobretot si venim de França, amb una A9, que és una autopista que destaca perquè té un ferm en perfectes condicions, quan entrem a l'AP7, quan ens acostem a la zona de Figueres, a les sortides 3 i 4, també quan ens acostem a les diferents sortides que porten al nucli de la ciutat de Girona, sortides 6, 6B i 7, i quan ens acostem a la zona de l'entorn de la comarca de la Selva, a la sortida 10, és on l'asfalt està pitjor. Després, a partir d'aquí, l'asfalt millora una miqueta fins que arribem als voltants de la zona de Granollers. Però atenció, la situació més dramàtica és quan l'autopista s'allunya de Barcelona per endinsar-se cap a Tarragona. I en especial, el tram en pitjor estat, ens diu aquest estudi de l'IRAP, diu que està a la sortida 294 en sentit sud, és a dir, a la zona de l'Ametlla de Mar. I què ens explica l'IRAP? Doncs que aquest asfalt està ple de graveta, està ple de brutícia, hi ha moltes marques de frenada, no únicament al carril dret, als tres carrils, i fins i tot hi ha restes de pneumàtics que han punxat.
1: Clar, i això es tradueix en més sinistralitat?
0: Totalment, totalment. L'AP7 és la via, en tot el conjunt de l'estat, amb més sinistralitat. Fixa't, detalls, com per exemple, en el pas de les comarques de Girona, els camions estan implicats en un 55,3% dels accidents greus. És a dir, un de cada dos accidents greus que passen a l'AP7 a les comarques de Girona impliquen la presència d'un camió. Però, en canvi, els camions només representen el 27,3% del trànsit total. És a dir, un de cada quatre vehicles que passa per l'AP7 és un camió, però un de cada dos provoca justament aquests accidents. Però si ens anem a les Terres de l'Ebre, allà la situació encara és molt pitjor, molt pitjor. L'any passat, l'AP7, a Catalunya va haver 145 morts l'any passat. Doncs bé, el 12% d'aquests 145, és a dir, 17 morts, van passar a l'AP7. Però és que d'aquests 17, 11 van passar a Tarragona. I això que hem de tenir en compte, que una autopista és molt més segura, evidentment, que una carretera convencional. Clar. Hi ha estudis que diuen que el risc de patir un accident mortal en una via desdoblada, com és l'AP7, una via on hi ha una separació física dels dos sentits de la marxa, és 6 vegades més baix que en una carretera convencional amb un únic carril passant.
1: I la solució quina seria?
0: La solució... Mira, hi ha un portal que es diu CarWow, que és un portal que analitza productes de mobilitat, començant per cotxes, però també analitza el que pensen els usuaris. Diu que el 95% dels conductors espanyols diuen que cal invertir molt més en el manteniment de les carreteres. De fet, el Ministeri de Transports diu que caldria invertir 5.600 milions d'euros en aquest moment per posar a punt les carreteres sota la seva competència. I, de fet, ara fa pocs dies, el ministre Òscar Puente va confirmar que hi haurà inversions i que, concretament, una part important d'aquestes inversions seran a les tres carreteres grans, les tres grans artèries de mobilitat que té el Ministeri de Transport i Obres Públiques a Catalunya, no? Com són l'AP7, l'A2 i la B30. No? Doncs bé, a Catalunya hem de tenir en compte una cosa. Per preparar aquesta intervenció d'avui hem estat parlant amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. I ens han explicat el següent. A Catalunya tenim 11.600 quilòmetres de carreteres que es distribueixen. Un terç és propietat de la Generalitat, 1.800 quilòmetres d'aquests 12.000 pràcticament són de l'Estat i 4.185 de la xarxa de diputacions. Molt bé. Doncs des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica diuen que cada any s'hauria d'invertir un mínim de 47 milions d'euros en la conservació d'aquest asfalt. Però quina és la realitat? La realitat és que les inversions que s'han fet estan molt per sota d'això. Hi ha un termini que va del 2011 al 2022

0: que les inversions han estat pràcticament inexistents. I això fa que si analitzéssim el que s'hauria d'haver invertit i el que s'ha invertit en realitat, doncs hi ha un dèficit d'inversions per valor de 352 milions d'euros. És veritat que ara la Generalitat té, de fet l'altre dia el president Illa avançava l'increment del pressupost destinat a infraestructures. Una part d'aquest pressupost destinat a infraestructures fa referència precisament també a les àrees de circulació més importants, com poden ser aquesta AP7, i l'any passat ja la Generalitat va començar un pla d'actuació que contempla una inversió de gairebé 250 milions d'euros per fer ferms, atenció, més sostenibles, perquè també no és només fer un ferm més segur, que també, però és fer també un ferm més sostenible. Com? Doncs utilitzant materials que desprenguin menys partícules contaminants a l'atmosfera.
1: Impecable fotografia, com sempre. Josep Lluís Merlos, una abraçada, gràcies.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Ara ho comentarem també a l'Àgora i escoltarem oients que estan trucant ja al 9-3-0-1-7-4-7-4.
2: Com era possible que una dona de 36 anys tingués una aventura amb un de primer de secundària?
3: Reviure el passat.
4: Us en recordeu de quan us vau conèixer?
3: Pot canviar el present per sempre.
5: I si no, estava preparat. Tenia 13 anys.
3: Natalie Portman, Julianne Moore, basada en fets reals. Secrets d'un escàndol és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dona-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
10: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, amb Nacio Rigau i també amb Jofre Llombart, que ja ha arribat. Hola, Jofre.
12: Hola, què tal?
1: Com estàs? I oients que truquen al 9-3-0-1-7-4-7-4. Ens truca el Carles. Carles, bon dia. Hola, Carles.
13: Hola, sí, bon dia.
1: Des d'on truques, Carles?
13: A Barcelona.
1: Tu diràs.
13: Bé, jo només volia dir l'explicació impecable del Josep Lluís Merlos, que realment coincideix molt amb mi, no? Queda clar que la gent de l'Ebre i del Penedès va tenir, quan no hi havia peatges, però quan hi havia peatges, moltíssims accidents a la 340, i era un contínuum. I això molta gent no en parla, no? I crec que s'ha de tenir en compte, perquè és cert que les retencions són les que són, i són també moltíssimes, però és cert que els accidents mortals són molt menors, no? I això és una cosa que s'ha de tenir en compte. I segona, és cert que els que usem el cotxe, anem per la P7 sovint, en part és injust que els que no tenen cotxe o no el fan servir hagin de pagar, però hem de tenir en compte molt bé com de simètric era tot plegat en tema de peatges, no? Que es pagaven tots a Catalunya, fora d'Espanya se'n pagava molt menys, i molts dels problemes venia d'aquesta sensació d'injustícia.
1: Absolutament, sí, sí, perquè quan es va fer la campanya del No Vull Pagar, per exemple, era un cant extès, que la gent no volia realment pagar per aquesta asimetria que hi havia amb la resta de l'Estat, no?
13: Clar, i es considerava molt injust, no? I bueno, però si ara mirem a Catalunya, si ens hem de ficar amb els peatges de Vallvidrera, el de Terrassa Manresa o inclús el del Garraf, per exemple, els preus són altíssims. I això és el que molta gent no vol, no? Molta gent ha de fer servir aquests peatges. I sí que és cert que el de Terrassa Manresa té descomptes importants. Valgui a dir que només són entre setmanes. És una autopista que entre cap de setmana estàs aprofitada perquè la gent va per la C55, la C58, per exemple, i hi ha ple de radars i ple d'obres, cosa que també és un perill, no? I són unes autopistes que costen vora 10 euros al cap de setmana. Vull dir que són coses que s'han de tenir en compte. És a dir, jo crec que un peatge racional amb el qual la gent pugui pagar és molt correcte. Ara, pagar 10 euros per un peatge, doncs clar, la gent normalment no s'ho fins. I amb el Garraf, malgrat els descomptes que hi ha, és exactament igual. Jo tinc companya de feina que anava a venir a dia sí, dia no, i clar, al final és una bona picossada en termes de sou que s'emporta un quan ha de fer servir aquesta autopista. Per tant, peatges potser sí, però una cosa molt racional en la qual serveixi pel manteniment. I una altra són els camions. Com no tenim transport públic de qualitat, molta gent agafa el cotxe. I això és un error que no se'n parla habitualment, no? Anar des del Penedès a Barcelona en tren és una autèntica odissea, que a molta gent no li compensa.
1: Evident, la situació de Rodalies no ajuda. Gràcies, Carles, per trucar, que vagi bé.
13: Gràcies, bon dia.
1: Ens truca també el Pere. Pere, bon dia.
12: Bon dia.
1: Vostè dirà, Pere.
12: Jo fa 35 anys que utilitzo totes les carreteres de Catalunya, autopistes nacionals, tot el que hi tenim, i les autopistes principalment el que és l'A17, tant la veig ara com fa 50 anys enrere, és la mateixa carretera. I en canvi hem anat augmentant de vehicles, clar, tot això s'ha anat emplenant, i la cosa, doncs, és difícil de passar-hi. Llavors, jo el que he notat, al moment que hi va haver-hi l'autopista de Franc, la gent s'hi ha ficat més a les autopistes, a part que ja sabem que hi ha molts més cotxes, però el cas meu, que de vegades dius, hòstia, ara arribo tard a algun lloc que has d'entregar no sé què, agafaves l'autopista i arribaves. En canvi, ara no, et pots trobar que hi ha una embussada. Mm. Això també ha canviat molt. Llavors, una altra expectativa que també que no en parleu gaire, al moment que van començar a sortir els tom-toms i el Google, tothom s'ha vist valent d'agafar el cotxe i anar a la carretera. Llavors, clar, tot això també ha anat omplint, perquè tu vols anar dins, jo què sé, a la Sagrada Família, doncs poses i t'hi porten. I en canvi, això abans, com que la gent no ho tenia tan fàcil, doncs ja no agafaven el cotxe. I això també veig que ha funcionat.
1: No, m'ha portat un referent del TomTom, caram, sí.
12: Sí, bueno, el mòbil que tenim ara, no?
1: Sí,
12: programes i vas a lloc. I esclar, això sempre et senyala pel camí més curt i sempre et fa passar per l'autopista. I clar, llavors tot això va augmentant de vehicles, i les carreteres són les mateixes d'ara que fa 60 anys enrere.
1: Queda clar, Pere.
12: I tot l'altre del voltant s'hi ha anat creixent, el polígonos, tot això, s'ha anat fent moltes obres. I una altra cosa també, el manteniment, des del moment que hi va haver-hi el peatge gratuït, no s'ha fet com es feia. Per què? Perquè també van plegar les empreses que estaven al manteniment de les autopistes.
1: Queda clar, Pere, gràcies per trucar. Que vagi molt bé.
12: Merci.
1: Gràcies. I també tenim una altra trucada, que és el Miquel. Miquel, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: És on truca, Miquel?
14: Sí, soc de Girona.
1: De Girona, molt bé. Vostè dirà.
14: Bueno, jo també fa 30 anys que utilitzo aquesta autopista regularment a diari, des de Portbou fins a Barcelona principalment, però ara mateix estic a Múrcia i tinc que tornar cap a Catalunya, i comparo també amb altres països, i evidentment el manteniment és un verdader desastre des que s'han alliberat els peatges, i això és un factor realment important. Però per altra banda, vull dir, anem incrementant el trànsit i no anem fent cap millora de les infraestructures. Vull dir, aquí evidentment calen més desdoblaments, calen més inversions, i jo he arribat un moment que hi ha dies que no agafo l'autopista perquè em fa por de no arribar al lloc, o fins i tot em fa por de... Jo faig més de 50.000 quilòmetres a l'any i em fa por agafar l'autopista. O sigui, prefereixo agafar la carretera perquè la considero més segura. Jo discrepo ja, per exemple, de Portbou a Barcelona, és més segur anar per carretera que no anar per autopista, que tens un risc de tindre incidents constantment. Llavors, solucions. Jo vull aportar dues solucions. Una, velocitat mínima dels camions de 100 km per hora, màxima de 110. Si els camions no s'haguessin d'adelantar, solucionarien part del problema. Evidentment, per què hi ha tants camions a l'autopista? Perquè no hi ha trens de mercaderies. Aquest és el gran problema de la infraestructura espanyola. I després, per altra banda, la necessitat, doncs, això de prohibir en certs trams l'adelantament de camions. I una altra cosa que caldria fer és ser molt més estrictes amb la gent que condueix pel mig de l'autopista. Hi ha quilòmetres i quilòmetres que tens tothom conduint pel mig de l'autopista. Per si de cas es troben un camió a la dreta, que durant unes hores del dia potser els trobes, si la policia fos més estricta amb això, guanyaríem volum de trànsit a l'autopista i guanyaríem seguretat. Ara, tots aquests sistemes que s'han posat ara també de control de carril, que t'ajuden a que vagis recte, que no cada cop que trepitges les ratlles et rebota el cotxe i d'això, això jo crec que és una cosa que generarà encara més incidents, perquè més aviat porta, jo crec, problemes a la conducció que no avantatges, i ajuda que la gent precisament no es canviï de carril. Jo penso que amb aquests dos temes, obligant a la velocitat mínima i siguent més estrictes amb el tema de la conducció per la dreta, com a mínim guanyaríem seguretat i seria una solució temporal, mentre, evidentment, s'ha d'arreglar la carretera, s'ha d'ampliar i s'han de fer altres accions a llarg termini. Acabem de donar a regularitzar un milió i mig de persones a Espanya, que evidentment començaran a treballar, es compraran un cotxe i voldran conduir part d'ells per l'AP7. Per tant, hem de pensar abans de fer aquestes coses també en que les infraestructures han de poder-ho permetre.
1: Queda clar, Miquel, gràcies per trucar.
14: A vosaltres.
1: I breument, bon que tenim també més temes, ens truca l'Aleix de Sitges. Aleix, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Què vostè tal? Dirà, endavant.
15: Doncs mira, jo crec que el que està passant, i és un usuari de l'AP7, que som la gran majoria de catalans, ho veiem claríssimament. La intensitat de camions que estem circulant, sobretot si estem fixant-nos en els últims 5-6 anys, ha incrementat d'una manera brutal. I per què? Lògicament, tots som usuaris. Bé, tots, vull dir, la majoria d'això som usuaris d'Amazon, serveis de missatgeria. Aquests productes que tu demanes una coseta i te l'envia a casa, evidentment, primer de tot, venen d'algun lloc. La majoria venen d'Europa, de grans centres de distribució, i baixen cap a Espanya. Tots aquests camions són els que porten les mercaderies, evidentment, a part del món industrial, però aquest fet que nosaltres vivim a les nostres pròpies cars, que és avui en dia portant productes a casa teva, tenen un origen, i aquest origen és... evidentment, centres de distribució que baixen cap a Espanya. Camions i camions i camions que baixen constantment. I a l'inrevés, tota la indústria alimentària espanyola, que ha crescut molt de la part mediterrània, des d'Almeria, Múrcia, el que és la Comunitat Valenciana, Catalunya, tot això puja cap a Europa per portar la mercaderia als mercats europeus. Lògicament, tot això fa que la intensitat de camions que circuli ha incrementat d'una manera realment exponencial. Un altre factor que tenim en compte, el turisme. El turisme ha crescut, està creixent, i molta gent de turisme ve a través de transports pirats, com que és el cotxe. Tot això què vol dir? La capacitat de l'AP7 ja ha fet pur i no res més. I això té previsió dels gestors administratius que tenim. Els polítics. Els polítics tenen que veure que si, lògicament, tot el tema de mercaderies, tot el tema d'increment de tràfic a través de turisme, i no parlem, evidentment, de l'increment de població. No? Si Catalunya passa de 6 a 8 milions, doncs aquestes persones, molts, aniran amb cotxe. Això què vol dir? Que les capacitats d'infraestructures estan absolutament col·lapsades. I les polítics que tenen que fer ja és començar a planificar i executar amb variacions i, si no, alternatives a una via que avui en dia està absolutament col·lapsada. I això és el més important. No arreglarem res fent peatges, no arreglarem res disminuint la velocitat. Això no s'arregla. L'única manera és incrementant la capacitat de les vies a través d'ampliacions o fer alternatives.
1: Planificar, no planificar, deies la paraula clau.
15: Planificar, planificar, aquesta és la cosa, sens dubte.
1: Sí, sí. Aleix, gràcies per trucar. Que vagi molt bé.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 5, bon dia. El govern impulsa l'estudi de viabilitat d'un nou corredor tramviari entre el Seu d'Urgell i Andorra, territori licitat per 867.000 euros, l'anàlisi tècnica d'un eix agregat de 20 quilòmetres, el pressupost previst és de 250 milions d'euros. El govern d'Andorra rep positivament l'inici d'aquest treball previ. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell per valora bé l'estudi del tren tramvia, però vol analitzar en què beneficiaria la ciutat. Joan Barrera remarca que la capital urgellenca no ha de ser la rodalia de ningú i que si el projecte prosperés caldrà garantir que té un sentit propi per la ciutat. Per això el consistori demana poder participar en la planificació com a part implicada. Junts per la Seu s'ha mostrat satisfet per l'augment dels ajuts al comerç local i l'emprenedoria. El grup municipal valora positivament que les subvencions hagin passat de 22.000 a 49.500 euros, fruit de l'acord amb l'equip de govern per l'aprovació dels pressupostos municipals d'enguany. La bibliopiscina torna aquest estiu a la piscina municipal de la Seu. La Biblioteca Sant Agustí compta amb un espai de préstec de llibres, revistes i jocs de taula per totes les edats i també organitza una hora del conte i un taller de manualitats en anglès. Les segones jornades d'estiu Pirineu Educa reflexionen sobre la cultura digital, l'entorn natural i comunitari i l'educació inclusiva. Ahir se'n va fer la inauguració i continuen al llarg d'avui i demà a l'Institut Joan Verdiu.

Un treballador de la deixalleria de Puigcerdà ha resultat intoxicat per una fuita de productes químics irritants. L'operari va ser traslladat a l'Hospital de Cerdanya i els bombers van haver de ventilar la nau i retirar el palet que havia causat l'incident. La Generalitat i la Fundació Endesa col·laboraran en la conservació de tres espècies d'aus amenaçades al Parc Nacional d'Aigüestortes. Amb dues institucions impulsen un projecte per protegir el gall fer pirinenc, la perdiu blanca i el mussol pirinenc. La durada de l'acord és de 3 anys. I els esports, Anna Simona s'ha proclamat campiona del món d'eslàlom en categoria KU Patrulla Sub-23. La palista orsillenca s'ha penjat la medalla d'or al costat de les basques Leire Goñi i Aixea Segura. Manel Contreras ha obtingut la medalla de bronze U23 a la cronometrada de Kaya Cross. I la Vall d'Aran acull una prova pilot pionera amb drons per millorar la seguretat en les curses de muntanya. A Arres de Sus també s'ha fet demostracions de transport de càrrega en entorns de difícil accés i de cultura immersiva a través d'un projecte d'empreses araneses. Les àrees que se'n beneficiaran són la ramaderia, el turisme i l'esport.

0: Avui també recordem que s'ha obert ja la convocatòria dels ajuts líder, dotada en aquesta nova convocatòria en un més de 500.000 euros. El CETAP acollirà dimecres vinent una sessió informativa del Consorci Alto Urgell-Cerdanya. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. I el temps amb una calor que continua sent notícia, tot i que aquesta setmana s'està vivint una treva pel que fa a les temperatures més extremes. De fet, avui podria la màxima podria no passar dels 30 graus a la Seu i a d'altres poblacions del Pirineu. En canvi, el cap de setmana repuntarà la calor.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: El Departament de Territori ha licitat l'estudi de viabilitat d'un nou corredor tramviari entre la Seu d'Urgell i Andorra per un import de 867.000 euros amb un pressupost d'execució previst de 250 milions. L'actuació s'emmarca en l'estratègia del govern per definir i desenvolupar un sistema de transport col·lectiu de viatgers amb especial atenció als trens tramvia. Segons ha dit la consellera Sílvia Paneque, es vol millorar la connexió entre Catalunya i Andorra, potenciar la mobilitat en transport públic i la descarbonització. Ara cal analitzar, però, la viabilitat tècnica i funcional i també la viabilitat econòmica. El projecte també contempla la possibilitat de fer una via ciclista paral·lela, especialment en els trams urbans. L'estudi de viabilitat contempla que el tren tramvia tindria en total una longitud d'uns 20 quilòmetres i a l'Alt Urgell tindria un mínim de 4 parades perquè començaria des de l'aeroport i seguiria per Montferrer, la Seu i les Valls de Valira fins a entrar a Sant Julià de Lòria. El termini per redactar l'estudi és d'un any. I en relació a aquest anunci, ja s'hi ha pronunciat l'Ajuntament de la Seu, que ha rebut positivament aquesta decisió de la Generalitat de licitar l'estudi, però creu que cal analitzar si aquesta infraestructura beneficiaria la capital urgellenca i també, si s'escau, quins obstacles podria suposar per la ciutat. Després que ho fes públic el Departament de Territori, l'alcalde urgellenc Joan Barreda ha remarcat que tot el que sigui avançar en les bones relacions i en afavorir la mobilitat sostenible sempre és bona notícia, però matisa que aquest projecte és a molt llarg termini i que, a més, s'ha de mirar en què en sortiria beneficiar de la Seu.
2: Tot el que sigui avançant en bones relacions i, al final, doncs, en afavorir la mobilitat sostenible sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst en aquest pla 2030-2040 i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no? Així, doncs, al final doncs, es va treballant, es va fent camí i tot el que sigui, doncs, això, transport sostenible, millora d'infraestructura, sempre és positiu.
0: Així, doncs, Barreda s'ha mostrat d'acord que es potencia el transport sostenible, però adverteix que la Seu no ha de ser la rodalia de ningú i que projectes com aquest no s'han de plantejar com si fossin un pàrquing d'Andorra, sinó que han de tenir un sentit propi també per a la capital del Urgell.
2: No ha de ser rodalia de ningú, sinó que tot ha de tenir un sentit propi, no? I aquí no hem de ser pàrquing de ningú ni res, simplement s'ha de mirar quin sentit té tot això i com s'ha de fer per endreçar-ho tot, I al final la Seu no ha de ser pàrquing d'Andorra, sinó que aquest servei ha de tenir un sentit més enllà de que allà no pugin cotxes. Per tant, aquí el tema frontal és important, facilitar el transport, facilitar comunicació, però, com dic sempre, amb un sentit de ciutat, no? de projecte de ciutat.
0: Un altre element que Joan Barret creu que cal tenir en compte és que s'està parlant d'un macroprojecte d'unes grans dimensions i també d'un pressupost molt elevat i que, per tant, es preveu que tingui un camí molt llarg de tramitació i execució, un camí en el qual assenyala que la Seu hi ha de poder tenir un paper actiu i amb capacitat de decisió, tenint en compte que és una part implicada.
2: Al final, les coses són com són i allà no sé com funciona l'administració, però un macroprojecte d'aquesta dimensió, que és enorme i amb una inversió enorme, trigarà el seu temps i això els agrada o no serà el que serà i sobretot, insisteixo, aquest projecte ha de tenir un sentit territorial evidentment, però ha de tenir un sentit també de ciutat. Això és un camí molt llarg que ara tot just comença, Es va aconseguir aquest projecte poc tefa i tot això, però bueno, tot això ha de fer un camí que ha de ser molt llarg encara i que s'ha d'anar concretant això que dic, aquest sentit de ciutat, aquest sentit territorial en el que totes parts surten beneficiades. més.
0: Finalment, fent referència a la quantitat econòmica que es calcula que costaria uns 250 milions d'euros, des de l'Ajuntament recorden que en aquest cas es tractaria no només de fer un tramvia, sinó de fer-lo en una zona amb una orografia molt complicada. Sumant tots aquests elements, indica que cal que aquesta inversió, si es fa, tingui un sentit també per a la seu.
2: Nosaltres el que hem de fer ara és estar presents en tot això com a part implicada i, per tant, doncs, treballar-hi conjuntament, que és el que hem demanat i és el que exigirem de cara a que en el futur doncs, estiguem presents a definir què ha de ser i com s'ha de fer. Hem de pensar que no només és fer un tramvia, sinó que és fer un tramvia en aquesta zona. De pensar que això es fes a costat de Terres de Lleida, que tot és pla, doncs és molt fàcil. És una inversió que ha de tenir un sentit, un significat i un propòsit. I això, en això treballarem.
0: El govern d'Andorra també s'hi ha pronunciat ja després que la Generalitat fes ahir l'anunci i afirma que han rebut amb satisfacció aquesta decisió perquè creuen que de cara al futur pot reforçar la cooperació transfronterera en matèria de mobilitat sostenible i transport públic en aquesta àrea dels Pirineus. L'executiu d'Andorra considera que la millora de les connexions de transport públic amb l'Alt Urgell contribuiria a reduir la dependència del vehicle privat i a facilitar els desplaçaments quotidians tant de residents com de treballadors i visitants, i destaquen que es prevegi un ramal específic per arribar a l'aeroport d'Andorra la Seu. En un comunicat des del govern del Principat han remarcat que l'elaboració d'aquest treball és possible perquè es compta amb finançament europeu a través dels fons POC-TEFA que fomenten la cooperació transfronterera dels Pirineus. Ja s'ha obert el període per sol·licitar els ajuts líder, línia de subvencions destinada a impulsar la diversificació econòmica de zones rurals, afavorir la creació d'ocupació i contribuir a dinamitzar l'economia local. La dotació que el Departament d'Agricultura destina per aquest 2026 al Consorci Alt Urgell-Cerdanya, el CAUC, encarregat de gestionar els ajuts per a aquestes dues comarques, és de 511.000 euros, la mateixa quantitat que en la convocatòria de l'any passat. Per tal d'informar dels tràmits i atendre consultes i dubtes, s'ha programat dues xerrades informatives. La primera ja es va fer ahir a Puigcerdà i la segona serà dimecres vinent a 6:45 de la tarda al setup de la Seu. Cal confirmar prèviament l'assistència amb un formulari en línia. Les sol·licituds d'ajut es poden presentar fins al 30 de setembre. Les subvencions s'adrecen a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada i entitats i administracions públiques. En el cas de persones i empreses privades, la subvenció pot arribar a cobrir fins a un 40% de les despeses elegibles per a inversions, a partir de 12.000 euros sense IVA, i pel que fa a entitats públiques, la inversió mínima subvencionable és de 40.000 euros i la dotació pot arribar fins al 80%. Els projectes que es presentin seran valorats per un equip tècnic que aplicarà diversos criteris, si té en compte, per exemple, la creació i manteniment d'ocupació, la innovació, sostenibilitat ambiental, adaptació al canvi climàtic, relleu generacional, emprenedoria femenina i contribució al desenvolupament del territori. Per opció del tal finançament, les inversions no es poden haver començat abans de la visita d'inici i els projectes han de demostrar viabilitat tècnica i econòmica. Per qualsevol dubte, el Consorci Alt Urgell-Cerdanya ofereix, si fa falta, assessorament personalitzat. Es pot demanar al web cauc.cat, al perfil que tenen a Instagram, LíderCauc, o bé a trucant al telèfon 973 35 57 98. I seguim parlant d'ajuts perquè Just per la Seu valora positivament que la convocatòria d'ajuts municipals de promoció econòmica d'aquest 2026 comptin amb una dotació total de 49.500 euros, que és més del doble dels 22.000 que s'hi destinaven fins ara. El grup municipal ha destacat en una nota de premsa aquest increment, que és fruit de l'acord pressupostari que van assolir amb l'equip de govern compromís per aprovar els pressupostos municipals d'enguany. El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, ha considerat que aquest és un exemple clar d'oposició útil.
3: Aquests són uns ajuts que estem contents perquè gràcies al nostre acord de pressupostos s'ha doncs, pogut més que doblar la quantitat econòmica destinada doncs, a ajudar a tots els empresaris i a tota la gent doncs, que vol emprendre a casa nostra. No? S'ha passat dels 22.000 euros doncs, que hi havia la convocatòria passada de l'any passat als gairebé 50.000, concretament 49.500 d'aquesta convocatòria. No? Uns ajuts que, recordem, doncs, ja es van posar en funcionament ja fa molt temps amb l'alcalde Batalla, que es van mantenir des de llavors i que doncs, aquesta legislatura s'havien doncs, minoritzat la quantitat econòmica.
0: Fàbrega ha assenyalat que aquesta és una de les primeres accions que ja s'han fet realitat dels acords a què van arribar.
3: Contents de que el poder doncs, arribar a aquest acord amb Compromís per la Seu doncs, comenci a donar algun dels fruits. No? Ja en tenim altres, no? Ja tenim el personal de neteja incorporat, tenim ja altres punts de l'acord que s'han posat en funcionament, però aquest per nosaltres és especialment significatiu perquè justament el suport als autònoms, el suport als petits empresaris, el suport a tot el teixit empresarial de la ciutat sempre ha estat un punt cabdal de les polítiques de Junts per la Seu i, per tant, doncs, contents que avui mateix, dia 1 de juliol, ja la gent ja pugui començar a demanar aquestes ajudes.
0: Les sol·licituds es poden tramitar fins al 31 de juliol i la convocatòria inclou diferents línies de suport destinades a fomentar l'activitat econòmica, l'emprenedoria, la modernització d'establiments comercials o la dinamització del municipi. La piscina municipal de la Seu d'Urgell ofereix un estiu més. La bibliopiscina estarà activa fins al 28 d'agost i s'hi pot trobar llibres, còmics, contes, novel·les, revistes i jocs de taula per totes les edats. Funciona de dilluns a divendres de les 5 a les 7 de la tarda. A més del servei de préstec, la proposta estiuenca programa activitats al voltant del món dels contes i els jocs de taula. Entre aquestes hi ha l'Hora del Conte i el taller de manualitats en anglès Gina Ginger and the Color Fairy a càrrec de Kids Anas, que tindrà lloc el dilluns 13 de juliol a les 6 de la tarda. Per fer ús del servei de préstec, les persones usuaris s'hauran d'inscriure al registre habilitat per l'ocasió, hauran de ser socis de la biblioteca per endur-se els llibres o revistes a la seva tovallola i s'han de comprometre a retornar-los abans de marxar. El servei de bibliopiscina està organitzat per la Biblioteca Sant Agustí amb l'objectiu de fomentar la lectura i oferir a la ciutadania una alternativa cultural també en l'entorn de la piscina. L'Institut Joan Brodiu de la Seu acull des d'ahir fins demà divendres les segones jornades d'estiu Pirineu Educa, que organitzen els serveis territorials del Departament d'Educació de la Generalitat del Pirineu i Aran. Vol ser un espai de reflexió, intercanvi, experiències i aprenentatge mutu per a mestres, professors i professionals. Inclou gairebé tots els estudis que existeixen al Pirineu, com infantil, primària, secundària, FP, formació d'adults, escola oficial d'idiomes i PAE. La inauguració hi va intervenir la delegada del Departament d'Educació, Carlota Valls, que parla dels tres objectius d'enguany.
4: Aquestes jornades tenen bàsicament tres objectius. El primer és formar, és obvi, vull dir, estem aquí, el mes de juliol és un mes que per excel·lència els educadors i educadores decideixen, doncs, dediquen aquest mes a formar-se, a programar, a preparar el curs que ve. El segon objectiu és itinerar. Aquestes jornades han nascut amb la idea d'estar al tot el territori. El curs passat, doncs, es van desenvolupar els Pallars i ara, doncs, ens toca aquí a l'Alt Urgell, avui ens acull la ciutat de la Seu d'Urgell, en concret l'Institut Joan Brodieu, i el tercer objectiu és arribar a tots els educadors i educadores. Sovint, doncs, les formacions van adreçades a les escoles i als instituts, que són els centres ordinaris, però no ens podem oblidar de tota la gran quantitat d'educadors en tot el sistema educatiu.
0: Valls creu que aquestes dates són uns bons dies pel sector educatiu per parar i reflexionar sobre temes rellevants.
4: Sí, les formacions, el departament sempre les tria fent primer un diagnosi de les necessitats dels centres, del sistema, dels propis docents, en base, doncs, a una relació estreta i continuada al llarg de tot el curs. I s'han triat, doncs, aquestes quatre temàtiques adreçades molt, doncs, tot el que són les tecnologies, el nostre propi entorn, la equitat, tots els reptes en els que els docents s'hi troben cada dia a les aules, i és l'ocasió, doncs, per poder parar, reflexionar, aprendre, escoltar, compartir, que a vegades el dia a dia frenètic i aclaparador durant el curs escolar, doncs, no et permet, malgrat que hi ha una oferta sempre permanent al llarg del curs. Aquest, el mes de juliol, és el mes sense alumnes per poder, com dèiem, parar, reflexionar i aprofitar per formar-te amb calma.
0: A la inauguració també ha intervingut en nom de l'Ajuntament de la Seu, la regidora Bàrbara Romeu, que es mostra satisfeta d'acollir la jornada i de reflexionar sobre el sector educatiu actualment.
5: Sí, doncs nosaltres, doncs, és un orgull i és un honor acollir aquesta jornada, no?, de formació per professorat. Com bé comentava la directora dels serveis territorials, pensem que, doncs, hem de donar resposta a aquestes necessitats. I com bé ha explicat, de fer aquesta rotació, no?, que sigui itinerant, també està molt, perquè és un territori territori, no?, complex, però alhora, no?, doncs té aquesta necessitat de donar aquesta formació acurada, especialitzada, d'actualitzar-se, no?, constantment els docents, perquè hi ha una necessitat d'atendre de manera qualitativa a tot l'alumnat de totes les edats, no?, des de les més inicials fins a les adultes, perquè totes les edats són importants a nivell de formació. I com a ciutat, doncs, estem molt contents i molt contentes de poder donar resposta a aquesta necessitat que hi ha de formació.
0: I la coordinadora d'Educació del Pirineu i Aran, Sílvia Díez-Elda, explica que hi participen prop de 200 professionals i que s'ha triat temes que puguin ser del seu interès.
6: Calculem que en aquests tres dies vindran unes 180 persones, 180 docents, de totes les etapes educatives, també vindran personal d'atenció educativa, o sigui que esperem que 180, potser 200. Estem molt contents amb l'assistència, perquè la gent s'ha de desplaçar de totes les comarques del Pirineu, i ja tenim gent aquí que ha matinat i ha vingut de la Val d'Aran, o sigui que agraïm molt que els docents vulguin continuar formant-se, vulguin fer xarxa, vulguin tinguin ganes de trobar aquests espais per reflexionar. Les jornades responen a les necessitats i els reptes que es veuen a les nostres aules ara mateix, és a dir, l'impacte que la tecnologia la IA està tenint en la manera que els alumnes aprenen i els professors ensenyen. Evidentment, com estem en la Pirineu i Aran, com facilitem que l'entorn sigui un recurs més entre l'aprenentatge, i després com no hem de posar el focus en l'educació inclusiva, que és una de les línies prioritàries, com fem aquesta escola més inclusiva, i per això hem escollit aquests temes que pensem que seran d'interès per tot el professorat.
0: Ahir es va començar amb una jornada dedicada a la cultura digital i la intel·ligència artificial. També es va parlar de la xarxa Interparcs i de l'educació en el medi natural. Avui es parla de construir pertinença, entorns educadors, i s'acabarà demà amb una jornada dedicada a l'educació inclusiva. I avui en Clau Cultural explicarem més temes, com per exemple que la companyia La Piscifactoria representa a la Seu d'Urgell l'obra Ciudadano de Llobregat, una creació teatral amb la presència d'actor urgellenc Jordi Rivera, i que es podrà veure aquest dissabte al vespre al Teatre de la Salle. L'adaptació s'ha estrenat recentment a Barcelona amb bona rebuda. N'hem parlat amb Jordi Rivera, l'escoltarem aquest migdia al programa Carreter i Manta. D'altra banda, aquest cap de setmana es fa la segona edició del Festivança, el refugi de l'Art Piesso Ribes. Divendres hi haurà demà teles acrobàtiques, un sopar, un concert d'evolució i una jam session, i al llarg de dissabte l'Espai L'Avança s'oferirà activitats de circ, estampació, espai de joc infantil, una tertúlia, concerts i pirotècnia. I recordem també, com ja havíem avançat ahir, que el Pla de Santiago s'acollirà avui un singular concert de la cantant xilena Colombina Parra. Servia de homenatge a Josep Toca, que era el seu avi. La intèrpret està fent una gira per Europa, és descendent de Calfon, del Pla, i filla del poeta matemàtic i físic Nicanor Parra. L'actuació està prevista a les 8 del vespre a l'església del Pla de Sant Tirs.
7: Pirineu.

0: Un treballador de la deixalleria de Puigcerdà ha hagut de ser ingressat a l'Hospital de Cerdanya després que ahir es va intoxicar per una fuita de productes químics irritants procedents d'un palet emmagatzemat a la instal·lació. El succés va tenir lloc a primera hora del matí. Arran de l'avís, les dotacions dels bombers es van desplaçar al lloc dels fets. Els efectius van inspeccionar la zona amb un detector de gasos i una càmera tèrmica per localitzar l'origen exacte de la fuita i després es va haver de ventilar la nau i es va retirar el palet que havia causat l'incident. La Generalitat i la Fundació Endesa col·laboraran en la conservació de tres aus amenaçades al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta del gallfer pirinenc, la perdiu blanca i el mussol pirinenc. Amb dues institucions s'han signat aquest dimecres un conveni amb una durada de 3 anys que permetrà generar coneixement científic per identificar les àrees crítiques de supervivència d'aquestes espècies, afectades també pel canvi climàtic i la pressió sobre els seus hàbitats. Antonio Mera ha parlat en l'acte de signatura en nom d'Endesa i explica l'objectiu.
1: La missió de la Fundació Endesa és clara i és apostar per una transició energètica justa i sostenible al territori on opera, i és per això que l'aposta per projectes relacionats amb la diversitat és fonamental. De fet, el conveni que avui signem amb la Generalitat de Catalunya, amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, és per nosaltres un conveni estratègic, perquè el que fa és formalitzar la col·laboració entre totes dues institucions per impulsar la conservació del gallfer pirenenc, de la perdiu blanca i del mussol pirenenc, tres espècies d'alta muntanya que estan amenaçades pel canvi climàtic i per la pressió sobre els seus hàbitats aquí al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
0: El director del Parc d'Aigües Tortes, Lluís Florit, ha explicat què inclou aquest conveni.
2: Hi ha tota una vessant també de, diguéssim, d'anàlisi de riscos vinculats amb l'ús públic, vinculats amb temes toxicològics d'afectació de contaminants amb aquestes espècies, temes també d'espectre visual. Aprofundirem amb el coneixement de l'espectre visual d'aquestes espècies per veure quines mesures cal fer a nivell d'instal·lacions vinculades amb l'aprofitament hidroelèctric, l'energia o amb la gestió ramadera en els tancats, per evitar els impactes de fauna amb aquestes instal·lacions, i després tot una vessant vinculada amb la comunicació i l'educació ambiental, que és bàsic també en aquests projectes, donar a conèixer a la població doncs, què s'està fent i que coneguin les interioritats dels projectes de conservació en l'àmbit del parc.
0: Florey també ha dit que de les espècies que han esmentat, la que veu una situació més delicada és el gallfer.
2: La població de gallfer dels últims, podríem dir, dels últims 30 anys ha disminuït al voltant del 40-50%. Vull dir que estem en una situació crítica. Totes les zones de cant s'han vist disminuït el nombre d'individus i la relació també de mascles-femelles, i amb algunes zones de cant inclús actualment igual només van femelles o només hi ha algun mascle, i bueno, això genera una situació compromesa pel futur de l'espècie. I després hi ha un aspecte que no us he comentat, que és el tema genètic. Volem veure quin grau de diversitat genètica tenim a nivell de les poblacions.
0: Aquest conveni inclou l'ús d'eines GPS i de bioacústica.
2: No, es fiquen uns dispositius que capten els sons en diferents indrets i llavors et permeten conèixer millor la distribució de l'espècie en concret, a partir dels sons que genera. Després també alguns individus en aquest cas de mussol pirinenc i de perdiu blanca, segurament ficarem uns dispositius GPS satelitals per tal de veure quina distribució tenen i com utilitzen l'espai, no? Quin àmbit d'ús del seu territori tenen, si salten de vall en vall, si utilitzen una àrea relativament petita, en quins moments, i això ja és un element més de bisturí, de conèixer l'espècie i poder fer una gestió més adequada, no?, a les seves necessitats.
0: A la presentació també hi ha pres part el director de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, que parla també del cas de la perdiu blanca.
3: La perdiu blanca és totalment diferent, és una espècie que a mi sempre m'ha fet molta pena, perquè han estat mils d'anys evolucionant a ser blanques a l'hivern i canviar totes les plomes a la primavera, i ara resulta que quan es tornen blanques al novembre no neva, i el mes de març-abril quan són grises és quan neva, llavors, per tant, són un blanc perfecte, mai més ben dit, pels depredadors.
0: Per l'evolució dels efectes nocius de fàrmacs i altres productes tòxics sobre aquestes espècies, es preveu la realització de prospeccions sobre el terreny per la recollida de mostres d'animals vius o morts.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Les 9 i 32, ampliem ara les notícies amb les que trobem a la premsa. El diari d'Andorra parla de la preocupació creixent entre els importadors de combustibles a Andorra, i és que el cost del combustible entre el Principat i Catalunya s'ha equiparat des de ja fa temps per l'aixecament de la reducció de l'IVA a Espanya, però els importadors, tot i això, esperen un estiu complicat perquè el diferencial segueix sent poc i, de fet, durant els darrers mesos el preu està pràcticament igual a la seu que Andorra pel que fa a la benzina. El periòdic destaca la llum verda del govern d'Andorra, la pujada extraordinària del salari mínim que arriba al Principat fins als 1.568 euros mensuals des d'avui mateix. El diari Segre avui protagonisme absolut per l'accident d'autocar que ja comentàvem ahir al matí, poc després que hagués passat, i que d'augment té un balanç de dos conductors i 42 passatgers ferits, i quatre d'ells estan en estat crític. Ara investiguen si la conductora d'autocar accidentat va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle, es dona la circumstància que feia tot just tres dies que s'havia estrenat a l'empresa de l'autocar sinistrat. Va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues. Alemanya també es fa ressò d'aquest accident. Recordem que el bus va sortir de l'estació d'autobusos de Lleida i al cap d'un moment es va encastar contra l'edifici de la Diputació. També destaca d'altres notícies, com per exemple que els professionals d'infermeria consideren que calen més de 1.100 professionals nous a la demarcació. El Col·legi Oficial alerta que la ràtio per 1.000 habitants és baixa, i això allunya la demarcació de la mitjana d'Europa.

I Regió parla de l'aportació de la Cerdanya a la construcció europea a través de l'Hospital Transfronterer. El centre demana a Brussel·les la creació de contractes estables per sobre les fronteres. El director general de l'Hospital, Xavier Conill, defensa davant la Comissió Europea la creació de nous mecanismes fixos entre administracions per superar els obstacles jurídics i administratius que han provocat, per exemple, que els treballadors tinguessin conflictes amb l'Agència Tributària.

Avui obrim l'agenda recordant que aquest dissabte hi torna a haver Mercat d'Antiguitats i Col·leccionisme a la Seu Antic. Es fa el primer dissabte de cada mes. A l'horari és de les 9 al matí a les 2 del migdia al Passeig Pasqual Engla i la plaça Joan Sansa. Representació de l'obra La visita de la vella dama a càrrec de l'Escola Teatre de la Seu aquest dissabte a les 7 del vespre al carrer Albert Vives. Fira Pirineu Clic, exposició de col·leccionisme de Playmobil, està instal·lada fins aquest diumenge a la sala Sant Domènec i també al centre cívic al Passeig. L'horari és de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 4 a les 8 del vespre. I com deia Foment, segona edició del Festivança al Refugi de l'Art Via Sorribes al llarg d'aquest cap de setmana, divendres i dissabte. El divendres al Refugi de l'Art i dissabte a Sorribes. Inauguració del FEMAP, concert de la formació Ensemble Barcelona com tal, aquest divendres a les 9 del vespre a la catedral de Santa Maria d'Urcell. Festa Major de Drall aquest cap de setmana. Demà divendres a 2:15 de la nit, sopar popular a la plaça, 11:45 bingo popular i ja a la mitjanit, nit de gresca amb DJ Quartelillo. Dissabte a les 5 de la tarda, campionat de botifarra. Ahir ja a la mitjanit, ball amb el duet Láser i de matinada, concert amb el grup Ground Kids i festa amb DJ Rabat. Diumenge a 11:45 del migdia, missa. Després, vermut de Festa Major. A 6:45, activitats pels més menuts i a 7:45 del vespre, ball amb Josep Lissancós. Pujada a la Torreta de Cadí des de Fórnols aquest dissabte a les 7 del matí des de la plaça Quartel. Aplec de la Vall del Mig a Alinyà aquest dissabte a la 1 del migdia, missa en honor a la Mare de la Llet, a 2:45 dinar de Germano, a 4:45 de la tarda, ball d'acordió Marc Tomàs, a les 7 concert amb Stolen Tunes, a les 9 del vespre sopar a preu popular i a les 11 de la nit de música amb PD Rita Pauler. Curset d'introducció al món de les papallones a la Seu aquest dissabte, a la part teòrica, a les 6 de la tarda local de Mete Pirineus, i a diumenge es farà una sortida pràctica al Pla de les Forques. Representació de l'obra de teatre Cirano de Llobregat amb la companyia La Piscifactoria, dissabte a les 7 del vespre al Teatre de la Salle. Concert del grup Carns Alem a Tragó, al municipi de Peramola, dissabte a les 8 del vespre a l'Església de Santa Llúcia. Festa del Roser de Civís, aquest dissabte, ball de nit amb el grup Crestel, i diumenge al migdia, missa i vermut de Germanó. Continua el Pirineu Soccer Campus amb tres torns aquest començament d'estiu. Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Solsona a la Seu a diumenge a 7:45 del vespre a la plaça de les Monges. I avancem que dimarts, dia de Sanot, festa a la Seu, hi torna a haver ballada de sardanes. Aquest cop serà amb la Cobla Vents de Riella, dimarts a 7:45 del vespre a la plaça dels Oms, al costat de la catedral. Aquests i més temes al web radioseu.cat/agenda.

0: La urgellenca Anna Simona s'ha proclamat campiona del món d'eslàlom en la modalitat de patrulles a la categoria cau femenina U23. Ha estat els campionats del món júnior U23 de cano eslàlom que es disputen aquesta setmana a Cracòvia, Polònia. La palista del club Cadí Canoqueac s'ha penjat la medalla de plata conformant l'equip espanyol al costat de les basques Leire Goñi i Aixer Segura. Des de la federació han destacat que totes tres han fet un descens immaculat sense redes que els permetia obtenir el títol mundial a la seva franja d'edat. Van fer un temps de 95-46 sense penalitzacions i van superar així en 1.72 l'equip d'Alemanya que obtenia la medalla de plata. El bronze està per França. Pel que fa a la resta de proves de patrulles de cau, en 1.23 masculí Espanya ha quedat en 8a posició. La victòria està per França, seguida d'Itàlia i Txèquia. En júnior masculí el combinat estatal es quedava una passa del pòdium al quart lloc per darrere d'Eslovènia que ha aconseguit l'or, França amb la plata i Eslovàquia amb el bronze. I finalment en júnior femení les embarcacions de l'Arfep van quedar en 6a lloc i el podi el conformaven Txèquia, Alemanya i Eslovàquia per aquest ordre. Aquesta medalla d'or d'Anna Simona s'afegeix, recordem, a la consecució el dia abans del bronze per part del també urgellenc Manel Contreras als Time Trails, que són les cronometrades de Kaya Cross. Serveixen per definir les eliminatòries que es disputen diumenge en aquesta modalitat. El representant del Cadí Canoqueac va obtenir el tercer millor temps, 1.23 masculí, a només 0.82 del guanyador, l'alemany Enrico Dietz, i a tot just 3 centèsimes del segon, el txec Matías Novak. 1.23 femení, Jana Planes va ser 14a i la victòria va ser per la txeca Teresa Neblova. Pel que fa a júnior masculí, per l'equip d'Andorra, el també palista del Cadí Canoqueac, Nil Txeca, va fer el 6è millor temps, seguit de prop pel pallarès Didac Foz, 8è. El millor temps el feia el polonès Marek Kuchilski, i per acabar en júnior femení s'imposava la txeca Lucia Bakulova. Les basques Juni Deusia i Noa Segura van obtenir l'11è i el 12è lloc respectivament. Els Mundials Júnior U23 continuen avui. Aquest matí es fan les classificatòries de canoa C1 i la competició de patrulles d'aquesta mateixa modalitat. Demà ja arribaran les semifinals i finals individuals de CAU, dissabte serà el torn de CEU i per acabar diumenge hi haurà les eliminatòries i finals de Kaya Cross. A Res de Sus, a la Vall d'Aran, ha estat escenari de 3 demostracions pioneres de l'ús de drons per millorar la seguretat de les curses de muntanya i també es pot aplicar pel transport de càrrega en entorns de difícil accés i de cultura immersiva amb realitat virtual i augmentada. L'acte ha donat el tret de sortida d'un projecte pilot que començarà avui amb les operacions de seguiment i vigilància, suport aeri amb drons durant les curses de 55, 100 i 163 quilòmetres de la UTMB Vall d'Aran, una de les proves de muntanya més importants i exigents dels Pirineus i que serveix per de classificar-se per la Ultra Trail del Mont Blanc, la marató de muntanya més coneguda del món. Els tres projectes a càrrec d'empreses araneses els promou l'àrea digital ara d'Aran del Consell Comarcal, del Consell General, volem dir, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A la presentació hi ha intervingut la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, Maria Galindo, que parla d'aquests tres reptes.
1: Hem fet tres proves de tecnologia aplicada a reptes del territori, són reptes de l'Aran, amb solucions desenvolupades a l'Aran, amb tecnologia d'aquí, d'empreses araneses i sobretot també talent aranès, cosa doncs que promou i fa que l'Aran se situï en una posició capdavantera amb l'ús d'aquestes tecnologies per solucionar reptes doncs de gestió del territori. Tenim un també de tecnologia aplicada doncs a patrimoni cultural de la zona i també doncs pues per en el cas de la cursa.
0: Pel que fa a la millora de la seguretat en curses de muntanya, a fer-ne el seguiment en drons, si indiquen, és molt efectiu en establiments de gran complexitat i participació, com és aquesta UTMB Vall d'Aran.
1: A més, també crec que és superdestacable que aquí hi ha moltes entitats participant, no?, en el desenvolupament d'aquesta tecnologia i de posar-ho en valor, perquè genera un ecosistema d'innovació a l'Aran que ha de permetre generar més relacions, més projectes i continuar escalant aquestes solucions que avui hem demostrat que poden arribar al mercat i que poden ser comercialitzables.
0: A la presentació també hi ha parlat Dani Castet, responsable d'aquests drons, que explica la seva aplicació a curses de muntanya.
2: Aquesta, diguéssim que aquesta prova pilot que anem a fer aquí, aquest any a UTMB, serà per validar l'ús de drons com a mesura preventiva i de seguretat dintre d'aquestes proves que es realitzen a alta muntanya, no? Ens permeten els drons treure dades i donar informacions en streaming també, i gràcies a una mica pues, els seus sistemes de tant de foc per poder fer una actuació, un primer apropament a un corredor de nit o inclús també amb l'altaveu que ens permeti poder, poder avaluar amb ell, no?, una mica pues, l'estat en el que es troba, no? I de fet aquestes coses ara aquest any provarem ara amb aquesta prova en diferents circumstàncies, ja sí, de dia i de nit, i podrem veure quina és la qualitat, no?, d'aquest nou servei.
0: Pel que fa a d'altres aplicacions, l'empresa danesa Cargo Drone Solutions ha fet des de la tardor passada més de 100 vols amb drons de càrrega per transportar fins a 1.500 quilos de material i ha recorregut uns 200 quilòmetres, 182 d'ells horitzontals i 66 de verticals en zones de difícil accés, provant així l'aplicació en la logística. També ha de servir per facilitar la rapidesa del transport de subministraments en entorns aïllats o en zones d'alta afluència.

El temps a la Seu i l'Alt Urgell. Un començament d'estiu que continua marcat per la calor. Ahir no es va arribar a valors tan extrems com dies enrere, però tot i així, al nucli urbà de la Seu es va arribar fins als 34 graus, segons ha informat MeteoSeu. La previsió del Meteocat preveu que avui es registri les temperatures més suaus, entre cometes, d'aquests darrers dies, i podria ser que la majoria de poblacions del Pirineu no arribin als 30 graus. Se n'esperen 29 a la Seu, també a Sort, 30 al Pont de Suert i 25 a Puigcerdà i a Viella. A Tremp sí que arribaran fins als 34. Aquesta tarda creixeran nublades, però aquesta vegada ja no s'espera que deixin ruixats en lloc del Pirineu, tampoc el Pirineu Oriental, on hi ha hagut diversos aquests darrers dies. I això precedeix l'arribada d'un nou pic de calor, i és que demà la màxima a la Seu ja torna a pujar fins als 33 graus, en esperen també 33 a Sort i al Punt de Suert, 37 a Tremp, i a Puigcerdà arribaran fins als 27. Aquesta nit vinent les mínimes estaran en general entre els 14 i els 17 graus. Demà sol durant matí i tarda, pràcticament no hi haurà presència de núvols, i el mateix per dissabte, a predomini total del sol i, en conseqüència, repunt de les temperatures. De ben aquesta hora al matí ja tenim 21 graus a la Seu, 22 a Organyà, 20 a Oliana i 21 a Alinyà. A Puigcerdà, 17 graus, 25 a Sort, la més alta ara mateix al Pirineu, 21 a Tremp, 15 al Pont de Suert i 16 a Viella. Alta muntanya hi ha 10 graus al Pic de Salòria, la més baixa 6 graus a la Tossa d'Alp, el mateix hi ha al Port de la Bonaigua, 13 graus als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, el mateix a Port del Comte, 8 graus a Cert Escan i 12 a 8 a Ullers.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu, de dilluns a divendres, de 12:45 a 1:00 PM, pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i votació dels pressupostos de la Generalitat que s'aprovaran amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Junts s'ha erigit com a alternativa al govern del PSC. Antoni Castellà n'és el diputat.
1: Torno a dir, no és un país condemnat a la decadència. Catalunya és un país amb un potencial immens. El que necessita no és resignació. Catalunya necessita lideratge. Catalunya no necessita administrar les limitacions. Necessita superar-les. Catalunya no necessita governs que ocupin el poder. Necessita governs que transformin el país. I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests.
0: Castellà ha acusat el president Salvador Illa de governar amb arrogància ara que ja té garantits els pressupostos i ha posat d'exemple l'actitud que va tenir ahir en la sessió de control. En mobilitat es mantenen diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió per un accident entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona amb un carril tallat. També continua tallada la calçada al Vendrell i a la Pobla de Montornès en direcció, també en direcció Tarragona. A l'àrea metropolitana hi ha retencions a la A2, a la B10, B20, B23, C31, C32 i C58. També hi ha afectacions a la C25 a Espinelves i a la C51 entre Valls i Alió. A tot això s'hi sumarà a partir d'avui les restriccions de mobilitat dins la ciutat de Barcelona per la presentació dels equips del Tour de França. La prova sortirà de la capital catalana i fins dilluns també provocarà afectacions en una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes. Baixa lleugerament l'atur a Catalunya amb 458 persones menys i un total de desocupats se situa en els 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. El govern espanyol incorporarà a partir d'avui a la futura llei de protecció de menors en entorns digitals la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui s'incorporarà a la futura llei. El text també preveu tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'ampliació dels continguts il·legals i establir responsabilitats penals per als directius de plataformes que els retirin, que no els retirin. L'objectiu, segons l'executiu, és fer l'espai digital un entorn més segur per als joves. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
4: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
5: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
4: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A les millors activitats i festes al Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.
6: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-360092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
2: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posa en alerta que s'hagin destruït llocs de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
3: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 11 i 3, bon dia. L'Ajuntament dels Adorzell ha rebut positivament l'anunci que la Generalitat licitarà l'estudi per la possible construcció d'un tren tramvia entre l'Adorzell i Andorra, però creu que cal analitzar si aquesta infraestructura beneficiaria la capital urgellenca. Després que ho hagi fet públic el Departament de Territori, l'alcalde urgellenc, Joan Barrena, ha remarcat que tot el que sigui avançar en les bones relacions i afavorir la mobilitat sostenible sempre és bona notícia, però matisa que, d'una banda, això està previst a llarg termini, probablement cap al 2040, i que s'ha d'anar mirant també en què en sortiria beneficiada o no la seu. Barrena es mostra d'acord que es potenciï el transport sostenible, si bé adverteix que la seu no ha de ser la rodalia de ningú, ni tampoc s'ha de plantejar aquest transport com un pàrquing per Andorra, sinó que tot ha de tenir un sentit propi, que simplement s'ha de mirar quin sentit té per la ciutat i com s'ha de fer en aquest sentit. El batlle urgellenc remarca que aquest debat es cal plantejar-se amb la prioritat de facilitar el transport i la comunicació, però sempre amb un projecte de ciutat, i cal tenir en compte també que s'està parlant d'un macroprojecte amb una dimensió enorme i també amb una gran inversió calculada, si s'acabés fent, en uns 250 milions d'euros. Per això és previsible que en el supòsit que es dugui a terme tingui un camí molt llarg de tramitació, i per tot plegat reitera que la seu vol ser present en aquesta planificació com a part implicada. Ja s'ha obert el període per sol·licitar els ajuts líder, línia de subvencions destinada a impulsar la diversificació econòmica de les zones rurals, afavorir la creació d'ocupació i contribuir a dinamitzar l'economia local. La dotació que el Departament d'Agricultura destina per aquest 2026 al Consorci Aldorzell-Cerdanya, encarregat de gestionar els ajuts en aquestes dues comarques, és de 511.000 euros, la mateixa quantitat que en la convocatòria de l'any passat. S'ha programat dues xerrades informatives, una d'elles va ser a Puigcerdà i l'altra serà dimecres vinent, dia 8, a 7:15 de la tarda al setup de la seu. Es pot confirmar l'assistència amb un formulari en línia. Les sol·licituds d'ajut es poden presentar fins al 30 de setembre. Les subvencions s'adrecen a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada i entitats i administracions públiques. En el primer cas, la subvenció pot arribar a cobrir fins a un 40% de les despeses elegibles a partir de 12.000 euros, i pel que fa a entitats públiques, la inversió mínima subvencionable és de 40.000 euros, però pot arribar fins al 80% de la despesa elegible. La piscina municipal de la Seu torna a oferir fins al 28 d'agost el servei de bibliopiscina, un espai que funciona de dilluns a divendres de les 5 a les 7 de la tarda i posa a disposició dels banyistes llibres, còmics, contes, novel·les, revistes i jocs de taula per totes les edats. S'ofereix activitats al voltant del món dels contes i els jocs de taula, com per exemple Una hora del conte, al taller de manualitats en anglès Gina Ginger and the Color Fairy, que ofereix l'escola Quitsanàs i que es farà dilluns 13 de juliol a les 6 de la tarda. Els usuaris s'han d'inscriure al registre habilitat per l'ocasió i han de ser socis de la biblioteca per endur-se els llibres o revistes a la seva tovallola, i han de tornar aquest material abans de marxar de la piscina. Un treballador de la deixalleria de Puigcerdà va haver de ser ingressat ahir a l'Hospital de Cerdanya després d'intoxicar-se per una fuita de productes químics irritants procedents d'un palet emmagatzemat en la instal·lació. El succés va tenir lloc ahir al matí, a primera hora. Arran de l'avís de les dotacions dels bombers, es van desplaçar al lloc dels fets. Els efectius van inspeccionar la zona amb un detector de gasos i una càmera tèrmica per localitzar l'origen exacte de la fuita, i després es va ventilar la nau i es va retirar el palet que havia causat l'incendi. I als esports, la urgellenca Anna Simona s'ha proclamat campiona del món d'eslàlom en la modalitat de patrulles a la categoria cau femenina 23, als campionats del món júnior Rio 23 de canoa eslàlom, que es disputen aquesta setmana a Cracòvia, Polònia. La palista del club Cadí Canoquea, que s'ha penjat la medalla de plata conformant l'equip espanyol al costat de les basques Leire Goñi i Aise Segura. Des de la federació han destacat que totes tres han fet un descens ahir immaculat, sense cap penalització, i van superar així Alemanya, que va obtenir la medalla de plata, i França, que es van dur el bronze. Pel que fa a la resta de proves de patrulles d'ahir, en 23 masculí, Espanya va quedar 8è, la victòria va ser per França, seguida d'Itàlia i Txèquia. En júnior masculí, el combinat estatal es va quedar una passa del pòdium, un quart lloc per darrere d'Eslovènia, França i Eslovàquia. Aquesta medalla d'or d'Anna Simona s'afegeix a la consecució el dia abans del bronze per part del també urgellenc Manel Contredes a les cronometrades de caiac cross, que servien per definir les eliminatòries d'aquesta modalitat que es faran diumenge. El representant del Cadí va obtenir el tercer millor temps en
23 masculí, per darrere del guanyador, l'alemany Enrico Dietz i el txec Matías Novak. En U23 femení, Jana Planes va ser 14a i en júnior masculí, Nil Txeka, per l'equip d'Andorra, va fer el 6è millor temps.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Un dia més de sol i calor. A aquesta hora, fa poca estona, ja es marcava 25 graus a la Seu i a Organyà, mentre que a Oliana estaven en 21 graus a Alinyà. A la resta del Pirineu, 20 graus gairebé a Puigcerdà, 26 a Sort, la més alta mateix al Pirineu, 25 a Tremp, 21 al Pont de Suert i 18 a Viella. Alta muntanya hi ha valors com els 14 graus de refugi de Prat de Guiló i Malniu, també a Port del Comte, 11 al Pic de Salòria, es pot i a Vuitaull, però també valors més baixos com, per exemple, 7 graus a la Tosa d'Alp, 9 a Cert, Escan i 8 a la Bona Aigua Refresca d'aquestes darreres hores alta muntanya. Una situació, però, que sembla que dura poc, que ens porta la previsió Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. El temps de cara a les properes hores encara ben endominades per aquesta calor, que continua intensa i que s'agreujarà molt més de cara als propers dies. Avui les màximes al voltant dels 32-33 graus a tot estirar, cap al sud de la comarca es pot enfilar cap als 34-35 amb un gran domini del sol. Esta l'estabilitat atmosfèrica que tindrem, que en principi ni de nuvolades en tindrem durant la tarda i les que puguin aparèixer no deixaran cap mena de precipitació. Aquesta situació de temperatures encara contingudes durarà fins dissabte. Atenció a partir de diumenge, perquè tot indica que una altra onada de calor afecta a Catalunya de manera no només intensa, sinó molt persistent durant tota la setmana que ve.
1: La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Peruixet fins aquest vespre, llavors entra de guàrdia a la farmàcia Marsinyac. Fins aquí el butlletí, amb més notícies a les 12 i a la 1 a l'informatiu migdia, i d'aquí un moment comença el programa Carretera i Manta a quarts de 12 del migdia. Fins ara.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
4: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
3: Ah, sí?
4: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
3: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
4: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Doncs aquí estem un dia més a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, havent girat ja el full del calendari. Ja som dijous 2 de juliol, com qui no vol, ja som a les portes del cap de setmana, anem fent camí i anem donant premis també. Recordem que aquesta setmana passada ja vam anunciar els premis corresponents a la primera setmana. Avui, màxim demà, durant el dia, anunciarem els corresponents a aquesta darrera setmana, i si voleu afegir-ne algun més, doncs ara serà el moment d'aquí no res. Comencem el Carretera i Manta, salutacions de qui us parla, Ignasi Cervera, i avui ens acompanya també ja el control tècnic, i el saludem, Aleix Godinho. Aleix, molt bon dia.
4: Molt bon dia, un plaer estar un estiu més aquí a Ràdio Seu.
3: Doncs perfecte, benvinguts aquí al Carretera i Manta, Aleix Godinho, ens estarà acompanyant també aquí al 107.2 en aquest concurs, aquí al control tècnic, i nosaltres que comencem ja aquesta nova edició del Carretera i Manta, en què, com sempre, tenim de tot, tenim protagonistes, tenim actualitat i tenim, evidentment, també, si així ho voleu, la vostra participació. I què tenim avui? Doncs avui ens n'anem de la Seu perquè, figuradament, perquè anirem fins a l'espai L'Avança, Sorribes de L'Avança, perquè aquest cap de setmana impulsen la celebració d'un festival que van estrenar l'any passat i que es diu Festivança i que es durà a terme al llarg d'aquest divendres i dissabte. Per tant, és moment de parlar-ne perquè això començarà res. Demà mateix a la tarda estarà repartit entre el Refugi de l'Arp, on s'hi faran activitats divendres, demà, i l'espai L'Avança, Sorribes, que on hi haurà activitats al llarg de tot dissabte, obertes a tothom. I d'això ens en parla de Marre Carens, que és la responsable, la gestora de l'espai L'Avança, i aprofitarem, doncs, aquesta ocasió per parlar d'aquesta important tasca que fa l'espai L'Avança per la dinamització de tota aquesta zona. Això, però, serà la segona part, perquè la primera, com sempre, està dedicada a vosaltres. I, doncs, mira, ja que avui anem a la Vall de L'Avança, avui és dijous, i, com sabeu, els dijous tenim l'espai Fem Poble, en què busquem un poble del Pirineu. D'aquí un moment fem una pausa, i de seguida podreu trucar per mirar d'endevinar-lo, i podeu guanyar, novament, oferim una motxilla del Camino Pirineus, de Turisme al Turgell, molt xula. Ja n'hem repartit algunes, però en volem repartir més. O, si ho preferiu, també podeu guanyar el premi especial d'aquest any de Ràdio Seu, aquesta tassa de Ràdio Seu, que ja n'hem repartit també algunes. Si voleu participar i guanyar, ja ho sabeu, de seguida obrim el telèfon. Pausa i ens hi posem.
5: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
6: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
7: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
6: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
7: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
6: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
7: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
6: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

Són les 11 i 46 minuts i ja som aquí a Carretera i Manta i avui fem poble. Tenim aquesta secció que fem els dijous i en què oferim un premi que precisament té molt a veure amb la descoberta del nostre entorn, perquè és una motxilla que ens ofereix aquest any el Camina Pirineus Turisme al Tursell, o si ho preferiu també tenim d'altres obsequis de Turisme al Tursell. Per exemple, tenim també per regalar bosses tèrmiques, que també van molt bé per l'estiu i encara més amb la calor que està fent, per poder tenir els aliments o la beguda ben fresquets si aneu a caminar o a la piscina on vulgueu. Doncs ja ho sabeu, si voleu guanyar algun d'aquests premis, avui tenim per endevinar, com fem habitualment els dijous, un poble del Pirineu i, com sempre, després quan l'encerteu aprofitem per fer-ne una mica de divulgació amb aquesta secció, que també ens serveix a nosaltres mateixos per descobrir coses que segurament no sabíem de molts pobles, tant de la nostra comarca com de la resta del Pirineu. Si voleu provar sort, ja ho sabeu, és el moment de poder trucar ja al 973-36-06-17. Secció Fem Poble, estem buscant un poble del Pirineu i, com fem també ja en aquesta secció, si voleu podeu fer-nos alguna pregunta i d'aquesta manera potser us apropeu més fàcilment a la resposta. Just follow.

0: dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
1: A veure, al nord o al sud està?
0: Si és al nord o al sud, és cap al sud, però amb això hem de donar una pista, i és que no és a la Torgell, no és aquí a la comarca aquesta vegada.
1: Ah, l'han fumut.
0: Quin volies dir?
1: Pues ara no me volia anar cap a Ossera.
0: Cap a Ossera? No és Ossera.
1: Estem a l'Alt Urgell, vale. Vinga.
0: Gràcies, Dolors. Fins ara. Doncs, mirament, ja que ens ho preguntava, ja sabem una cosa, i és que no és a la comarca de l'Alt Urgell, i de fet ja volíem dir de bon començament que no és a la vall de la Vansa, tot i que avui parlem del Festi Vansa, i de moment ja sabem també que tampoc és a la comarca de l'Alt Urgell, hem d'anar cap a alguna altra comarca del Pirineu. 973-36-06-17, de moment ja sabem una cosa, aquest poble que estem buscant no és aquí a la comarca del Urgell. En anteriors setmanes sí que havíem triat pobles d'aquí a la comarca, i a més de ben a prop, però aquesta vegada hem anat un pèl més lluny. Tampoc massa, no us penseu. 973-36-06-17. Quin és aquest poble que estem buscant i que, de moment, sabem que no és a l'Alt Urgell, és en una altra comarca. Podeu trucar i, com m'ha fet la Dolors, si voleu, podeu fer-nos alguna pregunta a l'hora que truqueu i busqueu alguna resposta, doneu alguna resposta. Vinga, va, s'anima ja al concurs. Endavant, Sila, bon dia.
1: Una altra vegada, la Dolors.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: A Cerdanya?
0: Si està a la Cerdanya, doncs d'aument ja descartem la Cerdanya, perquè no és a la Cerdanya.
1: Molt bé, doncs ale, res.
0: Gràcies, fins ara. Doncs vinga, ja descartem una cosa més. D'aument ja sabem que no és a la comarca de la Cerdanya, és en una altra... no és ni a l'Alt Urgell ni a la Cerdanya. Per tant, doncs anem a cap a alguna altra zona del Pirineu. 973-36-06-17. Podeu seguir trucant. Ja sabeu com m'ha fet la Dolors, que podeu trucar tants cops com vulgueu. Sí, bon dia.
2: Hola, bon dia, la Isabel Santiago.
0: Isabel Santiago, hola, digues.
2: Potser Peramola.
0: Peramola, no és Peramola, Isabel.
2: Vale, merci.
0: Gràcies, fins ara. De moment, una de les dades que hem donat és que no és a l'Alt Urgell, per tant no seria Peramola, i que tampoc és a la Cerdanya. Així doncs, anem cap a alguna altra zona del Pirineu. Tot i que ja podem dir que no ens n'hem anat tampoc molt lluny, no us penseu. 973-36-06-17, 973-36-06-17, quin és aquest poble que estem buscant i que es pot permetre guanyar aquest premi. Endavant, sí, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: A veure, pot ser el Pallars?
0: Sigues al Pallars, Dolors.
1: Bueno, anirem... treguent. Pot ser Tírvia, per exemple?
0: Tírvia, no és Tírvia, Dolors, però gràcies per la resposta.
1: Vinga.
0: Fins ara. Doncs vinga, va, ara sí que ens hem situat. Ara ja sabem alguna cosa més concreta. Bé, ja en sabem algunes, però ara ja sabem què és el Pallars. 973-36-06-17. Vinga, anem avançant ràpidament, amb aquestes pistes, a veure si en les pròximes trucades arriba la resposta. De moment, ara ja estem una mica més situats i sabem que és un poble del Pallars, aquest del que parlarem, i en parlem bé perquè, a més, és un poble del que n'hem trobat bastanta informació. 973-36-06-17, les 11:52 minuts. Doncs quin és aquest poble del Pirineu que estem buscant i que de moment ja sabem que és el Pallars? Tenim marge de moment per anar rebent les vostres trucades, perquè tenim encara 8 minuts per arribar a les 12 del migdia, així que a veure si, doncs, amb una mica d'ànims i de trucades, ho resolem ja abans de les 12. Passades les 12, com dèiem, ens espera aquesta conversa amb Marc Carens de l'Espai L'Avança per parlar d'aquesta interessant activitat que es fa a Sorribes i al Refugi de l'Arp. Sí, bon dia.
3: Hola, bon dia. La Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, hola, digues.
3: Podria ser Sort.
0: Sort, no és Sort, Teresa. Gràcies, fins ara. I per cert, ho anem recordant de tant en tant, però si no l'encerteu, no patiu, perquè totes les trucades que anem sumant compten pel sorteig d'un viatge al final de l'estiu, perquè ara queda molt lluny, però penseu que totes les trucades que anem fent les anem apuntant una a una i apareixeran al sorteig del viatge al final de l'estiu. Sí, bon dia.
3: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, novament, digues.
3: Podria ser el Pallars, és el Pallars Sobirà o el Pallars Jussà?
0: Doncs aquest segon, és el Pallars Jussà.
3: Val.
0: Vols dir algun poble? Així, el primer que vingui al cap. Hola, doncs no, em sembla que hem perdut la trucada. Doncs podeu, no passa res, perquè, com dèiem, en aquesta primera part podeu trucar tantes vegades com...

0: població i que no és problema. Podeu tornar a marcar el 973-36-0617. Endavant, sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Dies, Dolors.
1: És cap de municipi?
0: Sí, és cap de municipi.
1: Senterada?
0: No és Senterada, Dolors.
1: Vale, vinga.
0: Gràcies, fins ara. Doncs vinga, va, ja sabem una cosa més. Avui estem avançant bastant ràpid, ja ho veieu. Ja sabem, d'augment també, que és cap de municipi. Quina és aquesta població i municipi, també, del Pallars Jussà? Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, la Isabel.
0: Isabel Santiago, digues.
2: Pot ser Alins.
0: Alins, no n'és Alins, Isabel.
2: Vale, merci.
0: Gràcies. No és a l'INS aquesta població que estem buscant. Ja en sabem unes quantes coses. És a la comarca del Pallars Jussà i, a més, és cap de municipi, cosa que això ja ho delimita bastant perquè de pobles n'hi ha moltíssims a cada comarca del Pirineu. Aquí a l'Alt Urgell en tenim moltíssims, també, però de municipis ja no tants. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: Sant Esteve de la Sarga?
0: No és Sant Esteve de la Sarga, Dolors.
1: Vale.
0: Gràcies, fins ara. Doncs a veure quin és aquest municipi que hem situat avui en aquesta incògnita i que a veure si la resolem en poca estona, perquè de moment anem ben encaminats amb aquestes preguntes que ens heu fet. Ja ho veieu que doncs, de vegades aquestes preguntes serveixen per anar més ràpid. 973-36-06-17. Hi hem descartat algunes possibilitats. Sí, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Jordi Ubach.
0: Jordi Ubach, digues.
3: Pot ser Abella de la Conca?
0: Jordi és Abella de la Conca. Felicitats.
3: Molt bé.
0: Molt bé. És el primer que t'ha vingut al cap o pensaves que ja...
3: Per les pistes, doncs, tal, he mirat alguns d'aquí del Pallars.
0: Doncs mira, has mirat bé perquè de municipis n'hi ha uns quants, però l'has encertat bé, és Abella de la Conca. Molt bé, tenim per regalar... bé, em sembla que ja t'ha tocat una motxilla. Vols un endoll intel·ligent de peusa?
3: Ah, sí, perfecte.
0: Doncs te l'apunto, Jordi.
3: Pues molt bé.
0: T'ho apunto ara mateix i ho afegirem als premis setmanals que estem a punt ja de tancar.
3: Pues molt bé, pues moltes gràcies.
0: Felicitats, moltes gràcies. Doncs Jordi Ubach, ens ho han endevinat. És efectivament Abella de la Conca. Podia ser qualsevol altra, perquè tampoc havíem donat cap pista concreta que fes referència a aquest poble, però efectivament és Abella de la Conca. Tenia més pistes per donar, com per exemple, havíem dit ja que és cap de municipi. Una altra pista és que té menys de 500 habitants. De fet, no arriba als 200. El seu nucli principal és a prop de 1.000 metres d'altitud i és una altra dada, una d'aquesta situació sí que era important, és que és un municipi que és limítrof amb l'Alt Urgell. Una part del seu terme municipal limita, concretament a través de Bóixols, amb el municipi de Coll de Nargó. I l'última pista, per si no aparegués, que creiem que amb això ja havia d'aparèixer, és que una particularitat que té és que el seu nom fa referència a un animal i concretament a un insecte, a l'abella. De fet, val a dir que fins fa uns... de fet, l'escut d'armes de l'abella de la Conca hi apareix una abella. No és cap broma, és així, és el símbol del poble. Abella de la Conca és una vila i també municipi de la comarca del Pallars Jussà. Està en el terç sud-oriental d'aquesta comarca. Geogràficament pertany a la Conca d'allà, però des del punt de vista administratiu no en forma part, perquè el 1970, quan es va produir l'agrupació de municipis, també aquí l'Alt Urgell, es va crear el d'Isona i Conca d'allà, però Abella de la Conca en va quedar a part i es va constituir en es va mantenir, volem dir, com a municipi independent. D'altra banda, tenim bastantes dades més d'Abella de la Conca, com per exemple que actualment té registrats tot just uns 160 habitants fixos. Ahir té una extensió de 78 quilòmetres quadrats i, com dèiem, el seu municipi inclou una zona que limita amb el municipi de Coll de Nargó. És a través del Coll de Bóixols, aquesta carretera per on que connecta a la nostra comarca amb el Pallars Jussà. Pel que fa a la primera part del topònim, el nom del poble, segons va estudiar Joan Coromines, procedeix del nom d'aquest animal i de l'abella, i seria, per tant, un topònim romànic procedent del llatí tardà apícola. però també podria tractar-se d'una assimilació d'un nom anterior preromà segons d'altres teories, com també d'Abella de la Conca, entre els seus elements té una llarga història, també de l'edat mitjana, on va ser una població fortificada, hi havia el castell d'Abella, i ja cap al segle XV va passar a formar part de la baronia d'Abella. En donem alguns detalls. Al segle XX, ja més recentment, el segle XX va viure en progressiu despoblament després de molts anys en què havia estat una zona molt activa pel que fa a producció del camp de blat, oli o fruites, entre d'altres, segons havien escrit els estudiosos Tastamora i Madós en la seva època. Després van ampliar-hi també cap a sègol, ordi, cibada, hortalisses, però el segle XX va començar a viure en progressiu despoblament i dels 136 edificis i 300 habitants que havia tingut l'any 1900 va passar ben bé a la meitat i també va anar baixant fins a 98 abans de la guerra i per remuntar una mica després de la guerra, el 1940. Els primers anys del segle havia viscut males collites i plagues al camp i això va provocar aquesta despoblació. També és notícia perquè va viure alguns combats importants durant la Guerra Civil. Són alguns detalls, no en donem més perquè de fet ja arribem a les 12 del migdia i de fet val a dir que Abella del Conca, una altra peculiaritat que té és que és una de les poblacions més ben documentades a la Viquipèdia, on, com sabeu, doncs, hi apareixen pràcticament tots els pobles del Pirineu, però l'entrada corresponent a Abella del Conca és espectacular perquè consta d'atenció de 25 pàgines i apareix un gran nombre de detalls sobre la història i les característiques d'aquest municipi, si voleu tafanejar. Amb tot plegat hem arribat a les 12 i hem de donar pas a les notícies que arriben de seguida. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, les 12 i un minut. Us parla Aleix Godinyó. L'Ajuntament de la Seu valora bé l'estudi del tren tramvia, però vol analitzar en què beneficiaria la ciutat. Joan Barrera remarca que la capital urgellenca no ha de ser la rodalia de ningú i que si el projecte prosperés caldrà garantir que té un sentit propi per a la ciutat. Per això el consistori demana poder participar de la planificació com a part implicada. Oberta la convocatòria dels ajuts líder dotada amb més de mig milió d'euros. El setup de la Seu d'Urgell acollirà dimecres vinent, 8 de juliol, una sessió informativa del Consorci Alt Urgell-Cerdanya. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre. I la bibliopiscina torna aquest estiu a la piscina municipal de la Seu d'Urgell. La Biblioteca Sant Agustí comptarà amb un espai de préstec de llibres, revistes i jocs de taula per a totes les edats. A més, s'organitzarà una hora del conte i un taller de manualitats en anglès. I en cultura, la companyia La Piscifactoria representa la Seu d'Urgell l'obra Cyrano del Llobregat. La creació teatral, amb la presència de l'actor urgellenc Jordi Rivera, es podrà veure aquest dissabte al vespre a l'Esteatre La Salle de la Seu d'Urgell. L'adaptació s'ha estrenat recentment a Barcelona amb bona rebuda. I segona edició del Festivança, al Refugi d'Arp i a Sorribes. Aquest divendres hi haurà teles acrobàtiques, un sopar, un concert de blues i una jam session. Al llarg de dissabte, a l'Espai de l'Avança s'oferiran activitats de circ, estampació, espai de joc infantil, una tertúlia, concerts i pirotècnia. En parlarem tot seguit al Carretera i Manta. La Generalitat i la Fundació Endesa col·laboraran en la conservació de tres espècies d'aus amenaçades al Parc Nacional d'Aigüestortes i els Estanys de Sant Maurici. Ambdues institucions impulsen un projecte per protegir el gall fer pirinenc, la perdiu blanca i el mussol pirinenc. La durada de l'acord serà de 3 anys. L'Aran acull una prova pilot pionera amb drons per millorar la seguretat en les curses de muntanya. A Arres de Sus també s'ha fet demostracions de transport de càrrega en entorns de difícil accés i de cultura immersiva a través de projectes d'empreses araneses. Les àrees que se'n beneficiaran seran la ramaderia, el turisme i l'esport. L'atur repunta en 255 persones al juny a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La xifra actual d'aturats és de 15.155, malgrat que també ha augmentat la creació de llocs de feina, sobretot per la campanya agrària. La gran majoria de nous afiliats no tenen cap experiència laboral prèvia. I en esports, Anna Simona, campiona del món d'eslàlom en categoria K1 Patrulles U23. La palista urgellenca s'ha penjat la medalla d'or al costat de les basques Leire Goñi i Aitzea Segura. Manel Contreras obté la medalla de bronze U23 a la cronometrada de Kayak Cross. I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Tornem a la 1 amb Marta Pujantell i ara seguim amb tot seguit amb el Carretera i Manta a càrrec d'Ignasi Cervera. Tingueu molt bon dia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Duele, pero no importa, ya me he acostumbrado al dolor permanente.
1: Són les 12 i 9 minuts. Som a Ràdio Seu, carretera i Manta. Seguim endavant, tenim una hora per endavant encara i ja hem resolt aquesta primera incògnita. Avui, doncs, la cosa ha anat ràpid i el Jordi Boca ens endevinava que era aquesta població de la qual, a més, ja hem parlat, Abella de la Conca. Avui, per cert, si ens queda temps... cap al final aprofitarem per recuperar un fragment de la conversa que vam comentar ahir. Ahir recordem que el personatge endevinar era Paquito Muñoz i, si ens queda temps, cap al final recuperarem aquesta conversa que, com dèiem, és un dels arxius digitalitzats més antics que tenim a Ràdio Seu. Era de l'any 2008. Però, de moment, el que tenim és nouament el concurs, perquè resolta ja la incògnita. Podem donar pas ja, abans de l'entrevista, que arribarà de 15 minuts, a la bateria de preguntes. Telèfon obert novament, 973-36-06-17. Ja podeu trucar si voleu. I ahir ens havíem quedat pendents que ens responguéssiu, que ens endevinessin quins dos regidors de l'Ajuntament de la Seu dels anys 80 van impulsar la creació i després la consolidació de Ràdio Seu. Recordem que ahir celebràvem el 41è aniversari de Ràdio Seu. 973-36-06-17. Però tenim més preguntes, això no para mai. I preguntem, per exemple, amb quina paraula anglesa es coneix el fenomen de l'assetjament escolar, un tema que precisament han tractat molt aquest any, aquest curs, els centres educatius de la Seu. 973-36-06-17, les 12 i 11 minuts. Més preguntes. Quina ja que avui doncs, parlem del Festivança, ara una pregunta d'un lloc que queda bastant a prop. Quin antic edifici religiós de Linyà dona nom actualment a la sala d'exposicions del poble? Sí, bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi Adrià.
1: Hola, Adrià, bon dia. Endavant, digues.
2: La paraula d'assetjament és bullying.
1: És el bullying, exacte, Adrià.
2: Vale.
1: Moltes gràcies. Fins ara. Les 12 i 11 minuts. Doncs sí, és aquesta paraula anglesa, el bullying, amb què es coneix també l'assetjament escolar. Hem demanat fa un moment quin antic edifici religiós de Linyà dona nom actualment a la sala d'exposicions del poble. 973-36-06-17. Edifici d'ús religiós. 973-36-06-17. I més preguntes. Amb quin nom o amb quin codi es coneix la carretera que connecta Lleida amb la Vall d'Aran? Per exemple, la N145 és la que va de la Seu a Andorra, doncs el mateix per aquesta. Que amb quin codi, amb quin nom es coneix la carretera que va de Lleida a la Vall d'Aran? 973-36-06-17, les 12 i 12 minuts. Més preguntes. Quin mes de l'any se sol fer el cicle Desenterrant el Passat, que organitza cada any l'Espai Armengol? Quin mes de l'any se sol fer el cicle Desenterrant el Passat? I ara una pregunta que té a veure amb un tema que segur que n'heu sentit a parlar o que n'heu parlat aquestes darreres hores, i és aquest greu accident de trànsit que hi ha hagut en ple centre de Lleida. El que preguntem és a quin cèntric carrer de Lleida s'ha produït aquest accident d'aquest dimecres. De moment, amb un balanç, doncs, el que diem, força greu. 973-36-06-17. Nova trucada. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia a tots, Adrià.
1: Adrià, digues.
2: L'accident a la Rambla Ferran.
1: A la Rambla Ferran, correcte.
2: Vale.
1: Moltes gràcies. Fins ara, les 12 i 12 minuts. Doncs sí, ha estat a la Rambla Ferran i a més en ple centre, perquè l'autocar va impactar contra l'edifici de la Diputació. Segur que n'heu vist alguna imatge, perquè ha corregut molt aquesta notícia les darreres hores per la seva gravetat. 973-36-06-17. Hem demanat, doncs, ja que parlàvem justament de Lleida, quin nom té la carretera que connecta Lleida amb la Vall d'Aran, o quin codi té. 973-36-06-17. I hem demanat també quin mes de l'any se sol fer el cicle Desenterrant el Passat. No ens han respost tampoc quins dos regidors de l'Ajuntament de la Seu van participar en la creació i consolidació als anys 80 de Ràdio Seu, ni tampoc quin antic edifici d'ús religiós de Linyà acull actualment la sala d'exposicions del poble, una sala cultural. 973-36-06-17. Doncs força preguntes per respondre ara mateix, i encara n'hi afegim una més. Amb quin nom es coneix un expert en bolets? amb quin nom es coneixen les persones que són expertes en bolets. 973-36-06-17, o dit d'una altra manera, quina és la ciència que estudia els bolets, que també pot ser. 973-36-06-17, camí d'un quart d'una del migdia. Podeu seguir trucant encara al telèfon de Ràdio Seu, al 973-36-06-17, i és d'aquesta manera anar sumant punts, perquè estem a punt ja de tancar els premis corresponents a la segona setmana completa del Carretera i Manta, i doncs no hi ha trucades de moment. Esperem uns segons. Repetim les preguntes que tenim ara mateix per respondre. Quin antic edifici religiós d'Alinyà dona nom actualment a la sala d'exposicions del poble? Quin nom o quin codi té la carretera que connecta Lleida de la Vall d'Aran? I quin mes de l'any se sol fer el cicle desenterrant el passat de l'espai Ermengol? Tampoc ens han respost amb quin nom es coneixen els experts en bolets. Sila, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
3: Amb el Jordi Ubach.
1: Jordi Ubach, digues.
3: El de l'expert en bolets pot ser el micòleg?
1: És el micòleg, exacte.
3: Pues molt bé.
1: Moltes gràcies, Jordi.
3: Vinga, dit ara.
1: Fins ara. Doncs anem sumant trucades i ho repetim, perquè la gent que truqueu sovint ja ho sabeu, però va bé també de recordar-ho a la gent que es va incorporant, i és que totes les trucades que rebem, tant si encerteu com si no encerteu, això és indiferent, totes nosaltres les anem apuntant una a una, i al final de l'estiu entrarem en el sorteig d'un viatge a Mallorca ofert per Caritur. Per tant, val la pena trucar i participar. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, la Teresa Vidal.
1: Teresa Vidal, digues.
4: La carretera de Lleida a la Vall d'Aran pot ser la 230?
1: La N230, exacte, correcte.
4: Val.
1: Molt bé, Teresa. Gràcies. Fins ara, doncs sí, és la carretera N230, la que va de Lleida fins a la Vall d'Aran, ens ho ha dit la Teresa. Seguim rebent trucades aquí al telèfon de Ràdio Seu, el 973-36-06-17. Hem demanat també quin mes de l'any, ja podem dir que és a la tardor, quin mes de l'any se sol fer el cicle desenterrant el passat. 973-36-06-17. I en tenim una més per aquí al mig. En quin sector treballa l'associació anomenada El Focat? El Focat, que recentment ha fet una reunió a la Seu. En quin sector, en quin àmbit treballa a què es dedica, vaja, l'associació El Focat? 973-36-06-17. Una activitat que té bastant a veure amb el Pirineu i també amb la nostra comarca. 973-36-06-17. En quin sector treballa a què es dedica l'associació El Focat? 973-36-06-17. No ens han respost tampoc a quin antic edifici religiós d'Alinyà, d'ús religiós d'Alinyà, dona nom actualment a la sala d'exposicions del poble. Endavant, Sila, bon dia.
4: Bon dia, la Teresa Vidal.
1: Teresa, no, ben digues.
4: El que acabes de dir és per la restauració dels edificis.
1: El què, perdó?
4: No has dit el FFAC, el FFAC?
1: Ara no sé quina vols dir.
4: Era un... no me'n recordo de les lletres que has dit. Que van fer que aquí, per fer aquí la Seu d'Urgell, que era per la reestructuració d'edificis o alguna cosa.
1: Vols dir aquesta associació del FOCAT?
4: Això mateix.
1: D'acord. No és de restauració d'edificis, Teresa.
4: Bueno, gràcies.
1: Gràcies. Fins ara. Havíem demanat... Exacte, la pregunta era en quin sector, a què es dedica l'associació anomenada El Focat. 973-36-06-17. Després explicarem què volen dir aquestes sigles. A quin sector, a quin àmbit treballa l'associació anomenada El Focat, que justament fa pocs dies ha fet una reunió a la Seu. Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia, la Dolors.
1: Digues, Dolors.
5: Forestals.
1: Ja, sí, és això, ja, coses forestals, ja ens serveix això.
5: Locals, propietàries, forestals.
1: Això mateix. Molt bé, Dolors.
5: Vinga.
1: Gràcies. Fins ara. Doncs sí, és efectivament, l'associació El Focat és un acrònim, les sigles fan referència a ens locals que tenen propietats forestals, que com se sap aquí a l'Alt Urgell i al Pirineu hi ha molts municipis amb boscos comunals, i van crear aquesta associació doncs, per poder gestionar millor, que no és fàcil, perquè a més molts d'aquests municipis tenen pocs habitants i per tant també pocs recursos. Una associació que, per cert, presideix actualment l'exalcalde l'alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera. Doncs fet aquest apunt, ja som a punt d'arribar a les 12:20. Esperem un moment a veure si voleu respondre alguna altra de les preguntes que hi hem fet, com per exemple aquesta de Linyà. A quin antic edifici d'ús religiós de Linyà dona nom actualment a la sala d'exposicions del poble? Tenim novament trucada? Sí? Sí? Hola, bon dia? No? Ens semblava que sonava el telèfon, però no. Esperem uns segons a veure si sona el telèfon al 973-36-06-17. Tenim encara temps. D'aquí un moment anirem ja per l'entrevista. No hi ha més trucades, doncs aprofitem per fer una pausa i de seguida l'entrevista, però la bateria de preguntes que tornarà després a la recta final. Va, no, doncs mira, això ja passa de vegades, eh? Vinga, els oients sempre per davant. Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia, la Dolors.
1: Digues, Dolors.
5: Aquesta de Linyà és Sant Ponç?
1: Sant Ponç, no, no és Sant Ponç, Dolors.
5: Ah, bueno, vale.
1: Gràcies. Quin edifici religiós de Linyà, que no és necessàriament una església, dona nom actualment a la sala d'exposicions del poble? 973-36-06-17. Doncs, de fet, la sala d'exposicions es diu així, com aquest edifici d'ús religiós. 973-36-06-17, les 12:20 minuts. N'hem parlat alguna vegada d'aquest edifici, perquè de tant en tant va fent de manera periòdica exposicions. Ara sí, sembla que no hi ha més trucades, doncs aprofitarem, farem una pausa i anirem doncs, justament no gaire lluny de Linyà, perquè anirem fins a Sorribes per parlar d'aquest festivança que es pot, del que es pot gaudir, entrada lliure, aquest divendres al Refugi de l'Arp i dissabte a Sorribes. Però el millor és que ens ho expliquem Marc Recarens, que és qui està al capdavant de l'organització. Pausa i l'escoltem. Fins ara.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: La Vall de l'Avança viurà aquest divendres i dissabte la segona edició del Festivança, un esdeveniment que vol contribuir a donar vida cultural i social a la Vall de l'Avança, i avui en parlem amb la gestora de l'Espai l'Avança i responsable d'aquest festival, Marc Arens. Marc, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs, Marc, heu programat aquest Festivança, segona edició, per aquest divendres i dissabte. Abans de parlar dels actes previstos, ens pots explicar quina és la filosofia d'aquest festival? Perquè a l'estiu, com se sap, hi ha molts festivals, però vosaltres el voleu fer amb una filosofia diferent dels que coneixem, oi?
1: Sí, doncs la idea precisament del Festivança és això, allunyar-se de tots aquests macrofestivals lucratius que hi ha a l'estiu i fer una proposta de proximitat de quilòmetre zero amb la intenció una mica de, ja que la Vall de l'Avança és un lloc bastant desconegut, la idea és que sigui una mica com un portes obertes de la vall, que la vall es pugui obrir al món i que d'alguna manera el món pugui conèixer la vall i que sigui un espai de trobada on poder compartir entre els veïns i veïnes i també els visitants. I també això, un punt de trobada entre artistes, artesans, un lloc on es pugui crear i compartir a través de l'art, de la música, de les arts escèniques, del circ.
0: Per tant, entenc que heu volgut idear un festival adaptat al que és la Vall de l'Avança, que és un entorn diferent d'altres de més poblats, oi?
1: Sí, clar, aquí bueno, d'entrada ja estem bastant aïllats físicament. Per arribar aquí s'ha de fer un port de muntanya i amb tot el que això implica. Llavors, per això també el que hem fet és que ho fem a partir de subvencions i volem que sigui d'accés lliure i gratuït. I llavors ho fem tot amb un grup, vinculant els diferents el teixit associatiu de la vall. Ens hem ajuntat i hem unit forces per cadascú aportar el seu granet de sorra i poder fer aquest esdeveniment en dos espais diferents i que pugui adaptar una mica els espais doncs, al tipus de l'afluència de gent que pugui haver-hi i que sigui doncs, un model sostenible pel territori.
0: Tenint en compte aquestes característiques, quina previsió d'assistència teniu?
1: Doncs la veritat és que com que no es compra entrada, és molt difícil de saber-ho. Sí que l'any passat pensàvem que hi hauria poqueta gent i va haver-hi molta més gent de la que esperàvem, van passar unes 300 persones. I llavors aquest any és una mica una incògnita. A dalt al Refugi de l'Art, pel divendres, sí que hi ha inscripció pel sopar popular i de moment ja comptem amb unes 100 i pico persones. Per tant, esperem que el dissabte doncs, també hi hagi força més gent que passi per aquí.
0: Molt bé, doncs ja ens n'has avançat algun detall i ara sí, parlem de les activitats previstes que comencen aquest divendres, 3 de juliol, i remarquem que aquesta primera part es fa al Refugi de l'Arp, que per la gent que no ho conegui és on hi ha l'estació d'esquí nòrdic de Toixent l'Avança, oi?
1: Sí.
0: Quines
1: sí,
0: activitats...
1: El divendres engeguem a dalt al Refugi de l'Art a 8:15. Comencem amb un espectacle de teles aèries que es titula Les Cogules, que ho fan doncs, des d'unes noies que fan tela de Solsona i proposen un cabaret rural. Llavors, seguidament, hi haurà un concert de blues rural d'un grup que es diu The Goat Milk Shots i seguirem amb un sopar popular. I llavors hi haurà una jam session dinamitzada pels mateixos músics que col·laboren al festival, però oberta a tothom. I llavors, finalment, punxadiscos i una mica de musiqueta fins a una mica més enllà de mitjanit. Llavors, el Refugi de l'Arp és un lloc espectacular perquè està a 1.200 metres i des d'allà dalt es pot veure tota la vall i, per tant, és un escenari brutal.
0: Efectivament, un lloc perfecte per a unes activitats com aquestes. Pel que fa al sopar popular, la gent, si hi ha gent que s'hi vol apuntar, encara hi és a temps?
1: En principi, avui dijous és l'últim dia per apuntar-s'hi.
0: Molt bé, doncs ho apuntem. I passem ja a dissabte, que llavors sí, la jornada es trasllada aquí a l'Espai l'Avança i serà, a més seran activitats durant tot el dia, oi?
1: Sí, el dissabte, aquí davant de l'Espai l'Avança, tallem el carrer, a Sorribes de l'Avança, i per tant ocupem tot el carrer per fer-hi aquesta celebració. A les 11 del matí comença, engeguem amb tot, hi haurà la Fira d'Artesania, que aquest any comptem amb 18 paradistes de d'artesania de diferents tipus, ja des de roba fins a joieria, fins a alguna cosa de menjar, també hi ha, què més hi ha? Bueno, hi ha diverses, també hi ha titelles, hi ha diverses coses, i llavors a les de 11 a 1 hi ha dos tallers diferents. Hi ha un taller de circ, de trapezi i malabars, i un taller d'estampació botànica. Tots dos tallers són oberts i no cal inscripció, i no és que durin dues hores, sinó que durant dues hores les persones poden anar passant i aprendre aquestes diferents tècniques de circ i d'artesania.
0: I les activitats que continuaran ja de cara a la tarda, en què veiem que, entre altres, hi ha la participació de la llibreria El Refugi Canalla, d'aquí de la Seu.
1: Sí, i tant. A la tarda hi haurà un espai de joc dinamitzat, perquè bé, la idea del festival també és que està enfocat a tots els públics i, per tant, també fem coses tant pels infants com per les famílies. Llavors, hi haurà un espai de joc on podran participar-hi els infants, les famílies, i que estarà dinamitzat això pel Refugi Canalla. I això serà de 5 a 7, si no m'equivoco. I llavors, de 6 a 7, també hi ha un cafè tertúlia que consistirà com en un debat sobre com dinamitzar el territori. Es proposa des de l'associació Reviure les Valls i hi haurà alguns convidats de diferents propostes o iniciatives dels Pirineus vinculades a diferents àmbits de dinamització del territori.
0: Ens has parlat ara d'aquesta associació Reviure les Valls. Ens pots explicar com va néixer aquesta associació i quines activitats fa?
1: Sí, doncs Reviure les Valls és una associació que va néixer fa uns 15 anys aquí a la Vall de l'Avança, Josa i Tuixent, amb la idea una mica d'anar més enllà de les fronteres polítiques i de poder unir tots els veïns i veïnes d'aquest territori i proposar diferents activitats culturals o relacionades amb l'habitatge també, per tal de, doncs, tal com diu la paraula, reviure les valls i que sigui un lloc, doncs, actiu on passin coses i es puguin fer diferents propostes. Llavors, durant 15 anys s'han fet moltes coses diferents, però l'objectiu principal és aquest, no? Sempre, doncs, trobar maneres de crear vincles i de teixits entre tots els pocs veïns que som aquí a la vall i lluitar per aquest repoblament.
0: Amb això entrarem ja al vespre. A partir de les 7 hi haurà les actuacions de la companyia Plou Poc, de Maria Cabañero i de Laia Balaguer. Ens pots explicar en què consistiran?
1: A les 7, doncs, aquest any també la diferència amb l'any passat ho vam fer tot aquí, davant de l'Espai L'Avança, i aquest any tindrem diferents espais. Per tant, a les 7 hi haurà, aquí davant de l'Espai L'Avança, aquest espectacle de trapezi, amb la companyia Plou Poc, i després a les 8, a dalt a la plaça Major de Sorribes, hi haurà l'espectacle de la Maria Cabañero, que fa circ i també fa la roda circ, i un cop acabi a les 9, la Laia Balaguer, això era una sorpresa, però ja la desvelo, farà el seu espectacle dins l'església de Sorribes de l'Avança.
0: Molt bé, això serà d'una al vespre, i amb això ja entrem a l'última part, a la nit, en què es dona pas a la música. Hi ha tres concerts previstos, oi?
1: Aquí, en aquest punt, arribarà la batucada, que anirà des de dalt a la plaça, baixarà cap aquí i baix davant de l'Espai L'Avança una altra vegada, i llavors començarà el ball pirotècnic dels Diables, la Garça. Faran un ball de fum, i amb algun ball tradicional amb el foc, i després ja comença la música. Hi haurà un concert dels Nautes Loops, que ja van venir l'any passat i aquest any repeteixen perquè van agradar molt, i doncs ells fan cúmbia electrònica, cúmbia psicodèlica i barrejat també amb rap i amb estils afrocaribenys. Llavors hi haurà els Velcros, que són de Solsona i fan rumba i versions. I per últim tindrem John Brown Sound System, que farà reggae, drum and bass i altres estils.
0: Molt bé, doncs tot això és el que hi ha preparat per dissabte, per aquest dissabte, a l'Espai L'Avança, a Sorribes, al llarg de tot el dia. No sé si cal fer alguna indicació pel que fa a la gent que hi vulgui venir, l'aparcament.
1: No, doncs hi ha un aparcament lliure molt gran, que és un prat que està ben bé aquí a l'arribar a Sorribes. El carrer estarà tallat, però estarà desviat i es pot passar pel mig del poble. Estarà tot ben indicat, tant si venen des de la Seu com des de Solsona, com des de Berga. I es pot aparcar al pàrquing sense problema, l'accés és lliure i gratuït a totes les activitats, i llavors també hi haurà, aquí davant tindrem un punt d'aigua per refrescar-se, i res, a un minut d'on estem passa també el riuet, hi ha un bosc amb molta sombra, és a dir que es tracta d'un indret ideal per poder venir a passar el dia encara que faci aquestes calors.
0: I heu explicat també que pel concepte de festival que és, animeu la gent que vingui a participar activament, oi?
1: Sí, clar, aquest festival i tot aquest esdeveniment només té sentit si la gent hi participa, i al final és per això que el fem, no?, per poder compartir tot això. Per tant, animem a tothom a venir, a trobar una bona excusa per venir a descobrir aquesta vall i a conèixer, doncs, aquest racó tan bonic del món.
0: Doncs és aquest Festivança que serveix també per donar la benvinguda a l'estiu a l'Espai La Vansa, que ens pots explicar quin és el funcionament d'aquest espai i quines activitats feu al llarg de l'any?
1: I tant. Doncs l'Espai La Vansa és un espai públic, amb una estació de l'Ajuntament, que des de fa gairebé 3 anys ho portem amb en Jordi, que és la meva parella, i es tracta d'un espai transversal multiservei, podríem dir, perquè consta d'una banda de la taverna de muntanya. En Jordi, la meva parella, és cuiner i ell fa tapes, plats de muntanya i coses, plats molt bons. I llavors té la taverna de muntanya i té la part de centre cultural i social, que és la part que porto jo més com a gestora cultural, i també és un punt d'informació turística. Llavors, al llarg de tot l'any intentem organitzar mínim una cosa al mes, un esdeveniment al mes, vinculat a ja sigui a les arts escèniques, a la música, a les arts plàstiques. Bé, intentem com cobrir diferents àmbits i anem programant coses. Sí que és veritat que el que fem intentem que sigui per la gent de la vall, també pels visitants, però sobretot per la gent de la vall, i dinamitzar, doncs, aquest territori. Per tant, ara a l'estiu, que ja es fan moltes activitats, festes majors, fem una mica una parada conscient de totes les activitats culturals, i després, de cara al setembre, ho tornem a reprendre. També tenim, doncs, un espai expositiu, cada 3 mesos anem canviant d'exposició, una petita biblioteca. Llavors és un espai obert a tothom, i convidem a tothom que vulgui a venir a conèixer, la coneixen's, i també estem oberts a totes les propostes culturals que puguin venir a fer-se.
0: Molt bé, perfecte. Doncs, Mar, no sé si ens quedaven més coses per comentar.
1: No, diria que ho hem explicat tot, i qualsevol dubte que es pugui tenir, doncs ens pot enviar un missatge a través de l'Instagram o a través del correu, que és info@espailavansa.com, i estarem encantats de resoldre'ls qualsevol dubte o de rebre totes les propostes.
0: Perfecte, doncs recordem Festivança aquest divendres a la tarda al Refugi de l'Arp, a l'estació de Tuixén La Vansa, i al llarg de tot dissabte a l'Espai La Vansa, que és a Sorriba. Se'ns n'ha parlat la seva gestora, Mar Enrecarens. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i us esperem a tots aquest cap de setmana al Festivança.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum, i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
0: Tens menys plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
4: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No batis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Molt bé, a les 12:46 minuts anem fent camí després d'aquesta entrevista. Hem conegut més detalls d'aquesta iniciativa del Festivança i tornem a tenir obert el telèfon per si voleu participar. Ens havíem quedat a la bateria de preguntes preguntant, per exemple, quin mes de l'any se sol fer el cicle desenterrant el passat i també quin antic edifici d'ús religiós de l'Alenyà dona nom actualment a la sala d'exposicions d'aquesta població. Més qüestions. Mira, una altra de cultural. Quina escriptora de la Seu, nascuda a la Seu, ha escrit el llibre Tot va passar a l'hora? Quina escriptora nascuda a la Seu és autora del llibre titulat Tot va passar a l'hora? 973-36-06-17. I una de ben diferent. Qui és la consellera d'Educació de la Generalitat? Qui és la consellera d'Educació de la Generalitat? Pues, si sabeu alguna d'aquestes respostes, doncs podeu trucar al 973-36-06-17. Tenim uns minuts per arribar fins a l'una del migdia. Endavant, sí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Tere Jové.
0: Tere Jové, hola, què tal, com anem?
1: Bé.
0: Doncs benvinguda, Tere, per cert. Bé. Al Carreteria Manta, contents de sentir-te i va tot bé, doncs?
1: Va tot bé, perfecte.
0: Fantàstic, digues.
1: Pues tot va passar a l'hora de Teresa Colom.
0: Correcte, Teresa Colom, molt bé, Tere.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és aquest llibre que es titula Tot va passar a l'hora i que va presentar fa uns mesos Teresa Colom. 973-36-06-07. Més hem preguntat també qui és la consellera d'Educació de la Generalitat. 973-36-06-07. Més preguntes. Mira, ja que parlàvem fa un moment de llibres, a quina població va néixer l'escriptor Joan Lluís Lluís? A quina població va néixer l'escriptor Joan Lluís Lluís? 973-36-06-17. Tenim una nova trucada. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Hola?
1: Tere Jové.
0: No me'n digues.
1: Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
0: Correcte, és Esther Niubó.
1: Merci.
0: Gràcies, fins ara. Doncs sí, Esther Niubó, que per cert ha tingut un curs ben mogut, ja anem a anar parlant també a les notícies, a veure com acaba tot plegat. 973-36-06-17. Més qüestions. Hem demanat a quina població va néixer l'escriptor Joan Lluís Lluís. No ens han respost a quin antic edifici religiós

0: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
0: Tere Jové.
1: Tere Jové, no me'n digues.
0: La de la de Linyà, és la rectoria?
1: És la rectoria, exacte. Moltes gràcies, Tere. Fins ara. Doncs sí, és efectivament la rectoria, que com el seu nom indica abans tenia aquesta funció de rectoria, però que actualment s'ha convertit en espai cultural i sala d'exposicions. Doncs seguim aquí, al 107.2. Vinga, va, que segueix animat el telèfon. Donem pas als nostres oients i bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
2: Amb el Jordi Bach.
1: Jordi Bach, digues.
2: I la de Setterrany ha passat, el mes d'octubre?
1: A l'octubre, exacte.
2: Pues molt bé.
1: Gràcies, fins ara.
2: Fins ara, adéu.
1: Doncs ja ho havíem deixat anar una mica, que es fa a la tardor, i més concretament, doncs això, el mes d'octubre. Què més? Seguim parlant de gent d'aquí. En quin àmbit professional ha destacat, i segueix destacant, Anna Traveset, nascuda a Organyà? En quin àmbit professional, per quina feina és coneguda Anna Traveset, nascuda a Organyà? No ho sé, 336-06-17, i que recentment va rebre un premi força important. Doncs seguim aquí al 107.2 i anem a una altra zona. Quines escoles formen part de la ZER Urgellet, de la zona escolar Rodal Urgellet? 973-36-06-17. Sila, bon dia.
3: Bon dia, la Dolors.
1: Dolors, digues.
3: Aquesta Anna Traveset és algo de Institut Mediterrani d'Estudis Avançats.
1: Doncs sí, em sembla que ens ho has dit bastant correctament, sí.
3: Vale, vinga.
1: Gràcies, fins ara. Doncs podem explicar que Anna Traveset, nascuda a Organyà, és investigadora del CSIC, aquest important centre estatal d'investigació de científica, i és biòloga, especialista en ecologia, és ecòloga, i ho expliquem d'aquí un moment, a més detalls. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
4: Amb el Joan.
1: Joan, digues.
4: La ZER Urgellet?
1: Sí.
4: És ciutat a l'Arc, al Pla de Sant Tir, i Tuixent.
1: Perfecte, exacte. Moltes gràcies, Joan. Fins ara, doncs sí, ens s'ha dit tots quatre a Castellciutat de l'As, al Pla de Sant Tirs i Tuixent. Són aquestes quatre escoles que conformen la zona escolar Rodal Urgellet. Doncs dèiem que Anna Traveset és biòloga, especialista en ecologia, ecòloga, treballa al CSIC, ja fa molts anys que viu a Mallorca, de fet, fa investigacions marines i recentment va rebre el Premi Nacional d'Investigació, que no és poca cosa. Doncs seguim. Ara una d'història. Per què es va fer conegut al Pirineu, aquí al Pirineu? Va ser conegut per moltes coses, però per què va ser conegut aquí al Pirineu Boris Skosirev, el personatge de Boris Skosirev a la dècada de 1930? Ara fa gaire, ja gairebé 100 anys. 973-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
4: Amb el Joan.
1: Joan, digues.
4: El Boris, que... Sí. Es va autoproclamar rei d'Andorra.
1: Ho has dit molt bé, exacte, va ser això. Molt bé, Joan. Gràcies. Fins ara. Doncs sí, Boris Skosirev va causar impacte en el seu moment perquè es va autoproclamar rei d'Andorra al començament de la dècada de 1930. Al principi semblava una broma, però quan es va veure que anava de debò, doncs fins i tot hi van intervenir les institucions. Tot això recull, per cert, en una pel·lícula documental que es va estrenar aquest any passat i que possiblement molts de vosaltres heu vist, Boris primer l'estafador que va ser rei, i que és realment fascinant, eh? Si no l'heu vist, us l'aconsellem, aquest documental, perquè nosaltres sabíem bàsicament això per proximitat, que es va autoproclamar rei d'Andorra, però és que va viure una vida increïble de plena d'aventures, d'estafes també, i que recull aquest interessant documental en producció local, per cert. Les 12:53 minuts. Vinga, va. Seguim, anem avançant. Més preguntes. Quina instal·lació esportiva de la Seu porta actualment el nom de Miquel Caminal? Quina instal·lació esportiva de la Seu porta des de fa un temps el nom de Miquel Caminal? I ja que avui hem parlat del Festivança, parlem d'un altre festival amb un nom semblant. A quin poble es fa el Festival Festimariu? Sí, bon dia.
0: Bon dia.
1: Amb qui parlo?
0: Tere Jové.
1: Tere Jové, digues.
0: El de Miquel Caminal és lo de l'aeromodelisme de Pla de les Forques?
1: Exacte, és el camp d'aeromodelisme. Gràcies, Tere. Fins ara, doncs, sí.

0: és el camp d'aeromodelisme del Pla de les Forques, on a Miquel Caminal, evidentment, hi havia passat moltes hores, era un gran aficionat a l'aeromodelisme i va potenciar molt aquesta activitat aquí, i malauradament ens va deixar fa gairebé 2 anys, i aquest any passat doncs li van posar el seu nom en aquest camp d'aeromodelisme del Pla de les Forques. Què més? Hem demanat això, ja que avui parlem del Festivança, preguntem com, a quin poble es fa un festival amb un nom molt semblant, que és el Festimariu, 973-36-06-17. Preguntes, ja que parlem més qüestions, qui és l'actual delegada de la Generalitat Andorra? Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, hola, què tal, com anem?
1: Bien, a fin, gràcies.
0: Benvinguda. Digues, Teresa.
1: El festival aquest Estamariu és Estamariu.
0: És Estamariu, exacte. Com no podia ser d'altra manera. Gràcies, Tere.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Fins ara. Doncs sí, aquesta era fàcil d'endevinar. El Festimariu, aquest festival l'ha iniciat a Estamariu. 973-36-06-17. Hem d'anar també qui és l'actual delegada de la Generalitat a Andorra. Sila, bon dia.
2: Hola, bon dia. La delegada a Andorra és l'Anna Vives.
0: És Anna Vives, exacte. Com et dius, perdó?
2: Teresa Vidal.
0: Ah, ets la Teresa Vidal, perfecte. Moltes gràcies, Teresa. Fins ara. Doncs sí, efectivament és Anna Vives, l'actual i també, i de fet, la primera delegada de la Generalitat d'Andorra, perquè s'hi ha estrenat aquest càrrec. Estem a punt d'acabar. Preguntem ara quin dia se sol celebrar l'onomàstica de les Mare de Déus Trobades. Sila, bon dia.
2: Hola, bon dia. Soc la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, digues.
2: La pregunta que has fet sobre qui va per donar Ràdio Seu...
0: Sí.
2: O sigui que...
0: Sí, ens havia quedat pendent.
2: Sí. Podria ser el Ganyet?
0: El Ganyet era l'alcalde. Estàvem demanant un regidor.
2: Ah, demanava un regidor, val.
0: Sí.
2: Val. Bueno, no me'n recordo ara exactament qui hi havia, però bueno...
0: D'acord, doncs si algú el sap, doncs ens pot trucar i contestar-ho. Gràcies, Teresa. Doncs sí, demanàvem qui va ser, de fet, la pregunta era qui va ser el primer regidor responsable de Ràdio Seu que va impulsar la creació de la ràdio. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
3: Has preguntat quin és el dia de les Mare de Déu Trobades?
0: Sí.
3: El 8 de setembre.
0: El 8 de setembre, correcte.
3: Molt bé.
0: Gràcies, Joan. Doncs és el 8 de setembre, quan se celebra, doncs, per exemple, Santa Maria d'Urgell, entre altres, o també la Mare de Meritxell, la Mare de Núria, la Sagristia, aquí al Pirineu precisament n'hi ha moltes, la Mare de Caral també, entre moltes altres, és el 8 de setembre, i precisament ja aprofitem per avançar que per aquelles dates més o menys és quan farem el sorteig del viatge, sempre el fem, si no aquell dia, més o menys en aquell dia. Així que estigueu atents. De moment som a 2 de juliol i de moment ho deixarem aquí. Si ens queda temps abans de començar l'informatiu, doncs passarem un fragment, com havíem promès, recuperarem el fragment d'aquesta entrevista que teníem d'arxiu, ja que hi celebrem l'aniversari de Ràdio Seu, de Paquito Muñoz, que és el personatge que havíem triat ahir, i aprofitarem per recordar-lo. Amb això arribem ja a l'informatiu i tornem demà, que ja serem a divendres. Moltíssimes gràcies.
4: La música dels Every Night aquesta nit a l'Espai de les Casetes compartint escenari amb Búhos. Les 7 de la tarda i 2 minuts i diumenge de festa major a la Seu d'Urgell. Ens anem ara mateix al camp municipal d'esports de la Seu d'Urgell. Tenim a l'altra banda del telèfon el nostre amic i col·laborador Paquito Muñoz, que també forma part de la nova junta de la Seu Futbol Club. Bona tarda, Paquito.
5: Molt bona tarda a tothom i molt bona festa major.
4: Igualment, gràcies per atendre encara també de festa els micròfons de Ràdio Seu, en aquest cas la trucada que t'hem fet, perquè volem saber, tu que estàs al camp municipal d'esports, com s'està visquent aquest partit amistós entre la Seu i Organyà.
5: Pues molt bé, molta esportivitat, hi ha un gran partit, hi ha molta gent a la grada perquè s'ha animat a deixar de ploure, que ens ha fastiguejat una mica a l'inici del partit. Però, bueno, en resumides cuentes, està tot molt bé i un bon partit.
4: Com anem de resultat?
5: Pues estem guanyant des del minut, si mal no recordo, 32 o 33, la Seu d'Urgell 1, Organyà 0, marcat per Telmo.
4: Telmo, com està la resta de l'equip? Com els veus?
5: Molt bé, físicament molt bé, ja que, bueno, és un rival de superior categoria, però, bueno, estem molt bé físicament i el que interessa és que nosaltres no baixem la guàrdia.
4: Això et volia demanar, perquè tenim entès que l'Organyà tampoc es queda curt a l'hora de jugar bé,
5: no,
4: eh?
5: No, no, ha fet l'equip titular a la primera part, a la segona no ho sé, però ara estem a la mitja part i no ho sé, però al principi ha ficat tot l'equip titular, eh?
4: I el Fèlix, què diu?
5: També, també, també el Fèlix no pare les seues crítiques i les seues exigències, perquè sempre vol més, vol més i vol més.
4: Félix Gómez, que és l'entrenador de la seu Futbol Club, tot s'ha de dir, per la gent que no ho sàpigui. Doncs molt bé, Paquito, tornem a connectar d'aquí una hora aproximadament, que haurà acabat el partit.
5: Sí, esperem que ens aguanti el temps, tal com ara, que encara s'escapa una gota, però bueno, millor per la Festa Major, encara que plou el futbol, mira, què sabem. Però per la Festa Major m'agradaria que no plogués.
4: Mira, estic seguint el radar meteorològic perquè la teva faceta de meteoròleg, entre cometes, també sí, és prou coneguda a Ràdio Seu, i puc dir-te que el radar meteorològic ve molt animat. La comarca de l'Alt Urgell està sent tocada per tempestes importants.
5: Sí, sí.
4: Cap al final, suposo que és cap a Oliana, on està donant una bona tempesta, i s'està apropant aquesta precipitació. Tant de bo que passi de llarg de la Seu i que es mantingui la tarda tal i com està ara.
5: Esperem que sí, almenys per les firetes i per la gent que volta per allà, que puguin tenir pues, una tarda agradable, no?
6: Ràdio Seu, 107.2 FM.
7: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
8: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
9: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
8: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia en aquests moments, 1:02. Encetem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu amb algunes de les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui, un dia en què parlarem de l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell, que tindrà el primer vertiport del Pirineu per a drons i aeronaus elèctriques. Aeroports de Catalunya han licitat el projecte i les obres amb una inversió de fins a més de 500.000 d'euros dins el programa europeu New Link. La instal·lació aeroportuària també preveu començar aquest mes de juliol les primeres proves per comptabilitzar la seva activitat comercial amb la pràctica del parapena Organyà. Parlarem amb el secretari de Mobilitat del Govern de la Generalitat, Manel Nadal, d'aquestes novetats i també de l'impuls del govern a l'estudi de viabilitat d'un nou corredor tramviari entre la Seu i Andorra. En vam parlar ahir. Territori ha licitat aquest projecte per més de 860.000 euros, un anàlisi tècnic d'un eix segregat de 20 quilòmetres amb un pressupost previst de 250 milions d'euros. El govern andorrà ha rebut positivament l'inici d'aquest treball previ. Recordem també que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha valorat bé l'estudi del tren tramvia, però vol analitzar en què beneficiarà la ciutat. Així obrirem l'informatiu, però hi ha més titulars.
0: Titulars.
1: Oberta la convocatòria dels ajuts líder dotada amb més de 500.000 d'euros. El setup de la Seu d'Urgell acollirà dimecres vinent, 8 de juliol, una sessió informativa del Consorci a l'Urgell-Cerdanya. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. La bibliopiscina torna aquest estiu a la piscina municipal de la Seu. La Biblioteca Sant Agustí comptarà amb un espai de préstec de llibres, revistes i jocs de taula per a totes les edats. A més, s'organitzarà una hora del conte i un taller de manualitats en anglès. Segona edició del Festival al Refugi de l'Alarp i a Sorribes. Aquest divendres hi haurà teles acrobàtiques, un sopar, un concert de blues i una jam session. Al llarg de dissabte, a l'Espai L'Avança, s'oferirà activitats de circ, estampació, espai de joc infantil, una tertúlia, concerts i pirotècnia. I la companyia La Piscifactoria representa a la Seu l'obra Cyrano de Llobregat. La recreació teatral amb la presència de l'actor urgellenc Jordi Rivera es podrà veure aquest dissabte al vespre al Teatre de la Salle. L'adaptació s'ha estrenat recentment a Barcelona amb una molt bona rebuda. Els pastors que mantenen la transhumància es queixen del mal estat d'alguns trams de cabanera. Tot i que la tradició mil·lenària es manté per al transport d'ovelles a la muntanya, els seus responsables lamenten que cada cop són menys i auguren que aquesta pràctica pot tenir els dies comptats si no se'ls facilita la feina. La Generalitat i la Fundació Endesa col·laboraran en la conservació de 3 espècies d'aus amenaçades al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Amb dues institucions impulsen un projecte per protegir el gallfer pirinenc, la perdiu blanca i el mussol pirinenc. Farem referència al fet també que l'Aran ha acollit una prova pilot pionera amb drons per millorar la seguretat en les curses de muntanya. A Arres de Sus també s'ha fet demostracions de transport de càrrega en entorns de difícil accés i de cultura immersiva a través de projectes d'empreses araneses. I acabarem amb esports, amb bones notícies, perquè Anna Simona s'ha proclamat campiona del món d'eslàlom en categoria K1 Patrulles U23. La palista urgellenca s'ha penjat la medalla d'or al costat de les basques Leire Goñi i Aicea Segura. Manel Contreras ha obtingut la medalla de bronze U23 a la cronometrada de Kayak Cross.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: Molt bon dia de nou, els parla Marta Pujantell.
0: La notícia del dia.
1: L'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, tindrà el primer vertiport del Pirineu. És una infraestructura pionera que permetrà operar aeronaus d'enlairament i aterratge vertical elèctric i drons de càrrega. Aeroports de Catalunya han licitat aquesta setmana el projecte i les obres amb una inversió prevista de fins a 550.000 euros dins el programa europeu New Link. La instal·lació aeroportuària també preveu començar aquest mes de juliol les primeres proves per comptabilitzar la seva activitat comercial amb la pràctica del parapent a Organyà. L'anunci s'ha fet en el marc de la taula estratègica de l'aeroport, una reunió de treball en què també s'ha fet balanç de l'activitat d'operacions i passatgers. Fins al mes de maig, la instal·lació ha acumulat gairebé 2.800 operacions, més d'un 25% més que l'any anterior, i gairebé 8.230 persones passatgeres, un 6% més que el 2025. Del balanç n'ha parlat el secretari de Mobilitat del Govern de la Generalitat de Catalunya, Manel Natal.
3: Jo crec que aquest aeroport ha crescut en vols, ha crescut en hangars, hem passat d'un, penso que són 17, diguem, tenim, és un aeroport que està funcionant, també té aquests vols comercials que subvenciona Andorra. Repetim, Andorra ajuda a la gestió de l'aeroport del Seu, paga més de 1 milió d'euros a l'any, per tant, és una col·laboració molt positiva i esperem que vagi avançant, no solament amb aquests vols que tenim ara, diguem, amb Palma i en Madrid, sinó que pugui haver-hi altres ciutats europees en què puguem treballar. Aquí hem de fer unes millores amb el tema dels subministres de combustibles, amb el tema fronterer, però estem compromesos com el govern de Catalunya, amb el govern andorrà, de seguir treballant en aquests temes, i per tant jo crec que aquest serà un element a potenciar. Avui...
1: El vertiport, pel que fa a aquesta notícia amb la que començàvem l'informatiu, es concep com una instal·lació complementària a l'activitat aeroportuària existent, amb l'objectiu de millorar la connectivitat regional i impulsar nous models de transport aeri més sostenibles. La seva implantació convertirà l'aeroport de la Seu en una de les primeres infraestructures de l'Estat amb capacitat operativa per a vehicles aeris no tripulats i solucions de mobilitat aèria avançada.
3: El que també anunciem és la licitació d'un vertiport o d'un espai que en diguem el niu, que és pels drons, diguem, per tant, un espai aquí de drons que puguin portar mercaderies, medicines, ja s'han fet experiències, per exemple, entre Puigcerdà i Sallagós, doncs, i vertiport aquí, que és un lloc on hi haurà un hangar especialitzat, unes oficines, jo crec que això té molt de futur. A l'aeroport de Lleida també hi ha, doncs, un grup xinès que té drons, i potser per mercaderies és una realitat i en el futur pot ser una petita realitat també per passatgers.
1: En aquest sentit, ha explicat que aquesta prova vol acabar també en un futur amb aquest transport de passatgers.
3: Jo crec que és un element de futur que encara no hem pres consciència. Segurament no serà un transport de masses, però sí un transport, jo he vist, doncs, això d'autònom, sense pilots, de dues o tres persones amb un dron que poden anar d'un lloc a l'altre, petites distàncies. Parlem, per exemple, de la Seu Andorra, és una distància perfecta i més llarga també, no? Per tant, jo crec que serà un element pioner i aquí a Catalunya en volem fer més.
1: El vertiport s'emmarca en el projecte New Link, finançat parcialment per la Unió Europea a través del programa Interreg Andorra. Pel que fa al projecte, ha completat recentment les primeres proves de vol a la Vall d'Aran amb la participació dels socis tècnics Innova TME, Pildo Labs i Cardo Drone Solutions. Pirineus, també una de les empreses que ha dut a terme aquesta iniciativa. Una taula estratègica que també ha fet balanç de la situació dels hangars de l'aeroport, que actualment es troben en plena ocupació. En funcionament n'hi ha 15, als quals se n'afegiran 3 més ja adjudicats i pendents de construcció per part dels llogaters. Per donar resposta a la demanda futura, l'aeroport ha redactat el projecte constructiu d'urbanització d'una nova àrea destinada a l'ampliació del sector d'hangars, que es desenvoluparà de manera progressiva en funció de la demanda. Durant la trobada també s'han presentat els avenços per comptabilitzar l'activitat comercial de l'aeroport amb la pràctica del parapent a Organyà. Al llarg del mes de juliol es duran a terme les primeres proves d'acord amb les indicacions de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per fer compatibles, com dèiem, aquesta activitat comercial de l'aeroport amb la pràctica del parapent a Organyà. Una taula estratègica que ha informat a més de l'avanç de les obres per construir un edifici estable i permanent destinat al grup de rescat i actuació d'emergències dels bombers de la Generalitat, els GRAE, especialitzats en rescats de muntanya, barrancs, coves i altres entorns de difícil accés. L'aeroport d'Andorra La Seu és un dels punts de referència operativa dels GRAE al Pirineu i la nova seu els dotarà d'un espai adequat i permanent per a la seva activitat. I parlant de nous projectes al territori, el Departament de Territori licitava ahir l'estudi de viabilitat d'un nou corredor tramviari entre La Seu i Andorra. En vam parlar ahir en els nostres informatius per un import de 867.000 euros i un pressupost d'execució previst de 250 milions d'euros. L'objectiu final, millorar la connexió entre Catalunya i Andorra i potenciar la mobilitat en transport públic i descarbonitzada. Així ho afirma també el secretari de Mobilitat, Madel Nadal.
3: Hi ha una subvenció europea, POC-TEFA, un programa transfronterer, i que el govern andorrà i el govern de la Generalitat estem treballant conjuntament en l'estudi aquest de fer un tramvia que pugui anar, o un tren tramvia que pugui anar de La Seu a Andorra. Llavors, ara la concreció és que la Generalitat encarrega aquest estudi en la seva part. Els andorrans van molt més endavant que nosaltres, afortunadament, i ara les hem de connectar fins a la frontera, diguem, amb Andorra, i hem de connectar amb La Seu, i també es preveu un estudi, un ramal, fins aquí a l'aeroport, però la prioritat en aquests moments és arribar a La Seu, que és on es produeix aquesta concentració i congestió de gent que puja i baixa cada dia a treballar a Andorra i a dormir a La Seu i al revés, no?
1: El govern creu que és una de les opcions més vàlides per millorar la comunicació al territori.
3: Per tant, ens sembla que és una actuació important. Queda clar que la Generalitat està impulsant un sistema de trens tramvies a Catalunya. Fa pocs dies ja anunciàvem un tren tramvia al Bages. Hem licitat també un estudi informatiu de tren tramvia entre Girona i Banyoles. I, per tant, estem tirant endavant aquests projectes i aquest és el que no es veiem més concret aquí en el Pirineu. Hi ha qui ens havia demanat un tren que anés de Puigcerdà a La Seu, i això ens sembla que és exagerat. En canvi, aquest que és molt més petit i molt més curt, ens sembla que té possibilitats de ser una realitat.
1: Pel que fa al territori, també vam dir ahir que l'Ajuntament de La Seu ha valorat bé l'estudi del tren tramvia, però vol analitzar en què beneficiarà la ciutat. Joan Herrera remarcava que la capital urgellenca no ha de ser la rodalia de ningú i que si el projecte prosperés caldrà garantir que té un sentit propi per a la ciutat. Per això el consistori demanava poder participar en la planificació com a part implicada. Manel Nadal així ho ha garantit.
3: És evident que qualsevol actuació que fa el govern de Catalunya l'ha de fer d'acord amb els ajuntaments i amb els ens locals, els consells comarcals i el territori en general, l'Alt Pirineu, no? Jo crec que, per tant, aquí sí que tenim un treball a fer de diàleg. Ara el que hem fet és licitar una consultoria, un grup tècnic que ho va redactar, i aquest grup, quan estigui ja contractat, el que ha de fer és, d'acord amb la Generalitat, parlar amb tot el món local i també amb les entitats econòmiques del territori.
1: La voluntat que el projecte avanci ràpid.
3: Bueno, si es fa l'estudi informatiu i és que estem, penso que són uns 800 mil euros, és un estudi important i, per tant, tot dependrà de la disponibilitat pressupostària, però si els andorrans avancen el seu tram, jo crec que això ens impulsarà, nosaltres seguim el nostre.
1: I pel que fa a la concreció de la proposta, Manel Nadal ha recordat la importància de l'àrea econòmica que conformen Andorra i La Seu d'Urgell.
3: Bé, jo crec que hem de prendre consciència de que La Seu Andorra és l'àmbit més poblat del Pirineu català i, per tant, que és el gran nucli de ciutadà i d'impuls econòmic i d'impuls territorial. Avui estem aquí a l'aeròdrom o l'aeroport de La Seu Andorra, que també és un altre element positiu i que també estem potenciant. Jo crec que el Pirineu ha de prendre consciència de que té un espai central econòmic, que és aquest La Seu Andorra, i que aquí hi ha un àmbit de molta població, que és el que dona potència en aquest territori, que fa possible que tinguem aquestes infraestructures.
1: Així doncs, aquesta proposta de tramvia, poc després de l'anunci, precisament el govern d'Andorra manifestava que l'havia rebut amb satisfacció perquè creuen que de cara al futur pot reforçar la cooperació transfronterera en matèria de mobilitat sostenible i transport públic en aquesta àrea pirinenca, precisament. L'executiu andorrà considera que la millora de les connexions de transport públic amb l'Alt Urgell contribuiria a reduir la dependència del vehicle privat i a facilitar els desplaçaments quotidians tant de residents com de treballadors i visitants. També en destaca destaquen que l'anàlisi prèvia contempla una connexió amb l'aeroport Andorra-La Seu mitjançant un ramal específic. En un comunicat des del govern del Principat remarquen que l'elaboració d'aquest treball és possible perquè es compta amb finançament europeu a través del fons POCTEFA destinats a fomentar la cooperació transfronterera i el desenvolupament sostenible entre Espanya, França i Andorra. La valoració s'acaba indicant que per part andorrana seguiran treballant de manera coordinada amb les administracions implicades per analitzar totes les alternatives que permetin millorar la mobilitat amb l'objectiu d'avançar cap a un sistema de transport, com dèiem, més sostenible, eficient i adaptat a les necessitats futures del país.
0: Les notícies de la Seu.
1: Ja s'ha obert el període per sol·licitar un ajut líder, la línia de subvencions destinada a impulsar la diversificació econòmica de les zones rurals, a afavorir la creació d'ocupació i contribuir també a dinamitzar l'economia local. La dotació que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destina per aquest 2026 al Consorci a l'Urgell-Cerdanya, encarregat de gestionar els ajuts en aquestes dues comarques, és de més de 500.000 euros, la mateixa quantitat que en la convocatòria de l'any passat. Per tal d'informar dels tràmits, atendre també consultes i dubtes, s'han programat dues xerrades informatives. La primera va ser ahir a Puigcerdà, mentre que la segona es farà dimecres que ve, dia 8, a 6:45 al setup de la Seu d'Urgell. Per assistir i cal inscriure's a través d'un formulari en línia. Les sol·licituds d'ajuts es poden presentar fins al 30 de setembre. Les subvencions s'adrecen a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, així com entitats i administracions públiques. En el cas de persones i empreses privades, la subvenció pot arribar a cobrir fins al 40% de les despeses elegibles per a inversions a partir de 12.000 euros. Pel que fa a entitats públiques, la inversió mínima subvencionable és de 40.000 euros i la dotació pot arribar fins al 80% de la despesa elegible. Els projectes que es presentin seran valorats per un equip tècnic que aplicarà diversos criteris, com ara la creació i manteniment d'ocupació, la innovació, la sostenibilitat ambiental, l'adaptació al canvi climàtic, el relleu generacional, l'emprenedoria femenina i la contribució al desenvolupament del territori, entre d'altres. El Consorci Gala l'Urgell-Cerdanya ofereix assessorament personalitzat tant en la preparació dels projectes per accedir als ajuts líder com en la tramitació de les sol·licituds. També es pot consultar tota la informació al Consell Comarcal i a la notícia publicada a la nostra pàgina web radioseu.cat. 19 minuts passen de la una del migdia. La piscina municipal de la Seu d'Urgell torna a oferir fins al 28 d'agost el servei de bibliopiscina. L'espai funcionarà de dilluns a divendres de les 5 a les 7 de la tarda i posarà a disposició dels banyistes llibres, còmics, contes, novel·les, revistes i jocs de taula per a totes les edats. A més del servei de préstec, la proposta estiuenca programarà activitats al voltant del món dels contes i els jocs de taula, que variaran cada setmana. Entre les propostes més destacades i a l'hora del conte i el taller de manualitats en anglès Gina Ginger in the Color Fairy a través de Kidzanas, que tindrà lloc dilluns 13 de juliol a les 6 de la tarda. Per fer ús del servei de préstec, les persones usuàries hauran d'inscriure el registre habilitat per a l'ocasió, és a dir, hauran de ser socis a la biblioteca per endur-se els llibres o revistes a la seva tovallola, sempre amb el compromís de retornar-los abans de finalitzar el servei d'aquell dia. La programació cultural de la Seu d'Urgell ofereix aquest cap de setmana l'obra de teatre Cyrano de Llobregat de la companyia La Piscifactoria. La representació es podrà veure dissabte 4 de juliol al vespre a les 7 al Teatre del Col·legi La Salle. Aquesta creació s'inspira en la coneguda figura de Cyrano de Bergerac, un personatge habilíssim tant amb el floret com amb la paraula, però amb un nas de dimensions gegantines. En parla de l'obra Jordi Rivera de la Seu d'Urgell, un dels actors que formen part de l'espectacle, i comenta com s'ha programat l'actuació a la Seu.
4: Doncs bé, estem molt contents que per primera vegada podem venir amb el grup de teatre de Piscifactoria a la Seu a portar aquesta representació, i és perquè els meus inicis, de fet, van ser a la Seu, al Teatre de la Salle, mai més ben dit, i res, he estat amb aquesta companyia per més de 10 anys aquí a Barcelona i per fi hem tingut l'oportunitat de venir a la Seu.
1: Aquest gran clàssic universal de teatre europeu europeu es va estrenar a París el 1897 i avui, més de 100 anys després, arriba aquesta adaptació en què l'acció se situa en un institut de formació professional a la zona de la Conca del Llobregat.
4: Cyrano de Llobregat és una obra doncs, que ens trasllada a una escola d'adults a la perifèria del Llobregat. I dins d'aquesta escola hi ha un grup de teatre que representa el clàssic de teatre de Cyrano de Bergerac. Una mica on ens porta l'obra és un paral·lelisme entre l'obra de Cyrano de Bergerac i el que els hi passa als mateixos alumnes. I una mica el que anem travessant els diferents sentiments que crec que tots ens podem sentir interpel·lats amb l'obra són el de l'amor, el de l'autoestima, la necessitat d'entendre qui som i una mica, de, en definitiva, de trobar un lloc al món.
1: Entre els actors, com dèiem, conformen el repartiment, hi ha Jordi Rivera Altimir, nascut a la Seu d'Urgell. Recentment l'obra s'ha estrenat a Barcelona amb una bona rebuda perquè han omplert les tres representacions que se n'ha fet i alhora han rebut també molt bones crítiques. Una companyia, la de la Piscifactoria, sorgida de l'àmbit científic.
4: Doncs som i l'integrem set actors i actrius. La majoria del món de l'àmbit mèdic, ja que el grup de la Piscifactoria originalment va sortir del grup de teatre de medicina de la Universitat de Barcelona, i el nostre director també, el Cristian Llàcer, que porta endavant l'empresa de l'obra. Al final és una mica el concepte aquest de metateatre, no? De veure com teatre dins del teatre, on és més fàcil doncs, poder jugar o poder veure com els diferents personatges en el seu àmbit com persones normals i a la vegada com actors sobre l'escenari.
1: Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir de manera anticipada al web entradium.com/k/events/Cyrano de Llobregat. L'enllaç està a la notícia també publicada per Radio Seu, a la nostra pàgina web radioseu.cat. També es poden aconseguir a taquilla dissabte mateix, abans de l'inici de la sessió. I avancem, que ja està a punt la segona edició del Festival al Refugi de l'Arp i a Sorribes. Aquest divendres hi haurà teles acrobàtiques, un sopar, un concert de blues i una jam session. Al llarg de dissabte, a l'Espai L'Avança, s'oferirà activitats de circ, estampació, espai de joc infantil, una tertúlia, concerts i pirotècnia. Ampliarem aquesta notícia en pròxims informatius.
0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Pirineu.
1: Unes 2.000 ovelles han començat aquesta setmana el camí a peu a través del Pallars Jussà per anar cap a les muntanyes del Pallars Sobirà per trobar-hi herba verda i fresca i passar-hi tot l'estiu. Cada cop són menys els pastors que fan la transhumància i, a més, els que ho fan lamenten el mal estat d'alguns trams de cabanera que ara estan emboscats i amb parets caigudes. Els pastors, que encara mantenen viva la tradició de pujar el ramat a peu, han alertat que aquesta feina té els dies comptats si les condicions no canvien radicalment. La situació, diuen, s'agreuja amb la circulació pels trams de carretera, sobretot a causa de la impaciència d'alguns conductors. A més, la calor accentuada d'aquest any també dificulta el pas dels animals, que en aquest cas han sortit des de Puigverd, Sant Joan de Vinya, Frescal i Toralla. Se'n poden veure imatges a les xarxes de Ràdio Seu, a Facebook i a Twitter. I la Generalitat de Catalunya i la Fundació Endesa col·laboraran en la conservació de tres aus amenaçades al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta del gall fi pirinenc, la perdiu blanca i el mussol pirinenc. Amb dues institucions han signat aquest dimecres un conveni amb una durada de 3 anys que permetrà generar coneixement científic per identificar les àrees crítiques de supervivència d'aquestes espècies afectades pel canvi climàtic i també la pressió sobre els seus seus hàbitats. L'acte de signatura ha tingut lloc a la casa del Parc de Boí, a la Vall de Boí. L'han subscrit el secretari de Transició Ecològica del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Jordi Sargatal, i la patrona de la Fundació Endesa, Isabel Buena, també hi ha assistit, el director del Parc Nacional d'Aigües d'Hortes i Estany de Sant Maurici, Lluís Florit. L'objectiu, com dèiem, desenvolupar mesures també de gestió i protecció de les aus dins del mateix parc. De l'objectiu d'Endesa n'ha parlat un dels seus representants, Antonio Mera.
6: La missió de la Fundació Endesa és clara i és apostar per una transició energètica justa i sostenible al territori on opera, i és per això que l'aposta per projectes relacionats amb la diversitat és fonamental. De fet, el conveni que avui signem amb la Generalitat de Catalunya, amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, és per nosaltres un conveni estratègic, perquè el que fa és formalitzar la col·laboració entre totes dues institucions per impulsar la conservació del gall fer pirenenc, de la perdiu blanca i del mussol pirenenc, tres espècies d'alta muntanya que estan amenaçades pel canvi climàtic i per la pressió sobre els seus hàbitats aquí al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
1: El director del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, Lluís Florit, explica què inclou aquest conveni.
7: No, es fiquen uns dispositius que capten els sons en diferents indrets i llavors et permeten conèixer millor la distribució de l'espècie en concret, a partir dels sons que genera. Després també alguns individus en aquest cas de mussol pirinenc i de perdiu blanca, segurament ficarem uns dispositius GPS satelitals per tal de veure quina distribució tenen i com utilitzen l'espai, no? Quin àmbit d'ús del seu territori tenen, si salten de vall en vall, si utilitzen una àrea relativament petita, en quins moments, i això ja és un element més de bisturí, de conèixer l'espècie i poder fer una gestió més adequada, no?, a les seves necessitats.
1: En el cas del gall fer, es faran prospeccions per localitzar-ne àrees de cant, reproducció i hivernada amb eines de bioacústica, geolocalització GPS i anàlisis genètiques. Per a la perdiu blanca s'identificaran refugis climàtics i àrees crítiques de supervivència a l'alta muntanya. Precisament d'aquesta espècie en parlava el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal.
8: La perdiu blanca és totalment diferent, és una espècie que a mi sempre m'ha fet molta pena perquè han estat mils d'anys evolucionant a ser blanques a l'hivern i canviar totes les plomes a la primavera, i ara resulta que quan es tornen blanques al novembre no neva, i el mes de març-abril quan són grises és quan neva, llavors, per tant, són un blanc perfecte, mai més ben dit, pels depredadors.
1: Quan el mussol pirinenc, el projecte establirà per primera vegada al parc un sistema de seguiment a llarg termini amb sensors de cant, control de caixes, niu i monitoratge per GPS per a les femelles i joves per conèixer els seus moviments i àrees vitals. Una investigació que inclourà també l'estudi del conjunt de passeriformes alpins del parc, l'anàlisi de contaminants i substàncies tòxiques en la fauna i el desenvolupament de solucions innovadores per reduir col·lisions amb infraestructures i millorar la convivència entre la biodiversitat i l'activitat humana. I a l'Aran, ahir es va fer una prova pilot pionera amb drons per millorar la seguretat en les curses de muntanya. A Res de Sus també es van fer demostracions de transport de càrrega en entorns de difícil accés i de cultura immersiva a través de projectes d'empreses araneses. Dels tres reptes que es van aprovar, en va parlar Maria Galindo, la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya.
9: Hem fet tres proves de tecnologia aplicada a reptes del territori. Són reptes de l'Aran, amb solucions desenvolupades a l'Aran, amb tecnologia d'aquí, d'empreses araneses i sobretot també talent aranès, cosa doncs que promou i fa que l'Aran se situï en una posició capdavantera amb l'ús d'aquestes tecnologies per solucionar reptes doncs de gestió del territori. Tenim un també de tecnologia aplicada doncs a patrimoni cultural de la zona i també doncs pues per en el cas de la cursa
1: concretament de la Vall d'Aran Bayut MB 2026 està sent supervisada precisament amb drons en l'àmbit de la seguretat. Maria Galindo destaca la innovació per continuar avançant.
9: A més, també crec que és superdestacable que aquí hi ha moltes entitats participant, no?, en el desenvolupament d'aquesta tecnologia i de posar-ho en valor perquè genera un ecosistema d'innovació a l'Aran que ha de permetre generar més relacions, més projectes i continuar escalant aquestes solucions que avui hem demostrat que poden arribar al mercat i que poden ser comercialitzables.
1: Pel que fa a la millora de la seguretat en curses de muntanya, fer-ne el seguiment amb drons és molt efectiu en esdeveniments de gran complexitat i participació. També s'han fet proves de logística de transport amb càrrega per transportar fins i tot un total de 1.539 quilos de material recorrent un total de 202 quilòmetres. Aquesta prova ha tingut com a objectiu la validació de solucions logístiques de transport de càrregues pesants amb la finalitat de reduir el temps de lliurament, els costos operatius i l'impacte ambiental. I finalment, mitjançant unes ulleres de realitat augmentada i realitat virtual, un projecte desenvolupat per l'empresa Arantec ha exposat com es pot descobrir els continguts en alta definició de l'església romànica de Santa Maria d'Arties.
0: Els esports d'aquí.
1: La urgellenca Anna Simona s'ha proclamat campiona del món d'eslàlom en la modalitat de patrulles a la categoria KU femenina U23 en els campionats del món júnior i U23 de canoa eslàlom que es disputen aquesta setmana a Cracòvia, a Polònia. La palista del Club Cadí Canoe Kayak s'ha penjat la medalla de plata conformant l'equip espanyol al costat de les basques Leire Goñi i Aicea Segura. Des de la federació s'ha destacat que totes tres han fet un descens immaculat sense errades que els ha permès obtenir el títol mundial a la seva franja d'edat. Pel que fa a la resta de proves de patrulles de KU, en U23 masculí, Espanya ha quedat en vuitena posició i la victòria ha estat per a França, seguida d'Itàlia i Txèquia. En júnior masculí, el combinat estatal s'ha quedat a una passa del podi. Han estat quarts per darrere d'Eslovènia, França i Eslovàquia. En júnior femení, les embarcacions de la Real Federació han quedat en sisè lloc i el podi l'han conformat Txèquia, Alemanya i Eslovàquia per aquest ordre. Aquesta medalla d'or d'Anna Simona s'afegeix a la consecució el dia abans del bronze per part del també urgellenc Manel Contreras als Time Trials, als cronometrades de Kayak Cross que serveixen per definir les eliminatòries que es disputaran diumenge. El representant del Cadí Canoe Kayak ha obtingut el tercer millor temps en U23 masculí a només 0,82 del guanyador, l'alemany Enrico Diez, i a tot just 3 centèsimes del segon, Matías Novak. En U23 femení, Jana Planes ha estat 14a. La victòria ha estat per a la txeca Teresa Kegnoblova. Pel que fa a júnior masculí, per l'equip d'Andorra, també palista del Cadí Nil Txeka, ha fet el sisè millor temps, seguit de prop del pallarès Didac Foz, ha estat vuitè. El millor temps el feia el polonès Marek Kulzikli. Per acabar, en júnior femení s'imposava la txeca Lucy Bakulova, mentre que les basques June Deus i Ainhoa Segura obtenien l'11 i el 12 lloc, respectivament. Els mundials júnior i 23 continuen avui amb les classificatòries de canoa de CU i a la competició de patrulles d'aquesta mateixa modalitat. Divendres ja arribaran les semifinals i finals individuals de KU, dissabte serà el torn de CU i diumenge s'acabarà amb les eliminatòries i finals de kayak cross. I parlem de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Mercat d'Antiguitats i Col·leccionisme, la Seu Antiga, la Seu d'Urgell. Serà aquest dissabte, com a primer dissabte de cada mes, de les 9 del matí a les 2 del migdia, al Passeig Pasqual Ingla i a la plaça Joan Sansa, una activitat organitzada per l'Associació Catalana d'Antic i Col·leccionisme. Representació de l'obra La visita de la vella dama a la Seu d'Urgell aquest dissabte, dia 4, a 8:15, al carrer Albert Vives, una activitat de l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell. A venda anticipada d'entrades a la pàgina web de l'entitat i també a Ràdio Seu. I Fira Pirineu Clic, exposició de col·leccionisme de Playmobil a la nostra ciutat. És una exposició que es pot veure fins al dia 5, de les 10 a les 2 al migdia i de les 4 a les 8 a la Sala Sant Domènec i al Centre Cívic El Passeig. Segona edició també del Festivança, Sorribes de l'Avança, amb activitats durant divendres i dissabte. I aquest divendres, inauguració del FEMAP de la Seu, concert de la formació Ensemble Barcelona Comtal, serà a les 9 a la Catedral de Santa Maria. I festa major d'Adrall aquest divendres comença a 8:45 amb sopar popular a la plaça, a 11:45 hi haurà bingo popular i a 12:15 nit de gresca amb DJ Quartelillo. Dissabte a les 5, campionat de botifarra, a 12:15 de la matinada ball amb el duet Láser, a les 3 del matí concert amb el grup Found Kids, Ground Kids i festa fins la matinada amb DJ Rabat. Diumenge, més activitats, a 11:15 missa, a les 12 vermut de festa major, a 7:15 de la tarda activitat per als més menuts i a 8:15 ball de tarda amb Josep Lizancos. I el que hi ha també aquest cap de setmana, el dissabte, és l'aplec de la Vall del Mitjà, a Alinyà. A la 1 hi haurà missa en honor de la Mare de Déu de la Llet, a 3:15 dinar de germanó, a 4:45 ball amb l'acordió de Marc Tomàs, a les 7 concert amb Stolen Tunes, a les 9 sopar preu popular amb Pau Tomàquet i Embotit, i a les 11 música amb Rita Powler, amb ballaruques i tecno. Aquest cap de setmana també, 19a pujada a la Torreta de Cadí des de Fórnols. Serà una sortida a les 7 del matí des de la plaça Quartel. Els participants han de pujar amb tot terreny fins al cap de la Fesa, caminant fins al Portell de Cadí i la Torreta. L'esmorzar està prevista a la Font del Pradell i el dinar al Paller de Calcoma. Més informació, telèfon 620-225-349. I aquest cap de setmana també concert, un curset d'introducció al món de les papallones a la Seu. Aquest dissabte, part teòrica de les 6 a les 8 al local de Meteo Pirineus. Diumenge hi haurà una sortida guiada a l'itinerari de papallones per veure-les en el seu hàbitat natural, al Pla de les Forques. I és una activitat que diumenge començarà a 10:15 del matí i acabarà a 2:15. El punt de sortida a la plaça de les Monges. Edat mínima per a l'activitat, per a aquest curset d'introducció al món de les papallones, 10 anys. És una activitat gratuïta amb places limitades. Cal inscripció prèvia a través del cartell que es pot trobar a la nostra agenda a la pàgina web radioseu.cat o bé trucant a Turisme Seu. Moltes activitats aquest cap de setmana. Una d'elles també la Festa del Roser de Civís. Dissabte, dia 4, ball de nit amb el grup Cristal. Diumenge, dia 5, missa i vermut de germanó. Una activitat organitzada per l'entitat municipal descentralitzada de Civís i veïns del poble. Recordem també que diumenge hi haurà ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Solsona a la plaça de les Monges, organitzada pels Amics de la Sardana, a 8:15. La farmàcia de guàrdia a la Seu, la Perutxet, al carrer Joaquim Viola la Fuerza, número 16, telèfon 973-35-55-50, canvi de guàrdia a les 8 del vespre amb la Mar Sinyac, al carrer Major, número 34, telèfon 973-35-0120.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I del temps ens en parla Néstor Gómez. Molt bon dia.
2: Bon dia. El temps de cara a les properes hores encara venen dominades per aquesta calor que continua intensa i que s'agreujarà molt més de cara als propers dies. Avui les màximes al voltant dels 32-33 graus a tot estirar cap al sud de la comarca es poden filar cap als 34-35 amb un gran domini del sol. Esta és l'estabilitat atmosfèrica que tindrem, que en principi ni de nuvolades en tindrem durant la tarda i les que puguin aparèixer no deixaran cap mena de precipitació. Aquesta situació de temperatures encara contingudes durarà fins dissabte. Atenció a partir de diumenge, perquè tot indica que una altra onada de calor afecta la Catalunya de manera no només intensa, sinó molt persistent durant tota la setmana que ve.
1: Doncs amb aquest avís, una nova onada de calor, punt i final a les notícies de la Seu, l'Urgell i el Pirineu. Tota la informació ampliada es pot trobar a la nostra plana web radioseu.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, a més amb imatges. A les dues, connexió amb Catalunya Ràdio. Molt bon dia.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A les millors activitats i festes al Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
3: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Aprovats els pressupostos de la Generalitat pel 2026. Els primers pressupostos dels últims 3 anys. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El president Salvador Illa agafa aire per acabar la legislatura gràcies als vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns que han votat a favor dels números. Els pressupostos garanteixen a la Generalitat un 22% més de recursos que els del 2023, els últims aprovats i amb què ha hagut de governar fins ara Natàlia Ramon.
2: En total són gairebé 50.000 milions d'euros els que tindrà el govern per gestionar el país i probablement seran els últims pressupostos aprovats perquè l'any que ve hi ha eleccions municipals i el 2028 eleccions catalanes.
0: Parlament Raúl Flores.
3: El president Illa ja té els comptes al sac, però Esquerra i els Comuns l'avís encara toca complir, mentre Junts li retreu manca d'ambició i li demana un canvi de rumb. Amb tot, Illa guanya força per la segona meitat de la legislatura i es compromet ara a desplegar tots els comptes.
4: Catalunya és d'haver sinònim d'estabilitat. I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
0: Mentrestant ja tenim la xifra. Més de 250.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a Catalunya, que es converteix així en la comunitat autònoma on més persones han demanat estabilitzar la seva situació. Són les xifres que avui ha fet públiques el govern espanyol després que es tanqués el procés de sol·licituds. A l'Estat són gairebé 1.200.000 persones.
2: Per procedència, la majoria dels ciutadans són de l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud. Els més nombrosos són els colombians. Un 80% tenen menys de 45 anys i la majoria són homes, un 57%.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
5: El govern espanyol ha reforçat el personal de les oficines d'estrangeria per resoldre com més aviat millors expedients. Ja s'han admès més de la meitat, el que dona dret a un permís temporal de treball i residència, i 11.000 s'han resolt favorablement. Les xifres finals superen de llarg les previsions del govern espanyol i això, segons la ministra d'Immigracions, Elma Saiz, demostra l'èxit del procés.
6: Una cifra que pone en valor la necessitat de llevar a cabo un procedimiento de este tipo porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país pero con miedo y sin derechos afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
0: Mentrestant, l'anomenat cas Leire es va fent més gran i cada vegada implica més alts càrrecs de l'Estat. El jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil i també el seu número 2 pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Madrid, Tania Tàpia.
7: Santiago Pedraz cita Mercedes González, escàrrec polític, i Manuel Llamas, màxim responsable operatiu, el 16 de juliol. Vol esbrinar si actuaven al mandat de Leire Díez, si van fer gestions perquè gens que investigaven causes de l'entorn de Pedro Sánchez es posessin de perfil. El PP reclama ja dimissions, també la de Marlaska, però la Moncloa demana calma i els manté el suport. Ángel Víctor Torres, ministre.
8: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo. Que los jueces hagan su trabajo y nos iría todo mejor.
0: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents, tots ells a l'AP7 i tots amb camions implicats. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya de nord a sud per la costa han reobert el debat sobre com gestionar aquesta via tan utilitzada.
2: El debat sobre si cal tornar a pagar peatge o sobre si els camions no han de poder avançar sorgeix sovint, però els transportistes no volen sentir a parlar d'aquestes possibles mesures.
9: No podem acceptar que hi hagin limitacions i restriccions a l'hora d'avançar. Com a sector estem totalment en contra.
0: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. El Vida, de Vilanova i la Geltrú, obre aquesta nit amb el Petit de Caleril, que ha preparat un concert únic, una processó on també actuaran Ferran Palau o la Ludwig Band, i on hi haurà també actuacions de cultura popular. Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arriben als esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: El Tour de França arriba per fi a Barcelona.
10: Aquesta tarda serà el primer gran acte del Gran Depart del Tour a Barcelona amb la presentació dels equips als voltants de la Sagrada Família. Ho viurem a Catalunya Ràdio amb un tot costa especial. I el Mundial de Futbol, la selecció espanyola juga avui als 700 de final contra Àustria amb el focus sobre Lamine Yamal, que ja està disponible per jugar al partit sencer. I aquesta matinada s'han classificat pels vuitens Estats Units, Bèlgica i Anglaterra.
0: Ja diem que ha estat un matí molt complicat a l'AP7. Quina és la situació ara mateix a la xarxa viària? Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs pendents d'aquest accident a la Pobla de Montornès, el més greu que ha afectat l'AP7 en sentit sud, on, atenció, perquè l'última hora és que s'acaba d'obrir un carril després de gairebé 8 hores de tall. La resta de carrils segueixen tancats perquè cal netejar la via, que ha quedat molt afectada per la pèrdua de la càrrega del camió accidentat. Recordem-ho, transportava ampolles de cervesa. Tot i que s'ha obert aquest carril, encara queden cues quilomètriques a l'AP7, de 8 quilòmetres de retencions des de Banyeres en sentit sud, també a la Nacional 340, cua d'11 quilòmetres del Vendrell, direcció Creixell.
0: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Seguim amb calor, però menys de la que feia ahir o aquests últims dies, no?
13: Sí, és el tocar fons, entre cometes, de la calor en les últimes hores, diguem entre cometes, perquè evidentment hi ha zones ara mateix que intenten acostar-se als 35. Per tant, bé, és un tocar fons relatiu, però s'ha notat una miqueta. Ara bé, venen dies, tant aquesta tarda com els propers, de sol a tot arreu, de justícia, i temperatures que aniran pujant. El dissabte ja en sumarem els 40 en el alguns punts de ponent, i el Servei Meteorològic de Catalunya de moment ha fet un preavís entre diumenge i dimecres per una nova onada de calor, sobretot en comarques interiors, però caldrà anar valorant la seva intensitat, duració, etc., a mesura que s'acosti als dies anunciats.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El president Salvador Illa guanya oxigen amb l'aprovació dels seus primers pressupostos al Parlament de Catalunya. Són també els primers comptes aprovats des de l'any 2023 i donen força al govern per afrontar la segona meitat del seu mandat. Illa ha rebut el suport d'Esquerra i dels comuns, però li han advertit que ara cal complir els compromisos pactats. L'oposició, en bloc, hi ha votat en contra i ha criticat manca d'ambició de l'executiu. Anem al Parlament. Raül Flores, bon dia. A veure si tenim aquesta comunicació amb el Raül Flores. Raül, bon dia. Bé, doncs sembla que no tenim punt aquesta comunicació al Parlament de Catalunya. Hi ha
14: 22% més d'ingressos que l'any 2023, l'any dels últims pressupostos aprovats, i en 3 de cada 4 euros que aniran a polítiques socials. Més diners per les arques de la Generalitat, però també més múscul per Salvador Illa i pel seu govern en minoria, just a la meitat del mandat, i just quan el PSOE està amb l'aigua al coll, Illa ja mira els propers 2 anys de la legislatura.
15: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís, no? I el que toca fer ara, i el que ens comprometem a fer des del govern, és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
14: Els socis han fet suar el president Illa en aquesta negociació fins al punt que el govern va retirar els primers comptes aquesta primavera, però avui no hi ha hagut sorpreses i han tancat files en l'executiu. Això sí, amb avisos de la republicana Esther Capella i també de la líder dels comuns, Jéssica Albiach.
16: El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
17: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes. Habitatge, rodalies i serveis públics.
0: L'oposició, en canvi, Raül, ha carregat contra els comptes. Amb quins arguments?
14: Doncs per Junts hi ha falta d'ambició nacional i el diputat Antoni Castellà ha exigit un canvi de rumb.
18: Si vostès rectifiquen i fan el canvi de rumb, ens hi trobarem. Si no, tots tranquils, que Junts per Catalunya estarà en disposició a la propera legislatura de rellevar-los en el govern i liderar el procés que necessita aquest país.
14: I des del PP, Juan Fernández...
19: No són els pressupostos que necessita Catalunya. Són els pressupostos que necessita Salvador Illa per continuar governant i Pedro Sánchez per continuar resistint.
14: Vox també ha advertit que són uns mals comptes i la CUP ha reclamat més ambició.
0: Més coses. El procés de regularització d'immigrants s'ha tancat a Catalunya amb gairebé 260.000 sol·licituds. És la comunitat que més peticions ha registrat al davant de Madrid i del País Valencià. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Anem a Madrid. Dani Saideaja, bon dia.
20: Hola, què tal? Bon dia.
0: Avui, Dani, el govern espanyol ha donat els detalls d'aquest procés. Quin és el perfil de les persones que s'hi han acollit?
20: Doncs que hi ha més homes que dones i 8 de cada 10 són menors de 45 anys. La majoria, el 67%, són llatinoamericans, sobretot colombians i veneçolans, però també destaquen els marroquins. En concret, 1.127.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a Espanya, 257.000 ho han fet a Catalunya, 202.000 a Madrid o 167.000 al País Valencià. Les xifres finals dupliquen les previsions del govern espanyol, principalment, expliquen des del Ministeri de Migracions, per la dificultat de saber quantes persones hi havia en situació irregular.
0: I ara, Dani, en quina situació es troba tot aquest procés?
20: Doncs, acabada la fase de sol·licituds, l'administració està resolent expedients i per això s'ha reforçat les oficines d'estrangeria. Ja s'han admès 600.000 expedients, la meitat del total, i només se n'han resolt 11.000, tots a favor. Cal comprovar que tots els papers estan en regla i, com en el cas dels antecedents penals, esperar el vistiplau dels països d'origen. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, assegura que tothom rebrà una resposta.
21: No va a jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
20: L'admissió a tràmit dona dret a tenir un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i els serveis. Borja Suárez, secretari d'Estat de Seguretat Social.
22: Todo este proceso de regularización va a suponer, como supuso en su momento en el proceso de regularización del año 2005, una inyección de nuevos empleos y, desde ese punto de vista, un fortalecimiento de nuestro mercado de trabajo con la proyección que esto tiene en nuestro sistema de seguridad social.
20: I si el Tribunal Suprem acaba aturant temporalment el procés a l'espera de saber si xoca amb el dret europeu, les persones que ja tenen el permís temporal no es veurien afectades.
0: Però tot i aquestes dades d'afiliació, les entitats socials alerten que hi ha empreses que tenen por de contractar immigrants que estan fent els tràmits de regularitzar-se, Marriera.
23: Sí, tot i que amb el resguard que confirma que ja està a tràmit la petició ja es pot començar a treballar de manera provisional, com ens explicaven des de Madrid, molts empresaris tenen dubtes i no els contracten. Ho ha explicat el director de Càritas de Catalunya, Salvador Busquets.
24: Constatem també que algunes empreses estan, tot i que poden contractar, els hi fa por que les persones que estan optant o que es presenten com a candidates a feina tenen només un resguard provisional. Això els dona dret a poder ser contractades, però a les empreses els hi fa por perquè no se sap com quedarà en cas de que es denegui o s'està revisant.
23: El govern espanyol té 3 mesos per resoldre tots els expedients que s'han admès a tràmit. Les entitats, però, es mostren preocupades per la lentitud d'aquest procés i recorden que totes les persones que aconsegueixin un permís d'un any de feina i residència l'hauran de renovar un any després de fer la sol·licitud i no des que rep la resposta definitiva.
0: I en la vessant política, Junts per Catalunya ha denunciat davant la Comissió Europea aquest procés de regularització d'immigrants. La seva líder al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El partit de Carles Puigdemont creu que l'executiu de Pedro Sánchez ha actuat d'esquenes a Europa i ha menystingut el català en aquest procés de regularització.
25: La primera norma amb la que xoca és aquest principi de cooperació lleial que hi ha entre els estats, i Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: Més coses. Creix la llista d'investigats en l'anomenat cas Leire i afecta cada cop més els càrrecs de l'Estat. El jutge Santiago Pedraz ha imputat la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Ho fa seguint la petició d'anticorrupció. Des de la Moncloa mostren tranquil·litat, confien que es podran explicar i descarten dimissions. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
7: Què tal? Bon dia. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE cita Mercedes González i Manuel Llamas el 16 de juliol. Segueix així el que demana anticorrupció Federació i també el PP, que lidera les acusacions populars. El jutge vol indagar sobre les reunions que va tenir la directora del cos amb Leire Díez, tant ella com el ministre Marlaska, que estava al cas de les trobades, neguen que actuessin al dictat de Díez.
1: Eso me lo dijo y me dijo cómo se había dicho que eso no había nada que hablar al respecto y se había levantado.
7: Això deia el ministre aquesta setmana compareixent al Senat, però Pedraz fa seva la sospita de l'UCO, que apunta que ella i el seu número 2 van fer gestions, un, per rescabalar un comandament apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs, i també podrien haver donat instruccions a agents que investigaven causes de l'entorn de Pedro Sánchez perquè es posessin de perfil. Fons de la Moncloa es mostren tranquils, tot i que González és el segon al càrrec imputat en pocs dies després de la presidenta de la CEPI. Creuen que donarà explicacions i remarquen que el ministre li manté la confiança, però PP i Vox reclamen ja dimissions, també la de Marlaska, Cuca Gamarra del Partit Popular.
3: No pueden seguir al frente de unas instituciones que son tan importantes para el Estado.
7: I avui hem sabut també novetats en un altre cas que afecta el PSOE. Hisenda, via advocacia de l'Estat, es personarà en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident Zapatero, de les quals encara no ha acreditat l'origen. Una decisió habitual, apuntant fons de l'executiu, si existeix sospita de perjudici per a les arques de l'Estat per un delicte fiscal.
0: Una cosa més abans de la publicitat. L'endemà que el president de la Generalitat, Salvador Illa, qüestionés la retirada dels peatges a les autopistes, els transportistes creuen que si s'ha de tornar a pagar, l'efecte dissuasori seria més pels turismes que no pas pels camions. Això el dia en què a l'AP7 hi ha hagut, com dèiem, tres accidents, tots tres amb camions implicats, Joan Garcia.
4: Eduard Allà, que és el president de CETRANS, l'Associació de Transportistes per la Carretera de Girona, ha explicat que si tornen els peatges s'hauria de replantejar la fiscalitat del sector.
5: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí. Els camions no. Seria efecte dissuasori pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector. No podem pagar ni els impostos que paguem al carburant, que ja haurien d'estar en la finalitat de les infraestructures.
4: I rebutgen la proposta dels comuns que els camions no puguin fer avançaments a la P7. En aquest debat sorgeix la idea d'implantar la vinyeta com a tarifa plana temporal per ús amb visió de xarxa. N'ha parlat també aquesta emissora Sergi Saurí, professor de la UPC i director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE.
6: Es pensa en un sistema de peatges a nivell de xarxa de Catalunya, que sigui un sistema coherent, no estem parlant només d'una via principal, i és pertinent perquè amb aquest sistema hem de pensar sobretot com una manera de gestionar i sobretot finançar les infraestructures, perquè al final ens donarem uns recursos que ens permetrin millors manteniments.
4: Aquest matí hi ha hagut tres accidents a la P7 amb camions implicats. El que ha tingut més repercussió ha estat a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. Un camió ha bolcat i ha escampat la càrrega. Ha provocat quilòmetres de retenció també a la Nacional 340.
0: Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a Veneçuela per saber l'última hora dels terratrèmols d'ara fa pràcticament una setmana.
8: Catalunya migdia.
26: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
27: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
28: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
29: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
8: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
2: Per què?
9: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
10: Sort del RAC.
9: RAC, i som per ajudar.
11: Dispenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
12: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Catalunya migdia.
0: Passant 20 minuts de les dues. El balanç de víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela continua empitjorant 8 dies després de la catàstrofe. El nombre de morts ja s'acosta als 2.300. Hi ha més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts encara. Entre les víctimes hi ha, de moment, 27 ciutadans espanyols morts, mentre que 137 continuen desapareguts i 11 més han estat localitzats sota la runa. Avui el país caribeny inicia el primer dels 7 dies de dol nacional, mentre els equips de rescat mantenen la recerca de supervivents. Caracas, Joan Biosca, bon dia.
15: Hola, bon dia. Mentre alguns equips de rescat amb els seus gossos ja tornen cap a casa i abandonen Veneçuela, altres segueixen entre les runes dels edificis de la zona de la Guaira, la més afectada pels dos sismes, buscant els supervivents miracle. És el cas d'Hernán Gil, 43 anys, vigilant d'un pàrquing, porta 8 dies atrapat sota les runes de l'edifici.
16: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por los pequeñas partículas que están cayendo.
15: Els bombers de Xile el tenen controlat, localitzat, també hidratat, però costa remoure les parts de l'edifici que el sepulten. La presidenta veneçolana interina és Delcy Rodríguez.
17: El duelo que está en nuestros corazones hoy se convierte en gratitud para agradecer a todos los pueblos de 31 países que vinieron a socorrer y dar vida a los venezolanos que lo han necesitado.
15: Més de 2.300 rescatistes han vingut fins a Veneçuela pels operatius de rescat.
0: Més informació internacional. A Alemanya, la coalició de govern de conservadors i socialistes aprova un ambiciós pla de reformes. La principal, les pensions, en què s'introdueixen elements de model suec, com ara l'aportació obligatòria a un fons de capital. També s'afegeix un nou tram a l'IRPF pels que cobren més diners. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
30: Bon dia. Avui la coalició de govern alemanya ha presentat per fi un paquet consensuat de reformes legislatives. La idea és impulsar l'economia i trencar amb la imatge d'inacció que ha perjudicat la credibilitat del govern. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
31: Alemanya notarà que les coses es mouen, el dia a dia serà més fàcil, l'Alemanya va endavant. I en el moment en què es reconegui que ens mantenim en el bon camí, també creixerà l'aprovació del govern federal. Aquest és el motiu pel qual ho fem, perquè les ciutadanes i ciutadans reconeguin que el govern va en la direcció correcta.
30: En pensions, la novetat principal que entrarà en vigor l'1 de gener del 2027 és un nou fons de capital risc obligatori per garantir el futur de les jubilacions. D'una forma similar a Suècia, treballador i empresari aportaran un 2% de la retribució que s'invertirà en el mercat de capitals. També rebaixa la pressió fiscal per a les rendes baixes i mitjanes, que disposaran de 600 euros més. Això es finançarà amb canvis impositius en els trams més alts. Qui cobri més de 280.000 euros passarà de pagar un 45% a un 47%. Per reduir l'absentisme laboral, s'eliminen les baixes telefòniques introduïdes durant la Covid. En vivenda, la coalició ha acordat prohibir a nivell federal les expropiacions de propietats privades, una proposta de l'esquerra radical a Berlín. En el seu lloc s'apostarà per la construcció de vivenda pública.
0: I a Ucraïna, Rússia ha fet un gran bombardeig a Kiev amb almenys 18 morts, qualificat per l'alcalde de la ciutat com el més massiu fins ara contra la capital ucraïnesa. El Kremlin defensa que continuarà augmentant la pressió. En resposta a aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra Moscou, Jordi Baró.
32: Després d'un últim mes amb una intensitat d'atacs de Rússia inusualment baixa, Moscou ha disparat aquesta matinada a gran escala contra Kiev, una setantena de míssils i mig miler de drons que han fet destrosses en una vintena de punts, sobretot edificis residencials. Dmitri Peskov és el portaveu del Kremlin.
33: Rússia continuarà augmentant la pressió sobre el règim de Kiev amb l'objectiu d'aconseguir els objectius fixats.
32: Arran de l'atac, Zelensky ha tornat a demanar una llicència als Estats Units per poder poder fabricar míssils Patriot. El president ucraïnès ja va advertir ahir del risc d'un bombardeig i va tornar d'urgència a Kiev després d'interrompre un viatge a Irlanda. La cap de la diplomàcia europea ha de proposar avui noves sancions contra Rússia.
0: I els Estats Units demà passat celebren el seu dia nacional, el 4 de juliol, el dia de la independència. Però no serà pas un 4 de juliol qualsevol. Enguany serà el 250è aniversari de la Fundació dels Estats Units. Per l'ocasió, l'administració Trump ha promès castells de foc de rècord i exhibicions militars ostentoses. Però també hi ha ciutadans nord-americans que no s'identifiquen amb la celebració. Són els primers que van viure a Nord-Amèrica. El nostre corresponsal als Estats Units s'ha trobat amb una tribu que mira de recuperar la seva llengua. Oriol Serra, bon dia.
1: Bon dia. Així és com sona la llengua Yesasahin, parlada per l'home que l'ha retornat a la vida, Corey Roberts, un lingüista de la Universitat Dillon, a Carolina del Nord.
3: Estudiar la llengua era un repte. Quedaven molt poques paraules. Quan la vaig començar a estudiar, només en quedaven 753. Estudiar lingüística em va ajudar a planificar com ho podia fer per revitalitzar aquesta llengua i tornar-la a la vida.
1: Roberts té ascendència afroamericana i també indígena. Fa tot just 10 anys que va descobrir que és membre dels Okanechi, una tribu de la nació Saponi. La presència dels seus 2.000 membres s'estén des d'Ohio fins a Carolina del Nord. Roberts ens explica que l'última persona que parlava Yesasahin va morir fa més de 30 anys. Ara es dedica a ensenyar als Okanechi a parlar la llengua que els colonitzadors els van prohibir.
3: Una de les coses que en aquest país ens van fer a la gent nativa va ser intentar arrencar-nos la identitat. Ens estomacaven si parlàvem la nostra llengua a les escoles, ens torturaven i van esterilitzar alguns de nosaltres.
1: Als afores d'Ilon, enmig d'una zona rural, els Okanechi hi tenen un poblat reconstruït i un centre social on s'hi imparteixen classes de Yesasahin. Vicky Jeffries n'és l'administradora.
5: Fins i tot si només disposes d'algunes paraules, si tens 50 o 100 paraules, pots revitalitzar la teva llengua. Això vol dir que no està morta. Mentre hi hagi un parlant, no estarà morta. És el nostre deure transmetre-la.
1: La situació dels Okanechi és similar a la de moltes tribus indígenes nord-americanes. Als Estats Units hi ha més de 500 nacions tribals reconegudes federalment. Per contra, estats com Ohio no en reconeixen cap.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. La companyia nord-americana Google pagarà a Brussel·les una multa rècord de més de 4.000 milions d'euros. És la sanció europea més alta de tota la història contra un gegant tecnològic. La justícia comunitària ho ha confirmat aquest matí després que Google portés el cas als tribunals. Castiguen l'empresa per haver abusat de la seva posició dominant al mercat. Brussel·les, Bruno Forte a Mires, bon dia.
7: Hola, bon dia. Google va vulnerar la llei europea quan obligava a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, Google Chrome, els mòbils que sortien de fàbrica i que funcionaven amb el sistema operatiu Android, també propietat de Google. Era una exigència que el gegant nord-americà imposava als fabricants dels mòbils a canvi de donar-los permís per accedir a altres aplicacions del grup de Google. Els jutges europeus creuen que això impedia la lliure competència perquè expulsava del mercat cercadors o navegadors rivals. Per això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui ha rebutjat el recurs presentat per Google.
10: The court dismisses the appeal.
7: I ha confirmat la multa en una sentència que és definitiva. La companyia ha carregat contra la decisió. Diu que han fet els canvis per adaptar-se a les reclamacions europees. I Google defensa que quan els consumidors compren un mòbil Android, que són els majoritaris, sempre han pogut descarregar-se els navegadors de la competència, tot i que per defecte fa uns anys sí que els aparegués el de Google. En l'última dècada, l'empresa nord-americana ha pagat a la Unió Europea més d'11.000 milions d'euros en multes, incloent-hi la d'avui. La xifra podria pujar, perquè ara té obertes altres investigacions, en un moment en què Europa pugna amb els Estats Units per limitar el poder de les grans tecnològiques nord-americanes.
0: Tornem a Catalunya perquè Càritas reclama agilitzar els canvis legislatius per tal de facilitar la conversió en habitatges dels espais que l'Església ha cedit a la Generalitat. Més de la meitat de les famílies que l'entitat va atendre l'any passat no tenen un habitatge digne. Tarragona, Jordi Barranca.
4: És a dir, que o viuen en pisos rellogats o bé han de compartir pis amb altres famílies, entre altres casuístiques. Per fer-hi front, Càritas reclama augmentar el parc públic d'habitatges amb sessions com les que ha acordat l'Església amb la Generalitat. Per fer-ho, però, cal modificar la llei per aprovar el canvi d'usos dels immobles, un pas que urgeixen fer. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
6: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residència, perquè tenen altres. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, perquè té una durada d'un any, un any i mig, dos anys.
4: A la presentació de la memòria del 2025, l'entitat ha detallat també que va atendre 86.000 famílies, 6 de cada 10 amb infants i adolescents a càrrec.
0: Mentrestant, l'atur ha baixat el mes de juny, però menys que els últims 6 anys, tot i que gràcies a la temporada d'estiu també s'han superat per primera vegada els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, Mireia Sala.
14: El nombre de parats s'ha reduït de 450 persones. Ara n'hi ha 307.000 que busquen feina a través de les oficines del SOC. I com que és una xifra ja força baixa, cada vegada costarà més de retallar. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
18: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació, i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix. Cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
14: De fet, a les comarques de Lleida, l'atur fins i tot ha pujat en 255 persones. Pel que fa als afiliats a la Seguretat Social, se n'han guanyat 37.000 a Catalunya, cosa que, segons el govern espanyol, evidencia que ja s'estan notant els efectes de la regularització de migrants.
0: I parlant de feina, Plataforma per la Llengua ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball contra una empresa per haver acomiadat una treballadora per parlar en català. L'empresa catalana de coworking Attico, amb una desena de centres de treball a Barcelona, ho nega, a Montse Camps.
19: La treballadora denuncia que durant els 10 mesos que va estar l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no utilitzés el català en l'entorn professional. I posa alguns exemples, la sentint amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
20: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor cinquè pis a l'esquerra. I se'm gira i em fa: te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano y que nadie te entiende.
19: Per la directora de Plataforma per la Llengua, Ruth Carandell, l'empresa ha vulnerat els drets lingüístics de la treballadora.
21: Amb una carta on s'explicita claríssimament, i es dona el primer punt i segon punt, actituds lingüístiques d'ella com a causa de l'acomiadament, i després hi ha tota una pressió que esmenta la pròpia empresa durant el seu exercici professional en què se li impedeix fer servir el català, tant amb externs com amb actituds internes.
19: Nayara Chaler, directora d'Operacions d'Ètico, ho nega.
22: Per nosaltres no és el motiu, és una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
19: Afegeixen que el problema amb la treballadora era d'actitud.
0: Passant 2:02 PM, el Vaticà confirma l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, dels 4 bisbes de la congregació ultraconservadora Fraternitat Sant Pius X, coneguts com a Lefebvrians, Mònica Mas.
5: Sí, també ha excomunicat els dos consagrants, Alfonso de la Garreta, de nacionalitat espanyola, i el suís Bernard Feli, per haver fet l'ordenació d'aquests 4 bisbes sense el consentiment del mandat pontifici. Ahir a Suïssa, la congregació ultraconservadora va desafiar el Papa Lleó XIV ordenant aquests 4 bisbes sense tenir el seu consentiment, un acte que es va veure com una escissió dins del catolicisme. Hi van participar unes 15.000 persones entre seguidors i curiosos. Per això, el Vaticà adverteix la resta de clergues i fidels que unir-se als lefebvrians també serà un motiu d'expulsió de l'Església Catòlica. Els lefebvrians van en contra de l'obertura de l'Església que va suposar el Concili Vaticà II, defensen misses més tradicionals en llatí només, rebutgen cap interacció amb altres religions i continuen considerant els jueus com assassins de Crist.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més casos relacionats amb l'habitatge. Els últims anys, aquestes investigacions s'han multiplicat, segons que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio, sobretot les de propietaris que contracten detectius per investigar llogaters de renda antiga, Jordi Canal.
23: Sí, són contractes vitalicis amb un preu molt per sota de mercat, per això hi ha propietaris que demanen investigar els llogaters per intentar demostrar que el pis no és la seva residència habitual. S'hi va trobar el Gabriel, el seu pare tenia un contracte de renda antiga i quan va morir ell tenia
2: dret a quedar-se al pis 2 anys més en les mateixes condicions, és a dir, pagant 700 euros al mes per un habitatge de 200 metres quadrats a l'Eixample. Segons diu, l'empresa propietària el va fer investigar.
8: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
2: La presidenta del Col·legi de Detectius Privats, Mercè Ferran, assegura que reben moltes altres peticions també relacionades amb l'habitatge.
9: No solament contracten els propietaris de vivendes, sinó que també a vegades llogaters que reben un burofax que se'ls indica que el propietari té un fill que necessita la vivenda perquè s'ha quedat sense feina, bueno, motius diferents. Després, comunitats de propietaris, a vegades per buscar morosos.
2: En qualsevol cas, Ferran assegura que perquè els seus informes siguin vàlids s'han de fer correctament i seguint la legalitat.
0: Passant gairebé 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
11: Catalunya migdia. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
12: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
13: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
11: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
16: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
11: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
24: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
25: Entendre és obrir els ulls.
26: Obrir la ment.
25: Obrir la ment.
26: Obrir la ment.
24: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Catalunya migdia. Passant gairebé 6 minuts a 2 quarts per començar la cultura, música.
27: Sento com les coses que faig.
0: L'espectacle del petit de Calaril, Processó Metafísica, dona aquest vespre el tret de sortida a la 12a edició del Festival Vida, que fins dissabte es fa a Vilanova i la Geltrú, Valèria Obereda.
28: És una proposta coral i irrepetible, concebuda especialment pel Vida. Reunirà 200 participants entre artistes i colles de cultura popular. Entre els músics convidats, Tarta Rilena, Ferran Palau, Remei de Calafresca o la Ludwig Band. Aquesta corrua conduirà el públic pels boscos i jardins de la Masia d'en Cabanyes cap a l'escenari principal.
0: Això és l'espectacle inaugural, però qui més hi haurà al Festival Vida?
28: Avui mateix, entre moltes altres propostes, els britànics Saint Etienne, Al·lèrgiques al Polen, Triquell o Ralphie Chu. Demà, Sidoní, Guitarrica de la Fuente, Lia Kali i repetiran la Ludwig Band i Remei de Calafresca. I l'últim dia, dissabte, la jornada més eclèctica l'encapçalarà el britànic Fatboy Slim i s'hi veurà també Maria Arnal i Amaya, entre d'altres.
0: I a banda de festivals, hi ha també altres arts escèniques. Le Dernier Concert, de la companyia francesa Easy, obre avui a l'Hospitalet de Llobregat la 22a edició del Festival Per Amor a l'Art, amb Bach. Fins dissabte, espais emblemàtics de la ciutat de l'Hospitalet de Quilac es transformaran en escenaris d'una 12a d'espectacles de circ, de dansa urbana contemporània i de música en viu, Clàudia Roses.
29: El Festival d'Arts de Carrer oferirà actuacions gratuïtes en els parcs i places més populars de la ciutat, com els jardins de Can Sumarro, la plaça Lluís Companys o els jardins Pablo Picasso. Comptaran propostes circenses de les companyies Hotel Locandi, Flying Pygmies o Eunia Col·lectiva, i les nits es tancaran amb concerts amb la música llatina de Barrio Dentro o la barreja de música balcànica i cúmbia de Balcúmbia.
0: I a Lleida, cita des d'avui fins diumenge amb la música de banda. Es tracta de la 21a edició del Festival Fem Banda, referent a Europa. Lleida, per Joan Álvarez.
34: Fins a 500 músics de bandes d'arreu d'Europa passaran aquests dies per Lleida i diversos municipis del Segrià, les Garrigues, la Noguera i l'Urgell. Un programa que combina l'aposta internacional i la cultura de proximitat amb concerts en pobles petits. Amadeu Urrea és el director del festival.
35: A poc aquell festivalet que vam començar amb 2 o 3 bandes de música, pues bueno, d'aquell festivalet això s'ha anat fent gran, i bueno, ara pues sí, són 6 comarques també que estan adherides al festival.
34: La inauguració serà aquest vespre a l'Auditori Enric Granados amb un concert que proposa un diàleg entre dues societats musicals, com són la Banda Municipal de Lleida i la Hagelands Fanfare Orquest de Bèlgica.
0: I una cosa més abans dels esports. El balanç positiu de la producció cinematogràfica catalana de l'any 2025. Es va aconseguir un màxim històric de pel·lícules realitzades, 124, i també de participació empresarial amb 142 productores catalanes actives. Són dades que recull l'Acadèmia del Cinema Català i que també detecta elements a millorar, Valèria Obereda.
28: Sí, l'informe apunta el retrocés de les dones en rols de producció i direcció, que queden al 34 i al 28% respectivament, i parla d'una puja en dones guionistes que arriba al 39%. Laia Àubia, directora de l'Acadèmia, fa aquesta reflexió.
1: Hem d'obrir el plànol i veure que la reflexió important és que en tots els anys que portem fent aquest informe, la presència femenina en cap d'aquests tres rols ha superat el 40%.
28: En total, la collita catalana del 2025, amb films com Cirat o Los Domingos, ha portat al cinema 4 milions i mig de persones, un 22% més que les de l'any anterior. Àubia també destaca el rècord històric de productores catalanes.
1: El sector a Catalunya és un sector atomitzat, és a dir, que hi ha moltes productores de diferents dimensions. També han augmentat en els darrers 3 anys les coproduccions. Per tant, hi ha una musculatura de producció que és positiva, perquè vol dir que el teixit industrial és saludable.
28: Aquest vespre el cinema català farà la seva festa d'estiu, que visibilitzarà quines pel·lícules aniran als pròxims Premis Gaudí. Títols com Viva, Balandrau o Un altre home fan preveure, segons l'Acadèmia, un bon any 2026.
11: Catalunya migdia.
0: Falten 20 minuts per arribar a les 3, des de llavors, o fins llavors, més ben dit. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: La informació esportiva amb el Tour de França, que ja ha arribat a Barcelona.
3: Aquesta tarda és un altre tret de sortida oficialment al Gran Depart amb la presentació dels equips.

0: avui a la tarda el gran depart del Tour de França viurà el seu primer gran acte a Barcelona.
1: Le Tour de France 2026. Demandez el programa.
2: ¿Qué pasa a Barcelona?
3: Team Canca. De l'ambiance.
0: Tot apunja perquè aquest Tour 2026 comenci. Els equips que participen en aquesta edició de la Ronda Francesa ja són a Barcelona. Energia.

0: d'aquesta cançó oficial del Tour de França, Energia, del gran Depart, el del doctor Prats. Aquesta tarda es fa la presentació dels equips amb tots els ulls posats sobre Tadej Pogacar i Isaac Vilalta.
1: Doncs sí, serà un acte que començarà a 6:45 i s'acabarà a 8:00 amb tres escenaris connectats entre si: el recinte modernista de Sant Pau, des d'on sortiran tots els equips, l'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família. Aquest serà el recorregut que faran un a un tots els equips. El primer serà el Caja Rural, i quan arribin al podi de la Sagrada Família veurem els dos catalans, Joel Nicolau i Abel Balderston, a qui entrevistaran breument, i en català també serà el neerlandès d'Olot, Àlex Molenar. Al llarg d'aquesta hora i mitja s'aniran presentant tots els corredors. Només es faran entrevistes als més rellevants, i entremig hi haurà actuacions que uniran ciclisme i cultura. Per exemple, veurem desfilar tots els clubs ciclistes de la ciutat, però també l'actuació dels Castellers de Vilafranca, o en l'apartat musical, Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali o Doctor Prats. L'últim equip a sortir serà l'UAE, amb Tadej Pogacar al capdavant, a qui entrevistaran en anglès. Això serà a 7:45. Serà una cerimònia que es podrà seguir per televisió a 190 països, també a TV3, i amb el Tot Costa, sobre el terreny, amb el programa d'avui des de l'Avinguda Gaudí mateix.
0: Doncs a partir de les 7 de la tarda, aquest Tot Costa especial per seguir aquest gran acte, el primer gran acte del gran Depart del Tour de França, comença aquesta tarda a Barcelona, i l'Isaac Vilalta, a banda de seguir tots els detalls d'aquesta prèvia del Tour de França per casa nostra, per Catalunya, doncs ha tingut temps també per fer i preparar una peça de col·leccionista, perquè ja teniu disponible un nou Rècords, ja sabeu que és el podcast d'històries d'esport de Catalunya Ràdio, on repassem totes les victòries en aquest episodi d'etapes catalanes al Tour de França. Hi ha la llista, Isaac, hi ha molts pocs corredors de casa nostra, oi?
1: Doncs sí, i no desvalarem el nom ni quants catalans han guanyat una etapa al Tour. Per saber-ho, us convidem a sentir aquests rècords, però sí que us direm que són pocs i que en total els ciclistes catalans han guanyat només 10 etapes al llarg de 112 edicions de la Ronda Francesa, com la que va guanyar Pedro Torres el 1973 a Pau, en solitari. Allò i el mallot de la muntanya li van obrir la porta a disputar la roda de criteri post-tour.
2: Jo tenia un contracte amb ell, i quan arribava i feia un criteri, quan s'acabava, havia una reunió, jo havia estipulat uns cèntims per participació, i allà tenia el sobre. Jo cada dia, quan deixava el sobre, i al final, quan vindre, el criteri vaig guanyar i me vaig comprar un pis a Barcelona.
1: Amb els diners dels criteriums?
2: Sí.
1: Dos ciclistes catalans han guanyat tres etapes al Tour. Un d'ells és el Purito Rodríguez.
3: Uf, home, les tres són especials, però poder plató de vell per l'etapa que era i com va ser, ostres, aquella va ser espectacular, i sobretot perquè no va ser tan exclusiva com les altres dues, i diguéssim que els últims 10 minuts de cursa ja quasi gairebé l'estava disfrutant. O sigui, ja amb ella guanyador i com que la sents més.
1: Les etapes catalanes al Tour a Rècords, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. També avui tindreu disponible un nou programa de Ràdio Volta amb novetats importants de cara al Tour.
0: Doncs Barcelona, que ja ho té tot a punt per rebre aquest inici del Tour de França, el Gran Depart, que el podreu viure i seguir a Catalunya Ràdio avui, aquest primer gran acte a la tarda amb el Francesc Garriga, i també en aquest especial Tot Costa a partir de les 7 de la tarda. Ara deixem el Tour i anem cap al Mundial. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. El Mundial de Futbol, la selecció espanyola juga avui als 16 de final, ho fa amb Àustria, i a la prèvia, Roger Bosà, el focus està posat en Lamine Yamal.
4: Sí, comença un nou Mundial també per a la selecció espanyola, que no ha deixat la imatge que hauria desitjat durant la fase de grups. Ara és l'hora de la veritat pel combinat de Luis de la Fuente, liderat per un Lamine Yamal ja assumint tot el pes i tota la responsabilitat. El jugador del Barça ja està preparat per assumir els 90 minuts, com va confirmar, de fet, ell mateix durant la setmana, i també ahir el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
5: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado siendo, como siempre hemos sido, muy prudentes con todas las recuperaciones de todos los futbolistas, marcando los tiempos, que también los marcan los partidos. Veremos, Lamine está ya muy bien, y por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar. Entonces, pues, ya veremos si juega mañana.
4: Feia broma aquí de la Fuente, que també va sortir al pas d'unes declaracions de Lamine Yamal aquesta setmana als companys de la cadena COPE, en què deia que no té por de França, que Espanya fins i tot és superior. Doncs bé, diu el tècnic que Lamine no va de sobrat, sinó que simplement és optimista.
5: Pues no opino, simplemente que es un futbolista optimista, muy seguro de sus posibilidades, muy seguro de las posibilidades de sus compañeros. Ojo, que tampoco estamos aquí invitados, ni nos ha invitado nadie, que aquí hemos estado porque no lo hemos ganado, una trayectoria fantástica, que él es, somos conscientes de nuestro potencial, sabemos hasta dónde podemos llegar. Y me parece, pues bueno, unas palabras, insisto, en su contexto me parecen muy positivas. Y simplemente lo que trataba de transmitir era optimismo, confianza, seguridad, que me encanta.
4: Lamine Yamal, que serà avui titular, també apunta a ser-ho Dani Olmo, que tornaria a l'onze inicial després de no ser-hi contra l'Uruguai. No hi serà Nico Williams, encara no, i serà a la banqueta el català Víctor Muñoz, que ja està recuperat i, depèn com, podria tenir els seus primers minuts en aquest Mundial. Se la juga a Espanya en aquest partit de setzens contra Àustria a partir de les 9 de la nit al majestuós SoFi Stadium de Los Angeles.
0: La selecció espanyola, que juga aquest partit de setzens a final a les 9 de la nit, però la jornada d'avui hi ha altres eliminatòries, dues més concretament, i destaca l'enfrontament entre Portugal i Croàcia, o del Serra.
6: Aquest és, sens dubte, un dels aparellaments més interessants d'aquests setzens de final. La Portugal de Cristiano Ronaldo, una de les favorites per arribar lluny en aquest Mundial, davant la Croàcia del seu excompany Luka Modric, una selecció que va ser finalista el 2018 i que fa 4 anys a Qatar va acabar tercera. Pel seleccionador portuguès, el català Robert Martí, els croats, més enllà de tenir jugadors que han fet història els darrers anys, duen en el seu ADN el fet de ser sempre molt competitius.
7: Són una selecció que tienen muy claro lo que son y cómo lo practican y son muy buenos en eso. Luego hay el aspecto que está fuera del aspecto técnico-táctico, que es el aspecto competitivo. Es un país de 4 millones de personas que nacen con el deporte, y lo que el ejemplo del 2018-2022 es un ejemplo para todo el mundo.
6: El Portugal-Croàcia començarà a la 1 de la matinada i més tard, a les 5, es tancarà la jornada amb el Suïssa-Algèria. A priori, els suïssos són els favorits per passar a vuitens.
0: Aquests són els partits d'avui. Ahir es van classificar 3 seleccions més.

0: aficionats d'Anglaterra que celebraven la classificació del seu país pels vuitens de final després d'haver superat la República Democràtica del Congo i, a més, arbusar amb protagonisme per un jugador blaugrana.
1: Sí, Anglaterra, que va passar amb més patiment del previst perquè va començar perdent. Es va avançar la República Democràtica del Congo ben aviat amb un gol de Sipenga al minut 7. La selecció anglesa no va fer un partit, diríem, especialment bo. Es va topar sovint amb el porter congolès, Lionel Mpassi, però va collar la segona part i va aparèixer el seu salvador Haring, que va fer dos gols, al 75 i al 86, Jan Dusing, en aquest Mundial, i que va arreglar el que hauria estat una autèntica davallada. Va tornar a ser suplent Anthony Gordon, el jugador del Barça, però va jugar l'última mitja hora i va fer les dues assistències. Al final del partit explicava què suposa per ell la suplència i comentava també la passada del segon gol.
2: Sí, ho dius, ser suplent. Sent sincer, em poso molt nerviós quan sóc suplent i xuto qualsevol pilota. Intento no fer-ho i mantenir la calma, però no ho puc evitar. Així que sí, estava desesperat per entrar. Els companys que han començat el partit han anat amb un llavall durant molts minuts.

0: entre els Estats Units, que no van fallar i que continuen avançant. Van resoldre el partit a la segona part amb gols de Balogun i Tillman. I aquí l'única mala notícia per a l'equip de Pochettino és l'expulsió precisament de Balogun, que és el seu golejador i que no podrà jugar aquest partit de vuitens contra Bèlgica.
1: Doncs aquesta remuntada que ara ens explicava l'Arbusa de Bèlgica ens ha fet fixar-nos en aquests setzens de final on la gran majoria dels partits, Josep Gaya, s'han decidit en els minuts finals.
2: Concretament, més enllà del minut 86. Són ja 7 dels 10 partits disputats fins ara en aquests setzens els que s'han decidit a partir d'aquest minut. Dels darrers partits jugats, 3 s'han decidit en aquest mateix minut. Són l'Anglaterra República del Congo, el Costa d'Ivori Noruega i el Bèlgica-Senegal. Però en aquest partit, els belgues perdien 0-2 i han marcat el primer gol al minut 86. I a partir d'aquí han cap girat el resultat i s'han emportat la victòria. El Brasil, Japó i el Sud-Àfrica-Canadà s'han resolt en l'afegit del temps reglamentari, mentre que els Països Baixos, Marroc i l'Alemanya-Paraguai han arribat fins a la tanda de penals. França, Mèxic i els Estats Units són les úniques seleccions que han aconseguit sentenciar els seus partits abans del minut 86.
1: Seguim parlant de futbol i en aquest cas de mercat perquè l'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge de l'equip per a la pròxima temporada, Sergi Andreu.
3: Sí, es tracta de l'extrem barceloní de 26 anys, Àlex Calatrava, que arriba procedent del Castelló, on ha jugat les últimes dues temporades a segona divisió. Amb el Club de la Plana ha jugat 75 partits, ha marcat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
4: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment, i per mi és una oportunitat que no puc que marxi i, bueno, doncs un somni fer realitat.
3: Un Calatrava amb declaracions als mitjans del club de l'Espanyol que signa com a blanc i blau per les properes 5 temporades.
1: Set minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
5: Ha llegado el momento de despedirme de la afición de Real Madrid. Toca mostrar mi agradecimiento.
1: Sergio Scariolo confirma que deixa el Madrid de bàsquet.
6: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments al litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gem.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
9: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.

0: que també es mou el mercat de fitxatges aquests dies, i avui amb notícies del Barça, de la Penya i també, ho sentíem abans de la pausa, del Madrid, Ernest Macià.
1: Comencem per l'adeu de la Provítola del Barça, 5 anys en els que ha guanyat una Lliga, dues Copes, dues Supercopes i també dues Lligues Catalanes. Tot això al mateix matí que el Barça també ha obert la porta al pivot Youssouf Afola, qui va acomiadar i readmetre l'estiu passat. El Joventut, adeu de Guillem Vives, estandard del planter, marxa a Saragossa i arriba Isaac Nogués, provinent del València. I el Madrid se'n va a Scariolo, rescindit com sentíem abans, via lliure perquè el Madrid pagui la clàusula al València per a Pedro Martínez i el signi per la properes tres temporades.
0: A l'hoquei Lliga, tot i haver perdut la categoria, finalment el Caldes seguirà la pròxima temporada la màxima

0: competició masculina d'hoquei patins, Carles Vila.
1: El Club del Vallès ha pogut fer-se amb la plaça del segon equip de l'Igualada, que havia estat el guanyador del grup sud de l'hoquei Lliga Plata i que no podia pujar de categoria per ser un equip filial. Ja fa setmanes que Alcaldes treballava amb aquesta possibilitat. Una vegada havia perdut la categoria després d'una temporada molt fluixa i on, a més, van perdre 3 punts als despatxos per la sanció de la Federació Espanyola per no haver pogut jugar, per haver suspès el partit contra l'Alcoi per goteres al seu pavelló. El president d'Alcaldes, Pere Barrios, assegura que ja fa unes setmanes que s'havia tancat l'acord que ara s'ha anunciat.
2: Ha sigut un pacte amb la Igualada i justament és l'intercanvi de les places sense cost. Paral·lelament, el que es va arribar és un acord de fitxar un jugador de la Igualada, que és un porter.
1: Eduard Candami continuarà com a tècnic d'Alcaldes. L'aposta per la pròxima temporada a l'hoquei Lliga és consolidar el canvi generacional amb molts jugadors de l'equip júnior, a més d'algun reforç amb experiència.
0: I sorpresa, la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina, l'Hospitalet s'ha emportat el títol superant el gran favorit, el Club Giva de Manresa-Mar Gràcia.
3: L'equip Manresa arribava a la final després d'haver acabat primer en les dues fases prèvies d'este campionat per la segona posició de l'Hospi, que finalment s'ha endut el títol amb una diferència de 2.5 punts. La victòria té més mèrit perquè les campiones han comptat amb només 6 gimnastes per afrontar les 4 proves de la competició. A més, totes les integrants provenen del planter del club, sense cap incorporació externa. La fundadora i directora tècnica de l'Hospitalet és Nani Gordillo.
4: Personalmente es una satisfacción y un orgullo enorme por cada una de las gimnastas que están en el equipo. Todas eran gimnastas del club, nunca hemos fichado a ninguna gimnasta exterior y lo hemos logrado pues con nuestras propias fuerzas, ¿no?
0: I si tornem a parlar de futbol, segueix el problema amb la gespa de l'Europa. Els socis de l'Europa han decidit el futur immediat del club. El Nou Sardenya no tindrà gespa natural la propera temporada i aquesta superfície, recordem que és una exigència per jugar a Primera Federació, Marcos García.
5: Doncs sí, en aquest context, l'Europa què fa? Doncs demana als seus socis que es pronunciïn. Mantenir la categoria però jugar fora de casa o seguir el Nou Sardenya però baixant de categoria. Caldria triar entre Can Dragó i el Narcís Sala com a estadi provisional per l'Europa la propera temporada, i és que el camp del Sant Andreu sí que tindrà gespa ja natural al novembre. Sobre el Narcís Sala, aquest matí, comunicat del Sant Andreu, dient: les relacions entre clubs són excel·lents, però a nosaltres ningú ens ha dit res, i diu el Sant Andreu que hauria de ser l'Ajuntament qui els ho digués. La votació dels socis de l'Europa arrenca el dia 6, acaba el dia 12, i de moment s'ha mullat el capità de l'Europa, Àlex Cano. A X ha dit que jugaran sí o sí a Primera Ref i demana que tothom qui correspongui no els deixi sols.
0: I amb tu, Marta, repassem la resta de l'actualitat esportiva del dia. Comencem pel tenis.
3: Segona ronda de Wimbledon. Destaca el partit que jugarà l'alemany Alexander Zverev contra el francès Valentin Royer. Fa pocs minuts, l'australià Àlex de Minaur ha guanyat en 3 sets el també francès Adrien Manarino i s'ha classificat, per tant, per a la tercera ronda, on ja estan Sinner i Djokovic. En el quadre femení, la tenista del Kazakhstan, Elena Rybakina, que és la número 2 mundial, juga contra l'estatunitenca Kati McNally, mentre que la número 3, la polonesa Iga Swiatek, té com arribar la txeca Carolina Pliskova. La número 1 mundial, que és Arina Sabalenka, la bielorussa, ja està en tercera ronda.
0: I un dia més, tornem a parlar de mercat.
3: I d'una retirada, la de Santi Cazorla. Després de 23 anys com a professional, el migcampista asturià de 41 anys, ara jugador de l'Oviedo, ha vestit la samarreta de clubs com el Villarreal, amb qui ha disputat 325 partits en 2 etapes, o també de l'Arsenal. I com parlem de mercat, ara ens fixem en l'hoquei patins, perquè Guillem Llorenç fitxa pel Noia Freixenet per la pròxima temporada. I en motor, la graella de MotoGP acull oficialment el primer debutant l'any 2027, que serà el pilot valencià Dani Olgado, i farà el salt des de la categoria de Moto2 amb una Ducati de l'equip Gresini Racing, que confirma que el segon pilot serà el balear Joan Mir.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordem, avui a les 7, especial Tot Costa, per viure la presentació dels equips del Gran Depart de... 107.2 FM.
6: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
7: A casa del matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
8: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
7: Ah, i a la casa del matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I hi pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: 107.2 FM.
1: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
2: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
1: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
2: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
1: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Adéu.
1: Montse Verdari, moltes gràcies.
2: A vosaltres, bon estiu.
1: A les 6 que no surti, i a veure què explica la Juliana. Eh?
3: Aviam.
4: Ai.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
6: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'incendi virulent que continua cremant a la Catalunya del Nord entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló ha obligat a evacuar fins ara prop de 3.000 persones de tres càmpings de la zona i també de la zona portuària. Segons la prefectura dels Pirineus Orientals, el foc ha començat poc abans de les 2 del migdia. Les flames han travessat el riu Tet i s'ha propagat ràpidament cap als càmpings La Brasília i La Marina. Sobre el terreny hi treballen 215 bombers, a banda de dos helicòpters i un avió. Les condicions d'extinció són complicades perquè el vent bufa més de 80 km per hora. Per tot plegat, les autoritats fan una crida a la població perquè no s'acosti a la zona de l'incendi. Segons el primer balanç, no consta cap persona ferida. Més notícies amb la Cèlia Forment.
7: El secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, diu que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Demana que es millori la capacitat de les vies alternatives i diu que els problemes de l'autopista s'accentuen per la falta de manteniment del govern espanyol. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
8: És una realitat, jo no vull amagar realitats. Aquí a Catalunya o al conjunt d'Espanya, l'Estat no ha fet el manteniment adequat. I a sobre, fa 20 anys, quan dèiem Catalunya lliure de peatges, dèiem, home, vas per Espanya i veus unes autovies lliures de peatge collonudes. Però ahir vas, està ple de retos que diu via en mal estat, via en baixes, via etc. Per tant, l'Estat no té recursos per fer el manteniment d'aquestes infraestructures.
7: Després que Salvador Illa qüestionés ahir la retirada dels peatges, Nadal descarta implementar sistemes com la vinyeta, una tarifa plana temporal per ús. Això sí, creu que cal tornar a debatre el pagament per l'ús de l'AP7.
6: Doncs precisament aquesta autopista, l'AP7, concentra avui diversos problemes que, de fet, continuen a aquesta hora. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Sí, ara hi ha 4 incidències que estan afectant l'AP7. Encara un carril tallat a la Pobla de Montornès en sentit sud, on a primera hora del matí ha bolcat aquest camió que transportava ampolles de cervesa. Hi ha encara uns 9 quilòmetres de cua des del Vendrell. També afecta amb retenció lenta de 140 entre el Vendrell i Creixell. També hi ha un nou accident entre un camió i diversos vehicles més a l'altura de Gelida en sentit nord i uns 4 quilòmetres de cua en direcció Tarragona. Per un vehicle avariat a l'altura de Calafat, a l'Ametlla de Mar, direcció Castelló, 3 quilòmetres de cua més. I una mica més endavant, 2 quilòmetres de retenció entre l'Ametlla de Mar i el Perelló, direcció Castelló, perquè hi ha un foc de vegetació al marge. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
7: Les principals associacions de Guàrdia Civil reclamen en un comunicat la dimissió de la directora del cos, Mercedes González, i el seu número 2, Manuel Llamas, imputats pel cas Leire. Assenyalen que la situació és insostenible i que qualsevol agent investigat per fets relacionats amb la feina rep conseqüències immediates. El jutge Pedraz ha citat la directora i el director adjunt del cos arran de les trobades de González amb l'exmilitant socialista.
6: I el PP i Vox tanquen un pacte per investir novament Juanma Moreno com a president del govern andalús. Hores abans de la segona votació al Parlament Autonòmic, les parts han anunciat una entesa que signaran i explicaran en detall a 6:45 de la tarda. L'extrema dreta entrarà a l'executiu de Moreno i tot apunta que el PP assumirà el concepte de prioritat nacional del partit ultra. Un home de 74 anys ha mort aquest migdia ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. La víctima l'han tret de l'aigua inconscient en una zona de bany propera a Aramunt, que no disposa de servei de vigilància. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, bona tarda.
10: Bona tarda. Els serveis d'emergència han rebut l'avís poc abans de 1 del migdia. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius del SEM, bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra. Tot i les maniobres de reanimació practicades sobre el bany de 74 anys, els sanitaris no han pogut salvar-li la vida. És la primera víctima mortal en aigües interiors de Catalunya des que el passat 15 de juny comencés oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil es demana extremar la prudència a platges, piscines i aigües interiors, especialment en espais sense vigilància. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Tremp.
6: Ara els esports, Joan Fitó, bona tarda.
2: Bona tarda. En ciclisme, aquesta tarda es fa el primer gran acte del Gran Depart del Tour de França. Barcelona acull la presentació dels equips de la ronda francesa, que comença dissabte. El Mundial, entre aquest vespre i la propera matinada, tindrem tres equips més classificats per als vuitens de final. A les 9 del vespre, Espanya-Àustria, a la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia, i a les 5, Suïssa-Algèria. També en futbol, Àlex Calatrava és nou jugador de l'Espanyol per les 5 pròximes temporades. Calatrava és un extrem català de 26 anys que arriba del Castelló, de segona divisió, on ha jugat les dues últimes temporades. L'Espanyol, per cert, ha confirmat que jugarà un amistós el dia 8 d'agost contra el Coventry City anglès. I en bàsquet, el Barça anuncia les sortides de Nicola Provítola i Yusufa Fall. A més, el base Guillem Vives deixa la penya, que té previst fer oficial en les pròximes hores el fitxatge de l'escorta Isaac Nogués, procedent del València Bàsquet, amb qui s'ha proclamat campió de Lliga. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial la sortida de Sergio Scariolo. El pròxim entrenador blanc serà el català Pedro Martínez.
5: Fins aquí les notícies.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5:06. L'aeroport d'Andorra la Seu tindrà el primer vertiport del Pirineu. És una infraestructura pionera que permetrà operar aeronaus d'enlairament i aterratge vertical elèctric o drons de càrrega. Aeroports de Catalunya han licitat aquesta setmana mateix el projecte i les obres i hi ha una inversió prevista de fins a 550.000 euros dins el programa europeu New Link, una instal·lació aeroportuària que també preveu començar aquest juliol les primeres proves per compatibilitzar la seva activitat comercial amb la pràctica del parapent a Organyà. L'anunci s'ha fet en el marc de la taula estratègica de l'aeroport, una reunió de treball en què també s'ha fet balanç de l'activitat d'operacions i passatgers. De moment, el que va d'any fins al maig, la instal·lació ha acumulat gairebé 2.800 operacions, un 25% més que l'any anterior per les mateixes dates, i 8.200 passatgers, un augment en aquest cas del 5,9%. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que el projecte suposa un pas decisiu per integrar els drons i les aeronaus eVTOL en l'ecosistema aeroportuari, anticipant-se a un model de mobilitat que creuen que serà més sostenible i eficient. També ha vinculat el creixement de l'activitat del camp de vol de l'Alt Urgell amb l'aposta per aquesta mena de projectes estratègics. El vertiport es concebirà com una instal·lació complementària a l'activitat aeroportuària existent per millorar la connectivitat de la zona.

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha rebut positivament l'anunci que la Generalitat licitarà l'estudi per la possible construcció d'un tren tramvia entre l'Alt Urgell i Andorra, però creu que cal analitzar si aquesta infraestructura beneficiaria la capital urgellenca. Després que ho hagi fet públic justament el Departament de Territori, l'alcalde Joan Barreda remarca que tot el que sigui avançar per les bones relacions i a favor de la mobilitat sostenible sempre serà bona notícia, però matisa que, d'una banda, això està previst a llarg termini, probablement cap a l'any 2040, i de l'altra s'ha d'anar mirant també en què en sortiria beneficiada la Seu. En aquest punt assenyala que la Seu no ha de ser la rodalia de ningú, ni tampoc s'ha de concebre aquest tren com un pàrquing d'Andorra, sinó que tot ha de tenir un sentit propi. Per això ha demanat que la ciutat tingui un paper i una participació en el disseny d'aquest projecte. Ja s'ha obert el període per sol·licitar els ajuts líder, línia de subvencions destinada a impulsar la diversificació econòmica de les zones rurals, afavorir la creació d'ocupació i contribuir a dinamitzar l'economia local. La dotació que el Departament d'Agricultura destina per aquest 2026 al Consorci Alt Urgell-Cerdanya, encarregat de gestionar aquests ajuts a les dues comarques, és de 511.000 euros, la mateixa quantitat que l'anterior convocatòria. S'ha programat dues xerrades informatives, una va ser a Puigcerdà i la següent serà dimecres vinent dia 8 a 6:45 de la tarda al setup de la Seu. Les sol·licituds d'ajut es poden presentar fins al 30 de setembre i s'adrecen a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, a més d'entitats i administracions públiques.

0: I als esports, l'aurillenca Anna Simón es va proclamar ahir campiona del món d'eslàlom en la modalitat de patrulles a la categoria cau femenina U23. Ha estat en els campionats del món júnior U23 de canoa eslàlom que es disputen aquesta setmana a Cracòvia, a Polònia. Ahir a la tarda, la palista del Cadí Canoquea, que es va penjar la medalla de plata conformant l'equip espanyol al costat de les basques Leire Goñi i Aixea Segura. Des de la federació han destacat que totes dues van fer un descens impecable, sense penalitzacions, i d'aquesta manera van superar els equips d'Alemanya i França, que van completar el podi. Aquesta victòria s'afegia a la medalla de bronze aconseguida el dia abans pel també urgellenc Manel Contreras als Time Trails, les cronometrades en què hi ha cross que serveixen per definir les eliminatòries que es disputaran diumenge en aquesta modalitat. El palista del Cadí Canoqueac va fer el tercer millor temps masculí en U23 i es va quedar menys d'un segon del guanyador alemany Enrico Díaz. En U23 femení també hi ha hagut medalla per representants del club urgellenc, i és que Dominika Brzeska, membre del Cadí Canoqueac que competeix per l'equip de Polònia, ha obtingut igualment la medalla de bronze. Brzeska va quedar a només una centèsima de la plata, que va ser justament per una representant del equip espanyol, Leire Goñi, de l'Atlético, i la victòria va ser per la txeca Teresa Neblova. Jana Planes va ser 14a. I el temps, amb una calor que continua força intensa, tot i que matisada avui per unes temperatures no tan altes com en dies anteriors i per l'arribada de vent. Tot i això, de cara al cap de setmana, torna a imposar-se totalment el sol, cel totalment serè de fet ara mateix, i així continuarà durant demà divendres i dissabte. Dissabte, a la seu, la temperatura ja pot tornar a arribar fins als 33-34 graus. Fins aquí les notícies, les ampliem a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells de Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre, tornem 7 dies a Galícia. I el novembre, un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
5: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:15 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. L'aeroport d'Andorra la Seu tindrà el primer vertiport del Pirineu. És una infraestructura pionera que permetrà operar aeronaus d'enlairament i aterratge vertical elèctric i drons de càrrega. L'empresa pública Aeroports de Catalunya n'ha licitat aquesta setmana el projecte i les obres amb una inversió prevista de fins a 555.000 euros i dins el premi europeu Neolink, una instal·lació que també preveu començar aquest mes de juliol les primeres proves per compatibilitzar la seva activitat comercial amb la pràctica del parapent a Organyà. L'anunci s'ha fet en el marc de la taula estratègica de l'aeroport, una reunió de treball en què també s'ha fet balanç de l'activitat d'operacions i passatgers. De moment, el que va d'any, amb comptes fins al mes de maig, la instal·lació ha acumulat gairebé 2.800 operacions, és un augment del 25% sobre l'any anterior, i 8.200 passatgers, un 6% més que el 2025. La taula estratègica d'avui està presidida pel director general d'Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, que parla del creixement de l'aeroport, però també de temes pendents que hi ha a la infraestructura.
1: Aquest aeroport ha crescut en vols, ha crescut en hangars, hem passat d'un, penso que són a 17, i és un aeroport que està funcionant, també té aquests vols comercials que subvenciona Andorra. Repetim, Andorra ajuda a la gestió de l'aeroport de la Seu, paga més de 1 milió d'euros a l'any, per tant, és una col·laboració molt positiva i esperem que vagi avançant, no solament amb aquests vols que tenim ara, diguem, en Palma i en Madrid, sinó que pugui haver-hi altres ciutats europees en què puguem treballar. Aquí hem de fer algunes millores amb el tema del subministre de combustibles, amb el tema fronterer, però estem compromesos com el govern de Catalunya amb el govern andorrà de seguir treballant en aquests temes, i per tant jo crec que aquest serà un element a potenciar. Avui
0: Nadal ha parlat d'aquesta novetat destacada, la creació d'un espai a l'aeroport de la Seu per enlairament i aterratge de drons i aeronaus elèctriques.
1: El que també anunciem és la licitació d'un vertiport o d'un espai que en diem el niu, que és pels drons, diguem, per tant, un espai aquí de drons que puguin portar mercaderies, medicines, ja s'han fet experiències, per exemple, d'entre Puigcerdà i Sallagós, drons, i vertiport aquí, que és un lloc on hi haurà un hangar especialitzat, unes oficines. Jo crec que això té molt de futur. A l'aeroport de Lleida també hi ha doncs, un grup xinès que té drons, i pot ser per mercaderies és una realitat, i en el futur pot ser una petita realitat també per passatgers.
0: Sobre aquest nou equipament de l'aeroport de la Seu, el secretari general d'Infraestructures i Mobilitat hi ha afegit que fins i tot estudien la possibilitat de fer servir ja drons amb passatgers.
1: Jo crec que és un element de futur, que encara no hem pres consciència. Segurament no serà un transport de masses, però sí un transport, jo he vist, doncs, això d'autònom, sense pilots, de dues o tres persones amb un dron que poden anar d'un lloc a l'altre, petites distàncies. Parlem, per exemple, de la Seu Andorra, és una distància perfecta i més llarga també, no? Per tant, jo crec que serà un element pioner, i aquí a Catalunya en volem fer més.
0: La taula estratègica també ha fet balanç de la situació dels hangars de l'aeroport, que actualment estan a plena ocupació, en funcionament hi ha 15, i se n'hi afegiran 3 més que ja estan adjudicats i pendents de construcció per part dels llogaters. Per donar resposta a la demanda que hi segueix havent, l'aeroport ha redactat el projecte constructiu d'urbanització d'una nova àrea destinada a l'ampliació d'aquest sector d'hangars. I pel que fa a la compatibilitat amb el parapent a Organyà, al llarg d'aquest mes es faran les primeres proves, d'acord amb els indicadors de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. AESA es vol donar resposta així a una reclamació que han dut a terme les empreses i clubs dedicats al parapent a Organyà des que es van intensificar els vols a l'aeroport, cosa que ha limitat les seves possibilitats d'actuació. D'aquesta taula estratègica també destaquem que s'ha fet, s'ha parlat de l'avenç de les obres per construir ja un edifici estable pel grup de rescat i actuació d'emergència, el GRAE, dels bombers de la Generalitat a la Seu. Recordem que estan especialitzats en rescats de muntanya, en barrancs, coves o d'altres entorns de difícil accés. A l'aeroport és un dels punts de referència operativa ja actualment del GRAE al Pirineu, i ara se'ls donarà una seu fixa. I en aquesta visita, Manel Nadal també s'ha referit a la notícia que destacàvem ahir. Recordem que el govern anuncia que impulsa l'estudi de viabilitat d'un nou corredor de tren tramvia entre la Seu i Andorra. S'ha licitat d'augment l'estudi per 867.000 euros. Manel Nadal defensa aquesta idea i creu que podria ajudar a descongestionar les carreteres de la zona, i especialment l'N145.
1: Hi ha una subvenció europea, poc TEFA, un programa transfronterer, i que el govern andorrà i el govern de la Generalitat estem treballant conjuntament en l'estudi aquest de fer un tramvia que pugui anar, o un tren tramvia que pugui anar de la Seu a Andorra. Llavors, ara la concreció és que la Generalitat s'encarrega aquest estudi en la seva part. Els andorrans van molt més endavant que nosaltres, afortunadament, i ara les hem de connectar fins a la frontera, diguem, amb Andorra, i hem de connectar amb la seu, i també es preveu un estudi, un ramal, fins aquí a l'aeroport, però la prioritat en aquests moments és arribar a la seu, que és on es produeix aquesta concentració i congestió de gent que puja i baixa cada dia a treballar a Andorra i a dormir a la seu i al revés, no? Per tant, ens sembla que és una actuació important. Queda clar que la Generalitat està impulsant un sistema de trens tramvies a Catalunya. Fa pocs dies ja anunciàvem un tren tramvia al Bages. Hem licitat també un estudi informatiu de tren tramvia entre Girona i Banyoles i, per tant, estem tirant endavant aquests projectes i aquest és el que ens veiem més concret aquí en el Pirineu. Hi ha qui ens havia demanat un tren que anés de Puigcerdà a la seva, i això ens sembla que és exagerat. En canvi, aquest que és molt més petit i molt més curt, ens sembla que té possibilitats de ser una realitat.
0: Després d'aquest anunci, ahir mateix l'Ajuntament de la Seu va valorar-lo bé, però l'ha rebut amb reserves. Considera que cal analitzar en què beneficiaria realment la ciutat, i l'alcalde Joan Barreda remarca que la capital urgellenca no ha de ser plantejada com la rodalia de ningú ni com un aparcament d'Andorra. Sobre aquesta qüestió, Manuel Nadal assegura que es comptarà amb opinions locals.
1: És evident que qualsevol actuació que fa el govern de Catalunya l'ha de fer d'acord amb els ajuntaments i amb els ens locals, els consells comarcals i el territori en general, l'Alt Pirineu, no? Jo crec que, per tant, aquí sí que tenim un treball a fer de diàleg. Ara el que hem fet és licitar una consultoria, un grup tècnic que ho ha de redactar, i aquest grup, quan estigui ja contractat, el que ha de fer és, d'acord amb la Generalitat, parlar amb tot el món local i també amb les entitats econòmiques del territori.
0: Finalment, el representant del Departament de Territori ha dit que, sigui com sigui, hi ha la voluntat d'avançar en aquest projecte de cara a crear una àrea econòmica conjunta.
1: Bueno, si es fa l'estudi informatiu i que estem, penso, en uns 800.000 euros, és un estudi important i, per tant, tot dependrà de la disponibilitat pressupostària, però si els andorrans avancen el seu tram, jo crec que això ens impulsarà, nosaltres seguim el nostre. Bé, jo crec que hem de prendre consciència de que la seu Andorra és l'àmbit més poblat del Pirineu català i, per tant, que és el gran nucli de ciutadà i d'impuls econòmic i d'impuls territorial. Avui estem aquí a l'aeròdrom o l'aeroport de la seu Andorra, que també és un altre element positiu i que també estem potenciant. Jo crec que el Pirineu ha de prendre consciència de que té un espai central econòmic, que és aquest, la seu Andorra, i que aquí hi ha un àmbit de molta població, que és el que dona potència en aquest territori, que fa possible que tinguem aquestes infraestructures.
0: L'estudi es farà partint de la base que aquesta línia seria d'uns 20 quilòmetres i a l'Alt Urgell inclouria un mínim de 4 parades, perquè més de la seu també n'hi hauria a l'aeroport, a Montferrer i al municipi de les Valls de Valira. I això que parlem de drons, ara parlem d'una altra experiència que aquesta ja es du a terme, i és que precisament aquests dies a la Vall d'Aran s'ha fet una prova pilot pionera amb drons per millorar concretament la seguretat en les curses de muntanya, tot coincidint amb que aquesta setmana es disputa la UTMB Vall d'Aran, classificatòria per l'Ultra Trail del Mont Blanc. Inclou curses de 55, 100 i 163 quilòmetres, la més llarga, i això implica una notable complexitat organitzativa. Per això s'ha fet aquesta prova. Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, està present en aquesta posada en pràctica i parla dels reptes que volen afrontar, perquè part de les curses de muntanya també té d'altres aplicacions.
2: Hem fet tres proves de tecnologia aplicada a reptes del territori. Són reptes de l'Aran, amb solucions desenvolupades a l'Aran, amb tecnologia d'aquí, d'empreses araneses i sobretot també talent aranès, cosa doncs que promou i fa que l'Aran se situï en una posició capdavantera amb l'ús d'aquestes tecnologies per solucionar reptes doncs de gestió del territori. Tenim un també de tecnologia aplicada doncs a patrimoni cultural de la zona i també doncs pues per en el cas de la cursa. A més, també crec que és superdestacable que aquí hi ha moltes entitats participant, no?, en el desenvolupament d'aquesta tecnologia i de posar-ho en valor, perquè genera un ecosistema d'innovació a l'Aran que ha de permetre generar més relacions, més projectes i continuar escalant aquestes solucions que avui hem demostrat que poden arribar al mercat i que poden ser comercialitzables.
0: La demostració ha consistit en la projecció d'un vídeo de suport amb dron que l'empresa aranesa Cargo Drone Solutions va prestar durant el simulacre al Tuc de la Salana la matinada del 22 de juny, quan es van posar a prova per primer cop aquests nous sistemes per la UTMB Val d'Aran. En parla el responsable d'aquesta empresa, David Castet.
3: Diguéssim que aquesta prova pilot que anem a fer aquí, aquest any a UTMB, serà per validar l'ús de drons com a mesura preventiva i de seguretat dintre d'aquestes proves que es realitzen a alta muntanya. No? Ens permeten els drons treure dades i donar informacions en streaming, també, i gràcies a una mica pues, els seus sistemes de tant de foc o per poder fer una actuació o un primer apropament a un corredor de nit o inclús també amb l'altaveu que ens permeti poder avaluar amb ell, no?, una mica pues, l'estat en el que es troba, no? I de fet aquestes coses aquest any provarem ara amb aquesta prova en diferents circumstàncies, ja sigui de dia i de nit, i podrem veure quina és la qualitat, no?, d'aquest nou servei.
0: La prova també ha comptat amb la presència del conseller d'Innovació del Consell General d'Aran, Oriol Sala, i la directora de l'IDAP, Amàlia Sanz. I demà, als següents informatius, ampliarem més temes, tornant a la seu, perquè avui, entre altres coses, s'ha presentat el nou sistema de neteja de l'Ajuntament de la Seu, que implica la incorporació de més personal, nova maquinària i una reorganització per sectors. Amb aquest nou sistema, la ciutat es divideix en tres zones segons la intensitat d'actuació. S'ha destacat com a novetat que per primer cop el centre històric comptarà amb servei de matí i tard dels 365 dies de l'any. N'explicarem els detalls demà al matí. L'Ajuntament de la Seu ha presentat una nova edició de l'agenda d'activitats d'estiu, publicació que aplega una cinquantena de propostes programades durant el juliol, agost i setembre, i inclou activitats impulsades per les àrees de cultura i de joventut, l'Espai Armengol i la Biblioteca Sant Agustí, a més de diverses entitats i associacions de la ciutat i la comarca. L'agenda ofereix una àmplia varietat de propostes adreçades a tots els públics i espectacles de teatre, concerts, dansa, cinema, circ, exposicions, activitats familiars i tallers, i la majoria són gratuïtes, tot i que algunes tenen un cost d'entrada o que requereixen d'inscripció prèvia. S'ha destacat com a cites més emblemàtiques el Festival dels Set Inferns, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que recordem s'inaugura demà a la catedral, la trobada amb els acordionistes del Pirineu, el Retaule de Sant Ermengol, i també hi haurà una exposició de l'artista urgellenc Oriol Garreta, BK, titulada Si estàs llegint això ja és massa tard, es podrà veure del 10 de juliol al 29 d'agost a la sala La Cuina. També s'hi inclou activitats dels programes per a joves insomni i per a famílies imaginari. Per les activitats que regeixen entrada, s'ha obert ja el procés, es pot fer en línia presencialment o en taquilla. I dins d'aquesta promoció també hi ha aquest cap de setmana mateix l'obra de teatre Cyrano de Llobregat. És obra de la companyia La Piscifactoria i la representació es podrà veure aquest dissabte 4 de juliol a les 7 del vespre al Teatre del Col·legi La Salle. Aquesta creació s'inspira en la coneguda figura de Cyrano de Bergerac, un personatge habilíssim tant en el floret com amb la paraula, però amb un nas de dimensions gegantines que es converteix per ella en un mal de cap. I entre el repartiment hi ha Jordi Rivera Altimir, nascut a la Seu, recentment s'ha estrenat a Barcelona amb bona rebuda perquè han omplert les tres representacions que han fet, i ell mateix ha explicat en una entrevista a Ràdio Seu que li fa il·lusió que s'hagi programat aquesta obra també a la Seu.
4: Doncs bé, estem molt contents que per primera vegada podem venir amb el grup de teatre de Piscifactoria a la Seu a portar aquesta representació, i és perquè els meus inicis de fet van ser a la Seu, al Teatre de la Salle, mai més ben dit. He estat amb aquesta companyia per més de 10 anys aquí a Barcelona i per fi hem tingut l'oportunitat de venir a la Seu.
0: Aquest gran clàssic universal del teatre europeu, Cyrano de Bergerac, que es va estrenar a París el 1897. Avui, més de 100 anys després, arriba aquesta adaptació en què l'acció se situa en un lloc ben diferent, un institut de formació professional a la zona del Baix Llobregat.
4: Cyrano de Llobregat és una obra doncs, que ens trasllada a una escola d'adults a la perifèria de Llobregat, i dins d'aquesta escola hi ha un grup de teatre que representa el clàssic de teatre de Cyrano de Bergerac. Una mica on ens porta l'obra és un paral·lelisme entre l'obra de Cyrano de Bergerac i el que els hi passa als mateixos alumnes. I una mica el que anem travessant, els diferents sentiments que crec que tots ens podem sentir interpel·lats, amb l'obra són el de l'amor, el de l'autoestima, la necessitat d'entendre qui som i una mica, de, en definitiva, de trobar un lloc al món.
0: Una altra singularitat que explica Jordi Rivera és que la companyia ha sorgit de professionals de l'àmbit científic.
4: Doncs som i l'integrem set actors i actrius, la majoria del món de l'àmbit mèdic, ja que el grup de la Piscifactoria originalment va sortir del grup de teatre de medicina de la Universitat de Barcelona, i el nostre director també, el Cristian Llàcer, que porta endavant l'empresa de l'obra. Al final és una mica el concepte aquest de metateatre, no? De veure com teatre dins del teatre, on és més fàcil doncs, poder jugar o poder veure com els diferents personatges en el seu àmbit com persones normals i a la vegada com actors sobre l'escenari.
0: Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir de manera anticipada al web entradium.com. Unes 2.000 ovelles han començat aquesta setmana el camí a peu a través del Pallars Josep per anar cap a les muntanyes del Pallars Sobirà i trobar herba verda i fresca per passar l'estiu. Cada cop són menys, però, els pastors que fan la transhumància i, a més, els que ho fan aquest any s'han queixat especialment del mal estat en què estan alguns trams de cabanera que ara s'estan emboscant i tenen parets caigudes. Els pastors que encara mantenen viva la tradició de pujar el ramat a peu han alertat que aquesta feina podria tenir els dies comptats si les condicions no canvien radicalment. La situació, diuen, s'agreuja amb la circulació pels trams de carretera, sobretot perquè molts conductors no ho respecten i es mostren impacients quan es troben un ramat. El pastor David Molion, dels pastors que segueix en actiu en aquesta activitat, parla del mal estat actual de les cabaneres.
5: Aquests diners que gasten amb segons quines coses podrien tenir una mica en compte. Ja que són diners públics, vull dir, s'hi podrien destinar una mica més. Vull dir, això els ajuntaments a nivell i a nivell municipal, tornar a recuperar una mica les cabaneres, perquè aquí mateix on passem a Arinyà, no, ara, de l'any passat cap aquí s'ha limpiat bastant, però tot i així hi ha moltes parets baixades que sí que s'haurien de poder recuperar.
0: També hi ha dit la seva Ramon Cornellà, un pastor jubilat que ha vist com al llarg dels anys s'han anat deteriorant aquestes cabaneres i alerta que els camins estan força descuidats. Malgrat aquest pessimisme sobre el futur de la transhumància, Cornellà valora que la perseverança de pastors com David Molí o Iker Freixas permet encara contemplar aquesta estampa tradicional, però no saben fins quan.
6: Has de fer tot el rato de carretera, hi ha una hora i mitja de carretera. I si no surts de bon dematí, el problema el tens que la gent... Tenen temps per mirar els ovelles, però no tenen temps per esperar-se 5-10 minuts. Vull dir, la vida no es compon de 5-10 minuts. La vida, amb un minut, s'acaba la vida. Disfruteu, en vez de apretar la gent, els pastors que pugem cap amunt, disfruteu una mica més. I això no passa cada any. Només passa... Bueno, cada any. Cada any sí que passa un cop a la primavera i un cop a la tardor. Però... Si anem anant tancant les àrees aquestes, van quedar sense carrerada, la gent no es foten nos a veure's passar per la carretera o el que sigui, no, s'acabarà al final, la gent n'hi queden tips, i la gent, doncs, mira, miren de tenir-los a casa, i si com bé, doncs, si no poden marxar per la muntanya, estar volant o el que sigui.
0: Per tot plegat, David Molí adverteix que aquesta transhumància, en aquest cas de les ovelles, podria ser ara mateix una tradició en risc d'extinció si no se la protegeix.
5: Però tot i amb això, crec que tot això té els dies comptats. La feina que nosaltres fem té els dies comptats. I serà de canviar. D'ovelles n'hi haurà sempre, però no d'aquesta manera que es fan. Perquè primera, que ja no es troba ningú per fer-ho, t'has d'adaptar molt a les circumstàncies que hi ha, i avui és un enrenou. Nosaltres fem una transhumància de 2 dies, i perquè m'ho suposa, 2 dies de caminar, ja ho tenim ben preparat, doncs no tenim problema. Però si s'ha de fer transhumàncies llargues, tot això es va acabant. Vull dir, ja no hi ha ni la gent preparada, el que has dit dels camins igual, i bueno, cada vegada el que dius, t'has d'anar adaptant. Vull dir, que el fet de fer la transhumància avui a un camió, perquè és molt més còmode.
0: I avui en Pirineu també destaquem que la Generalitat i la Fundació Endesa han arribat a un acord per col·laborar en la conservació de 3 aus amenaçades al Parc Nacional d'Aigües Tordes i Estany de Sant Maurici, no són el gallfer pirinenc, la perdiu blanca i el mussol pirinenc, que han signat el conveni amb una durada de 3 anys amb la presència del director del Parc d'Aigües Tordes, Lluís Florit, que ha detallat que inclou aquest conveni.
7: Hi ha tota una vessant també de, diguéssim, d'anàlisi de riscos vinculats amb l'ús públic, vinculats amb temes toxicològics d'afectació de contaminants amb aquestes espècies. El tema és també d'espectre visual, aprofundirem amb el coneixement de l'espectre visual d'aquestes espècies per veure quines mesures cal fer a nivell d'instal·lacions vinculades amb l'aprofitament hidroelèctric, l'energia o amb la gestió ramadera en els tancats, per evitar els impactes de fauna amb aquestes instal·lacions. I després tot una vessant vinculada amb la comunicació i l'educació ambiental, que és bàsic també en aquests projectes, donar a conèixer a la població doncs, què s'està fent i que coneguin les interioritats dels projectes de conservació.
0: Florit ha destacat l'ús en aquest nou pla d'eines com el GPS o la via acústica.
7: No, es fiquen uns dispositius que capten els sons en diferents indrets i llavors et permeten conèixer millor la distribució de l'espècie en concret a partir dels sons que genera. Després també alguns individus en aquest cas de mussol pirinenc i de perdiu blanca segurament ficarem uns dispositius GPS satelitals per tal de veure quina distribució tenen i com utilitzen l'espai, no? Quin àmbit d'ús del seu territori tenen, i si salten de vall en vall, si utilitzen una àrea relativament petita, en quins moments, i això ja és un element més de bisturí, de conèixer l'espècie i poder fer una gestió més adequada, no?, a les seves necessitats.
0: El director del parc ha dit que de les tres espècies en què treballaran, la que veu en situació més delicada és el gallfer.
7: La població de gallfer dels últims, podríem dir, dels últims 30 anys ha disminuït al voltant del 40-50%. Vull dir que està en una situació crítica. Totes les zones de cant s'han vist disminuït el nombre d'individus i la relació també de mascles femelles, i amb algunes zones de cant inclús actualment igual només van femelles o només hi ha algun mascle, i bueno, això genera una situació compromesa pel futur de l'espècie. I després hi ha un aspecte que no us he comentat, que és el tema genètic. Volem veure quin grau de diversitat genètica tenim a nivell de les poblacions.
0: I en successos, una informació ben coneguda aquesta tarda: un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni dins el terme municipal de Conca de Dalt. Segons ha informat Protecció Civil, cap a l'una del migdia el telèfon 112 ha rebut un avís que alertava que l'havien tret de l'aigua, un banyista que estava inconscient. S'ha produït aquest fet al poble d'Aramunt, en una zona d'esbarjo que no té servei de vigilància. S'hi han desplaçat dues unitats terrestres i l'helicòpter del SEM, dues dotacions dels bombers i patrulles dels Mossos d'Esquadra, i malgrat les maniobres de reanimació que li han fet, finalment no han pogut salvar-li la vida. Val a dir que aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors de Catalunya des de l'inici oficial de la campanya de bany el 15 de juny passat, tot i que aquestes darreres tres setmanes ja s'havia notificat la mort de fins a 6 persones a les platges catalanes. Per tot plegat, en un comunicat, Protecció Civil ha remarcat la importància d'extremar les precaucions aquest estiu a les platges, però també a les piscines i espais d'aigua interiors, com poden ser embassaments, estanys, rius o gorgs. I tanquem el bloc de Pirineu comentant que l'atur ha repuntat en 255 persones en un 1,72% aquest mes de juny a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran. Ara la xifra de persones inscrites a les oficines d'ocupació és de més de 15.100, una dada gairebé igual a la de fa un any. Malgrat això, ha seguit augmentant el nombre d'afiliats. Ara ja són més de 225.000, 6.200 més que el mes de maig i 7.500 més que un any enrere. Tot i això, el gruix principal de l'increment d'afiliacions es concentra en persones sense cap ocupació. L'ocupació anterior són 348. I un apunt d'última hora per tornar a successos, perquè els bombers han controlat i estabilitzat aquesta tarda un incendi de vegetació que ha afectat el nucli de Sant Climenç, al terme municipal de Pinell de Solsonès. Aquest nucli és a tot just 5 quilòmetres del terme municipal de Bassella, ja a l'Alt Urgell. Tots els mitjans aeris ja han tornat a la base. S'hi ha actuat durant aquest migdia i tarda amb 12 dotacions terrestres per sofocar aquest incendi i evitar que s'estengués. També hi ha hagut un incendi semblant de vegetació agrícola i forestal a Sales de Pallars. S'està a prop de la carretera C-147Z pels vols de les 3 de la tarda. I els esports, avui els mundials de U23 júnior d'eslàlom que s'estan fent a Cracòvia, Polònia, han deixat una altra medalla per palistes del Cadí Canoe Kayak, i és que Marc Vicente ha obtingut el bronze a la prova de patrulla seu masculina. El canoista orsellenc ha aconseguit amb l'equip espanyol, al costat dels bascos Àlex Segura i Uier Díaz, la tercera posició d'aquesta categoria, en què hi participaven 18 països. Vicente Segura i Díaz han fet un temps de 92-84 i s'han quedat a uns 5 segons dels nous campions, França, i a 1-62 de la medalla de plata que està per Txèquia. Pel que fa a la resta de proves, les embarcacions de l'equip espanyol han fregat la medalla tant en júnior masculí, quarta posició, com en U23 femení, amb un cinquè lloc, i ja s'hi han quedat més lluny en júnior femení, amb una sisena posició. La República Txeca està la gran protagonista de la jornada. Ha guanyat en aquestes tres categories que han dit i, abans, com havíem dit també, havia obtingut la plata en U23 masculí. El bronze de Marc Vicente s'afegeix als obtinguts dimarts per Manel Contreras i també per Dominika Brzeska, palista del Cadí Canoe Kayak que competeix en Polònia, a la cronometrada de Kayak Cross, a les respectives categories U23 masculí i U23 femení. I recordem, com ja vam dir ahir, que ahir dimecres Anna Simona es va proclamar campiona mundial de patrulles cau U23. S'ha aconseguit la medalla d'or al costat de les basques Leire Gonyi i Aisea Segura. I d'aquests mundials hi afegim que demà ja es coneixeran els primers podis individuals d'eslàlom, i és que es disputen les eliminatòries decisives de kayak cau en U23 femení, i a les semifinals hi haurà dues palistes del Cadí Canoe Kayak, Anna Simona i Dominika Brzeska, de qui parlàvem ara, i també hi seran Leire Gonyi i Aisea Segura. A l'eliminatòria prèvia, Gonyi va fer el millor temps, Brzeska va ser sisena i Simona va quedar setena. En U23 masculí hi haurà l'urgellenc Manel Contreras i el pallarès Faust Clotet, i en júnior masculí l'únic representant català serà el també pallarès Magí Moyes. També s'ha classificat el Donostiarra Mario del Teso. I abans d'acabar, recuperem la previsió del temps amb Néstor Gómez, que anuncia una intensificació de la calor ja de cara al cap de setmana.
8: El temps de cara a les properes hores encara venen dominades per aquesta calor, que continua intensa i que s'agreujarà molt més de cara als propers dies. Avui les màximes al voltant dels 32-33 graus a tot estirar, cap al sud de la comarca es poden filar cap als 34-35 amb un gran domini del sol. Esta és l'estabilitat atmosfèrica que tindrem, que en principi ni de nuvolades en tindrem durant la tarda, i les que puguin aparèixer no deixaran cap mena de precipitació. Aquesta situació de temperatures encara contingudes durarà fins dissabte. Atenció a partir de diumenge, perquè tot indica que una altra onada de calor afecta a Catalunya de manera no només intensa, sinó molt persistent durant tota la setmana que ve.
0: I amb això tanquem l'informatiu. És per més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
9: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: A les millors activitats i festes al Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: també et dediques a comentar aquestes carreres al Tour de França. Com et sents més còmode, amb els pedals o amb el micròfon?
1: Igual de cómodo de ambas formas. La bicicleta, pues bueno, era más complicado la bicicleta, porque al final la bicicleta, el sufrimiento que tienes ahí, el cómo, el calor, el frío, la lluvia, que en un momento te ponían al límite. Ahora es un poco más sencillo. Además, a mí lo que me gusta sobre todo es interpretar la carrera e intentar transmitir lo que el corredor en ese momento está viviendo, está pensando, y si puedo incluso adelantarme. Muchas veces es arriesgado, ¿no? Porque no sabes luego, incluso el corredor puede tener algo pensado y luego cambiar el plan. Me siento cómodo y además me gusta.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Alberto.
1: Un placer.
2: 5 minuts passant de les 8, amb 5 minuts de retard sobre l'horari previst. Jo crec que avui absolutament justificats per aquesta conversa del Joan Fitó amb un dels grans ciclistes dels últims anys, com és Alberto Contador. Agnès Marquès, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Estem disculpats, eh?
3: Cap problema, mira.
2: No.
3: Què?
2: No, pregunto. Si no ho estem, ens ho pots dir.
3: Si estem, què? Disculpa, si m'estava just posant els auriculars, Jordi.
2: Si estem disculpats pel retorn.
3: Ah, sí, home, sempre, per tota la temporada, de fet.
2: Ah,
3: què et sembla?
2: D'acord, molt bé. T'ho agraeixo. A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
3: Doncs mira, d'entrada, dir-vos que estem molt, molt pendents d'aquest incendi que hi ha entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló, això és a la Catalunya Nord. Hi ha 3.000 persones evacuades en aquest incendi. Els bombers estan treballant per evitar que les flames, doncs, arribin a una zona que ja ha tocat, on són ara, que ja és zona industrial i on hi podria haver productes tòxics. I tenim un equip de Catalunya Ràdio que ens ho explicarà a partir de les 10 per saber quina és l'última hora. Després també, aquesta tarda, a Andalusia ja tenen president, ja han investit Juanma Moreno Bonilla com a president de la comunitat. Ara bé, a canvi d'uns acords que també explicarem al Catalunya Nit, forts amb Vox. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després d'aquest pacte per investir a Moreno Borinya. És un pacte de govern de coalició entre PP i Vox que inclou la idea de prioritat nacional a l'hora d'accedir a les ajudes públiques. Aquesta és la principal idea que Vox ha aconseguit col·locar en aquest nou govern d'Andalusia. I després, al Catalunya Nit també d'avui, farem una mica de radiografia de les 260.000 peticions de regularització que s'han fet a Catalunya, aquestes 260.000 persones que han demanat regularitzar la seva situació a Catalunya. A tot l'Estat se n'han registrat gairebé 1.200.000 i més de la meitat dels expedients ja s'han acceptat a tràmit. Prop del 70% són ciutadans llatinoamericans i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. En farem una radiografia perquè és força interessant. Tot plegat a partir de les 10, Jordi.
2: Doncs n'estarem pendents com cada dia a les 10, Catalunya Nit, Agnès Marquès, Manel Elias. Gràcies, Agnès.
3: Vagi bé.
4: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
2: Avui la primera hora del Tot Costa ha estat un monogràfic sobre aquesta presentació del Tour que hem viscut des d'aquí, des de l'Avinguda Gaudí, al vell mig de la ciutat de Barcelona, a tocar de l'Hospital de Sant Pau i de la Sagrada Família, amb aquesta autèntica festassa popular i esportiva que s'ha viscut. Aprofito per anar acomiadant tots els que ens han anat ajudant a explicar-la. Isaac, alguna cosa més?
5: Res més. Aquí a Sant Pau, al recinte modernista, ja ha quedat tot net, tot buit de ciclistes.
2: Doncs l'Isaac, que acaba avui la participació al Tot Costa, però que estarà omnipresent durant els pròxims dies. Evidentment, seguirà el Tour de principi a final per Catalunya Ràdio. El tindreu a TV3 en el comentari, la narració d'aquestes tres etapes catalanes. I per cert, deixeu-me recordar també que el Tot Gira oferirà íntegrament les etapes de dissabte i de diumenge amb el David Clopés i els comentaris de l'Edu Polo. Isaac, gràcies i bona feina.
5: Adéu, i demana abans de marxar el Jordi i l'Arcadi que t'expliquin on seguiran l'etapa de dilluns.
2: Ja m'ho han explicat.
5: Però
2: crec que seria més útil explicar qui va recollir el premi dels Big Tours de Jordi Túrria.
5: Tinc la foto guardada, amb TVNet, amb Dinov i amb Prudhomme.
2: El Jordi
5: és una bella història.
6: Un pipiolo.
2: Jordi Turrià.
7: Per això l'he fet la foto.
2: No va poder anar a recollir aquest premi que dona el Tour per distingir els periodistes més amb més edicions, i li va recollir l'Isaac Vilalta. Mira, qui no es conforma és perquè...
6: Era molt jovenet, i clar, l'Inol que li va donar va pensar com pot ser que aquest xavalet porti 20 tours.
5: No, perquè llegien el teu currículum i no encaixaven als Jocs Olímpics que tu havies cobert, que jo amb prou feines havia nascut, i l'Inol cada cop li pujava més la mosca.
6: No li quadrava.
2: Posats a explicar anècdotes, l'Arcadi m'explicava que va fer un tour amb una acreditació d'un mite.
7: No el tour sencer, però vaig poder-me colar per entrevistar Perico Delgado l'any 88, amb la polèmica del positiu-no positiu, amb una credencial penjada treta del coll de l'Eddy Merckx.
2: No està malament.
7: Una credencial de convidat de l'equip Kelme, que aleshores l'equip Kelme corria amb bicicletes Merckx, i el Rafa Carrasco li va dir: Eddy, a ti ja te conoces todo el mundo, no la necesitas. Li va treure l'acreditació, me la va penjar a mi.
2: Això és veritat, Eddy Merckx no necessitaria acreditació per passejar-se pel Tour de França. Isaac, gràcies, bona feina, i t'escoltem aquests propers dies.
5: Molt bé, adéu a tots.
2: També vull acomiadar la Sònia Oleart, que ha estat pendent de tot l'ambient que ha rodejat aquesta presentació. Sònia, alguna cosa més?
8: A la plaça de la Sagrada Família ha sigut acabar les presentacions i tothom ha escampat la boira, poquíssima gent pràcticament, per veure les actuacions que quedaven pendents.
2: Gràcies, Sònia.
8: Adéu.
2: I el Francesc Ripoll, que ha estat el responsable de fer-nos escoltar els protagonistes catalans. Ripoll, alguna cosa més des de la zona mixta?
9: També desfilen tots. L'últim en passar ha estat Tadej Pogacar, molt aclamat pels periodistes i també pels aficionats. Ara tothom també està marxant.
2: Gràcies, Francesc.
9: Adeu.
2: I aprofito també per acomiadar els nostres col·laboradors. Abans de deixar marxar l'Andrea, sí que et vull preguntar, primer, per quan un tour femení que va en vies de creixement però realment potent, per quan el calcules?
10: 5-10 anys.
2: Bé, no, sí. No és un horitzó llarg.
10: Jo més que 5, sí, més pròxim, sí.
2: Molt bé. I la segona, l'efecte Paula Blasi. Parlàvem abans que no tenim, malauradament, un ciclista català que aspiri a coses. La Paula Blasi ho està patant. I a més, gairebé ha dit bona tarda i s'ha posat a guanyar.
10: Sí, no? Però sí, va començar fa 2 anys, sí, molt honestament, des d'un filial de com és Massi, no?, aquí a Catalunya. Va fer una bona Copa Espanya, crec que ve a Sain, i ja directament la van pujar, si no recordo malament, i a partir d'allà pues, va ser anar fent cosetes, estant per davant, i de seguida la van trucar, no sabia què fer, no? Van trucar diverses equips perquè era bastant joveneta, i ella, pues, bueno, parlant amb els mecànics, diferents staff, els va com guiar-la, no?, fins a arribar on està, no?, que, bueno, l'UAE, clar, li oferien World Tours, li oferien, no?, vaig a córrer el Giro, correràs, no sé què, i això, no?, és... Però, bueno, s'ha de tocar peus a terra, al final tampoc saps, el ciclisme amb una caiguda, un dia estàs aquí dalt i l'altre dia, pues, a lo millor no pots tornar a córrer, i ella va seguir uns passos, i ara, pues, està obtenint resultats que jo crec que... Llàstima, no?, de la caiguda que va tenir entrenant la contrarrellotge als campionats d'Espanya, perquè si no també jo crec que...
7: Sí, però teníem la Mireia Benito que va estar allà.
10: Sí, que contenta, no? Tots catalans van fer un podi.
2: La Paula es fa mal, doncs la Mireia...
10: La Mireia ja ho té, també.
2: La Mireia crec que era el quart consecutiu, que com a contrarrellotgista també ves-li al darrere.
10: I ara el Tour, no?, el Tour la corre la Paula, jo crec que sí.
2: Sí?
10: Sí, jo penso que sí, va amb ganes, molta actitud.
2: No, és que és... Ara diré una barbaritat, però a nivell de competeixo, guanyo, va a ritme de Pogacar.
10: Sí. No, allà la Molina ens va treure un minut, no?, la segona directament, i va ser com...
6: Bueno,
10: vinga, adéu. Va entrar així, sense mans, aplaudint, i tranquil·la, va entrar molt tranquil·la.
2: Doncs parlar de la Paula Blasi també és un plaer per completar aquest vespre ciclista que hem tingut aquí al Tot Costa. Ho hem fet amb la companyia de la ciclista Andrea Soldevila. Moltíssimes gràcies, Andrea, i sort en la resta de temporada.
10: Sí.
2: I gràcies als dos periodistes turlegendaris que ens han volgut acompanyar.
6: Deixa'm colar la resposta de l'Isaac, ja que tu has parlat d'Altafulla. Nosaltres ho seguirem a Sant Miquel de Balanyà Ceba, que és el poble que m'acull des de fa més de 30 anys.
2: Malament.
7: Estàs convidat si vols venir,
6: Pots venir, dinar inclòs, eh?
2: Jo ja vindria, però és que després s'ha de fer un programa.
7: Això és el migdia.
6: Des d'allà.
2: Sí, doncs mira, ho parlarem amb el campus.
6: Vinga.
2: Jordi Turrial, Arcadi Alevés, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies
6: a vosaltres.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: Tot costa.
1: No només del Tour viu l'home, vaja, de fet ja ho sabeu, que també viu de Mundial de Futbol. Marxem cap allà perquè d'aquí, mira, tres quarts d'hora clavats a Los Angeles, arrenca Espanya-Àustria, partit de 16ens de final. Hola de nou, Roger Rosà.
2: Què tal, Costa? Hola de nou.
1: Ja ens explicaves abans l'alineació dels espanyols. Amb 4 del Barça, ens la recordes?
2: Amb 4 del Barça, sí, amb Lamine Yamal, també amb Dani Olmo, amb Cubarsí i amb Pedri, i també amb el català Marco Corella. Espanya avui amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, mig al camp amb Rodri, Pedri i Olmo, al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena.
1: Per part austríaca, ja sabem que Baumgartner, un dels jugadors més destacats, no ha pogut ni jugar aquest Mundial. Alguna novetat d'última hora en l'equip austríac?
2: No, que tenen la baixa d'en Güene, a lateral esquerra, però la resta estan sants. Juguen Savitzer, juguen Arnautovic, per tant, totes les armes a punt també al combinat austríac.
1: Doncs amb aquest apunt d'última hora, pensant ja en l'Espanya-Àustria, partit de 16ens d'aquesta nit, obrim aquí el diari del Mundial.
0: Resultats.
2: Anglaterra 2, República Democràtica del Congo 1, Bèlgica 3, Senegal 2 i els Estats Units 2, Bòsnia 0. Passen remuntant Anglaterra i Bèlgica, també passen els anfitrions, els Estats Units, eliminades en canvi República Democràtica del Congo, Senegal i Bòsnia.
0: Agenda.
2: Ara, com dèiem, torn per a la selecció espanyola, a les 9, Espanya-Àustria, aquí al SoFi Stadium de Los Angeles, a la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia, recordem que es podrien trobar vuitens a Espanya i Portugal, i a les 5 de la matinada, Suïssa-Algèria.
0: El protagonista.
2: El protagonista avui és Lamine Yamal, o ha de ser Lamine Yamal. Avui comença un altre Mundial per a la selecció espanyola i amb el jugador del Barça assumint, ja sense matisos, tot el pes i tota la responsabilitat d'una selecció que podríem dir que gira al seu voltant. Ja està preparat per assumir els 90 minuts d'un partit, ho deia ell mateix durant aquesta setmana, també ho deia ahir el seleccionador Luis de la Fuente, que també el defensava després que aquests dies va dir que França no és millor que Espanya. Lamine ja és Lamine, dins del camp i també fora del camp, i amb 18 anys deien depèn una selecció espanyola que el necessita i que més el necessita en plena forma.
0: La notícia.
2: Avui quedaran definits els vuitens de final de la part esquerra del quadre. Ja tenim el Paraguai-França i el Canadà-Marroc, això a la part de dalt, i a la part de baix, de moment, els Estats Units-Bèlgica. Avui Portugal, Croàcia, Espanya i Àustria es juguen dues places per ser en aquests vuitens.
0: La veu del dia.
3: Being part of this comeback is a proud moment because I scored the last two goals to...
2: És la del belga Yuri Tielemans, que hi va signar la remuntada del moment contra el Senegal, una remuntada agònica. Bèlgica perdia per 0-2, va aconseguir empatar, va anar a la pròrroga i allà va remuntar amb un penal al minut 125, un penal assenyalat després d'una revisió del VAR que va convertir Tielemans, el jugador de l'Aston Villa, que també havia fet el 2-2 al minut 89.
0: L'anècdota.
2: Mira, lligat amb això, aquest Mundial s'està convertint en el torneig dels finals impossibles, podríem dir. Dels 10 partits que s'han jugat fins ara en aquests 16 anys de final, 7 de 10 s'han decidit a partir del minut 86. A partir d'aquest moment han canviat el partit Bèlgica, Anglaterra, Noruega, el Brasil, el Marroc, el Canadà i també el Paraguai. Només França, Mèxic i els Estats Units són les úniques seleccions que han aconseguit resoldre els seus partits abans del minut 86.
0: Què ha descobert el Torquemada?
1: El Ricard Torquemada està enamorat de les seleccions anfitriones i avui ens torna a parlar. Ricard, bona tarda. Ens torna a parlar dels Estats Units, que han superat ronda aquesta matinada davant Bòsnia, tot i que l'últim tram, l'última mitja hora de partit, els de Pochettino han hagut de jugar amb 10 per expulsió de Balogun. Ens vols parlar d'aquest combinat nord-americà, però en particular de la figura d'un migcampista, de Tillman?
4: Sí, crec que, Jordi, els Estats Units s'ha apagat una miqueta, és a dir, ha anat de més a menys, va començar com una bala, però així com Mèxic ha fet la crescuda, crec que els Estats Units va una miqueta encallada futbolísticament, però vaja, tot i això, encara té prou arguments com per competir bé aquesta ronda. Veurem què passa als vuitens de finals. I et vull parlar de Tillman perquè probablement és el jugador que més m'ha sorprès en aquest campionat. tot i que és un nom propi relativament conegut, jugador del PSV, format a l'escola del Bayern de Munic. Ell va néixer a Alemanya, de pare nord-americà, va jugar amb la selecció alemanya fins a la selecció sub-21, o sigui que l'estrena amb la selecció nord-americana, tot i que ja havia començat molt quan era nen, doncs ha estat fa poc, relativament poc. Tillman juga amb la selecció nord-americana i és un jugador que m'ha transmès molt bones sensacions com a director d'orquestra. Potser una mica accelerat, una mica vertical, perquè el futbol que li demana la seva selecció i el rol de Pochettino és d'empenya, però és un jugador que tinc la sensació que és el soci de tothom, és aquell còmplice de tothom, algú que entén el company, que sap què necessita, que és capaç de tirar una paret, de filtrar una passada, de contemporitzar el joc, de donar amplitud en un moment determinat. Té 24 anys, jo crec que encara ha de madurar. Ell havia destacat més com a mitja punta, el PSV havia coincidit amb Saibari, tots dos, però crec que és un futbolista que li pots donar les claus de l'equip i et pot marcar bé el ritme. A més, té una intuïció extraordinària per saltar la pressió, per dissuadir línies de passada, per entendre aquest primer esforç defensiu. Ahir va decidir el partit en un gol des de falta directa extraordinari, un gol i una assistència en aquesta fase, però sobretot aquesta sensació que tot passa per Tillman. McKenny està fent un mundial bestial a l'altre interior, però McKenny és més desplegament, més arribada, més transcendent, en, diríem, en metres finals, i en canvi Tillman és com si tingués una mica el termòmetre de l'equip al cap. I res, doncs crec que té possibilitat de continuar creixent. Veurem quina és la seva nova etapa professional, perquè al PSV se li quedarà petit.
1: Es pot fer en entera la comparació que m'has fet avui parlant?
4: Vols fer el titular, eh? No, a mi m'ha recordat a Pedri, però clar, un Pedri que encara molts universos per davant, eh? Però pel rol que juga i aquests moments de pausa, aquesta sensació que et pot recuperar pilotes en aquesta primera pressió, un jugador que cada cop que la pilota passa per ell les coses tenen sentit. La Pedri és un altre univers, a més jugant un futbol com el del Barça que ajuda al repòs i al control, cosa que crec que Tillman no té el context adequat, i per tant costa ser més precís quan vol ser més vertical, ofensiu. Tot i això, insisteixo que li surt de natural a vegades aturar el joc i ajuntar l'equip. Sí, he vist gotes de Pedri en Tillman.
1: Per cert, haurà vibrat amb ell el Bernat Soler. És veritat que el porter de Bòsnia ajuda, però un rinoceron blanc és un rinoceron blanc, vull dir, no, sí, no el regalen.
4: Sí. Ha estat un bon xut, que va ser als Estats Units. Em sembla que és l'equip, bé, per les notes que tinc, l'equip que més ha aprofitat la pilota aturada ofensiva, i aquesta falta de frontal de Tillman ahir va ser la cirereta. Jo crec que també té més arribada que Pedri, o sigui, té més rematada. El que passa és que no el veig en aquest registre, sí, el veig com que està més còmode dirigint que finalitzant, no? Que s'està vestint una mica del cervell dels Estats Units. Adams li cobreix les esquenes, McKenny li estira, i és el jugador que té el partit al cap.
1: Doncs compta amb aquests Estats Units, que ja són a vuitens i que ara es trobaran amb Bèlgica. Clar, si es troba amb la Bèlgica dels primers 86 minuts, ja són a quarts. Si es troba amb la del 86 en endavant, potser tindran una mica més.
4: Per cert, saps quan va debutar Tillman amb el primer equip del Bayern de Munic? És que ho estava mirant ara, m'ha sorprès. Contra el Barça al Camp Nou, en l'eliminatòria, o sigui, en la fase de grups de Xavi, que jo crec que ja al minut 10 ja estàvem eliminats, o que vam començar eliminats, et sona per un retruc?
1: A mi em sona un 3-3, pot ser, que no ens servia.
4: 8 de desembre del 2021. Aquell dia va sortir uns minuts, que jo tinc la sensació que el Bayern ja ho tenia fet, i el Barça també, i va ser el debut amb el Bayern de Munic a Champions. Ara haurà de buscar un altre destí després del PSV, perquè està per jugar un altre.
1: Que havíem de guanyar el Benfica, no el vam vam guanyar i ja quedàvem eliminats. Potser tens raó que és el partit següent. Jo és que em sona un Barça-Bayern que perdíem i Lewandowski el va acabar empatant, però sí, no va servir per...
4: Vam tenir dos, oi, d'enfrontaments amb el...
1: Sí, vaja, és que d'aquella època tampoc cal recordar. Sí, han vingut afortunadament anys molt, molt millors per darrere. Doncs el Ricard, que ens ha volgut parlar dels Estats Units, que baixa una miqueta, i d'aquest Tillman que puja tant que fins i tot el posem a la mateixa frase després d'un punt i coma del gran Pedri. Ricard, abraçada, gràcies.
4: A tu, Jordi, adéu.
0: La firma.
1: De seguida saludo la Natàlia Arroyo. Abans deixeu-me passar un moment per Los Angeles. Ets per aquí, Roger?
2: Soc aquí.
1: Quin ambient hi ha al SoFi Stadium de Los Angeles a 35 minuts d'aquest Espanya a Àustria?
2: Mira, és una passada, costa d'entrada. L'estadi és majestuós, és espectacular. És un dels millors estadis del món, el més car. Va costar 5.000 milions de dòlars i és una autèntica passada. Hi ha moltíssima gent ja, però és que ja fa 3 hores que hi ha molta gent des de les 9 del matí i, per cert, veig moltíssimes samarretes del Barça. Acabo de veure la samarreta de Stoikov, de la samarreta de quan Stoikov jugava al Barça, i també moltes samarretes de Pedri i de Lamine Yamal, evidentment, que és el jugador sobre qui estan posats tots els focus i totes les mirades avui.
1: Molt bé. Doncs, per una banda, aquesta Espanya-Àustria que ve de la nit matinada anterior, ja ens ha parlat el Ricard d'aquesta victòria sense pal·liatius dels Estats Units sobre Bòsnia, i bé, el partit en majúscules, no per qualitat, sinó per èpica, per incertesa, per un desenllaç surrealista, és la del Bèlgica-Senegal.
2: Sí, Bèlgica ho tenia encara més difícil, que no pas Anglaterra. És que va ser molt difícil el que va fer, perquè perdia per 0-2 contra el Senegal, com deies, amb gols de Diarra i Ismaïl Assar. Va culminar una remuntada èpica, la va començar Lukaku amb l'1-2, Tielemans, com dèiem, amb el 2-2 a les acaballes, i després a la pròrroga el mateix Tielemans de l'Aston Villa, que va desempatar de penal, diríem, al minut 125, un penal que va assenyalar el VAR i que va convertir el jugador belga. Bèlgica, que, com deia, jugarà els vuitens contra els Estats Units, que no van fallar, que continuen avançant, i recordem, ho deies també abans, que no podrà tenir Balogun als vuitens de final.
1: Si no hi ha cap novetat en aquesta estona de tot costa que queda, gràcies i parlem demà ja després d'aquest Espanya-Àustria.
2: Molt bé, adeu.
0: La firma.
1: Ara sí. Natàlia Arroyo, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
1: De seguida anem a com... Quina mirada tens sobre aquest Espanya-Àustria, però abans, és difícil d'explicar com es va deixar escapar el Senegal un partit que tenia fet, eh?
5: Sí, i entenc que això de que em presenteu amb la firma i tal hauria de dir alguna cosa intel·ligent, però no te la sabré dir, realment, perquè no hi va haver una gran cosa tàctica. Aquí hi ha una gran qüestió, que és quan sembla que el partit està absolutament mort, l'entrenador de Bèlgica sembla que diu: mira, doncs per 2 dies que em queden, perquè caurem eliminats, toco els pesos pesats, i treu a De Bruyne i a Doku, que és cert que no estaven tenint un gran partit i no han tingut un gran torneig, i allò semblava un pols a la plantilla. Això és com ho vaig prendre jo. I bueno, individualment, alguns jugadors, de manera doncs més caòtica, més d'empenta que de gran gest tàctic o de pissarra, és cert que es troben una Senegal una mica menys menys dominadora, li deixa com la pilota a Bèlgica, però no és allò que diguis: mira, està Lukaku al camp i hi ha 10 milions de centrades, no? Van ser una mica casualitat, pim pam, dos gols, que això és molt el futbol modern moltes vegades, que de cop i volta proves de moure els ulls i ja està, ja te l'han clavat, i així s'hi va ficar a Bèlgica. Tampoc a la pròrroga és un assetjament, però és cert que la motivació al cap, les cames dels jugadors de Senegal, de cop i volta, jo crec que van ser molt conscients del que se'ls havia escapat, i no va haver manera, però, però no va tenir això. Jo el més significatiu del partit va ser aquest cop d'entrenador que em va fer la sensació que era un... Aquí passa alguna cosa, de fer una bronca entre dos jugadors i tal. Crec que Bèlgica no gira rodó, però mira, des de l'individualitat...
1: Que són els protagonistes de l'empat a dos. Trossard centra i Tielemans fa el cop de cap que empata sobre el temps reglamentari.
5: Va ser estrany, però jo crec que és una mica la foto que estem trobant amb les seleccions africanes, que estan trobant la manera de competir prou bé, fent plantejaments interessants, demostrant capacitat individual, capacitat col·lectiva, però a l'hora de la veritat no estan sent capaços de rodonir un partit perquè al final el clic anglès troba l'escletxa o perquè al final això el partit se'ls acaba fent llarg. Però va ser, jo crec que més anecdòtic que de joc. Si no millora Bèlgica, em sembla difícil que sigui capaç de superar la següent ronda.
1: Això ahir, avui Espanya-Àustria. A priori, tot i que no hem vist una versió molt espectacular o gens espectacular d'Espanya en aquest Mundial, a priori molt favorit a Espanya, però la veritat és que la majoria de favorites, llevat de França, estan tenint dificultats enormes per tirar els partits endavant.
5: Sí, ho comentàvem fa uns dies, no amb tu, amb un dels teus companys, que al final crec que la selecció que està dominant, i sobretot les seleccions europees que estan dominant d'aquesta manera molt acadèmica, no estan acabant de trobar la manera de ser absolutament dominadors. Crec que França no és acadèmic, senzillament té moments de molta força i de connexió dels seus millors jugadors, sobretot quan s'activa Olise, i a partir d'aquí pues, Mbappé i Dembélé fan la seva. És la menys acadèmica i per això jo crec que està resolent els partits amb cops de puny. Però les altres que estan buscant doncs, estructures, sinergies, avantatges aquí, passada per dins, digue-li Alemanya, digue-li Bèlgica, no estan trobant ritme, el joc és molt, molt pla i crec que sols està costant. I de fet és el que li va passar a Espanya en el primer dia que parlàvem, no? Que era com tot un drama. Crec que a mesura que ha passat el Mundial hem vist que no va ser un drama individual d'Espanya, és que avui en dia has de fer moltes coses i les has de fer a un ritme molt alt i a vegades trencar una mica el guió, si no et trobes un equip ben plantat i no hi ha manera.
1: Espanya la veus passant a vuitens sense angúnies o arrossegant els peus?
5: No crec que hi hagi una golejada, però Espanya està tenint la capacitat de... Evidentment, pots encaixar un gol i se't complica, no dic que no, però a mi em sembla que ha estat dominant el partit de millor manera que altres seleccions i em costa imaginar que hagi de fer com aquest sprint final per arribar a meta, no? Però els partits estan difícils. Jo crec que avui... si Àustria no canvia, diguem, la seva estratègia, no? Si el tècnic no es traiciona, m'imagino que seran saltadors, que seran una mica més agressius i que per tant, Espanya no es trobarà un partit fàcil al minut 1. No crec que sigui un Espanya-Aràbia o un Espanya-Cap Verd. No crec que sigui això. Mm-hmm. Però al final això va de que Lamine estigui viu, de que Bayern estigui viu i de que al final Olmo i companyia doncs, trobin aquestes escletxes. Si Espanya entra al partit bé i tot va com està previst, jo crec que veurem una Espanya dominadora, però una Espanya amb espais. I això crec que dibuixa el partit més ideal per la selecció de la Fuente.
1: Fa bé de recordar-nos, la Natàlia, la figura del seleccionador austríac, que és Ralf Rangnick, altrament conegut com el gurú de Joan Laporta a l'hora de triar Hansi Flick, i només per això, ni que sigui una mica, anem amb Àustria. Natàlia Arroyo, una abraçada, gràcies.
5: Vinga, gràcies.
1: Farem una pausa, tanquem carpeta mundial i n'obrim una avui en un programa històric, també d'històrica. Compte, el Barça està en l'1-1. Ara venim.
0: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
7: Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bessols Energia i Fundació Vila Cases.
8: Com a maleta expert en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
9: Les dones i els dies.
10: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Com era possible que una dona de 36 anys tingués una aventura amb un de primer de secundària?
10: Reviure el passat.
14: Us en recordeu de quan us vau conèixer?
10: Pot canviar el present per sempre.
15: I si no, estava preparat. Tenia 13 anys.
10: Natalie Portman, Julianne Moore, basada en fets reals. Secrets d'un escàndol és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: La presentació del Tour en aquesta jornada històrica de ciclisme i esport a la ciutat de Barcelona. També hem actualitzat, hem posat al dia el Mundial amb aquest Espanya-Àustria que és a punt de començar, però no menys històric. Laia Tudel, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: El Barça té l'1-1.
1: Sí, ja fa setmanes, és cert que el Barça
0: el
1: donava...
0: És que estic a punt de plorar.
1: Que ho donaven per fet. Sí, jo, és normal. És que, de fet, des que Laporta és president en aquesta segona tongada, diríem, doncs encara no l'havia tingut en el mercat d'estiu, de fitxatges, que és el gran mercat. Sí que va haver-hi un mercat d'hivern que el va tenir, circumstancialment un mercat, però vaja, que no va aconseguir...
0: 3 dies.
1: Sí, molt poc va durar. I, per tant, és la primera vegada, és bastant històric, perquè feia molts mercats de fitxatges que dèiem que el Barça era optimista, però no acabava d'arribar mai a aquest 1-1. Ara ja és oficial. Avui és quan la Lliga ha comunicat al Barça que estan en aquestes condicions, o potser va ser ahir fins i tot Javier Tebas que ja ho va donar, però vaja, el cas és que la Lliga ha de comunicar quan comença el mercat de fitxatges, que és oficialment, que és l'1 de juliol, els clubs en quines condicions afronten aquest mercat, i és aquí quan li han dit al Barça que sí, que estan en aquesta norma 1-1, que vol dir que pot fitxar amb aquesta condició de certa normalitat, que és allò que sempre anem explicant, no? Que euro que generes tu d'espai, de massa salarial, és l'euro que tu pots inscriure. Fins ara, inscriure un jugador era molt més complicat, havies de generar 3 o 4 vegades més el que t'ocupava un jugador. Ara no, ara ja estan aquestes condicions. I això vol dir que amb l'espai que ha generat la sortida de Lewandowski, també la marxa d'Ansu Fati i altres operacions com Iñaki Peña, pots inscriure Gordon ja. O sigui, ja el podries inscriure perquè ja hi ha espai, que això és notícia també, perquè sí. Un jugador que fitxa el Barça i el pugui inscriure immediatament, doncs és notícia.
0: Home, podrem treure allò de sí, sí, l'han fitxat, ara a veure quan l'inscriuran.
1: Exacte, això ja no haurem de dir, amb Gordon com a mínim pot estar tranquil, ja potser ja li ha arribat i tot, i pràcticament, de fet, amb l'espai que ha generat el Barça, podria fins i tot, a banda de Gordon, inscriure un altre fitxatge top, ara parlem de Julián Álvarez, o qui sigui, d'aquest nivell. Per tant, són molt bones notícies aquestes noves condicions que té el Barça en el mercat de fitxatges. És cert que per arribar fins aquí, doncs, clar, des del club ho valora molt satisfactòriament, lògicament, i sobretot li donen valor a que ha incrementat molt el ticketing aquesta temporada amb el Camp Nou, que hi ha un increment d'ingressos de patrocinis i de BLM, de tot el merchandatge també molt gran, i perquè la projecció aquesta temporada que ha de començar a l'agost, doncs com que ja comences amb un Camp Nou de 62.000 espectadors, això s'espera que tinguis uns ingressos alts de ticketing. Ara, això de que te'n recordes que dèiem amb el Santi i amb el Grau de fer la rua també per si el dia que tinguéssim l'1-1, doncs bé, al club diríem que no, tampoc ho han rebut contents, però no per fer la rua, perquè ja amb aquesta projecció d'horitzons, doncs ja sabem que això potser gaudim-ho ara, aquest mercat de fitxatges, que potser el que ve no ho tindrem.
0: Vaja, que no és un 1-1 definitiu, però és veritat que hi influeix el fet que no podràs jugar al teu estadi la temporada, no aquesta vinent, sinó la següent, i que això, evidentment, t'afectarà els càlculs, però escolta, mentre hi hagi música ballem, si aquesta temporada el tenim, doncs que el Barça ho aprofiti, ja ho ha aprofitat per fitxar Flash Gordon, i ara ens faltarà l'altre gran patum, que tot i que és Joan Laporta, digués que la plantilla podria estar tranquil·lament tancada, doncs aniria bé un nou. Mira, ara que dic això, veig aquí un aficionat que passa amb la samarreta nova del Barça que tant li agrada a la Laia.
1: I què? En directe, què?
0: Va, mi color, igual.
1: Sí, doncs pensa que li ha costat mínim 125 euros. Per tant, o sigui, sí, no li diguis, sí. Amb aquest noi que ve.
0: Porta el 6 de Gavi, vull dir que aquesta se'ls ha gastat.
1: Doncs sí, aquesta encara mínim 150.
0: Molt bé. Doncs una altra notícia per celebrar avui, Tour al marge, aquest 1-1 del Barça, com a mínim per aquest estiu i aquesta temporada. Gràcies, Laia.
1: Adéu.
0: I a l'Espanyol, Sergi Andreu, també hi ha bones notícies perquè ha caigut el primer fitxatge.
2: S'ha fet esperar, eh? L'afició tenia ganes ja de noms nous i Monchi ha anunciat avui... Bé, Monchi, el club, vaja. Han anunciat avui el primer fitxatge, que és un vell desig de Manolo González, que fa molt de temps que el volia, li agrada molt el tècnic. És Àlex Calatrava, aquest extrem de 26 anys, barceloní, que arriba procedent del Castelló, on ha jugat les últimes dues temporades a segona divisió. El club de la Plana ha jugat en aquestes dues temporades 75 partits, ha marcat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Ara el sentirem en declaracions als mitjans del club. Així es defineix com a futbolista.
3: Crec que soc un jugador diferent, determinant, que m'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada, i jo crec que la paraula seria determinant.
2: Calatrava, que va passar per diferents equips del futbol català, però es va formar bàsicament el planter de l'Atlètic de Madrid. Signa ara com a jugador de l'Espanyol per les properes 5 temporades. I si em deixes un apunt més de l'Espanyol, avui també han anunciat un nou amistós, en aquest cas contra el Coventry, anglès, el dia 8 d'agost, allà, a Anglaterra.
0: Fa estatge a Anglaterra l'Espanyol o és...
2: El farà a Navata, però hi haurà un mini estatge de 4 dies perquè hi juguen dos amistosos. Després tornaran cap a Barcelona i al cap de 4 o 5 dies hi tornaran només per jugar aquest partit contra el Coventry. En total diria que són 3 amistosos contra equips anglesos, un dels quals el Burnley.
0: L'Espanyol torna de seguida a la feina la setmana vinent.
2: El 7, el dimarts, el dimarts hi ha proves mèdiques, revisions, i el dia 15, que és el dimecres de l'altra setmana, se'n van cap a Navata a preparar ja l'inici de pretemporada.
0: I més enllà d'aquest fitxatge que ens anunciaves de Calatrava, n'hi ha algun altre més o menys d'imminent, o Monchi s'ho estava fent?
2: Harman és un lateral esquerre, holandès, neerlandès, del Burnley, molt ràpid, potent, que un dia el vam descobrir en una de les llotges de Cornellà al Prat a mitja temporada, devia ser el febrer o així. És l'equip de Pace, també, eh? I finalment, en aquell moment va semblar que l'Espanyol hi podia estar interessat. El Marc Maiola, aquell dia a la transmissió, ens va dir, no, com voleu que Harman vingui a l'Espanyol, vaja, com si es tractés de Roberto Carlos, tu. I al final sembla que les negociacions van molt avançades i vindrà a substituir Romero, no tindrà una papeleta fàcil.
0: No, de fet, però vaja, l'Espanyol és evident que en aquesta demarcació necessita algú amb cara i ulls després de la prestació que ha tingut Romero en les últimes temporades. Molt bé, doncs anirem seguint aquest mercat blanc i blau, evidentment, i també el retorn a la feina que el Sergi ja ens marca per la setmana vinent. Sergi, fins ara.
2: Fins ara.
0: I encara en futbol, avui ens ha sorprès per la naturalesa del fet que el Club Esportiu Europa ha convocat els seus socis a una consulta per decidir on juguen els seus partits a la primera federació. Recordareu que l'Europa ha hagut de jugar aquest any o aquesta última mitja temporada en l'exili de Can Dragó, perquè la gespa artificial del Nou Sardenya, criteri i a normativa de la Federació Espanyola, no permetia jugar els seus partits en gespa artificial. Arran de l'ascens a primera federació del Sant Andreu, l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a instal·lar gespa natural tant al Narcís Sala com al Nou Sardenya. Què passa? Que al Narcís Sala la cosa serà més o menys fàcil. El Sant Andreu podrà disposar de gespa natural a partir del novembre. I, en canvi, al Nou Sardenya la cosa tècnicament es veu que és... és molt més complicada, i l'Ajuntament no es pot comprometre que l'Europa jugui al seu estadi fins al novembre del 27. És a dir, hauria de jugar encara aquesta temporada a l'exili. Tinc en línia el president del Club Esportiu Europa, el senyor Héctor Ibar. Senyor Ibar, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
0: Crec que ho he explicat bé, la situació, el punt de partida per arribar a aquesta convocatòria de consulta entre els socis.
4: És tal com us he explicat. En tot cas, afegir que nosaltres, com ja vam fer públic, el prejudici i l'impacte econòmic que té jugar fora del Nou Sardenya tota una temporada sencera, doncs en genera una afectació pressupostària que no la podem sustentar. I per tant, diguéssim, quan l'Ajuntament a nosaltres, després d'anunciar de forma conjunta amb el Sant Andreu que tindríem gespa tant al Narcisala com al Nou Sardenya, després per separat ens van explicar els timings, nosaltres els vam fer saber amb els números, amb tota transparència, quines eren les conseqüències d'aquesta decisió, que com tu deies a la introducció, doncs, òbviament té un fonament tècnic, però també fa un any que estem a primera ref nosaltres. El Sant Andreu ha pujat ara, nosaltres vam pujar l'any passat, i per tant, si aquest era l'escenari o la solució, doncs segurament els estudis de l'estructura es podien haver començat fa molt temps, i per tant, diguéssim que ja ho entenc, que nosaltres, diguéssim, sota el Nou Sardenya hi ha un pàrquing construït l'any 94, i per tant s'ha fet tot un anàlisi de l'estat en el que es troba l'estructura de l'edifici, però això es podria haver començat fa molt. Llavors ens sentim molt agreujats, sobretot per l'impacte econòmic, i llavors això ens provoca unes situacions que, donat que l'Europa és propietat dels socis, doncs vam decidir ahir convocar una assemblea informativa, d'acord?, i fer aquesta consulta, que és consultiva, és a dir, que tampoc no és vinculant.
0: Abans d'entrar en la consulta pròpiament, deixem preguntar-li m'ha fet l'efecte, no és evident que no estan del tot contents amb els timings de l'Ajuntament. Durant la temporada passada, fins que el Sant Andreu puja i anuncia que jugarà els seus partits amb el Narcís Salà amb gespa artificial, Ajuntament i Europa treballaven amb la hipòtesi, amb l'objectiu de posar gespa natural, o és arran de l'arribada del Sant Andreu que canvien els plans? Ho dic perquè potser estic mal informat, però jo no tenia la sensació que durant la temporada passada es treballés amb aquest objectiu.
4: És a dir, l'escenari inicial plantejat amb l'Ajuntament és no s'instal·larà gespa natural a cap camp de la ciutat de Barcelona.
0: D'acord.
4: Aquesta és la premissa en la que vam començar a treballar. El motiu és molt senzill. És a dir, substituir un camp de gespa artificial per un camp de gespa natural suposa reduir el possible ús del camp d'una manera dràstica. A Barcelona, com tothom sap, hi ha un dèficit de l'ordre de, em sembla que és entre 16 i 20 camps de futbol que s'han, diguéssim, destruït o que s'han fet altres instal·lacions, però que s'han deixat d'usar, de fer servir pel futbol, de l'ordre això de 16 a 20 camps. I, per tant, de cap manera l'Ajuntament tenia en el seu pla el fet de posar gespa natural en un camp. Llavors, nosaltres en aquell moment, i també nosaltres, per ser honestos, l'opció de la gespa natural no ens la podíem permetre perquè, òbviament, tenim de l'ordre d'uns 1.500 nens de futbol base i, per tant, l'ús del Nord Sardenya és un ús superintensiu. I el fet de plantar gespa natural tampoc no ens afavoria. De forma que aquest és l'escenari inicial i per això, conjuntament, colze amb colze, anem a pel canvi de normativa que, de fet, si em preguntes, segueixo pensant que és el que hauria de succeir i que aquí el que no té cap ni peus és aquesta normativa.
0: En això estem completament d'acord. És increïble que s'estiguin jugant partits de Champions amb gespa artificial i no es puguin jugar partits de Primera Federació amb gespa artificial. Això té vostè més raó que un sant.
4: Això per un cantó. Però és que per un altre cantó hi ha una altra cosa. Dita pels propis professionals que hi ha camps de gespa natural que són autèntics patatals, perquè lògicament hi ha camps que no estan en condicions per jugar. I per tant, tots ells, quan tu veus un camp, els nostres jugadors, els dels equips contraris, prefereixen jugar amb gespa artificial que té un bot i una conducció de la pilota molt més homogènia i molt més normal que no pas en segons quins camps de gespa natural. D'acord? Per tant, aquesta era el punt de partida. És veritat, i això s'ha d'explicar tal com és, que tant el David Escuder com l'alcalde Collboni fan fins a última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta, no sé si suficientment forta des d'un punt de vista polític, amb el president de la Federació Espanyola per tal d'encaminar-se al canvi de la normativa. I, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to. on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodó ni tan sols plantejar-s'ho. Fins al punt que, de forma unilateral, perquè el que ens va dir a nosaltres, el president de la Federació Espanyola es va comprometre a permetre'ns que estiguéssim tot un any al Nou Sardenya l'any passat. I ens va dir que finalment no havia pogut ser perquè els equips no ho havien aprovat i no, ell no podia modificar unilateralment la normativa. Aquest any ha modificat unilateralment la normativa eliminant la moratòria. I, per tant, el Sant Andreu, des del primer partit de Lliga, ha de jugar sobre gespa natural, quan nosaltres l'any passat, com a equip recent pujat de segona, vam poder jugar la primera volta al nostre camp, al Nou Sardenya. D'acord? O sigui, que modificar la norma unilateralment sí que ho han pogut fer sense donar explicacions a ningú. Entenc que això, òbviament, a tots els equips els hi ha anat bé, perquè el que va passar l'any passat, que també és el que nosaltres defensàvem, va ser una alteració de la competició. Els que van venir a jugar al Nou Sardenya a la primera volta, doncs van tenir uns resultats, no vam perdre cap partit, també vam empatar dos o tres, em sembla, i en canvi, a la segona volta a Can Dragó, les circumstàncies van ser molt diferents i sí que vam perdre alguns partits. No? I per tant, diguéssim que això de que la primera volta sí, la segona no, era una manera d'alterar la competició. Això ho han arreglat eliminant la moratòria i, per tant, forçant a jugar des del primer minut amb gespa natural.
0: Ha arribat el cas que la federació no baixa del burro, per tant, no es pot jugar amb gespa artificial, que la data de tenir gespa natural al Nou Sardenya en cap cas serà en aquesta temporada, i que els càlculs que fan vostès és que el perjudici econòmic de jugar a Can Dragó és inassumible per l'economia del Club Esportiu Europa, es planteja aquesta consulta en què els socis de l'Europa han de triar entre quines opcions.
4: A veure, això s'ha d'explicar bé perquè m'agradaria que s'entengués bé. Nosaltres estem treballant i treballant molt dur, i dit entre parèntesi, treballant colze a colze amb el Sant Andreu per aconseguir el suport institucional d'empreses potents, doncs perquè crec que és una joia i un actiu molt fort per la ciutat de Barcelona tenir dos equips com el Sant Andreu i com l'Europa a primera ref, d'acord? I per tant, estem absolutament convençuts que acabarem trobant el finançament. Ara bé, arribats a aquest moment, 1 de juliol, amb la foto que tenim avui, nosaltres el que diem és, senyors socis, per saber què pensen cada un de vostès, si nosaltres no fóssim capaços, primera pregunta, d'aconseguir aquests diners, aquest gap pressupostari, què estarien disposats? Opció A, renunciar a la categoria, perdó, tornar al nou Sardenya, renunciar a la categoria, o seguir jugant a la primera categoria, o sigui, seguir jugant fora al Nou Sardenya sense renunciar a la primera federació. Aquesta és la primera pregunta. I la segona pregunta, que és un dels escenaris que hem estat parlant amb l'Ajuntament, donat que Can Dragó no és un camp de futbol, sinó és un camp d'atletisme reconduït i on, lògicament, allà no s'hi sent còmode ningú, donat que si el que voteu és seguir a la categoria i jugar fora el Nou Sardenya, què preferiríeu? Jugar a Can Dragó amb un impacte econòmic més gran que el tenim estimat, o jugar al Narcís Sala, que òbviament això és un escenari absolutament hipotètic que hem valorat amb el regidor i amb la gent de l'Ajuntament, i que, com han dit avui d'una forma molt encertada al Sant Andreu, òbviament ells també hauran de dir la seva.
0: Bé, doncs aquests són els escenaris. Els socis de l'Europa tenen entre el dia 6 i el dia 12 per emetre els seus vots, un vot no vinculant, però vaja, m'imagino que si el convoquen serà per tenir-lo en compte. Acabo, president, preguntant-li què votaria vostè, o què votarà vostè.
4: Home, jo com que tinc plena confiança en que nosaltres finalment serem capaços, i també una mica fent pública aquesta situació, crec que sabem que això ens ajudarà a trobar els recursos per seguir jugant a la primera ref. Per tant, jo estic convençut de que seguirem jugant a la primera ref, per tant,

0: esportiva Europa, Héctor Ibar. Tant de bo que l'Europa trobi una solució al menys traumàtica possible i, en tot cas, gràcies per ser avui al Tot Costa.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'ajut.
0: Farem una pausa, que he fet efectivament el crit de socors de l'Europa a trobar una situació, sigui logística o sigui en forma d'impuls econòmic i patrocinador. Farem una pausa i rematarem el Tot Costa en bàsquet. Ara venim.
2: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
3: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: L'últim llançament del Tot Costa és per l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona tarda. Hola, Ernest.
1: Hola, hola, Jordi. Sí.
0: Ara, ali, clar. Sí, eh? Avui, dia de més sortides. El Barça i ja en va anunciar unes quantes, en quedaven pendents dues i ja les tenim aquí.
1: Sí, la de Nico Laprovittola, doncs, que ja vam dir que el Barça tenia clar que volia rejuvenir la plantilla i així serà, tot i que el Nico hagués estat disposat a quedar-se per cobrar bastant menys, però el Barça doncs vol un perfil de jugador que li permeti jugar més ràpid a bàsquet. L'altra és la de Yusuf Ol, aquesta també estava cantada. Et puc dir que el Barça està negociant per Isaac Bonga, un aler alemany que bé, ha sigut campió del món amb la selecció alemanya, però això encara no ha estat tancat. I bé, del bàsquet d'última hora també diria que el Roger Grimau ja ho té fet amb el Bursaspor per renovar un any més a la Lliga Turca.
0: Molt bé, a mi em sap greu, entenc que el temps passa per tothom, però ja ho vam comentar ahir, em sap greu la sortida de Laprovittola. Jo li hauria fet un anyet més. La penya també ha marxat Guillem Vives.
1: Sí, se'n va al Saragossa.
0: Això estava previst o és que m'havia passat per ara a mi?
1: Estava previst. És a dir, la penya no comptava amb ell, ell sí que comptava amb la penya, ho van intentar, sobretot el jugador, posant-hi més ganes, però la penya també volia, diguem-ne, reforçar aquesta posició perquè el Guillem ha anat perdent punts, ha anat perdent velocitat, i hi ha prous veterans a la plantilla. De fet, Adam Hanga tampoc segueix aquest any, també una mica en la línia també de rejuvenir, però se'n va al Saragossa. És a dir, seguirà jugant a la Lliga CB i, per tant, doncs, seguirà el màxim nivell ACB, el màxim nivell al bàsquet del país.
0: Gràcies, Ernest.
1: Que vagi bé.

0: Dos minuts mal comptats i les 9. Abans d'acabar, el Sergi Andreu, que ha estat avui al nostre defensa central a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, ens remata el tot costa.
1: Mira, recordar que ara a les 9 comença el partit entre Espanya i Àustria de setzens de final del Mundial. Recordem l'11 molt ràpidament. Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena, 4 catalans més un del Barça, a l'11 d'Espanya buscant un lloc als vuitens. A la 1 de la matinada el Portugal-Croàcia i a les 5 de la matinada el Suïssa-Algèria. Dir-vos també que ha jugat a Espanya el Mundial un partit de classificació de bàsquet, eh? Bàsquet a Espanya femenina. Un partit de classificació contra Dinamarca, la Caja Màgica de Madrid, i ha guanyat 108-79. I que en dobles, la parella catalano-argentina Granollers-Ceballos ha passat ronda a Wimbledon, ha guanyat per 2-16-0, 7-6-6-3 a la parella formada per Galloway i Pierce.
0: Gràcies, Sergi.
1: Adeu.
0: Acabem aquí un programa històric, el que ha servit per explicar-vos la presentació del Tour de Barcelona, del Tour de França a Barcelona. En vindran més de dies històrics aquest cap de setmana, començant per la primera etapa de dissabte. Gràcies a la feinada que han fet aquí al set de

0: Els que ha vingut a Gaudí, la Núria de la Fuente, la Giselle Badia a la producció, el Josep Pussó i el Pep Casanova a la part tècnica, a l'estudi 5 s'han quedat l'Andy Franco a la producció, el Salva Pou al piano i també la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials aquí a l'Avinguda Gaudí. Gràcies a tots. Tornem demà a les 7, Lluís. Quina gran jornada de ciclisme, eh?
1: Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
3: Bona nit, us informa Manel Elias. L'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord afecta el port on hi ha empreses amb productes tòxics i inflamables. El foc que crema des de les 2 del migdia ha obligat a evacuar 3 càmpics i s'han cremat prop de 250 bungalows. En total hi ha 3.000 evacuats dels càmpings, turistes que eren a la zona i treballadors de la zona nàutica. Des de Canet de Rosselló, Núria Paraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Ara aquí l'esperança és a partir d'ara de les 9 de la nit, quan habitualment comença a baixar el vent. El foc està estable, concentrat a la zona del port i no creuen que se'n surti. Ha començat a una zona de càmpings més cap al nord. Ens ho ha explicat tot plegat un representant de l'Ajuntament, Pol Parent.
5: És al port, voilà. Après, el càmping és acabat. Mais podem pas rentrar a la... dans un camping et mais al port encore hi ha el foc.
4: El foc entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar ha provocat uns 3.000 evacuats. Dels 3 càmpings, la zona del port estan recol·locats en altres zones, ha cremat unes 30 hectàrees i hi ha 6 ferits lleus, entre ells un menor i un bomber també ferit. Pep Lluís Blázquez i Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Canet de Rosselló.
3: Doncs aquest vespre els bombers també treballen en un incendi que crema camps de conreu a Pedret i Marzà, a l'Alt Empordà, i han desplegat 6 dotacions aèries per fer un atac contundent sobre el foc, perquè a la zona també hi bufa una forta tramuntana. L'incendi s'ha declarat en una zona propera a la carretera que va de Vilanova de la Muga a Castelló d'Empúries. Més notícies, Marc Güell.
6: El Parlament andalús ha reescollit el popular Juanma Moreno com a president del govern autonòmic després del pacte de coalició entre el PP i Vox. Els diputats d'extrema dreta han permès la investidura del candidat popular a canvi d'una conselleria amb rang de vicepresidència, la de Justícia i Turisme, i amb un acord programàtic de 150 mesures que inclou el concepte de prioritat nacional del partit ultra. El president andalús ha celebrat el pacte, però ha reconegut que ell no volia compartir executiu amb els de Santiago Abascal.
7: És verdad que el resultat no és... no hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda y ayuda también a Vox para que haya, pues lógicamente, una coordinación, una complicidad y, por tanto, un objetivo común.
3: L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'ex número 2 d'Esperanza Aguirre al govern autonòmic de Madrid, Francisco Granados, per una pota del conegut com a cas Púnica. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable d'un delicte de frau i de prevaricació per haver afavorit una empresa de contractacions públiques a canvi de favors. Aquesta és una de les 14 línies d'investigació al voltant de la trama corrupta que també hauria finançat il·lícitament el Partit Popular de Madrid.
6: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos de la Generalitat d'aquesta legislatura amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Aquesta tarda la cambra també ha avalat la llei d'acompanyament dels comptes i dona més aire al govern pel que queda de mandat. Els pressupostos pel 2026 freguen els 50.000 milions d'euros.
3: 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autobús d'ahir al matí a Lleida. Ara només en queden 3 a la unitat de cures intensives després que un dels ingressats ja n'hagi pogut sortir. Continua oberta la investigació per determinar les causes del sinistre.
6: L'aeroport de Girona ha estrenat avui un nou vol amb Palma, a Mallorca, que es mantindrà inicialment durant 2 mesos. N'hi haurà cada dijous i diumenge. Girona, Fèlix Martín.
8: El fa la companyia Air Nostrum, filial d'Iberia. El seu director comercial, Juan Corral, ha reconegut avui des de Girona que hi ha interès per mantenir-lo tot l'any, però primer caldrà avaluar com va el juliol i l'agost.
9: Eso es lo que tenemos que ver durante estos 2 meses de prueba y me consta que hay interés en todas las partes implicadas y vamos a seguir trabajando y a ver de qué manera podemos colaborar para que esto sea este éxito se mantenga en el tiempo.
8: Air Nostrum ja ha venut un 60% de totes les places d'aquest estiu amb un preu del bitllet entre Girona i Palma de Mallorca de 49 euros per trajecte. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
3: ara els esports, Joan Fitom.
10: En joc des de les 9 al Mundial, Espanya 0, Àustria 0, tot just minut 5 de partit. Partit de setzents de final. Pau Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamin del Barça, més el català Marco Corella, són titulars amb Espanya. Més tard, a la 1, Croàcia-Portugal. A les 5 de la matinada, Suïssa-Algèria. Mentrestant, el Barça ha tornat a la norma 1-1 del fair play financer de la Lliga. La sortida de Robert Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han ajudat el club blaugrana a tornar a estar en els paràmetres habituals. Ja en aquesta regla 1-1, el club blaugrana pot inscriure el fitxatge d'Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per una altra incorporació de xifres importants. En ciclisme, aquesta tarda s'ha fet el primer gran acte del Gran Depart del Tour de França, al recinte modernista de Sant Pau. L'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família han acollit la presentació dels equips de la Ronda Francesa, que comença dissabte. Tadej Pogacar, gran favorit per guanyar el seu cinquè Tour, ha estat el més clamat. També en futbol, Àlex Calatrava és nou jugador de l'Espanyol per les 5 pròximes temporades. Calatrava és un extrem català de 26 anys que arriba del Castelló de la segona divisió, on ha jugat les dues últimes temporades. I en bàsquet, el Barça anuncia les sortides de Nicola Provítola i Yusufa Fall. A més, el base Guillem Vives deixa la penya i, ja és oficial, jugarà al Saragossa.
2: Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
2: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
2: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
2: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: És que m'heu posat la pell de gallina.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolles.
17: Jo, Xuriguera, tu vols fer d'aquest, eh? Jo faig el personatge.
16: Bueno,
17: moment. Això no sap greu.
16: La festa comença
17: sí. I
16: és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
17: Xuriguera,
16: amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella que una mica més i mates un noi del públic.
15: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
18: Tot fa la mateixa olor de sempre.
2: Cinema.
19: Estem en una situació crítica.
2: Sèries.
20: This is the most dangerous period I've ever seen.
2: Documentals, plataformes.
21: Vinga, va, selfie i marxem.
2: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
22: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
2: Memoritzeu la cara del nostre home. La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
22: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
23: Jo em quedo aquí. No tira res.
15: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
24: Vas així, que no tens edat.

0: On vas així, que no tens edat? Dona, però que no ho veus, que fas pena. Us sonen frases com aquestes? Us les han dit mai? A les dones que són lliures en la manera de vestir els hi diuen molt, sobretot quan passen els 50. En alguns casos els hi deixen anar, en altres no s'hi atreveixen, però les mirades parlen per si mateixes. També hi ha qui, de manera més cautelosa, en una botiga és habitual que digui: això, que vols un vestit que se't vegin els braços? Segur? Per què no et proves això, que et marcarà menys? És la manera que, amb tota la bona fe del món, deixem anar el missatge que a partir dels 50 una dona no pot vestir-se com vol, i això va molt lligat a l'obligació que tenim totes de ser eternament joves. Avui, sense mànigues i amb minifaldilla, comencem aquest programa.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse.

Nosaltres també sempre serem unes material girl com la Madonna. Avui començarem amb aquest clàssic d'un tema ja de l'any 85 de l'artista que jo crec que més ha trencat les regles de la història del pop. La cançó va inventar tot, va cridar ben fort i jo faig el que vull.

0: benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies. Justament ara sentim Madonna, que està a punt de treure el seu últim àlbum, Confessions 2. Fixeu-vos que en les seves últimes aparicions l'hem vist amb pantalons molt curts, amb corsers, amb un minivestit d'encaix vermell, amb mitges de reixeta, amb sostenidors, transparències, sabates de taló, cabell llarg, que això quan et fas gran no es perdona tampoc. Segur que heu sentit que algú deia, home, ja no té edat la Madonna. Als seus 67 anys, Madonna continua fent el que vol i sobretot vestint-se sense complexes. Però justament avui, que s'ha pogut veure la portada del nou disc, se la veu tapada amb un vel, on pràcticament no se li veu la cara. Fa el que vol, però es doblega la idea que les dones hem de ser eternament joves o semblar-ho? Avui parlem amb dones que els agrada arreglar-se, que tenen estil propi, i els hi preguntarem ara mateix, que les tinc aquí, si els hem dit mai allò de tu ja no tens edat o potser no s'hi han atrevit. Victoria Bermejo, bona nit.
1: Hola,
0: com estàs?
1: Hola, encantada d'estar aquí amb tu.
0: Reina, reina.
1: Sí.
0: Escolta'm, vens,
1: sí, que m'ho han dit, sí.
0: Vens fantàstica, eh?
1: Sí, ensenyant una mica la barriga, la panxa.
0: Tot.
1: La... Tampoc està permès.
0: Tampoc està permès. L'hauríeu de veure bé, la veureu en fotos, eh? La Victoria Bermejo és escriptora, cineasta, té 67 anys, els mateixos que Madonna, i vesteix com li dona la gana, sense complexes, sense tabús. I avui, bé, us ho explico, amb un mono de ratlles, ensenyant una mica l'escot, ensenyant una mica el melic, amb un collaret daurat. Perdona, estàs fantàstica.
1: Moltes gràcies. I això que no es veu, eh?
0: Exacte. I l'acompanya amb un color meravellós, la Pilar Tirbió. Com estàs?
2: Hola, molt bé.
0: Pilar,
2: encantada.
0: Pilar Tirbió, historiadora de l'art, té 69 anys, perquè veieu que aquí, en aquest programa, convidem a tothom, que no som edatistes. El més important, comencem per aquí. Això us ho han dit? On vas? O no et vesteixis així? O què fas vestida d'aquesta manera?
2: Sí, sí, ja avui mateix.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, avui mateix pues, he quedat amb una amiga i portava aquest mateix mono, però amb un altre sostenidor, que portava aquí una rodona amb brillantets, diamants, falsos, clar.
0: Sí.
2: I em diu, però com vas així, Victoria, si pareces una choni?
0: Uau, aquí ja no només...
2: Escolta'm, és que jo puc anar com m'estimo més, vull dir, i m'ha semblat molt maco, ja que es veu una mica sostenidor, pues que tingui aquí un, no, una espècie de, jo què sé, una hebilla... No? Diferent.
0: Clar, però ara te l'has canviat, eh?
2: Sí, me l'ha canviat. És que en el fons a vegades fem cas.
0: Clar, sí. És fort perquè aquesta frase que està dita en principi en bona fe, d'alguna manera t'empatiteix a tu, perquè d'entrada anaves estupenda i et fa sentir insegura.
2: Sí, sí, i la veritat és que moltes vegades la gent tampoc se n'adona el que està dient. Perquè també vaig sentir una vegada amb una editora molt famosa parlant d'una escriptora també molt famosa que té 70 i pico d'anys que porta minifaldilla i diu, aquesta no et sembla que va vestida com una nena petita? I dic, ai, mai m'havia fixat, però té tot el dret. I és, a més és molt pipireta, està molt prima, vull dir que no, és, i com que no estigués prima, vull dir, la minifaldilla també està mal vista, ensenyar cuixa.
0: Ensenyar
2: no,
0: cuixa.
2: No, és ensenyar cuixa, ensenyar braç, ensenyar melic. No es pot ensenyar res que tenim que posar-nos un burca, perquè tenim 60 anys, vull dir.
0: Sí, va, ens queixem d'això, però al final sembla que volen que les dones ens tapem, perquè també es diu molt això de no portis maniga llarga, per exemple, en un casament, que no se't vegin els braços. Això es diu, també.
2: També, també.
0: La Pilar Tirbió està
3: bueno,
0: aquí.
3: Jo em sembla que no estic d'acord amb tot això.
0: A veure, digue'm.
3: Perquè penso que, justament, és la falta de regles el que defineix la manera de vestir ara. I si hi ha aquests comentaris, doncs... bueno, hi ha una cosa que la manera de vestir per mi reflexa la personalitat i llavors és una qüestió de trobar-se còmode. I si algú et diu alguna cosa dels braços i tu et trobes còmode, pues segueixes així. I si... no vull dir que no t'influència, ja ho entenc que no t'agrada que et diguin, però... justament penso que és una època que podem fer bastant el que ens doni la gana de vestir encara que tinguem 69 anys.
0: Això està claríssim i això no ho posem en dubte nosaltres. El que passa és que sí que és veritat que hi ha un judici molt bèstia cap a les dones d'una determinada edat. A partir dels 50 ja sembla que algú decideix des de fora el que hem de portar i el que no, perquè a les botigues també us trobeu que això et quedarà bé per la teva edat o això no marcarà tant. Aquests comentaris que estan fets amb bona fe, de dependenta o dependent, suposo que us els han fet algun cop.
2: Sí, sí,
0: o
2: tant.
0: No. A mi és no.
2: Que, sí,
0: no.
2: Inclús, sí, sí, a mi a vegades ho he sentit i després t'aconsellen algunes vegades també colors, no? Dient, igual estàs millor amb un color més pàl·lid. I dic, que pàl·lid ni que veig. Jo quiero ir de azul elèctrico o de rosa fúrcia. No? Vull dir que tenim tot el dret també a portar color. O mira, la meva amiga, aquest color és una meravella.
0: Sí, porta un color groc.
2: Un color que donen ganes de seguir-la.
0: Espectacular. Exacte.
2: I sí, i lo de Madonna que deies ara, l'han donat hasta en el carnet d'identitat. La sortida aquesta que va fer allà a la plaça de a Times Square, que va sortir ballant i tal, que també és veritat que s'anava una mica cap a l'esquerra i cap a la dreta, però...
0: Bueno, jo amb 67 no sé el que faré, també t'ho dic.
2: Però clar, però també és veritat, o sigui, però és una tia que... Quan va sortir Buscando a Susan desesperadamente, que portava aquells guants transparents, no?
4: Sí, punky.
2: Sí, era una meravella. I el bolso, jo vaig tenir el bolso de Buscando a Susan, que era com una maleta de metge i que s'obria així la tapa com si fos una capsa, no?
0: Sí.
2: I portaves el bolso aquest i el va posar de moda ella.
0: El que no hagi fet Madonna.
2: Sí, meravella. Viva Madonna.
0: Visca.

Esteu a les dones i els dies avui parlant i revelant-nos una mica contra aquesta idea del que poden o no poden portar les dones a partir de segons quina edat. Si ens voleu explicar el que us trobeu vosaltres a les botigues o els comentaris de la família o el que sigui, 93201-7474, telèfons oberts per queixes, reclamacions o per explicar-nos també que vosaltres aneu amb minifalda i en teniu 80. M'encantaria aquesta trucada.

0: I també és interessant saber com moltes mares eduquen a les filles, eh? Perquè això també es transmet, el que pots portar, el que no pots portar. Tu, en el teu cas, em sembla, a Victoria Bermejo, que la teva mare es va morir molt jove.
1: Sí.
0: I no sé si et deia ja coses d'aquestes quan... Perquè ta mare es va morir com als 44 anys.
1: Sí, als 44. Sí. I jo era molt revolucionària i molt progressista, cosa que ella no ho era. Però amb la manera de vestir mai se'm va ficar. Vull dir que no, si portava minifaldilla o si no, no... No li preocupava això, li preocupava la ideologia més. Però jo sí que trobo que les mares, ara parlàvem amb la Pilar Benín, les mares de 50 o les mares, eren molt més grans i anaven molt més amb traje de jaqueta, no? amb el cabell una mica cardat, amb el bolso penjat aquí, no?
0: Al coll, al canell.
1: Al canell, uh-huh. No? Vull dir, cosa que ara, clar, o sigui, nosaltres amb 50 no ho hem fet.
0: Però trobeu que ens arreglem menys ara, Pilar?
2: No.
0: Que anem més amb xandall o què? O hi ha
2: bueno,
0: de tot?
2: És la manera actual, no? d'arreglar-se, és diferent de la d'abans, era molt tocada i posada, i ara és com... El xandall pot ser, bueno, caríssim, no? I veig que sí, sí. És de gràcia quantitat de gent amb xandalls i bosses d'Hermès i tot això.
0: Escolta, sí. Tenim al telèfon a l'Anna Vizcarro, que és patronista, modista, dissenyadora del Delta de l'Ebre. Com estàs, Anna?
3: Hola, bona nit.
0: De fet, tu aquesta nit no has vingut, que volíem que estiguessis aquí, perquè tu estàs treballant com una boja per casaments, comunions i tot el que faci falta. Ara estàs en temporada alta, que diuen, eh?
3: Totalment, totalment.
0: I, sí. Escolta, tu que tens moltes dones clientes, això que dèiem al principi, no sé si ho has pogut sentir, això t'ho trobes, no? Les manies pròpies i les manies que venen de fora. Què et trobes?
3: Bueno, me trobo... Jo, saps què passa? Que a part de fer roba, també tinc un corte d'estos de tota la vida, que venen les dones i tal. I, bueno, esta tarda, per exemple, he tirat la pregunta a l'aire, no?, també, de per a veure com què pensaven elles.
0: Sí.
3: Enfrontant a tot això. I al final... hem arribat a la conclusió de que al final... o sigui, tothom té moltes manies, però les porta arrastrant des de fa molt de temps. La gran majoria no és que arribin a grans i diguin, ui, és que ara no em puc ficar això perquè els braços me fan pells i me sento incòmoda, sinó que hi arrastren manies des de fa
0: molt
3: de temps.
0: La cosa ve d'abans, eh? No de partir
3: sí,
0: dels 50.
3: Claro, sí. La cosa ve de largo, no? I perque qui se revela ja se revela des de sempre. Però qui no i ve sotmesa a les coses que diu la gent, al final, quan no és una cosa, no es mania per una part del cos, és per una altra. I llavors, al final, arriben a grans i penso que ningú s'estranya quan jutgem a la gent perquè vaig estrafalària, perquè això al final se fiquen en l'estil i és com que no passa res. Però ui, quan se jutja el dret a fer visible un cos vell, bah, això és molt més complicat, saps? Perquè al final és el que passa. Si es fiquen en tu quan tu vas vestida supermoderna, és com que ho toleres millor que no quan se posen perquè tu decidixes portar un escot quan tens ja pellerangues, no? O portar una minifalda quan tens els ginolls ja en moltes arrugues... perquè llavors traspassem a una altra banda, saps? Ja estem jutjant, bueno, ja estem aplicant l'edatisme, no? Totalment.
0: Clar, jo estic pensant, Anna, que d'alguna manera el que això expliques és que ensenyar, com dius tu, les pellerangues, que m'ha fet molta gràcia, és gairebé desafiant, no?
1: Sí.
3: Sí, clar, no? Perquè és que realment... jo penso que és més això. Al final ho veus quan la gent... hi ha coses que se mantenen molt bé, i per lo tant tarden més a demanar que tapes los braços, no anar curta. En canvi...
0: Però hauríem de poder anar com volguéssim, no? També. És a dir, si un se sent còmode, aquestes normes no estan escrites enlloc.
3: Però jo penso que quan un se sent còmode,
0: sí?
3: Li importa absolutament qualsevol... No sé, li importa una merda qualsevol comentari perquè se sent còmodo i perquè se sap adaptar als canvis, perquè a més jo ho veig, hi ha molta gent que se va adaptant o sigui, va adaptant la moda també als canvis del seu cos, però no també perquè a vegades tinguin manies, sinó perquè també és una manera de comoditat, però no comoditat de ui, me sento còmoda, o sigui, de comoditat física, no? De porto uns pantalons cada vegada més amples, però perquè realment me sento més còmoda de la mateixa manera que baixo dels tacons, no?
1: Jo crec que una cosa. Jo crec que tens tot el dret a posar-te el que et doni la gana. I també tens tot el dret a que no t'agradi el que porta l'altre.
2: Clar.
1: No? Perquè, de repent, per exemple, a mi, jo tinc dos prendes que odio completament, que són la falda pantalón i els pantalons cagats.
2: Jo també.
1: Veritat?
2: Sí.
1: No m'agraden.
2: Es pot suportar.
1: La falda pantalón perquè em sembla de l'Opus, i els pantalons cagats perquè em semblen antiestètics, no? Que portes un panyal, i clar. I vull dir, però... Conec gent que ho porta i ho porta amb gràcia, i de cabell, per exemple, no m'agraden les rastes, però també perquè semblen brutes. Però té tot el dret l'altra persona a portar-ho, i tu tens tot el dret també a dir... Pues,
3: per supost.
2: A que no t'agradi, clar.
3: Sí, sí. Per supost, perquè al final és una qüestió de respecte. No?
4: Però no creieu, en general, per això, que amb les dones hi ha una cruesa més bèstia? Perquè, de fet, moltes vegades veiem a un senyor, per exemple, gran, amb una gorra de béisbol, per entendre'ns. I diuen, ai, mira que pinxo aquest iaio, no? Mm. En canvi, la dona fa riure... sembla ridícula, és a dir, la manera en com es parla de les dones, sobretot quan es fan grans, és d'una duresa bastant, bastant bèstia, a mi m'ho sembla.
1: Passa
4: no
1: també amb el maquillatge, no? Sí. No he sentit mai, mira aquesta senyora que porta una sombra blava tan marcada o verd, no?
4: Sí.
1: I no s'ha mirat al mirall. No?
3: Perquè al final penso que passa molt això, que si una vol semblar més jove, qüestionem el fet de que vulgui semblar molt més jove. Si una vol és una senyora que se conforma en el pas del temps i assumeix una altra posició i se fa molt més conservadora, vestint i tot, també critiquem pel fet de mira que poc se cuida. És que al final sempre se qüestionen-ho tot.
2: Sí, jo també penso...
3: Al final hi ha molt respecte.
4: Pilar, digues.
2: Ja deve aquest respecte, que jo no estic d'acord perquè precisament penso el contrari, que hi ha molta permissibilitat ara, que la gent es sent amb el dret de portar el que vulgui. I si hi ha una crítica, que hi és, també hi ha una crítica quan ets jove. Això que deies, les manies són manies que s'arrastren de joves, no? Jo crec que sí que és veritat que els manies s'arrastren i que encara que algú digui això que li han dit a la Victòria avui, dels sostens i tal... Bueno, se'ls ha canviat, però se'ls hagués no pogut canviar tampoc.
1: Per no sentir-me insegura, que davant de vosaltres.
2: No va molt diferent, no va molt diferent. Per lo que he explicat, només falten els brillantitos.
1: És veritat, però també hi ha una cosa, Pili, que també és diferent en l'ambient que et mous. És diferent anar d'una manera al trofeu Conde de Godó,
2: claro,
1: que nosaltres... Que
4: hi va molt, la Victòria Bermejo mou molt el tema del Conde de Godó.
1: No, jo me veo igual con marqueses que con gitanos, també t'ho dic. Però vull dir que és diferent que si vas amb aquest ambient que si vas... nosaltres ens movem més en un ambient artístic, no? I llavors sí que aquí, en aquest moment...
4: Es permet més.
1: Avui ens hem trobat a un artista que tenia 82
2: anys.
1: O 82, com anava? Sí. Dice, ¿puedo ir con vosotras a la radio?
4: Sí. Home, doncs perquè no l'heu portada.
1: Perquè va ser de cas.
2: I si, ja les podeu dir que si quieren una opinió és francesa, a sobre.
4: Com es diu?
2: Brigitte Sensi, és pintora.
4: Doncs escolta, i què ha dit de l'opinió? La del 82?
1: No, amb unes arracades de la Lídia Delgado, grans.
2: Un anell preciós.
1: Sí.
2: Molt simpàtica.
3: Bueno, clar, és que al final els ambients conservadors només accepten les coses si vens si ets una estrafalària milionària.
1: Clar, exacte. És que anar de color beige.
4: I escolta'm, Anna Vizcarro, tu que estàs al Delta, a la Ràpita, que ja sé que som molt moderns, però durant anys no ha sigut tan així. Tu creus que encara hi ha molta crítica per les dones, si surten una mica del motllo o no? O això ja és temps passat?
3: No, jo trobo que el problema no és que hi hagi més crítica ni menys, sinó que com que la gent se coneix més, se permet més fotre's en la vida dels altres.
4: És això. Sí.
3: O sigui que, al final, com que tothom mos coneixem, és més fàcil que sigues jutjat per la resta de la gent. Tu quan vius en un ambient o una ciutat, no?, que ets molt més anònim, per tant, no estàs qüestionat tantes vegades. En canvi, aquí sí. No? Aquí vas al col·le i hi ha un munt de mares que te qüestionen. O vas al gimnàs i hi ha un munt de gent que te qüestiona. O vas al cafè, però perquè mos coneixem.
4: Sí. A tu, per exemple, que ara portes el cap rapat o l'última vegada que et vaig veure, què et diuen? Perquè al meu poble podrien dir-te que estàs malalta, nena.
3: No, a mi no me diuen res perquè saps què passa? Jo ja me vaig rapar, la primera vegada que vaig anar rapada i vaig anar durant 10 anys, va ser l'època de Sinéad O'Connor, i jo també me vaig rapar. Llavors ja era com més escandalós, no? De cop anar rapada. I vaig anar molts anys. I no... I ni llavors me preguntaven si era que estés malalta ni res, però potser perquè sempre vaig tindre un estil molt propi. Des de
4: amb
3: que
4: tu no s'atreveixen, em queda clar.
3: Mira, no. Jo sempre vaig tenir la mateixa sensació quan vaig anar a estudiar a Barcelona, o sigui, me miraven igual aquí, al meu poble, com allà, saps? Perquè al final... una ciutat, mira, abans parlàveu vosaltres dels cercles artístics, al final una ciutat és molt, molt oberta, però també depèn dels àmbits als que te mous.
1: Bueno, no? el que diu la Pilar, ara ja no xoca tant.
2: No, jo crec que
1: la
2: no.
1: Diferència, oi?
2: Sí, després hi ha la bellesa, no? La bellesa que...
4: La bellesa en ve baixa o ve alta?
2: No, en ve alta. La bellesa que pots decidir que t'agrada una cosa o que ho trobes maco o que no. I després d'això, doncs hi ha la rebeldia que a vegades va contra la bellesa. I hi ha aquest joc, no?, amb el vestit també molt.
4: Aquí es nota que ets historiadora de l'art, eh?
2: Sí, clar.
4: Aquí has fet la falqueta.
2: Sí, però bueno, això, que pots jutjar perquè et falta aquesta cosa. La bellesa jo crec que sempre ens dona com confort i és una cosa agradable, és... bons sentiments, diguéssim.
4: Sí, el que passa és que és molt elàstica, la bellesa, perquè
2: claro,
4: el que
2: claro.
4: Per un és bonic, sí, per l'altre no ho és tant, eh?
2: Sí, tens raó.
1: Si tu surts de casa sentint-te bé amb tu mateix,
2: això
1: ja tens
2: és important.
1: Tota la feina.
2: Tota la raó.
1: I els demés...
2: Tota la raó.
1: Que és
2: això
1: bon
2: també
1: vi.
2: Ho deia la meva mare.
4: Que s'hi posin fulles.
2: Ho diu.
3: Allà. I tu.
4: Sí. Claríssim.
3: Sí. Quan tu perceps actitud a l'altra banda, no, ja està, no pots fer res.
4: Claríssim. Ana Vizcarro, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la temporada alta dels vestits i quan hi hagi temporada baixa, vine cap aquí.
3: Vale.
4: Moltes gràcies.

0: Dos quarts de deu de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, aquests on vas així? Ens preguntem avui per què hi ha tanta crítica sobre el cos de les dones, de com ens hem de vestir, de quina manera hem de ser, també a vegades amb bona fe, no? Però ens acaben allò portant potser a llocs que no ens agradarien. Tu ara deies, Victoria Bermejo, que també la roba interior i les sabates...
1: Hi ha gent que critica perquè no portes sostenidors, per exemple, que diu, ostres, te noten muy caídas. És veritat, no? I què? Pues porque están caídas, la ley de la gravedad.
2: Exacte.
1: No, i no passa res. Ara, amb la calor que fa, els sostenidors donen molta calor. Si et pots, te'l treus. A mi, treure'm les calces no m'agrada, perquè vaig insegura, però els sostenidors...
0: Però m'has dit que tu tens una amiga que quan arriba el juny se les treu, va pel carrer sense calces, tot sense fins calces, que dormi sense fred,
1: sí, sí, sí, sí, i sense sostenidor. Tot a l'aire.
0: Festa major.
2: Durant el dia,
1: sí.
2: També? Durant
1: sí, sí, tot, sí, tot el dia i tota la nit.
3: Mira, així no li sué res.
0: Exacte. Escolta, hi ha peces per això prohibides que vosaltres no us agradin o que no solgueu portar, per exemple? És a dir, us poseu allò... Teniu com la vostra llista o de colors que us afavoreixen o tot aquest...
1: Sí, jo tinc un color que ho diu, que és el lila. No el cardenal ni el morat, el lila, que és diferent. I, a més, em dóna mala sort. O sigui, si porto un vestit lila, pues no ligo, no me salen bien las palabras, no, en fi, no va bé la cosa. Jo no sé si tu tens alguna mania.
4: Bueno, jo temporades... Ara, per exemple, reivindico el color molt. Ara tinc ganes de color i combinar-lo bé. Uh-huh. Això és el que em fa més gràcia ara. Però, no, a mi m'agraden tots els colors i el blanc m'ha agradat molt durant molt temps. El negre el vaig portar als anys 80, ara no el porto, i no tinc cap...
0: El que sí que és veritat és que, per exemple, ser presumida, si us agrada dir aquest nom, és una forma de resistència. És a dir, com et mous tu, si abans de sortir t'has mirat dos o tres vegades al mirall, això ens dona força?
1: Jo crec que sí, i a més ho fem per nosaltres mateixes. No, o sigui, jo almenys no ho faig pels demés, clar que sí, si vaig a una festa m'agrada que la gent diga, mira que mona va la Victòria, però ho faig perquè surto al carrer molt d'hora, a les 6 del matí, jo ja vaig echar un pimpollo. Per què? Perquè jo em miro als escaparats i dic, oi, Victòria, venga, pa'lante.
0: Mira quin goig que fas.
1: Mira que bien, sí, no? Sí. Otro dia más. I clar, i arribo que esmorzo a llocs diferents, diu, ostres, i em diu, o la de la primitiva que vaig a jugar a vegades, hòstia, que guapa vas, oi? Pues ja m'ha arreglat el dia, a les 6 i mitja. M'entens? Ja tinc això guanyat.
0: O sigui que tu et vesteixes també perquè et pugin l'energia als altres,
1: sí,
0: eh?
1: No, i per pujar jo mateixa, vull dir, inclús jo, quan em poso a treballar, que treballo al matí, escric, o sigui, em poso vestida com igual que al carrer, no em canvio.
0: O sigui, no vas a estar per casa.
1: No, i no porto sabatilles mai d'estar per casa.
0: O sigui, glamour sempre.
1: O sabates o descalça.
0: Escolta, tu t'has fet molt famosa últimament, els últims mesos, per uns vídeos que penges a Instagram, on et poses els teus modelets.
1: Sí.
0: Ahir et van veure en banyador anunciant que venies a les dones i els dies.
1: Això ho vas fer per tu, eh? Però
0: sí,
1: avui,
0: sí.
1: Quan arribi a casa, us borraré.
0: No, per què?
1: Perquè no tinc ganes d'estar en banyador.
0: Però escolta, t'ha escrit molta gent, o què?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: Has lligat, eh?
1: Bueno, no, però he rebut missatges una mica pujats de tot.
2: T'anava a preguntar quins comentaris, alguns que vulguis.
1: Pues que puges molt el calor amb aquest traje de baño i tal, i coses d'aquestes, no? Però molts han estat piropos, també, vull dir, ostres, estàs bé per a la teva edat.
4: Tipazo.
2: Quina ràbia.
1: Que també donen això.
4: Però jo els vaig dir alguns, tipazo.
1: Sí, tipazo, però si estàs molt bé per a la teva edat, també és una frase molt típica.
0: Clar, hem d'explicar als oients que va sortir amb el banyador unes botes de cuir platejades.
1: Exacte, i dos, perquè vaig fer dues proves. Una amb les botes de cowboy i les altres amb unes platejades de lentejuelas. I després amb el banyador, que té tota la part d'aquí plena de pedreria, que no ho havia estrenat mai. Són coses que compro un dia com un experiment.
0: Perquè hi ha una mica de bogeria en tu de comprar roba.
1: Bueno, és que jo soc molt de mercadillos. Quan viatjo, sempre visito mercadillos i cementerios. Entens?
0: M'agrada, m'agrada el titular.
1: I mercats. Què es menja, què es compra i què es tira i, que, i com estan els morts.
0: Sí.
1: I això m'encanta, no? I clar, sempre termines, vaig molt als encants, sempre termines picando i portes una prenda i dius, bueno, ja me'l posaré. No, te la... I me regalen moltes, també.
0: Clar, sí, perquè ja ho saben, que t'agrada. I te'n vas al mercat de Sant Antoni, al mercat de Sant Adrià del Besòs.
1: Ahir tinc una anècdota molt bona, que també li comentava a la Pilar Benín, que el que m'encanta més del mercat, de... vaig una vegada al mes, o així, vaig caminant o torno caminant des de casa meva, o sigui, per fer una mica de salut. I és un poc el Corte Inglés, o sigui, compro productes de neteja, compro salls que venen uns senyors que porten els salls que un quilo val un euro, llimones, però és que lo bo és, lo que m'encanta ja són les senyores que van les tres amb el mateix anorac. Tenen 80 anys o 70 al plumes de color cobre o de color or o plata o platejat, no?
0: I van les tres juntes.
1: Les tres, i després amb una clenxa aquí al cabell de color blau o jo què sé, i les tres petades de riure, provant-se coses, i després se'n van a la xurreria esta que és mòbil i es prenen un cafè amb llet amb la cullera dintre, sí, que se'l veuen amb la cullera.
0: Sí, sí.
1: Cap a dintre.
0: Cap a dins.
1: I estan
0: feliç. I a tu et dona la vida, això.
1: A mi me dona la vida. I, a més, quan vaig sola i em provo alguna cosa, aquestes són les meves conselleres. Perquè si dic...
2: Opinen sobre
1: com queda. Em queda. I alguna diu, una mica estret per la teva edat. No, aquest queda molt bé, maca. És que, clar, com estàs prima... O sigui, i ja fem una amistat. Igual elles també, no?
0: Uh-huh.
1: Vull dir, és que aquest color, mira, és que no sé què dirà el meu marit. I dic, què t'importa a tu què dirà el teu marit? No? Porta-te la blusa de colors i, o de loros.
2: A banda de la roba, jo sí que observo ara que moltes dones, doncs, que ja tenen més de 50 anys, es posen els cabells de colors, cosa que abans potser no haguessin vist mai, no? Que vius vermell, blau...
0: Sí, sí. De fet, la Pilar Tirbió, que està aquí a la ràdio, és com hem d'explicar, perquè això a ràdio la gent no ho veu.
1: Clar.
0: Porta tot una, tot una això, metge aquí davant de color blanc.
2: Però això és molt elegant. Diguem, bueno, jo ho trobo. Amb el plan més divertiment, això abans, vaja, si algú s'hagués posat un cap vermell o un cap blau o de tres o quatre colors, li haguessin dit, però aquesta dona, on va?
1: En Palacio no se lleva.
0: Ah. En Palacio no se lleva.
1: En Palacio no, sí, pero...
0: Hablo la
1: a
0: reina.
1: ¿Qué rey o reina princesa del mundo lleva el pelo rosa? Fucsia. Cap ni una.
0: És perquè no tenen alegria de viure.
4: Clar, no, però és que ara la classe alta tampoc marca com abans marcava l'estil, no? Uh-huh. Perquè, bueno, els pantalons caiguts venen dels presons, que els hi treien el cinturó i els hi queien. Bueno, i el xandall i no sé què, vull dir, totes les tendències...
0: El que passa és que, per exemple, entrem a xarxes, que les xarxes socials ja sabem que són aquest... Hi ha un munt de TikToks i també d'Instagrams que diuen ¿qué no debe llevar una mujer de 50 años? Los errores de moda que envejecen. ¿Cómo vestir para ser más joven? Clar, tot això és una maquinària de destrucció cap a les dones.
4: No, jo trobo que són consells que pots dir, ah, pues mira, no havia pensat, o passar de tot. Sí. Tampoc s'ha de prendre com un...
0: Ja.
4: Jo no ho veig així.
0: D'acord.
4: Segur que és l'única que no ho veig així.
2: Abans, Montse, quan comentaves això, no? De que aquesta impressió estètica que tenim, jo crec que ja la tenim des de joves, no? I per tant, quan som més grans encara estem més la pressió.
1: Els anuncis de cremes i de tot això és que és per tot arreu. El retinol, el retinal, el no sé què, l'àcid hialurònico, a mi em surten molt d'aquests, sempre d'anuncis. I dic, ostres, pues, i t'has de fer una neteja al matí i una altra a la nit. Els homes no els diuen.
2: I els exercicis aquests, no?, per no tenir els braços, diguem, amb la pell caiguda, o que has de fer amb les cames, perquè sí, a mi també te passa que només te surten...
4: I també et surt el tai chi, moltes coses bones. I jo que segueixo moltes nutricionistes, també hi ha tot de... Jo trobo que hi ha coses molt bones, també.
0: És que jo crec que nosaltres un dia anem a buscar la brossa i la brossa després ens segueix. És la cosa de l'algoritme. És això, Pilar.
1: També.
0: Pilar Tirbió, historiadora de l'art. Moltíssimes gràcies. Victoria Bermejo, escriptora, guionista i cineasta. Volem que tornis a venir ja. Perquè ens encantes, ens encantes.
1: A mi
0: anirem al Mercadillo amb tu. Anirem al Mercadillo amb tu.
1: Quan vulguis.
0: La temporada que ve anirem juntes, i gravarem a les senyores.
1: Iguals.
0: I gravarem a les senyores.
1: Vale, sí, sí, anirem vestides iguals.
0: Doncs nosaltres ho deixem aquí, anem a la publicitat i després tornem a amb l'Anna Maria Endavert, que parlant d'avui de com no han d'anar vestides, ella ens vol parlar de bruixes.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
7: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
9: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
9: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
10: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
10: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.

0: Amb aquesta música ja tothom podria creure que les bruixes arriben. És que acaba de passar el solstici d'estiu, però, clar, és el moment aquell de cremar la ruda i totes aquelles coses. I aquí havíem de, amb qui havíem de parlar quan pensem en cremar ruda i fer-ho tot tan fort? Amb Anna Maria Endever, la nostra historiadora de l'art. Anna Maria, bona nit, com estàs?
1: Bé, espero que pensis en foc i en mi, però en un sentit superpositiu.
0: Home, i tant, cremar ruda ens purifica. No t'estic dient que siguis una bruixa.
1: Que també podria ser, eh? Estaria interessant. Avui en parlem d'això.
0: A tu t'agradaria, eh? Ja t'estic veient. Escolta, avui volem parlar de bruixes amb tu, no de la manera que es fa habitualment, sinó el que vens a fer-nos és una mica una classe de si anem al museu, quan identificar una bruixa i quan no, oi? O alguna cosa així.
1: Sí. Avui farem com una secció pràctica per quan aquest estiu aneu de museus, us feu una mica les expertes, quan veieu alguns personatges que porten certs atributs que jo crec que amb quatre consells que us donaré doncs us serà molt fàcil reconèixer aquests personatges que són bruixes, sobretot en pintura. Llavors podreu explicar qui són aquestes dones que porten una escombra, una caldera, un mussol, us podreu fer les enteses, explicar ràpidament qui són i per què porten, jo què sé, un mussol i no un periquito.
0: Un mussol i un periquito, el titular de la nit, ja t'estic veient.
1: Un mussol i no un periquito, eh?
0: D'acord. Si porten els dos, què passa?
1: Doncs estaríem fundant un nou gènere pictòric.
0: Escolta, m'encanta. Doncs avui ens vens a explicar com són i què porten a sobre les bruixes en l'art, important, però i també per quin motiu es representen d'aquesta manera i no d'una altra.
1: Exacte. Avui farem com una breu introducció a la iconografia de les bruixes en l'art i senzillament la iconografia és saber dir aquesta senyora va amb una escombra, l'escombra significa algo, va relacionat, és una bruixa.
0: Molt bé. Escolta, recordem que les bruixes eren aquelles dones que es guanyaven la vida, que es guanyaven la vida o a vegades no es guanyaven la vida. Era la veïna que simplement potser era una dona que no tenia marit o que s'havia quedat vídua i que els altres ja la veien com a bruixa, però també hi ha la bruixa que simplement doncs, es dedicava o guanyava la vida venent oli, herbes, pólvores naturals que guarien afeccions físiques i emocionals i tenien aquests coneixements sobre medicina extensos a través de les herbes remeieres. Moltes eren llevadores, es guanyaven la vida d'aquesta manera, és a dir, eren dones normals, el que passa és que el patriarcat va decidir que eren les més dolentes.
1: Exacte, les has definit molt bé, el que vam considerar que eren bruixes, el problema és que aquestes dones que practicaven lliurement el seu ofici o els seus coneixements, a partir del segle XV se les comença a acusar de crims terribles i elles, juntament amb dones que estaven fora del sistema com malaltes mentals, dones migrades, com molt bé has dit, dones vídues, dissidents, doncs van ser el boc expiatori de totes les desgràcies que passaven a l'inici de l'època moderna, perquè això, Montse, és molt important, jo sempre ho dic, Tot el fenomen de la bruixeria no l'hem de situar tant en plena època medieval, sinó que les acusacions i judicis de bruixeria majoritàriament van tenir lloc al final de l'edat mitjana, a la baixa edat mitjana i sobretot a l'època moderna. Tota Europa va viure aquesta persecució i a casa nostra, catalans i catalanes, ens vam quedar a gust. Va ser el lloc de l'Estat on més judicis amb sentències de mort hi va haver, perquè et facis una idea, Montse,
0: es calcula... Sí, és una bestialitat.
1: Sí, es calcula que entre 700 i 1.000 dones van ser acusades i penjades per bruixes i moltes d'altres que no sabem ni el seu nom.
0: Clar, aquesta és la història que jo crec que es comença a explicar en els últims anys, però ha tardat molt que sortís a la llum, però com s'han representat aquestes bruixes en l'art?
1: Doncs en l'art s'han representat moltíssim, perquè les bruixes tenen tots els elements necessaris per fer que una obra d'art tingui molta salseta. Ara ho veurem, anem pas a pas. Comencem, si et sembla bé, la nostra masterclass d'avui. Per començar, en un quadre, una bruixa sempre pot tenir dues maneres d'aparèixer. D'una banda, pot ser una dona jove, atractiva, seductora, pèl roja, típica que fa perdre l'oremus als homes i que, amb les seves dots eròtiques, sensuals, aconsegueix tot el que vol d'ells, no? I d'altra banda, a l'altre extrem, una bruixa també es pot representar com una dona vella, arrugada, lletja, pits caiguts, despentinada. Això m'encanta, lo de despentinada, perquè si te'n recordes de la cançó del Plou i fa sol, les bruixes es pentinen, bàsicament és una cançó que diu que quan les bruixes es pentinaven començava a caure'n pedra, tempestes, tot el pitjor del món que hi ha del cel, i per això en alguns llocs de Catalunya, quan cau pedra, encara se n'hi diu cala bruix. Una mica amb aquest record de les bruixes.
0: A mi m'ho han dit tantes vegades, això de les bruixes es pentinen, no sé per què deu ser. Escolta, ja comencem bé, culpa de les bruixes i el mal temps, eh?
1: Sí, tot el que passava dolent, culpa de les bruixes.
0: De les dones, en general.
1: De les dones, en aquest cas, les bruixes que es pentinaven, i et podies parar el calabruix d'una manera que seria tocant les campanes del teu poble, per si volies parar la desgràcia, no? Però, abans de continuar, Montse, molt important, perquè en la representació de les bruixes, tant siguin joves o velles, alerta, perquè gairebé sempre les trobarem representades amb el nas ben gran i llarg. Per què?
0: Per què? Per què? Per què? La bruixa avorrida tenia el nas molt llarg, sí, però com? Give

0: les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: La bruixa avorrida, ja sé que volies que et posés la cançó de les tres bessones, però ja saps que tenim uns nivells musicals en aquest programa que no volem...
2: No ho veia tant.
1: No ho veia per en aquesta hora de la nit. Però escolta'm, bruixa avorrida, tenir el nas molt llarg, això és veritat, ens encanten les tres bessones, eh? Una cosa no treu l'altra.
3: Sí, també m'encanta.
1: Però escolta, però per què tenien aquest nas tan gros les bruixes?
2: Doncs mira, el nas gros de les bruixes es relacionava amb l'antisemitisme, perquè els jueus també van ser perseguits per emmetzinadors fetillers, que això vindria a ser persones que enverinaven altres persones i animals, i també els acusaven que adoraven el diable. Llavors, durant el segle XV, la Inquisició acusa de bruixeria específicament dones, heretges i també jueus. Tot i que l'heretgia era cosa de dones i homes, mentre que la bruixeria només de dones. Llavors, com que tots acabaven sent perseguits, aquests atributs una mica els compartien. M'explico?
1: Sí, ara ho entenc, però com més podem trobar les bruixes representades?
2: Doncs us heu de fixar també en quin objecte porten. Per fer-ho fàcil, no em vull extendre molt, però a l'edat mitjana les bruixes es representaven amb un llibre i una escombra. Alerta l'escombra perquè és com un símbol fàl·lic, perquè que bé que s'ho passaven refregant escombra amunt i avall a l'entrecuix, vola amunt i vola avall. Sí, és un símbol fàl·lic. I també m'interessa molt el llibre perquè és un símbol de coneixement. Per què? Perquè després del Renaixement aquests objectes canvien una miqueta, es posa una espelma, una caldera, una calavera, hem perdut el llibre, aquest coneixement, comença una mica el teatre, calavera, caldera, pocions, o més aviat remeis, i a partir del segle XVII, anem avançant, ja apareix aquest barret negre i punxegut també de bruixa avorrida.
1: Escolta, i per què aquest barret que també portava la bruixa avorrida? Perquè nas i aquest barret que tenim tots tan assimilat, allò de carnaval, aquella mena de... Sí. Vaja, amb aquella forma de triangle.
2: A veure, hi ha diferents teories sobre el barret. Hi ha qui diu que aquests barrets venen dels barrets que es posaven algunes venedores ambulants per ser vistes als mercats, això, dones que anaven a vendre coses, però la Inquisició també és cert que col·locava una mena de barrets molt alts per avergonyir els acusats, i també he trobat teories que diuen que els barrets aquests que tenien la punxa cap al cel el que feien era buscar com una connexió entre cel i terra i vincular també com una mica les energies i la màgia. Ja veus que...
1: De teories no en falten, De teories no en falten.
2: Sí, exacte, i espera, perquè encara ens falta bastant per dir. Hem parlat d'objectes, de dones velles, de nassos, de joves. A banda dels objectes, a vegades aquestes bruixes van amb animals. I tots els animals simbolitzen algo, te'n diré uns quants per no fer-me pesada. Per exemple, doncs la cabra ja sabem que és una mica com aquest alter ego del diable. Però si hi ha un gat negre, el referirem a la sexualitat. Mussols i ratpenats, presagi de mort i vida nocturna.
1: M'està encantant, eh?
2: El corb, lo mateix, mort, vida nocturna. Serps i llangardaixos, també mort, angúnia. I gripaus, vagina.
1: Mare meva, la veritat és que estem fent una radiografia amb detall de com van fer d'aquestes dones autèntics éssers que devien fer molta por a la gent, eh?
2: Sí, i també perquè l'art, Montse, les representava en unes situacions que feien por, que feien desconfiar. Les representava al bosc, de nit, potser volant, que això de volar moltíssima por, no pots controlar qui vola.
1: Clar.
2: En un sàbat o aquelarre, també, que vindrien a ser aquestes reunions de bruixes per adorar el diable, no riguis el que et diré, fer-li petons al cul, després fer orgies i menjar canalla. Tot i que pot semblar descabellat, ja et sento riure per sota el nas, això que aquestes coses que se les acusaven de veritat, de menjar canalla, per exemple, és molt simptomàtic perquè les bruixes, principalment, eren acusades d'infanticidi.
1: Ai, escolta'm, en realitat es crea una psicosi que posa totes les dones sota sospit amb tot això que m'expliques, no?
2: Sí, i aquí hi ha un problema terrorífic que jo crec que encara tenim avui en dia, que és que sota aquesta sospita les dones no poden aplicar tots aquells coneixements que tenien de l'edat mitjana sobre cures, sobre el control de la seva, del seu propi cos, de la natalitat, de la fertilitat i fins i tot de la mort. Per què? Perquè si apliquen aquests coneixements, doncs pot ser que se les acusi de coses terribles com aquest infanticidi, doncs parlem de temes com l'avortament, parlem d'aquest control tan fort sobre la vida i la mort que perden perquè si no són acusades de bruixeria, i aquí entra aquesta idea de medicina més com com l'entenem avui en dia, i evidentment es masculinitza, eh? I pensa que ser acusada d'infanticidi és que devia ser terrible, Montse.
1: Escolta, de què se les podia acusar per de ser infanticides?
2: Se les podia acusar de renegar de Déu, invocar i adorar el diable, d'estar-ne posseïdes, de fer orgies, pertànyer a una secta, provocar malaltia, mort, amb maleficis, metzines, tant animals com a persones. Com deia abans, fer caure pedregades per provocar el mateix, la mort d'animals i persones, i penseu que els animals eren clau per menjar, per viure. També se les acusava d'adorar animals, de transformar-se en animal, de volar, d'endur-se criatures, de menjar-se les criatures, alerta, en banquets, quan la major part de la població passava fam, de posar criatures a pocions i també, evidentment, sodomia, homosexualitat, coitanal, per fer-te una breu selecció.
1: Vas molt fort aquesta nit, Anna Maria Endevers. Sort que estem lluny, si no et mossegaria.

0: Freïdor, que l'art ho hagi perpetuat tot això que m'explicaves ara. Perquè hem començat parlant de periquitos i la cosa s'ha anat molt a fondo, eh?
1: Sí, és que és més bon ser. Quan jo vaig començar com a llegir, investigar una mica sobre l'art, les bruixes, com s'havien representat, em va inquietar moltíssim pensar com coi els artistes, que eren majoritàriament homes, com et pots imaginar, els que representaven bruixes, com podien pintar bruixes si mai n'havien vist cap? O sigui, aquesta gent pintava i dibuixava un ésser totalment mitològic, mai vist. D'on treien els referents, saps?
0: I llavors, d'on venen tantes bruixes en l'art i d'on les treien?
1: A veure, les bruixes en l'art, en realitat, aquí hi ha una cosa interessantíssima, que és que no venen ni del segle XV. És a dir, no hi ha cap... No hi ha moltes representacions de bruixes en el moment en el qual s'acusen tantes bruixes. Només sí que hi ha un petit dibuixet a Poblet d'un monjo que va esquematitzar una bruixa que havien penjat, però és una cosa molt esquemàtica, molt senzilleta, i que el tio es va quedar a gust i va posar per bruixa i metzinera, no? Però realment la gran representació de les bruixes ve a finals del segle XIX i principis del XX. Quan apareix, això et sonarà, la figura de la femme fatal. I la femme fatal, que també vol representar una dona que es comença a empoderar, i l'art, senyors, patriarcat, diuen, ep, alerta, ull amb aquestes senyores, comencen a reciclar tota la iconografia de les bruixes per representar dones fora de la norma, dissidents, empoderades, però ep, mira que llestos els simbolistes, els romàntics i companyia, que només agafen les bruixes guapes i joves, aquelles que deien pels roges, i les velles amb arrugues i pits caiguts, ja, mira, és igual, aquestes ja no les
0: recuperen. Ja no les recuperen, eh? Escolta, i avui en dia, si haguéssim de fer allò, que ens queda molt poc temps, però si haguéssim de fer allò, un resum, on estem ara amb tot això? On estan doncs aquestes bruixes?
1: Doncs jo diria que encara molts contes de bruixes encara fan servir aquesta pobra dona com a origen de tots els mals, però també com a símbol feminista que es reivindica a partir dels anys 60. Pensem, per exemple, en el conte de la Blancaneu, que després, fa poc, es va fer la pel·lícula de Malèfica, i que fa una altra lectura d'aquesta bruixa, o fins i tot Sabrina, la sèrie que jo mirava d'adolescent, que era una sèrie d'humor. Ja és una altra història.
0: Escolta, penso també en aquella frase de som les netes de les bruixes que no va poder cremar.
1: Sí, els feminismes, per sort, les hem reivindicat, les bruixes, des d'un altre lloc, i alguns països fins i tot han reconegut el gran greuge que va ocasionar. I en l'art, doncs, bé, hem fet el que hem pogut, i han sigut una altra vegada les artistes dones com Louis Bourgeois, Kiki Smith o el col·lectiu Witch, que han reivindicat les bruixes des d'una visió no patriarcal, que encara han de treballar més, Montse? Però anem bé. I artistes com Lady Gaga, per exemple, també fa 4 dies que ha tret aquesta cançó meravellosa que a mi em fascina, que està inspirada en la màgia i la bruixeria, però que ja no té res a veure amb aquest estigma horrorós. Saps de quina cançó et parlo, Montse?
0: Ja sé que me la volies posar, que estàs abracadabra. Doncs escolta, amb aquesta cançó acabem la secció de l'Anna Maria Endaver. Escolta, bon estiu.
1: Gràcies.
0: Puja a una escombra tan aviat com puguis i ves tan lluny.
1: Lluny però a prop teu. Sempre.
0: Exacte. Bona nit, Anna Maria Endaver, gràcies.
1: A vosaltres.

ja de cop més encostipades, però contentes. Acabem el programa d'avui. Demà, últim programa de la temporada. L'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Perera, Moragues, Montse Comellas, Helena Miquel, Andy Franco, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 9 de la nit. Últim programa de la temporada, no us el perdeu, perquè tindrem aquí a la Karen Leis, la creadora de les famoses bombolles de Freixenet i segurament una de les primeres publicistes d'aquest país. Atentíssims, demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Crema amb força un incendi a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha començat en un càmping i s'ha anat estenent. Hi ha 3.000 persones evacuades. De seguida hi connectarem en directe. O està seguint des d'allà la Núria Pereira.
1: Catalunya nit.
2: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
3: Així han quedat aprovats avui els pressupostos que més s'han suat. Són els primers i segurament els últims d'aquesta legislatura presidida per Salvador Illa, i són uns comptes que podrien arribar, per tant, fins al maig del 2028. Escoltarem la valoració que n'han fet els diferents partits polítics i en destacarem les principals partides.
0: 260.000 immigrants han demanat regularitzar la seva situació a Catalunya. És la comunitat on hi ha hagut més peticions. A tot Espanya han sigut un total d'1.200.000. La nacionalitat amb més sol·licituds és la colombiana, seguida de la marroquina i la veneçolana.
3: I el jutge Santiago Pedraz ha decidit imputar avui la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. El cas Leire, per tant, continua fent-se gros.
0: Potser, com molta gent, heu sentit i vist en alguna ocasió aquesta noia.
4: Se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por
0: ahí. I segurament molt poca gent la va veure en el context original. És una peça d'informatius de l'any 2008 a Antena 3, on explicava que una mescla de productes químics a la piscina on treballava li va sortir molt malament. Ho va resumir amb aquell que l'Eli Auparda. Les seves paraules es van fer virals i van aparèixer sovint en altres programes, com ara l'APM. Doncs bé, ara l'Audiència de Madrid obliga a 3Media a indemnitzar la dona perquè considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. De seguida ho explicarem bé.
5: Si fossis de pedra, jo seria mossa.
3: I tenim en marxa a aquesta hora la primera jornada del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Ha quedat oficialment inaugurat amb una processó metafísica del petit de Calaril. Ens ho explicarà des d'allà la Montse Gené.
0: I la setmana passada l'Àlex Gorina es va acomiadar dient que ja tenia clar com encararia la secció d'avui.
6: Ja la tinc clara.
3: Sí? Sí. Ja saps de quines pel·lis ens parlarà.
6: Tremolaran les columnes de Babilònia.
3: Vaja.
0: Ja les fa tremolar habitualment, així que avui estem molt intrigats per saber quines pel·lícules ens recomanarà.
7: Ets l'aire, la màgia, la terra i el cos. Jo sóc la mort.
3: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
7: Si

0: L'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord evoluciona de moment favorablement. La principal preocupació era que el foc afectés la zona del port, on hi ha empreses amb productes tòxics i inflamables. És un incendi que ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, la majoria allotjats dels càmpings, però també turistes de la zona i treballadors de les empreses. Allà hi tenim la Núria Paraire, per tant, hi anem en directe fins a Canet de Rosselló. La Núria, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez. Sentim que fa vent, Núria. Quina és la situació ara mateix?
1: Hola, Manel, bona nit. Doncs sí, aquí, des de que hem arribat, el vent no para de fumar. El vent no para de bufar. El fum que hem vist a primera hora de la tarda ja no el veiem ara. De fet, ens acaben de dir que no veiem la columna de fum perquè ja no hi hauria flames aquí a la zona del port de Canet de Rosselló, tot i que els bombers encara treballen per remullar-ho bé durant tota la nit i a veure si demà al matí ja es poden donar bones notícies. S'està remullant la zona del port, preocupa perquè aquí crema una empresa, és la zona del port on hi ha la indústria, és l'empresa Katana, que és de les més importants del món en construcció de catamarans, i així ho ha explicat a 3CAT Info el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Ruinot.
2: Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços a molts bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
1: Doncs aquesta és la situació ara mateix, tots els esforços centrats aquí. El foc, però, no ha començat aquí, ha començat més al nord, en una zona de càmpings entre el municipi on ens trobem, Canet de Rosselló, i el municipi veí Santa Maria la Mar, i ha anat baixant cap al port, i fins i tot ha creuat el riu Latet, perquè us feu una idea de la fort vent que bufava. En espera que demà ens actualitzin les dades, el foc ha cremat unes 30 hectàrees, hi ha una desena de ferits lleus, entre ells un menor, i uns, com deies, uns 3.000 evacuats.
0: Se sap, aquests 3.000 evacuats, si ja poden tornar a casa seva o els que estaven al càmping, que hauran de fer aquesta nit?
1: Doncs mira, la gran majoria d'evacuats són gent del càmping i estan distribuïts en diferents equipaments de la zona. Nosaltres hem visitat un equipament municipal que vindria a ser com un centre cívic. Allà hi ha 400 evacuats de dos càmpings. Els han preparat llits on dormir, els han donat de menjar, els han donat de sopar, és el que hem vist nosaltres, i hem pogut parlar amb ells. Aquesta és una zona de turisme, però no de turisme de francesos, sinó de turisme, per exemple, sobretot d'alemanys i de més del nord d'Europa. Hem parlat amb alguns d'ells i això ens han dit.
3: Allà ja no hi ha res. Només tinc això, però nosaltres estem bé. I això és el més important, que tot estigui bé i que la gent també estigui bé.
4: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. Així, doncs, hi hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i a l'exterior del càmping. I sí, estan segures.
5: Yes, it's safe, yeah.
1: Doncs, com ja veus, alguns més afectats que d'altres. Durant tot el dia aquí han treballat uns 200 bombers, amb 300 vehicles, dos helicòpters i diversos hidroavions. Ara l'activitat ha baixat força. Veiem que la situació és molt més tranquil·la. Ja no sentim aquesta olor de fum forta que sentíem més a primera hora de la tarda. I com us dèiem, segons les últimes informacions, ja no hi hauria flames. Per tant, s'estaria remullant la zona. Per tant, de moment, si no canvia la situació, evoluciona favorablement.
0: Gràcies, Núria. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
6: I l'altra notícia del dia passa pel Parlament de Catalunya.
7: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
6: Salvador Illa ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar-lo fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i també als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no serà un xec en blanc. Des del Parlament és una crònica d'Albert Prat.
8: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
9: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat. I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
8: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els Comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
10: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
11: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
8: Avui ningú s'ha posat de perfil, la resta de partits hi han votat en contra i el primer partit de l'oposició, Junts, li ha criticat la falta d'ambició i la debilitat parlamentària. Antoni Castellà.
12: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària i un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
8: Sigui com sigui, Illa encara no ha resolt el conflicte amb els mestres ni amb els metges i Rodalies continua tenint problemes, però avui el govern ha guanyat estabilitat en un moment de màxima incertesa a Madrid i abans que comenci un cicle electoral que farà impossible qualsevol acord.
0: Doncs els primers pressupostos de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims comptes aprovats pel Parlament el 2023. Repassem amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert les grans xifres d'aquests pressupostos i què preveu la llei d'acompanyament.
13: 3 de cada 4 euros pressupostats es destinaran a partides socials i de l'estat del benestar.
14: La conselleria que més augmenta el pressupost i que més podrà gastar és Salut, quasi 14.000 milions d'euros.
13: El pressupost també creix especialment Educació i Formació Professional i supera els 8.000 milions d'euros. I Drets Socials i Inclusió, que en tindrà assignats més de 4.000.
14: Un dels temes estrella són les polítiques d'habitatge, amb 2.500 milions d'euros per ampliar el parc públic i garantir l'accés assequible a un pis de lloguer.
13: També es destinaran 400 milions al Pla de Pobles per reactivar nuclis urbans en municipis petits.
14: El capítol d'inversions augmenta un 45% per compensar que ja no hi haurà els fons Next Generation. En aquesta partida, entre d'altres, hi ha 400 milions d'euros per millorar equipaments educatius i 100 per al tramvia del Camp de Tarragona.
13: I també es destinaran quasi 500 milions per reforçar l'estructura de l'Agència Tributària de Catalunya i un 100 més per la promoció i la defensa del català.
14: Pel que fa a la llei d'acompanyament, contempla la creació de l'autoritat aeroportuària perquè la Generalitat tingui influència en la gestió del Prat.
13: També recull el pla per reduir la burocràcia o l'increment del cànon de l'aigua a partir de l'any que ve.
15: Catalunya nit.
6: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa ara la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i també el seu número 2, tot plegat pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de Guàrdies Civils i el Partit Popular els reclamen la dimissió, però des de la Moncloa, Txell Vallespí, tanquen files i descarten més cessaments.
13: Sí, dimarts el ministre de l'Interior ja va sortir en defensa de la directora de la Guàrdia Civil per les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista que està acusada de maniobrar per parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. I avui ho ha fet el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
16: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
13: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Vol aclarir com van anar les reunions amb Leire i si, com apunta l'UCO, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González ho nega. I a més d'això, avui hem sabut que Hisenda es persona en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident Zapatero, una altra de les causes que esquitxen el PSOE.
0: I avui ja podem explicar que Catalunya ha tancat el procés de regularització d'immigrants amb gairebé 260.000 sol·licituds. És la comunitat que més n'ha registrat. A tot Espanya, gairebé 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Dos de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
17: Bona nit. Per nacionalitzar
15: nacionalitats, més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians i van seguits dels marroquins i els venezolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys, un fet que els facilitarà la integració. Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions.
17: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, que es tan importante como es la fase de integración.
15: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia, que superen les 160.000 peticions. Uns números que han acabat duplicant les previsions inicials, perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant l'allau d'expedients que s'ha rebut, s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
17: No va jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento.
15: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits. Cal recordar que si el Tribunal Suprem acaba aturant temporalment el procés a l'espera de saber si xoca amb el dret europeu, les persones que ja tenen el permís temporal no es veuran afectades.
6: Gràcies, Àngels. El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. Cèlia Forment, bona nit.
3: Bona nit.
6: Quins passos més han de fer a les persones que tenen la sol·licitud de regularització aprovada?
3: Doncs després de la regularització encara han d'obtenir el número de la Seguretat Social i la targeta d'identificació d'estranger, el TIE. Sense aquests documents, moltes persones continuen sense poder ser contractades. Des de la taula del tercer sector social reclamen reforçar els recursos perquè els tràmits siguin més ràpids. La vicepresidenta de Polítiques Socials de l'entitat, Natàlia Valenzuela, també demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
18: Aquestes xifres també demostren, no, l'abast del repte que tenim per davant com a societat, que és garantir que totes les persones que han aconseguit papers no caiguin en la irregularitat d'aquí un any, quan hagin de renovar-los. Insistim que aquesta és la màxima prioritat que hem de tenir les administracions públiques com les entitats socials.
3: Des de Càritas Catalunya també alerten que hi ha empreses que encara tenen reticències a contractar persones que estan acabant el procés de regularització. Ho explica el director de l'entitat, Salvador Busquets.
19: Els hi fa por que les persones que estan optant o que es presenten per, com a candidates a feina tenen només un resguard provisional. Això els dona dret a poder ser contractades, però a les empreses els hi fa por perquè no se sap com quedarà.
3: A tot això, les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina, sinó que asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació a la vida social perquè la inclusió sigui real.
0: Doncs qui està en contra d'aquest procés de regularització és Junts, que ha denunciat davant la Comissió Europea el procés del govern espanyol. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez ha actuat d'esquena a Europa i ha menystingut el català en el procediment.
20: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
6: Ja és oficial, Vox ha entrat al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el Partit Popular per investir Juanma Moreno Bonilla. L'acord de 150 mesures també inclou la prioritat nacional que predica l'extrema dreta, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús.
21: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
6: El PP i Vox han anunciat l'entesa, aquest acord, poc abans de la segona votació del ple d'investidura en què Moreno ha sortit finalment reescollit president. Fem ara una pausa per la publicitat, res, un parell de minuts i de seguida tornem.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
2: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
22: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
23: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
22: Per què?
24: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
25: Sort del RAC.
24: RAC, i som per ajudar.
26: Tot fa la mateixa olor de sempre.
27: Cinema.
28: Estem en una situació crítica.
27: Sèries.
29: This is the most dangerous period I've ever seen.
27: Documentals. Plataformes.
30: Vinga, va, selfie i marxem.
27: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
31: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
32: Memoritzeu la cara del nostre home.
27: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
31: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
33: Jo em quedo aquí. No diré res. Em quedo aquí.
34: Som 3CAT.
35: Catalunya Ràdio.
34: Som 3CAT.
35: Som 3CAT.
27: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Ahir vam sentir ahir a aquesta hora com Salvador Illa qüestionava la retirada dels peatges de la P7. Doncs bé, avui qui ho ha discutit també és el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal. En declaracions al Catalunya a migdia de Catalunya Ràdio, s'ha mostrat partidari de recuperar el pagament per fer servir l'autopista. Roger Santaló, bona nit.
36: Bona nit. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, la P7 s'ha de pagar, i el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals.
37: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
36: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC Trans, Eduard Tallac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
38: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
36: Precisament, avui ha sigut un dia complicat a l'AP7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
6: I avui tenim més dades sobre els efectes de la calorada dels últims dies. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet, bona nit.
39: Hola, bona nit. De les prop de 450 atencions, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles només a Catalunya a les altes temperatures.
6: Aquestes dades, Montse, confirmen algunes de les alertes de l'últim estudi d'IESA Global sobre calor i riscos per la salut, oi?
39: Sí, l'estudi ja considera la calor com el principal risc climàtic per la salut que hi ha a l'estat espanyol. espanyol i un desafiament pel nostre sistema sanitari, el que aquests episodis de temperatures extremes li suposen una gran tensió. Es calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. Quan l'estudi mira què passa a urgències amb els termòmetres disparats, detecta increments d'un 42% de les atencions generals i un 25% de les pediàtriques, en un context que també pateixen els professionals de la salut, com ens explica Elisabet Diago, l'autora de l'estudi.
1: Hi ha un problema associat. Els professionals també estan patint els efectes de les onades de calor. Els treballadors diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
39: I encara una altra reflexió. La calor no perjudica tothom per igual. L'informe confirma que el risc de malaltir o de morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
0: A Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que va sacsejar el país, encara hi ha espai per algun miracle.
3: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara.
0: Els equips de rescat han localitzat i tret aquest home, Hernán Gil, un treballador d'un aparcament d'un edifici de La Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat ara a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva.
3: Pequeñas partículas que están cayendo, no te caiga ninguna al ojo, que ya tienes dañado.
0: Tret d'aquests petits miracles, el país ja comença a pensar en la reconstrucció i avui el nostre equip d'enviats especials ha acompanyat l'operatiu dels bombers de la Generalitat, que també s'han desplaçat a Veneçuela per ajudar en aquestes tasques. Miquel Jarqué, bona nit.
5: Hola, què tal? Molt bona nit, aquí des de Playa Verde. Estic al carrer de la Sara, a Catia la Mar, i venim d'un hospital on els bombers de la Generalitat li han fet una revisió. Bàsicament, ells el que estan fent són revisions d'habitatges, perquè aquí hi ha molta gent, i en aquest barri on sóc ara mateix ho veig, hi ha molta gent que dorm al carrer, tot i que a casa seva més o menys està dempeus. I llavors els bombers són molt importants perquè certifiquen, donen una certa tranquil·litat a la gent donant un certificat explicant quins són els danys que han pogut comprovar que té l'habitatge. Això ens ho ha explicat el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallart, que ha comprovat amb el seu equip moltes vegades aquest paper, que després té una execució amb reparacions, doncs dona molta tranquil·litat als veïns.
7: Trobem una aglomeració important normalment als barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
5: I aquest paper, aquesta certificació, per exemple, l'està esperant la Pilar de Amaro. Hola, buenos días.
8: Buenos días, habla Pilar de Amaro. Primeramente le doy las gracias a Dios, la gloria y la honra a él. Mi familia y yo estamos vivos, pero viendo la situación que estamos pasando aquí en la calle Sara de Playa Verde, hay una situación bastante dolorosa con mis vecinos, aún mi casa que sufrió fracturas. Necesitamos con urgencia, de verdad, estas personas que están encargadas, bomberos que están encargados de por lo menos venir a revisar cómo quedaron las infraestructuras de las casas, para por lo menos dan un poquito de tranquilidad, si se puede por lo menos estar allí cerca o no. Dormimos situación de calle hoy en
5: día.
8: ¿Ustedes
5: duermen en la calle?
8: Sí, dormimos.
5: En estas tiendas que vemos aquí.
8: Sí, dormimos en situación de calle, entramos a la casa rápido, cuestión de un minuto, dos minutos, una persona afuera, viendo pendiente, porque de verdad, o sea, la mayoría de las paredes de la casa quedaron fracturadas y debido a eso pues tenemos bastante temor. Y bueno, hay una casa que era de tres pisos tipo castillo, se vino, se derrumbó completa. también corremos riesgo, porque de moverse esos escombros con tanta lluvia que hubo, es peligroso, pues, para que puedan ocasionarse otros tipos de accidentes.
5: Y además, el miedo a las réplicas, que es lo que asusta más en este momento después de haber sufrido estos. Tenemos aquí con tenemos aquí amb nosaltres també la María Elena Sifi.
2: Siofi,
5: ¿qué tal? Hola. María Elena.
2: Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros.
5: Aquest és una barriada que jo no sabria dir, Manel, si és un molt bon lloc per viure, perquè aquí vam patir l'estavellament d'alguns míssils al gener, i després també aquí han patit doncs avingudes d'aigua, ¿verdad? Han tenido deslizamientos de tierra que ya han sufrido en años anteriores. Cuénteme un poco la historia de este barrio.
2: En el año 1999 tuvimos la tragedia de Vargas, en la cual también hubo afectaciones totales en todo el estado.
5: De hecho, aquí tenemos una muestra, ¿no?
2: Esta pared que ves caída por mitad fue en el año 99. Lamentablemente, las personas que viven allí, vive una señora de 90 años que no ha podido reparar esa pared, y ahora tenemos esta segunda.
5: Y luego también agua, venidas de agua, sí. Más recientemente.
2: Aquí regularmente no llueve, pero cuando llueve, llueve muy fuerte y las afectaciones son grandes.
5: Y ahora les ha venido
2: Y ahora nos ha venido terremoto y lluvias. Tenemos que estar pendientes, ¿por qué? Porque no sabemos las estructuras de las casas. Necesitamos ingenieros civiles, personas calificadas que puedan venir a chequear todo esto, como lo dijo mi compañera, de que si podemos ingresar a ellas o no. Lo otro es que hay personas que tienen situaciones médicas, con medicinas que si nos han traído medicinas, cómo no, nos han ayudado con agua, con comida. Le damos las gracias a esos héroes, yo los llamo héroes. Para mí son los héroes que tenemos, que nos envió Dios. Pero necesitamos, hay personas que requieren medicamentos que no traen ellos, como el diclofenac, el acetaminofén, el catoprofeno, que son para dolores, pero hay medicamentos que son propios de cada persona.
5: Muy bien, muchas gracias por atender los micrófonos de Catalunya Ràdio. Ja veus, Manel, aquí, aquesta és el que queda, no?, després de l'emergència i després dels rescats, encara queda aquí molta feina.
0: Sí, i tant de bo que els canviï la sort també a tota aquesta gent. Moltíssimes gràcies, Miquel Jarque, en directe des de Veneçuela. Una abraçada.
5: Una abraçada, Manel. Bona nit.
6: Passa pràcticament un minut i mig de 11:15 de la nit. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac d'avui de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra sobre la capital ucraïnesa, amb més de 70 míssils i 500 drons que han impactat en zones residencials i han danyat també més d'un centenar d'edificis. Txell Garriga, bona nit.
4: Bona nit. Volodymyr Zelensky diu que amb més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Donald Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
9: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és: afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
4: L'ONU i la Unió Europea han condemnat aquest atac i els 27 han anunciat ja noves sancions a Moscou.

0: I ara ens traslladem als Estats Units, on no tothom celebra el Dia de la Independència, el 4 de juliol. Sembla que aquest any, amb el 250 aniversari, la festa ha de ser més grossa que mai, però hi ha ciutadans que no s'identifiquen amb la celebració. Són, per exemple, els indígenes de Nord-Amèrica. Anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Tu has parlat, Oriol, amb una tribu que intenta recuperar la seva llengua.
1: Sí, m'he trobat amb la tribu Okanechi, pertanyent a la nació Saponi. És una tribu petita a dia d'avui, té uns 2.000 membres escampats entre Ohio i Carolina del Nord. I, de fet, l'últim parlant fluid de la seva llengua, anomenada Yesasahin, va morir fa 30 anys. Mira, si et sembla, podem escoltar com aquesta llengua sona ressuscitada.
0: A veure.
2: Taskahu nangise aginewa lek. Mi taskahun anangise agineleyu gewa lek. Amai sap lek. Mi amai kisapna tokena
1: hikunga. Bé, el que sentim és un poema dedicat a la terra i als roures que la poblaven, i el rapsoda és Cory Roberts, un lingüista de la Universitat Dillon a Carolina del Nord. Manel, això m'ho va recitar al campus de la mateixa facultat i se'm posava la pell de gallina mentre el sentia, mentre el veia amb ell, perquè estava molt emocionat, i ara sentint-lo, doncs, una mica es reprodueix aquell sentiment, eh? Un Roberts que té sang Okanechi, que ha fet el que podríem qualificar de miracle, ha revifat la llengua a partir d'un diccionari de menys de 1.000 paraules.
3: Estudiar la llengua era un repte. Quedaven molt poques paraules. Quan la vaig començar a estudiar, només en quedaven 753. Estudiar lingüística em va ajudar a planificar com ho podia fer per revitalitzar aquesta llengua i tornar-la a la vida.
1: Ara la missió de Cory Roberts és ensenyar a ensenyar, és a dir, que els Okanechi aprenguin a transmetre la seva llengua i que pugui perviure durant molt de temps, i evidentment amb un procés complicat. Ell compta amb l'ajuda dels estudiants de la universitat, alguns són d'origen nadiu, d'altres no, i el que fan bàsicament és desenvolupar programes i projectes molt pedagògics perquè després també els Okanechi, doncs, això els serveixi per reaprendre o per aprendre directament la llengua que ells consideren que és la seva, eh? Tot i que dominen més l'anglès, evidentment, ells consideren que aquesta és la llengua que duen a la sang i que és la que els connecta amb els seus ancestres.
0: Tu has visitat aquest centre, Oriol, on s'ensenya aquesta llengua indígena desapareguda? On és?
1: Bé, el centre és als afores de Dillon, a Carolina del Nord. És una mena de casa, de casal, eh? Allò que seria un centre social molt, molt treballat, tot molt, molt modern, evidentment. Tenen, doncs, per dir alguna cosa, doncs, sistemes d'audiovisuals per aprendre, evidentment, molts objectes exposats. Vaig veure, per exemple, un pou-pou, que són aquelles llances enormes amb plomes, que, a més, doncs, combinaven escuts referents a l'exèrcit nord-americà, perquè els indis també han participat militarment en aquest país, tenen els seus veterans de guerra que han participat a les grans guerres, a la Guerra Mundial o també a la Guerra del Vietnam. I en aquest centre, a més, doncs, han reconstruït un poblat Okanechi que està ubicat en un gran prat, en un entorn rural, en una terra que havia pertanyut també a aquesta tribu.
4: And, you know, even now, with all this...
5: Ara, per aquest 250è aniversari, la gent fa moltes coses, celebren, però des del punt de vista nadiu, penses en els pactes trencats, l'assimilació i totes les coses per les quals vam haver de passar. You know, we actually went
1: through. Sí, és la veu de Vicky Jeffries, que és l'administradora de la tribu, una senyora molt, molt amable, realment doncs, entranyable, i que m'explicava l'emoció que li suposa amb ella ara tenir la possibilitat, gràcies al projecte del lingüista, de Cory Roberts, de poder-se comunicar amb els seus familiars amb petites frases que va aprenent del dia a dia, i realment doncs, té l'esperança que la llengua aconseguirà convertir-se en una llengua d'ús. Tenen molta feina encara, evidentment, però és que el cas del Yesasahin no és únic aquí als Estats Units. Hi ha moltíssimes llengües indígenes desaparegudes, esborrades del mapa en aquest país. Recordem, és un país en el qual hi ha més de 500 tribus reconegudes oficialment i tantíssimes altres que no compten amb el reconeixement oficial del govern federal nord-americà, i en alguns casos hi ha estats que no reconeixen directament cap tribu, com és el cas d'Ohio. Per tant, és una situació, com ens apuntava la mateixa Vicky Jeffries, que evidentment ella no es diu Jeffries, ella va adoptar aquest nom en el procés d'assimilació que van passar molts indígenes per poder doncs, participar de la societat d'aquest nou país que es construïa fa 250 anys, i per això ella ens deia això, que aquest 4 de juliol molts indígenes, allò de res a celebrar.
0: Doncs sí, s'entén que no estiguin satisfets del tot. Moltíssimes gràcies, Oriol Serra, des de Washington. Bona nit.
1: A vosaltres, bona nit.
6: Catalunya nit.
7: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico, que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. Per contra, la companyia assegura que aquest acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de la treballadora en l'entorn de treball, diuen, i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Montse Pujol.
8: El conseller Francesc Xavier Vila ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant de la denúncia de la treballadora. Ella denuncia que durant 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no utilitzés el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
9: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor cinquè pis a l'esquerra. I se'n gira i em fa: "Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el català, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que
8: L'empresa Atico, en canvi, assegura que l'acomiadament respon només a motius professionals relacionats amb l'actitud de la treballadora a la feina i afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que donen servei a una comunitat internacional. Apunta que la seva filosofia és atendre cada client de la manera amb què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim la Yara Schaller, directora d'operacions d'Atico.
10: És una decisió estrictament laboral. El que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
8: Atico té una desena de centres de treball a Barcelona.
0: Ho hem avançat a la portada. L'Audiència de Madrid obliga a 3Media a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina de Madrid on treballava, va fer servir l'expressió aquella de la Elia Doparda, que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. Marc Ruiz.
11: El vídeo es va gravar el 2008. Formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va viralitzar i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susanna Navas.
12: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar, i ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
11: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
12: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
11: La sentència ordena a 3Media retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes.
0: Doncs interessant.
13: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant. Avui
7: el petit de Cal Eril ha inaugurat el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. L'ha seguit la Montse Jané Riba.
14: Hola, bona nit. El concert inaugural del petit de Cal Eril ha estat un concert coral i un punt psicodèlic, com deia ell mateix, amb artistes convidats com la Ludwig Band, Ferran Palau, Tarta Relena, la Mar Pujol o la Remei de Cala Fresca, que s'han anat succeint a l'escenari. Abans, tot un seguit de balls populars de Vilanova i la Geltrú han fet una processó al voltant de l'escenari. Queda, doncs, inaugurat el Vida, que agafa velocitat amb els concerts que avui encara queden, com el de Saint Etienne, grup britànic d'indie pop, que començaran d'aquí a poc, quan hagi acabat la cantant canadenca Charlotte Carden, de la qual podem sentir el seu Take Me Back. Aquesta nit tindrem també a l'escenari principal Ralphie Chu i el Masia, Berry B o el Cala Norte. També es podran escoltar Al·lèrgiques al Polen d'en Peralbo o Fades. Demà hi haurà Guitarrica de la Fuente, Lia Cali, Sidoní o la Ludwig Band, i ja per dissabte quedaran Amaya, Maria Arnal o Fatboy Slim. Molt bon ambient al Vida, ple però mai estressant, perquè en aquest bosc, si alguna cosa hi ha, és espai. Gent de totes les edats passant-s'ho bé, escoltant la música que més els agrada entre les moltíssimes propostes d'aquí i de fora que hi ha en els diversos escenaris.
0: Doncs ha arribat el moment de l'última projecció de la temporada, l'última sessió golfa. Àlex Gorina, benvingut.
6: Bona nit als dos, a tothom.
7: Bona nit.
0: Fa pena, però bé, aquí estem.
6: No fa pena, segueix la vida.
0: Exacte, sí.
6: És a dir, anem a refrescar-nos una miqueta. El que passa és que hi haurà moltes pel·lícules d'aquest estiu que no podrem anunciar ni recolzar. Així que avui, si em permeteu, poso una, però seran quatre.
0: Va.
15: So, 10.500.000 pounds for this Stradivarius cello.
6: No us perdeu Los Músicos, una pel·lícula on la reunió de quatre instruments musicals creats per Stradivarius creen una lluita a mort entre tota una sèrie de personatges que té l'oportunitat de fer art, però aprofita més aviat per esgarrapar-se entre tots. Al costat d'aquesta pel·lícula que es diu Los Músicos tenim Lady Nazca, una pel·lícula que ens explica la història real d'una noia alemanya que va ser qui va acabar de descobrir i va salvar els geoglifs del Perú, aquells dibuixos monumentals que només es poden veure des de l'aire. Sí. Història real molt ben explicada. Magallanes, produïda per Albert Serra i Laz Díaz, que és un director filipí, ens explica la història de Magallanes amb Gael García Bernal, rodada a la manera de Werner Herzog, quan va fer Aguirre, La ira o La còlera de Dios. Per tant, totes les garanties, però molt cinèfila, llarga i dura.
0: Amb producció d'Albert Serra, no?
6: Efectivament, i a l'estil d'Albert Serra. I finalment, La casa del bosque, una vella pel·lícula de Maurice Pialat, que eren 7 episodis d'una sèrie de televisió, que en realitat era una pel·lícula de 7 hores que ell va dividir en 7 fragments i es va veure a la televisió, sobre nens refugiats a una granja durant la Segona Guerra Mundial, una autèntica i absoluta meravella. Aquest és el vostre destí immediat en les pantalles cinematogràfiques.
0: Això ja és a la cartellera, eh? Això arriba ja.
6: I ja, a partir d'aquí, busqueu-vos la vida la resta de l'estiu.
7: Va, d'acord.
6: Més no podem fer, eh?
0: Doncs això queda anotat. I ara anem al tema, el tema de la setmana, de l'última setmana.
6: És que no hi ha tema. El tema avui és que és l'últim dia i vosaltres sou el tema. I, per tant, els cinc que feu aquest programa, bàsicament, doncs us dedico què heu de fer aquest estiu. Una música, un artista del cinema i una pel·lícula. Per ordre alfabètic. Agnès, preparada?
7: Sí, anem-hi.
6: Agnès Marquès, aquesta és la teva música.
16: Eu sem você não tenho porquê.
6: La samba en preludio, interpretada per Agnès Jaoui, directora i actriu i cantant de cinema, que, a més, li encanta la música hispana o semi-brasilenya, per entendre'ns. De Tunísia, internacional total. Aquest és el tema, recuperar músiques aquest estiu d'Agnès Jaoui. Agnès.
7: Apuntadíssim.
6: I si vols recuperar cinema d'algú, jo recomano Agnès Verdà, és a dir, la realitzadora francesa, per tant, Cleo de 5 a 7, obligada, recull allò, espigues i espigadores, directament, o vés a fer fotografies en JR a cares i lugares.
7: Molt bé, fantàstic.
6: I com a pel·lícula, Agnès de Dios, evidentment, aquella obra de teatre transformada en cinema per Norman Jewison, interpretada per Meg Tilly, Jane Fonda, Anne Bancroft, de monja embarassada, que enfronta la psiquiatria amb la fe.
7: Això del de Dios em va perseguir molt, durant els 80s i 90s.
6: I voilà, sí. Doncs aquests són els deures d'estiu per l'Agnès.
7: Perfecte.
6: Toca l'Elisabet Espuny, li posarem...
0: Que entri l'Elisabet també, que ho escolti des d'aquí. Ja pot entrar el Marc,
6: sí?
0: També. Sí,
6: sí, bueno,
0: clar,
6: entri,
0: i tant.
6: Clar, que ens mirem les cares. Àngel, tu no, però...
7: L'Àngel no voldrà, no hi haurà manera amb l'Àngel.
6: Amb el clatell t'agafo,
0: El tècnic s'ha de quedar dintre, però vaja, tenim l'Eli aquí, a veure què li diem.
6: Per l'Elisabet, una Elisabet, evidentment.
7: Gràcies.
6: Elisabet Fraser. Scottish, membre de les Cocteau Twins. I parella musical amb Jeff Buckley, i he vist cantant El Senyor dels Anells, a una de les pel·lícules El Senyor dels Anells. El que més m'interessa és el títol de la cançó. At last I'm free. Are you free?
17: Are you free? Doncs, sempre.
6: Per tu, aquest estiu, Elizabeth Fraser. Quina serà l'artista del cinema? La clàssica, Elizabeth Taylor. I és
17: m'encanta.
6: Que resulta que Keaton Virginia Woolf ha fet 60 anys aquesta setmana, i aquella pantera antidiluviana que era Elizabeth Taylor a la pel·lícula, en l'obra de Harold Pinter, convertida en una obra mestra del cinema, amiga meva, és un model per tu. I si hem de parlar de pel·lícula, serà Elizabeth, l'emperatriu rebel.
17: Uau.
6: És a dir, sí, d'Àustria, definitivament. En la versió de la Marie Kreutzer, interpretada per la Vicky Creeps, quan sí, estrella el forcer i demostra capes totes directament.
17: M'agrada bastant, eh?
6: D'acord?
17: M'agrada bastant.
6: Aquestes són les teves.
17: Gràcies.
6: Lluís Àngel, estàs preparat? Doncs endavant amb la teva música.

0: Franco. És el cantant de ratxeres de Sinaloa que dediquem al nostre amic de Recolitos. En fi, banda de mariachi norteño, absolutament espectacular. Aquesta serà la teva música, has d'aprendre a ballar. I et dedico a un artista de cinema lògic, Luis García Berlanga. És natural, perquè a més va fer una pel·lícula que es deia Los Jueves Milagro. I què passa els dijous, quan ens reunim, Luis Ángel Alonso i jo, aquí per fer el programa aquesta nit? Les que fem costures. Gràcies a Sant Dimas ens surt l'espai així de bé que ens surt. Pel·lícula. El Ángel Exterminador. És inevitable. Luis Buñuel. O sigui, Ángel i de Luis Buñuel, ja ho sabeu, tots tancats en una casa com si fos la ràdio, que sembla que ets molt educat, però quan estàs tots reunits comencen a sortir les esgarrapades també, i a vegades també actes amorosos una mica contemplatius. Aquest ets tu, Luis Ángel, felicitats. Qui li toca? Qui li toca? No sé. Manel, estàs preparat, Manel Elías?
1: Sí? Preparadíssim.
0: Doncs atén amb la teva música.
2: De noche me salgo al campo.
0: Tu t'esperaves els Manel, però no pot ser, no podia ser tan obvi. Llavors, recordes potser el Loli Manuel?
1: Sí.
0: Loli Manuel, o sigui, Manuel Molina Jiménez, que va morir el 2015, amb unes boleries de tronio autèntiques, flamenc, gitano, contracultural, de la transició, indispensable a recuperar. Com ets així, tu, també, d'esprit lliure i tot plegat, encara que no portis la mateixa barba que aquell senyor, doncs aquesta és per tu.
1: Gràcies.
0: L'artista de cinema, Manel Barceló. Per què? Perquè Manel Barceló i Serrano és el gran mestre del monòleg i del cabaret estil Fou i Tigressa Rame en aquest país on ell va fer de Quima al Merlí televisiu. Per tant, llibertat, sisplau, llibertat. Per cert, tinc una pel·lícula per tu que no entendràs.
1: Ai.
0: Lola. I és que he descobert que Lola normalment ho apliquem a les Dolors. Però no és veritat. Tant val per les Dolors com per les Manueles. Si em permets que faci servir la comparació...
1: Compro.
0: Et regalo una Lola...
3: Lolo. Ara li direm Lolo.
0: Lolo. Doncs si ha de ser una Lola... Pots triar entre la de Vigues Luna, la de Fassbinder, la de Marlene Dietrich, la Lola, l'Àngel Blau... La de Jacques Demy. Jo tinc una favorita.
1: Quina?
0: Jacques Demy, sisplau.
1: Doncs em quedo amb aquesta.
0: C'est moi, c'est Lola. C'est le curie à tout propos... C'est moi, c'est Lola, c'est vous, monsieur. D'acord?
1: Merci.
0: T'agrada doncs, el programa?
1: M'encanta, me la miraré aquest estiu i tant.
0: Em giro cap a l'esquerra i toca el Marc. Marc Güell, aquest l'heu sentit i no sé si t'agradarà la tria, però Marc, és més complicat del que sembla, eh? Sí, al final aquest.
4: Hem coincidit sovint en llocs estranys, però mai ens hem topat ni saludat.
0: El més americà dels catalans o el més català dels americans, per entendre'ns. No barreja de folk d'en dues parts, no? Ara, jo te l'he triada sobretot per un tema, que és aquest, i el títol del tema, que és Fent l'amor penjats del cel. I a més ha fet bandes sonores, o sigui que hi ha una justificació. El director o artista de cinema potser no el coneixes, però jo te'l recomano de debò. Es diu, perquè es viu, Marco Bellocchio, director italià, el darrer dels resistents de l'antidemocràcia cristiana, a l'estil de Pasolini. Per favor, sisplau, un respecte. I a mi puny i en tasca, que vol dir les mans a la butxaca. El que fas amb les mans, jo no ho sé, però a la pel·lícula m'agrada molt.
5: Doncs prenc nota.
0: Anem per la pel·lícula, si et sembla. La vida íntima de Marco Antonio i Cleopatra, de Roberto Gabaldón, del 1947, on era Marco Antonio una mèdium que es teletransportava per anar d'Egipte a l'actualitat i de l'actualitat a l'Egipte, acompanyat de Maria Antonieta Pons, actriu de la pel·lícula de La Habana, que a més era rumbera, era neta de la família Pons, de la casa Pasqual i Pons, que va fer l'Enric Sagnier a Barcelona, que era arquitecte també d'aquí, del Comte Güell. Per tant, estimat, si de Marco Antonio és pel Güell, ja tenim resolt l'estiu.
5: Fantàstic.
0: Us ha agradat el regal?
3: Home, boníssim.
0: Doncs disfruteu de l'estiu, de la música, del cinema i dels artistes.
1: Molt moltes gràcies, Àlex Gorina. La setmana que ve anava a dir la temporada. La setmana que ve no, però la temporada que ve sí,
0: No corris tant, no corris tant.
1: La temporada que ve sí.
0: Piano, piano. Voluntario.
1: Doncs farem una pausa molt ràpida. Ja tenim aquí el David Ubach i amb la selecció espanyola que està encarant bé el pas a la següent fase del Mundial.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
10: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
9: I amb productes del territori.
10: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: Vinga, va, comencem!
10: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
11: Què et passa?
12: Que no em tanca la maleta.
11: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
12: Bé, si trec uns quants banyadors...
11: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
13: Aquest any, el cupó és...

0: thank you.
1: Què és que és això?
2: L'hem d'explicar bé, sí. Perquè la qualitat del so tampoc és l'òptima. És Lamine Yamal, que li preguntava a un nen al túnel de vestidors, en aquell moment en què els jugadors surten acompanyats de criatures al camp, un nen o una nena, perquè en tractat de menor, ni tan sols el veiem... Bé, en el túnel de vestidors, en el vídeo del qual n'hem extret el so, no se'l veu si quan salten al terreny de joc, però li pregunta si està bé, perquè la criatura hauria d'estar nerviosa, i Lamine Yamal li pica l'ullet i li pregunta si està bé, i diu, hauries d'estar molt content d'estar aquí, i fa l'efecte, doncs, que la criatura es relaxa i surt contenta, no? És una curiositat de Lamine Yamal, que se'l veu força distès abans d'encarar un partit que és transcendental, però que la selecció espanyola ja té a la butxaca, perquè està guanyant 3-0 a Àustria en partit de setzens. Ja el temps afegit del partit ha marcat un doblet de gols d'Oyarzábal i un segon entremig dels dos d'Oyarzábal de Pedro Porro. Espanya, que al descans guanyava 1-0.
3: I el Tour es diu de França, però comença a Barcelona.
4: Bueno, al final sortim a menjar-nos l'asfalt, no? Volem ser molt competitius. Per què no?
2: És Joel Nicolau, un dels dos catalans que participaran en aquest Tour de França. L'altre és el seu company, el Caja Rural, Abel Bardeston. Aquesta tarda s'ha fet el primer acte principal del Tour a Barcelona, la presentació dels equips, a la qual hi han assistit a la zona de la Sagrada Família uns 50.000 espectadors, segons dades de la Guàrdia Urbana, que ha deixat a més imatges molt, molt icòniques d'aquesta presentació del Tour a Barcelona. Dissabte comença la competició.
3: Gràcies, David.
1: Bona nit.

0: Home, aquí hi ha hagut frase, aquí hi ha hagut frase. Una mica de sol és el que necessito. No sé.
1: Si és una mica, estaríem molt d'acord. A veure què és el que ens diu la Gemma, no?
0: Endavant, Gemma.
1: Bona nit, Gemma.
2: Bona nit. Una mica més que... La cançó es diu Sol, directament, es diu Sant, directament, i per tant, demà és el que tindrem. És la cançó de Derek Fain, que es diu Sant, i per tant, demà tindrem sol. Molts pocs o gairebé cap núvol. Algun núvol prim al matí i alguna nuvolada molt local que pot créixer a la tarda, però sí, tindrem un dia de sol i de calor. Avui les màximes ja han tornat a arribar als 38 graus al Dover, a Llimiana, o 37 a Reus. Demà una miqueta més. Aquesta tendència és la que tindrem. Per tant, demà amb avisos activats d'una banda de calor nocturna, és a dir, aquestes nits de mal dormir cap a l'Alt Baix Empordà, també cap a la façana litoral, i demà per calor durant el migdia entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que és on avui també s'ha enfilat més la temperatura. I aquesta calor que s'anirà intensificant, i avui el Servei Meteorològic de Catalunya doncs ha fet aquest preavís per aquesta propera onada de calor que començaria diumenge i que de moment s'allargaria fins dimecres.
0: Ens anem mentalitzant, doncs.
1: No queda una altra.
2: No queda més.
1: Molt bé.
0: Fins demà, Gemma.
2: Demà sol,
0: exacte.
2: Adéu.
0: Demà que farem l'últim Catalunya Nit de la temporada.
1: Ah, ens anirà bé que faci sol, perquè, home, no el farem aquí.
0: No, el farem al Festival Vida.
1: A Vilanova.
0: Va, demà...
1: No ens hem muntat pas malament.
0: No.
1: Doncs vinga.
0: A celebrar-ho, que ha estat una bona temporada. Demà, a les 10, des de Vilanova.

bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 a la nit, que la selecció espanyola s'acaba de classificar per jugar els vuitens de final del Mundial. Ha guanyat 3-0 a Àustria, a Los Angeles, dos gols d'Oyarzabal, el primer i el tercer, el primer a la primera part, el segon en el tram final del partit. El 2-0 l'ha fet Pedro Porro, molt bona versió de la selecció espanyola avui a Los Angeles, sobretot a partir del minut 25 de la primera, després de la pausa per veure de la primera part. Lamine Yamal ha sortit amb la seva millor versió, desencadenat, gran versió de Lamine Yamal, molts uns contra uns guanyats i no ha marcat de miracle, la veritat. Alaba li ha salvat un gol sota pals, l'han canviat al minut 85.

0: millor la primera que no pas la segona part, però el nivell de la Lamine Yamal ha crescut moltíssim. Dani Olmo ha estat titular, i això ho ha notat i molt la selecció espanyola. Oyarzabal, que ha fet 2 gols, té uns números com a davanter de màxim nivell amb la selecció espanyola. Són 4 gols en aquest Mundial, compte, i 17 gols en els últims 17 partits internacionals amb la selecció espanyola. El partit d'avui contra Àustria ha estat, amb diferència, el de més nivell de la selecció espanyola en aquest Mundial, i jugant així és probable que la tornin a col·locar entre les màximes candidates per acabar guanyant el Mundial el 19 de juliol a Nova York. Espanya jugarà de moment a 8ens contra el guanyador del partit d'aquesta matinada, aquesta nit, entre Portugal i Croàcia. S'ha de jugar a 1 a Toronto, al Canadà. La Portugal de Robert Martínez, del mig camp del PSG i de Cristiano Ronaldo, té un partit complicat en aquest 7ens de final del Mundial contra la veterana Croàcia. Continuarà sent titular Cristiano Ronaldo? Doncs ara ho descobrirem. I encara més tard, aquesta matinada hi ha un altre partit, a les 5 de la matinada de Catalunya juga el Suïssa-Algèria, a Vancouver. Aquesta matinada els dos partits són al Canadà. I la passada matinada, o sigui, ja fa gairebé un dia, els Estats Units de Pochettino s'han classificat després de guanyar 2-0 contra Bòsnia. Són a 8ens de final. Els Estats Units de Pochettino i dels 5 catalans que l'acompanyen al cos tècnic de la selecció nord-americana, entre ells el Jesús Pérez, els Estats Units es van avançar, es van quedar amb un home menys, van patir, van resistir i van acabar sentenciant amb el 2-0. Ara, a 8ens, jugaran contra Bèlgica, que va remuntar un 2-0 en contra in extremis contra Senegal, i es van classificar amb un gol de penal al minut 125. Demà divendres, també hi ha plat fora al Mundial, juga l'Argentina de Leo Messi a mitjanit. A les 12 de la nit, Argentina-Cap Verd. Ja tenim definits 5 encreuaments de 8ens de final. Són aquests: el Canadà-Marroc obrirà la jornada de 8ens, Paraguai-França, Brasil-Noruega, Mèxic-Anglaterra i Estats Units-Bèlgica. Espanya ja hi és, als 8ens, i espera arribar entre Portugal i Croàcia. Els 8ens de final començaran a jugar-se dissabte a la tarda, és que en 48 hores. El ritme és altíssim, no hi ha descans en aquest Mundial. I un dels jugadors que estan brillant més al Mundial, el migcampista anglès Elliot Anderson, que és titular indiscutible amb Anglaterra, fitxat pel Manchester City, que ha pagat més de 100 milions d'euros al Nottingham Forest, que és el club on fins ara jugava Anderson. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Mundial del Club de la Mitjanit cada nit a Catalunya Ràdio, de dilluns a diumenge, seguint el Mundial. Us dèiem que la selecció espanyola ha guanyat 3-0 amb dos gols d'Oyarzabal, que està parlant a Televisió Espanyola.
1: Creo que hemos hecho partidos buenos también, momentos sobre todo de partidos que han estado bien. Nada, felices de pasar una ronda más, de seguir y nada, a seguir.
2: ¿Quién prefieres, Croacia o Portugal?
1: Bueno, la verdad que me da igual. Tengo un amigo, un compañero de equipo en cada equipo, o sea que el que venga iremos a por ello.
2: Enhorabuena, Miquel, a disfrutarlo con los compañeros.
0: Oyarzabal, Miquel Oyarzabal, el davanter de la Reial Societat, que ha fet dos gols aquesta nit contra Àustria i que ja n'ha fet quatre en aquest Mundial, que arriba el dia 22 de competició, dia 22 de Mundial. És l'edició del Club de la Mitjanit del dijous 2 de juliol. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que ens escolteu, ens sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que és a Los Angeles i ha seguit l'Espanya Àustria en directe i en viu. Roger, bona nit.
3: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Com t'ho has passat?
3: Molt bé, molt bé, molt bé, perquè l'ambient és espectacular, és una altra cosa, això, Xavi, en els mundials.
0: Sí, sí.
3: I ho he vist just en el meu primer dia, el meu primer partit en un mundial, això ho veus, ho notes, i bé, m'ha impactat molt.
0: Crec que t'ho vaig comentar ahir, no?
3: Sí.
0: No sé si era en antena o fora d'antena, però t'ho vaig comentar ahir. Mira, podem sentir ara Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, també a Televisió Espanyola.
4: Estamos muy mentalizados en el partido más importante, sabemos cómo funciona esta las eliminatorias y estábamos pues muy atentos con todo lo que había acontecido en los días, en los partidos previos, y hoy pues bueno, creo que hemos visto un grandísimo partido, hemos hecho, bueno, casi, estoy feliz porque en todos los aspectos hemos hecho casi la perfección, pero hay que seguir mejorando.
2: Siempre dice que hay que seguir mejorando. Lo de hoy es difícil de mejorar. No sé qué parcelas podrían mejorar, porque el equipo ha estado atentísimo en defensa, inspirado en ataque, con una velocidad de circulación del balón y de robar balones y de presionar al rival en el centro del campo. ¿Qué se puede mejorar, mister?
4: Pues todos esos aspectos que dices, ser un poquito más. Sí, es que cada partido ahora va a ser más complicado. Octavos, los rivales ya son todavía más exigentes. ¿Por qué? Pues porque estamos en una fase ya muy importante. Solo quedamos 16 equipos, vamos a quedar. Y desde luego en nuestra mentalidad siempre se está a mejorar. Y siempre se puede mejorar porque además este equipo lo demanda. Esa es la grandeza de estos jugadores. Siempre quieren más y más.
2: Me dice de Mikel Oyarzabal que va de doblete en doblete.
4: Bueno, pues otro día más demuestra el potencial futbolístico que tiene, el reconocimiento que debería de tener, que lo tiene ya, pero que hay que dárselo día a día, hoy hay que hacerlo aquí. Y el resto de compañeros exactamente igual, han hecho un partido extraordinario todos y estoy feliz por ello, porque los que han salido también en sustitución de compañeros han estado a una gran altura.
2: La última, muy rápida, ¿Portugal o Croacia? ¿Quién preferimos?
4: No, dos grandes selecciones, las conocemos muy
0: bien. Luis de la Fuente, Televisió Espanyola, doncs no diria que eufòrics, però sí molt satisfet pel partit que ha fet la seva selecció. Roger, tu ets a l'estadi de Los Angeles, on s'ha jugat aquest partit. Ara seguiràs les rodes de premsa, zones mixtes, i passaràs la nit amb nosaltres. També el Ricard Torquemada, com sempre. Ricard, com estàs? Ara ens saludarà el Ricard Torquemada. A l'Àlex Dalmas el podem saludar?
5: I tant, bona nit, què tal?
0: Mira, també apareix el Ricard Torquemada. Ara us pregunto pel partit. L'Andy Franco és a la producció, el Salva Pou a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i a control central aquesta nit hi ha el Miquel Jario, com les últimes nits. I també el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
6: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Han passat més coses aquest dijous, més enllà d'aquest partit i del Mundial. Ja sí. Tenim el Tour a Barcelona.
6: I tant. Aquesta tarda s'ha fet el gran acte de benvinguda a Barcelona, cerimònia de presentació dels equips entre el recinte modernista de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família. Dissabte a la tarda comença tot això amb la gran sortida del Tour de França. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: El Barça torna a tenir l'1-1 del Fair Play de la Lliga.
6: La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han ajudat el Barça a tornar als paràmetres habituals. A més, cal afegir-hi l'explotació de l'Spotify Camp Nou. Amb aquest panorama es podrà inscriure Gordon i hi ha marge per una incorporació important.
0: Fitxatge a l'Espanyol.
6: Sí, oi? Àlex Calatrava, extrem català, jugava al Castelló, 26 anys, vell desig de Manolo, que feia temps que el volia. Ara, després de dues temporades a segona, arriba a l'Espanyol on signa per 5 temporades.
0: El presenten dimarts, té 26 anys. Què està passant amb l'Europa, que potser renuncia a jugar a la primera federació?
6: Sí, el club farà una consulta als socis sobre en quin camp han de jugar a primera ref. Davant dels costos econòmics que costa que comporta jugar fora del Nou Sardenya, l'Europa preguntarà a la seva massa social si prefereix renunciar i no jugar a Primera Federació, però en canvi fer-ho al Nou Sardenya, o bé mantenir la categoria i jugar o bé a Can Dragó o al Narcís Sala, que sí que tindrà gespa natural el mes de novembre.
0: Baixes al Barça de bàsquet.
6: Marxen dos jugadors més, Nicola Provítola i Yusuf Afol, l'argentí, 36 anys, s'acomiada després de 5 temporades al club. El pivot senegalès en té 31 i portava dues de temporades.
0: Xatge a la penya, el Joventut Badalona.
6: Arriba Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter verdinegre, que torna a la penya després d'un any a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i de jugar la temporada passada al València. Per cert, a la penya, deixa'm dir-te que marxa Guillem Vives. Després de 5 temporades, en aquesta segona etapa, el Joventut se'n va al Casademont, Saragossa.
0: Wimbledon.
6: Han passat ronda els favorits, Alex de Minyor, Taylor Fritz, Munar, Zverev. Per cert, aquell partit que vam deixar penjat sí. ahir pel sol, l'ha acabat remuntant Hodder.
0: Com a Roland Garros.
6: Perdia 2-1 i els últims 2 sets els ha guanyat el madrileny en dobles. Ha debutat la parella catalano-argentina Granollers, Ceballos, i han superat Galloway i Pierce en 2 sets.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és el Mundial, el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i sabeu que escoltar la ràdio, o sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Let's go.
1: Espanya 3, Àustria 0. Ha finalitzat el partit fa només uns minuts a Los Angeles. El primer d'Oyarzabal, al minut 35 de la primera, la selecció espanyola ha sortit de la primera pausa d'hidratació amb el turbo. Que això significa que amb una marxa o dues més respecte als primers 20-25 minuts. El domini ha continuat, Pedro Porro ha fet el segon de cap a la segona meitat i els últims minuts, per desgràcia, Oyarzabal ha fet el 3-0 a passada a Cucurella, que ha fet dues assistències.
2: Què vols dir, per desgràcia?
1: Perquè teníem un 2-0. Tu i Servidor teníem un 2-0 a la porra i se'ns ha escapat.
2: Kiki,
3: i jo també.
2: Tots teníem un 2-0?
3: Tots.
2: Carai.
1: Doncs, vaja, no poden anul·lar-lo ja el gol d'Oyarzabal, eh? Arbut, que ets carià, el bar...
3: No. Mira que ho he demanat, però no.
1: Gran nivell d'Espanya. La veritat és que a mi m'ha recordat en moltes fases el nivell, el ritme i la capacitat de desequilibri de la selecció espanyola a l'Eurocopa, i això que només ha jugat amb un extrem pur com Lamine Yamal, a l'altra banda ha jugat Baena, però Lamine avui ha estat on fire, sobretot a la primera part, i l'han canviat al 40 de la segona. Roger, ara deies que la festa d'un partit mundialista és diferent a la resta. L'estadi també acompanyava i el partit de la selecció espanyola és que ha estat d'un nivell altíssim.
3: Sí, i a més pensa que la majoria d'aficionats eren espanyols, per tant, imagina't la festa que hi havia, l'ambient i com gaudia tothom cada cop que la tenia a la Lamine Yamal. A més que ha fet moltes jugades que han agradat moltíssim aquí. Ha fet no sé quantes sotanes, dos o tres sotanes li he comptat a Lamine Yamal. És veritat que no ha fet el gol, però l'ha tingut a les seves botes. Ha tingut dues ocasions claríssimes i et pots imaginar, doncs, la gent amb Lamine fins al final, que per cert ha sigut l'MVP, Lamine Yamal, que no ha fet cap gol, però designat MVP del partit.
1: És que ha fet un partidàs, o sigui, li ha salvat un gol a Àlaba pràcticament en la seva última intervenció del partit, sota pals, el porter estava superat, i a la primera ha fet una jugada, ha fet moltes jugades, però hi ha hagut una línia de fons que ha intentat la rematada sense angle, que ha estat a punt de fer gol, després ha tingut una gran oportunitat, potser no ha estat fiat la definició, després d'un xut al pal de Baena en una falta i ha xutat una mica el Ninot i ha tret el porter d'Òstia, però Lamine a un gran nivell. Com us ha deixat el partit, Ricard, Àlex?
4: Bé, doncs un excel·lent exemple, diríem, de declaració d'intencions de la selecció espanyola de Luis de la Fuente després d'una primera fase dubitativa. La veritat és que han fet un salt de qualitat i es presenta com a competència per les Frances, Anglaterra, Argentines o les que s'hi presentin a les instàncies finals. Ha tornat a ser, com dius, un equip molt fluid. Lamine Yamal li ha donat molt en atac perquè li ha donat improvisació, sorpresa, i després ja quan entren en aquesta cadena de pressió alta, recuperació, pressió, recuperació, ofeguen el rival, no el deixen sortir, doncs amb la defensa oberta tenen molta capacitat per fer mal. Podrien haver fet més gols, potser els hi falta un punt de contundència dalt que altres seleccions com França poden tenir, però el que no li falta és joc. Si aquesta és la versió de la selecció de De La Fuente, és una versió candidata a guanyar el Mundial.
1: I Ricard, posaries l'actuació d'avui de la selecció espanyola al mateix nivell que l'actuació de França contra Suècia, que ahir deies que t'havia semblat el més top del que s'havia jugat al Mundial?
4: Semblant. El que passa és que França impressiona pel potencial...
1: Per la dinamita ofensiva.
4: Exacte, per la potencial ofensiu que té, no? Perquè en dues passades i en dos driblings ja t'han xutat a porteria, t'han creat una oportunitat de gol. En canvi, Espanya impressiona pel joc coral. Són dues seleccions molt diferents, perquè França no viu junta, viu una mica més estirada. A mi, on jo crec que Espanya està marcant diferències i on m'està encantant és defensivament. O sigui, és que no ha aconseguit gairebé res en quatre partits.
1: Mira, hi ha una dada bona, que és que no ha aconseguit gairebé res. El que no aconsegueix cap gol, Sergi.
2: Mira, rècord històric de les Copes del Món. Unai Simón ha batut la ratxa d'imbatibilitat d'un porter en tota la història de la Copa del Món.
1: Del Mundial.
2: Del Mundial, 518 minuts. Són els quatre partits d'ara.
1: Sí.
2: el del Marroc de Qatar, sí, del 2022 i mitja part de l'últim partit de la fase de grups del 2022 contra el Japó.
1: Mitja part segur o una bona estona de la segona part?
2: Una bona estona de la segona part.
1: Siguem rigorosos.
2: Ets molt rigorós.
1: No, home, perquè els gols del Japó...
2: Sí, va arribar al minut 50. Sí, va arribar al 50. Però vaja, en tot cas, 518 minuts d'Unai Simón que el converteixen en el major ratxa d'imbatibilitat d'un porter en tota la història dels mundials.
5: I aquest és un èxit col·lectiu, perquè a Unai Simón no li hem vist encara cap aturada de mèrit.
1: No, no.
5: En el Mundial.
1: Quants equips en aquest Mundial no han rebut cap gol? Mèxic?
2: Mèxic i
1: la selecció espanyola.
5: Sí, i Mèxic sí que Rangel ha fet alguna aturada. O sigui, és un bloc que si pressiona bé dalt, Cubarsí, la por estan molt atents, que el rival no hagin fet ni una esgarrapada per rivals que siguin de categoria inferior, no és senzill. Totes les seleccions, fins i tot França, ha patit alguna aventura al darrere, mañana han hagut de fer alguna aturada, recordo, sense anar més lluny, un xut de Jokeres als últims minuts contra Suècia, sí, sí, que era un xut de gol.
1: De baix a l'esquerra, molt bona aturada.
5: Exacte, i aquí és on crec que Espanya marca les diferències. En atac, França és millor, però a nivell col·lectiu, a nivell de bloc, de control, de ritme, crec que Espanya està molt més madura que França.
1: Àlex?
6: Sí, a veure, diverses coses. Ara parlàveu d'ofensivament. Per cert, avui Laporte ha guanyat els 9 duels que ha tingut i Cubarsí 6 dels 9. Això és molt important.
1: Mira, a Cubarsí no l'he vist tan segur com en els 3 partits anteriors. Hi ha hagut un mal refús que ha generat una pseudo-ocasió d'Àustria al final de la primera partida, una pèrdua a la segona. Ha estat bé, però no l'he vist amb aquella seguretat que transmetia els tres primers partits.
6: És que els altres tres ha estat de matrícula, sí, d'honor, no? I avui sí, ha estat excel·lent, diguéssim. Mira, diverses coses a dir. Per mi potser no tan contundent com França, però l'única selecció avui en dia que jo veig que la pot contrarrestar, perquè li pot treure la pilota i li pot fer altres arguments. Vàries coses a dir. Per mi hi ha una Espanya amb molt, molt camp i una Espanya sense molt camp. És que clama el cel. És a dir, avui
1: hi ha molta diferència,
6: Sí, per mi no és casualitat que els dos millors partits d'Espanya, el millor a la fase de grups i el millor en aquest setgen, siguin a molt camp, les dues úniques titularitats. I també en Pedro Porro, ja saps que jo tinc molta mania amb això, amb el company de Lamine. Però vaja, sobretot a Molmo, és que et millora Rodri, et millora Pedri perquè els hi dona passades extres, solucions, et millora a Lamine perquè
1: rep en les zones on es fa mal.
6: Clar, és que fixa't, avui ha intentat 26 passades, 25 bones, però és que ha fet aquestes 25 passades només amb 38 contactes. Això vol dir que accelera moltíssim el joc. Jo no parava d'escoltar bé per xarxa gent que deia que avui Espanya està jugant ràpid, però és que està jugant ràpid per Dani Olmo, és que és claríssim.
1: Pedri ha fet molt bon partit també.
6: També. Sí, però jo crec que aquesta tercera alçada, i n'hem parlat moltes vegades, crec que és la clau que dona solucions. I després aquesta parella de centrals que està consideradíssima, no? I deixa'm dir que també Olmo, la presència d'Olmo, crec que li fa molt bé a Mikel Oyarzabal, que ha tornat a fer un gran partit.
1: Són dos gols més d'Oyarzabal, i tot el que vulguis, Laporte, Cubarsí, i Olmo, i Oyarzabal, però no ens podem deixar la minya mal. MVP, ara ens ho deia la Rosa, és que avui ha sortit agradant-se. Hi ha hagut alguna jugada en què no ha jugat ortodoxa, que normalment és força ortodoxa, però tenia tantes ganes de lluir. No us ho ha semblat, això?
7: Tenia ganes de futbol, eh?
1: Sí.
7: Tenia ganes de jugar també amb bones condicions físiques. Per ell, el Mundial comença avui, sí, i ha marcat el tret de sortida. Potser no ha tingut sort amb el gol, podia haver-ne fet algun, però, com dieu, és el que dinamitza. La minya mal més Dani Olmo canviant la vida de la selecció espanyola, com canvia la vida del Barça quan tots dos estan bé, quan connecten, facilitant que Pedri tingui moltes més línies de passada, el joc és molt més fluid, com diu l'Àlex, més ràpid, Cucurella omple bé la banda esquerra, Àlex Baena també ajuda que hi hagi fluïdesa, és un altre futbolista de pocs contactes, de pensament ràpid, i clar, contra tot això és difícil per una selecció com Àustria, que és un segon esglaó, tercer esglaó europeu, sostenir-ho.
1: Àlex, tens les dades de Lamine Yamal en els uns contra uns aquesta nit?
6: Sí. 8 intents, 5 bons, 5 superadors.
1: Doncs mira, no em semblen tants respecte a altres partits de Lamine, perquè a la primera part és que ha provat túnels, algun no l'ha guanyat, dins de l'àrea més d'una vegada.
6: Un parell, no? Un parell de túnels. Però després també hi ha aquella que se'n va per línia de fons,
1: aquella és la que m'ha fet
6: pensar que Lamine, no sé si està la millor versió, però que ja està
1: a prop. Molt a prop. Aquella jugada, i la té al cap, un dia farà gol. Aquesta jugada la va fer contra l'Inter amb un Juli Calderà de les finals de la Champions, que va acabar el travesser perquè la va desviar Jan Sommer. Avui encara tenia menys angle i ha provat la rematada de la porteria pràcticament amb la pilota enganxada a la línia de fons. O sigui, crec que té al cap, amb certa obsessió, fer un gol d'aquestes característiques i ja arribarà algun dia, segur, perquè quan està en fire, la mina és imparable. Imparable. Arbu, tu que l'has vist en directe a l'estadi a Los Angeles, l'has vist bé físicament?
3: Sí, l'he vist molt bé, sí. Se'l veu que està molt tranquil i que té ganes de tornar a ser ell. I l'he vist molt bé. És veritat que no repeteix molts esforços, però perquè ell ja no és un jugador de baixar molt, de defensar molt i de repetir molts esforços, però ell selecciona molt bé els moments en què ha d'atacar i quan no. I l'he vist molt tranquil i bé, jo el veig molt fresc, molt fresc. Ja ho va dir ell i també de la Fuente, però és que en directe se'l veu també molt i molt fresc.
1: Molt, molt. La veritat és que t'hem pressionat en directe?
3: Sí, a mi m'ha impressionat, ja l'havia vist a Lamine, però sí que, home, pel context segurament i perquè venia d'on venia Lamine Yamal, que no estava del tot bé fins fa poc, a mi m'ha impressionat.
1: Més o menys s'ha complert el pla que hi havia amb Lamine, no? Que arribés a aquest partit, al primer d'eliminatòries, amb plenes facultats, a màxim rendiment, i es prengués com una mena d'escalfament a la primera fase, els tres primers partits de la primera fase. Aquest era el full de ruta amb Lamine Yamal abans de començar el Mundial, Arbu, i avui s'ha confirmat que ha funcionat.
3: Sí, s'ha complert, ha funcionat i tot ha anat bé. Si t'hi fixes, des del principi del Mundial, Lamine 45 minuts, després 76, avui 85, que n'hauria pogut jugar 90,
1: sí.
3: però bé, perquè el resultat era el que era, però sí, s'ha complert tot i ha anat tot molt bé, que això és l'important.
1: Sí, s'ha notat, Àlex Dalmas, una mica que ha baixat la intensitat i els intents i la constància a la segona part respecte a la primera, que això a Lamine, a la seva carrera, que ja són 3 anys, li ha passat més d'una vegada anar de més a menys en els partits, perquè a vegades el volum que genera les primeres parts és insostenible.
6: Sí, correcte, i també perquè un futbolista hem de pensar que al llarg dels 90 minuts hi ha moments en què està més elèctric i altres en què no? I jo crec que això li ha passat a Lamine, també s'està retrobant, està acumulant minuts progressivament i crec que va per aquí. I també crec que Lamine és d'aquells jugadors que nota quan carrega se l'equip a l'esquena, i a la primera part ha tingut la sensació de que era el seu moment, i a la segona, amb avantatge al marcador, doncs ja no tant.
1: O Yarzabal no acabarà màxim golejador del Mundial, perquè hi ha bèsties autèntiques, Messi, Mbappé, sí. Quants gols ha fet?
2: Quatre
1: en aquest Mundial.
2: A dos gols dels Pichichis.
1: Gols en els últims partits contra Espanya, dèiem?
2: Mira, 17 gols en els últims 17 partits, gol per partit, d'Oyarzabal. Sí, jugat. Són els partits del mes de març de l'any passat fins ara. O sigui, 17 partits jugats del mes de març del 25.
1: En més d'un any.
2: Sí, una miqueta més d'un any.
1: I gols amb la selecció espanyola en total?
2: Mira, són ja 29 gols, igual a Hierro, en 57 partits. Per davant ja només té 5 jugadors.
1: Clar, no és el millor davant de centre del Mundial, però per aquesta selecció espanyola... Oyarzabal compleix molt amb la tasca del davanter centre, Ricard.
7: No, no necessita una altra. Jo crec que ja toca preguntar a Oyarzabal què vol fer. O sigui, a mi, jo entre pagar 120 per Julián i que Oyarzabal vulgui venir, jo ja dimitiria de Julián.
1: Li van preguntar fa uns dies en una roda de premsa, Arbusar, recordes? I va dir que ja estava bé com estava.
3: Sí. Sí, com si no volgués canviar, com si li costés molt moure's. T'he de dir, Xavi, també, que hi ha molts jugadors del Barça, de la selecció espanyola, que estan enamorats d'Oyarzabal. L'altre dia que li preguntàvem a Cubarsí si fitxaria algú de la selecció espanyola, no va voler dir qui, però jo crec que era Oyarzabal, sí. I Lamine Yamal sí que es va atrevir a dir públicament que li encanta Oyarzabal. Hi ha molt consens aquí dins de la selecció espanyola i sobretot entre els jugadors del Barça que Oyarzabal és un grandíssim davanter i que seria molt bon davanter pel Barça.
7: Home, amb 29 anys és el moment per posar-li un problema i que decideixi si vol ser un One Club Man per sempre o si accepta una aventura amb tots aquests jugadors que el valoren tant, que l'estimen tant, amb qui s'entén tan bé i amb els quals aconsegueix xifres golejadores que mai hauria imaginat, perquè si Olayarzabal no jugués a Espanya amb aquests companys no estaria amb xifres de Haaland. Les xifres de Haaland és amb Espanya, amb la Real Societat és evident que no pot explorar el seu sostre futbolístic, però vaja, a mi em sembla un davanter de primer ordre. Vaja, jo de la selecció espanyola no canviaria Oyarzabal per ningú, perquè
8: ni per Mbappé, Haaland, Kane, no, ni per Kane.
7: No, no, perquè el context futbolístic que, bé, home, Kane no el descartaria, però el que vull dir és si pogués fitxar no fitxaria un davanter centre, si fos de la selecció espanyola.
8: No veus una necessitat, eh?
7: No, que no hi, clar, perquè, sí, perquè és evident que no està al nivell de tots aquests que has dit, però en el context de moviments, de desmarcades, de moments de ruptura, de descàrrega, de jugar al primer toc, de ser intel·ligent per llegir quin espai del moment de la pressió, de totes aquestes assignatures és el que necessiten els futbolistes que té a la segona línia, i si s'entenen també és per això. I a vegades jo crec que els rols individuals, les marques, els cromos, ens sedueixen, però que el futbol és un joc de contextos i de rols, i és el rol complementari perfecte per un grup com aquest, i per tant a mi cada dia ho demostra. És que ja, com dieu, 4 gols, però dieu, no competirà, home, no competirà perquè els altres estan en versió, no? Matrícula d'honor,
8: sí.
7: Bèsties naturals, però si no, i tant que hi competiria.
8: Us vull preguntar per una jugada en concret que no té cap importància en el partit. Amb 0-0 li han anul·lat un gol a Cucurella, un córner picat per Lamine des de la dreta, molt tancat. Cubarsí és al costat del porter, hi ha cert contacte i l'àrbitre ha xiulat falta en el contacte de Cubarsí sobre el porter d'Àustria. Per vosaltres és falta, Ricard, Àlex?
7: A mi no m'ho ha semblat.
8: A mi tampoc. És que això de que no es pot tocar el porter a dins de l'àrea petita és mentida. Això és una llegenda urbana del reglament de futbol. Si es pot tocar, mentre no li facis falta. Hi ha un contacte que sí que sembla, però és que no sembla que... No estén el braç, no és antinatural, és cos a cos. I el porter no es fa gaire gran.
6: Sí, i per mi la d'avui no ho és, i ja et vaig dir que per mi el gol que li anul·len a Alemanya tampoc. És sempre un tema d'interpretació.
8: Un moment, Àlex, que podem sentir la minya mal.
9: What was the first thing you told the team? That we need to feel proud for everything, and we need to make...
10: Tu vida, te emociona contarle que ganaste este trofeo y cómo describirás la sensación de ganarlo.
11: A mi madre, porque seguro que está muy orgullosa de mí y es un orgullo por ganar este trofeo.
10: Enhorabuena, maestro, muchas gracias.
8: L'han entrevistat a la FIFA, oi que són els mitjans oficials de la FIFA, i aquest és el Graham, com es diu, Ricard, ajuda'm, de cognom?
7: Hunter,
8: no? I l'entrevisten com a MVP del partit, amb el trofeu d'MVP del partit a les mans. Estaves parlant, Àlex, de la jugada del gol anul·lat a Cucurella.
6: Sí, que a mi no m'ha semblat falta, com no em va semblar falta el gol que li anul·len a Alemanya, no? I és sempre un tema d'interpretació, des del meu punt de vista. Per molt que hi hagi contacte, tu has d'interpretar quan realment estàs limitant el porter, i avui a mi em sembla que no el limites, com tampoc el limitaves el dia
8: a
6: Alemanya.
8: A veure, el partit s'ha jugat a l'estadi de Los Angeles, que és a Inglewood, no és el Rose Bowl Pasadena, fa uns dies em vaig confondre, a Pasadena, el Rose Bowl es va jugar a la final del 94. I ara els partits d'aquest Mundial a Los Angeles es juguen a Inglewood, a Arbuck, que és molt a prop del Fòrum d'Inglewood, famós, on jugaran els Lakers.
3: Està just al costat, Xavi, sí? A 100 metres. Sí, sí, ara es diu que hi ha Fòrum, està just enganxat al costat.
8: Suposo que els Lakers ja no juguen a Inglewood, juguen a l'Staples Center.
3: Sí.
8: O sigui, és en un altre pavelló, ja tenen pavellons per donar i per vendre, no com aquí. I et diré una cosa, t'he sentit al tot costa, i des que vas anar a veure Frenkie de Jong a Amsterdam fa uns quants anys, quan s'acaba de confirmar
2: el seu tiquet
8: pel Barça, història de la ràdio, no veia un entusiasme similar, no el Roger Bosà, no. En qualsevol redactor.
2: Sí.
8: O sigui, què t'han regalat a l'entrada de l'estadi per parlar tan bé?
3: No, res, i mira que era molt aviat, era a les 11 del matí, però és que, Xavi, aquest estadi és espectacular, diuen que és el millor del món, jo estic segur que és dels millors del món, és molt nou, només té 5 o 6 anys, però és impressionant, és que t'impressiona, té un marcador ovalat de 6.500 metres quadrats, l'acústica és fantàstica.
8: El més important, el futbol es veu bé?
3: I el futbol es veu molt bé. Sí que és veritat que el camp queda molt i molt enfonsat, això no ho havia vist mai, el camp queda molt enfonsat.
8: Però el camp és el terreny de joc, què vols dir?
3: El terreny de joc, sí que es veu bé, i em pensava que no, perquè sí que estava molt amunt, però es veu bé, es veu bé.
8: Molt bé, escolta, hem vist que hi havia Alexia i Rosalía, la graderia. Ara són 11:45 de la nit. Alexia, l'exjugadora ja del Barça, no sé si s'ha fet oficial ja, de manera oficial, que ha fitxat pel London. Mira a veure si ho podes confirmar. I Rosalía, la graderia, seguint el partit de la selecció espanyola, no sé si podrem tenir l'oportunitat de parlar amb elles.
3: Ara vaig. Sí, sí. Ara vaig.
8: Que no, Javier Bardem també eren altres VIPs.
3: S'han abraçat molt, que els han ensenyat pel videomarcador i quan s'ha acabat el partit s'han abraçat molt, Pere López, Bardem i Rosalía.
8: Doncs estigues pendent.
2: Si trinques una de les quatre, una setmana més de vacances, ara.
8: Sí, exacte.
3: Vinga.
8: Bé, queda pendent, això sí, de les declaracions que pugui fer Lamine Yamal i Pedri i Cubarsí i jugadors de la selecció espanyola després d'aquesta victòria contra Àustria, d'acord, Arbu?
3: Sí, el partit de vuitens, dilluns a Dallas, Espanya contra Portugal o Croàcia.
8: A quina hora?
3: A les 9, com avui.
8: A les 9 a Catalunya, al continent europeu. D'acord, estigues pendent, d'acord, de Rosalía i companyia.
3: Molt bé, fins ara.
8: Marxem un moment i quan tornem parlarem del Portugal-Croàcia, que juguen una estona i que té un entrenador català, Robert Martínez. De fet, parlarem d'aquest partit amb un entrenador català que triomfa a Portugal. No és Robert Martínez, perquè està acabant de preparar el partit i això ja seria massa.
2: I això ja ho vam fer ahir.
8: Això ni l'Arbusà.
2: Amb el Jesús Pérez.
8: Exacte.
12: El Mundial al Club de la Mitjanit.
13: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
14: 14 de juny de 1946.
13: I el número de la sort, el
14: 4.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
15: La nit dels ignorants s'hereda.
16: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
15: Pot arribar a travessar oceans.
17: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
15: Veu com creixen els seus oients màgics.
18: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
15: I posa la pell de gallina.
19: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
12: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
19: És que m'heu posat la pell de gallina.
12: El Club de la Mitjanit, edició mundial.

0: 3 minuts per sobre, a 2:15 de la nit som al Mundial, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial, de dilluns a diumenge a les 11. Aquesta cançó... De qui és aquesta cançó, Sergi?
1: El gran Salvador Sobral.
0: Cantautor portuguès que viu a Barcelona, que va entrar al programa fa unes setmanes, després del primer partit de Portugal al Mundial, un empat a 0 contra el Congo. Avui tenia... Ha tingut concert a Barcelona.
1: Era avui.
0: Al Paral·lel 62. Aquest matí hem estat junts.
1: Ah, sí?
0: Hem tingut partit.
1: Parla nerviós, ell, o no? Sabem si fa partit o fa concert?
0: Per cap de les dues coses, però tan panxo. Ara deu estar tornant cap a casa per veure el partit de Portugal d'aquesta nit, al Portugal-Croàcia, que comença a l'una. Tenim 11 de Portugal i de Croàcia.
1: Estic buscant i en cap lloc el trobo confirmat. Tothom dona com a titular a Cristiano Ronaldo, si és el que t'interessava. Però quan de seguida el tingui confirmat, te'l canto.
2: Una hora i quart abans, em sembla.
0: Ah, una hora i quart. O sigui, d'aquí 10 minuts els tindrem. Què podem esperar? Què n'espereu d'aquest Portugal-Croàcia? Ho teniu clar? Com serà el partit, Ricard?
2: Home, doncs jo tinc l'esperança encara que Portugal pugui fer el que ha fet Espanya. És a dir, apuntar-se a un tren... De candidatura. No espero un canvi tan radical, perquè crec que a Portugal li falta fluidesa i potser no està en el moment per presentar-la, però com a mínim fer un salt de qualitat, és a dir, no continuar passant allò, cada obstacle de manera forçat, sinó presentar candidatura per un vuitens de final, que serà ja espectacular, una Espanya-Portugal, presentar-se bé. Veurem Croàcia, que la veritat és que m'està sorprenent en positiu. M'esperava un equip ja amb aquesta...
0: Més cansat, no?
2: Sí, amb aquest últim ball, i en canvi he vist que els joves han aportat i que han ajudat i que estan donant benzina i bones idees de mig camp cap endavant, amb Baturina, Sucic i companyia. Vull dir que si Portugal es despista... li pot passar, pot tenir una mala nit.
0: Sucic és el jugador de la Real Societat?
2: Sí, hi ha els dos Sucic, el de l'Inter i el de la Real Societat, però sí, un d'ells, el Petar, i el Petar, crec que el Petar és el de la Real.
0: Que és un dels dos amics que té Oyarzabal, un a Portugal, que és Guedes.
2: Correcte.
0: I l'altre, Sucic, a Croàcia. Àlex, tu, què n'esperes del partit?
3: Doncs espero la millor Portugal, també. Espero que... Vaja, que tornem a veure com a mínim una Portugal que està a prop del seu sostre, del seu potencial. Crec que la fase d'eliminatòries a la tipologia de seleccions com és Espanya, com és Portugal, tendeixen a ajudar-lo en el seu pla de partit, i per tant espero una bona Portugal, espero una Portugal dominant. Ha d'intentar no ser tan llarga com ha estat en aquesta fase de grups, perquè si no Croàcia li pot fer molt mal, i espero una Croàcia que busqui molt la verticalitat. A mi m'està agradant molt el Mundial de Baturina i veurem avui com ho fa, i també tinc ganes de veure si el partit s'allarga. Esperem que no hi hagi pròrroga, però en el cas de que hi sigui, quina és la decisió de Robert Martínez amb Cristiano? Si hi opta per deixar-lo tots els minuts, si... Bé, si veiem canvis...
0: L'ha canviat en algun dels tres partits de la primera fase? Que a Cristiano ho ha completat sempre els tres partits. Ho pots mirar?
1: Sí, ara
0: ho mires.
2: Per cert, Luca és el de Real, Petar és el de l'Inter.
0: A veure, percentatge, li dona una mica més de percentatge de possibilitats de guanyar Portugal que no pas a Croàcia?
2: Sí.
0: Sí. Tu, Àlex, també?
3: També.
0: Tu, Sergi?
1: Sí.
0: També, eh? A veure, arribats a aquest punt, podem saludar un entrenador català que triomfa a Portugal. No és Robert Martínez, que deu ser el vestidor, acabant d'explicar qui juga a aquesta nit contra Croàcia, però és del mateix nivell. Té més Champions, per començar. A veure, Edu Castro, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Sabeu que l'Edu Castro és l'entrenador del Benfica d'hoquei patins, exentrenador del Barça, campió de tot el món de l'hoquei patins, i des de fa 2 anys viu a Portugal perquè entrena el Benfica. Volíem parlar amb tu per fer una mica de prèvia d'aquest Portugal-Croàcia que comença a l'1 de la matinada. Ara mateix ets a Catalunya, oi? Vas tornar fa un parell de dies de Lisboa.
4: Sí, sí, a Martorell. O sigui que sí, a Catalunya.
0: A Martorell, Catalunya, sí. De moment no us heu independitzat.
4: No, de moment no.
0: Escolta'm, et quedaràs a veure aquesta nit al Portugal-Croàcia, que comença a la 1, perdràs hores de son o te n'aniràs a dormir i demà al matí el recuperes a la carta?
4: Sí, el veuré, perquè quan torni després a l'agost ja els he de parlar una mica de futbol també, perquè no només d'hoquei viu l'home.
0: Ja, bé, tot i que a Portugal l'hoquei té tanta o més transcendència que aquí a casa nostra. Estàs seguint molt el Mundial, em comentaves, aquesta tarda, oi?
4: Sí, m'agrada moltíssim, perquè és un un esport d'equip amb certa repercussió mundial, si ho permeteu una
0: ironia. Sí.
4: I llavors, sí, m'encanta, m'encanta.
0: Sí, sí. Escolta'm, vas tornar de Lisboa fa un parell de dies. Quin ambient hi havia amb el Mundial, en Portugal, amb Robert Martínez?
4: L'ambient a la ciutat, a Lisboa, és fantàstic, perquè allà al Terreiro do Passo, pues, en la fanzone, sobretot quan juga Portugal, Cabo Verde i Brasil, la colònia de Cabo Verdians i de brasilers és espectacular, i evidentment els partits de Portugal la segueixen molt, i amb el Bob, el central de Balaguer, vaig tenir la sort d'estar fa poc amb el Lluís Cortés, que em va venir a visitar, vam estar fent una cervesa per allà, i també és de Balaguer, ell.
0: Clar,
4: amb aquesta connexió lleidatana portuguesa i amb el Bob, doncs, com el de sempre, els entrenadors som criticats sempre, i tot i que...
0: L'han criticat però... després de la primera fase.
4: Sí, bueno, però els entrenadors ens critiquen a tots, eh? O sigui, que tampoc és una novetat, però sí, després el tema de Cristiano, que ara parlàveu, és un tema candent. O sigui, Cristiano i Mourinho són dos pedres de toca a Portugal que surten a cada dos per tres.
0: I la gent... Mira, ara parlàvem del Salvador Sobral, que és un cantautor portuguès, no sé si et sona, va guanyar Eurovisió.
4: I tant.
0: Viu a Barcelona, el vam tenir aquí al Club de la Mitjanit fa un parell de setmanes, després de l'empat a 0 de Portugal contra el Congo, i només començar entrada a l'alçada del genoll a Cristiano Ronaldo. O sigui, és que el problema és Cristiano. Ho va dir amb aquestes paraules.
1: Va dir, amb Cristiano no anirem enlloc.
0: Sí, sí.
4: Bueno, és que clar, és que és bastant evident, no? O sigui, jo recordo que quan es classifiquen contra Estònia, crec que va ser un 7-1 o una cosa així, Cristiano estava fent una recepció en Donald Trump, no? I és el capità de la selecció portuguesa. Per tant, aquesta dicotomia que hi ha amb Cristiano, del que ha estat i el que representa, i el rècord famós i el moment actual que té de futbol, doncs a Portugal es viu d'una manera intensíssima.
0: Intensíssima, vols dir que té partidaris i detractors a parts iguals? Sí. Que té més detractors que partidaris a aquestes alçades?
4: Sí, jo crec que té molt més partidaris que detractors, perquè són molt de la mitologia que ha tingut el personatge en si mateix, però també hi ha moltíssima gent que reconeix. I a més és fàcil, eh? O sigui, des del punt de vista de que hi ha un mal resultat, doncs clar, el fet que el davanter centre doncs, tingui poques possibilitats de substitució, perquè els altres davanters que tenen són més de trencament que no pas d'arribar a l'àrea, perquè jo he... el poc de futbol que puc entendre, eh?
0: Tu saps, el futbol t'agrada molt, i alguna vegada has entrat al Tot Costa, i quan ha anat el Barça a jugar a Lisboa contra el Benfica, que la temporada anterior, doncs, es va repetir el desplaçament i la visita, i la toques molt.
4: Bueno, m'agrada molt des del punt de vista de conceptes determinants, com per exemple els controls orientats que avui amb el partit d'Espanya amb Dani Olmo hem vist una meravella darrere de l'altra, i sobretot de les boles dividides, que em sembla que en dos equips com pressió que hi havia avui, doncs qui guanya en l'arribada i amb el control tècnic d'aquella bola, generes avantatges pels altres. I des d'aquest punt de vista sí que m'agraden els esports col·lectius, perquè crec que aquests conceptes tenen molt a veure amb això. Qui guanya la bola dividida és el que genera l'avantatge posterior, i llavors el joc posicional té sentit. I des d'aquest punt de vista...
0: Els duels, no? Els duels són les pilotes dividides.
4: Sí. Avui amb l'Àustria i Espanya ha estat un espectacle. És a dir, dos equips que volien pressionar amb l'entrenador d'Àustria, que és el pare, de Flick, de Klopp, de Nagelsmann, de Tuchel, inclús, que aposta per això, per la pressió alta i a recuperar la bola l'abans possible per després poder generar un joc vertical. A partir d'aquí, clar, si tu tens els recursos de jugadors que tècnicament et guanyen aquest 1 contra 1, aquesta bola dividida, doncs ja està. Ja tens tu la possessió, i a partir d'aquí... la diferència entre Espanya i Àustria era grandíssima des d'aquest punt de vista, i llavors els avantatges eren per Espanya. Llavors això sí que m'agrada molt veure des del punt de vista que és transversal cap a altres esports, com el futbol sala, l'hoquei o el futbol.
0: Deies que hi havia cert debat amb Cristiano Ronaldo, amb la selecció, el joc d'aquesta selecció. Aquí els que creiem que era la principal favorita per guanyar el Mundial, la primera fase ens ha deixat freds de Portugal.
4: Ja, però si es dona el Portugal a Espanya, que això s'ha de veure, perquè Croàcia és un equip amb un ofici increïble, com comentava ara, sobretot perquè Luka Modric està quatre passes per darrere de Leo, però estan fent un Mundial als dos, que és per veure'l. Doncs Portugal és un dels pocs equips que li pot guanyar tècnicament aquesta divisió de bola que deia abans, bueno, ja es va veure la Nations League última, no? Que va ser un joc equilibrat, on al final es va decidir doncs al final del partit, i llavors des d'aquest punt de vista Portugal té potser la millor generació de futbolistes de tota la seva història, crec.
0: Sí, home, a mig camp. Mira, el Sergi Andreu ha aconseguit dos minuts abans que ho publiqui la FIFA l'11 de Portugal. Juga Cristiano?
1: Juga Cristiano Ronaldo, sí senyor.
0: Titular, i al mig camp...
1: Que per cert no l'han canviat en cap partit.
0: No l'han canviat en cap partit,
4: Ostres.
0: A veure avui...
4: És intocable.
0: Potser massa intocable. Dius que amb Robert Martínez va estar fent una cervesa a Lisboa fa uns dies o unes setmanes.
4: No, amb Robert Martínez no, amb el Lluís Cortés.
0: I amb el Robert Martínez t'has arribat a creuar? No.
4: No, ni amb Mourinho tampoc aquest any. Juguem una altra lliga.
0: Però Mourinho compartia el club.
4: Sí, però... I mira, i és curiós, perquè aquest any hem fet sopars d'entrenadors del Benfica, que això es fa... Aquest any ho hem fet 4 o 5 vegades, transversalment de totes les modalitats que diuen ells. I sempre hi havia la idea de convoquem intentem que vingui Mourinho, però al final no, la veritat és que no ens va dir que no, perquè no, ni ho vam intentar. Però és que és una altra història, o sigui, els entrenadors de futbol. Amb Xavi Hernández sí que havíem fet alguna de Barça, i va ser molt interessant. Amb Saras, amb Xavi, amb Carlos Ortega, tots, el Giraldez, havíem quedat tots per algun sopar.
0: Sense càmeres, no? A mi no em sona veure cap foto ni cap vídeo d'aquestes sessions.
4: No, perquè eren molt discrets.
0: Eren privades.
4: Però es va fer un sopar que vam anar tots. Sí que el van fer, i la veritat és que és superinteressant, perquè clar, quan un entrenador de futbol d'aquest nivell t'explica segons quines coses, doncs, evidentment, sí. Sobretot anaven sempre a aspectes psicològics, era molt curiós. Sí. El paper dels psicòlegs a dins dels equips de futbol era el tema que sempre acabava sortint més. Sempre va fer molta gràcia. Sí.
0: Escolta'm, ja tu t'han convençut a Lisboa perquè vagis a favor de Portugal en aquest Mundial? Vulguis que guanyi la selecció portuguesa al Mundial?
4: No, perquè són molt de clubs. Ah. Sí, són molt de clubs. Evidentment que tots volen que guanyi Portugal, però si els dones a triar entre que guanyi Portugal un campionat del món o el Benfica una lliga, sí. Una Copa d'Europa. Jo crec que triarà el club, O sigui, són molt de clubs, però no només el Benfica, el Porto, l'Sporting. Tenen un sentiment molt, molt de club.
0: Aquesta matinada t'estàs quedant molts dies, moltes nits, en aquestes tres primeres setmanes de Mundial?
4: A l'últim partit em costa moltíssim.
0: L'últim partit és a les 5 de la matinada, tu.
4: Per això, com que ara el pots posar a la tele i quan et lleves, quan
0: demà,
4: el pots veure.
0: Sí, a la carta.
4: Doncs sí, però els que són ara i el de la 1, per exemple, sí. A més, a Portugal hi ha una cosa que està molt bé, i és que és una hora abans. I llavors els partits a les 9 de la Lliga Espanyola, per exemple, allà són a les 8, i és una hora perfecta. De 8 a 10, jo crec que és la millor hora per veure futbol.
0: Escolta'm, tens aposta per selecció guanyadora d'aquest Mundial o encara no?
4: Argentina o França.
0: Argentina o França. Tot i veure el partit d'avui de la selecció espanyola, no la poses encara a aquest nivell,
4: La veritat és que avui és el primer dia que he pensat que jugant així, déu-n'hi-do, però clar, també és veritat que encara s'ha d'arribar als partits grans, de veritat. O sigui que, però i Argentina... Em sembla que Leo és increïble el que està fent, i l'equip és acompanyar molt, diríem.
0: Sí.
4: I França, el trident de França de davant, és que és una meravella.
0: Dinamita.
4: Una meravella.
0: Sí, sí.
4: Olise, Mbappé i Dembélé és una cosa que...
0: Sí, sí, els hi sobra o Barcola o Dué, imagina't.
4: És una cosa terrible.
0: Escolta'm, tens encara un any més de contracte amb el Benfica?
4: Sí,
0: i allò continuaràs. Edu, fins quan tens vacances?
4: Doncs aquest any bastant, perquè hi ha Mundial a Paraguai el mes d'octubre, imagina't.
0: I no comenceu les lligues abans?
4: No podem. Jo sé que començarem la lliga a finals d'octubre.
0: Això significa
4: que la pretemporada la començarem a sobre amb equips B, perquè molts jugadors, afortunadament el Benfica del 10, crec que 9 aniran a la selecció. Per tant,
0: Doncs gaudeixes les vacances, que són un mes i mig.
4: Això sí.
0: Està molt bé.
4: Això sí.
0: Edu Castro, moltíssimes gràcies. Ha estat superinteressant parlar amb tu, molt agradable. I escolta'm, no, si estàs distret i tens ganes, una altra nit et truquem i comentem el que sigui.
4: Quan vulgueu, a mi m'encanta xerrar.
0: Molt bé. Ho fas molt bé.
4: Gràcies.
0: A banda d'entrenar OK, també xerres molt bé. És molt interessant el que expliques. Gràcies, Edu.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Ricard, tu creus que la selecció de Portugal de Robert Martínez és d'aquelles?
2: D'aquelles?
0: D'aquelles, sí. Sí. D'aquelles de les que fan servir la jugada de Luis Enrique.
2: Ah! Doncs espera, que t'ho he de confirmar, perquè és que això de memòria no m'ho sé.
0: Ahir ens va quedar pendent el recompte de seleccions que en aquest Mundial estan utilitzant la jugada de Luis Enrique, que és allò de servir del centre, al principi del partit, al descans o quan reps un gol, i enviar la pilota a camp punyetes, a la banda, directament, a prop de l'àrea rival, per començar la pressió
2: no
0: a prop
2: és,
0: de l'àrea rival. No ho és, eh?
2: No.
0: No ho és. I què diuen les dades de Woodroom i de l'Oriol Corral?
2: Mira, primera fase, només, no ho saps gens. Estats Units, els tres partits. Iraq i Curaçao. França, dos partits. I Qatar, Marroc, Tunísia, Senegal, Escòcia i Costa d'Ivori.
0: 10 seleccions.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 seleccions.
0: 10 seleccions, sí. És un 20% de les seleccions del Mundial.
2: Sí, sí, 10 seleccions. Sí, és curiós. És veritat que també hi ha la versió que és molt més... passa més dissimulada, que és que el porter la juga directa i vas a caçar la segona jugada, però no la regales, no? No, no? O sigui, no inicies des de la pressió, sinó que inicies des del refús a la segona acció. Però la de Luis Enrique és... O sigui, ara comença a estar ja molt acceptada, no? Perquè al principi jo crec que fa una mica de vergonya, no? Perquè no és el que ens han ensenyat. Però sí, fins a 10 seleccions, és una cosa curiosa. I hem d'afegir, em sembla que era Escòcia, que feia un xut cap a dalt per poder avançar línies, per estar molt a prop de la caiguda.
0: Veure, sí. Molt de rugbi, no?
2: O sigui, exacte. Sí,
0: encara
2: sí,
0: més de rugbi.
2: És curiós que l'evolució del futbol passi per la sacada de centre.
0: Perquè tot torna. Ahir vas dir que havies parlat amb Luis Enrique feia uns dies sobre la jugada.
2: Sí, i que vam parlar sobre la jugada i sobre si totes les seleccions... si havia un punt d'inèrcia en la còpia o si hi havia un fons sobre la intenció real i sobre la ubicació dels jugadors de cara a iniciar la pressió. I després, sobre la inspiració, perquè, clar, si el PSG ha inspirat com a campió d'Europa, Luis Enrique es va inspirar en un partit, el primer que... Bé, en un entrenador de l'Olímpic de Lió que es deia Paulo Fonseca.
0: Sí.
2: Que això deu ser de fa, no sé, 2 o 3 anys. No he mirat quan va estar Paulo Fonseca a l'Olímpic de Lió, però deu ser d'aquesta etapa. Miro, Sergi.
0: O sigui, és inspirador, no?
2: Sí, és l'inspirador per prendre nota. I a Luis Enrique li agrada molt la idea que tothom es copia, no? O sigui, que
0: això és així. Que el tots futbol, actuen per mimetisme.
2: Correcte, que tu mires, veus, captes, i que després és donar sentit a allò que captes i fer-lo servir com el teu manual. En el cas de Luis Enrique, jo crec que és evident que si el PSG... Tu creus que si el PSG no hagués guanyat 2 Champions o les ha guanyat,
0: no,
2: se li hagués copiat?
0: No.
2: En canvi, és un detall que no es vincula al joc.
0: A més, el PSG no ha guanyat les 2 Champions per aquesta jugadeta.
2: Però sí que hi ha aquest vincle, eh? Segur que si Luis Enrique al PSG els hi hagués anat malament, no hagués tingut tanta força, un detall que com dius, no és vinculant respecte a les seves actuacions.
1: Paulo Fonseca ha estat l'entrenador de l'Olímpic de Lió aquesta temporada i va arribar a la meitat de l'anterior.
0: Sí, no fa tant, eh?
1: No, va arribar al gener del 25.
2: Doncs hauria de ser el 25, perquè el PSG... Ara ja perdo la perspectiva del temps, però no sé si... Jo crec que la temporada passada ja ho va fer, no?
0: No ho sé, no estic segur. Àlex, a tu t'estem intentant convèncer que aquesta jugada val la pena. Estem en el camí o no?
3: És que els arguments del Ricard i els de Luis Enrique són potents, però a mi encara no, encara no. Jo renunciar a la pilota d'entrada, per molt que sigui per juntar línies o per viure camp contrari, jo d'entrada no hi estic a favor.
0: Doncs ho deixarem aquí amb vosaltres, Ricard Torquemada i Àlex Dalmas, que tenim altura a Barcelona i un altre fet històric que s'ha produït en la jornada d'aquest dijous. Ara us diré quin. Moltes gràcies una nit més per acompanyar-nos al Mundial al Club de la Mitjanit i fins demà.
2: Bona nit,
3: fins demà.
0: A veure, fet històric. El Barça torna a tenir l'1-1 del fair play econòmic després d'uns quants anys. Bé, va haver-hi un impàs d'uns mesos i aquest estiu podrà fitxar amb certa normalitat i sense grans limitacions. Laia Tudel, bona nit.
5: Què tal, bona nit.
0: Això és així confirmat pel Barça i per la Lliga.
5: Exacte, sí, és cert que feia setmanes que el Barça era molt optimista i que ens ho anava dient, però això ens ho havia dit tantes altres vegades que faltava aquesta oficialitat, diríem, que la Lliga ho comuniqués als clubs. Això ho fa sempre el primer dia que comença oficialment el mercat de fitxatges, que va ser l'1 de juliol, i a partir d'aquí, doncs, la Lliga, segurament la visita d'ahir de Javier Tebas també alguna cosa ja els va avançar, però vaja, avui ja és quan el Barça sí, ja ha confirmat que sí que han rebut aquesta informació i que ja són en aquest famós 1-1, que vol dir que el Barça surt al mercat de fitxatges amb unes condicions bastant més bones que fins ara. És a dir, que és allò de per cada euro que alliberi de la massa salarial, sí, de jugador que marxi, doncs pots inscriure un euro.
0: I ja poden inscriure Gordon, per exemple. Anthony Gordon.
5: Sí, perquè amb l'espai que han generat per Lewandowski ja poden inscriure ara mateix, si volguessin ja, Gordon, que això és notícia, cert que no passava des dels últims 6 anys, no es troben en aquesta situació, i a més amb l'espai de Lewandowski, també d'altres pas d'Ansu i el que han anat generant altres operacions petites com Iñaki Peña, doncs pràcticament no només Gordon, sinó que podrien fins i tot inscriure un altre jugador.
0: A Julián.
5: Julián, per exemple.
0: Sí, o sigui, Julián és un traspàs, un fitxatge ja, és veritat que després s'amortitza el que pagues de traspàs en 4-6 temporades, però el sou és elevat també. A Julián ara mateix ja s'estaria...
5: Pràcticament. Falta que... També és cert que, clar, canvia molt si tu pagues 100 milions o 150, diríem, per un jugador com Julián, però vaja, sí, el Barça estan satisfets per això, perquè no només amb l'espai que estan generant, no només Gordon, evidentment, sinó que fins i tot un altre jugador dels que volen top com Julián també estarien a punt d'inscriure'l.
0: Molt bé, Laia, doncs gràcies i bona nit. No sé si podem... Adéu, Laia.
5: Adéu.
0: No sé si podem sentir Lamine.
6: Lo que no queremos nadie, ningún español quiere eso y lo daremos todo. Ahora a descansar y a pensar en el siguiente partido. Muy bien, ya está. Ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
7: Lamine, has jugado...
8: Ahí está, Lamine Yamal, el jugador de la selección.
0: Lamine Yamal en roda de premsa després de ser escollit MVP. I ara el que hem de fer és anar cap al Tour.

0: recorrent el tram que havien de fer els ciclistes fins a la Sagrada Família, i a mi, saps aquella sensació indescriptible però que a vegades t'entra, que dius, hòstia, estem a punt de viure alguna cosa gran avui, i ara sí que tinc la sensació que realment hem viscut un acte especial.
1: Especial, diferent, perquè la idea de l'organització des de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, el Rubén Peris, de fer una presentació en trànsit, sí, amb aquest trajecte de 500 metres, és molt maco, a més amb el fons de la Sagrada Família, és que sí, no sé quantes ciutats al món poden oferir aquest escenari per una presentació per Grande Part del Tour.
0: No sé, mira, puc comparar amb d'altres Grande Parts en què he estat, i la sensació mai ha estat aquesta, ni de tros, ni de lluny. Crec que els ciclistes els ha passat una miqueta.
1: És que anàvem amb el mòbil a la mà gravant, no?
0: Sí. I, de fet, fent una cerca ràpida per xarxes, he vist alguns, em sembla que era Víctor Campenaerts del Bisma, company de Vingegaard, que ho havia penjat, i n'hi ha d'altres que ho han penjat.
1: Pogacar, el més aclamat?
0: En tot moment. Hi ha hagut una imatge, mira, això no hem tingut temps d'explicar-ho, abans s'han trobat Pogacar i Vingegaard a Sant Pau, al recinte modernista, i s'han saludat amb una complicitat de dos col·legues que fa anys que es coneixen. És a dir, allò de la rivalitat a la carretera hi és, però fora de la carretera, molt bon rotllo.
1: El Tour comença dissabte a Barcelona amb aquesta crono per equips, diumenge, segona etapa, Tarragona-Barcelona, en final a Montjuïc, i el dilluns la sortida de l'etapa de la tercera etapa passarà també a Catalunya, a Granollers, al final a la Catalunya Nord, a Les Angles. Les tres etapes del Grande Part del Tour a Catalunya Ràdio les faran directe a TV3. Qui fa la narració, Isaac, aquesta vegada?
0: Ostres, em sona. Ara hauria de repassar els papers, però...
1: L'Isaac Vilalta farà la narració de TV3. Qui xerrarà aquests tres dies quan seguiu les etapes del Tour per TV3 serà l'Isaac Vilalta, amb tot l'equip de TV3 liderat pel Francesc Sòria.

0: Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha escollit una cançó que es diu Boom, el tema oficial del Mundial 2002 del Japó i Corea, que va fer Anastasia. El Salva Pou ha trobat també que al videoclip d'aquesta cançó hi apareixia Javier Saviola, que aleshores era jugador del Barça. Bona nit i que descanseu. Si és que no us queda a veure el Portugal-Croàcia, que comença a la una, tampoc tindria gran mèrit, o fins i tot si us quedeu a veure el Suïssa-Algèria, que comença a les 5 de la matinada, ja al matí, i aquest sí que té mèrit. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abans. Veneçuela espera la nova actualització de víctimes provocades pel doble terratrèmol de fa una setmana. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, s'adreçarà aquesta nit a la població. De moment, l'últim balanç oficial comptabilitza 2.300 morts, mentre els equips de rescat encara troben algun supervivent. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
3: Bona nit. Un cop acabada pràcticament la fase de rescat, amb la troballa avui d'un supervivent atrapat des de dimecres passat en un aparcament, la feina dels bombers és certificar l'estat dels habitatges. Joan Gallart és sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
4: Trobem una aglomeració important, normalment als barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
3: Els bombers de la Generalitat, coordinats pel Ministeri, han revisat aquests dies 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars. Miquel Carri, enviat especial Caracas.
2: Més notícies, Oriol Pujador.
5: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous

0: Al vespre, al municipi del Fenollar, a Alacant, els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes, a més del presumpte agressor i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladades a l'hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència de gènere en l'entorn d'aquesta parella.
1: Els bombers treballant per extingir aquesta nit l'incendi que crema la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya Nord. El foc ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, la majoria clients a tres càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Hi ha 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari i 2 policies locals.
0: Al Parlament de Catalunya, el govern de Salvador Illa ha aconseguit el vistiplau definitiu als seus primers pressupostos. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que freguen els 50.000 milions d'euros. És un 22% més que els últims comptes de la Generalitat aprovats a la cambra ara fa 3 anys. El president Illa s'ha compromès a complir els acords amb els seus aliats parlamentaris.
2: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
1: I a Andalusia, Juanma Moreno del PP ha estat investit president aquest dijous després de pactar una vicepresidència amb Vox i assumir la prioritat nacional espanyola que defensen els seus socis d'extrema dreta. Les parts han anunciat l'entesa poc abans de la votació en segona volta i 48 hores després que Moreno no aconseguís prou suports. El president andalús admet que ell no volia compartir executiu amb els de Santiago Abascal.
3: Es verdad que el resultado nuestro no hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda y ayuda también a Vox para que haya, pues lógicamente, una coordinación, una complicidad y, por tanto, un objetivo común.

0: La polèmica artista austríaca, la Florentina Holzinger, debuta a Barcelona en el marc del Festival Grec amb el muntatge Ophelia's Got Talent. L'espectacle vol reflexionar sobre els mites al voltant de l'aigua i sobre la seva relació amb la feminitat. Teatre Grec de Barcelona, Marta Vives.
1: Taps per les orelles i una ambulància a l'entrada del Lliure, que ha atès dues persones, han estat el presagi d'aquest concurs de talents de Holzinger, que s'acaba convertint en una investigació sobre la relació de l'aigua amb les dones de la història literària i mitològica. L'artista austríaca s'ha guanyat a pols l'apel·latiu de radical. Un muntatge tècnicament complicadíssim. Una piscina i dos cups d'aigua sobre l'escenari, a més d'un helicòpter de veritat penjat de la pinta. El públic de l'estrena ha quedat ben impactat.
2: Ara mateix no tenim gaires paraules, crec, per poder descriure.
3: Increïble, espectacular.
4: És impressionant, la veritat.
5: Una bogeria, encara processant, surto impactada.
1: Holzinger és una de les artistes més aclamades arreu d'Europa. Aquest divendres, segona sessió, les entrades estan exaurides.
0: I als esports, la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de finals del Mundial. El combinat espanyol amb quatre catalans titulars, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid, s'ha imposat a Àustria per 3-0 en partit de setzens. S'enfrontarà al vencedor del partit que es juga a la una entre Portugal i Croàcia.
6: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital Sant Pau fins a la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: El Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com, per exemple, la de Julián Álvarez.
6: Mentrestant, l'Espanyol ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031, procedent del Castelló.
0: I en tenis, el torneig de Wimbledon, el barceloní Marcel Granollers fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Han passat la primera ronda en derrotar el duet Galloway-Pierce en dos sets, 7-6 i 6-3.
7: Fins aquí les notícies.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolles.
10: Jo.
9: Moment, Xuriguera. Tu vols fer d'aquest, eh?
10: Jo faig el personatge.
9: Bueno,
10: moment. Això no sap greu.
9: La festa comença
10: sí. I
9: és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
10: Ai, veuràs-ho!
9: Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que ha saltat una estrella que una mica més i mates un noi del públic.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
12: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
14: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
14: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
14: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
14: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: Avui he tingut la sort de tenir gatejant, per casa meva, el membre més petit de la família. Va néixer uns dies després de començar aquest nou projecte de ràdio. De fet, els primers dies fins i tot parlava amb sa mare, perquè de tantes patades que li donava no podia dormir i escoltava la nit dels ignorants. Em sembla impossible que aquesta personeta avui anés amunt i avall pel passadís de casa, aturant-se en cada peluix i en cada conte que li hem posat al mig del camí expressament per distreure'l. Veure com reia, com menjava, com dormia a la migdiada, com s'intentava agafar qualsevol cadira o estanteria per aixecar-se, tot i que encara no té edat per caminar. Però he vist la seva força de cames i el seu caràcter, la seva curiositat i el seu afecte, i he pensat que era com tancar un cercle amb la primera temporada al capdavant de la nit dels ignorants. I tot plegat em sembla impossible. Fa 10 mesos jo era prudent, estava nerviosa, volia fer-ho el millor possible per no decebre aquesta gran família que sou els ignorants. Avui té més solatge, però continuo volent aprendre moltes més coses i continuo gaudint de les vostres trucades, que ens fan pensar, emocionar i fins i tot riure, perquè es tracta d'això, no? De fer companyia, d'aprendre, de saber escoltar, de tenir paciència, d'esperar que cada vegada siguem més i que fem gran un programa que el 2027 complirà 40 anys, que ja es traspassa d'avis a pares i després de pares a fills, que forma part de la banda sonora del país per molta gent i encara no ha nascut la IA que el pugui fer desaparèixer. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem, i avui diré els noms de tothom, també dels que hi col·laboren. Oriol Fidalgo, Ricard Portal, Aina Grau, Mònica Muñoz, a qui desitgem que recuperi ben aviat, que la trobem a faltar, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà, Albert Duran, Anna Maria Ricard, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard López, Toni Arbonés, Natàlia Flores i Helena Puigguitart. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:11. I què passava avui? Què passava avui, que era l'últim dia de la temporada? I nosaltres què vam dir? Vam dir que intentaríem fer un programa diferent i especial i en públic. I com sabeu que avui hi ha públic a l'estudi de Catalunya Ràdio? No sé què demanar-los. Què podem fer? Què podem fer perquè la gent sàpiga que sou aquí? Doncs sí. Tenim totes les cadires ocupades. Em sembla que hi ha, no sé si hi ha alguna... Hi ha algú que no ha arribat a temps o algú que potser ha tingut algun imprevist, però vaja, pràcticament tenim totes les cadires ocupades. La Maria Rosa Martínez, la Mercè Miret, en Joan García Gascón, l'Anna Solans, l'Aleix Barba, la Carme Triguero, en Guillem Pintos, en Martí Batalla, el Pere Lloberes, en Jaume Samarra, la Begoña Barona, la Núria Pasqual, el Jordi Pucurull, l'Àlex Pucurull, el Martí Canal i la Carme Lloberes, que s'acaba de colar aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: Pas,
0: que no, ara, no dono pas.
2: No, ho deia perquè jo vaig ser el primer dia de la nit dels ignorants d'aquesta temporada i, per tant, què millor que ser-hi també a l'últim dia.
0: Però jo tenia una sorpresa pels oients, que no eres tu, Carme Lloberes.
2: Perdona, ells s'han entusiasmat quan m'han vist perquè són seguidors de bàsquet. Tots han fet sempre la senyal,
0: sí,
2: diguem,
0: la
2: de tirar...
0: Sí, jo sí. No sé si hi ha algú altre. Tant... Jo no sé si hi ha algú altre. Oriol, hi tens alguna música preparada? Tens alguna música preparada, Oriol? Sí. Posem una música, que hi ha algú altre que ara mateix ens acompanyarà. Senyores i senyores, a l'estudi 1 de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, un vell conegut del programa. En Joan Pere acaba d'entrar,
2: sí,
0: per l'estudi.
2: Seu, Joan Pere, perquè hem treballat junts, eh?
0: També. Tu has treballat amb tothom.
2: Me'n vaig. Llavors, ara et deixo amb les figures.
0: Ara deixa'm les figures.
2: Sí, sisplau.
0: Joan Pere, bona nit, benvingut. Seu, i la teva dona, que segui al teu costat, per la mort de Déu.
3: Sí?
0: No, sí.
3: No et rourarà gaire, eh?
0: No, però que segui al teu costat. Bona nit. Hola. Moltes gràcies, Lloberes, per venir. A dir adéu. A dir adéu a la temporada.
2: Romagosa, clar, ara hi ha nivell. Massa nivell.
0: Massa nivell.
2: Ara ens n'anem. ja marxem. Bona nit, dels ignorants aquests.
0: Bona nit. Ara ell ja parla, ell ja té el seu públic, per això he dit, jo he avisat el Julen ens vindrà a cantar, i li he dit, abans d'una sorpresa, que no canta, no canta, en Joan Pere no canta, però té el seu públic. Saps què passa? Gràcies per venir, Joan.
3: Què va?
0: Com que què va? Un plaer. Home, saps què passa? Que quantes vegades ens ha trucat gent que acabava de veure la teva obra i tothom la recomana, i llavors torna a trucar una altra persona, i vaig dir, és que en Joan Pere ha de venir a fer-nos com a mínim companyia 10 minutets
3: i, tant,
0: i a dir-nos
3: sí.
0: Bona nit i bon estiu i totes aquestes coses, perquè tu acabes de fer l'auca del senyor Pere,
3: sí.
0: I això s'ha acabat?
3: Bé, no del tot. És que en principi aquesta era una funció que l'havíem de fer de gira.
0: De gira.
3: I van dir, no, fem-la un meset a Barcelona. Ha tingut molt d'èxit, ha agradat moltíssim.
0: Que estrany, no?
3: Fem la gira, diguéssim, d'estiu, abans de Nadal, que tornem al teatre per Nadal, i després la tornem a fer el març, l'abril, el maig.
0: És a dir, que tu ara pares, perquè la teva dona com es diu?
4: Jo, Mari Carmen.
0: Mari Carmen, parla al micro. Sí, Mari Carmen, a veure...
4: Em diu Mary.
0: Mary, Mary, et deixa fer vacances, aquest home?
4: Prou feines.
0: No, prou feines.
3: Hi ha dies que sí.
0: Ah, dies que sí.
3: A veure, avui hem tingut vacances. Fins demà a les 6.
0: Ah, avui teníeu vacances, però a mi t'hem fet venir aquí, no?
3: Bueno, però això és un plaer.
0: Això és un
4: plaer. De la festa del cinema venim.
0: Ah, veniu de la festa del cinema. I veniu a celebrar que s'acaba la temporada,
4: exacte.
0: Que comença l'estiu, i que figura que en Joan Pere farà vacances... Dos
4: no,
0: mesos,
4: va.
0: No.
3: No, hombre, un dia sí.
0: Un parell de dies.
3: Sí.
4: Demà ja té bolo, demà passat té bolo.
0: Demà ja tens bolo?
4: Sí.
0: On tens bolo demà?
3: Demà.
0: Recordes?
3: Sí, però no. On tinc bolo?
0: On tinc bolo?
3: A Vic.
0: Demà vas a Vic.
3: A Vic.
0: I tornes a casa a dormir?
4: Sí, sempre.
3: Cada dia.
4: Sempre torna a casa. I et sentim.
0: Ah, sí,
4: de vegades
0: sé.
4: Venit de bolo...
0: Ja ho sé, que sentiu el programa moltes vegades.
3: Sí. De vegades es truquem. I alguna vegada no hi ha hagut manera de trobar el número. I vinc a buscar el número. Doncs... Busca'm el número, no però, trobo el número.
0: Però mira que se'l sap tothom, el número, eh? Mira. El número se'l sap tothom. 93207474, deu ser el telèfon
3: sí
0: més
3: sabia.
0: Dit de la història de la ràdio. O sigui, escolta'm, aquesta auca del senyor Pere és de les coses més personals teves, creus?
3: Sí, però... personal, gairebé sempre totes les funcions que faig solen ser personals.
0: Ja.
3: No hi ha manera, si faig un Shakespeare, no hi ha manera que m'assembli el Romeu de Julieta.
0: No, no.
3: Semblo el Pere Romeu.
0: El Pere Romeu. Es diu tenir personalitat, això.
3: Bé, el director et dirà, aquest tio no fa mai cap paper bé.
0: No, perquè tu, sense fer res, ell s'hi sap estar, Mary?
4: No.
3: Què dius?
4: No. Gens.
0: No gens?
4: No,
0: no té una
4: agrada.
0: Cosa que dius... Mira, li agrada fer
4: no.
0: Encreuats.
4: Bueno,
0: li agrada
4: sí, fa,
0: fer migdiades
4: fa.
0: Llarguetes. Li agra... No.
3: Bueno.
4: Em fa, però vaja, llargues no.
0: No,
4: eh?
0: No.
3: No. No, que em treguin feina, no.
4: No.
3: No.
4: No.
0: Que em treguin feina, no.
3: No, no, no. S'ha de fer la feina, no. No, no.
4: No
3: queda més remei.
4: No.
3: Però bueno, sí que hi ha hagut algun rato que he estat sense fer res.
0: Alguna estoneta, no?
4: Però vaja, no.
0: Alguna estoneta, però no gaire. No.
3: Avui és d'aquells dies que podries estar una estona sense fer res mirant la lluna.
0: Per exemple, gairebé, em sembla que va ser plena ahir o alguna cosa així.
4: No, està avui, fantàstica.
0: Avui també està fantàstica, l'heu vist ara venint, no?
3: Jo li recitava versos.
0: A la lluna o
3: a la
0: Mary?
3: A la Mary.
0: Pensava que era la lluna. Escolta'm, a part de tota aquesta gira i que després per Nadal tornaràs i, per tant, vol dir que els que no han vist l'auca, el senyor Pere la podran veure
3: sí.
0: Per Nadal, perquè, clar, ha sigut, de fet, poc a
3: no
0: Barcelona.
3: Bé, no és ben bé així, però més o menys.
0: Sí. Ah, sí? Més o menys.
3: Sí. Sí, sí, perquè per Nadal tornem a fer el sogre de lloguer.
0: Ah.
3: Llavors fem el 3 mesos de Nadal amb el sogre
0: de lloguer.
3: Amb el sogre de lloguer. I després fem l'auca del senyor Pere.
0: I tota aquesta lletra ja la tens en algun lloc del cervell, ben col·locada?
3: No.
0: No t'equivoques d'obra?
3: No. Jo, mira, jo sé que surto amb el sogre de lloguer i he de dir, m'obren la porta i jo dic hola.
0: Sí.
3: A partir de l'hola...
0: Ja tires.
3: Déu
0: dirà.
3: Sí, Déu dirà. I en aquesta altra funció surt un senyor de la ràdio, molt conegut, que
0: sí.
3: Fa de Déu.
0: Sí.
3: I diu, acabes de néixer. I jo dic, ja he nascut? Sí. On sóc? A Mataró. I a partir d'aquí...
0: Tires.
3: Ja va sortint.
0: Ja surt tot sol. Escolta'm, a part del teatre, hi haurà algun episodi més d'aquelles coses que vas fer, que recordo al principi de temporada que et vam trucar per renyar-te,
3: sí.
0: Perquè la gent s'esperava que acabés el 8 coses a fer abans de morir.
3: Sí, s'esperava que
0: acabés el programa per trucar-nos.
3: Ah,
0: jo vaig
3: no era
0: dir,
3: per morir-me.
0: No, s'esperaven a trucar. Et miraven i després trucaven. I vaig dir, a veure, Joan Pere, això s'ha acabat, perquè després de la sèrie posaven una obra de teatre teva.
3: Sí,
0: i jo vaig dir, no, TV3, aquí no anem bé. I llavors, això continua. continuarà, el 8 coses, tu creus?
3: Jo em sembla que TV3 em deu haver tret del mapa, perquè tant de pera, això semblava ja una compota de pera.
0: Una compota de pera, però no heu gravat una altra temporada d'aquesta...
3: No, de moment no. Sembla que està com previst de fer-ho, però és clar. 8 coses abans de morir ja són moltes.
0: Sí, si repetir-les, no? 8
3: no.
0: més.
3: I si s'espera una mica més, potser sí que estan les d'abans de morir, saps?
0: És a dir, no ens interessa. No ens interessa.
3: Jo els hi dic, podem esperar una mica, però tampoc no espereu gaire, perquè...
0: No, perdona, que aquí aquest any hem entrevistat a molta gent molt gran que té el cap clar i lúcid.
3: No, i no pel...
0: Espectacular, Vull dir que tu pots tirar, amb 100 anys pots estar dalt de l'escenari i et veig,
3: Sí.
0: No creieu vosaltres, el públic que ha vingut avui?
3: Bueno,
0: que sí, que no el veieu amb 100 anys fent teatre, aquest
3: anys?
0: Home?
3: Jo ho aguantaré, però vosaltres ho aguantareu 100 anys?
5: Sí.
3: Això serà horrible, això serà...
0: No, jo crec que no. Vull dir, tu plegaràs com vulguis, que és mai, no? Perquè aquest home no sap, està sense res.
3: Avui precisament em deien, però que et retires? I dic, mira, m'agradaria retirar-me, però no puc. Perquè saps què em passa? No he treballat mai.
0: Clar.
3: És clar, si no he treballat mai, de què m'he de retirar?
0: T'ho has passat bé sempre.
3: Sí, no, home, si veiessis la meva fulla laboral, fa pena, és que no hi ha res.
0: Què vols dir, que no hi ha res?
3: No hi ha res, perquè no he treballat mai.
0: Clar, no, podeu posar artista, no? Artista.
3: Sí, artista i gente de mal vivir.
0: I gente de mal vivir. Però això també cotitza, No podem. Això cotitza igualment. Escolta'm, Joan Pere, jo estic molt contenta que hagis vingut,
3: home, jo...
0: que hagis pogut saludar la gent.
3: M'encanta.
0: I com que un aplaudiment pel Joan, que s'ha sumat aquest últim programa. I com que tu també... que t'agrada la música?
3: Sí, tant.
0: Que t'agrada la música? No et farem cantar. Perquè ens hem convidat el Julen, que el tenim aquí. Bona nit, Julen.
6: Bona nit.
0: Com estàs?
3: Que ens coneixem.
6: Molt feliç. Sí, em sembla que sí, que algun cop hem hagut de coincidir. Sí, algun escenari o
3: algun vol.
6: Algun vol, podria ser, no sé.
0: Podria ser que...
6: Per la casa, aquí la casa. Sempre.
0: No, clar, és que...
6: O TV3 o aquí, sempre hem pogut
0: coincidir. És un noi que el veureu sobretot a xarxes socials i la tele i a la ràdio. Moltes vegades has vingut aquí també perquè fas moltes versions de moltes coses, però avui has vingut amb novetat.
6: Avui he vingut amb novetat, sí,
0: avui has vingut amb un disc nou.
6: Exacte, amb un EP, diguéssim, que
0: un
6: és un disc de 5 cançons. Sí, acabat d'estrenar.
0: Fa... Amor o...?
6: O potser no.
0: Què vol dir això, a veure?
6: És que l'amor no sempre ho veus, clar. Això de vegades passa, que l'amor d'entrada dius, vinga, això és amor, i al cap d'una estona t'ho repenses, potser.
3: Portem 55 anys.
6: Aquest és el bonic.
0: Aquest és l'amor, el potser no deu estar a la teva mare.
6: El potser no és amb una altra cançó.
0: Però aquest sí que és l'amor.
6: Clar, també és aquesta cosa bonica, no? De trobar... Que de fet són 5 cançons, cadascuna... projecta l'amor o el desamor des d'una perspectiva diferent, des d'una història diferent, un univers diferent, que m'agrada dir-li, tant a nivell lletrístic com a nivell de producció musical com a tal, cadascuna sona bastant diferent i està ple de referències al final també justament del cinema, del teatre, de la cultura pop i no pop que
0: tot
6: estem...
0: el que tu has mamat també, no?
6: Exacte, sí, molt dels musicals també. Clar. Jo soc una persona que ve molt del món dels musicals i crec que la gent m'ho diu, que es nota les cançons a vegades.
0: És que per això m'agrada estar tant a mi, perquè com que vens del món dels musicals...
6: Gràcies.
0: A més, crec que hi ha una cançó que amb el Miqui Núñez, que hi ha col·laborat, no?
6: Exacte.
0: Que es diu aquesta cançó?
6: Aquesta es titula M'he enamorat de tu. Sí, aquesta és l'amor adolescent, les papallones de l'estómac, aquella estupidesa que ens agafa quan ens pensem que l'altre ho és tot, i de vegades aquest l'altre ho és tot arriba amb la maduresa, potser amb una altra cançó, però aquest enamorament adolescent que et deixa immòbil, també està xulo per odiar-lo una miqueta, i amb aquesta cançó plena de sucre, una mica és una autoparòdia d'aquell Julen adolescent que s'enamorava i no sabia ni com.
0: Ni com. Després de 55 anys, aquestes papallones on són ara?
6: Oh.
0: Mary, què creus? Hi són a vegades encara? No,
4: sí, hi són de vegades, sí.
6: Que bonic.
0: Que bonic. D'això després de 55 anys. A veure, el públic...
4: Alguna vegada.
0: El públic que ha vingut avui aquí, també heu tingut papallones en alguna vegada? Alguna vegada? No amb 16 anys, eh?
4: No.
0: Amb 50, 60 o 70.
4: I més, sí.
0: I el Joan, que no és obert boca, de les papallones?
3: No, perquè pensava, què dirà?
0: Ai, què dirà?
3: Ja va dir una cosa i l'hem tallat. Que
4: no, que alguna vegada... que el veig quan fa el teatre, estic al teatre,
0: sí.
4: Tinc el mateix sensació la mateixa de quan era jove.
0: És que clar, com ho has fet això?
3: Recitant-li versos.
0: Recitant-li versos, tu diràs. Doncs escolta'm...
3: Cantant-li cançons.
0: Cantant-li cançons, que és el que ens farà ara el Torrent.
6: És que la música és el que fa. Que, una cosa que m'encanta dels musicals és això, que quan la paraula no és suficient, entra la música.
0: Clar que sí. Hi ha gent que diu, i entre la música, quan estan parlant, va allà, tallen tot i entra la música. Això, no això ho entenen, això.
6: Això és gent que s'amarga i no passa res. també hi ha musicals que potser no estan tan ben escrits i que potser no justifica la cançó tant l'emoció per explicar, clar, però aquell musical que remou per dins és aquell que va lligat, que va lligat. Sí, sí.
0: Absolutament. Escolta, abans que ens cantis, digue'ns quan et podem veure, on actuaràs, suposo que tens alguns bolos, com té en Joan Pere, que demà se'n va a Vic, ens ha quedat clar, tu
6: doncs
0: què
6: sí,
0: tens?
6: Justament la setmana vinent estarem a Térmens, a Lleida, i és cert que hem fet ara aquests tres concerts de presentació, una a Barcelona, una a Cruïlles a l'Empordà i aquest el tercer a Lleida, però han estat purament de presentació, d'inauguració del nou espectacle, aquest Amor o potser no, que no és un concert només, sinó que també és un espectacle una mica teatralitzat, però fins a la temporada de tardor-hivern i de cares a 2027, els propers mesos diguéssim que és una aturada per preparar aquesta gira que vindrà.
0: Molt bé.
6: I de fet aprofito per fer una crida a teatres, sales de Catalunya que
0: programadors
6: i programadores, sisplau.
0: En Julen té una cosa a oferir, clar, o sigui sí, que contrapeu-lo.
6: Perquè en Joan Pere ja ho ha fet a tots els teatres de Catalunya, clar, i llavors els que ja la següent temporada ja no hi siguis, doncs ja hi vaig jo. Que
3: clar,
6: és que n'anem
3: tots dos. No,
0: estiguis a Vic. Ell vagi a Lleida,
6: exacte,
0: quan tu estiguis a Lleida, ell vagi...
6: Et podem anar tornant, sí.
0: No?
3: Anem-hi tots dos.
6: Sí, tots dos, sí. Fem una cançó, també.
0: Escolta'm...
3: Seria molt maco, eh?
0: Clar.
3: Però imagines una cançó que digués Papallones al 56.
6: Mira, jo et prenc ara mateix, em prenc nota d'això i...
0: Ella et fa una versió, eh? I et posa el ritme que vulguis. Vull dir que aquest home fa qualsevol cosa.
6: Home, jo si voleu la faig ara mateix, la cançó.
0: Doncs fes-la.
3: Quina vergonya.
0: Escolta'm, què ens cantaràs ara, va?
6: Doncs és una cançó que no parla de les papallones com a tal, però sí que parla, de fet, és la cançó més sincera del disc. Hi ha moltes que són més divertides, més iròniques, més animades, però que he pensat, quina puc cantar la nit dels ignorants? Doncs una que és més acústica, una que és més transparent, que és més directa, que és més sincera, i parla d'un amor que ja ha passat la fase de les papallones i de la innocència i de la ingenuïtat per anar a un espai segur, de confiança i molt més càlid.
0: Escolta'm, tan càlid com que hi ha una oient del programa molt pròxima a tu.
6: Ui, tant.
0: Que deu estar escoltant la ràdio ara.
6: Estic seguríssim.
0: És que la mare d'en Julen és oient del programa.
6: I tant,
0: eh?
6: molt fan, sí.
0: Doncs
6: sí.
0: Escolta'm, va, dedicat a la mare i a tots els ignorants, els que són aquí, els que són a casa, en Joan i a la Meri, us agraeixo moltíssim que hàgiu vingut.
3: Moltes gràcies.
0: Sé que demà teniu feina, o sigui que si voleu podeu marxar, i en Julen el deixem, que és l'home orquestra, el deixem al piano i amb el micro perquè ens faci aquesta cançó.
3: Moltes gràcies.
0: Vinga, Marta. Ara, escolta'm, que torneu com vulgueu, eh? Si us voleu quedar, la cançó us quedeu, i si voleu marxar...
3: Però no saps l'il·lusió que li feia la Mary venir avui.
0: Sí o no? Sí. Veus? I a sobre t'ha fet parlar, què més vols? Que sempre amb ell, l'entrevisten amb ell, sempre amb ell, doncs avui he parlat de Mary. Ara en Julen es prepara, que és l'home... I vinga.

0: gràcies.
1: Moltes gràcies, Julen.
0: Gràcies.
2: Som el dia.
3: Som la nit.
4: Som dos programes amb el mateix objectiu.
2: Saber què està passant.
3: Què ha passat.
4: I també per què ha passat.
2: Tant a casa
3: com al món.
4: Què ens fa diferents?
2: El ritme.
3: El ritme.
4: El ritme.
2: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
3: Perquè al Catalunya nit som pausa.
4: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: A tot hora
3: i a tot arreu.
5: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Som diferents.
6: Tot fa la mateixa olor de sempre.
7: Cinema.
8: Estem en una situació crítica.
7: Sèries.
9: This is the most dangerous period I've ever seen.
7: Documentals, plataformes.
10: Vinga, va, selfie i marxem.
7: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
11: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
12: Memoritzeu la cara del nostre home.
7: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
11: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
13: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.

0: va tocar una senyora Laina dient que ella tenia una cadira de rodes nova del seu marit, que feia poc que faltava.
1: Què m'estàs dient?
0: I que me la regalava.
1: De veritat?
0: Sí, però és que no només això, sinó que avui ha vingut el seu fill, me l'ha portat a casa amb dos amics més seus, l'han muntat. Bueno, una cosa, bueno, per mi és com un miracle. En el món que vivim...
1: Ho trobo brutal, o sigui, trobo brutal.
0: Brutal. És el fet de dir, ostres, encara hi ha gent que fa coses així.
1: Que sí, que escolta, no? I que sap ajudar, no?
0: Pues sí. Dame fuerza para
2: celebrar la vida. Com deia la purisme asiàtic oriental, que deia que en un bosc l'arbre que cau és el que fa soroll i el que creix no. Jo crec que tenim molta solidaritat, tenim molta gent bona, el que passa que no fem soroll. Potser seria hora ja de començar a fer una mica de soroll i dir, ei, estem aquí, el món no està tan malament.
3: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: 2:15 d'una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 932017474. No us penseu que no trucava ningú, és que l'Aina ha dit, m'espero que se'n vagi el Joan Pere, m'espero que se'n vagi el Julen, i ara els truco a tots els que han anat trucant. Però clar, què passa? Que, Oriol, vaig obrir el micro demà. A veure si se'n... A veure, hola, se'm sent? Perquè ara jo m'aixeco. Se'm sent o no? Una mica, no gaire. Molt fluixet. A veure, aquest micro funciona? No.
4: No sembla, eh? Et sentim per fora.
1: No. Ara sí que funciona. Eh que sí? Ara sí que funciona. Doncs m'aixeco. No sé què em diu el Joan Pere. Una anècdota, perquè no t'escolto si no vens i no entres a l'estudi. Espera, que ara m'està explicant el Joan Pere. Aquest programa és així, eh? Ara m'està explicant el Joan Pere una anècdota, que dius, l'acabava d'acomiadar, eh? Però sí, ell ha tornat a entrar. A veure, digues.
5: Vull agrair.
1: Digues.
5: M'acaben de fer fill predilecte de Mataró.
1: I no ho has dit, home, és
5: perquè
1: important.
5: M'ho acaben de dir. I en el ple d'avui m'acaben de fer fill predilecte de Mataró.
1: Doncs escolta, un honor
5: i molt agraït a Mataró i a tota la gent que m'ha acompanyat durant tants anys.
1: Doncs ja està. Queda dit. Moltes gràcies, Joan, per venir.
5: A vosaltres. Gràcies.
1: Una abraçada. Clar, imagina't, l'acaben de fer fill predilecte i no ho diem. O sigui, ara què? A veure, farem una cosa. Vull algú dels que sou a l'estudi que faci com de periodista. És a dir, que tingui el micro i que el vagi passant, perquè jo no puc estar aquí i donar pas als que truquen per telèfon. Llavors, qui... A veure, ui, qui tothom mira cap avall, en plan, a mi no... No. A veure, algú que pugui anar passant el micro, que si jo faig una pregunta a algú, li passi la persona, perquè, clar, no truqueu a vegades, vosaltres. O no truqueu ningú.
6: Sí, jo que estic per aquí darrere.
1: Venga, adelante. Et passo el micro a tu, vale? Perquè tu el vas passant, jo et faré una pregunta a tu i quan algú altre hagi de parlar tu li passes, i això me'n puc tornar al meu lloc. Et sembla bé?
6: No en sé els noms, però...
1: No, jo tampoc, però com que jo no em sé els noms, abans he dit, me miro la cara, jo sé que tu ets en Guillem, perquè per la veu ets en Guillem, ja t'he vist, així que jo passo el Guillem del Forpienc, no? Que tu truques i fas moltes respostes.
7: Efectivament, sí.
1: Ara queda't tu això, jo me'n torno al meu lloc. Mentrestant, fes que parles, perquè si no, no
7: són de repartena. Ara. Sí, ara ja estem.
1: Ara ja ho tenim, perquè si no els hi passo el micro amb ells, ja em diràs tu com ho farem. A veure, que tenim gent al telèfon i tenim gent aquí, però com que en Guillem és el primer que agafa el micro, i és el Guillem del Forpien, que si escolteu el programa l'heu sentit moltes vegades, que per cert, truques molt tard i tu et lleves molt d'hora, Guillem. Com ho fas, això?
7: Fem el que podem. Abans estava comentant-li a un company, a un dels oients que serà aquí, que segons l'època puc fer o no. És a dir, últimament no truco per això, perquè a vegades l'edat o les circumstàncies fan que t'esgotis i que ja no aguantis més.
1: Clar, i te'n vas a dormir, perquè si no al matí no hi ha classe que facis, no?, diguéssim.
7: Així és.
1: Perquè tu ets mestre, ets professor.
7: Sí, de secundària.
1: De secundària. Vull dir que has d'aguantar a uns quants a les 8 del matí. Llavors no estaríem per anar a dormir tan tard. Va, ara ens truca el 932017474, en David des de Rialp. Bona nit. Hola, David. Calla, que no et sento. Ai, que no hi és. Està aquí o no està aquí? No hi és.
8: Aquí està l'Esteve.
1: A veure?
8: Aquí està l'Esteve.
1: Ah, l'Esteve, perdona.
8: De Sagrada Família.
1: Sí, senyor, Esteve, que m'he saltat un... És que m'he tret les ulleres de prop, eh? I m'he saltat un nom. Esteve, des de la Sagrada Família. Ara sí, Esteve, bona nit, com estàs?
8: Bona nit. Dos coses.
1: Digues.
8: Una, ahir va parlar una senyora sobre la devolució d'un rebut de Legalitas.
1: Sí.
8: Jo el que li diria, primer que faci un escrit a Legalitas dient que no vol renovar. I independentment d'això, ella sap la data que li carregaran, que controli la seva compte i així el tingui carregat a compte al seu banc que li torni. Punto i s'ha acabat el tema.
1: Punto i s'ha acabat el tema. Molt bé.
8: Ja està?
1: Així,
8: no hi ha més.
1: No hi ha més, eh?
8: No hi ha més. Ara, una altra cosa. Porto un cabreig a sobre que ni te l'imagines.
1: Per què?
8: Te dic que estic a Sagrada Família.
1: Ah, creus, ja ho sé, el tour.
8: El tour dels nassos. El tour dels nassos. 3/4 d'hora per arribar-hi de Diagonal per Sant Antoni Maria Claret a Rosselló Lepanto.
1: Sí.
8: No m'han enviat a donar una volta per Mallorca perquè... No
1: a la lluna et deuen haver enviat.
8: Però jo li diria al senyor Collboni que per què no organitza una prova davant de casa seva i la tallen? Perquè aquí tenim, ara hem tingut el tour, tenim la marató, tenim la cursa en Corte Inglés, tenim la cursa d'un gimnàs que hi ha aquí, una altra cursa del Palcamp. Cada dos per tres estan aquí tallant el carrer.
1: Sí, tens tota la raó, perquè a més us heu posat tant de moda amb la Sagrada Família que ara tothom va fer les coses aquí.
8: Que vale, que facin una foto a la Sagrada Família, que la posin davant del senyor Collboni, casa d'ell, i que tallin tot el voltant. I ell em dirà, no, és que això és promoció per Barcelona, és negoci per Barcelona. Saps quin seria un bon negoci per Barcelona?
1: Quin?
8: Que ells i la majoria de concejals que reduïssin el sou que tenen, que ja està bé.
9: Sí, sí.
8: Que ja està bé. Que guanyen ells en un any el que jo no puc aconseguir en 10 o en 15.
1: Sí, senyor. Doncs queda dit, Esteve. Va, no, espero que demà tinguis millor dia, d'acord?
8: Sí, bueno, i tant. I si no passa demà, què més dona?
1: No passa res. Moltes gràcies per trucar. Una abraçada.
8: Una abraçada.
1: Adéu,
8: una
1: bona nit. A veure, Guillem, passa-li el micro. Qui més ens... Perquè, clar, si vosaltres truqueu... Avui no us fareu ara vergonya. Qui més? A veure, si jo pregunto d'aquesta temporada, perquè jo tinc moltes coses com a dins que ens han passat que són molt boniques. De trucades vostres, d'entrevistes que s'han fet gràcies a trucades vostres, de coses que han passat al programa. Algú té algun record d'algun moment de dir aquell dia que va trucar aquella persona, aquella conversa que vaig sentir de no sé què. Algú té un moment que recorda d'aquesta temporada de la Nit dels Ignorants? Sí, en tinc molts, eh? La senyora que no tenia una cadira de rodes i va haver un oient que li va donar i va fer que el fill li portés fins a casa i li muntés. Aquest el trobo preciós, o sigui, per exemple. No sé si algú té algun altre moment que dius, o aquell que va trucar i estava tan enfadat que us veu fer un fart de riure perquè estava molt enfadat. A veure, veig poca participació en aquests moments, eh? Guillem, no els estàs encoratjant com si fossin alumnes, eh? A veure.
7: No estic motivant-los.
1: Bueno,
7: jo crec que pot ser que encara estan digerint les emocions de fa una estona, de la cançó, sí. Però bueno, si sou oients habituals del programa, segurament recordareu alguna cosa. Positiva, negativa, neutra, no sé...
1: Sí. Va, vinga, va, la Begoña, aquesta me la sé, que ens va fer uns punts de llibre xulíssims per Sant Jordi. Sí.
10: Doncs aquella senyora o senyor que va donar un ronyó a la seva parella...
1: Sí. La senyora...
10: Allò va ser molt emotiu.
1: I tant, i ens ha trucat més d'una vegada, eh?
10: Sí.
1: Des de l'hospital va trucar?
10: Sí.
1: Quan ja eren a casa va trucar, i diria que fins i tot una tercera vegada, dient, ja estem... Sobretot jo, diu, estic una mica millor. Ara sí. Ell està millor que jo.
10: Sí.
1: Us en recordeu o no? O sigui, és molt fort, eh, això?
10: Sí. Doncs a mi em va copsar bastant.
1: Bastant aquest dia.
10: Sí.
1: Estic bastant d'acord, Begoña, amb tu.
10: Sí, perquè tinc un germà que fa diàlisi, i llavors, doncs...
1: Es vas posar en la pell. Clar, molt bé. Doncs vinga, gràcies. Va, en David, que el tenim, i ha trucat al 93, ara sí, 207474, des de Rialp. Bona nit, David.
11: Hola.
1: Ara sí,
11: bona nit.
1: Què tal, com estàs?
11: Molt bé.
9: Tot ple d'estrelles.
1: Home, tu diràs, i la lluna, les estrelles... Nosaltres tenim unes estrelles, però diferents. Les tenim aquí a l'estudi, avui. Les nostres estrelles són a l'estudi. Tu estàs una mica més lluny.
9: Les estrelles són vosaltres.
1: Ja, per això, els que han vingut avui a l'estudi, sí, sí. Què tal, David?
9: Bé, molt bé, molt bé. Una temperatura bona, ara o després.
1: Quina sort.
9: Sí, és curiós perquè donaven nits molt, molt caloroses i con aire molt fresco, que no sé d'on...
1: Doncs aquí, aquí no, eh? Els que estem aquí, et dic jo que d'aire fresc no gaire. Vull dir que aprofita'l.
9: Aquest matí a les 7 he anat a l'Horta a regar i m'he ficat una jaqueta.
1: Imagina't, quina enveja, no?
9: Però al migdia era insuportable, eh?
1: Ja, ja.
9: I res, simplement que felicitats per aquest any i que sapigueu que quan torneu de vacances, almenys jo seguiré aquí. I segurament tots els altres també.
1: Home, espero que sí, no m'espantis, eh? No me'ls espantis ara.
9: Vull dir que aneu de vacances tranquils, que...
1: Que tu seràs aquí, perfecte, doncs molt bé.
9: Jo i segurament tots els altres.
1: Segur que sí, segur que sí. David, doncs moltes gràcies. Gràcies, que vagi molt bé, bon estiu, una abraçada.
9: Una abraçada.
1: Adéu-siau, bona nit. Va, algun altre moment que recordeu, divertit o... o no, o horrorós, o de dir... a veure,
11: sí.
1: A veure, en Martí. En Martí, que després té una sorpresa per nosaltres, però ara, sí. De moment, en Martí, què vols explicar? Martí?
11: Recordo una vegada que un oient, un senyor, va trucar i va preguntar si les pelles es podien posar en el rentavaixelles.
1: Sí.
11: I jo li vaig dir que no és convenient, evidentment, ell que faci el que vulgui, però jo li vaig dir que no era convenient, que el millor era agafar la paella, llavors agafar l'esponja, sobretot pel costat que no rasca, i netejar-la amb mistol, això sí, o bueno, amb el producte que tinguis de neteja,
1: el que
11: tinguis, no?, que sigui amb sabó líquid, i aleshores després, doncs, ben esbandida i que s'escorrin a l'escorreplats, no a l'escorrepalles, allà on estigui, i em va fer molta il·lusió poder informar d'això, perquè fa 2 anys que estic, diguem-ne, divorciat, i ara, doncs, en aquest moment, doncs, evidentment, doncs, tinc una persona que també m'ajuda, però moltes vegades també estic sol a casa, i per tant, doncs, un se t'espavila com pot.
1: Tu diràs, i tant, que t'espaviles. No queda l'altre, t'espaviles.
11: Oh, i tant, que sí.
1: Molt bé. Escolta, Martí, després tenim una sorpresa que ell ens farà.
11: Sí. Guillem, agafa'm el micro.
1: Doncs vinga. Sí, qui sigui ara. Va, al 93207474 tenim la Claudina des de la Granada del Penedès. Bona nit.
12: Sí, ara vaig trucar ahir, però sí. Tinc la veu fatal avui.
1: No, dona.
12: Tinc àcid aquí a la boca de l'estómac.
1: Ai, bueno, mare de Déu.
12: Que vagi una carta certificada, però he parlat amb una empleada de correus i diu millor un burofax. Llavors hi pots enviar la carta donant-te de baix i queda la carta registrada.
1: Un burofax. Això
12: un burofax
1: de
12: aquelles... correus té que anar.
1: D'acord.
12: Llavors et pots donar de baix en tot.
1: Molt bé, doncs ja està. Clarifiquem, a lloc de carta certificada, burofax. Perfecte, Claudina.
12: Sí, vale.
1: Moltes gràcies. Adéu-siau. Bona nit. Cadascú, ja veieu, no? Jo també m'he quedat molt amb un senyor que ens va trucar, si ho recordeu, que el van estafar. Us en recordeu? Que el van estafar, li van prendre tots els estalvis i un préstec al seu nom de 50.000 euros i que vam aconseguir que ho solucionés. O sigui, aquelles coses que dius, un programa de ràdio, saps què vull dir? A través d'un expert i que ens el va dir un oient. Vull dir que va ser qui ens va dir el nom del Bruno, no vull dir normalment, Bruno Pérez Pagès, Jordà, Juncà. Imagina't, m'estic inventant tot el nom. Va, ens truca l'Anna des de Mirasol. Bona nit, Anna.
13: Bona nit, Marta. Només és per desitjar-te unes bones vacances. Que aquest programa ha sigut estupendo, t'escolto sempre, no truco molt, però t'escolto sempre, m'agrada molt, i que passis unes bones vacances i un bon estiu i et puguem retrobar al setembre, si Déu vol.
1: I tant que sí, Anna. L'espero el 30 d'agost, si Déu vol.
13: El 30 d'agost.
1: Que és diumenge a la nit, que ja estarem aquí, d'acord?
13: Molt bé.
1: Doncs que descansi aquest estiu, Anna, gràcies.
13: Igualment, bon estiu.
1: Adéu-siau, bon estiu.
13: Per tots els oients i per tu també.
1: Igualment. És que és com... És realment, ja m'ho deia el Solà al seu moment, és com una família, però aquest any també ha passat una cosa molt xula, o que a mi m'ha impactat també molt, que és molta gent deia que trucava per primera vegada. No sé si vosaltres com a oients de fa temps ho heu sentit. I anava dient, ho escoltava, però fins ara no he trucat. I això, ostres, també et dona com una satisfacció de dir, al final, aquest programa, si la gent no truca i no fa les seves aportacions, doncs és evident que deixa de tenir el sentit. I malgrat que tenim constants en respostes a tot arreu, però què millor que algú et respongui o et recomani que no pas buscar-ho en el xat GPT. Estarem d'acord, no? Eh que sí. Doncs va, en Joan ens truca des de l'Hospitalet de Llobregat. Bona nit.
14: Bona nit.
1: Digues, Joan.
14: Mira, vull saludar-vos, felicitar-vos pel programa, l'escolto cada nit, però més que res avui és perquè volia felicitar-vos per haver portat el jovent, a la seva mare, el jovent, i jo som cosins, germans.
1: Ah, molt bé, per tant, ets cosí del Julen, cosí segon, no?
14: Cosí del Julen, exactament, cosí segon del Julen. I per tant, vull felicitar-vos per aquesta idea de portar-ho i fer cantar aquesta cançó.
1: És que ha sigut molt bonica, o sigui que...
14: Exactament. Però ella es dedicava fa molt de temps que quan anava d'excursió amb els esplais ja feia això, ja cantava, feia cançons pels monitors i tot això.
1: Ja.
14: És un noi que sempre ha agradat molt aquestes coses i, per tant, val la pena que es doni un suport perquè continuï fent-ho.
1: I tant que sí, doncs per això l'hem portat, a veure si li surten encara més actuacions i més bolos.
14: Molt bé,
1: molt bé, Joan.
14: Doncs... Bona nit i bones vacances.
1: Moltes gràcies, bones vacances, adeu-siau.
14: Adeu-siau.
1: A veure, avui que els oients d'aquest programa teniu més protagonisme que mai en aquest últim programa de la temporada... com que sempre, jo sempre dic que quan feu aportacions o ens doneu idees, jo prenc nota. A vegades, no sempre s'ha de fer el que dieu, però jo sempre prenc nota de les coses i intentem millorar, intentem pactar convidats que ens heu dit. A vegades hi ha gent que no li agrada una cosa. En definitiva, al final qui mana, no, diguéssim que sóc jo. Però les idees sempre les hem anat com una mica adaptant al programa. I justament hi va haver una oient de tota la vida d'aquest programa, que la tinc asseguda aquí al meu costat, i ara hi posem una mica de música, Oriol. No? Que és la Maria Rosa de Sant Cugat. Bona nit, Maria Rosa, com estàs?
15: Bona nit, bé.
1: Acosta't al micro.
15: Bé, ah, sí, no, està oberta.
1: Aquesta veu no la sentiré. Bé, sí. Que ens va fer una proposta. Ens va parlar d'un llibre de poesia... Ara que ningú se m'ofengui, eh? Eròtica. Però, qui ha fet aquest llibre de poesia eròtica? És un llibre que es titula Poemes de la veu trencada. Està escrit per l'escriptora Carme Rovira, de 84 anys. Poesia eròtica i 84 anys són dos conceptes que poden ser plenament compatibles, i avui en tenim la prova, i que és veïna de Vilassar de Mar. Jo no sé si tu la coneixes o no.
15: Una vegada l'he vist.
1: Però tu ens vas recomanar el llibre.
15: Sí, bé, perquè jo ja en tenia un altre i em havia agradat molt. I llavors buscava el nou, perquè hi ha una coneguda que coneix que fa teatre amb mi i ens coneixíem, i ella em va donar el llibre, que ella em va agradar molt, i llavors vaig buscar aquest altre.
1: Va.
15: I ella me'l va facilitar perquè no el trobava.
1: Doncs mira, tu ens vas parlar del llibre, nosaltres et vam fer cas, i resulta que li hem dit a l'autora del llibre doncs que si pot ser en directe a la nit dels ignorants a aquesta hora de la matinada. Carme Rovira, bona nit.
16: Hola, bona nit, Marta i Maria Rosa.
1: I tots els oients que són avui a l'estudi, escolta'm...
16: Bueno, clar, home, esclar, per supost, sí, home,
1: per supost,
16: clar, sí,
1: poemes
16: sí.
1: De la veu trencada. Carme, escolta'm una cosa.
16: Sí.
1: Aquí trobarem alguna cosa que ens faci ser menys ignorants en erotisme?
16: Mira, són uns poemes, tu dius els 84 anys, és que realment no els hi he escrit tots quan he fet els 84 anys.
1: Ja m'ho penso.
16: Això és un cúmul d'experiències i és un trajecte pues, per tota una vida. I de fet, bueno, però també el sexe també té memòria, eh? Vull dir, no perquè tinguis 84 anys ja estàs arrovellat.
1: No, s'ha de reivindicar tot. Sí. Escolta'm, tu podríem dir que ets una mica pionera de la poesia eròtica al nostre país. Em sembla que l'Albert Guinovart fins i tot Ha musicat alguns poemes teus? Això és veritat?
16: Sí, i bueno, i mira, aquest llibre es titulava Entre llençols, poemes per la tauleta de nit, però bueno, aquest llibre ja té 25 o 27 anys, sí. I mira quina casualitat, a mi l'Albert no em coneixia de res, els canta la Carme Canela, uh-huh. I estan editats, junt a poemes de la Glòria Fuertes, bueno, molt bé. Llavors ell ho va estrenar, no t'ho perdis, en un festival de música de música de Vic, i llavors, o sigui, no sé si ells escollien el lloc o els hi tocava un lloc, en una església.
1: Vinga.
16: En una església. En una església, allà el poema aquell, si estàs dintre meu, si no estàs dintre,
1: ai,
16: i jo moria.
1: Ai, tot se'm desmaiarà.
16: Sí, Carme.
1: Ai, mare meva.
16: I la Carme Canela, amb aquella veu que té, que és de canela pura, sí. I jo deia, tierra, tràgame, que sortirà el mossèn aquí i sortirem tots a cop d'escombra.
1: Però no va passar res. Escolta'm, de la ràdio nocturna, de la ràdio de nit, tipus aquest programa, també n'has fet un poema eròtic, no?
16: Sí. Aquest és en castellà, perquè abans d'aquest llibre de poemes de la veu trencada vaig fer un altre, que és Va de vida, que és en castellà. I sí, perquè jo entenc que la ràdio, sobretot a la nit, té com un misteri, una seducció, et recull. Aquesta és la meva visió de la ràdio per la nit. Et recull. I et sembla que la ràdio només et parla a tu. O sigui, tu te la sents com... Mira, te la dediquen a tu només. I està molt bé que pares atenció, ha sortit el Joan Pera. Per cert, felicitats perquè l'han nomenat el fill predilecte de Mataró, que s'ho mereix. Però tu te sentes aquí, et pots fer un cafè en llet o el que sigui, i sembla que, pues, que tu, o un locutor, és igual, t'està parlant a tu. És com recollit per la nit la ràdio. Mira, jo ho veig així. I sí, tinc un poema fet en castellà dedicat a la ràdio, sí.
1: Però hi ha més moltes coses. Hi ha poemes sobre fantasies a la cuina, amb el menjar, fins i tot un poema eròtic molt nostrat sobre el pa amb oli verge i el pa amb tomàquet. La gastronomia també és eròtica o què?
16: Pues també, sí, i tant, hombre, i tant. No és el mateix que et mengis, jo que sé, una paella aquí a casa sentada o a la cuina o al menjador, que no pas que te la mengis pues, amb un hotelet, amb la parella, sigui home o dona o que sigui, i després vagis a fer la siesta pues, davant mirant el mar o la lluna. O tal. No és el mateix que diguis aquí, va, vinga, porta'm els plats a la cuina, va, ajuda. No és el mateix,
1: No.
16: O sigui que amb el menjar també hi ha un component eròtic, esclar que sí, i tant, amb tot.
1: Música,
16: amb el menjar, amb tot.
1: Hi ha un moment que expliques, per als qui busquen el gai saber com es pot treure matrícula d'amor del cos de l'altre, i acabes dient amb ironia que malgrat tot sempre hi haurà dones tipus, que agarro sec al llit, i homes tipus conill ben ensopit. A veure, això què vol dir exactament? Què vol dir això?
16: Bueno, home, tu només has d'imaginar. La poesia és imaginació, coneixement de les paraules i sensibilitat, no? Pues tu tanques els ulls i imagina't una dona, en aquest cas tu imaginaries a l'home o la dona, és igual. Un cagarro sec. Què pot haver-hi més sec que un cagarro? Pues això. I si te la trobes al llit, pitjor.
1: Pitjor encara.
16: Pitjor. Ara, un home conill ensopit. També trobar-te al llit un conill ensopit també ha de ser molt trist,
1: No, ja m'ho penso.
16: Aquí jo reparteixo sempre per tots, O sigui,
1: ja ho veig.
16: No són idíl·liques.
1: Fins i tot els psicòlegs en surten malparats perquè
16: també.
1: Dius, fer l'amor ho aconsellen fins i tot els loqueros col·legiats, aquells que amb un còmode divan per eina, xafarders de mena s'assabenten de tot. A tu la poesia t'ha fet teràpia també o no?
16: Sí.
1: T'ha servit per això també?
16: Sí, i és una cosa que jo recomanaria a totes les persones que tinguin pues, algun, ja no dic problema, perquè els problemes a vegades és una cosa que s'han de solventar. Però desgràcies o manques de persones... com a mi m'ha passat, jo vaig perdre una filla, i gràcies pues, a haver-me dedicat de cap a escriure, pues, mira, en aquell moment vas una mica... De... No t'oblides, perquè no oblides, però bueno, vas buidant, i a poc, sí que és una mica... És teràpia.
1: És terapèutic.
16: L'art és teràpia. Sí, sí.

0: eren a casa.
1: D'acord, molt bé. Més fàcil impossible.
0: Poemes de la veu trencada.
1: Perfecte.
0: El busquin per internet i els enviaran a casa.
1: Perfecte.
0: Això mateix.
1: Moltíssimes gràcies, Carme. Enhorabona.
0: A vosaltres, i ara escolto la Maria Rosa i moltes gràcies per pensar en mi.
1: Vinga, bona nit,
2: Carme.
0: I bon estiu.
1: Igualment. Anava a preguntar una cosa, però tu has vingut a llegir. Has vingut a fer el programa.
2: No, és que li volia dir veure quin volia que llegís.
1: No, el primer que et vingui de gust... Tenim dos minuts per tu.
2: Bé, vinga. Doncs, bé, és curt, no sé com... Aquí, un que diu, veïns i saludats.
1: Vinga.
2: I ja que estem a la nit, aquest va de nit.
1: Va.
2: Diu, murmuris de llit, brugit que traspassa la paret i sorprèn, i ensopega amb l'orella del veí, gemecs que inquieten i provoquen l'enveja d'aquell que dins el seu llit no és impitat als lúdics. Murmular prominent de l'habitació veïna, bombolla i festa passional, decibels en potència de concert que travessen sostre i pis. Cossos enarborats pel desig gemeguen indiferents a l'home del replà, conegut de baixar el gos i deixar ferum de brossa l'ascensor, qui, encabronat pels gemecs juvenívols, irat, blasfema, mentrestant que per manca de parella ell acaba desvetllat, introduint-se, si més no, flocs de cotó dins a les orelles.
1: Gràcies, Maria Rosa.
2: Bé. Hi havia el de la Fogassa i l'Oli, n'hi havia altres més allò, però aquest m'ha semblat... És que és molt irònica, ella.
1: I ja
2: per
1: això
2: he agafat aquest. I en té uns que són molt macos i molt poètics i molt bons. I amb l'altre llibre també,
1: doncs...
2: El de la tauleta de nit, uns preciosos.
1: Ja ho he vist. Maria Rosa, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Va, que arribem a la una de la matinada. Nosaltres fem una petita pausa per sentir les notícies d'aquesta hora i tornem d'aquí uns minutets, no marxeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Catalunya ha tancat el procés de regularització d'immigrants amb gairebé 260.000 sol·licituds. És la comunitat que més n'ha registrat. A tot l'estat, gairebé 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Les persones que tenen la sol·licitud aprovada encara han d'obtenir el número de la Seguretat Social i la targeta d'identificació d'estrangers perquè sense aquests documents continuen sense poder ser contractades. Des de la taula del tercer sector social reclamen reforços dels recursos perquè els tràmits siguin més ràpids. La vicepresidenta de Polítiques Socials de l'entitat, Natàlia Valenzuela, també demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació regular d'aquí un any.
2: Aquestes xifres també demostren, no, l'abast del repte que tenim per davant com a societat, que és garantir que totes les persones que han aconseguit papers no caiguin en la irregularitat d'aquí un any, quan hagin de renovar-los. Insistim que aquesta és la màxima prioritat que hem de tenir les administracions públiques com les entitats socials.
1: Dos de cada tres persones regularitzades són d'origen llatinoamericà. Repàs ara més breu altres informacions amb l'Anna Alfonso.
3: L'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha hagut 255 desocupats més. Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
4: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
1: Juanma Moreno se da

0: una vicepresidència a Vox i assumeix l'anomenada prioritat nacional per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat del PP amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures, entre les quals assegurar que els estrangers seran els últims a la cua de les ajudes públiques. Les parts han anunciat l'entesa poc abans de la votació en segona volta.
1: Llum verda definitiva del Parlament, els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. La votació suposa un baló d'oxigen per l'executiu just a l'equador del mandat. El president Illa s'ha compromès a complir amb les xifres aprovades i amb els acords amb els seus aliats parlamentaris.
2: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
0: La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències per cops de calor o per deshidratació. A tot això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures. Un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35%.
3: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar...
0: El Petit de Calarila ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Anem fins a la capital de la Garraf, Montse Genarriba.
4: El Petit de Calarila ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin.

0: El de Triquell, amb energia i compromís social, el grup britànic Saint Etienne i Ralph Fitchu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pel segon s'esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Kali i per dissabte les cantants Amaya i Maria Arnal o Fatboy Slim. Molta gent i bon ambient, com sempre, en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial. El combinat de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partits de setzens. Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. El rival d'Espanya vuitens sortirà del partit Portugal-Croàcia, que s'ha començat a disputar fa 5 minuts a Toronto. Al Canadà es manté de moment l'empat a 0.
2: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones.
3: Fins aquí les notícies.
4: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. De seguida el 93207474, de seguida els missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148, però abans apreta i té ganes d'explicar-nos cosetes la Sílvia Comet.
1: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Cada setmana s'estrenen desenes de sèries i el que costa és triar-ne una. Per això cada divendres la nostra recomanadora oficial, la Sílvia Comet, ens n'ha recomanat un parell. I a veure què ens suggereix avui per tancar la temporada. Sílvia, bona nit.
2: Què tal, Marta? Bona nit. Doncs sí, fa una mica de ràbia això de malgastar l'estona llegint els arguments i quan finalment n'esculls una, resulta que no et satisfà i un cop vista l'oblides per sempre. Hem intentat una mica aturar-nos en algunes que valen la pena, encara que no surtin a la primera pàgina de la plataforma quan engegueu la tele, l'ordinador o la tauleta per mirar una sèrie. Perquè és que potser mirant religiosament el que s'estrena cada setmana, el que veieu quan enceneu la tele, ens podem perdre algunes joietes amagades. Vam arrencar aquesta aventura d'un capítol i a dormir amb una sèrie d'època, d'aquestes que ens transporten a l'Anglaterra de principis del segle XIX, i tancarem la paradeta també amb sèries de tassetes. Avui recuperem un dels personatges secundaris de la novel·la Orgull i prejudici de Jane Austen, i la sèrie és La otra hermana Bennet.
3: Mary is wearing spectacles.
4: Very good.
3: I do, Father.
5: But she is a woman.
3: In case she couldn't see them.
6: It is a sad fact of life that if a young woman is unlucky enough to come into the world without expectations, she had better do all she can to ensure that she is beautiful. Or so my mother taught us.
2: Aquesta sèrie parteix de la pregunta: què va passar amb la Mary Bennet? Orgull i prejudici se centra en la història de l'Elizabeth Bennet, intel·ligent, independent, irònica, en una època en què el futur de moltes dones depenia gairebé exclusivament d'aconseguir un bon matrimoni. Per si no heu llegit la novel·la o no heu vist les pel·lícules, que n'hi ha més d'una, no seré jo qui us expliqui la deliciosa història de l'Elizabeth i Mr. Darcy, però sí que us diré que l'Elizabeth té quatre germanes més que tenen menys pes a la novel·la. Evidentment. La Mary és la tercera, la que està atrapada al mig. No és una heroïna ni és rebel com la seva germana Elizabeth. De fet, és bastant invisible a la història d'Orgull i prejudici. Jane Austen no li dona una trama pròpia. I aquesta sèrie ha vingut una mica per arreglar-ho. El que fa és expandir la història per centrar-se en aquesta jove seriosa, estudiosa, aficionada a la música i la lectura, i que porta ulleres, cosa que horroritza la seva mare i el seu entorn social. I això és el què de la sèrie, escoltar la veu de la germana que havia quedat a l'ombra. Aquesta sèrie de la BBC adapta la novel·la de Janice Hadlow del 2020 en forma de comèdia romàntica lleugera, però que és d'aquelles que també conviden a pensar.
0: En quin moment d'Orgull i prejudici se situa la història de la Mary?
2: Sé que ets fan de Jane Austen i segur que de seguir de claves el moment en què se situa la història. Arrenca poc abans dels esdeveniments de la novel·la i continua un temps després del final. Si teniu al cap Orgull i prejudici, és inevitable pensar en l'odiosa senyora Bennet, la mare, a qui només preocupa com i amb qui casar les filles. Quan es veu des del punt de vista de la Mary, no només és prepotent i desagradable, és cruel. Desaprova qualsevol cosa que fa la seva filla. Mentre les seves germanes grans fan feliç la mare perquè van aconseguint bons matrimonis, la Mary es nega a acceptar qualsevol home. No és que no tingui algun pretendent, que el té, però entre que ha de seguir els desitjos de la seva mare i que els exemples de matrimonis acordats que té al seu voltant sap que no la farien gens feliç, doncs assumeix que serà una dona soltera.
0: Tot
2: canvia quan es trasllada del camp anglès a Londres per fer d'institutriu i se'n va a viure amb els seus tiets, que sí que aprecien el seu intel·lecte i les seves idees, justament el mateix que menyspreen a casa seva. La sèrie tampoc és amable, per cert, amb les germanes. En cap moment pensen en els sentiments de la Mary. Bé, pot ser una mica al final. La otra hermana Bennett té el plantejament clàssic de les sèries de l'època, no deixa de tenir punts de comèdia romàntica i de centrar-se en un món de salons, cartes manuscrites, rígides normes socials i una societat obsessionada amb el matrimoni i l'estatus, que són les bases de les novel·les d'Austen. Però en aquest cas la sèrie també parla de la identitat pròpia i del creixement personal. En definitiva, del camí d'una jove per trobar-se a si mateixa. Es podria dir que és una mica una oda a les persones introvertides, les que no encaixen en el seu entorn. El paper de la Mary l'assumeix l'actriu britànica Ella Bruccolieri, formada en la interpretació teatral, i que aquí fa el seu primer paper protagonista molt i molt bé. Si sou fans de l'univers Austen, de les sèries ambientades a l'època de la Regència, o simplement de les històries de creixement personal que tracten les victòries de persones que no accepten les convencions socials perquè sí, segur que passareu una bona estona amb la otra hermana Bennett. I a més, al contrari del que passa amb aquest tipus de sèries, va bastant de cara a barraca. Capitulets ben curts, d'uns 30 minuts de durada. En té 10, que són unes 5 hores de sèrie, aproximadament. Busqueu-la a Movistar Plus, on també hi teniu, per cert, Miss Austen, una altra sèrie que expandeix l'univers de l'escriptora anglesa i que ja vam recomanar els primers programes de la Nit dels Ignorants quan es va estrenar l'any passat.
4: Sílvia, la segona recomanació que faràs també és una minissèrie?
2: Sí, també de Tassetes. Aquesta etiqueta encantadora que es fa servir per descriure aquestes ficcions que transcorren en algun moment en un entorn burgès o salons aristocràtics on els personatges van elegantment vestits i prenen te en tassetes de porcellana mentre tenen converses refinades sobre matrimoni, herències o normes socials. Però no tot és té, pastetes i xafarderies. Les bones sèries de tassetes també estan molt ben contextualitzades històricament. Aquesta ens porta a principis del segle XIX i a un dels barris més refinats del Londres de l'època, que és el que dona nom a la sèrie. És Belgravia.
7: We chose a life of lies. Now those lies have returned to haunt us.
8: Do we have a right to hide from her that she has a grandson?
9: We've hidden it for more than a quarter of a century. He's been told his father died in battle and his mother in childbirth, all of which is true.
10: You look as if you've seen a ghost. Are you all right?
11: You remind me of someone I used to know.
2: Aquesta és una sèrie del 2020 del canal britànic ITV. Han passat només 6 anys des de l'estrena, però en el món de les sèries sembla una eternitat ja. Així com cada setmana s'estrenen com a mínim un parell de thrillers, les sèries d'època no són precisament abundants. Però n'hi ha. Cal buscar-les per això. Belgravia arrenca basant-se en un fet real, el ball de la duquessa de Richmond a Brussel·les el 1815, la nit abans de la batalla de Waterloo. Allà, una família de nou rics, els Trenchard, veuen com la seva filla Sophie s'enamora del jove Edmund, que és l'hereu d'una de les famílies més poderoses de l'aristocràcia britànica. Les decisions que prenen aquella nit aquests dos joves tindran conseqüències a les seves respectives famílies durant generacions. Segurament aquest inici us farà pensar en la grandíssima sèrie Downton Abbey, la reina de les sèries de tassetes, on també es tenien molt presents esdeveniments importants per situar-nos bé a l'època. Si us recordeu, l'enfonsament del Titanic és un element clau a l'inici de la sèrie. Belgravia, però, ens porta a una època victoriana anterior a Downton Abbey. Després d'aquest ball de Brussel·les que comentàvem, la sèrie fa un salt en el temps de 25 anys. Ens porta al luxós barri londinenc. La Sophie i l'Edmond no hi són, però continua la història de les seves famílies. Les respectives mares dels joves creen una aliança inesperada quan ja són grans per protegir la reputació dels seus fills. I com en totes les sèries del gènere, a banda dels amors impossibles, hi ha trames sobre la decència social, les conseqüències del progrés creixent, les diferències de classe o els intents desesperats dels nous rics d'aconseguir fer-se un lloc a la societat. No estic explicant massa cosa, perquè Belgravia té un altre element que és el nucli de les trames. Un gran secret, un secret enorme. El secret que amaguen les mares de la Sophie i l'Edmond. I al centre de tot plegat apareix un nen molt talentós, el Charles Pope, que serà molt important per aquesta història. Una història bastant més fosca que Downton Abbey. Això sí, té la mateixa elegància i el mateix pedigree.
4: Clar, potser perquè és del mateix creador.
2: Exactament. És Julian Fellowes, novel·lista, actor, creador, guionista, productor, director i un expert en l'aristocràcia britànica. De fet, en forma part, ja ho vam comentar quan vam parlar de Downton Abbey. El 2012 va ser nomenat Baron Fellows of West Stratford i, a més, se li pot atribuir el mèrit de fer arribar les anomenades pel·lícules i sèries de tassetes a un públic massiu. En el cas de Belgravia, ell mateix adapta la seva novel·la del 2016, que va ser un èxit, segurament també gràcies a la popularitat que va adquirir amb Downton. És una sèrie força coral i amb bones interpretacions i sobretot les femenines. Formen part del repartiment, per exemple, la veterana actriu Harriet Walter, una de les grans del teatre britànic, que el 2011 va ser nomenada dama comandant de l'Orde de l'Imperi Britànic pels seus serveis al teatre, justament, però que també hem pogut veure en una pila de sèries, recentment a Silo, per exemple. Un altre dels papers destacats recau en Tamsin Greig. Fa ben poc també vam parlar d'ella quan vam comentar la sèrie Riot Woman. I destaquem també el paper que fa Ella Purnell, que és una actriu que podríem dir que està bastant de moda i que fa bastant poc ha participat en sèries força especials com Fallout o Yellow Jackets. Però tornem a Belgravia. És una sèrie que està molt ben ambientada, és molt elegant visualment i amb un vestuari cuidadíssim. A més, és molt entretinguda. Les intrigues aristocràtiques i els secrets afegeixen salsa al drama històric. Només té 6 capítols que podeu trobar a la plataforma Sky Showtime i també la podeu veure a Movistar Plus si teniu l'abonament de ficció total.
4: Molt bé, doncs avui per tancar drames històrics amb intriga i Dilis, l'altra hermana Bennett i Belgravia. Ens retrobem aviat, Sílvia.
2: Bona nit, bon estiu i aprofiteu per mirar moltes sèries.

0: Si vols guanyar un Gaudí o un Goya, vine a la nit dels ignorants. Lucía García, Romeria.
1: M'ha agradat molt actuar, però ser actriu també és tota aquesta altra part de fer promoció i de que la gent et conegui i tot això. I no sé si això és el que vull o no.
2: Dic que aquest premi és per molta més gent a part de mi, és per la Carla, per haver confiat en mi.
0: Judit Colell, Frontera.
3: De sobte ha sigut com un canvi radical, sortir de la zona de confort meva.
4: I el Gaudí, la millor pel·lícula és per...
5: Quins nervis.
4: Frontera.
0: Clàudia Sadó, De Sucre.
6: Està sent un regal. I el reconeixement aquí, doncs, que ens hagin nominat els Gaudí i els Goya, és un reconeixement per tothom, no? Perquè és una feina molt d'equip.
7: Crec que necessitem més representació cultural de les persones amb diversitat funcional a les nostres ficcions.
0: Jordi Jiménez, Gilbert.
8: Som 5 finalistes, per tant, tinc un 20% de possibilitats.
9: Goya és para... Gilbert.
10: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
0: Una de la matinada i 21 minuts, última nit de dels ignorants i de les ignorants de la temporada, en públic a l'estudi, amb vosaltres que ens truqueu al 932017474 i amb missatges de WhatsApp que encara no n'hem passat ni un. Però abans, la Irene, que ens truca des de Sants, a Barcelona. Bona nit, Irene.
11: Bona nit, Marta, i tota la gent que ens escolta. Miri, truco per explicar una petita historieta de Montserrat. En primer lloc, ens hem d'imaginar que anem a adorar la Mare de Déu. Un cop hem fet el recorregut de totes les escales, ens trobem l'últim replà, que allà hi ha el cambril, i hi ha les escaletes que pugen fins a la Verge. Al començament d'aquelles escaletes hi ha un escolanet, una imatge d'un escolanet. Doncs aquella imatge és la imatge verdadera d'un nen que va ser acceptat a estar a l'Escolania per cantar la Verge. Això fa molts anys, no sé l'any que era. Doncs aquell nen, abans d'entrar, tot i haver estat acceptat, es va posar molt malalt i va morir. Llavors els seus pares doncs, tenien una pena molt gran. Clar, se'ls havia mort el fillet i a més no havia pogut entrar a l'Escolania i estar al costat de la Verge. Llavors ells van fer construir aquella imatge del nen, que és la imatge verdadera del nen, amb el cabell i tot, perquè sempre el resto de la vida pogués estar al costat de la Verge. I és aquesta la historieta.
0: Però aquesta historieta és certa?
11: És certa. És certa.
0: Jo no ho sabia, això, Irene.
11: No, jo tampoc.
0: A veure, algú del públic és aquí? Sabia aquesta història? No,
11: el
0: tampoc.
11: El meu fill va estar a l'Escolania de Montserrat.
0: Ostres. Espera, que el Martí diu que sí. Després, Martí, que ara no tens el micro per poder parlar. Déu-n'hi-do, doncs gràcies per compartir-ho, perquè jo no ho sabia. I he quedat bastant... És com si m'haguessis explicat un conte, Irene.
11: Sí, pues sí.
0: Doncs moltes gràcies per compartir-ho.
11: He pensat que al final de la temporada seria bonic saber aquesta historieta, perquè a més de la Verge, pues, la història d'aquest nen.
0: Clar.
11: Sí.
0: Clar. Si algú sabés la història d'aquests pares i tot això que va passar amb el nen, Déu-n'hi-do. Doncs Irene, moltes gràcies per compartir-ho.
11: Aquesta història me la va explicar el meu fill, que va estar a Montserrat, a l'Escolania.
0: Ara
11: ja té la vora 50 anys, ja té 49 anys.
0: I va cantar a l'Escolania?
11: Sí.
0: Sí. Clar, per tant, ell ho sabia perfectament.
11: Suposo
0: això.
11: Que ah. És veritat, me la va explicar.
0: Doncs molt bonica.
11: Que havíem dit.
0: Doncs molt moltes gràcies. Sí, sí,
11: història.
0: I tant, molt bonica. Gràcies, Irene.
11: Adéu, bona nit tinguin.
0: Adéu-siau. Igualment, adiós, bona nit.
11: Adiós.
0: La Pietat ens ha deixat un missatge de WhatsApp al 667-220-148 que té a veure... Ahir vam parlar un oient que denunciava que es quedaven sense llum segons el dia de la setmana, ara un veí, ara un altre en un bloc de pisos. Doncs la Pietat, des de Montgat, parla d'aquest tema.
12: He sentit aquesta senyora que parlava del tema de la llum. Justament aquesta tarda que he anat a Barcelona, a casa del meu fill, s'ha marxat la llum a les 3 de la tarda i ha tornat a les 11 i mitja de la nit. He trucat diverses vegades i, com deia ella, surt la màquina. O sigui, no hi ha forma de parlar amb gent. No, no, no te donen cap explicació, simplement surt una màquina i diu que, bueno, que està previst que torni la llum, doncs a lo millor, jo què sé, te diuen a les 8, i arriben les 8 i, na, i res. I ahí tornes a trucar i te diuen a les 10. O sigui, un cachondeo. Per això que això que ha dit aquesta senyora, sí que jo crec que és un tema d'aquests, no sé què podríem fer.
0: Doncs no sé què podríem fer, no, jo tampoc, perquè amb les màquines poca cosa que pots fer. La Maria Àngels, des de Santa Eulàlia de Riu Primer, ens ha deixat aquest missatge.
5: Us felicito pel programa, tu i tota la colla que es treballeu, tot l'equip. M'agrada molt tal com fas el programa, principalment el que expliques, el que t'ha passat al dematí, m'encanta tot això. Llavors, com fas allò de l'Isla del Pau, i l'Illa de la Pau, jo és com el meu programa preferit, perquè de 12 a 2 és la meva Illa de Pau. Sembla que em fa relaxar, sembla que m'escolto, mira, no sé, sembla que camini per aquests boscos que expliquen. I llavors és el que més. I la tercera generació també m'agrada molt, i les entrevistes que fan la gent també. Jo no truco un cop, vaig trucar pel març, no he trucat més, perquè tampoc sé què explicar. I, bueno, i ja saps, el poble d'aquí on sóc jo, ja el coneixes, si un dia vols venir, a l'estiu pots venir, solament m'ho dius, anirem de parranda per aquí, anem a menjar. Llavors, m'agradaria molt avui, que és l'últim dia, si em poguessis posar de l'orquestra Salvatana, que tantes festes majors que hi han, Fantasia i Vallscota, que és preciós.
0: Fantasia i no sé què dit, i Fantasia... I Vallscota. Ah, per això dic, no ho entès. O sigui, tenim un munt de cançons que no sé pas si les podrem acabar de posar, perquè mira l'hora que és i anem tard. I anem tard fa estona. Va, encara més missatges, Oriol, que si no acabem els missatges no podem continuar amb el que tenim ara per sorpresa. La Margarita, des de Terrassa, ens ha deixat aquest missatge.
13: Avui, que és l'últim dia, volia acomiadar fins la tornada i donar-vos les gràcies per la companyia que m'heu fet, pel programa. Per mi ha estat una temporada renovadora, fresca, fantàstica. I res, només això. Moltes gràcies, felicitats, fins de tornada, i repte superat, Marta.
0: Gràcies, Margarita. En Xavier diu, per al Josep Lluís, des del barri d'Horta, l'animal més gran és la balena blava, que hi deia quin era l'animal, és una de les preguntes que feia, doncs és aquesta, la balena blava. I aquest cas del Legalitas, que encara porta cua, hi ha molta gent que ens està dient, doncs l'Albert des de Barcelona, sobre aquesta qüestió també ha fet aquesta recomanació.
14: És referent a l'oient que demanava fer de baixa de Legalitas, perquè comenten a la seva web que es dona de baixa un mes abans del venciment i diuen que pot ser per mail, tot i que he llegit en foros de que això no funciona. Tal com comenta un oient, un mètode podria ser per certificat, però sempre és millor fer un burofax amb certificació de text i acús de rebut. El burofax hauria de quedar clar que no vol renovar el seu número d'espòlissa i acompanyar-se amb una fotocòpia del DNI. He trobat un exemple de la seva web on hi ha una carta model i l'he escurçada en el vincle ja.cat/mktjz. És a dir, julietalfa.charliealfatango/mikekilotangojulietzulu. Per altra banda, si vol retornar a rebuts, sempre té 2 mesos per fer-ho, si no va signar el CEPA. Però si ho fa i l'hagi signat o no, podrien reclamar-li càrrecs i potser s'embolica més la troca. Res més, bon estiu a tots i a totes, us trobarem molt a faltar.
0: Doncs moltes gràcies i bon estiu. I acabo amb la Rosalia des de Vilanova i la Geltrú, que diu: aquest vespre he vist a TV3 l'anunci de Catalunya Ràdio on hi van sortint els presentadors, directors dels diferents programes de la casa. I he trobat a faltar la Marta Romagosa. Algun oient que hagi vist l'anunci m'ho pot confirmar? Jo no l'he vist, l'anunci, Rosalia. O bé, potser és que no ho he vist bé. Si no hi surt, perquè ho ha decidit vés a saber qui, em semblaria molt fort. Jo faré un silenci. I ja està. No diré res més. No surto. Vaig gravar un anunci, però no surto. Diu la Rosalia, us desitjo unes merescudes vacances i a mi sí que m'agraden les entrevistes, com que us escolto poca estona, el que em manca ho complemento amb el podcast, i que ho recupero l'endemà. Doncs dit tot això, pràcticament a 2:15 de la matinada, hem començat la primera hora amb una sorpresa, el Joan Pere, amb una cançó, el Julen, I tenim una altra sorpresa, però una altra sorpresa d'un oient que venia al programa i de cop i volta ha aparegut amb una guitarra i amb una harmònica. Es diu, és oient de la nit dels ignorants, esclar, es diu Martí Batalla. Bona nit, Martí.
15: Molt bona nit.
0: Com estàs?
15: Fantàstic.
0: Com has vingut aquí amb una harmònica i una guitarra a veure? Per què has vingut aquí tan ben equipat?
15: Perquè jo em considero que sóc una persona que em dedico a comunicar-me. I durant molts anys vaig estar treballant en una empresa com a telefonista. Aleshores, per circumstàncies, vaig plegar d'aquesta empresa i vaig estar 2 anys a l'atur, em vaig jubilar i aleshores he seguit comunicant-me a través de l'art, a través de l'escriptura i a través de la música.
0: I a través de la música.
15: I a través de l'esport, també.
0: Carai. I avui, què faràs? Perquè has vingut a cantar, a veure el programa, a escoltar el programa.
15: Exacte.
0: Però has vingut a cantar-nos alguna cançó, a oferir-nos la cançó, vaja.
15: Sí. He gravat 2 discos amb guitarra i harmònica, música clàssica, i ara jo vaig a interpretar la Gimnopédie número 1 d'Eric Satie.
0: Carai, tu!
15: I m'agradaria interpretar aquesta música per tots vosaltres.
0: Doncs vinga, us deixem amb aquesta peça que ens ofereix en Martí Batalla. Quan vulguis.

0: Moltes gràcies, Martí. Moltíssimes gràcies. És que realment tenim uns oients que el que no escriu canta, el que no toca la guitarra, el que no toca el piano i el que no fa poemes i el que no... Sou uns artistes tots plegats.
1: No, és que està claríssim una cosa.
0: Què?
1: Que on no arriba la paraula oral, arriba la paraula escrita. I on no arriba la paraula escrita, la música hi arriba.
0: Sí, senyor, tota la raó. Moltes gràcies, Martí.
1: De res.
0: Veus aquí? És que no hi ha res com tenir públic en directe perquè la gent t'acompanyi. Va, que ens truca el 932017474, la Montserrat des de Vallcarca. Bona nit.
2: No, només una cosa, que heu parlat de l'escolanet aquest que hi ha a la figura,
0: sí,
2: en el cambrí. Aviam, hi ha una composició coral que va escriure mossèn Cinto Verdaguer i un tal Antoni... com era? Antoni Nicolau, que sí, es va estrenar el 1900. És preciosa. I fa referència a que s'ha mort un escolar. Jo suposo que és el que...
0: El que ha explicat l'Oiena, la Irene, sí.
2: Sí, és molt bonica. Si teniu oportunitat algun dia de passar-la, és molt entranyable. No és una sardana, és una composició coral que es va inaugurar, estrenar el 1900. Només he deixat.
0: Torna'm a dir la persona que la va composar, diguéssim.
2: M'has dit? Jacint Verdaguer i Antoni... Mira.
0: Clar, això deu...
2: Antoni Nicolau i Jacint Verdaguer.
0: D'acord, molt bé. Doncs me l'apunto ja per la pròxima temporada. Perfecte.
2: Això mateix.
0: Molt bé, Montserrat.
2: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Bon descans, eh?
0: Sí, igualment.
2: I l'enhorabona per tota aquesta temporada primera, que no sabríem com aniria, i ja ho sabem. Ha anat fabulosa.
0: Que bé. Moltes gràcies, Montserrat. Que vagi molt bé. Bon estiu.
2: Gràcies igualment.
0: Adéu-siau.
2: Bona nit. Adéu.
3: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
4: Soc un sabadellenc que viu a Santiago de Chile, i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans. Jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, a quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecta d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt, i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant.

0: Volem parlar un moment de les inquietuds, els drets i les il·lusions de les persones grans, però començarem fixant-nos en la dèria d'un nen de només 9 anys.
1: L'Enric és un nen de 9 anys que mai ha conegut els seus avis. Els seus dos germans ja tenen 17 i 20 anys i aquests, quan eren petits, els van poder conèixer i estimar. Ell, en canvi, no ha pogut fer-ho perquè quan va néixer, els seus avis i iaies ja s'havien mort. Això sempre li ha provocat una enyorança i també tristesa. La seva infantesa es troba mancada d'unes figures familiars tan significatives i importants com són els avis. Els amics de l'escola, que en tenen, sempre expliquen històries i vivències que ell no les podrà viure mai, perquè no té uns avis per conèixer i estimar. A les tardes, sempre és el seu pare o els seus germans grans els qui el van a recollir a la sortida de l'escola per acompanyar-lo a activitats esportives o culturals. D'altres companys de classe tenen els seus avis que els esperen amb els braços oberts. Per altra banda, en les hores de joc al pati, l'Enric escoltava amb molta atenció com companys seus comentaven el conte que la seva iaia o avi els havia explicat al vespre quan els acompanyaven a l'hora de dormir. Ell sempre pensava, com m'agradaria que això em passés a mi. Gairebé sempre rumiava què podria fer per tenir algun avi o iaia que li expliqués contes i històries ben fantàstiques.
0: Així és com comença un relat que porta per títol L'Enric vol adoptar uns avis. És la història d'un nen que acabarà visitant un casal de gent gran i plantejant per sorpresa als seus pares que vol adoptar un avi i una àvia que hi ha conegut, igual que hi ha pares i mares que adopten els seus fills. Aquesta és una de les 5 històries que s'expliquen al llibre Vells, Relats Vells. La primera B és una B alta, la segona una B baixa, i que ha escrit un oient del programa, l'escriptora llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació i activista en defensa dels drets de la gent gran, la Maria Carme Carrió. Bona nit, benvinguda, Maria Carme.
2: Hola, molt bona tarda. Perdó, molt bona nit.
0: Molt bona nit, sí, que la tarda ja l'hem deixat una mica fastoneta, sí. Aquí ha, estem aguantant sigut... tots estoicament.
2: Marta, ha sigut un despiste.
0: No passa res. Escolta, Mari Carme, què volia transmetre o reivindicar amb aquest relat d'un nen que vol adoptar uns avis perquè no ha conegut els seus avis biològics?
2: Bueno, jo volia reivindicar que els avis fan un paper fonamental a la infantesa de les criatures i que és una figura estimada, tant un avi com una iaia, no només cuiden els nens, sinó que també els eduquen. I per això ho volia reivindicar, perquè reconegui el paper educatiu que fan els avis i les iaies d'arreu del món. I que quan no hi són, són figures que es troben molt a faltar.
0: Clar, i això ho sap bé, i ho diu en primera persona, perquè em sembla que tampoc va conèixer els seus avis, no, la Mari Carme?
2: No, exacte. Jo tampoc vaig tenir l'oportunitat de conèixer els meus avis, perquè era la petita de tota la família que hi havia nascut abans, i sempre ho vaig trobar a faltar. Sempre vaig trobar aquella imatge que m'explicaven les amigues o els amics, i jo no la podia gaudir. I em va semblar que era una bona manera de reivindicar, de donar importància i, sobretot, de recuperar la dignitat dels avis. A vegades els tenim molt devaluats i jo penso que és un valor de dignitat tenir uns avis que ajuden molt a les famílies.
0: Clar. Hi ha un altre relat que, déu-n'hi-do, sobre una àvia que té una bona salut mental i física, que està acostumada fins i tot a anar a la piscina, nedar cada dia, que els fills la porta a una residència i que al cap de poc li reclamen l'herència anticipada. I jo dic, ostres, és una situació molt bèstia, molt crua, però potser...
2: Però passa, Marta?
0: Passa, no? Clar.
2: Passa. I si anéssim a visitar residències, que algunes vegades hi vaig, t'hi trobes i passa. Llavors, en aquest me vaig voler donar un to d'optimisme, no? De que és una iaia engrescadora que té una situació econòmica que li permet, que vol sortir de la residència, que no vol morir ni viure en una residència i com que a nivell de salut té una salut òptima, acaba anant-se'n a vivint en els cohabitatges, formant part d'una altra comunitat. I, bueno, passa moltes vegades. Jo he conegut famílies en el meu barri, a la meva ciutat, que han estat abandonades i que només els hi demanen els diners, no? Vull dir, bueno, poder que tots plegats revisem una mica què estan fent amb la gent gran. Els enviem una residència i els deixem allà sols i els nets i netes ni poden anar-los a veure? Vull dir, és una mica cruel, no? Pensem que tots podem arribar a un moment a ser molt grans i necessitar ajuda. Però també vaig voler posar en primera plana que no tots els avis ni totes les iaies tenen situacions de dependència i que poden fer una altra vida.
0: Clar, jo, són clar, relats de ficció, però trobo que hi ha molta base de realitat, no? Perquè em diu que coneix casos,
2: sí,
0: per tant, deduixo que moltes de les històries, que algunes són molt més divertides, altres són molt més crues, però tenen una base real.
2: Totalment. Com, per exemple, la història dels avis que s'enamoren als 90 anys.
0: Als 90 anys,
2: això,
0: sí.
2: Això va passar al meu barri. Jo poso noms ficticis. Ho vam viure molta gent. La gent del barri ho vam viure. Ens vam enamorar d'aquesta parella tan valenta que a partir de 90 anys s'enamoren i decideixen viure junts. Penso que, no sé, és magnífic poder tenir aquestes vivències i reivindicar que tinguis l'edat que tinguis, sempre tens desitjos d'estimar i de ser estimat. I penso que és un valor.
0: És un valor. De fet, la Carme proposa, o veus a venir una mena de, diu, revolta dels cabells blancs contra les discriminacions de la gent gran i l'edatisme. Que això em sembla que ja ens hi anem apuntant tots aquí, perquè d'aquí 4 dies els cabells blancs tornen a sortir, i ja hi són, però estan tapats ara, parlo per mi, clar, però anem tots cap aquí, i només faltaria, perquè vol dir que vivim. Si anem cap aquí, vol dir que vivim, no?
2: Sí, no, jo penso, quan nosaltres parlem, o jo parlo de la revolta dels cabells blancs, és com una metàfora. Una metàfora per posar en valor i a primera plana la importància de la gent gran i que la classe política ho tingui en compte. A més, som la població més nombrosa. Cada vegada hi ha més gent, sí, per qualitat de vida i per canvis importants. La gent vivim més, també vivim amb més bona salut. Ja sabem que hi ha molta gent amb moltes malalties, etcètera, etcètera. Però al costat hi ha un gran volum de gent que té capacitat de viure i reivindiquem una altra mirada, no una mirada paternalista ni infantilitzada, com a vegades quan vas al metge no et diuen les coses a tu perquè ets grans i la poden dir si hi ha el fill, la filla, el net o la neta. Uh-huh. Vull dir, trencar aquest infantilisme, aquesta discriminació cap als valors de la gent gran. I és una reivindicació que hauríem de fer tots. I mira, si nosaltres, la gent gran, jo tinc 78 anys, val? Si nosaltres que som grans, els que hem tingut l'oportunitat de tenir formació i estem, diríem, treballant a nivell actiu amb la gent, no reivindiquem la nostra dignitat, ningú ens la donarà.
0: Totalment.
2: Som nosaltres que hem de començar a fer-ho. I una mica és una invitació a engrescar a la gent que doncs ja té els cabells blancs, etcètera, etcètera, i que d'alguna manera agafi una actitud positiva davant la vida i que no es deixi aixecar, que no es deixi maltractar i que, bueno, formem part de la societat. Sí?
0: Sí, dic, no, tenia un moment el micro
2: tancat. No sé si hi ha.
0: S'entès perfectament. Mari Carme Carrió, moltíssimes gràcies. Aquests vells, relats vells, de Mari Carme Carrió Salabarnada, i és una aproximació a les inquietuds de les persones grans d'Edicions Selectes Llibres per Sir. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
2: Molt bon estiu a tots vosaltres. Gràcies i endavant amb el programa.
0: Moltes gràcies. Adéu-siau. Bona nit.
2: Val, adéu.
0: Mira, l'aplaudiment del públic pel que acabes de dir, Mari Carme. Doncs va, que arribarem a l'hora del conte amb una peça que ens demanaven ahir, crec que va ser ahir, l'Aleix d'Esparreguera, diria que sí, que ens demanava una sardana que es diu Bons Amics.

0: compte per anar a dormir.
1: Va, que arribem als minuts finals del darrer programa de la temporada. Tenim dues cosetes encara abans d'acabar. Una és aquest conte que ens llegirà l'Anna Maria Ricard. Deixem que la seva veu ens acaroni, explicant la història avui de la Marian, una altra de les dones protagonistes d'aquests Tots els noms del desig. I abans d'acabar, una altra sorpreseta. Però primer, l'Anna Maria.
2: De tant en tant, necessito posar en ordre els meus records. Aleshores vaig a buscar qualsevol àlbum de fotografies de la col·lecció que tinc i me'l miro, encara que sigui dret al mig del passadís, a la cuina, davant dels fogons o al bany abans de dutxar-me. I aquest vici, com diu la meva filla gran, s'agreuja amb els anys. M'he mirat tantes vegades la història de la meva vida en imatges que gairebé la podria descriure amb els ulls tancats. Els viatges, els aniversaris de família, les estrenes de cotxe, els sopars d'amics... Res i curt, tots els moments dignes d'aturar-los per un instant. No tinc cap imatge de la lluna de mel. Ni una. Només els records que ara ja es fonen al costat de les arrugues. El meu marit i jo vam pagar la novetat dels nuvis feliços que es compren una càmera de fotos la vigília d'anar-se'n de viatge. Durant molt de temps vaig pensar que havíem tingut mala sort i que aquell fet tan trist i desagradable era el pitjor que ens podia passar després del nostre casament. La Toscana va quedar només en les nostres converses, primer entre llàgrimes de ràbia, i amb els anys en el riure contingut de qui recorda l'episodi més anecdòtic de la seva vida. La càmera nova tenia un problema a l'obturador i totes les passejades per aquest paradís italià que tant de temps van portar les retines van sortir poc clares, com una pel·lícula muda en blanc i negre, però sense el piano de fons. Aquell dia l'Ernest i jo vam prometre que tornaríem a repetir el viatge al cap d'uns anys, però amb la mateixa il·lusió del primer dia. Compliríem l'àlbum de fotografies que ens faltava. I el viatge va arribar quan tots dos estàvem al llindar de la nostra bellesa. Havíem estalviat molts anys per poder reconstruir amb tot detall aquella lluna de mel, ara llunyana. Els palauets on ens allotjaríem, els restaurants on assaboriríem els grans plats de la cuina italiana, els trajectes amb taxi per tenir una estada sense preocupacions, tants luxes com poguessin tenir per fer del viatge a Florència l'últim regal d'una vida plegats. L'Ernest havia estat un home poruc. Sempre m'havia imposat el paper d'animadora oficial, de guia física i espiritual de la seva vida. Sempre necessitava el meu consell, la meva mà, el meu raonament per analitzar qualsevol aspecte de la seva vida. Si no em tenia al costat, res no era el mateix. La vida perdia valor. Els museus eren menys bonics, les cançons eren més tristes i el món es tornava d'un color de gust com fuig. Però aquesta vegada l'Ernest havia pres una de les decisions més importants i m'havia convençut amb arguments, val a dir, que no gaire estudiats, per bé que d'una sinceritat absoluta. Havíem tingut una gran vida plegats. Havíem fet totes les coses que sempre havíem volgut. Teníem les facultats minvades, però encara érem capaços de sortir al carrer sols, de pujar i baixar les escales amb certa habilitat, de ser prou independents. Podíem entendre el que ens deia el metge. Jo feia el dinar sense socarrimar cap plat. L'Ernest gaudia conduint el cotxe cada cap de setmana, si bé a la tarda, després de dinar, era jo qui l'agafava, perquè la son sempre l'acabava vencent. Ens reuníem amb els amics un cop al mes com a mínim, amb els pocs que no s'havien separat pel camí. Anàvem a veure els fills uns dos cops l'any, ja fos a l'estranger, perquè el petit s'havia establert a Holanda, o a Girona, on s'havia traslladat la filla gran des de Barcelona, perquè ja de ben joveneta se sentia la mar de bé en aquella ciutat tan bonica. Cap dels dos no havien volgut tenir fills i això sí que ens havia fet trontollar una mica. Tant que havíem esperat el moment d'exercir d'avis, i aquest regal mai no ens va arribar. Però mai no en vam dir res als fills per no interferir en les seves prioritats. La feina i després la feina una altra vegada. Vam callar i vam plorar sense dir-nos-ho. Però tots dos ho sabíem, que havíem plorat perquè no érem avis. Mm. tots els dubtes i pors que l'Ernest havia tingut durant tota la vida al meu costat, ara havien desaparegut. Ell havia estat l'impulsor de la nostra nova lluna de mel a Florència i altres indrets de la Toscana. Jo primer no em volia sentir a parlar, però ella, a poc, em va fer reflexionar de la sort que havíem tingut a la vida. Sort, però també les ganes de viure que hi havíem posat. Compromís en tot el que havíem fet, ganes d'aprendre, de buscar noves il·lusions, de generar excuses, de fer cursos d'esquí als 50 anys, de canviar de casa als 60 o de pujar en un helicòpter als 70. Aquesta vegada havíem decidit no pujar un avió per anar a Florència. Faríem el viatge amb cotxe, gaudint del paisatge, aturant-nos on ens vingués de gust, amb una maleta i poques pertinences, les justes, per passar els dies que havíem calculat que trigaríem fins a arribar a la ciutat, que ens va veure units per primera vegada. Això sí, havíem decidit portar desenes de CDs per tenir assegurada la banda sonora dels 1.014 quilòmetres que, segons el Google Maps, separaven Calella de Palafrugell del bressol mundial de l'art i l'arquitectura del Renaixement. El viatge va ser llarg, en silenci, sense cap conversa massa abrandada com les que fèiem sovint els darrers anys. Teníem ganes de delectar-nos amb el que vèiem i els nostres pensaments eren lluny del frontal del cotxe i de la música que escoltàvem. De camí vaig trucar als nostres fills amb el mòbil que feia temps ens havien regalat per tenir-nos sempre localitzats. Els vam dir que ens feia molta il·lusió aquesta excursió que havíem decidit fer a les acaballes de novembre, quan el fred encara no et glaça les galtes. Però tampoc no ens amoïnava gaire el temps que faria. Portàvem la roba justa per poder fer-nos totes les fotos que la nostra lluna de mel ens havia estafat quan érem joves. Volíem tornar a somriure davant la plaça del Duomo, perdre la mirada al costat del Ponte Vecchio, badar a l'interior de les galeries de l'Acadèmia i dels Uffizi, o fer veure que compràvem menjar al Mercato Centrale. Havíem decidit que tornaríem a tots els racons de Florència i que, fins i tot, intentaríem trobar aquell restaurant on no es menjava pizza, situat, segons el difuminat record que en teníem, a prop de la plaça de la Signoria. Aquesta vegada faríem les fotografies amb una Nikon analògica, com les que ja no utilitza ningú. Ni mòbils, ni càmeres digitals, ni res de res. Fins i tot ens vam emportar dos rodets de foto en blanc i negre, que teníem guardats a la nevera de feia temps. I ens va enamorar la idea que les instantànies fossin en dos colors, sense els filtres que embelleixen les fotos deliberadament. Les volíem amb personalitat. Després les enviaríem a revelar a una petita botiga del centre de Cornellà, propietat d'una amiga de la infància, i ella les faria arribar als nostres fills. Amb els dos carrets per revelar rebrien unes quantes indicacions. Crear un àlbum pòstum amb les imatges de la nostra lluna de mel, la de la Marianne i l'Ernest, que hem reviscut al cap de 50 anys en una Florència molt més pròxima que la que vam visitar quan ens vam casar. Hem caminat pels seus carrers, hem pres caputxinos, hem dormit en un palau petit i acollidor. Hem tornat a

0: 30 d'agost a les 12 de la nit, quan la nit dels ignorants tornarà després del període de vacances, amb ànims renovats, amb alguna nova secció, i com sempre amb les aportacions i les idees dels nostres oients ignorants, que cada dia ho són menys gràcies al treball en equip. Salut i bon estiu a tothom. I, per acabar, la que posarà la cirereta final és la Maria Rosa de Sant Cugat, que ens ha preparat un petit discurs, un petit text per dir-nos bon estiu. Tot teu.
1: Diu, és el primer curs de la Romagosa. Arromàs la Romagosa conduint els ignorants, un curs al peu del canó, amb un romanent molt bo, de manera prou gojosa, amb fermesa i convicció. Gràcies, Romagosa, per agafar aquest sceptre, amb escreix el repte, es complert zelosa, fent les nits amenes per les zones nostres. Mercè Romagosa i els que t'acompanyen, tasques com aquesta

0: gaudir-les sense cap recança.
1: Bon estiu a tothom. Gràcies per venir.
2: Adéu-siau. A vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada, quan alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'ha pogut reanimar. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona s'han desplaçat fins al lloc dels fets i la investigació continua oberta. Repassen altres informacions, Anna Alfonso.
2: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi del Fenollar, Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència masclista en aquesta parella.
1: Aquest divendres serà dia de dol oficial a la capital d'Ucraïna per les víctimes de l'atac rus de la matinada passada, que va causar almenys 25 morts i més de 80 ferits. Moscou va dur a terme un dels bombardejos més intensos de la guerra sobre Kiev, amb més de 70 míssils i 500 drons que van impactar en zones residencials. El president Zelensky demana als seus aliats que li enviïn amb urgència bateries antiaèries.
3: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
2: Aquest divendres declaren nous testimonis davant la jutge de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango i Sacandic en un accident a Montserrat. Estan citades les dues filles de l'empresari i un psiquiatre en la causa contra el fill gran, Jonathan, davant les sospites dels Mossos que la caiguda mortal no va ser accidental. En la seva declaració dimecres davant de la jutge, la vídua va declarar que l'empresari volia canviar el testament i donar part del patrimoni a una fundació per gent necessitada.
1: Els bombers francesos continuen treballant per extingir aquesta nit l'incendi que crema a la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria clients de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Alguns dels evacuats passen la nit en un dels poliesportius que han habilitat els equips d'emergència.